0: Això és l'Ambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, el Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres. Ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell. I el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o heu començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així, i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes. Zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet, les solucions són relativament senzilles perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final, tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que, si no estan del tot controlades, ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser, per exemple, ratolins o altres tipus de rosegadors. I simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca, i Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola i, per tant, doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció. Per tant, és un grup que es dedica, entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica. I en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geven col·labora amb altres entitats del municipi o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Geven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets, ells, del cens de mussol i d'òliba, aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per òliba i tenim 8 per mussol comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies, per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben, lògicament, també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme. Ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys, hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs, el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres, des d'aquí, des del Rambla 54, doncs, intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
2: Don Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies. I Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia. Moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte. Si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament, en mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant, que sí, moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomàquet. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí, la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits. I nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent. És a dir, la cosa va ser molt ràpida perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren superpositius i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble i bueno, vam tenir consciència aquella setmana i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet, ells han penjat un reel a Instagram explicant la història i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans d'anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament, et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això han decidit, efectivament, dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla

0: més de 500 missatges i comentaris, i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
1: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure, vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el puntcat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al puntcat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
0: Clar, com per tu tant, digues, digues.
1: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular, d'una persona que... L'ideal seria que tothom arribés al puntcat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al puntcat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
0: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina ja...
1: Tot hem creat un tió, també.
0: Hem creat un tió, que per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
1: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i farem, bueno, intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
0: Doncs escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió. Que dius, no, és un tió, no és un caga, tió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
1: Ho intentarem, ho intentarem.
0: També han tingut ofertes de tot d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
1: Sí, sí. La veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
0: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
1: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
0: Perfectament. És perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el puntcat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
1: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini.dog, ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el puntcat del domini.dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona, es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i, bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció

0: traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa, però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
1: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
0: Estem en ello, estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
1: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest puntcat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
0: I tant. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
0: Abraçada. Adéu.
2: Doncs...
3: M'he de trobar molt.
2: Bueno, has d'estar relativament a prop.
3: Així?
2: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
3: Rambla 54. A la meva ràdio local.
2: Perfecte.
3: Faig bé, eh?
2: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material i, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions, perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, por lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: Infàs...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6. Hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més. I ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
2: 24 a l'any.
0: El primer any van ser 6 vestits. Ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença el febrer, cada any.
2: Vale. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, els fils que em convenen, tot.
2: I des de febrer hi ha intensiu? O...
1: Sí.
2: Hi ha intensiu. A l'estiu heu estat aquí amb l'aire condicionat?
1: Sí. Una setmana només a l'agost.
2: Bueno, una setmana de vacances. Una setmana de vacances.
1: Prou, tenir, home. Sí. Però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats, i claro... Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que es tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, els fils que han d'anar. Bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
3: Ahora aquella, ahora yo, luego va otra, después va otra...
2: Trabajo en cadena.
3: Y la última, la maestra.
2: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
4: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son 6 piezas.
4: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
4: Aquí hay 4 metros, hago 3 más.
1: Sí, porque es... Bueno, 3 más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son 6.
4: Hay que hacer...
1: Para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces... No, 6, me sembla que aquí. 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 siguin 3 metres, no?, al meu veure. 3
4: metres.
1: Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
4: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí,
4: sí.
1: 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans i després després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora, fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.

0: marxa, però ara ja fic amb la més llarga.
1: Ara ja anem amb la marxa a tope.
2: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
0: Pues també fa el del dissenyador cada any.
1: Que és una altra categoria a part.
0: Sí, bueno, aquell altra...
1: no entra categoria, és com d'exposició.
0: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
1: De museu, totalment.
0: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquest
1: Sempre
0: vestit.
1: Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
0: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... tenen feina i no volen estar... Però, bueno, aquí, pues, el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes, i les donen aigua.
2: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada, la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
0: I mentre elles aguanten, jo, i ho puga jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant... perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
1: Ja estan pensats, jo, abans d'aquesta edició de l'any.
0: Quan veig algo que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
2: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: Bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menar, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparats 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... Dóna per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a l'Àdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps, és a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit. Però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, eh? Més rimes, estructures, etc. però jo en el meu cas almenys faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma no, no et proposa espais on puguis ser tu mateixa o almenys no de la manera exacta no, ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com marraig, no? Quan em ve la inspiració, sí. Venga, que no vol dir que després no ho revisis, eh? Mm-hmm. Però jo no sé, en el teu cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. A mi està el típic que t'agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè com, si no, no te'n recordes,
3: clar,
4: no?
3: Clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, el teu chat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment el que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs, té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final... Si algú té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou. Perquè si no, podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també, una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps? O com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare. Que ell, sí, ell va morir el 2017 i jo en aquella època doncs, tenia... com en aquella època, just després de la mort, va passar un temps. Però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar... treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí i, de fet, no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, pues ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort?
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb un pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però són les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no?, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no?, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè bueno, jo, al barri on vivim, on vivíem, no?, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no?, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no?, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no?, perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'amb ell, no?, és a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que la, després, a partir d'aleshores, no?, sempre que la veia pels camps, no?, o per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no?, que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no?, aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva. Jo,
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí.
4: És una cosa
3: sí.
4: Que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany. Però sí. És perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no?, sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, a la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no?, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no?, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no?, i és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No. Jo el tema de relats, almenys, fins que no... No sé, eh? No crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no?, en el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dintre d'uns mesos mirar a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Mm-hmm. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no?, des dels balcons. És a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo té aquesta persona, no?, que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no?, quina família, quin caràcter, no?, tenen les persones que viuen en aquelles cases, no?, en aquells pisos o domicilis que jo crec que es poden veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... no?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que sí. Ho mire ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que te vull dir?
4: Ja. Yeah.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància. Tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
3: Jo crec que és l'aneguet lleig de la literatura. Igual que passem el jazz a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors clar. Jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú,
3: sí,
4: cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions... Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.

0: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
1: La xarxa de comunicació local.
2: 91.5 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 38,5% dels santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. En canvi, un 11,7% percep que està més bruta i un 48% creu que està igual que abans. Són dades de la 51a onada de l'Observatori Sociològic de Sant Cugat, elaborat per Sigma2 a partir de 1.100 entrevistes i presentat aquest dimarts al matí. L'estudi també compara la percepció de la neteja amb altres municipis de l'entorn. En aquest cas, un 61,5% dels enquestats considera que Sant Cugat està més neta que les ciutats del voltant. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró valora els resultats.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Més enllà de la valoració del nou servei, la recollida d'escombraries en general obté un 6,6 sobre 10 entre les persones que en fan ús. El 60,7% en fa una valoració alta i l'indicador recupera el nivell després de la baixada registrada el 2025, quan la puntuació va ser de 5,7. L'Eli Colell viu a Ripoll i és mestra d'infantil. Des de fa 3 anys forma part dels anomenats docents desplaçats, un col·lectiu de més d'un centenar de mestres que reclamen poder treballar més a prop de casa. En el seu cas, després d'aprovar les oposicions, li han assignat durant 2 cursos seguits la comarca del Vallès Occidental. La principal reivindicació d'aquest col·lectiu és que el sistema d'adjudicació tingui en compte les places disponibles i eviti que docents sense plaça siguin destinats a comarques allunyades, mentre, asseguren, posteriorment apareixen vacants més properes. I el desnonament previst aquest dimarts al carrer d'Eusebi número 8 a la Floresta ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament amb proclames com "casa sense gent, gent sense casa". Fins al lloc s'hi han desplaçat 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra i una de la policia local. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que ja sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 6 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finaraque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs comencem situats a la zona del Vallès, on hi ha alguns trams de retencions. Ens comencem situant a l'autopista T7 en circulació lenta entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona, també al lateral d'aquesta autopista, amb retencions en sentit Tarragona entre Barberà i Badia del Vallès. Altres punts del Vallès amb aturades són la C33 i C58, amb retencions entre Montcada, Reixac i el nus de la Trinitat, i també la C17 entre Parets i Mollet del Vallès, amb retencions en sentit sud, en sentit Barcelona. També a la mateixa C-17, en sentit nord, a la zona de Granollers, hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. També acabaran destacant que encara hi ha diverses vies a la zona del Vallès afectades pels aiguats, concretament a la C-17. A l'altura de Lliçà d'Amunt hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, arran de llarissades, i que continua totalment tallada per inundacions la C-352, entre Canovelles i les Franqueses del Vallès, tallats els túnels que hi ha en aquest punt. De moment això és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fina. Bona tarda. Avui al Connectats abordarem els canvis en la nova regulació de circulació per a patinets elèctrics, motos i bicis amb Ramon Lamiel, que és director del Servei Català de Trànsit. Continuarem amb el que està a punt d'arribar a les revisions pediàtriques, el cribatge de l'ús de pantalles. En parlarem amb el pediatre Valentí Pineda des de Sabadell. I acabarem fent ruta pel Rubí desaparegut amb Jordi Vilalta del Centre d'Estudis Rubinencs. Tot això des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
2: Connectats amb Carme Reverte.

0: Bé, doncs és el moment de conèixer el més destacat de l'actualitat dels diferents municipis del Connectats i obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Del 26 d'octubre al 6 de novembre, Terrassa acollirà la segona edició de les jornades Temps de Cura. Es tracta d'un programa d'activitats gratuïtes que té com a objectiu fer visible i reconèixer la tasca de les persones cuidadores. També vol proporcionar-los eines, recursos i espais de suport i autocura. La iniciativa pretén facilitar eines que contribueixin a millorar la qualitat de vida de qui assumeix responsabilitats de cura. Durant dues setmanes, diferents equipaments a la ciutat acolliran tallers, xerrades, una taula rodona i una proposta teatral. Totes elles estaran centrades en aspectes emocionals, físics i pràctics vinculats a les cures. La programació començarà el 26 d'octubre amb el taller Com relacionar-nos amb persones amb deteriorament cognitiu adreçats a familiars de persones amb malalties neurodegeneratives. Els dies següents s'oferiran propostes d'expressió artística i mindfulness, ioga adaptat a processos oncològics i malalties cròniques. El programa finalitzarà el 6 de novembre al Museu Tèxtil de Terrassa amb la presentació del Pla Estratègic de Cures que donarà continuïtat a aquest treball.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. L'Ajuntament de Sabadell ha obert una consulta preliminar per avançar en la definició del futur model de gestió de l'Escola de Restauració. El consistori busca conèixer l'interès i les propostes d'empreses, entitats i professionals abans de preparar la futura licitació per gestionar aquest equipament. La voluntat és incorporar nous àmbits com cursos més específics. Montse González és tinenta d'alcaldessa i regidora de Comerç.
3: Nosaltres volem avançar i donar un pas més perquè creiem que aquesta escola i aquest edifici dona per molt. Ara ja hem començat, de fet, arribarem a 650 formacions d'aquí a final d'any i, per tant, el que volem és ampliar aquesta oferta més professionalitzadora i més d'avantguarda, per dir-ho d'alguna manera.
2: La consulta estarà oberta fins al 9 d'octubre i l'Ajuntament preveu convocar els interessats abans del dia 15 del mateix mes i abordar qüestions relacionades amb el projecte i el futur model de gestió.
0: Gràcies, Pol. Anem a Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Arran de l'episodi de pluges intenses del cap de setmana, el president del Consorci del Besòs, Ferran Falcó, ha tornat a defensar la viabilitat del futur projecte del Catalunya Media City i de reurbanització de l'entorn de les Tres Xemeneies, tot i ubicar-se en una zona inundable. En una entrevista al Badalona Matí, Falcó ha advocat que el risc d'inundació no és motiu per abandonar el projecte sempre que es prenguin les mesures necessàries per fer que l'entorn sigui resilient. Tot i això, explica la reurbanització de la zona s'ha dissenyat comptant que pugui arribar a haver-hi 310 metres cúbics d'aigua per segon. Escoltem el president del Consorci del Besòs.
5: I a partir d'aquesta modelització, d'aquest estudi, que vol dir, imaginem-nos que en aquest sector hi arriben 310 metres cúbics per segon, quines són les mesures que hem de prendre a nivell d'enginyeria i a nivell de disseny del conjunt de l'organització per mirar de fer que aquest sector no deixi de ser inundable, que ho serà, sinó que es pugui viure en aquest sector i s'hi pugui fer tot el que tenim previst.
4: Falcó defensa que per aconseguir que la futura zona de les Tres Xemeneies pugui fer front a possibles inundacions, es prendran mesures com elevar les cotes dels carrers o fer passos inferiors que permetin conduir l'aigua.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Rocío Santa Eufèmia des del Prat de Llobregat. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat no arriba al 50% de recollida selectiva, que en el conjunt metropolità frega el 40%. L'any 2025 ha estat el primer en què s'ha aplicat l'obligació legal de les noves taxes de residus municipals que han de cobrir el cost del servei de recollida. Només 6 municipis i 2 barris de Barcelona dels 36 municipis metropolitans van assolir l'objectiu. Tots tenen una característica comuna, fan la recollida porta a porta. Els altres dos tenen contenidors tancats o intel·ligents, com el Prat. La resta, que encara són majoria, mantenen el sistema dels contenidors oberts, els de tota la vida. Segons l'AMB, el sistema de contenidors oberts ha arribat al límit i defensa l'extensió dels sistemes individualitzats. Per l'any 2035, l'objectiu de l'AMB és arribar a una taxa de reciclatge del 65%, que només s'aconseguirà descartant el sistema de contenidors oberts i implantant-ne els intel·ligents i allà on es pugui, la recollida porta a porta.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara des de Castellà ens informa Oriol Ferran. Bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. La 65a marxa infantil de regularitat de Castellà al Vallès, prevista inicialment pel diumenge 4 d'octubre i que es va haver de suspendre a causa del temporal, es disputarà, si tot va bé, aquest diumenge 11 d'octubre. La normativa de la marxa, acceptada en el moment de formalitzar la inscripció, ja preveia com actuar en cas de cancel·lació per causes meteorològiques, on l'activitat es traslladaria el següent diumenge. Les restriccions per les alertes així ho van obligar i des del centre excursionista s'ha fet efectiva aquesta opció. Des de l'organització també s'ha informat que l'import de les inscripcions no és retornable, ja que les despeses necessàries per a la celebració de la marxa ja han estat contractades i assumides per l'organització, com remarquen. La nova data cau en un cap de setmana de 3 dies, dilluns 12, recordem, és festa, i això pot provocar l'afectació a molts participants, motiu pel qual el SEC ha obert la possibilitat de canviar les persones inscrites, una acció que s'ha de fer des de la web del club. Pel que fa als voluntaris, també s'hauran de tornar a registrar.
0: Gràcies, Oriol. Continuem el repàs ara des de Rubí. Mariona Jerez, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Rubí posa des d'avui l'emergència habitacional al centre del debat amb una nova edició de Parlem d'Habitatge, el programa de l'Ajuntament que fins al 21 d'octubre abordarà les dificultats per accedir i mantenir un habitatge. El regidor d'Habitatge, Jordi Arnaiz, assegura que una de les prioritats d'aquest Ajuntament és incrementar el parc d'habitatge protegit.
9: La capacitat que tenim avui en dia és la regulació que estem a través dels plans generals, no?, que estem forçant les últimes promocions privades que es faran entre el 40 i el 30% d'habitatge protegit, de protecció oficial, amb un preu regulat i que serà una regulació de por vida, o sigui que aquesta ja no perdrà la seva qualificació i també, sobretot, l'eina fonamental que tenen del futur és el POU.
8: Parlem d'Habitatge també tractarà qüestions com les alternatives al lloguer i la propietat, la pobresa energètica i el racisme immobiliari. El programa arrenca aquesta tarda a la Biblioteca Mestre Martí Tauler amb la projecció del reportatge Ahogados por el alquiler i un col·loqui posterior.
0: Gràcies, Mariona. Tanquem amb la crònica de Sant Cugat, Saravella.
10: El temps de l'administració no sempre és el temps del malalt i encara menys quan la malaltia és neurodegenerativa i cada mes que passa comporta perdre capacitats que potser no recuperaran. Ho sap bé José Prado, pare de la Lucía, una nena d'11 anys de Sant Cugat que pateix una malaltia ultrarara. El febrer d'aquest any, davant l'empitjorament de la seva filla, va demanar una revisió del grau de dependència. Fins a l'agost, assegura, no va tenir cap notícia. Sentim-lo.
11: Truco i em diuen... No, però és que és normal que trigui 2 anys. I dic, ja, però és que la meva filla s'està morint. I no tinc 2 anys. O sigui, no, però és que és amb caràcter retroactiu, cobrareu. I dic, que no vull cobrar. És que el que vull són els diners per poder fer el màxim possible el temps que estigui amb mi.
10: Finalment, la Lucía ha aconseguit el grau 3 de dependència, però darrere del reconeixement hi ha 6 mesos d'espera, cartes sense resposta i una família que explica que va haver de recórrer a les xarxes socials per aconseguir ser escoltada.
12: Set ciutats, 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.

0: La reforma del Reglament General de Circulació va entrar en vigor dijous passat amb un objectiu clar: reforçar la protecció dels usuaris més vulnerables. Patinets, bicicletes, motos, vianants i també els conductors han d'adaptar-se a noves regles. Per facilitar, doncs, aquesta adaptació, hem decidit convidar Ramon Lamiel, que és el director del Servei Català de Trànsit, perquè ens acabi d'aclarir alguns d'aquests canvis. Ramon Lamiel, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Molt bona tarda. A grans trets, ara entrarem en el particular de cada cas. Quin creu que és el canvi més important que introdueix aquest nou reglament i què és el que creu que notarà més la ciutadania en el seu dia a dia?
1: Jo penso que hem d'assenyalar tres aspectes i després, si vol, entrem en els diferents col·lectius perquè és més fàcil llavors de tallar, no? Sí. Però hi ha tres elements de la filosofia o del pensament d'aquest decret que sí que hem de remarcar. La primera és, es diu el decret, o es coneix en el sector com el decret dels vulnerables, no? Els vulnerables són els col·lectius més desprotegits, per dir-ho així, en matèria de seguretat viària, que serien els vianants, les bicicletes i, per tant, els ciclistes que circulen en bicicleta, els motoristes i els vehicles de mobilitat personal, és a dir, patinets, que han aparegut recentment. Per tant, estem parlant d'això de manera notable. Hi ha altres elements que també són interessants de ressaltar en aquesta modificació, però aquest seria el primer dos. Aquests col·lectius s'introdueixen una sèrie de mesures de seguretat passiva, és a dir, d'elements que s'han d'incorporar en aquests vehicles o en aquesta manera de moure's per estar més segurs quan tu vagis amb aquest vehicle o et moguis, no?, per la via. I tercera, s'apel·la, en certa manera, o es fa una crida a la responsabilitat compartida en carretera, que se'n diu, que és, per exemple, els conductors d'altres vehicles, com pot ser un vehicle lleuger o com pot ser un vehicle pesant, un camió o un autocar, se'ls demana una sèrie de mesures, també, que compleixin una sèrie de mesures per fer atenció a la carretera i respectar aquests col·lectius vulnerables, com, per exemple, reduir la velocitat 20 km si has d'avançar un d'aquests col·lectius.
0: Uh-huh. Anem al detall d'algun d'aquests, dels diferents grups. Comencem pels patinets elèctrics. Els menors de 15 anys ja no poden conduir patinets elèctrics. Ens agradaria saber com és que s'ha fixat aquesta edat.
1: Aquí, novament, jo destacaria l'edat, que són 15 anys, l'obligatorietat de portar el casc, una armilla per fer-te visible si hi ha poca visibilitat i si és fosc, i llavors il·luminació també, tant especialment de nit o quan ja es fa fosc, però també d'aquí un any caldrà portar-ne de dia, no? Jo destacaria aquest gran paquet en els patinets. Per què 15 anys? Nosaltres havíem recomanat als ajuntaments en el que era un dossier tècnic, una mena de document tècnic que ajudava amb els ajuntaments a regular el patinet, els hi recomanàvem 16 anys. S'ha triat 15 anys, això li haurien de preguntar a la DGT. Nosaltres pensàvem que 16 anys era una bona edat perquè també són les edats que s'incorporen a altres tipus de vehicle, no? Però està bé que sigui una única edat, 15 anys, perquè com que això ara anava a discreció de cada municipi i trobaves municipis a vegades colindants a un lloc es podia anar a partir dels 15 anys en patinet i a un altre lloc a partir dels 16 anys. Llavors era una mica un embolic, no? Per tant, establir una edat mínima està bé.
0: Uh-huh. Ha comentat l'obligatorietat de portar casc i de nit amb poca visibilitat una armilla reflectant. Sembla que el fet d'anar en patinet, que es pot assimilar a una joguina, però estem parlant d'un vehicle de mobilitat personal, fa que la gent li costi, no?, tenir consciència del risc com a usuari, no?
1: Sí, ho defineix molt clar. No és una joguina, com per... És que es va establir aquesta mena d'element com una joguina, donat que es regalava molt, no? Per festes assenyalades es regalava aquest element i semblava com si fos un una joguina més, no? Un joguet per moure's. No, això és un vehicle i, per tant, bàsicament el que has de tenir conscient i per percebre el risc és que estarà circulant en un lloc que hi ha altres vehicles, que, per tant, els altres vehicles no són patinets. Són vehicles consistents, són vehicles tota la vida i són vehicles lleugers, en aquest cas. Són motos, són ciclistes i poden ser vehicles furgonetes, per exemple, perquè aquests elements, aquests patinets, aquesta mobilitat és molt urbana. Interurbana no, els patinets en àmbit interurbà no poden circular. A excepció que hi hagi algun carril bicicleta o hi hagi itineraris aquests... per dir-ho d'alguna forma, segregats de les carreteres i cicloturistes, no? Que això, si el municipi ho vol fer, pot deixar-hi circular patinets. A nosaltres això tampoc ens sembla correcte. Caldria recloure-ho més a l'àmbit urbà. I aquesta seria una mica les vicissituds que ha patit el patinet al llarg d'aquests anys, no? Que s'ha anat regalant i semblava com un objecte de regal, sí, com ho ha definit molt bé vostè, un joguet, però no, és un vehicle, la consciència del risc s'agafa molt ràpid quan només mires a banda i banda quan circules per un carrer i veus que hi ha cotxes, que hi ha motos, que hi ha furgonetes, que pots prendre mal i que et poden fer mal.
0: Anem amb el cas de les bicicletes. Abans ha comentat aquesta obligatorietat de reduir la velocitat 20 quilòmetres per sota del límit de la via. No sé si és una norma fàcil d'aplicar i de controlar.
1: Jo diria que els 20 quilòmetres és una velocitat indicativa. Està bé, no cal obsedir-se en veure com es respecta aquesta velocitat, però és que ja ho fem. Quan tu trobes un ciclista a la carretera i has de fer l'avançament, prèviament, moltes vegades, ja has reduït aquesta velocitat. Llavors, no costa res quan tu redueixes la velocitat, doncs llavors sí, arribar a aquest límit d'una reducció dels 20 km per hora. Però ja és una actitud que normalment se sol produir quan hi ha un avançament d'un ciclista.
0: I a les vies urbanes, els conductors hauran de mantenir 5 metres de distància respecte dels ciclistes. Com es pot fer efectiva aquesta norma en carrers on hi ha molta densitat de trànsit?
1: Això, normalment, li hauria de demanar a la DGT, que veig que ha tingut alguns inconvenients o ha tingut alguns conflictes amb l'àmbit urbà a l'hora de marcar i assenyalar una normativa que a vegades és complexa de complir, com molt bé diu vostè, en un àmbit urbà. Jo assenyalaria de l'àmbit urbà més que aquestes distàncies, sinó que el ciclista circuli pel centre del carril per també garantir-se aquesta seguretat. Això està bé, qui sí. Figuri en l'ordenança, en la modificació del reglament, en aquest decret, qui figuri aquesta possibilitat o obligació de circular pel centre. Circular per la lateral del carril moltes vegades és... et jugues la invasió del teu espai com a vehicle que circula, et jugues la invasió dels vehicles lleugers. No?
0: S'han suprimit també les excepcions i tots els ciclistes han de portar casc en les vies interurbanes. Quines eren aquestes excepcions? Sí.
1: Bé, en aquests moments les excepcions en vies interurbanes no s'obliga, més que hi havia excepcions, s'obliga el ciclista a circular fins amb casc. Per tant, sempre haurà de circular amb casc, quedem-nos amb això. Si vostè em demana si en via urbana quina diferència hi ha, nosaltres també ens sembla que poca. També hauria estat una bona oportunitat per dir que en àmbit urbà sempre s'hauria de circular també amb casc, perquè el casc és un element de seguretat passiva que protegeix. Jo em quedaria amb això.
0: Una altra qüestió, els ciclistes també podran circular en els dos sentits en les vies urbanes d'un sol sentit, amb un límit de 30 km/h. Això no ens hauria d'estar

0: presta atenció quan ha de creuar un carrer el vianant, quan no presta atenció quan ha de creuar un carrer, i que moltes vegades anem, per dir-ho així col·loquialment, amb el pilot automàtic, sí que respectem els senyals, però estem pensant en les nostres coses, probablement. Et fixes en el sentit de la circulació, i per tant tu esperes que et vinguin vehicles per on te venen els cotxes, per on te ve el sentit de la circulació. No esperes que vingui un vehicle en l'altre sentit. Per tant, això, jo sí que recomanaria, com a Servei Català de Trànsit, recomanaríem que sigui el mínim, perquè és més adequat que cada sentit tingui segregat també el seu carril bicicleta.
1: Així ens estalviarem ensurts. Anem amb les motos. Aquí sí que hi ha alguna decisió, podríem dir, estrella. Als motoristes els exigeix guants en vies interurbanes i calçat tancat en qualsevol via. Aquestes són mesures que podrien semblar menors, però quina incidència pot tenir realment en la seguretat?
0: Això està bé. Està bé, creiem que és una bona idea recollir-ho en aquesta modificació i, per tant, plasmar-ho, no?, en la norma. Està bé, perquè sempre una protecció protegeix d'un accident greu o d'un accident que fins i tot pot ser mortal. Aquesta seguretat passiva, casc homologat, calçat tancat, guants, està bé que hi figuri. Però també hem fet una anàlisi nosaltres dels accidents que tenim de totes les motocicletes i de tots els motoristes. Nosaltres en aquests moments tenim 95 víctimes mortals a la carretera, a les vies interurbanes de Catalunya. Això és quasi un 17% menys que l'any passat i un 30% menys que el 2019. Però no obstant això, nosaltres hem de dir que d'aquestes 95 víctimes, 36 són motoristes. Quan mires els motoristes que han mort a les carreteres catalanes, tu te n'adones que no ha estat per... Portaven el casc, per dir-ho així, portaven guants i portaven calçat tancat. Ha estat, bàsicament, una cosa que deia vostè abans, la pèrdua de percepció del risc. Quan tu et fas més gran, tu també te n'adones que t'envelleixes com a persona quan et mires al mirall, no? O quan mires altres fotografies d'anys anteriors. Però bé, aquella persona que envelleix també és un conductor que envelleix. I, per tant, les seves habilitats, la seva perícia, la seva conducta, probablement és una altra amb l'edat que la que tenia feia uns anys quan conduïa una moto, no? Llavors, nosaltres creiem que aquí cal reforçar la formació en diferents moments de la vida del conductor de moto, especialment. Això no era un objecte per recollir en aquest decret, però sí que creiem que aquest decret, aquesta modificació del codi, el que podia haver introduït ja i començar a parlar-ne és de l'airbag. Si és com li he dit, que quan fas l'anàlisi dels motoristes tens guants, casc i calçat tancat, no és un problema. Sí que ho podria ser una millora substancial per evitar que l'accident sigués mortal o sigués causés una ferida molt ferits greus, no? La introducció de l'airbag. En tot cas, es podria haver mencionat i es podria haver dit doncs d'aquí uns anys, no? Perquè tothom s'hi vagi habituant a que caldria incorporar l'airbag. Sabem que és car, que és un element que és car, però a nosaltres ens sembla un element interessant.
1: Tinc tres preguntes més que m'agradaria fer-li i tenim 2 minuts, o sigui que li demanaré si pot ser com més breu i concís, millor. Hi ha una diferència important i és que la DGT permet que les motos circulin pel voral en cas de retenció, però no així, no està, diguem, reconegut pel Servei Català de Trànsit, que ho continuarà prohibint, no?
0: No és ben bé així. No? És la DGT... Sí, no, però hi ha un matís. La DGT el que diu és que podríem, si volem, podem senyalitzar conjuntament amb el titular de la via en aquells llocs on hi ha congestió i, com a màxim, a 30 km per hora, posar senyals perquè hi circulin les motos pel voral. Nosaltres diem, bé, això no ho farem, no ho posarem. No posarem. No és que prohibim alguna cosa que ara es pugui fer, sinó és ens dona la possibilitat de dir que ho senyalitzem i nosaltres diem no ho veiem i no ho senyalitzarem. I, per tant, no podran circular les motos pel voral. Per què? Ràpid, perquè és un espai per a la gestió de l'emergència. Allà hi ha equips mèdics que tenen els ferits, hi ha bombers que a vegades apaguen un incendi, hi ha Mossos que ajuden els accidentats a fer els papers, hi ha tota una sèrie d'equips de l'emergència que necessiten el voral per gestionar l'emergència.

0: Dos, els vorals no estan en les mateixes condicions que la calçada. I tres, no creiem que sigui una bona idea un voral perquè el que hem de fer a les motos és donar-los carrils. Nosaltres tenim els busval que els deixem circular perquè són espais segurs i segregats. Això és l'interessant.
1: Molt bé. Tema multes. Hi haurà multes?
0: Sí, hi han fet sancionables les multes. Són fins a 200 euros en la majoria dels casos que hem pogut veure i, és clar, si entra aquesta normativa en vigor, que ja ha entrat, qui no la compleixi, doncs serà multat.
1: Una última qüestió. Avui n'hem parlat, perquè efectivament fa pocs dies que tot això ha entrat en vigor, però hi haurà una campanya de difusió perquè acabi arribant ben bé aquesta informació a la ciutadania?
0: Esperem que això també, com a responsable màxim que és la DGT de generar aquest marc normatiu nou, no? Ho faci també la DGT, però nosaltres sí, ja ho farem, ja ho hem començat a fer. Aquesta entrevista, per exemple, que faig amb vostè, serveix per divulgar aquests canvis. Dos, nosaltres ja hem editat material i el tenim publicat a la nostra pàgina web. I tres, farem difusió de tot el material que tenim.
1: Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per la brevetat i per haver atès la nostra trucada. Que vagi molt bé. Bona tarda.
0: Bona tarda. Gràcies a vostè.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
1: El govern preveu incorporar a partir del 2027 el cribratge dels hàbits digitals a les revisions pediàtriques. La Mireia Sanz n'ha parlat de tot plegat amb l'expresident de la Societat Catalana de Pediatria, Valentí Pineda.
3: El govern preveu implantar el cribratge d'hàbits digitals, com l'ús de tecnologies i pantalles en les revisions pediàtriques per detectar riscos i donar pautes a les famílies a partir de l'any 2027. La mesura forma part d'un primer paquet de 67 actuacions per desplegar el model català de benestar digital de la infància i l'adolescència, que també contempla elaborar una llei específica sobre benestar digital i protecció dels menors. En volem parlar aquesta hora amb el doctor Valentí Pineda, pediatre sabadellenc, expresident de la Societat Catalana de Pediatria. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Doctor Pineda, què li sembla aquesta mesura? Què li sembla el fet d'aplicar aquest cribratge?
4: Bueno, em sembla perfecte. De fet, ara fa només un any i mig, vam editar des de la Societat Catalana de Pediatria el nou protocol d'activitats preventives i de la promoció de la salut a l'edat pediàtrica, que és un protocol que anàvem darrere des de fa molt temps, un protocol de més de 600 pàgines on hi ha recomanacions sobre tots els aspectes de la salut pediàtrica. I hi ha un capítol sencer de salut digital, i en aquest capítol de salut digital pues, nosaltres ja recomanàvem el 2025, ja està escrit, aplicacions de cribratge gairebé des del naixement, al mes, als 6 mesos, als 12 mesos, 18, fins als 14 anys, depèn de, evidentment, l'edat, doncs les recomanacions han de ser les que siguin. Ahir, precisament, hi havia un webinar a l'AEP, Associació Espanyola de Pediatria, on parlant del tema de la implementació del Pla Digital Familiar de l'Associació Espanyola de Pediatria, que va una mica en la mateixa direcció. O sigui que els pediatres, en teoria, hauríem d'estar ja assabentats d'aquesta funció que ens toca una més en la prevenció de la salut infantil.
3: I com ha de ser aquest cribratge? És a dir, de quina manera s'ha de fer aquest cribratge i quines preguntes s'han de traslladar?
4: Bueno, és complexa perquè és una sèrie de consells generals que tots sabem, però que realment hem de parlar amb les famílies, hem de dir-los que d'alguna manera hi hagi una sèrie de punts que hem de detectar, no? Abans que es produeixin problemes en el desenvolupament, problemes amb la psicosocials, problemes amb la salut física, etc. No? Així, a grans trets, els missatges a les famílies serien protegir de les pantalles les primeres edats, introduir-les de forma guiada i progressiva, cal ser carinyosament contundent al compliment de les normes que diem. Evidentment, nosaltres diem que les pantalles als menors de 3 anys han de ser 0 minuts, de 4 a 6 anys podria ser una exposició limitada, però sobretot acompanyada i amb coses molt puntuals per tenir una mica de contacte social, explicar un conte, fer sentir una cançó, a partir dels 7-12 anys, increment progressiu d'ell supervisat, i a l'adolescència, negociació, negociació amb carinyo, negociació en principi sense enfrontar-te amb l'adolescent. No? Això comporta també fomentar des de la família realitzar activitats a l'aire lliure, que protegeixin de problemes físics i emocionals, i que, evidentment, el nen és important cultivar l'hàbit de la lectura per afavorir la riquesa de vocabulari i elaborar, que et deia, el pla digital familiar, que consisteix en limitar a grans temps l'ús de les pantalles, reduir el temps d'ús, estar acompanyat, mirar els continguts, ser un bon exemple, perquè les famílies normalment, els adults no som un bon exemple, i això s'ha de tenir molt clar, i fomentar els més petits, sobretot, els jocs de construcció, jocs de taula, displeces, puzzles, etc. Intentar, pues, d'això ja tenir-ho molt clar des del que el nen neix.
3: Clar, hem dit moltes coses ara, no? Però clar, aquí s'aixoca en un moment en què fins ara semblava que donar pantalles a les criatures pràcticament era donar-los oportunitats de futur, no? Durant molt de temps, a les escoles, diguéssim que l'escola que més digital era pràcticament era la millor, no?, a l'hora de fer aquelles portes obertes, no?, en què les escoles es venen i expliquen una mica les seves coses, i ara han de fer com una marxa enrere i repensar tot el que hem fet fins ara, no?, en aquest sentit. Però clar, doctor Pineda, les pantalles van totes en el mateix pack, és a dir, és el mateix mirar una estona de televisió que donar-los el telèfon mòbil o que, per exemple, que juguin a un videojoc?
4: No, no és diferent, és diferent. O sigui, d'alguna manera hi ha problemes que seran comuns, no?, com problemes visuals, problemes de sedentarisme, això ens donarà problemes si no fem altres activitats, tant sigui una televisió com una pantalla, com un mòbil. Però aquí, ja en principi, hem de tenir en compte que és el que s'obre a partir dels 12 anys o a partir de la preadolescència i adolescència, que ja serien els mòbils i la interrelació a nivell de videojocs, que poden d'alguna manera produir addicció, poden d'alguna manera inclús fer conductes absolutament patològiques. Tot el tema de la informació a través de, o la relació a través dels mòbils, en principi hi ha un cas aproximadament un 9-10% amb un estudi que s'ha fet aquí a l'UNICEF Espanya amb més de 100.000 entrevistes a diferents nens i diferents edats, nens i nenes, i que parlen que a partir d'un 9% de la població ja fa pornografia, alguns pues, experimenten l'assetjament sexual, bullying digital, i això sí que ho fa el mòbil, les redes socials, no és el mateix evidentment la televisió, que tots aquests aparells que podem interrelacionant-nos a vegades molt malament amb altres persones.
3: Clar, això en aquest cas, diguéssim, pel que fa al mòbil que tinguin les criatures com a seu, però també hi ha una part del mòbil, no?, que és aquell mòbil, ho veiem molts cops en molts restaurants, no?, per exemple, que el pare li dona el telèfon mòbil a la criatura per poder menjar tranquils, no? Aquí segurament també hi ha un aspecte que jo crec que tots els que són pares, és cert, és molt més fàcil, no?, tens una estona de tranquil·litat, però clar, aquí entenc que aquest mòbil no és un mòbil que sigui de la criatura, però sí que és una cosa que sempre portes a sobre, i per tant entenc que establir límits deu ser molt més difícil que la televisió a casa, que està fixa en una espai, no?
4: Sí, bueno, a veure, jo crec que la paraula màgica és l'acompanyament digital, no?, per part de les famílies. Les famílies han d'acompanyar en qualsevol moment del dia i situació els seus fills amb tot l'ús digital. O sigui, si el nen al principi toca menjar, s'ha de menjar. Si toca jugar i nosaltres hem d'afavorir el joc a l'exterior, el joc creatiu, el joc que fa tenir un pensament crític, desenvolupar l'empatia, respectar d'alguna manera tot el que la formació i el desenvolupament del nen, jo crec que tota aquesta història s'ha de tenir molt clara i s'ha d'instaurar. Quan el nen és petit és relativament fàcil, tot i que a vegades els pares pues, anem a la solució ràpida, que és donar una pantalla perquè estigui tranquil, però això no ho hem de fer-ho. Sí, quan s'ha de dinar, s'ha de dinar. Quan s'ha de dormir, s'ha d'anar a dormir. Dos hores abans d'anar a dormir, per exemple, no es pot utilitzar el mòbil. Hi ha, per exemple, llocs d'utilització de pantalles o mòbils que hauria d'estar prohibit, pues, anar al lavabo, l'habitació, crear en aquest pla digital familiar pues, zones d'ús de mòbils i pantalles que també haurien de complir els adults dins de casa. Vull dir que tot això s'ha d'anar instaurant, s'ha d'anar parlant, s'ha d'anar, com dirien ara, de bon rotllo, però s'ha d'aconseguir i realment no podem utilitzar les pantalles que sabem que són nocives en diferents aspectes de la vida, tant del desenvolupament físic com en salut psicosocial i com el desenvolupament dels nens més petits. No podem utilitzar-los com un entreteniment normal i corrent, no, això ho hem de tenir-ho molt clar. I realment no és que tornem enrere, és que realment estem detectant problemes, com et deia, de neurodesenvolupament, de trastorns d'atenció, d'un llenguatge alterat, etc., de sedentarisme, de problemes de son, d'aïllament social, i tot això ho estem veient ara perquè portem ja uns anys amb tota aquesta història i probablement ara el que hem de tenir en compte que això fa mal i com detectar amb sèries signes d'alerta aquestes situacions.
3: Aprofito que em parlava precisament ara d'aquestes necessitats educatives especials, d'aquests trastorns de salut mental, ja siguin dèficits d'atenció, etc. Aquí, tenint en compte, sempre penso en la conversa que manteníem, vostè quan parlàvem de la seva jubilació al Partaulí, que deia que segurament aquest és el repte principal que ara té la pediatria a casa nostra, no? Com abordar aquesta realitat que cada vegada és més latent en les criatures al nostre país i jo diria que pràcticament arreu, no? En aquest sentit, també s'està treballant d'alguna manera o establint alguns protocols per tal que es puguin fer unes deteccions més ràpides i sobretot un acompanyament millor des del sistema públic de salut?
4: Sí, per descomptat. O sigui, ja et dic en aquest document que tots els pediatres haurien de tenir a la taula de la seva consulta, que és el protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut a l'edat pediàtrica, doncs en el capítol de salut digital hi ha una sèrie de senyals d'alarma en relació a tot el tema de la sobreutilització de les allonses que d'alguna manera doncs, expliquem al pediatre o el pediatre pot trobar-hi doncs, les recomanacions pels nens de 0 a 3 anys, de 3 a 6 anys, de 6 a 12 anys, per sobre dels 12 anys, i una sèrie de coses que hem de tenir moltíssim en compte i després també pues, acabem amb uns signes d'alarma que el pediatre ha de tenir molt clar per detectar pues, que un nen està tenint problemes, no? S'ha d'espera d'un hospital, d'una consulta de pediatria, tenir un nen amb el mòbil enganxat i trucar-lo perquè visiti, espera, que estic... No sé, una sèrie de coses que es poden detectar. També tenim l'última recomanació de missatges per professionals, missatges per a famílies, missatges pel propi infant i adolescent, no? I això sí que està tot molt ben detallat. I realment el pediatre hauria de saber sobre aquest tema, igual que sap sobre quin antibiòtic donar quan una persona té unes angines o quan un nen té una bronquiolitis, etcètera, què s'ha de fer, no? I això és una cosa que sí que ho vam parlar-ho ara fa uns mesos i realment jo ho introduïa aquest tema perquè la consulta de pediatre, si nosaltres no ens adaptem als problemes que hi ha actualment, en aquest és un d'ells, doncs probablement la consulta de pediatria no tindria massa efecte. Si acabem amb infeccions, amb les vacunes, si acabem amb moltes malalties perquè evoluciona la pediatria, hem de ser conscients què és el que tenim de problema a la consulta i amb què ens hem de formar els pediatres i infermeres pediàtriques per detectar precisament aquests problemes que són molt freqüents. Aconseguirem.
3: Doctor Pineda, mil gràcies per haver-nos atès avui, sobretot per ajudar-nos a situar també tota aquesta informació al voltant d'aquest cribratge de salut mental enfocat cap a les pantalles que es posaran en marxa doncs, als centres d'atenció primària des de ben petitons. Moltíssimes gràcies i que tingui un molt bon dia, doctor.
4: Vosaltres, gràcies a vosaltres per donar-nos a veu. Moltes gràcies.
3: Que vagi molt bé.
5: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
6: Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
7: Si us agrada Sherlock Holmes, estic segura que ja haureu vist les sèries més mítiques com Elementary o Sherlock. Però ara, amb l'auge de descobrir la vida juvenil dels personatges més famosos de la televisió, arriba ja un Sherlock. Aquesta proposta d'Amazon Prime Video ens porta a la joventut del detectiu per descobrir com va començar a convertir-se en el personatge que tots coneixem avui dia. La sèrie segueix la mateixa línia d'humor, investigació i misteri que les anteriors, barrejant la vida personal del detectiu i casos aparentment impossibles de resoldre. Com a fan de Sherlock Holmes, aquesta sèrie em va deixar enganxada a la pantalla. Durant la primera temporada, no només descobreixes una etapa del seu passat, sinó també de Moriarty, el seu suposat arxienemic. Si gaudiu de veure Sherlock resoldre misteris impossibles, mentre la resta encara intenta entendre què ha passat, aquesta sèrie us mantindrà expectants pel següent episodi.
8: Disculpe la intrusión, señor.
9: ¿Qué es?
8: Una bomba.
9: ¿Una bomba?
8: Un artefacto incendiario peligroso, señor.
9: Ya sé lo que es, una maldita bomba.
8: ¿Por qué querría alguien hacer esto?
10: Eres un chico muy listo.
11: Averígualo.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: I ara al Connectats ens n'anem de ruta. Ruta per Rubí Desaparegut. Mariona Jerez, bona tarda.
12: Bona tarda, Carme. Avui m'acompanya el Jordi Vilalta, del Centre d'Estudis Rubinencs. És la ment darrere la ruta del Rubí Desaparegut, una ruta que porta de forma gratuïta els assistents per edificis emblemàtics de Rubí que han desaparegut durant els últims 40 anys o que estan en perill de desaparèixer. Però el Jordi ho explicarà molt millor. Jordi, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
12: Comencem amb el més bàsic.
13: Sí, bueno.
12: Què és la ruta?
13: Sí, la ruta, bueno, no sé si sabeu què és el que són les Jornades Europees de Patrimoni, que és una activitat cultural que es fa cada any, promoguda pel Consell d'Europa i la Unió Europea. Va començar l'any 1984. I llavors, aquí a Catalunya també es celebra normalment a l'octubre, sempre a mitjans d'octubre, no? Llavors, el lema d'aquest any, que té totes les jornades a nivell general, és Patrimoni en risc, reviure, resistir, reimaginar, cada any amb el lema, no? Llavors nosaltres hem proposat fer, bueno, hem projectat fer una ruta pel patrimoni arquitectònic de Rubí que està en perill de desaparició o bé ha desaparegut ja, però durant els últims 40 anys. És a dir, va haver una època, als anys 70-60, que es va fer molta expansió urbanística a Rubí i van desaparèixer molts elements emblemàtics, però també entre els anys 80 i fins i tot a principis del segle XXI també han desaparegut edificis que tenen el seu interès històric i arquitectònic, no? Llavors farem una ruta a través de tots aquests elements.
12: I explica'm una mica, quins són aquests edificis, quins edificis inclou i cadascun quina importància té?
13: Sí, mira, començarem a la plaça de l'Ajuntament, a les 11, vale? I aleshores la ruta serà guiada pel Sergi Cano, vale? Que és el que el noi que sempre fa les nostres rutes guiades normalment. I llavors el primer que faríem és visitar la... Bueno, visitar no, perquè ja s'ha aparegut. Fer un esment de la Torre Modesta, que estava on està ara el Quirón, vale? On està el Centre Mèdic Quirón, que abans havia vingut la SEAT, estava allà situada aquesta casa. Llavors nosaltres cada vegada que tenim un element que ha desaparegut, doncs ensenyarem la fotografia i explicarem una mica la seva història, no? Aquesta era una torre es va construir entre 1910 i 1911, cap a l'any 80 o els anys 70 es van derrocar. L'any exactament no el desconec, però es van derrocar també fa uns quants anys. Llavors també passarem per la fascina de Cal Corrons, vale, que encara es conserva, però en bastant mal estat. I aleshores també hi ha la casa. I això és una fascina molt important perquè en el segle XIX fabricava aiguardent i s'exportava per molts llocs de la península hispànica, no? Vull dir, tenim aiguardent de Rubí per tot arreu que es fabricava aquí, no? I té el seu interès no només arquitectònic, sinó també de història econòmica, no? Uh-huh. I després de la fascina de Cal Corrons, bueno, també parlarem de la casa, no? Vale, que suposo que el POUM la respectarà, no ho sabem encara perquè estan en fase d'al·legacions al POUM. Uh-huh. Això també és un tema que també és important, no? Després hi ha la Casa Llong, que la pobra està super malament, la Casa Llong, que és també de principis del segle... a finals del segle XIX, vale? Principis del XX, i, bueno, com sabeu, està allà doncs, en molt mal estat, no? I després també, bueno, hi ha alguns elements que potser no tenien tanta importància arquitectònica, però que també té el seu interès, com, per exemple, que es van derruir fa molt poc, per exemple, la casa del forn Preses, que estava a la plaça Catalunya, vale? A la plaça del casino. Llavors, aquesta la van enderrocar el 2016 i una casa pues, de tipus una mica... Tenia el seu interès, tenia elements modernistes, esgrafiats i tot això. I, a més, en plan econòmic, història econòmica també, perquè era un forn de pa, que era bueno, bastant antic, que va ser fundat el 1881. Després també... Bueno, parlarem una mica de la font de l'Oca, sempre de la plaça de Catalunya, que aquesta també va desaparèixer als anys 80, però de manera misteriosa. I aleshores no se sap ben bé va anar a parar, no? Va desaparèixer, però bueno, era un element que era important. Era una de les poques escultures que tenim de tipus figuratiu a Rubí i ara ja no hi és, no?
3: I no se sap què va
13: aleshores,
3: passar.
13: Aleshores també... Si no se sap ben bé, jo no he intentat esbrinar-ho, no sé si... No sé. Després també ens dirigirem cap a la zona dels Maristes, vale? On estava la Josa, i parlarem de la Torre Blanca. Vale? La Torre Blanca era una casa que es va enderrocar fa poc, suposo que fa uns 20 anys o així, més o menys, per fer aquest bloc de pisos tan alt que hi ha anant cap a, o sigui, entre la, o sigui, el carrer Magallanes, al final del carrer Magallanes, bueno, al final no, el carrer Magallanes, abans d'arribar als Maristes, a mà esquerra, vale, venim del centre, hi ha tots uns blocs de pisos molt alts, doncs allà estava la casa aquella, que alguns molts se'n recordaran, jo també, quan anava a col·legi sempre passava pel davant, per anar als Maristes, d'aquesta casa. I després ens anirem cap al carrer, el carrer Monturiol, el carrer Magirramèntol, i parlarem de la desapareguda Torre Ricard. La Torre Ricard estava situada a la cantonada entre el carrer de Sant Isidre i el del Magirramèntol. I era una torre modernista que es va enderrocar, crec que va ser el 2001, sí, el 2001, i aleshores es va poder salvar, l'únic que es va poder salvar és una capelleta de Sant Isidre, que ara la tenen posada en un altre lloc del carrer, una família del carrer la va salvar in extremis, quan estaven enderrocant la casa, que va ser un estiu. L'estiu sempre és quan fan aquestes coses, que la gent està de vacances, i es va poder salvar. I després també, l'últim, parlarem d'unes torres que es van enderrocar fa poc, que eren les de la... És el carrer Prim, les torres del Rigol. Vale? Que, bueno, això es van... Cases que el problema que hi ha moltes d'aquestes cases, i com no estan incluïdes en el catàleg, la catàleg hi ha... s'han de fer una sèrie de... Hi ha una sèrie de característiques que fan que un element doncs, sigui més interessant que l'altre, però, esclar, també hi ha cases que potser no tenen la condició perquè estiguin inclosos al catàleg, però també tenen els seus elements històrics. Doncs, clar, llavors, com no està al catàleg, doncs es van enderrocar, no? I és això. Però nosaltres vam poder recuperar alguns elements d'aquestes cases, del Rigol, alguns mosaics, i també explicarem doncs, el que eren un indiano doncs, que va fer aquestes cases aquí al carrer Prim, no? I aquí doncs, acabaríem el recorregut aquest, no? Reivindicant una mica aviam si podem conservar tots aquests elements i manifestant també que no, que la conservació del patrimoni arquitectònic no té, és compatible totalment amb el tema del progrés i d'avançar cap endavant, no? Vull dir, sempre hem de tenir unes arrels clavades al terra, conservar el nostre patrimoni, la nostra identitat, però projectant-nos al futur, no? Això és la idea que volem transmetre una mica, no?
3: I deixa'm que et pregunti, perquè al Centre d'Estudis Rubinencs no heu fet només aquesta ruta, vull dir, heu estat fent molts tipus de rutes. Quins altres tipus de rutes podem esperar o hem vist del Centre d'Estudis Rubinencs?
13: Sí. Nosaltres, per exemple, col·laborem amb el Consorci Sanitari de Terrassa i cada mes, aproximadament, es fa una ruta de tipus comunitària, guiada pel Sergi, també, que expliquem aspectes diferents de Rubí. Per exemple, l'última que es va fer va ser el dilluns, crec que va ser el dia 28, sí, que era del Rubí vitivinícola. I vam passar per tots els elements que testimonien pues, la importància que va tenir el vi i el cep al Rubí d'abans, no? Aleshores, bueno, hem fet també rutes per masies, que van tenir molt èxit. Això ja estic parlant, per exemple, de fa 2 o 3 anys. I, bàsicament, el que fem ara és això, els Camins de Vida, que és aquest projecte destinat a persones amb diversitat funcional psíquica, però que està obert a tothom. I bueno, ara també tenim un projecte a fer una sortida a Can Corbera, que és una masia que està fora de Rubí, que està a les Fonts, que és del president del grup de col·laboradors, que és el Francesc Margenat, i que allà... Bueno, té una importància històrica bastant important perquè, a més, es conserva molt mobiliari de l'època. Era com una mansió, quasi, no? Vull dir, per dintre es conserva molt mobiliari, era bueno, una residència benestant, no? I, a més, té una petita mostra, una annexa, amb armes de la Guerra Civil, que és una col·lecció particular, bueno, està tot legalitzat i tal, inutilitzat i tal, i es pot veure, no? Bueno, és... Sí, digues.
3: Bueno, no, t'anava a dir que et volia fer una última pregunta,
12: que és, parlem del Rubí desaparegut, no? Hi ha algun edifici d'aquests que han desaparegut que t'hagués agradat poder salvar?
13: Bueno, clar, tots, perquè aquest, el de la Torre Modesta, per exemple, era molt maco, que estava aquí en el Quirón. I després també la Torre Ricard, també. I, bueno, també, també havia la casa de Cal Notari, que estava al costat, que aquí no... És clar, és que hi ha molts. Llavors hem de fer una selecció, perquè si no la ruta seria molt llarga, no? La casa de Cal Notari, que hi va viure el Josep Carner, que era, va ser inclús ministre de la República i que va ser un dels que... dels que van impulsar també el tema de les escoles Ribes, que vas del patronat i tot això, doncs allà tenien, era, bueno, després va ser d'un notari, i llavors aquella va desaparèixer, però bueno, jo era petit ja, encara l'havia vista, potser devia ser cap als anys 70, perquè als anys 70 van desaparèixer moltes coses. Va desaparèixer també la masia de Cal Cabanya, de Can Cabanyes, i també el teatre Cinema Domènec, també el Molí de la Bastida. Vull dir, va ser una època de gran expansió urbanística a Rubí, que van, bueno, no es tenia en compte... Ara, avui dia, hi ha lleis que protegeixen el patrimoni, però que en aquella època encara havia la dictadura i allà, pues, qualsevol deia alguna cosa, no?, en contra. O sigui que si havia de fer-se pisos, es feien i ja està. Sí, sí.
12: Bueno, Jordi, doncs moltes gràcies per explicar-nos una mica sobre el Rubí desaparegut i espero que el pròxim diumenge 11 d'octubre molts rubinencs i també no rubinencs vinguin a fer la ruta amb vosaltres.
13: Perfecte, ara moment tenim 26 inscrits, però bueno, vull dir, suposo que anirà pujant.
12: Esperem sí, que sí. Pues moltes gràcies per
13: estar
12: aquí.
13: Molt bé, de res, a vosaltres.

Amb aquest tom pels carrers, pel Rubí desaparegut, avui tanquem la paradeta. Tornem demà quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda. Tornarem amb més continguts en una nova edició del Connectats. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 38,5% dels santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. En canvi, un 11,7% percep que està més bruta i un 48% creu que està igual que abans. Són dades de la 51a onada de l'Observatori Sociològic de Sant Cugat, elaborat per Sigma 2 a partir de 1.100 entrevistes i presentat aquest dimarts al matí. L'estudi també compara la percepció de la neteja amb altres municipis de l'entorn. En aquest cas, un 61,5% dels enquestats considera que Sant Cugat està més neta que les ciutats del voltant. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró valora els resultats.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Més enllà de la valoració del nou servei, la recollida d'escombraries en general obté un 6,6 sobre 10 entre les persones que en fan ús. El 60,7% en fa una valoració alta i l'indicador recupera el nivell després de la baixada registrada el 2025, quan la puntuació va ser de 5,7. L'Eli Colell viu a Ripoll i és mestre d'infantil. Des de fa 3 anys forma part dels anomenats docents desplaçats, un col·lectiu de més d'un centenar de mestres que reclamen poder treballar més a prop de casa. En el seu cas, després d'aprovar les oposicions, li han assignat durant 2 cursos seguits la comarca del Vallès Occidental. La principal reivindicació d'aquest col·lectiu és que el sistema d'adjudicació tingui en compte les places disponibles i eviti que docents sense plaça siguin destinats a comarques allunyades, mentre asseguren posteriorment apareixen vacants més properes. I el desnonament previst aquest dimarts al carrer d'Eusebi número 8 a la Floresta ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament amb proclames com casa sense gent, gent sense casa. Fins al lloc s'hi han desplaçat 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra i una de la policia local. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Vale. El primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
4: Ostres.
5: Rambla 54, Marta...
3: Amana Morgades, Valldosera.
5: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
3: Vale, un altre cop.
5: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
3: Perfecte.

0: Això és Rambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres. Ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell. I el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o heu començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna doncs, que no està gaire estudiant, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta, tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet, les solucions són relativament senzilles perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final, tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que, si no estan del tot controlades, ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser, per exemple, ratolins o altres tipus de rosegadors. I simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser al màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca. I Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola i, per tant, doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu. O sigui, sense ells és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció. Per tant, és un grup que es dedica, entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica. I en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geven col·labora amb altres entitats del municipi o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Geven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets, ells, del cens de mussol i d'òliba, aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per òliba i tenim 8 per mussol comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies, per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben, lògicament, també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme. Ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys, hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres anirem fent doncs, el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres, des d'aquí, des del Rambla 54, doncs, intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies. I Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia. Moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte. Si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament, en mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant, que sí, moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So, what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomàquet. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí, la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits. I nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent. És a dir, la cosa va ser molt ràpida perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren super positius i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres, aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble i bueno, vam tenir consciència aquella setmana i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet, ells han penjat un reel a Instagram explicant la història i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans d'anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament, et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això han decidit, efectivament, dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n

0: arribés al puntcat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al puntcat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
1: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar-los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si Gaudí, li hem posat al gat una barretina, ja. Tot
0: Hem
1: un munt
0: creat
1: de
0: un tió,
1: coses.
0: també.
1: Hem creat un tió que, per cert, això sí, vosaltres esteu parlant amb aquesta gent d'aquesta empresa de videojocs, de Grim Tales?
0: Sí, ens estem intentant coordinar per fer una videotrucada i farem, bueno, intentarem a partir d'aquí fer un vídeo que tant de bo sigui tan viral com els dos que ha publicat ell.
1: Doncs, escolta'm, només una coseta, que és que és gairebé una obsessió personal, això del cagatió, que dius, no, és un tió, no és un cagatió. A veure si poden treure-li el caga del davant.
0: Ho intentarem, ho intentarem.
1: També han tingut ofertes de tot d'usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
0: Sí, la veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord, han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs, aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
1: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
0: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
1: Perfectament, és perfectament factible vista la resposta. Us havia passat mai això, aquesta confusió amb el puntcat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
0: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini.dog, ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el puntcat del domini.dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona, es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança i de cop i volta vam veure un boom d'altes d'Estats Units de dominis relacionats amb insurance i bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
1: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
0: Estem en ello. Estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
1: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest puntcat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
0: I tant. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deies.

0: sempre que vulguis. Una abraçada.
1: Abraçada. Adéu.
2: Doncs...
3: M'he de trobar molt.
2: Bueno, has d'estar relativament a prop.
3: Així?
2: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
3: Rambla 54. A la meva ràdio local.
2: Perfecte.
3: Faig bé, eh?
2: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material i, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions, perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, por lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: Infàs...
1: Pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6. Hem acabat pues, més, han acabat més, han acabat més, han acabat més. I ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
2: 24 a l'any.
0: El primer any van ser 6 vestits. Ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
1: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
0: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
1: Això comença el febrer, cada any.
2: Vale. Al febrer us reuniu?
1: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, els fils que em convenen, tot.
2: I des de febrer ja intensiu o
1: sí.
2: Ja intensiu, a l'estiu heu estat aquí
1: no,
2: amb l'aire condicionat.
1: Una setmana només en l'agost.
2: Bueno, una setmana de vacances, una setmana de vacances,
1: prou, eh? Home. Sí. Però bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats i claro. Necessiten temps i hores.
0: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
1: Jo sóc la que els tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, els fils que han d'anar, bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
0: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
3: Ara jo, luego va otra, después va otra...
2: Trabajo en cadena.
3: I la última, la maestra.
2: I la última, la supervisora.
1: La supervisora, que ojo, que digo, això no està bé.
0: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
1: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
4: Y hay pa una.
1: Hay pa una, pero son 6 piezas.
4: Pues 3 metros.
1: Tienes que hacer 5 más como esta.
4: Aquí hay 4 metros, hago 3 más.
1: Sí, porque es... Bueno, 3 sí, más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son 6.
4: Hay que hacer
1: para 5 más.
0: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
1: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces, no, 6 me sembla que 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
4: 3 i 3, 6.
1: 3 i 2 d'aquí, 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
0: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora, fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre. Llavors...

0: Llavors, a partir d'aquí, vam començar ja amb el taladro. Ja tot arreu ja amb el taladro. De primer era la marxa curta, però ara ja fiquem la més llarga.
1: Ara ja anem amb la marxa a tope.
2: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
0: Pues també fa el del dissenyador cada any.
1: Que és una altra categoria a part.
0: Sí, bueno, aquell no entra.
1: No entra categoria, és no. Com d'exposició.
0: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
1: De museu, totalment.
0: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquell.
1: Sempre
0: vestit.
1: Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
0: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... Tenen feina i no volen estar... Però, bueno, aquí, pues, el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes i les donen aigua.
2: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada, la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
0: I mentre elles aguanten, jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant... perquè pues, és el nostre, vull dir, és que quan parem al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
1: Ja estan pensats, abans d'aquesta edició de l'enguany.
0: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
2: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen. Un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà. Perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: Bon dia, rambleros i rambleres. Soc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí al meu poble, al Menà, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim-lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparats 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és... Dóna per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, rambleros i rambleres.
1: Rambla 54 és... no sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte, en la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva, i vam quedar que un dia trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps. És a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit. Però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí ve Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, amb més rimes, estructures, etc. Però jo, en el meu cas, almenys, faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma, no? No et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta, no? Ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Dani Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com a raig, no? Quan em ve la inspiració, sí. Vinga, que no vol dir que després no ho revisis, eh? Mm-hmm. Però jo no cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. A mi està lo típic que t'agites al llit i de repente te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè com, si no te'n recordes,
3: clar,
4: no?
3: Clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, al teu chat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment el que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea, i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final... Si algú té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou. Perquè si no, podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també, una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps? O com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare. Que ell, sí, ell va morir el 2017 i jo en aquella època doncs tenia com... en aquella època, just després de la mort, va passar un temps. Però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no?, d'intentar treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar. I a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, doncs ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort?
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè acabé la fi l'estic escrivint jo, però sobre les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no?, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no?, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè, bueno, jo al barri on vivim, on vivíem, no?, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no?, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no?, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no?, perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'en ell, no?, és a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que després, a partir d'aleshores, no?, sempre que la veia pels camps, no?, o per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no?, que eren una malva. I clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no?, aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva, crec jo, eh?
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí.
4: És una cosa
3: sí.
4: que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany, però és perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no?, sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no?, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no?, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no?, i és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la? Alguna altra cosa?
3: No. Jo el tema de relats, almenys fins que no... No sé, eh? No crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no?, en el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dintre d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no?, des dels balcons. És a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo d'aquesta persona, no?, que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no?, quina família, quin caràcter, no?, tenen les persones que viuen en aquelles cases, no?, en aquells pisos o domicilis, que jo crec que es poden veure veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... no?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que sí. Ho mire, ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que t'ho vull dir?
4: Yeah.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància, tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi a la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no? I qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre l'amor de mon pare, no? I sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
6: La xarxa de comunicació local. 91.5

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 38,5% dels santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. En canvi, un 11,7% percep que està més bruta i un 48% creu que està igual que abans. Són dades de la 51a onada de l'Observatori Sociològic de Sant Cugat, elaborat per Sigma 2 a partir de 1.100 entrevistes i presentat aquest dimarts al matí. L'estudi també compara la percepció de la neteja amb altres municipis de l'entorn. En aquest cas, un 61,5% dels enquestats considera que Sant Cugat està més neta que les ciutats del voltant. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró valora els resultats.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Més enllà de la valoració del nou servei, la recollida d'escombraries en general obté un 6,6 sobre 10 entre les persones que en fan ús. El 60,7% en fa una valoració alta i l'indicador recupera el nivell després de la baixada registrada el 2025, quan la puntuació va ser de 5,7. L'Eli Colell viu a Ripoll i és mestre d'infantil. Des de fa 3 anys forma part dels anomenats docents desplaçats, un col·lectiu de més d'un centenar de mestres que reclamen poder treballar més a prop de casa. En el seu cas, després d'aprovar les oposicions, li han assignat durant 2 cursos seguits la comarca del Vallès Occidental. La principal reivindicació d'aquest col·lectiu és que el sistema d'adjudicació tingui en compte les places disponibles i eviti que docents sense plaça siguin destinats a comarques allunyades, mentre asseguren posteriorment apareixen vacants més properes. I el desnonament previst aquest dimarts al carrer d'Eusebi número 8 a la Floresta ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament amb proclames com casa sense gent, gent sense casa. Fins al lloc s'hi han desplaçat 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra i una de la policia local. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.

0: Josep Lluís Castelló és veí de Sant Cugat, llicenciat en Ciències Empresarials i amb una trajectòria professional que també l'ha portat al món de la cooperació internacional, primer a Intermón Oxfam i després impulsant un ONG amb projectes al nord del Perú. En els darrers anys ha fet un nou gir, aquesta vegada cap a la divulgació històrica i la literatura. El resultat és una biologia formada per Quina llet i per Un plat de nata, dos llibres que recorren més de 80 anys de la nostra història a través de diverses generacions de la seva pròpia família. Una història que neix dels records, dels silencis familiars i de les memòries de la seva mare, i que barreja documentació històrica, vivències reals i ficció. I avui en parlem amb el seu autor, Josep Lluís Castelló. Benvingut, molt bon dia.
1: Molt bon dia, gràcies per convidar-me a aquesta presentació.
0: Recentment he escoltat una entrevista teva on explicaves també que aquesta història neix en part de les coses que senties a casa de jove, històries de les quals se'n parlava i no se'n parlava. Què hi havia darrere d'aquells silencis familiars?
1: Bé, sí, certament... La meva curiositat com a adolescent d'aquella època és a l'origen del llibre. Què hi havia era el que intentava justament esbrinar. Sempre, és el que tu deies, en senties parlar, però no se'n parlava a fons. Es descrivia alguna cosa, però, diguem-ne, mai s'explicava. Si preguntaves, silencis, o, diguem-ne, fugir d'estudi. Va ser aquesta curiositat a l'origen de tota aquesta feina, de tot aquest treball. Vull dir que sí, la llavor estava posada ja des de quan tenia 13 o 14 anys.
0: Creus que aquells tabús també són actuals? És a dir, ara les famílies es poden parlar més que abans o no?
1: Sí, jo crec que avui dia hi ha molta més transparència, les emocions s'expressen molt millor... També és cert que, en línies generals, però també és cert que potser esdeveniments tan tràgics i tan punyents com els que es van viure llavors, no sé si ara també costaria explicar-los, perquè, de fet, tenim a vegades a les històries de les famílies que passen coses tràgiques i també costa a vegades treure-les, Però sí, en línies generals jo m'atreviria a dir que sí, que avui hi ha més transparència, deixem les emocions més lliures.
0: La teva mare és una figura fonamental en aquesta història. Com va ser també convèncer-la perquè deixés per escrit les seves memòries i si hi havia coses que li costava especialment explicar?
1: Home, va costar bastant. Ho vam aconseguir també amb l'ajuda de la meva dona. I ho vam aconseguir quan ja era bastant gran, després de la mort del meu pare. Vull dir, jo crec que si ho hagués intentat abans, que no ho vaig intentar, però si ho hagués intentat abans m'hauria costat convèncer-la. I sí, hi ha una part de la història, sobretot la que es conté en el segon llibre, que afecta molt a la seva adolescència i joventut, que això li va costar molt anar-ho traient. Però a poc a poc ho vam anar aconseguint i realment és el nucli de la història, és a dir, aquesta biografia d'ella, aquestes memòries són el fil conductor de tot.
0: Com s'hi va sentir també després ella? És a dir, tot aquest recorregut, com ho va viure?
1: A veure, durant aquest procés jo vaig adquirir en algun moment, que no recordo exactament, però el compromís de que aquelles memòries intentaria que anessin més enllà. Ella amb les memòries va sentir bé, perquè al final és un document que és intens i molt valuós, però és curt. Són unes 30 fulles. Vull dir que tampoc va ser més, diguem-ne, sense tampoc voler forçar massa les coses, no? I tampoc les van reflectir en aquelles memòries, encara que jo les vaig anotar o van quedar pel meu treball posterior.
0: Insisteixes, però, que no has escrit tampoc una biografia de la teva família, sinó una història inspirada en ella, que això sí, és important, perquè els llibres podem conèixer també la història del país, no només la història de la família Castelló, no?
1: Sí.
0: Castelló Vila.
1: Sí. Sí, exacte. A veure, no és una biografia de la família, està inspirada en la història familiar, i jo et diria que, contra més allunyada, els avantpassats, hi ha més fabulació, hi ha més ficció, hi ha més invenció, i contra més propers els personatges, ja sobretot quan estem amb avis i pares, doncs la història és molt veraç, és molt real, és verídica. Precisament perquè tenia una certa recança de que sortissin els cognoms quan jo m'havia inventat molta història dels avantpassats més llunyans, és la raó per la qual vaig decidir canviar els cognoms, i ara apareixen com els Castellví i els Villet, i la meva mare, de fet, apareix com la Isabeló.
0: De fet, no sé si costa, no, permetre's ficcionar. T'hagués agradat més ficcionar la part de la família que coneixies més, és a dir, els teus pares, els teus avis, que sí que eren les persones que has conegut, que sí que és veritat que ficcionaves més l'altra part. No sé si et va costar ficcionar o és que ja està volgut no ficcionar aquella part. Més enllà dels noms.
1: Sí, no m'ha sigut molt difícil. A veure, la part d'avis i pares és que és quasi ciència-ficció, saps? Vull dir, és una realitat que quasi supera la ficció. I per això el contingut dels llibres per mi és molt interessant, no? Perquè realment és una història forta, potent. Imaginar-me els personatges de les nissagues familiars més antics... Bé, tampoc em va costar tant, i et diré per què. Tens molt poques dades, val? A lo millor el poble on ha nascut, l'ofici que va tenir, si eren tants o quants de família, però hi ha molt poca informació. Però sí que t'arriba, d'alguna manera, el tarannà, no? La manera de fer, com es vivia. I en aquest sentit... diguem-ne, el que he fet és ficcionar sobre una realitat, és a dir, al final és estudiar també quin era el context històric i quina era la manera de viure de l'època, les costums, els hàbits, etcètera, no? Les creences, la manera de pensar...
0: Entenc que hi ha una feina important també de documentació, no? Vas trobar cartes, documents, informacions, que fins i tot em sembla que et vas provocar algun petit xoc. No sé si hi ha algun descobriment que t'hagi fet canviar la idea que tenies d'algun membre de la teva família o d'algun fet o d'alguna història que t'havia arribat i deies, ostres, doncs al final no era tan així la cosa.
1: Bé, potser un... fet més punyent que va ser en un moment determinat, a l'any 21, trobar una notícia a La Vanguardia, a l'abril del 21, que feia referència al que havia passat al negoci que tenia el meu avi matern. Això em va xocar una mica perquè algo que jo d'alguna manera n'havia sentit parlar sortia com una notícia al diari, no? Altres coses sí, però si em permets...
0: T'ho perdonaràs.
1: Sí, preferiria no explicar-ho. No explicar-ho.
0: Queda dintre del xoc de familiar. Escolta'm, els teus llibres expliquen grans conflictes també polítics, el que dèiem, no? Que explica la part de la història de la teva vida, però en el fons també tota la relació que hi havia a Catalunya. Conflictes polítics, conflictes socials, ideològics, però sempre des de persones concretes. Després d'investigar aquella època, t'ha sorprès també comprovar fins a quin punt aquells debats s'entrava dins de les famílies i com ho feia, això, saps?
1: Home, no m'ha sorprès, però em sorprèn si ho faig una comparativa, per dir-ho d'alguna manera, amb la novel·lística actual. Jo moltes vegades comento que, bueno, avui hi ha moltes novel·les que anomenem històriques... Si mires realment el context històric que es desenvolupa, potser representa, no sé, un 10 o a vegades menys, un 10%, un 5% del contingut total de la novel·la. I això sempre m'ha sorprès, perquè jo sempre pregunto, ara imagina't que d'aquí 50 anys algú escriu una novel·la sobre la situació actual. I als diàlegs de les famílies no es parla de, no sé, de la guerra de l'Iran, del conflicte de Palestina, no es parla d'habitatge, del cost de la vida, del canvi climàtic, dels problemes, de les tensions que es produeixen amb la immigració. O sigui, diríem, bueno, però aquesta novel·la de què va? No? Sí, pot ser molt romàntica o fins i tot, no sé, buscar la morbositat de les relacions familiars o coses d'aquest tipus, però... Ostres, a les converses familiars es parla de tot això.
0: Clar, has d'anar a buscar la realitat, sí. Que sigui el més realista possible.
1: Clar, llavors, doncs jo quan he intentat explicar la història de les nissagues familiars ho he fet amb un context històric que era molt potent, perquè finals del XIX i principis del XX és un moment molt convuls, de molts canvis ideològics. És a dir, les grans ideologies que apareixen a finals del, durant la segona meitat del segle XIX estan encara avui dia presents i tenen molta força en les converses. És una època de canvi socioeconòmic, de canvi religiós. Hi ha moltes tendències, l'antimilitarisme, l'anticlericalisme, i tots els altres ismes, no? Llavors, és una època en què la immigració també té un pes molt important. Una època de guerres, de conflictes.
0: No has volgut passar de puntetes per la història. No. Si la gent ho agafa, els llibres, sí, els llibres veurà que s'aprèn també d'aquella Catalunya, oi? Mm.
1: Sí.
0: I és una voluntat teva, això.
1: Sí. Bé, més que una voluntat és que no podia explicar-me la història de la família, que hi ha una sèrie d'esdeveniments, com he comentat, tràgics. No me'ls puc explicar d'una altra manera que si no és el situar-nos dintre d'un context en el que... un context convuls, de conflicte, de canvi, i que em permeten explicar-me molt el que va passar. O sigui, el que si és, o et puc dir... de cara a un potencial lector, que no és una història de bons i dolents. És algo més complicat que tot això.
0: Com la vida mateixa. I parlem, Josep Lluís, dels títols que s'ha escollit. Quina llet i per un plat de nata. Són sorprenentment quotidians per una història que passa per moments molt dramàtics. D'on surten aquests noms?
1: A veure, quina llet té dos orígens, diguem, per dir-ho d'alguna manera. Per una banda, l'aspecte de negoci. Fa referència al negoci familiar del meu avi matern, en aquest cas, que estava en el món de la llet. Va tenir quan va venir a Barcelona, bueno, hi ha tota una història, però va acabar tenint una vaqueria. Però també té a veure amb aquest significat que li donem nosaltres a la llet, no? Que té un doble significat. A vegades, la sort, no? En aquest cas, el títol és quina llet, és a dir, quina sort, perquè la sort juga un factor molt important, com sempre, però també té a veure amb la mala llet, no? Per dir-ho d'alguna manera, o sigui, la mala estrogança. Això seria una miqueta amb referència al primer llibre. El segon et podria dir poc, perquè seria revelar molt, però sí que té a veure amb l'atzar, també, amb les circumstàncies de la vida, amb que que un determinat fet a la vida fa que prenguis un camí diferent que l'altre i moltes vegades preguntes, ostres, si no hagués passat això o si hagués trobat aquesta persona o en un altre moment o no l'hagués trobat, com hauria sigut la meva vida, no? Té a veure amb això.
0: Arribes a la literatura, podríem dir, entre cometes, tard. És a dir,
1: sí, molt tard, sí.
0: Que has estat dedicat a una vida professional molt diferent, vinculada, sí, a temes empresarials i a temes de cooperació. Sí. Perquè és ara que decideixes també emprendre aquest camí literari?
1: Sí, home, bona pregunta. Perquè, mira, jo començo això... A veure, sempre he tingut una afició per la història i vaig cursar ja de gran història, diverses assignatures d'història en els programes de gent gran a la Universitat de Bellaterra. I, de fet, en un d'aquests cursos vaig escriure un assaig sobre la vida del meu avi, que també és una documentació que m'ha servit per llegir i per escriure aquests llibres.
0: Sí. Arribo,
1: sí. Però realment...
0: Sempre tenies aquest... Sí. Havies tingut sempre un interès en escriure.
1: Mira, he sentit sempre com una mena de... un doble deute, no? Mm-hmm. Per una banda, una deute amb els meus avantpassats, una mica de reconeixement. Mm-hmm. De reconeixement. I, per una altra banda, un deute amb els meus, diguem-ne, descendents, no? O sigui, una certa responsabilitat de transmetre aquesta herència vital en els meus... La veritat és que quan escrivia pensava molt en els nets i netes, no? Llavors, per una banda, és, diguem-ne, un testimoni, és un homenatge i també, diguem-ne, és un agraïment i un llegat. Jo, si em permets, perquè crec que això ho explico, m'agrada llegir-ho, és un segon, la dedicatòria del llibre, que crec que reflecteix molt, molt bé això. No? I jo dic, als meus pares per regalar-me la vida, a la família i als amics per compartir-la, i als meus nets per donar-li un nou sentit. Jo crec que aquesta dedicatòria expressa molt bé la gènesi i l'objectiu d'aquest treball.
0: Després d'haver reconstruït més de 80 anys... Crec que t'estan trucant. Pot ser que vibra? Sí. Ara ho tancarem, no passa res. És perquè sentia, entrava la vibració, no passa res.
1: L'havia tancat.
0: Veus? Per això, com que sí, no és directe, no passa res. Després d'haver reconstruït més de 80 anys d'història familiar, també tens la sensació que coneixes millor d'on vens? I per això aquesta història pensaves tant també amb els teus nets, perquè sàpiguen d'on venen. És un regal que els hi fas, també, no? És a dir, tu t'has conegut millor i saps d'on vens, i això ho deixes, no?, també.
1: Sí. Pel que fa referència a mi, sens dubte. O sigui, crec que conec molt millor d'on vinc i comprenc, sobretot, molt millor el que va passar. I ho comprenc des de la pau, des de la pau interior, des de l'empatia, des de la comprensió, des de la, no sé, des de la compassió, des de, saps? I pel que fa als meus nets, bé, jo he fet un esforç gran, i crec que això és una característica molt bastant diferencial, crec, del llibre. Jo he intentat fer un esforç en el llibre per reflectir els personatges històrics i tot el context històric, polític, social, econòmic, religiós, etc. Reflectir-lo intentant, o amb el desig de buscar, que és una mica una quimera o una utopia, però buscar l'objectivitat. Per aconseguir això he treballat de dues maneres. D'una banda, buscant que apareguin personatges històrics de totes les tendències i extracció social, que representin totes les línies de pensament de l'època, per una banda, i per altra, donant-los amb ells la veu. És a dir, no fent jo una interpretació del que aquest senyor va dir o va deixar de dir, sinó simplement posar la seva veu en aquest discurs que va fer, en aquest míting el que va dir, en el congrés que va, en el diari aquest que va escriure, en aquí, aquesta ràdio, quina entrevista li van fer. És a dir, intentar d'aquesta manera que els meus nets, quan llegeixin algun dia aquests llibres, tinguin una visió 360 graus de lo que va passar, i en versió original. Aquest ha estat una miqueta, diguem-ne, el desig més important. I sobretot també intentar que tinguin una mirada crítica, que es facin preguntes sobre els relats interessats que es fan, que fugin de la complexitat, de la simplificació, perdó. És a dir, que s'acostumin a treballar amb complexitat. Precisament jo crec que un dels problemes que tenim a la societat actual justament és que ens costa molt tolerar la complexitat. Som molt intolerants a la complexitat. És molt fàcil simplificar i és molt fàcil donar-li la culpa a l'altre, saps?
0: I no és tot blanc o negre, oi?
1: No és tot blanc o negre.
0: Hi ha uns
1: matisos de grisos que són inacabables, sí.
0: I que mai pots fer...
1: Sí, sí.
0: Formar-te una idea de això és així perquè és així, no? Això és així i pot ser això i...
1: En el mateix llibre apareixen múltiples personatges històrics molt coneguts, en els que els hi veus els clarobscurs, no? Que veus que ja són personatges que evolucionen en la seva manera de pensar i la seva manera d'actuar. I això, en canvi, moltes vegades no es reflecteix en els relats, no? Tenim un estereotip d'un personatge i el tenim classificat amb aquella imatge, però, en canvi, quan el comences a aprofundir i el coneixes, veus que, bé, això que dèiem, que són molt més complexes, no?, i contradictoris del que aparentment sembla.
0: Quan et va costar de temps tenir aquestes dues novel·les acabades, i com ha estat també aquest procés de feina?
1: Sí. Mira, vaig començar a escriure les memòries de la meva mare abans que ella morís, o l'any 2010 devia ser. Després, el 2017, vaig fer aquests estudis d'història, justament a una assignatura que es deia Història Contemporània. de la restauració a la República, vaig tenir que fer un treball i vaig aprofitar per fer aquest assaig sobre l'avi, o sigui, l'any 2017, i aquest assaig se'l va llegir un germà meu, així, jo crec que li va costar perquè hi ha una cosa molt densa i tal, però em va dir, escolta, d'això em podries potser fer una novel·la. I com que jo en algun moment a la meva mare li havia dit intentaré desenvolupar això, m'hi vaig posar. I vaig començar, doncs, més o menys va ser el 2020, després una mica de passat el Covid. I des de llavors va ser una dedicació total fins al 2000, finals del 25. Ha sigut una dedicació de moltíssimes hores, no? Llavors, això passa quan un no és escriptor, ni és filòleg, ni és historiador, doncs ho supleix amb moltes més hores d'esforç, no? Però sí, moltíssimes hores.
0: T'han acompanyat anys, de 2010 fins ara.
1: Sí, sí, sí.
0: És una història que t'ha acompanyat i és una feina que s'ha estat allà.
1: Sobretot des de l'any 2017 cap fins al 25, van ser 8 anys de molt treball.
0: I ara què? Perquè això ha quedat tancat, no? O què?
1: Sí, sí, sí, ha quedat tancat.
0: Que sí?
1: Ha quedat tancat. Sí, sí, ha quedat tancat. Sí, no ho sé, ara estic... Bueno, com que m'agrada molt la història, doncs sí, estic investigant una miqueta... una època històrica anterior, que és la primera, bueno, el segle XVII, he agafat una franja que va entre 1620 i 1660, que coincideix amb el que va passar a Catalunya i la revolta dels segadors i, bueno, la guerra que va haver-hi a Catalunya, uh-huh, entre la monarquia hispànica i francesa, i també que va ser una mica una guerra civil entre catalans. Estic investigant això, perquè és un tema que també m'interessa molt, una miqueta amb l'objectiu realment de veure si realment els estereotips que circulen es corresponen amb la realitat històrica o no, i fins a quin punt hi ha certesa en els relats que es difonen, o hi ha interès polític, no? Estic treballant sobre

0: adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
1: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
2: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
1: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
2: Perquè la teva salut és el nostre futur.
1: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
3: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
4: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Mestra per vocació, especialista en organització i gestió de centres i formadora de mestres, Agnès Gradilla ha dedicat tota una vida a l'educació. Amb 81 anys, continua mantenint intactes la curiositat i les ganes d'entendre un món que, diu, de vegades ja no sent tan seu. Avui conversem amb una de les primeres directores de l'escola Ferran i Clua. Agnès, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Com estàs?
1: Bé, molt bé. Sí? En aquest moment una mica nerviosa.
0: Però, escolta'm una cosa, què et fa sentir o tenir aquest sentiment amb el món actual que dius que sembla que ja no sigui tan teu?
1: Home, ha canviat moltíssim i molt ràpidament. Els canvis es produeixen molt ràpids actualment i aleshores jo ja tinc una edat, però, bueno, m'interessa, em segueix interessant molt el món actual, perquè, a més, tinc 9 nets i, per tant, és el seu món actual, no? I m'interessa.
0: Dius que continues amb curiositat i les ganes d'aprendre intactes. Com es conrea tot això?
1: Tota la vida me l'he dedicat a aprendre. Sempre m'ha semblat que havia de saber més i sempre m'ha interessat. He tingut molta curiositat i crec que la curiositat és la base i el sentit crític i reflexionar i qüestionar-se les coses.
0: Mm. La teva trajectòria, o la teva vocació, més ben dit, neix de joveneta, a 14 anys. Però algú sembla que va intercedir per convèncer els pares que això de fer de mestre se't podia donar bé, no? Quina és la història que hi ha al darrere?
1: A veure, cal contextualitzar-ho. Jo vaig néixer el 45. Per tant, era una època crítica econòmicament. A casa meva no teníem massa recursos. Per tant, la idea era que acabés el batxillerat, fes una formació administrativa i me n'anés a treballar per aportar diners a casa. I jo volia ser mestra. I llavors anava a una classe per aprendre amb una mestra que m'ensenyava mecanografia i coses d'aquestes per anar a treballar, i jo no m'agradava. I un dia vaig fer una, amb una companya, li vaig fer una redacció perquè la presentés, perquè ella estava apurada, i li vaig fer una redacció, me'n recordo molt bé, que es deia La Soledat, i en castellà, evidentment. I llavors la mestra, quan la va llegir, va dir: això no ho has fet tu, qui ho ha fet? I llavors ella va dir: la Gradailla, perquè jo et dic Gradailla, no Gradilla, Grada

0: illa. I llavors la mestra em va preguntar que què passava. Jo li vaig explicar que jo volia ser mestra i que a casa no podien. No volia. I llavors, a partir d'aquí, amb la directora de l'escola, una escola pública, una escola nacional, vam parlar amb la mestra molt maca, una dona de Girona, i va parlar amb els meus pares i em van facilitar perquè podia obtenir matrícula gratuïta si feia un examen extraordinari. Em vaig preparar per aquest examen extraordinari i vaig començar al magisteri.
1: I a partir d'aquí, doncs, pràcticament tota la vida.
0: El meu món és l'educació, sí.
1: La teva trajectòria docent comença a Sant Fost de Camp Centelles, on vas arribar a exercir la direcció entre el 1970 i el 78. Quins eren els principals reptes d'aquella escola en aquell context social?
0: A veure, no se'n parla gaire de tota la lluita de les escoles nacionales d'aquell moment, dels mestres de les escoles nacionales. Estem parlant... Jo vaig entrar al funcionariat a l'any 65, dos anys provisional a Sabadell, i després vaig demanar el concurs de trasllat a Sant Fost de Camp Centelles com a això que se'n diu propietària. Aleshores, a veure, una escola trista, empobrida, amb poques expectatives, però hi havia tot un col·lectiu de mestres joves que entràvem, un col·lectiu important perquè es anava generalitzant, no?, l'escolarització, que vam lluitar força, primer, per treure les permanències. Les permanències era una quota que pagaven els pares a Catalunya per una hora més de classe. Això què volia dir, treure les permanències? Volia dir que els mestres tenien un sobresou pel que pagaven els pares. Això implicava tenir més mestres, més alumnes a l'aula perquè es cobrava més. El sou era molt baix. Per tant, la lluita anava per augmentar el coeficient, que era el sou que cobràvem, que és un coeficient multiplicador, els funcionaris, augmentar aquest coeficient i, per altra banda, prohibir les permanències perquè així els mestres deixaven de cobrar aquest complement que pagaven les famílies. Per tant, lluitaven perquè hi haguessin menys alumnes per aula. I això estic parlant de l'any, a partir de l'any 65, 67...
1: I sembla que parlem d'ahir, no?
0: Exacte. I, per tant, això va constituir una plataforma de mestres que després va derivar en el sindicalisme, perquè llavors no hi havia sindicats.
1: Uh-huh. Arribem al 1978, és el moment, l'any en què tu arribes a Sant Cugat, on durant 14 anys vas estar al capdavant del Ferran i Clua, en uns anys que van ser decisius per l'escola i també per al sistema educatiu. Quina escola et vas trobar i com van ser aquells anys al Ferran i Clua?
0: Quan jo vaig arribar al Ferran i Clua, al 78, venia ja d'uns anys de molt activisme i molta feina a Sant Fost, amb tot el que he explicat abans, de reivindicacions de tot tipus, i arribo a una escola que penso que serà tranquil·litat, no? I llavors entro a una escola que no hi ha direcció, que el director ha marxat abans d'acabar el curs, per tant no hi ha director, hi ha hagut conflicte entre pares i mestres, hi ha hagut com dos grups de mestres, i per tant arriba l'inspector i em diu: t'ha tocat, t'ha tocat perquè jo porto una experiència de direcció i sóc nova, per tant no estic implicada en cap dels grups. He de dir que jo no volia de cap manera, perquè ni coneixia l'escola ni el context ni res, però he de dir que em van donar suport els mestres que quedaven, que en quedaven 7 o 8 només, però em van dir: tira endavant, no et posarem pals a la roda, tira endavant. I aquesta és l'escola que vam començar amb el suport dels companys, diríem, tots els mestres que van arribar de nou, que van ser molts, perquè era una escola que feia 3 anys que funcionava, de recent recent inaugurat, diríem, feia poc, i per tant hi havia molts mestres provisionals.
1: Agnès, què significava ser dona i directora d'una escola en aquella època? No sé si vas haver de trencar algun sostre o de superar alguna resistència.
0: No, no, no. Dintre del funcionariat no, no existeix això. El que passa que sí és cert que una professió que està totalment feminitzada, perquè les mestres, hi havia moltes mestres, però molt pocs mestres, en canvi, el sostre era la feina de la dona a casa. O sigui, les dones s'havien d'ocupar, com ara, jo crec, però bueno, una mica més, s'havien d'ocupar dels fills, per tant, no volien assumir més càrrecs. Aquest era el sostre, no per part de que el departament ens posés una condició.
1: I després del Ferran i Clua vas passar per la formació del professorat, l'assessorament de centres i l'EAP de Rubí. Posteriorment vas entrar a l'inspecció a Osona. Com canvia la mirada sobre l'educació quan passes de ser mestra i directora a formar i assessorar altres professionals?
0: A veure, és tot una carrera d'obstacles, diríem, no? Però jo penso que el departament a mi em va oferir una oportunitat en un concurs que va obrir per fer formació de professorat. Ja abans havíem fet un curs de directors que va ser extraordinari, el primer curs de directors que es va fer aquí a Catalunya, un curs magnífic, jo diria. Això em va donar molta empenta. Jo, paral·lelament, vaig estudiar Ciències de l'Educació a l'Autònoma en aquesta època. Per tant, tot això em va donar un bagatge important. Quan vaig arribar a l'EAP, després d'unes oposicions a secundària, la veritat és que no sabia per on començar, perquè jo em deien, anava a les escoles, el que vaig veure és la dificultat dels mestres per atendre els alumnes que avui en diem escola inclusiva, perquè era la diversitat de l'alumnat i les dificultats que tenia el mestre a l'aula, en un context que era diferent, que era el de Rubí, que era diferent al Ferran i Clua, que jo coneixia. El context del tipus d'alumnat i de famílies. I això implicava, doncs, veure la dificultat. Quan vaig anar a inspecció va ser un gran repte, perquè a Osona hi havia el tema de Vic, que crec que és conegut, que hi va haver molta problemàtica amb la immigració, i això va suposar un gran repte de nou, perquè jo no coneixia aquesta problemàtica. I si a l'EAP va ser la problemàtica de la diversitat a l'aula, a la inspecció va ser la problemàtica de l'escolarització i l'acollida dels immigrants. Aquest va ser va ser molt important el canvi, que va influir també en la meva manera de pensar, en els meus valors.
1: Tu et vas jubilar el 2006, però no et vas desvincular del Departament d'Educació i vas continuar fent formació i assessorament. Què és el que t'ha mantingut vinculada a l'educació durant tants anys? I què creus que té l'ofici de mestre que costi tant de deixar-lo enrere?
0: No, no puc deixar-lo enrere, és la meva professió, és la meva vida. Jo he dedicat, entre la família i la professió, no sé quin és el pes més important, i per tant jo no puc deixar-la, és formar part de la meva vida, de la meva manera de pensar, de la meva manera, els meus interessos. I per tant, és clar, perquè a més, com t'he dit, és un procés formatiu, no? Primer, doncs, aprendre a les relacions humanes, la resolució de conflictes, la direcció de les persones, no? Després, entendre el que passa amb un alumne que no aprèn, què fem, no? Tot aquest tema més de la psicologia, de l'aprenentatge. Després passes a la formació del professorat. Tot això implica un nivell de formació que abans de i durant, no? De reflexió. Per tant, és que va formant part de la teva personalitat, de la teva manera de ser, de pensar.
1: Has viscut una transformació enorme de l'escola des dels anys 70 fins a l'educació actual. Què creus que hem guanyat en aquest recorregut i què penses que hem perdut pel camí?
0: Mira, crec que hem guanyat molt. A cada obstacle es fa un pas endavant, a vegades es retrocedeix. Què ha passat? A veure, en els últims anys jo crec que la complexitat és més gran. O sigui, a veure, per mi hi ha una aturada molt gran, que és quan les retallades per la crisi econòmica. Aquí s'havien aconseguit una sèrie de recursos, i es paralitzen i es treuen. I costa molt de recuperar aquests recursos que s'han perdut. Jo diria que no s'han recuperat. I, per altra banda, paral·lelament, la complexitat cada vegada és més gran, perquè bé, es detecten més les necessitats. Aquí hem guanyat una miqueta, que es detecten més, però no els recursos en aquesta... per exemple, la salut mental es detecta molt més, que abans no sabíem què passava, no? Ara estan molt diagnosticats, però no hi ha recursos suficients. Per tant, augmenta la complexitat, els recursos han baixat i jo crec que estem en un moment molt difícil i complex.
1: I des de la teva experiència, doncs, i veient aquest panorama, aquesta fotografia que ens feies, quin és el principal problema que s'hauria d'abordar avui en el sistema educatiu?
0: Mira, cal una transformació bastant profunda, bastant profunda. Jo crec que hi ha, per una banda, la formació de professorat. En aquests recursos que es van retallar, un d'ells va ser la formació permanent del professorat. Per tant, formació per atendre totes aquestes dificultats. Recursos de suport al professorat. Cal aquests recursos. També hi ha, bueno, també reivindiquen les condicions d'ambient, no? Perquè també ha canviat el clima, per tant, fa molta calor i totes aquestes coses, però jo crec que és una transformació molt més. Parlem d'inclusivitat i no estem preparats per atendre aquests alumnes. Hem desballestat l'escola especial i no tenim alternativa a aquests alumnes que tenen aquestes necessitats especials, no? Per tant, jo crec que cal... Jo crec que el diagnòstic el tenim perquè hem fet moltes comissions i molts estudis i tot. Tenim un bon diagnòstic i cal posar mans a la feina, no? A buscar, a prendre decisions i a abocar-hi, evidentment, recursos.
1: I en tota aquesta transformació, en tots aquests canvis, evidentment també ha canviat la societat, la manera en què entenem les coses. Diries que la societat actual i les famílies hem delegat moltes responsabilitats a l'escola?
0: No sé. A veure, jo el que crec és que hi ha un gran proteccionisme de la infància. Jo no sé si es delega responsabilitats, perquè les responsabilitats també les té la família. O sigui, cada vegada té més responsabilitats la família, també. Perquè, bueno, estem pensant en un tractament, en una cura dels infants, que a vegades jo crec... A veure, potser hem d'entendre que tinc 81 anys i parlo d'experiències molt anteriors, però jo crec que actualment hi ha una sobreprotecció i aquesta sobreprotecció també recau en demanar responsabilitats a l'escola. Per altra banda, tot passa per l'escola, no només la família, no, tot. Si hi ha... Bueno, qualsevol cosa és que l'escola que no s'educa prou aquest aspecte. Per tant, tot va recaient sobre l'escola. I també sobre la família, perquè avui dia la responsabilitat és molt gran. De seguida anem a serveis socials, de seguida desatenció, de seguida hi ha problemes. I una part d'això crec que és aquesta... de fet, és una infantilització de la infància, diríem, que s'allarga massa.
1: Estem ja pràcticament al final. Hi ha una pregunta més personal. Als 81 anys que dèiem que tens, dius que la vida és un seguit d'experiències que ens van construint i que totes ens deixen marca. Si mires enrere, què t'ha ensenyat la vida que no vas aprendre ni a l'escola ni a la universitat?
0: No t'ho podria dir, perquè a l'escola i a la universitat m'han ensenyat qüestions teòriques. La vida m'ha ensenyat qüestions pràctiques. Una cosa que he après és a respectar les persones. respectar molt, perquè de vegades jo sóc bastant, entro en conflicte ràpidament, no? I em costa aquest atemperament, no? Aquest saber escoltar, entendre el per què la persona està opinant o està actuant d'aquesta manera. Això ho he après amb tota aquesta trajectòria de relació amb la gent, no? Amb les persones.
1: Agnès, què et queda encara per descobrir? Ui. Ja que ets tan, tan curiosa, què et queda per descobrir que encara no has tingut temps, que ho tens allà a l'horitzó?
0: Mira, jo a l'horitzó m'agrada aprendre a través del viatge, a través de les classes. M'agrada molt escoltar la gent que en sap. Vaig a conferències encara, aquí a l'Ateneu, a l'Institut d'Humanitats de Barcelona. Bueno, intento aprendre coses noves. I, per tant, el meu ideal, el que em fa molta il·lusió és viatjar. I veig que cada vegada la llista que tinc, cada vegada vaig tatxant perquè penso que ja no hi podré anar, aquí ja no hi podré anar. I això em sap greu, perquè m'agradaria molt conèixer. En el viatge, crec, viatjant és quan crec que es coneix. Sobretot si pots viatjar lliurement, diríem, no en viatge organitzat. I això se'm fa difícil, ja...
1: Doncs avui donem les gràcies per haver acceptat la nostra invitació a una persona que ha donat tota la seva vida a l'ensenyament, que encara hi continua, no?, amb aquest afany de voler aprendre, però que de petita, de jove, sembla que volia ser hostessa de vol.
0: Ah, sí, per això de viatjar. No donava la talla.
1: Agnès Gradella, moltíssimes gràcies per passar pel Faves Contades. Que vagi molt bé.
0: Gràcies per aquesta conversa.
1: Doncs fins aquí el Faves Comptades d'avui. Demà més, quan siguin les 10 del matí, amb Alba Triador. Gràcies a tots, molt bon dia.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda al Menja't la vida. Què tal? Què contenta estic de que estiguis aquí de nou?
2: Jo també. A part, o sigui, estic contenta d'estar aquí presencial i estic contenta que sigui setembre, tornar a la rutina. A mi, és que per a mi, Pili, el setembre és inici d'any. És que per mi el 31 d'agost hauríem de celebrar el cap d'any, realment.
1: Tens raó.
2: Jo el celebro, he de dir.
1: Sí?
2: Sí, sí.
1: També estem contentes, ho hem de dir, ho direm sí, fluixet, perquè hem començat la canalla a l'escola.
2: Totalment.
1: Ai, anem quina felicitat,
2: males mares,
1: no?
2: I anem a dir que estem contentes, però perquè ells també ho estan.
1: Sí, és per ells, que estem contentes nosaltres. Doncs comença el setembre, comença aquest nou any i començaran segur les rutines, comença la bogeria, però també anem una mica organitzats o no acabem l'any, no?
2: Doncs sí, el setembre és un mes especial, no?, per aquest motiu, perquè, doncs, com dèiem, és com un inici d'any, no?, i per tant també, doncs, moltes persones es marquen fites i volem tornar a la rutina en tots els aspectes. Llavors, com podem fer? Com podem tornar a la rutina perquè no se'ns faci costa amunt? Perquè és una de les grans fites, no? O sigui, arribar a complir aquestes rutines que ens plantegem. Anem a parlar una miqueta a nivell emocional abans d'entrar en matèria, que és important, no? I a part els psicòlegs recomanen que hem d'ajustar els horaris de mica en mica. O sigui, no podem ara de repent, no?, tornar a la rutina al 100%. És a dir, si hem tingut molta vida social durant aquest estiu, doncs els psicòlegs el que recomanen és que continuem tenint petits dies, no?, d'aquesta vida social, inclús entre setmanes, és a dir, que no arribem ara a un horari d'hivern de no fem res, no? Bueno, hi ha moltes persones que durant l'hivern continuen tenint molta vida social, però, però doncs això, que no, mantenir una mica aquestes activitats d'oci, inclús entre setmana, i sobretot marcar-nos petits objectius que ens motivin. Això sempre ho parlem, cada any en parlem, no?, però que quan ens marquem un objectiu, que sigui un objectiu que realment ens vingui de gust, no? Si em marco l'objectiu de fer esport, doncs que sigui un esport que em motivi, que no sigui algo, me'n vaig a fer esport per fer esport, perquè al final, si no estic motivat, no m'agrada, doncs acabaré per deixant-ho.
1: Difícil, no?, com mantenir un hàbit, o convertir-lo en hàbit, si
2: o
1: no t'agrada.
2: O convertir-lo, exacte. Llavors, doncs això, fer-ho de mica en mica, com ho podem fer, què podem fer? És un bon moment, òbviament, per reprendre hàbits saludables, com, per exemple, doncs, anar a dormir a hores regulars, no?, d'estiu, i sobretot amb famílies, no?, no hi ha horaris gairebé, no?, i ens costa molt més reprendre aquests horaris, però és important descansar. Crec que portem molts anys parlant de la importància en els hàbits saludables, de la importància en el que mengem, en l'activitat física que fem, la importància en la salut mental també, però li vinc aquest any a incloure també el descans. L'important que és descansar.
1: I difícil. Segons en quines edats, I el gènere, que també afecta, les dones a segons quines edats, que ens costa molt dormir bé.
2: Sí, i aquí també, doncs, el dormir bé ens costa, però també hi ha hàbits que podem prendre, no?, tant amb l'alimentació com amb l'activitat física, com a gestionar les emocions per poder descansar bé, no? O sigui que al final és algo que està relacionat. Totes quatre branques, no?, estan relacionades entre si i, per tant, doncs, podem començar per canviar hàbits en una i, doncs, continuar amb les altres per, al final, aconseguir, doncs, el màxim benestar per cadascú de nosaltres de forma individual. Llavors, a l'hora d'anar a dormir, doncs, això, intentar que hi hagi horaris regulars. Vaig a donar també una recomanació i és no mirar pantalles abans d'anar a dormir. I vaig explicar per què, perquè crec que tothom ho hem sentit, no? No, abans d'anar a dormir no es poden mirar pantalles perquè després ens costa dormir. Però per què és això? Quan es comença a fer fosc, el nostre cos comença a preparar per anar a dormir, no? Es comença a generar tot un seguit d'hormones i substàncies que fan que poquet a poquet, doncs, ens comenci a agafar aquella sensació de son per després, doncs, arribar al llit, no?, i dormir, no? Què passa quan tenim una pantalla? Que el nostre cos percep llum. I aquesta llum el que fa és com si no s'estigués fent de nit. Llavors el cos no es prepara per anar a dormir i això fa que quan anem al llit, i a més si al llit mirem una pantalla, no?, doncs ens costi molt més dormir. Per tant, aquelles persones, o sigui, és una recomanació generalitzada, pantalles abans de dormir, 2 hores abans hauríem de deixar de veure-les. Però en persones que us està costant dormir, que aneu a dormir i us costa i doneu toms, doncs una de les raons pot ser aquesta, per tant, reduïu el temps que esteu a les pantalles abans d'anar a dormir.
1: I pantalles són tot, també m'imagino que és la tele.
2: Sí.
1: O sigui que a llegir.
2: Exacte. és un bon tema, sí? No sé si heu llegit algun dia abans d'anar... No, perquè ara hi ha influencers que diuen que no és important llegir, Pili, no
1: Ostres.
2: Sé si ho has escoltat.
1: No.
2: Doncs sí, però no entrarem en matèria.
1: Home, podríem, eh? O sigui, hi ha influencers que diuen que...
2: Que no, és que important, no, no és rellevant llegir. Doncs en aquest cas, si volem descansar, doncs un dels hàbits que podem crear per descansar millor és retirar pantalles i llegir, per exemple. Uh-huh. No sé si heu, com deia, no? No sé si heu, si heu llegit alguna vegada abans d'anar a dormir,
1: sí.
2: però ens agafa son. Bueno, depèn. Ara estic pensant.
1: Sí, sí. Depèn de com t'enganxi allò que estàs llegint.
2: Eh? També ho alta, Pili.
1: Sí, perquè a vegades
2: que...
1: et ve son i a vegades dius, mare meva, és que m'he d'acabar el capítol i un altre. Sí, pot
2: Exacte.
1: Passar.
2: Doncs això, intentar doncs, anar a dormir a hores regulars i fer doncs, o canviar aquells hàbits per poder realment doncs, dormir una miqueta millor. Què més podem fer? Doncs tornar a fer exercici de manera progressiva. No és necessari que ara de repent venga 5 dies a la setmana al gimnàs, no? O 5 dies a córrer. O... A veure, surt a córrer els dies que podràs mantenir. 5 no són, segurament. Uh-huh. Val? La gran majoria de persones no tenim temps per poder anar 5 dies a la setmana a fer esport. Val? Que podem, genial. Que sou dels que podeu, superbé, continueu. Però si no, comencem per un, comencem per dos, algo que sigui sostenible. Si més endavant es converteix en una prioritat, potser hi buscarem més dies, però que sigui real, que l'objectiu sigui real.
1: Que sempre és millor no, anar sumant hores que no restant, perquè llavors tens aquella sensació de fracàs, suposo que deu ser per això també.
2: Exacte, perquè al final si jo em plantejo 5 dies i em vaig a 3, doncs sembla que ja no estic arribant al meu objectiu. I que després doncs, és això, que ha de ser un objectiu realista, una fita que realment sigui assumible. Què més? Clar... Parlem amb una nutricionista i encara no hem parlat del menjar, Pili. Llavors, planificar àpats equilibrats. És important planificar, molt important. Si volem seguir hàbits saludables amb l'alimentació, tenir una planificació. Una planificació que la podem fer, potser a l'inici ens costarà mitja hora, un diumenge. Però si ens habituem, després en 10 minuts tindrem la planificació de la setmana feta i això ens facilita moltes coses. Ens facilita la llista de la compra. Perquè ja, o sigui, ja fem la llista en funció del que hem planificat. Ens facilita a no pensar, o sigui, arribem i no hem de pensar el que hem de fer, perquè ja ho tenim comprat uh-huh. i ja tinc la recepta o ja tinc l'àpat creat, no? I per tant, doncs ja m'he de posar a cuinar i ja està. I a més, si teniu família, teniu nens i nenes, i aquest moment de fer el menú setmanal, el feu en família, després hi ha més, menys irritabilitat a taula, perquè l'hem decidit entre tots i totes, no? Per tant, o sigui, planificar, o si voleu menjar d'una forma més saludable, el més important és tenir una planificació.
1: Està claríssim, perquè si no has planificat, no has anat a comprar, després obres a nevera, no pots fer en aquell moment, no?, l'àpat saludable, si
2: Exacte.
1: No tens els ingredients que necessites.
2: I si arribem tard de la feina, si arribem tard de, doncs, que hem acompanyat els nens i nenes a les extraescolars, si arribem tard, entre que arribem tard, estem nervioses perquè encara falten dutxes, que m'he de preparar, la feina estic nerviós perquè acabo d'arribar, no he pogut anar al gimnàs, no he pogut desconnectar, arribo... I segurament, si no tenim planificat el que sopar, doncs anem a algo ràpid i normalment lo ràpid no és saludable, no? Per tant, doncs tenir una planificació ens facilita a poder tornar amb aquesta rutina amb l'alimentació.
1: Déu-n'hi-do. Doncs molts inputs que hem de fer a poc a poc. Uh-huh. Home, la planificació pot ser una de les prioritats, eh? Perquè sense ella després no ve la resta de coses. No ve el temps per anar al gimnàs, no podràs dormir i descansar prou bé si tens el rau-rau al cap. Per tant, planificar-nos que ens donarà molta llibertat després per aconseguir totes les altres fites. Naila, que bé que hagis tornat. Et necessitàvem. Et seguim a través d'Instagram a @my_nutricionist. I enhorabona, feliç de ben trobada, no? No es diu així?
2: Sí, moltes doncs gràcies per rebre'm. Fins la propera.
3: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 38,5% dels santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. En canvi, un 11,7% percep que està més bruta i un 48% creu que està igual que abans. Són dades de la 51a onada de l'Observatori Sociològic de Sant Cugat, elaborat per Sigma2 a partir de 1.100 entrevistes i presentat aquest dimarts al matí. L'estudi també compara la percepció de la neteja amb altres municipis de l'entorn. En aquest cas, un 61,5% dels enquestats considera que Sant Cugat està més neta que les ciutats del voltant. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró valora els resultats.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Més enllà de la valoració del nou servei, la recollida d'escombraries en general obté un 6,6 sobre 10 entre les persones que en fan ús. El 60,7% en fa una valoració alta i l'indicador recupera el nivell després de la baixada registrada el 2025, quan la puntuació va ser de 5,7. L'Eli Colell viu a Ripoll i és mestra d'infantil. Des de fa 3 anys forma part dels anomenats docents desplaçats, un col·lectiu de més d'un centenar de mestres que reclamen poder treballar més a prop de casa. En el seu cas, després d'aprovar les oposicions, li han assignat durant 2 cursos seguits la comarca del Vallès Occidental. La principal reivindicació d'aquest col·lectiu és que el sistema d'adjudicació tingui en compte les places disponibles i eviti que docents sense plaça siguin destinats a comarques allunyades, mentre asseguren posteriorment apareixen vacants més properes. I el desnonament previst aquest dimarts al carrer d'Eusebi número 8 a la Floresta ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament amb proclames com casa sense gent, gent sense casa. Fins al lloc s'hi han desplaçat 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra i una de la policia local. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Vale. El primer que has de dir és Rama 54, Amana Morgades, Valldosera.
4: Ostres.
5: Rambla 54, Marta...
3: Amana Morgades, Valldosera.
5: Valldosera. Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
3: Vale, un altre cop.
5: Rambla 54, Amana Morgades, Valldosera.
3: Perfecte.

0: Això és Rambla 54 a Domenys Ràdio.
1: S'ha debatut molt sobre l'animal que inspira aquestes notes genials, com tot, de John Williams. Alguns diuen que la Hedwig és una òliba, altres juren i perjuren que és un mussol. Sembla que el món científic els dona la raó als de l'equip mussol. I, de fet, a l'obra original de J.K. Rowling l'identifica clarament com una snowy owl, que en català s'anomena duc blanc o mussol de les neus. Per tant, pertanyeria a la família dels estrígids, mussols i ducs, i no a la dels titònids, que són les òlibes. Però nosaltres, al Rambla 54, som gent de pau, i avui els nostres ocells són tant mussols com òlibes. Ens interessen tots. Volem parlar de tots aquests rapinyaires nocturns que viuen en ambients agrícoles i que estan amenaçats per l'actuació dels humans. De tots els humans? No, com a les aventures de l'Astèrix i l'Obèlix, n'hi ha uns quants que es resisteixen i treballen per revertir aquesta situació. I alguns viuen a Sant Jaume dels Domenys. Laia Batlle, ben tornada al Rambla 54, com estem?
2: Molt bona tarda, Anna. Doncs molt contenta de passejar de nou per la Rambla.
1: I avui no passeges sola, passeges acompanyada, i no d'una, sinó de dues persones. Qui tens amb tu?
2: Doncs mira, avui m'acompanyen aquí als estudis de Domenys Ràdio la Maria Figueres. Ella és tècnica del grup ecologista Geben del Baix Penedès i també del Vendrell. I el Jordi Palau, que és membre de Domenys Dempeus. Benvinguts a tots dos al programa. Què tal, com esteu?
3: Molt bé, bona tarda.
4: Bé.
2: Vosaltres, doncs heu entomat o començat un projecte per recuperar els mussols i les òlibes aquí, a Sant Jaume dels Domenys. És una iniciativa que és no pionera de Catalunya, podríem dir, però sí a la comarca, perquè va començar a la Plana de Vic, i que ara heu portat aquí al Baix Penedès. Què ens en podeu explicar? En què consisteix aquest projecte? Maria.
3: Doncs és un projecte que, si bé la implementació més pràctica s'ha fet ara fa poc aquí a Sant Jaume, va començar fa 3 anys, engrescat pel grup de naturalistes d'Osona, que es van posar en contacte amb nosaltres perquè creien que, per les característiques de la comarca del Baix Penedès, un projecte similar al que ells havien iniciat feia uns anys, doncs podia ser molt, molt interessant. I ara, doncs, ja fa 3 anys, vam començar amb un cens de mussol comú, amb una de les espècies que estem treballant aquí a Sant Jaume, i per poder estudiar i per poder saber una mica més d'aquestes poblacions que tenim a la comarca, perquè és un grup de fauna doncs, que no està gaire estudiat, no se sap exactament què passa, no?, a la comarca del Baix Penedès. Llavors vam començar així i després ens hem anat engrescant fins a avui, amb Domenys Dempeus.
1: Maria, Jordi, un plaer tenir-vos aquí a tots dos. Una cosa, aquest matí, quan preparava aquesta conversa, he tafanejat una mica per internet, i a risc d'equivocar-me, que amb internet no se sap mai, he trobat que a Catalunya tenim 8 espècies de rapinyaires nocturns i que només una d'aquestes 8, el gamarús, es considera que està en expansió perquè resulta que viu als boscos i s'està beneficiant una mica doncs, del creixement de la massa forestal, encara que sigui descontrolada. La resta tots tenen una perspectiva bastant magra. L'òliba està en regressió i el mussol comú, que parlaves, Maria, del mussol comú només en queden, a veure, que ho he apuntat per aquí, entre 7.000 i 13.000 parelles. Això és molt poc.
3: Sí, efectivament, al contrari del que ens pot semblar, perquè actualment ens trobem en una situació que és una mica paradigmàtica, que és que tenim una quantitat molt més gran de superfície forestal que fa unes dècades, i això ens podria semblar que és positiu, perquè dius, ostres, la natura s'està recuperant, està guanyant espai, però en realitat el que està passant és que, degut a l'èxode rural, a l'abandonament de cultius i de camps, el bosc està guanyant terreny, però està guanyant terreny en contra de les zones obertes. Zones obertes creades pels éssers humans, però que són molt positives per molts grups de fauna. Parlem de rèptils, parlem de pol·linitzadors i també parlem de rapinyaires, rapinyaires diurns i nocturns. En el cas de, com comentaves, no, el mussol, l'òliba, són espècies molt vinculades a aquests terrenys agrícoles i la pèrdua d'aquests doncs, també suposa la pèrdua de gran part d'aquesta població.
1: I això què representa pel nostre ecosistema? En realitat, què fem els humans que fa que aquesta població doncs, de mussols i òlibes vagi a la baixa a banda d'abandonar el camp, que no és menor, eh?
3: Doncs, a banda d'això, l'ús de raticides i altres pesticides també suposa un problema per aquest grup de fauna. Al final són depredadors que són a dalt de tot de la xarxa tròfica i això suposa doncs, que tots aquests verins acabin també arribant en aquestes espècies que es veuen molt perjudicades. A banda d'això, doncs, tenim altres aspectes negatius que podem trobar, com poden ser línies d'alta tensió que no estan en condicions adequades i, per tant, pateixen electrocucions, o també algunes basses agrícoles que no tenen elements adequats de sortida i, per tant, doncs, també es produeixen ofegaments. A banda de la pèrdua doncs, d'aquests espais oberts, doncs, hi ha altres efectes negatius doncs, que també són perjudicials per aquest grup.
2: I això, Maria, alguna d'aquestes qüestions que apuntes ara es podrien repensar o es podrien revertir?
3: Sí, de fet, les solucions són relativament senzilles perquè al final jo crec que el problema és més el desconeixement que no tant que no hi hagi voluntat per fer-ho. Al final, tenir aquest grup aquestes espècies al nostre voltant és molt positiu perquè controlen doncs altres poblacions que, si no estan del tot controlades, ens poden suposar un problema als éssers humans, com poden ser, per exemple, ratolins o altres tipus de rosegadors. I simplement posant elements perquè puguin sortir de les basses o controlant aquests punts d'alta tensió que puguin ser problemàtics, així com posant caixes niu per fomentar els llocs de cria, doncs ja estem fent una feina molt positiva per a aquestes poblacions.
2: Estaríem parlant, per tant, de que el projecte que estem parlant avui és així, és aquest, posar caixes niu. Explica'ns una miqueta de què va.
3: Exactament. Doncs aquest projecte, com deia abans, va néixer primer amb l'estudi una mica de la població que trobàvem al Baix Penedès de mussol comú. Això es fa un cop l'any amb un grup de voluntaris. Aquest any vam ser el màxim, que van ser 80 persones escoltant per tota la comarca el cant del mussol, que és una cosa espectacular. I llavors, a partir d'aquesta observació de com es distribuïa aquesta població, ens dona una mica de pistes de com poden estar la resta d'espècies a la comarca. I Sant Jaume, la Bisbal, tot aquest entorn d'aquí és magnífic perquè està envoltat de molta part agrícola i, per tant, doncs, també era un punt molt interessant per potenciar encara més aquesta població. Com ho fem? Doncs, òbviament, posant caixes niu, però també doncs, intentant corregir o estudiar quins són aquests efectes negatius que hi poden haver al voltant dels llocs on hem col·locat aquestes caixes niu.
1: I tot això a partir d'una prova que ja es va fer a Osona el 2022, no? I que va funcionar.
3: Exacte. En aquest aspecte estem molt, molt, molt agraïts en el grup de naturalistes perquè ens estan donant, bueno, doncs, des d'assessorament tècnic, suport moral, òbviament, i també són els que ens han ajudat a triar les ubicacions per col·locar aquestes caixes niu, per fer la instal·lació, per construir les caixes niu, o sigui, sense ells, és un projecte que difícilment hagués tirat endavant.
1: I allà ho van aconseguir? Tenen alguna xifra de dir, doncs mira, teníem, m'ho invento, 10 mussols i ara en tenim 20 o 25 o 30?
3: Allà fa més de 30 anys que treballen en aquesta direcció. Per tant, és un grup que es dedica, entre moltes altres coses, però a nivell de rapinyaires són molt experts i s'hi dediquen molt. Llavors, òbviament, els resultats que han obtingut són magnífics, però perquè també coneixen molt el terreny. Nosaltres aquí ara tot just comencem a tantejar una mica. I en el seu cas han aconseguit resultats molt positius, sobretot pel que fa a la implicació ciutadana en la protecció d'aquests grups, perquè han aconseguit que les masies o propietaris de terrenys agrícoles facin una mica com de padrins d'aquestes parelles o d'aquests individus que trobem en diferents punts de la comarca.
2: En el cas de Sant Jaume dels Domenys, la història doncs, té una col·laboració ben maca, no? Perquè el Geven col·labora amb altres entitats del municipi o amb altres entitats de la comarca, i és el cas del municipi amb Domenys Dempeus. Jordi, com va anar aquesta trobada, aquesta col·laboració?
4: Bé, amb el Geven ja n'hem tingut alguna altra de col·laboració per part de la nostra associació, tot el que sigui la millora ecològica, la defensa del territori, tot això ens vincula a la nostra terra. Sabíem que tenien aquests estudis fets, ells, del cens de mussol i d'òliba, aquí a la comarca, i sabem també per seva doncs, que Sant Jaume era un dels punts que afavoria aquesta biodiversitat, doncs vam apostar per aquest any doncs poder crear aquest projecte, que ara mateix tenim 4 caixes col·locades per òliba i tenim 8 per mussol comú.
2: El projecte té una pota important, com dèieu abans, que és el fet de col·laborar també amb les masies. Amb quantes esteu treballant aquí al municipi i per què s'ha escollit justament masies?
4: Bé, masies per una miqueta per el que comentava la Maria abans, és l'entorn on es troben còmodes aquests animals, on te troben lògicament també el seu aliment, i hem anat a buscar masies de tot el terme. Ja que tenim un terme bastant gran aquí a Sant Jaume dels Domenys, hem intentat parlar amb diversos propietaris de masies, explicant-los una miqueta el projecte, com funcionaria, que al cap i a la fi és que ens deixin un espai senzillament per col·locar aquestes caixes, i nosaltres irem fent doncs, el que se'n diu una miqueta del control, de veure si realment estan en ús, si hi han entrat, no hi han entrat, si els hi agrada l'espai o no els hi agrada l'espai, perquè també són animals i han de trobar-se a gust en aquests llocs. I bé, és un projecte que no s'acaba aquí, perquè és continuat, seguirem treballant, seguirem mirant com evoluciona la població i intentarem afavorir doncs, que hi hagi una gran expansió d'aquestes espècies.
1: Maria, Jordi, i com podem fer arribar aquesta tasca a més gent? Nosaltres, des d'aquí, des del Rambla 54, doncs, intentem posar el nostre granet de sorra, però heu previst alguna activitat per explicar aquest projecte al gran públic?
4: Bé, sí, en principi nosaltres aquest divendres, dia 17 d'octubre, farem una caminada de dues horetes per aquí per al municipi, amb la col·laboració també del Geven, que ens vindran a fer les explicacions més tècniques sobre aquests animals, perquè ells són realment qui saben del tema. I bé, és una ruta molt curteta, apta per tots els públics aquí al municipi, doncs, com et deia, el dia 17 d'octubre de 2026 a 6:45 aquí a la plaça de l'Església, amb una ruta circular per poder veure algunes d'aquestes caixes que ja tenim col·locades i a veure si tenim sort de poder escoltar els mussols i les òlibes.
2: Doncs Jordi Palau, Maria Figueres, moltíssimes gràcies. I Anna, ja ho veus, la importància d'aquestes aus i tota la feina que es fa des d'aquí a la comarca per preservar el nostre entorn, que és magnífic.
1: I tant, Laia. Moltes gràcies a tots tres per explicar-nos avui aquí al Rambla 54, per parlar-nos d'aquest magnífic projecte. Qualsevol cosa, estem en contacte. Si escolteu mussols, si escolteu òlibes, Laia, enregistrament, en mà, mòbil, el que sigui.
2: Exacte.
1: I ens ho deixes escoltar, que serà un plaer. Una abraçada a tots.
2: I tant, que sí, moltes gràcies.

0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.
1: We accidentally bought a restricted domain for our game. Huh? .cat is reserved for Catalonia, and someone on Twitter warned us that if we don't comply, we could lose the domain. So what does it look like to comply? We would have to either add Catalan influence into our game or translate the game into Catalan.
2: Ivan, tu de videojocs com vas?
3: Va, jo crec que prou bé. Pensa sí? Que tinc dos adolescents a casa i t'has de posar una mica al dia per poder-los seguir les converses.
2: Ja fas més que jo, eh?
3: Sí?
2: Sí, sí, sí. Jo ara semblaré una experta, però en realitat tot el crèdit de la història que avui us explico és de la meva filla, la Neus, que és la meva adolescent, Ivan, que sí, que és una gran amant d'aquests jocs. Amb ella, que li agraden els jocs d'estudis independents, de producció petita, doncs és qui m'ha explicat la història d'un gat que va néixer en un petit estudi d'Arizona, dalt d'un tren, i que gràcies a un domini d'internet ara resulta que aquest gat és més català que el pa amb tomàquet. He enviat un missatge directe per Instagram als creadors d'aquest videojoc, l'empresa Grim Tales, però de moment no m'han contestat. Així que hem mirat d'estirar el fil per la part catalana, des de Catalunya. Aquest matí la Gisela s'ha posat mans a l'obra i ha trucat a Accent Obert i ha convidat al Rambla 54 a la Bea Guzmán, que és directora de domini.cat a Accent Obert. Bea, benvinguda al programa.
4: Moltes gràcies.
2: Bea, a mi la història m'ha semblat un tamasso. Són uns nois d'Arizona que tenen una petita empresa independent de videojocs. N'estan creant un d'un gat que va amb un tren, fins aquí cap novetat, i decideixen donar a conèixer aquest projecte a internet a partir d'una adreça que registren, que és train.cat, jugant amb els dos elements característics del seu joc en anglès, que són el tren i el gat. I a partir d'aquí, què? Vosaltres quan teniu notícia de tot això a Accent Obert?
4: Doncs mira, el vídeo original es va publicar l'11 de setembre, casualment, així que el temps va ser perfecte en tots els sentits. I nosaltres ho vam veure, doncs vam tenir consciència dilluns següent. És a dir, la cosa va ser molt ràpida perquè de 11 de setembre, que era divendres festiu, fins que nosaltres vam interactuar amb el tema, que va ser 14 de setembre, ja el primer vídeo que es va publicar dels estudis Grimm va alcançar, bueno, havia arribat a 56.000 likes a Instagram, és a dir, una passada, i 630 comentaris, i clar, tots els comentaris eren superpositius i això va ser una sorpresa també per nosaltres. Nosaltres aquest domini estava registrat des del 21 de maig d'aquest any, però no teníem consciència de el contingut que tenia i molt menys del que passaria a partir de la publicació d'aquest vídeo. Aleshores, tot, com gairebé tot en aquests temps a internet, es va viralitzar amb una velocitat increïble i bueno, vam tenir consciència aquella setmana i aquella mateixa setmana vam decidir que era tan increïble tot el que havia passat que volíem contactar amb ell.
2: Sí, de fet, ells han penjat un reel a Instagram explicant la història i diuen que el .cat com a domini és un... Ells parlen d'un domini restringit, que té un seguit de requisits. Abans de anar una mica més enllà en aquesta història, quins són aquests requisits? És a dir, si jo ara vull fer un .cat, què em demanareu?
4: Bàsicament, et demanarem que el contingut d'aquest domini o bé estigui en català o estigui en qualsevol idioma sempre i quan estigui fent divulgació de la llengua i la cultura catalana. M'explico. Si el club de fans del Barça a Xina decideix fer un blog en xinès, però parlant del Barça, perfectament pot tenir un domini.cat, perquè està parlant de la llengua i de la cultura. L'altra opció és que pugui parlar de qualsevol tema, sempre quan ho faci en la nostra llengua.
2: D'acord. És un domini lingüístic.
4: Efectivament, lingüístic i cultural.
2: I cultural. Clar, els autors del joc, d'aquest train.cat... Bé, en realitat el joc no sé massa com es diu, eh? Vull dir, no em facis gaire cas, perquè jo videojocs no controlo massa, com ja hem dit. Podrien haver simplement canviat el domini, no? Podrien haver dit, vale, doncs fem cattrain.com. Però en lloc d'això, han decidit, efectivament, dir, escolta'm, tenim un domini.cat, doncs anem a apostar per identificar el joc amb Catalunya i fer que aquest joc parli català, no?
4: realitat han fet més que això, perquè tenien dues opcions, com tu dius, canviar l'extensió de domini i anar-se'n a un .com o qualsevol altra extensió de domini, o simplement fer una traducció senzilla, incloure el text en català i poca cosa més. Així haurien arribat al compliance, que és com es diu el compliment de la normativa. Però han fet una cosa més enllà d'això, i és que els ha cridat tant l'atenció i la mobilització de la comunitat que no només han volgut complir, sinó que han volgut anar més enllà i s'han engrescat d'una manera que jo crec que ells mateixos estan bastant sorpresos del resultat.
2: Clar, diuen, de fet, en aquest vídeo d'Instagram que escoltàvem al començar aquesta connexió, diuen que acumulen més de 500 missatges i comentaris i destaquen en aquest vídeo que un d'aquests és el vostre. Què els dèieu?
4: Efectivament. Realment, el que nosaltres vam veure... Vam veure diverses coses aquí i volem destacar. D'una banda, vam veure que la gent és conscient de la nostra política, és a dir, la gent sap que més enllà d'un nom que en anglès pot semblar graciós perquè és divertit, mirat, i els gats són els amos d'internet, més enllà d'això, la funció de vetllar pels continguts i que no se'n vagi el .cat cap a altres derroters i que sigui arrelat al que som en realitat, això s'està fent bé. La segona cosa que ens va sobtar molt és la resposta massiva de la comunitat, tothom agraint-li aquest vídeo, tothom oferint-li suport per fer la traducció, tothom donant-li referències de lo que és la cultura i la llengua. Aleshores, en veure tot això, ens va semblar que era una oportunitat excepcional per fer que gràcies al .cat la llengua i la cultura anessin molt més enllà de les nostres geografies i territoris.
2: Clar, com per tu tant, digues, digues.
4: Sí, no, la idea era, doncs, aquest és un cas d'èxit espectacular d'una persona que... Lo ideal seria que tothom arribés al .cat des del punt de vista lingüístic o cultural. Aquell ha arribat al .cat des d'un punt de vista completament diferent, però s'hi ha quedat. Aleshores, el nostre objectiu contactant amb ell és tenir una xerrada, poder fer una videotrucada i que ens expliqui les motivacions originals, les motivacions que el van portar després a intentar anar més enllà i com se sent ara amb tot el suport de la comunitat.
2: Clar, benvinguts als gats, perquè una comunitat que, com ens deia, s'ha llançat a proposar-los trets identificatius de la cultura catalana, que si Montserrat, que si...

0: al davant.
1: Ho intentarem, ho intentarem.
2: També han tingut ofertes de tots dos usuaris que diuen que els ajudaran, si els cal ajuda, amb la traducció en català. És que com som els catalans, eh?
1: Sí, la veritat és que tothom s'ha obert moltíssim a col·laborar. No sé si ho sabeu, però han creat dins del seu perfil a Discord, han creat un canal específic pel català i aleshores estan publicant en aquest canal doncs, aquestes coses, no? La imatge del tió, la muntanya de Montserrat, i la gent opina i dona suport. És veritat que també en aquest canal al final la gent es desvia i acaba parlant d'altres coses, però sí, però en realitat ha estat com una trobada mútua molt profitosa, perquè ells s'han obert a nosaltres i la comunitat també s'ha obert a ells.
2: I en realitat podria acabar sent el primer joc nord-americà que té abans una versió en català que en castellà, potser.
1: T'imagines? Estaríem contentíssims tots.
2: Perfectament. És perfectament factible, vista la resposta. Us havia passat mai, això, aquesta confusió amb el .cat? Clar, el fet de que, com tu deies, els gats són els reis d'internet i doncs, el nostre domini coincideix amb el nom de gat en anglès, us hi havíeu trobat mai?
1: Sí, tenim un parell d'anècdotes molt concretes i gracioses. La primera és que quan es va llançar el domini.dog, ens van trucar a mitjans internacionals a preguntar-nos què pensava, què opinava el .cat del domini.dog. I la nostra resposta va ser que estan molt contents de que per fi hi hagués un domini específic per animals de companyia, ja que nosaltres no ho érem. Això va ser la primera. I la segona, es veu que, diria concretament que als Estats Units es va aprovar alguna llei segons la qual els animals de companyia havien de tenir alguna assegurança i de cop i volta vam veure un boom d'altes dels Estats Units de dominis relacionats amb insurance i bueno, assegurances en anglès. I vam veure que clar, la gent s'estava posicionant intentant vendre l'assegurança per al gat. No tenien continguts en català, aleshores vam contactar amb ells i la majoria van fer una traducció de la pàgina principal en català per complir amb la normativa. Però és la primera vegada que ens passa que d'una manera tan aclaparadora i tan clara la comunitat i el titular del domini se comuniquen i es complementen tant.
2: I em deies que esteu pendents de parlar amb ells, d'una videotrucada amb ells. Jo he estat tafanejant, no hi entenc massa, però m'ha semblat llegir que encara no tenen data d'estrena per aquest joc. No sé si valoreu oferir-los alguna acció concreta a Catalunya o alguna cosa.
1: Estem en ello. Estem pensant en propostes, però això és el que és més interessant de tot. Ni tan sols el joc està acabat, ni desenvolupat, ni presentat. Uh-huh. És un pre-llançament i ja ha tingut tota aquesta acollida. Aleshores, jo crec que ells seran els primers interessats en fer alguna cosa especial amb nosaltres.
2: Doncs Bea, nosaltres aquí ens tens sempre que vulguis al Rambla 54 per parlar d'aquestes i altres qüestions relatives a aquest .cat. Aquesta és potser més anecdòtica, però un altre dia, si vols, ens podem posar més seriosos.
1: I tant. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu per portar-nos aquesta història tan divertida de Train.cat fins al Rambla 54 i per tot el que hem après. Som casa teva, ja t'ho deia, sempre que vulguis. Una abraçada.
1: Abraçada. Adéu.
3: Doncs
4: m'he de trobar molt.
3: Bueno, has d'estar relativament a prop.
4: Així?
3: Sí, està bé. Veu profunda, veu intensa i a vocalitzar bé, vale? Rambla 54.
4: Rambla 54. A la meva ràdio local.
3: Perfecte.
4: Faig bé, eh?
3: Sí. Qui té art, té art.

0: Entrem al taller i ja veiem a tothom treballant. Damunt les taules hi ha peces a mig fer, ornaments, tires de paper, brodats i diversos patrons. Algunes treballen assegudes, d'altres van d'una punta a l'altra buscant material i, entremig de tot plegat, la Carme Solà no para. Pregunta, mira, corregeix, calcula i dona instruccions, perquè una cosa és veure el vestit acabat sobre la passarel·la de Mollerussa i una altra és veure d'on surt. I aquesta història, en el cas de la Carme, va començar fa més de 35 anys.
1: Fa, per lo menos, més de 35 anys que sóc a Mollerussa.
0: Infàs...

0: pues, cada any mos anem superant. Vaig començar el primer any amb 6. Hem acabat pues, més, hem acabat més, hem acabat més, hem acabat més. I ara estem acabant sobre la xifra d'uns 24.
1: 24 a l'any.
2: El primer any van ser 6 vestits. Ara ja superen la vintena cada temporada. I fer la llista sencera dels reconeixements aconseguits durant tots aquests anys seria difícil. Han competit i han estat premiades en diferents ocasions i en diferents categories del concurs de vestits de paper de Mollerussa. Les fotografies i els trofeus que hi ha al taller són una bona mostra. I alguns dels vestits premiats ja ni tan sols tornen. Es queden al Museu de Vestits de Paper de Mollerussa. Però la feina de la Carme no es limita a aquest taller. També forma part de l'Associació de Vestits de Paper d'Almena, on es repeteix el mateix procés que al Guaire. Mesos de confecció, equips de dones treballant plegades i vestits que també han estat reconeguts en nombroses ocasions al certamen. Entre el Guaire i Almena, bona part de l'any de la Carme gira al voltant del paper.
0: Sí. Jo hi dedico 2 al Guaire, 2 al Almena. Però, pues, els caps de setmana tot el que puc, i a les nits tot el que puc, i, bueno, pues, és que són molts vestits.
2: Quan encara falten 10 mesos per al concurs, al febrer, ja es decideixen els nous vestits. Primer arriba la idea, després cal trobar el paper, pensar els materials, dibuixar, fer patrons i començar a descobrir com es pot reproduir en paper allò que normalment estaria fet de roba.
0: Això comença el febrer, cada any.
1: Vale. Al febrer us reuniu?
0: Sí, al febrer comencem, lo triem, i llavors allí, a partir d'allí ja començo a buscar el paper, els fils que em convenen, tot.
1: I des de febrer ja intensiu o
0: sí.
1: Ja intensiu, a l'estiu heu estat aquí
0: no,
1: amb la
0: no hem parat ni
1: amb
0: només
1: l'aire condicionat.
0: Sí. Una setmana no. Només en l'agost.
1: Bueno, una setmana de vacances, una setmana de vacances,
0: prou, eh? Home. Sí. Però no. Bueno, no, és que no podem parar. Són vestits molt elaborats, molt treballats i claro. Necessiten temps i hores.
2: La Carme és qui dona forma a aquella primera idea. Dibuixa, talla, pensa les peces, decideix els materials i busca la manera que un vestit que existeix en una fotografia o en la seva imaginació es pugui construir amb una condició molt concreta, ja que aquí tot ha de ser de paper.
0: Jo sóc la que els tallo, la que dibuixo, la que busquem pues, els fils que han d'anar. Bueno, has de buscar pues, les combines que puguen anar per adornar, a veure, imitant el més possible el vestit que tu vols fer.
2: Però la Carme insisteix en una cosa, ella sola no podria fer-ho. Al taller cadascuna té la seva especialitat, n'hi ha que broden millor. D'altres preparen papers, unes fan fil, altres cusen, i la feina va passant d'unes mans a les altres. És gairebé una cadena de muntatge, però feta a mà.
3: Ara jo, luego va otra, después va otra...
1: Trabajo en cadena.
3: I la última, la maestra.
1: I la última, la supervisora.
0: La supervisora, que ojo, que digo, això no està bé.
2: Perquè abans d'arribar al vestit complet hi ha desenes de peces independents. I mentre som al taller, la Carme calcula quantes en necessitaran només per construir una part del vestit.
0: Mira, d'aquí a aquí és una pieza, ¿vale? Esto es una pieza.
4: Y hay pa una.
0: Hay pa una, pero son 6 piezas.
4: Pues 3 metros.
0: Tienes que hacer 5 más como esta.
4: Aquí hay 4 metros, hago 3 más.
0: Sí, porque es... Bueno, 3 sí, más, lo que te... Tú calcula que esto es una pieza. Sí. Ya tenemos una. Son 6.
4: Hay que hacer...
0: Para 5 más.
2: Una de les peces que tenen damunt de la taula acabarà formant una gran capa. Cal calcular-ne la llargada, preparar-ne el remat i després incorporar-hi els ornaments.
0: Estem calculant la llargada d'aquesta capa, que té 5 peces... No, 6, me sembla que 2, 4, 6. 6 per 5 són 30. Claro, 30 serien 3 metres, no?, al meu veure. Sí, perquè són 1, 2, 3 metres.
4: 3 i 3, 6.
0: 3 i 2 d'aquí,
4: sí.
0: 8. Això és el que calculem per fer això que fa el remat aquest.
2: 8 metres només per a una part. I quan la Carme diu que tot és de paper, vol dir exactament això. Les perles es preparen perquè ho semblin. El paper de seda pot acabar imitant l'ermini d'una capa. La cel·lulosa es transforma fins al punt que, quan la tens al davant, costa identificar d'on ha sortit. I fins i tot els fils amb els que cusen i fan les puntilles són de paper. Aquesta és segurament una de les parts més sorprenents de tot el procés. I al principi també ho era per a elles. Primer ho feien amb les mans. I després, la Carme va provar de torçar el paper amb una canya de pescar. Més endavant, ho van intentar amb una batidora. Fins que la solució va aparèixer en una eina que, d'entrada, costa imaginar dins un taller de costura. Sí, és un taladre.

0: usted, pero ara ja fiquem la mitja arga.
1: Ara ja aneu amb la marxa a tope.
2: Amb el taladre van torçant tires finíssimes de paper fins a convertir-les en fil. Parlem de tires d'uns 4 mil·límetres que després serviran per fer ganxet, brodats, puntilles o cordons. Una feinada que, quan el vestit està acabat, gairebé desapareix davant dels ulls, perquè aquest és precisament l'objectiu, que quan el vestit arribi a la passarel·la sembli qualsevol cosa menys paper. I després de mesos de feina, arriba a Mollerussa. Allí els vestits d'Alguaire competeixen en les diferents modalitats del certamen, la moda d'època, la moda actual i la moda de fantasia. Però cada any la Carme encara assumeix un altre repte, confeccionar el vestit del dissenyador, ja que aquest és diferent, ja que no competeix, sinó que és per ser exposat al Museu dels Vestits de Paper de Mollerussa.
0: Pues també fa el del dissenyador cada any.
1: Que és una altra categoria a part.
0: Sí, bueno, aquell altra... no entra.
1: No entra categoria, és no. Com d'exposició.
0: Sí, aquell ja queda com a d'exposició. Perquè...
1: De museu, totalment.
0: I cada any ho fa jo, perquè clar, és que no hi ha gent que pugui fer el patronatge d'aquest
1: Sempre
0: vestit.
1: Ho hem comentat, que no hi ha cantera.
0: No. Bueno, a veure, això és de comptar que pues, cada dia, ja ho veus, no? La gent, pues, mos fem grans, de jovens no vol començar perquè totes són... tenen feina i no volen estar... Però, bueno, aquí, pues, el grupet que tinc, ja ho veus, molt majes i les donen aigua.
2: Vestits que ja no només passen per una passarel·la, sinó que queden conservats i exposats en aquest museu. I així han anat passant els anys, més de 35. I aquesta temporada, la Carme Solà farà 75 anys. Però quan li preguntes fins quan pensa continuar, costa obtenir una dada concreta.
0: I mentre elles aguanten i ho pugui jo aguantar, anirem continuant i tirarem endavant... perquè pues, és el nostre. Vull dir, és que quan parem, al desembre, al gener ja m'estan preguntant. Ja en tinc triats per l'any que ve.
1: Ja estan pensats d'aquesta edició de l'enguany.
0: Quan veig alguna cosa que jo m'agrada, de seguida ho guardo. Vinga, aquest per l'any que ve.
2: Ara encara queden mesos de feina, però abans de la passarel·la hi ha tot això. Metres i metres de paper, peces que repeteixen una vegada i una altra, mans que broden, cusen, tallen i torcen, un taladre convertit en filadora i unes dones d'Alguaire i d'Almenar que s'hi dediquen tardes, nits i bona part de l'any només per això. I la Carme Solà caminant entre les taules, mirant, calculant i pensant sempre una mica més enllà, perquè que un vestit no comença quan algú se'l posa, comença molts mesos abans quan algú mira un tros de paper i és capaç d'imaginar un vestit.

0: Hola, bon dia, rambleros i rambleres. Sóc el Miquel García, viticultor del celler La Gravera. Ja estem una setmana més aquí, fent de la part rural, la part de Lleida a sobre. I res, amb molts ànims, primer de tot, a la gent de les comarques barcelonines, que heu tingut aquests jaleos amb la pluja. I mira, allí tantíssima aigua i aquí ni un gram. Aquí, al meu poble, Almenar, han caigut 1,2 litres. O sigui que ni mullar. Tenim-lo sembrat, que necessitem més aigua, sí o sí. I no res, i nosaltres aquesta setmana, que ja hem acabat verema, lluna descendent, dia fulla, estem fent preparats 500 avui, per exemple, que, bueno, jo crec que això és dona per un capítol sencer, però feu-vos una idea, caca matinera de vaca i banya de vaca, 6 mesos enterrats, i a partir d'aquí ja us expliquem propietats. Vinga, una abraçada, ramblers i rambleres.
1: Rambla 54 és... No sé el que és.
2: No, sí, el que has dit abans.
1: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
2: Rambla 54 és el programa que ens uneix.
1: M'agrada la pausa, és com... pausa poètica.
2: Vale. Rambla 54 és la ràdio que ens uneix.
1: Ha quedat d'artista, aquesta.
2: Molt bona, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Señales de horizonte extraño y ajeno, de brújula sin norte. En la sombra de un padre, luz yerma y fría, cobijo de hombres, subiendo, bajando, entrando. Se llenan huecos con vacíos, en casa de mamá. Solo los muros recuerdan los secretos, las ausencias, donde el hambre tiene cuerpo, alma y piel. El grito habla a través de esas cuatro bocas, y su cuerpo tiene forma de desliz, del que viene sin invitación ni planes para el futuro. El espurio, el pequeño, el que es diferente en silencio, pero toma todo como propio y tibia las posibles grietas.
4: Maria Gateu, ben tornada al Rambla 54.
3: Gràcies, Anna.
5: Rambla 54, a Ràdio Rosselló.
4: Quan ens vam presentar al Rambla 54 per primera vegada des de Ràdio Rosselló, em vas dir que havies escrit un poemari que es titula Malva i vam quedar que un dia et trucaríem per parlar de la teva poesia. De seguida en parlem. De moment n'hem sentit una d'elles, una poesia inclosa en aquest poemari que es diu Malva. Maria, a tu dona't bé això d'escriure poesia?
3: Ai, doncs a mi em ve des de fa molt de temps. És a dir, sempre he escrit, en realitat. Però la poesia com a tal va començar a l'adolescència, que crec que és algo bastant tòpic en aquest sentit. Però sí, sobretot durant la universitat va ser quan ja vaig, diguem-ne, escriure amb més consciència, no? Més, en el sentit més de forma, estructures i qüestions, no? Amb més consciència de poesia com a tal. I ja després, doncs, una cosa va portar l'altra i va d'aquí bé Malva, més o menys.
4: Aquí, o sigui, la cosa va acabar amb un poemari.
3: Sí.
4: I escriure poesia, o sigui, realment, bueno, a mi, des del desconeixement, se'm fa una muntanya, perquè no és només escriure, no? És escriure amb tot un seguit de normes, potser, i de corsers, i de... que, buf, em sembla superdifícil.
3: Doncs no et pensis, eh? Per mi és el contrari. O sigui, jo he intentat escriure relats, per exemple, és a dir, prosa, no? O sigui, ficció, narrativa, i no me n'he sortit, vaja, és que ni volent, eh? Però, en canvi, la poesia té una, diguem-ne, com una qüestió molt bonica, que és la llibertat. I molta gent es pensa això, no?, el que tu comentes,
4: sí,
3: que és com molt complicada, com molt complexa, com que cal seguir unes rimes, unes estructures, no?, etcètera, però en realitat no. És a dir, és expressar una idea, un sentiment, una emoció, una imatge, però ho pots fer com tu vulguis i tal i com tu ets i de la manera que tu vulguis. O sigui, hi ha gent que sí que és veritat que escriu el que comentem, eh? Més rimes, estructures, etc. Però jo, en el meu cas, almenys, faig vers lliure i jo intento ser fidel a mi mateixa i ser lliure en aquest sentit. És a dir, ja com que la vida de norma, no? No et proposa espais on puguis ser tu mateixa, o almenys no de la manera exacta, no? Ni tan lliure com aquí, almenys l'escriptura per mi sí que és això, no? El meu espai com d'oci i de llibertat.
4: En el teu cas, però, la vida sí que et proposa escriure, perquè tu ets periodista sí. I te'n deus fer farts.
3: Sí, sí, sí. Però és diferent, eh? O sigui, això, clar, pots jugar més amb el llenguatge. La poesia té això, no? Et permet jugar més, doncs ser com més diferent. Clar, no és el mateix escriure una notícia, no en aquest cas per Ràdio Rosselló, que escriure un poema. És molt diferent per mi.
4: I la teva poesia, Maria, s'escriu a raig o s'escriu amb una rutina diària, una mica cada dia? Quina mena d'escriptora ets?
3: En el cas de Malva o en general?
4: En general. No, això deu ser una manera de ser, de la mateixa manera que hi ha gent que són més endreçats, gent que són més caòtics, hi ha gent que deu necessitar, no?, una rutina, i gent que vam parlar fa poc, per exemple, amb el dramaturg, el Danny Meyer, que ell escriu, té una obra que la va escriure en una nit.
3: Yeah.
4: Així, com marratx, no? Quan em ve la inspiració, sí. Venga, que no vol dir que després no ho revisis, eh?
3: Mm-hmm.
4: Però jo no sé, en el
3: teu
4: cas.
3: Virginia Woolf tenia la seva habitació, no?, on ella escrivia i s'aixecava cada matí i seguia una rutina i una, no?, una qüestió que al final ella ho feia de manera rutinària. Jo per mi no, o sigui, jo de fet hi ha hagut, ara fa temps, que no em surt res, diguem-ne, que les muses no m'ajuden, no? Però quan estava així com més activa en aquest sentit, jo me'n recordo de moments d'anar-me'n a dormir. A mi està el típic que t'agites al llit i de sobte te ve com una imatge, un vers, i m'havia d'aixecar i escriure. I
4: clar, perquè no te'n recordes, no?
3: Clar, clar, clar, clar, clar, ni que fos al mòbil, el teu chat personal de WhatsApp, que tots el tenim, suposo, doncs allà ficar-ho, no?, i ficar com una idea o aquell vers o aquella, no?, aquella frase o paraula que em venia. Però jo normalment el que faig és escriure a raig. Després sí que quan ja... vull fer d'allò, no? És a dir, trobo que aquell text doncs, té com una contundència, diguem-ne, o com una idea que a mi m'agrada molt, doncs llavors sí que el perfilo, no?, el corregeixo, etc. Però jo intento no ficar-me com cotilles, no ficar-me com corsers i anar directe a la idea i ja després ve tot el treball posterior, que és complicat, perquè al final... Si algo té també, jo suposo que qualsevol escriptor o escriptora que m'estigui escoltant ara mateix també coincideix amb mi, que al final has de dir prou perquè si no mai s'acaba, no?, la creació d'un text, ja sigui narrativa o poesia. Vull dir que has de tu mateix parar i dir, bueno, ja està, suficient, ja he corregit prou. Perquè si no, podríem estar fins a eternum, no?, escrivint o modificant aquell text.
4: Clar, fins que intervingui l'editor que diu, bueno, ja vale, no?
3: Exacte, també, una tasca molt important aquesta.
4: Maria, i Malva, d'on va sortir? Són poemes que has estat acumulant durant molt de temps? O com es va construir aquest poemari?
3: Doncs això sorgeix després de la mort de mon pare. Que ell va morir el 2017 i jo en aquella època doncs, tenia... en aquella època, just després de la mort, no, va passar un temps. Però jo sí que tenia com molt aquesta cosa, no, d'intentar... treure tot allò, no el dol com a tal, perquè Malva no va sobre el dol de la mort de mon pare, sinó més tots els canvis que hi ha hagut, no?, arran de tot aquest procés, és a dir, de Maria abans de la mort de son pare i Maria després de la mort de son pare. I llavors va sorgir d'aquí, i de fet no va ser... acumular poemes que ja tenia d'abans, sinó jo em vaig fer com un índex dels diferents temes que volia tractar i a partir d'aquí vaig anar escrivint poc a poc. És a dir, en aquest cas sí que potser el que t'he dit abans de que anava a raig, pues ara em contradic i no és així, però sí que intentava no seguir dintre de la meva manera d'escriure, no?, que és aquesta qüestió de no ficar-te corsers, no?, de ser més lliure, doncs intentar passar per certs parts, no?, certes parts i certes qüestions i temes que jo volia abordar, perquè al cap i a la fi doncs parla d'això, no?, de mon pare abans i després, no?, de la seva mort.
4: Per això potser s'explica el fet de que hagis dividit el poemari en infantesa, vida i mort, però després hi hagi un espill, un mirall d'aquesta mateixa infantesa, aquesta mateixa vida i aquesta mateixa mort.
3: Sí, exacte, és totalment això. De fet, el poemari comença amb mon pare, diguem-ne, amb el seu relat, no?, entre cometes, perquè al cap i a la fi l'estic escrivint jo, però sobre les seves fases, i després aquest espill, no?, aquest mirall, són les meves parts reflexades en el seu, no?, en el seu reflexe, diguem-ne. És a dir, és com mon pare davant i jo me mirallo amb ell, no?, i viceversa. Mm-hmm, totalment.
4: I el títol, Maria, Malva?
3: Doncs això és molt curiós i en realitat és una anècdota com molt quotidiana, perquè bueno, jo, al barri on vivíem, no?, a Lleida, al parc on jo sempre jugava, no?, amb les meves amigues, hi havia moltes malves. I jo recordo un dia que li vaig preguntar a mon pare, que ell també havia estat pastor, no?, i havia, és a dir, era un home com molt, molt connectat amb la natura en aquest sentit, li vaig preguntar que quina flor era aquella i em va dir, són unes malves, no?, perquè parlàvem en castellà en altres. I llavors, arrel d'amb ell, no?, és a dir, gràcies a ell, vaig descobrir aquesta flor. I ja sempre que després, a partir d'aleshores, no?, sempre que la veia pels camps, no?, o per qualsevol puesto, doncs ja recordava que eren les malves, no?, que eren una malva. I, clar, vull dir, havia de ficar aquesta paraula, no?, aquest títol, i a més que, Anna, siguem sinceres, queda molt més poètic, malva, crec jo, eh?
4: Una cosa, t'he escoltat dir ara, clar, ell i jo parlàvem en castellà, per això el poemari està en castellà, imagino.
3: Sí.
4: És una cosa
3: sí.
4: que m'ha sorprès, que quan em vas dir, és que tinc un poemari i me'l vas enviar i tal, i el vaig obrir i vaig pensar, la Maria, però amb aquest català de Lleida tan correcte que té, que sembla que estigui parlant català de fa 4 segles, se'm feia com estrany, però és perquè, que no, vull dir, és perquè a casa, com a mínim amb el teu pare, parlaves en castellà.
3: Sí, de fet, ell és molt curiós això i em fa gràcia que ho preguntis perquè crec que poques vegades ho he explicat, almenys així en entrevistes, però sí que ell era de Maials i ell parlava sempre en català. O sigui, fora de casa parlava sempre en català. Però a casa, com a la família, no?, sobretot jo m'he criat amb els avis de ma mare i tot plegat, és a dir, la meva família materna, ells venen de Sevilla, llavors són, no?, andalusos que van venir cap aquí, parlem sempre en castellà. Llavors jo suposo que ell mateix es va autoadaptar, no?, es va adaptar a aquella qüestió, i a mi em feia molta gràcia també de petit això, que ell fora de casa parlava sempre en català, però amb nosaltres en castellà. Per què? Li hauríem de preguntar amb ell, però jo crec que és per això, eh? I sí, clar, en aquest sentit jo havia d'escriure aquest poema en castellà, perquè clar, és com el llenguatge, no?, i és la llengua amb la que jo me comunicava amb ell, i els meus records i tot el relat, diguem-ne, està connectat amb aquesta llengua, sí.
4: Clar, tot el vincle és en castellà.
3: Exacte. Mm-hmm. Sí, sí, totalment.
4: I després de Malva, què? Estem escrivint alguna cosa? Estem fent poemes? O t'estàs atrevint amb alguna novel·la, alguna altra cosa?
3: No, jo el tema de relats, almenys fins que no crec que sigui el meu, diguem-ne, gènere, no?, en el que me sento més còmoda. Però sí, de fet, estic treballant, o sigui, vaig com molt poc a poc, eh? És a dir, no és una qüestió que et pugui dir, mira, pues sí, ho tinc ja quasi enllestit i dentro d'uns mesos mirarà a veure si el puc publicar. No, en aquest sentit no, però sí que tinc allà com al calaix un poemari que vull fer, i en aquest cas aquest sí que el vull fer en català. I a més que, perquè també el català normalment en poesia no l'empro gaire, però en aquest cas sí que el vull fer sense en català.
4: Mm-hmm. I alguna cosa sobre la temàtica ens pots dir? En què t'estàs inspirant ara mateix?
3: Doncs te diré només en els balcons, és a dir, en tota la vida i tota la vida que es pot veure, no?, des dels balcons. És a dir, tu quan passeges per les ciutats i te fixes a les façanes, almenys jo ho faig, en les façanes de les cases, no és només dir, oh, quin balcó més guapo d'aquesta persona, no?, que gran que és aquest balcó, m'agradaria tenir-lo jo. No és només això, sinó és veure quin tarannà, no?, quina família, quin caràcter, no?, tenen les persones que viuen en aquelles cases, no?, en aquells pisos o domicilis que jo crec que es poden veure molt, no? Pots veure molt bé com és una casa segons el balcó que tingui o les finestres que tingui o les decoracions que tinguin allà. Aquesta seria una de les idees, eh? N'hi tinc més, però no vull fer gaires spoilers.
4: És una poesia una mica periodística, eh? De tafanejar, sí. de deduir, de... no?
3: Una miqueta sí, eh? I sobretot això de xafardejar, jo crec, eh? O més que xafardejar, d'idea, d'inventar-te fins i tot, no? Perquè al cap i a la fi tampoc ho saps, o sigui, jo potser sí que, no? O qualsevol esclar, que sí. Ho mire, ho pense, i en realitat potser després tu penses que allà viu un pis d'estudiants i en realitat doncs és un senyor jubilat que està allà a la mar de gust mirant la tele a casa seva, saps el que te vull dir?
4: Ja. Yeah.
3: Llavors... Sí, és imaginar les vides que hi ha més enllà, no? D'aquests balcons o aquestes finestres.
4: Deixa'm acabar fent una mica d'apologia en general de la poesia. No sé si li donem prou importància. Tinc clar que potser no la llegim prou i no sé si tu tens el per què.
3: Jo crec que és la neguet lleig de la literatura. Igual que passa amb el jazz, a la música, crec, jo per mi la poesia li passa més o menys el mateix, i és una llàstima. Jo crec que perquè tenen por, o sigui, fa com respecte, perquè se pensa que no es comprendrà, no? Que no s'entendrà. I jo crec que també això, que ara no vull criticar tampoc als mestres i als professors, però...
4: Pots fer-ho, no passa res tampoc.
3: Però a l'escola normalment, no?, sempre te diuen que aquest autor volia dir això amb aquest poema. I jo sempre dic i sempre defenso que això per mi no és del tot correcte, perquè al cap i a la fi, per exemple, Malva, no?, i qualsevol poemari, quan ja l'has publicat i ja l'has escrit, ja no és teu. És a dir, jo puc dir que això va sobre la mort de mon pare, no?, i sobretot el que m'ha fet canviar a mi, però potser qualsevol, o potser tu quan l'has llegit, Anna, també has interpretat o has viscut una altra cosa, i per mi és totalment correcte. Llavors, clar. Jo crec que la poesia és molt bonica per això, no? Perquè no...
4: Per viure-la, no? Cadascú,
3: sí,
4: des de, cadascú des del seu moment, des del seu caràcter, des de les seves sensacions. Doncs, Maria, ha estat un luxe descobrir Malva amb tu al Rambla 54. Mil gràcies per la teva generositat i parlem aviat.
3: I tant, Anna, que vagi molt bé.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: Hola, Dani, sóc l'Anna. Què tal, com vas? Escolta'm, tinc apuntat que avui començàveu els assajos de Crash. No sé si la pluja us ha canviat els plans o ho heu mantingut, en qualsevol cas. Escolta'm, quan hagueu fet aquesta primera jornada, per què no ens expliques com ha anat i com ho veus? Vinga, parlem aviat. Una abraçada. Adéu.
6: La xarxa de comunicació local. 91.5 Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 7 d'octubre i al punt de les 7 repassem més titulars. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87 a 75. Un parcial de 22 a 12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat amb triomf el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. El disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 7 minuts, les 7 del matí i 3 minuts, volíem dir, els que ara mateix passen doncs d'aquesta hora en punt. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana, tenint en compte això les afectacions de moltes carreteres, sobretot al sud del país. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, efectivament, comencem una jornada més pendents de les afectacions viàries per les pluges, algunes d'elles noves, sobretot, com deies, al sud de Catalunya. A hores d'ara hi ha fins a 4 vies tallades. De Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i també la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-35-41, també, en aquest cas, per inundacions. I també hi ha tallat el túnel de les Franqueses del Vallès. Bueno, en aquest cas, podríem dir que continua tallat també, doncs, per inundacions. Per altra banda, també recordem que a hores d'ara queda tallada la sortida de Lliçà d'Amunt i també un carril de circulació a la C-17, doncs en aquest cas també per risc d'esllavissades en direcció a Barcelona. Per altra banda, a hores d'ara, més enllà d'aquestes incidències pels aiguats, hem de destacar que tenim dos accidents actius, un a la C-25 a Santa Coloma de Farners, que en direcció a Lleida doncs deixa un carril de circulació tallat des d'ahir al vespre, i també doncs tenim un segon accident a la GI-554 a l'altura d'Esponellà, que obliga a obrir un pas alternatiu en dos sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Un dia més, paciència i bon dia.
1: I atenció, aquest matí al servei de Rodalies, Renfe alerta que a causa d'una incidència aliena a la companyia, la circulació pot patir afectacions o interrupcions i recomana usar mitjans de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. Ho comprovarem en directe al llarg d'aquest informatiu en connexió amb l'estació de Sants de Barcelona. I ara sí, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Deixem enrere una situació de pluges torrencials una altra vegada. Ahir van passar dels 100 litres per metre quadrat en alguns racons de l'Ebre i no hem de baixar la guàrdia perquè encara al llarg de les immediates hores tindrem algun xàfec intens. Aquest matí arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà, molt a prop del litoral. tempestes que també venen acompanyant aquest ambient més aviat suau. No ha baixat la temperatura. Compte, això sí, amb moltes boires que hi ha hores d'ara a l'interior del país i alguna pluja que tanmateix s'anirà produint al Pirineu de Lleida. Aquesta tarda un temps molt indefinit, molt variable. Moltes estones de sol, però també grans nuvolades amb algunes tempestes, les més fortes a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. Compte, a cavall de la Garrotxa, al nord de l'Alt Empordà també, a última hora de la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país, i anar acompanyats localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre sis. Res a veure, doncs, amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar sis carreters per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp també sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6 i ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
4: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
1: A Granollers, avui està previst que es reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir s'activés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a les zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos, com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Els aiguats dels darrers dies han deixat afectacions importants també a l'Ametlla de Mar, especialment en la mobilitat. La intensitat de la pluja, amb prop de 140 litres per metre quadrat en menys de 3 hores, ha malmès nombrosos camins i carreteres que travessen barrancs. També hi ha hagut afectacions per filtracions d'aigua en diversos equipaments municipals, com el centre esportiu, l'escola, la llar d'infants i la llar de jubilats. Ara els treballs se centren a restablir la mobilitat i avaluar els danys als edificis municipals. L'Ajuntament també preveu revisar els punts més vulnerables del municipi i buscar actuacions permanents per reduir els riscos davant futurs episodis de pluges intenses. N'ha parlat Xavier de la Fuente, que és regidor de Serveis d'Emergències d'aquest municipi.
5: Estem en la fase de restabliment, a esperes de que no ens torni a repetir aquest episodi, no? I buscarem les solucions adients. Tornarem a analitzar, perquè ja tenim els danys de fa 2 anys i mig, que també vam tindre un episodi important. Tornarem a analitzar des de la Comissió de Protecció Civil quins són estos punts, diguem-ne, més dèbils de la infraestructura per intentar buscar solucions que siguin més permanents. Hem de seguir buscant solucions per a que quan plogui amb aquesta intensitat, pues, intentar al màxim evitar riscos per la gent.
1: Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Els aiguats d'aquests darrers dies han causat múltiples desperfectes també en cases, baixos o vehicles particulars, entre d'altres. En els casos en què hi ha pòlissa d'assegurances contractada, s'aconsella comunicar de seguida el sinistre. En declaracions a la xarxa, Carlos Solís, director tècnic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, ha explicat que el Consorci de Compensació substitueix les companyies d'assegurances només en casos extraordinaris i ha remarcat la importància de documentar-ho tot.
6: Valorar exactamente cuál es el alcance de los daños. Es importante guardar, realizar fotografías, vídeos, documentación, justificación de los daños que se hayan producido. Si es necesario realizar algún tipo de actuación urgente o algún tipo de gasto, es necesario que todo eso quede documentado y guardar todos los justificantes.
1: Set i onze, un altre dels punts destacats de l'actualitat és el nom propi de Carles Puigdemont, l'expresident de la Generalitat, que ja és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, deia en Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i també dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació de David Amador.
7: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
8: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
7: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
8: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
7: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
1: Mentrestant, veïns d'Amer, a la comarca de la Selva, han celebrat la sentència del Constitucional sobre l'amnistia. Ho han fet cantant l'himne dels Segadors a la plaça de la Vila. Ha estat la seva manera d'homenatjar Carles Puigdemont, fill predilecte d'aquesta població gironina, ara que la seva tornada és més a prop. Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i els demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
9: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el poder judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
10: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa. Tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
1: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
11: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
12: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem, doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellvé.
13: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories del Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
11: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
13: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
1: En aquest context, afegim que el desnonament previst per ahir al barri de la Floresta, Sant Cugat del Vallès, ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per a l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres es van concentrar des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament. Ens ho explica el Joan García, de Cugat Mèdia.
14: La comitiva judicial arriba poc després, de 2:15 del matí, fora en què estava previst el desnonament. I ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Durant la intervenció s'ha produït una discussió entre en Nic i l'advocat de la propietat en què ha hagut d'intervenir la comitiva judicial. Finalment, el desnonament no s'ha executat.
15: La senyora del comitiu judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat una marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si de cas em feia fora i llavors ha sigut molt necessari, òbviament.
14: El desnonament ja s'havia intentat anteriorment, però tampoc no s'havia arribat a executar. En Nic assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge, però que actualment no disposa de cap alternativa habitacional.
1: Deu minuts i arribarem a 8:15. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Eurocup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Nguessan amb 12 punts, Witake amb 11 i Martínez Geben amb 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández que treia pit per aquest primer triomf continental.
16: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere en nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de la competició europea.
1: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. Ha superat el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins al marcador va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Birgander, amb 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats. L'entrenador, Dani Miret, diu que encara estan en període de rodatge.
17: Encara estem definint aquests automatismes, aquestes connexions, adaptar-nos al que volem exactament. Som un equip que juguem d'una manera molt concreta i això, doncs, costa a vegades d'encaixar les peces. Hi ha jugadors que ho encaixen més fàcilment i altres doncs, que en aquest procés doncs, al principi tenen més alt i baixos, però penso que la voluntat de tothom de fer equip i d'entendre com ser millor com a equip és clara i ara realment doncs, ens falten partits.
1: I avui serà el torn del Quinzenàs Manresa, que debutarà a casa a l'Eurocup. Rebrà l'Ulm alemany a 9:15 del vespre al Nou Congost. L'equip arriba amb ganes de refer-se després de la derrota a la Lliga contra el Breogán i amb la intenció de donar una alegria a l'afició. L'entrenador assistent, Nacho Juan, explica com afronta el duel l'equip vegenc.
18: La Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza.
1: I parlem ara de futbol perquè la selecció espanyola ha segellat la classificació per als quarts de final de la Lliga de les Nacions amb un nou triomf davant Croàcia. 2 gols de Mikel Merino, el segon al minut 88, van permetre al combinat remuntar després que els balcànics s'avancessin a la primera part. Amb aquest triomf, els de Luis de la Fuente tanquen la finestra per als partits de seleccions en ple de victòries en 4 partits. El tècnic destaca l'esperit combatiu del combinat.
19: Pues así, son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero si verdaderamente haces todo lo que tienes que hacer para intentar conseguir la victoria, estás más cerca de ganar. Este equipo ha demostrado, no hoy solo, sino durante toda su trayectoria, que siempre va a ganar todos los partidos.
1: I Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benin en partit amistós amb un gol i dues assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
20: Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado. Con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan.

0: El Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. Tots els detalls en la següent crònica d'en David Navarro.
1: André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
2: Doncs intentarem interpel·lar a persones

Pic de Montjuïc. És el primer dels quatre concerts de comiat que, durant quatre dies seguits, fins dissabte, posaran punt final a la trajectòria de la banda osonenca. Quan es van posar a la venda les entrades per al concert de comiat d'Oques Grasses, es van esgotar en pocs minuts, fet que va provocar que es programessin tres concerts més. En total, s'han venut 220.000 localitats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
7: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos el nou matí de caos que es viu a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també a l'estació de Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa. Abans, però, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el Pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. De seguida aprofundirem també amb la vaga general anunciada pels sindicats majoritaris en relació al salari

0: i l'accés a l'habitatge. La patronal dubta que sigui legal plantejar-la i buscarem l'opinió d'Oriol Alba, secretari general de la CECOT. Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87 a 75. Un parcial de 22 a 12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha tallades quatre vies. A Benifallet es talla la C43 per risc d'esllavissades i la T301 per inundacions. A Xerta es talla la TV-3541 i el túnel de les Franqueses del Vallès també continua tallat per inundacions. A la C17 es talla un carril de circulació i la sortida de Lliçà d'Amunt en direcció Barcelona. A banda, es registren ja fins a quatre accidents. Un a la C58 fa uns minuts a Sabadell, amb 2 quilòmetres de cues en sentit nord. El segon accident ha estat a la C33 a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, que deixa només un carril obert. El tercer accident ha estat a la C25 a Santa Coloma de Farners, amb un carril tallat en direcció Lleida. I per últim, hi ha un accident a la G554 a Esponellà, on s'obre pas alternatiu en tots dos sentits. I pel que fa al temps, aquest matí encara caldrà estar pendents d'algun xàfec localment intens arran de mar, sobretot entre el Baix Llobregat i el Baix Empordà. L'ambient continuarà suau en temperatures que no han baixat gaire, mentre que a l'interior hi haurà moltes boires. També s'espera alguna pluja al Pirineu de Lleida. De cara a la tarda tindrem un temps molt variable, amb estones de sol, però també nuvolades que deixaran algunes tempestes. Les més fortes s'esperen a les muntanyes del prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, i també al Pirineu. A última hora, els xàfecs també podran afectar la Garrotxa i el nord de l'Alt Empordà.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem, suar en els titulars, nou matí de caos a Rodalies. Renfe ha anunciat que a aquesta hora el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia ha confirmat a la xarxa que aquestes alteracions, en principi, no tenen a veure directament amb l'efecte de les pluges i ho atribueixen a la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Reclamen en concret rebre els informes que s'elaboren després de les marxes exploratòries per reprendre la R1 fins a Blanes, la RG1 entre Maçanet i Portbou i els regionals de la R13 i la R14 entre Tarragona i Sant Vicenç i la R17 fins a PortAventura, trams ja validats pels tècnics d'ADIF. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes d'aquests darrers aiguats. Anem en directe, doncs, a l'estació de Sants de Barcelona, on hi hem enviat el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns quina és la situació ara mateix aquí, a Sants.
2: Bon dia, Helena. Hi ha certa confusió a aquesta hora perquè no podem parlar de caiguda total del servei de Rodalies, ja que funcionen molts dels trens, tot i que amb retards en alguns dels casos, però sí que es nota certa complicació i certa confusió perquè no se sap ben bé quines són les raons que explicarien que, per exemple, a la R1 no funcioni cap tram. I hem de recordar que ahir dimarts, per exemple, s'havia ampliat i s'havia recuperat el servei servei ferroviari des de l'Hospitalet de Llobregat fins a Arenys de Mar. En aquests moments la R1 no funciona, però sí funcionen altres trams i altres línies, tot i que a 8 línies, hem de recordar-ho també, hi ha serveis alternatius per carretera habilitats com a conseqüència de les pluges dels últims dies. Hi ha més d'11 línies, hi ha diferents tipus d'incidència, però insistim, els trens continuen circulant en algunes de les línies i en alguns dels trams, tot i els retards i demores que ja comencem a constatar aquí als panells d'informació. Així que la situació ara és de confusió a l'espera de com evolucionen al matí. Sí que et podem assegurar que no hi ha un caos generalitzat. Rodalies no ha caigut de manera total, tot i que les recomanacions és que els usuaris busquin alternatives per assegurar que arribaran a temps als seus llocs de feina o als seus centres d'estudi. Alguns dels trajectes, algunes de les línies, alguns dels trams funcionen, igual que ho feien ahir dimarts, però d'altres, és el cas de l'R1, no funciona en cap punt de la línia. La situació provocada per les pluges dels últims dies i la decisió dels maquinistes de plantar avui i no agafar els trens estan agreujant i molt una situació que ja era delicada com a conseqüència precisament de les inclemències climatològiques. Així, aquesta és la situació. Som a l'espera de tenir més detalls sobre l'evolució del servei, un servei que a la R1 està interromput i amb demores o incidències vàries a la resta de les línies.
0: Gràcies, Anna. Doncs et deixem aquí pendent d'aquestes novetats, d'aquestes explicacions, a veure si podem esbrinar alguna cosa més sobre què està passant avui a aquests trams de Rodalies afectats per aquesta possible vaga encoberta, no sé si dir-ho d'aquesta manera. Gràcies, Anna. Nosaltres intentarem de seguida anar també a Mataró per veure com es viu allà aquesta situació.

0: Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al terç sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar també acompanyats, per cert, localment, de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi el grau màxim de perill serà d'un sobre 6. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Entre altres incidències a la mobilitat, un centenar de viatgers van quedar atrapats en un tren ahir a la nit després de la caiguda d'un arbre i un talús sobre el comboi en què viatjaven quan passaven per Vilanova i la Geltrú. No hi ha hagut ferits i ha calgut tallar la circulació de trens a diverses línies. A Cambrils, al Baix Camp, s'ha revisat una casa on hi ha caigut un llamp, també, però, sense causar ferits. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5 sobre 6. I ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients, ho diem bé, sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
1: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
0: A Granollers, avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir també els bombers havien ampliat la zona de cerca a zones boscoses per on es podria haver perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Davant de tot plegat, el govern ha garantit que mobilitzarà tots els recursos necessaris per reconstruir les zones més afectades pels aiguats. En aquest sentit, l'últim Consell Executiu ha aprovat un primer paquet d'ajuts dotat amb 75 milions d'euros. 20 aniran destinats a subvencions directes per als ajuntaments afectats per reposar infraestructures. 5 ajudaran a recuperar els sectors econòmics afectats i 50 més seran perquè empreses i autònoms disposin de liquiditat per afrontar les despeses d'urgència i reprendre l'activitat. Tres minuts per arribar a 7:45. Us ho dèiem, intentaríem anar de seguida a Mataró perquè us estem destacant que des de primera hora Renfe alerta que el servei de Rodalies no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació, sembla, de plantada dels maquinistes. La companyia i el sindicat CEMAF confirmen a la xarxa les incidències, que aquestes incidències, de fet, tenen a veure, com us dèiem, amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal. Busquem, doncs, el que us dèiem, aquest altre punt d'atenció. Anem fins a la R1, aquesta línia que és la que té més afluència de passatgers. Per tant, connectem amb la capital del Maresme. Són a l'estació de Renfe els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Marta Gómez. Bon dia, Marta. Explica'ns una mica quina és aquí la situació.
2: Molt bon dia. Doncs la situació, com podeu pensar, realment és la de desconcert entre tots els usuaris de Rodalies que arriben en aquesta estació i no saben ben bé què és el que està passant. Són precisament el personal de l'estació i també el personal de seguretat qui està informant a tots els viatgers que ja no cal ni que entrin al vestíbul, que no hi ha trens i que no se sap si n'hi haurà al llarg de les properes hores. Els viatgers s'acumulen precisament aquí, just a l'entrada d'aquesta estació de Mataró, per on hi passa l'R1, ara ho dèieu, una de les, bueno, la línia més concorreguda de tota la xarxa de Rodalies, i que precisament el que estan fent els viatgers és haver de buscar un servei alternatiu, que ara mateix arriba un dels primers autobusos precisament per recollir els primers viatgers per traslladar-se en altres punts del Maresme, seguint aquesta línia R1, però a més, els qui han preferit ja moure's han hagut de caminar uns 300 metres fins a la parada de Moventis, que és la línia E11.1, que precisament connecta el municipi de Mataró amb Barcelona. Moventis, precisament, ja ha reforçat aquest servei, però tot i així ens diuen que aquesta parada, com dèiem, a la plaça de les Treses, a uns 300 metres d'aquí, continua col·lapsada. Per tant, desconcert entre els usuaris que han de veure que avui anar a treballar o a estudiar s'ha descarrilat.
0: Marta, gràcies també per aquesta fotografia des de Mataró. Us deixem aquí també pendents. Qualsevol novetat, ens demaneu pas i us tornarem a donar entrada. Gràcies, companys de TV Mataró.

0: L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Puig i Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
1: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
2: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos, i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
1: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
2: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
1: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
0: Pel que fa al president del Parlament, Josep Rull, ha celebrat que el Constitucional faci justícia i insta el Poder Judicial a aplicar l'amnistia de manera urgent. Al seu torn, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que es tracta de la sentència, en majúscules, a més d'una victòria de l'independentisme i dels demòcrates, i que ara toca tornar a parlar del dret a decidir.
3: Avui, finalment, s'ha fet justícia. Però el que és inaudit és justament que ens sorprengui que s'hagi fet justícia. Insto el Poder Judicial en el seu conjunt a aplicar de manera urgent la llei d'amnistia en tots els casos.
4: L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat. Aquesta serà la següent etapa: tornar la política a la política i construir les condicions necessàries perquè Catalunya pugui decidir democràticament el seu futur.
0: També els governs espanyol i català han celebrat la decisió del Constitucional i del Suprem. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament. I per a la consellera i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, és l'inici d'una etapa de normalitat, i assegura que l'expresident Carles Puigdemont serà rebut a Palau.
5: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
6: El mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem doncs que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
0: 10 minuts ens separen de les 8. Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens ho explica la Carina Bellvé.
7: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
5: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen. O como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
7: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar. Els dos textos han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el test que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: A tot això, Comissions Obreres i UGT han anunciat una vaga general per aquesta tardor en defensa dels salaris i del dret a l'habitatge. Per conèixer com veu el teixit empresarial aquesta mobilització i quines repercussions pot tenir en l'activitat econòmica i en el diàleg social, parlem amb Oriol Alba. Ell és secretari general de la CECOT. Senyor Alba, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Molt bon dia.
0: D'entrada, com valora la CECOT aquesta convocatòria de vaga general i el motiu, d'alguna manera, que el genera, no? La vaga centrada en el fet que els salaris no permeten accedir a un habitatge digne?
8: Doncs nosaltres, des de la CECOT, valorem aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral. I també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda. Per tant, en aquest sentit, creiem que no és l'instrument adequat i creiem que cal posar el focus en l'administració pública, en els governs i aquells agents que són competents per millorar l'accés a l'habitatge i no centrar el focus en les empreses, que també en patim les conseqüències.
0: Experts en dret laboral diuen que la convocatòria és legal, però la COE ha qüestionat l'encaix jurídic d'aquesta vaga general. La CECOT comparteix aquest diagnòstic?
8: Sí, totalment, i creiem que, com m'apuntava, que el focus no és l'adequat. Creiem que, al contrari, el que hauríem és d'estar fent un front comú, tots els agents socials, els agents econòmics, la societat civil en general, hauríem d'estar fent un front comú davant de l'administració per reclamar millores i mesures que siguin efectives per facilitar l'accés a l'habitatge. Les empreses també patim les dificultats que tenim tots plegats, doncs, d'accedir a la vivenda. Això també genera, doncs, dificultats de mobilitat dels treballadors entre territoris. També genera, doncs, una pressió inflacionària respecte dels sous, dels salaris dels treballadors, i això també ho hem d'entendre en un context d'increment de costos de les empreses. Vivim un moment d'increment dels costos energètics, de molta incertesa per tot el que està passant a nivell planetari, i doncs això cada cop a la petita i mitjana empresa, doncs, li és més difícil mantenir la seva viabilitat, i per tant entenem que l'instrument, el que hauríem de fer és justament un front comú davant de l'administració i no posar el focus i intentar culpabilitzar a l'empresa o a la petita propietat.
0: No vull perdre l'oportunitat oportunitat de preguntar-li, ja que el tenim aquí, sobre els aiguats, quina és l'avaluació que feu de l'impacte d'aquests temporals sobre el teixit empresarial, especialment el Vallès i el Maresme, i no sé si les línies d'ajut que ha anunciat el govern són suficients o, com a mínim, ajudaran d'alguna manera aquestes petites i mitjanes empreses que vosaltres representeu.
8: Doncs, òbviament, estem preocupats per aquests episodis que estan passant, també preocupats perquè ja els últims mesos, els últims anys, són força freqüents i el diagnòstic que fem, les recomanacions que fem a les empreses és que cada cop més estiguin preparades, tinguin plans d'acció per fer front a aquestes incerteses climàtiques. No? En aquest sentit, tots els paquets d'ajuda que es puguin posar a disposició de les empreses sempre són benvinguts. Nosaltres aquí veiem afectacions directes que pugui tenir una empresa perquè hagi tingut una inundació o s'hagi malmès alguna de les seves instal·lacions, però també ens preocupa, per exemple, el que està passant avui en tot l'àmbit de Rodalies, no? Les afectacions, les derivades que tenen i que afecten el conjunt de la ciutadania, no només per mobilitat, sinó també de les persones, sinó també per la mobilitat de mercaderies.
0: Parlàvem, de fet, ho deia vostè, estem en un context electoral. Amb aquesta convocatòria, del 29 de novembre, queden en suspens, si més no, això és el que s'especula, la reforma del model de finançament.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
12: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
13: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
12: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
14: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
13: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
15: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, nou matí d'incidències a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació. La companyia i el sindicat UGT han confirmat a la xarxa que aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, en les darreres hores, el col·lectiu havia demanat més garanties per reprendre la seva feina després del temporal. Els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona, però també a Mataró, al Maresme, per on discorre la línia R1, una de les que aglutina més passatgers de tota la xarxa ferroviària i on s'acumulen viatgers a les parades on hi ha els busos alternatius i també les línies interurbanes. Abans, al punt de les 8, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres 7 d'octubre. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que en els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín. Tot seguit parlarem amb ell per valorar-ho. El Butlletí Oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en Xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
2: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: Dels esports, el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Benei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. Passen 4 minuts de les 8. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana amb tot el cúmul d'incidències que hi ha. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs comencem parlant. Encara hi ha unes 6 vies afectades per les pluges. Repassem les que estan tallades, el túnel de les Franqueses, la C43 a Benifallet i la T301 també està tallada, i la T-3541 entre Paüls i Xerta. Pel que fa a l'àrea metropolitana, en aquests moments la situació és molt complexa. Tenim, sobretot, problemes a la 2, on hi ha aturades entre Sant Vicenç dels Horts i el Papiol, entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, i entre Cornellà i Sant Vicenç. També a la part sud, a la B23, problemes a Sant Feliu, és a Sant Feliu del Papiol, d'entrada a Barcelona i de sortida també. I pel que fa a la C32, aturades a Sant Boi, en amb dos sentits de la marxa. A Premià de Dalt hi ha un accident, això hi ha el tram nord l'àrea, el que són les dues rondes, amb molta, molta mobilitat. Compte, mantingueu les distàncies de seguretat i els accessos nord també van molt carregats. Sobretot, de vegades, mantingueu les distàncies de seguretat i no baixeu la guàrdia. La situació és complexa. Bon dia.
1: I un dia més hem d'estar molt pendents de la previsió del temps, que ens acosta, com sempre, en Lluís Miquel Pérez, que ens explica que els xàfecs van a menys, però que no acaben de desaparèixer. Lluís Miquel, bon dia. Tu no hi pots fer res?
4: Bon dia, Helena. La veritat és que, sobretot, no mateu el missatger, perquè si fos per nosaltres, la veritat és que l'atmosfera seria bastant diferent, com a mínim, de la que estem tenint els últims dies, que ja s'ha passat de rosca pel que fa a pluges ja de les últimes hores. A Xerta, 110 litres per metre quadrat. Barri del Serrallo de Tarragona, més de 100 litres per metre quadrat. 70-80 litres a Sitges, al Prat, a Viladecans, Castelldefels, barris marítims de Barcelona capital. Per tant, déu-n'hi-do, ja n'hi ha prou. Però compte perquè encara haurem d'estar pendents d'aquesta meteo a hores d'ara, de fet, i al llarg de tot el matí. S'aniran formant tempestes sobre el mar, que de fet les tenim a hores d'ara, i que en algun moment fregaran la costa. Per tant, les viles més a prop del mar, especialment des del Barcelonès fins al Baix Empordà, tindran algun patac d'aigua. També aquest matí al Pirineu de Lleida hi està plovent amb gràcia i a gran part de l'interior del país hi ha molta boira, per tant, precaució al volant. Aquesta tarda no desapareixen els ruixats, de fet apareixeran com a bolets i sobretot a prop de les muntanyes, de les serralades del prelitoral, de les comarques de la Catalunya central, Pirineu, també l'interior de Tarragona, sobretot l'Ebre, tornarem a tenir algun ram. S'ha de dir, Helena, que el que caurà aquesta tarda ja serà molt passatger. No s'hi estarà tanta estona plovent com ha passat les últimes hores amb aquest espectacle de llamps i de trons que ha estat brutal, la veritat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho estem explicant gairebé des de primera hora, 9 matí, d'incidències generalitzades a Rodalies. Renfe ha anunciat que no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garanties de seguretat després dels efectes del temporal. Anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona, on hi tenim el Toni López i l'Anna Ruiz. Bon dia, explica'ns quina és la situació ara mateix.
5: Bon dia, Helena. Els maquinistes s'han plantat a Rodalies, han anat als seus llocs de feina, però molts d'ells han decidit no agafar els trens, cosa que està provocant un matí de caos i d'enorme confusió aquí a Rodalies, a l'estació de Sants. La confusió per part dels usuaris és total i també per part dels informadors, que insisteixen que el servei funciona, tot i que aquest ja no funciona ni a la R1 ni a la R4 i s'acumulen fins a 60 minuts de retards i de hores a la resta de línies. Què diuen els sindicats? Què diuen els maquinistes? Doncs que no han rebut els informes acreditatius que garanteixin la seguretat a tota la xarxa de Rodalies després de l'ensurt ahir a Vilanova. Acabem de parlar amb Francisco Cárdenas, responsable del sector des del sindicat UGT, que ens deia que volen seguretat. Si aquesta no arriba, no agafaran els trens.
6: Resulta que después de todo lo que de las lluvias y de los problemas, cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien y con unos, tiene que estar certificados por personal de seguridad, por personal de la DIF, y no nos los dan. A más, si todo eso ya es grave. Ayer por la noche, no sé si lo sabéis, entre Vilanova y San Vicente, en Vilanova y Cubellas, perdonad, se cayó un talud con un árbol encima de un tren en marcha, con gente, con todo, con viajeros, con todo. Entonces buscamos seguridad, no buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
5: La companyia hauria comunicat a través del correu electrònic al maquinista els avenços pel que fa a la supervisió dels diferents trams de la infraestructura, però aquests, els maquinistes, requereixen i reclamen un informe acreditatiu i signat pels responsables.
1: Gràcies, Anna, per aquesta última hora. Et mantenim aquí per al que pugui passar i pel que ens puguis anar explicant. Gràcies i bon dia. Busquem ara un altre punt d'atenció i anem fins a Mataró, on s'acumulen també allà viatgers buscant un transport alternatiu i ho fan a diferents parades d'autobusos de la ciutat. Per tant, connectem amb TV Mataró, amb Jaume Dormois i amb la Marta Gómez. Bon dia, Marta, explica'ns.
7: Molt bon dia. Doncs el col·lapse de Rodalies s'ha traslladat en aquest cas fins a la plaça de les Treses, on som i on habitualment ja hi ha autobusos interurbans que connecten precisament la capital del Maresme amb Barcelona, amb aquesta línia E11.1. Però avui la imatge és la que teniu darrerament, amb unes cues quilomètriques que envolten tota aquesta plaça de les Treses, amb centenars i centenars de persones que el que volen precisament és traslladar-se fins a Barcelona, que segurament molts d'ells ho haguessin fet amb la R1 de Rodalies, com dèiem, una de les més concorregudes de la xarxa ferroviària, però que precisament s'han hagut de traslladar aquí en busca d'una alternativa. Nosaltres hem pogut parlar amb Moventis, que precisament el que ens deia i ens confirmava és que han afegit 26 expedicions des de Mataró en direcció a Barcelona i 29 des de Barcelona en direcció a la capital del Maresme en les línies E11.1 i E11.2. També en la línia C10, que recorre la costa de la comarca, i el que es viu aquí és molta preocupació, sobretot també la gent molt enfadada, que veuen que un dia més tornen a tenir problemes amb Rodalies, que s'han de buscar alternatives, i en el fons, dins d'aquesta enfadamenta, podríem dir, també hi ha alegria cada vegada que arriba un autobús i poden fer un pas endavant cap al final del seu trajecte.
1: Doncs gràcies, Marta, també. Insistim que quan tingueu novetats, més notícies, més fets noticiables, ens demaneu pas i tornem a connectar amb vosaltres. Gràcies per la fotografia de nou. Tot plegat és conseqüència de les pluges, dels temporals que ens estan afectant darrerament. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs també avui dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Aquest matí hi ha prevista una nova compareixença des del Departament d'Interior per actualitzar l'evolució d'uns aiguats que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, sobretot al Ter Sud, al litoral, al prelitoral central i al nord-est del país. I anar acompanyats, de fet, localment de tempesta i calamarsa. Sigui com sigui, en principi, el grau màxim de perill serà d'1/6. Res a veure amb les pluges torrencials i el temps violent que ha pentinat el litoral i prelitoral de Catalunya de sud a nord. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. Les precipitacions han obligat a tallar 6 carreteres per inundacions, grans bassals d'aigua o per esllavissades. Les precipitacions també han caigut amb força a l'àrea metropolitana de Barcelona, on l'avís d'intensitat de pluja ha arribat a ser de 5/6, i ahir a la nit encara es comptaven uns 4.000 clients sense subministrament elèctric, sobretot al Baix Llobregat. Com dèiem, avui l'escenari ha de ser diferent, però la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana prudència i paciència en la recuperació de les afectacions acumulades.
8: La situació serà de no aquestes pluges torrencials intenses en tan poc temps. Ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Encara penseu que bombers de la Generalitat i altres entitats que estan fent suport amb la coordinació de bombers, com són les ADFs i com són les entitats de protecció civil, estan fent feines de recuperació encara a la zona de Granollers, a la zona del Maresme a Pineda, que durant tot el dia de demà continuaran amb aquestes tasques.
1: A Granollers avui està previst que reprengui la recerca del menor amb autisme desaparegut des de diumenge, després que ahir es desactivés el dispositiu a causa de la nova tongada de pluges. Ahir mateix els bombers havien ampliat, de fet, la zona de cerca a regions, a zones boscoses per on podria haver-se perdut, però les pluges van fer que s'evitessin alguns dels punts per la seva perillositat. La recerca també implica altres cossos, com la policia local o els Mossos d'Esquadra, que busquen per zones urbanes en paral·lel a la recerca dels bombers. En total, unes 470 persones participen en aquest dispositiu. Un quart de nou, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat per 7 vots a favor i 5 en contra la sentència que avala l'amnistia pel delicte de malversació. Per tant, els magistrats accepten que el Tribunal Suprem va vulnerar els drets de l'exconsellera Dolors Bassa i, en conseqüència, dels altres líders del procés. Així, el jutge instructor del Suprem, Pablo Llarena, ha aixecat l'ordre de detenció de Puigdemont i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín. A més, aquesta decisió del Constitucional obliga el Tribunal Suprem a revisar i deixar sense efecte les penes d'inhabilitació per Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. El mateix Carles Puigdemont ho ha valorat en una compareixença a Waterloo i és una informació que ara ens amplia en David Amador.
9: Carles Puigdemont ha explicat que aquesta amnistia forma part de la fórmula per resoldre el conflicte, però segons ha assegurat no és en si mateixa la solució. L'expresident també ha afirmat que la decisió del Constitucional és la derrota de diversos poders públics espanyols.
10: La decisió que ha pres avui el Tribunal Constitucional derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols que han impedit i han demorat l'aplicació de la llei d'amnistia per raons estrictament polítiques. S'ha acabat el marge per manipular i retòrcer l'aplicació d'una llei que és vigent des de fa 2 anys i 4 mesos i fins aquí ha arribat l'ordre donada pel senyor Aznar de posar pals a les rodes. El que pueda hacer que haga ja no dona per més. L'amnistia forma part de la fórmula per a la resolució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la seva solució.
9: L'expresident també ha assegurat que ell mateix i els exconsellers del seu govern van decidir anar a l'exili per decisió política i no pas partidista, i que tornaran de la mateixa manera.
10: No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
9: Durant el breu discurs a Bèlgica, Puigdemont no ha aclarit quin serà el seu futur immediat i quan preveu tornar a Catalunya, tenint en compte la convocatòria d'eleccions generals i el fet que la resolució del jutge Llarena encara no és definitiva, sinó que té un caràcter transitori fins que hagi estudiat la sentència del Constitucional.
1: Doncs això, hores després de la decisió del Constitucional i de la reacció del jutge Llarena, parlem amb un dels noms propis d'aquesta jornada, Toni Comín, perquè ens expliqui com ha viscut el moment, què simbolitza recuperar l'acta d'eurodiputat i com s'imagina el seu retorn a Catalunya. Senyor Comín, bona tarda. De fet, bona tarda no, seria bon dia. I gràcies per acompanyar-nos.
11: Molt bon dia.
1: Ara ho vèiem, la compareixença de Puigdemont, vostè hi era. Què representa, el vam sentir amb ell, no vam sentir-lo a vostè, què representa, doncs, per vostè personalment i políticament aquest moment?
11: Políticament representa el que va explicar el president. De fet, ell va fer la compareixença com li corresponia amb ell, però en nom dels tres, parlava en nom dels tres, i per això estàvem acompanyant-ho ahir mentre la feia. I políticament és molt clar. Políticament és, va dir el president, ho diem des del respecte i des del diàleg, però és una victòria nostra de l'independentisme i és una derrota de l'estat espanyol, perquè la llei d'amnistia representa una rectificació d'un estat que va decidir afrontar un conflicte polític a través de la repressió, a través de la via penal. I la llei d'amnistia és reconèixer que aquesta via no és la que correspon a una democràcia europea del segle XXI. Per tant, ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili.
1: No heu concretat...
11: A nivell personal, em preguntaves què representa l'amnistia. Home, ahir va ser un dia molt feliç per la meva família, pels meus amics, per mi. Potser és el dia que havíem estat esperant... No, potser. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides. L'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
1: Segur que sí. Li deia, no han concretat quan pensen tornar. No sé si vostè preveu fer-ho aviat i què marcarà, en tot cas, el moment del retorn. Aquesta seguretat jurídica, el context polític o el valor simbòlic d'aquest gest en si?
11: A veure, el retorn té moltes cares, perquè també té una dimensió personal. També afecta la família, els amics. Per tant, com que ahir el jutge Llarena ens va descol·locar tots perquè la previsió era que ell trigués encara uns dies a aixecar l'ordre de detenció, no comptàvem que ja puguem tornar tan immediatament, pensàvem que seria més a finals d'octubre. Per tant, ara encara no hem tingut temps materialment d'acabar de parlar amb els advocats per veure des del punt de vista jurídic exactament quina és la situació i, sobretot, amb la família, per veure exactament quin és el moment també de cara a la família que convé fer aquest moment de retorn. Però el que sí que hi ha és una urgència política, en el meu cas. Jo sóc eurodiputat i, per tant, és important que pugui finalment exercir com a eurodiputat i representar el 500.000 de persones que em van votar. Com sabeu, una vegada més, l'estat espanyol ha fet trampes, ha impedit que jo exerceixi, i ara jo he de poder agafar l'acte d'eurodiputat i, per tant, començar a exercir. Per tant, amb la suma de tots aquests criteris, a les properes hores, els propers dies, acabarem de confirmar la data del retorn.
1: Acabo ja, Toni Comín, precisament això, la recuperació de l'acte d'eurodiputat és només o serà només un pas administratiu o serà el primer gest d'una nova etapa política per vostè?
11: Home, és una etapa política per mi i pel meu partit, perquè finalment podré exercir d'eurodiputat en un moment que Europa, hi ha un desafiament descomunal, un dels desafiaments més grans que hi ha hagut mai a la política europea, a la societat europea, des del final de la Segona Guerra Mundial, que és aquest auge de l'extrema dreta, que literalment és una amenaça, la primera vegada en dècades que la democràcia europea està amenaçada en els seus fonaments. I, per tant, és molt important que ens puguem implicar tots en aquesta batalla, que té a veure també amb combatre les causes de l'extrema dreta, que vol dir combatre la desigualtat econòmica, combatre la desigualtat social que està a l'arrel d'aquesta creixement de l'ultradreta a Europa. I, per tant, és una etapa no meva, és una etapa de la història d'Europa nova, una etapa molt important en la qual jo vull fer la contribució que em correspon, la que jo pugui fer des del Parlament Europeu.
1: Toni Comín, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí i nosaltres ens n'alegrem de saludar-lo per un moment tan especial en la seva vida. Que vagi molt bé, ben aviat.
11: Moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.

0: Pedro Sánchez entra en campanya electoral amb 21 mesures i 700 milions addicionals que s'inclouen als decrets de l'habitatge aprovats al Consell de Ministres. El president espanyol ha defensat personalment els dos textos que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics i ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant. Ens n'informa la Carina Bellvé.
1: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
2: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen, o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
1: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros amb préstecs de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: I en aquest context, precisament, s'emmarca l'anunci de Comissions Obreres i UGT d'una vaga general per aquesta tardor en defensa, precisament, dels salaris i del dret a l'habitatge. La primera reacció, o una de les primeres reaccions des del teixit empresarial, en aquest cas, la del secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que ha dit fa uns minuts aquí al Notícies en Xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que, des de les empreses, també es pateix la crisi de l'habitatge. A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria de vaga.
3: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral. I també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: Us ho hem destacat en els titulars. El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Enguessan, amb 12 punts, Uitake, amb 11, i Martínez Geben, amb 19 de valoració, van liderar el conjunt de Moncho Fernández. I en futbol destaca Leo Messi, que s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina. Després de superar Benín en partit amistós amb un gol i dues assistències del capità, el Monumental de Buenos Aires l'ha acomiadat amb un homenatge i un espectacle de drons. Han estat 21 anys amb l'Albiceleste, en què ha guanyat tots els títols possibles i ha batut un munt de rècords. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
4: Es difícil decir algo hoy. Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo. Seguramente me toca ver.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant el nou matí de caos a Rodalies. Renfe alerta que el servei no funciona amb normalitat i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui aquesta situació. Aquestes alteracions es produeixen per la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. De fet, els conductors ja havien traslladat a l'empresa que el restabliment del servei arribaria només quan s'hagin fet totes les comprovacions previstes per pal·liar els efectes dels aiguats. Francisco Cárdenas, responsable d'UGT a Renfe, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: De seguida us ho ampliem amb diferents punts de connexió a l'estació de Sants de Barcelona i també amb Mataró al Maresme, per on discorre la línia R1 i l'alteració del servei fa que s'acumulin cues mai vistes a les estacions d'autobusos de la ciutat. Segons acabem de saber, els maquinistes han rebut ja els informes de les marxes exploratòries i reprendran, per tant, la circulació si consideren que tot està bé. Tot seguit ho comprovarem en directe i anirem també de nou a l'estació de Sants de Barcelona per copsar el desconcert dels usuaris. Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat davant la previsió de nous xàfecs aquest dimecres, tot i que de menor intensitat que els registrats en les últimes hores. Els bombers han rebut prop d'un miler d'avisos i han fet una vintena de rescats de persones atrapades en vehicles, sobretot a les Terres de l'Ebre, en municipis com Xerta, Roquetes i Aldover. A aquesta hora hi ha prevista una nova compareixença del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya des de la seu d'Interior per actualitzar la situació i connectarem també en directe. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà el retorn de l'exconseller Toni Comín, amb qui hem parlat en directe fa uns minuts des del Notícies en xarxa.
3: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient

0: aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili.
1: El butlletí oficial de l'Estat publica els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Pel que fa a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris per aquesta tardor, el secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit al Notícies en Xarxa que la convocatòria no té cap encaix legal.
2: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: El bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. Un parcial de 22-12 en l'últim quart ha sentenciat el triomf per als de Moncho Fernández. També ha començat sumant el Joventut a la Champions League. Els verd i negres han sumat una còmoda victòria contra el Bnei Herzliya d'Israel. I el Disseny Hub reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Assumpción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. 5 minuts els que passen ara mateix de 8:45, un matí complicat, i volem, per tant, saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem de nou amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, bon dia de nou. Doncs seguim recordant que hi ha 6 dies afectades per les pluges i n'hi ha 4 detallades a les Franqueses del Vallès, Benifallet i entre Paüls i Xerta. L'àrea metropolitana avui la situació és complexíssima. Hi ha moltes retencions tant a l'àrea nord com a la sud. En el cas, per exemple, per sud, a la 2 tenim retencions a Sant Vicenç, Sant Joan d'Espí i Cornellà. A la B23, l'entrada i la sortida per la Diagonal, carregadíssima, com la C32 també a Cornellà o, en el seu cas, al tram nord, al tram de Premià o Mataró. Però és que els accessos nord tampoc s'escapen. C58, C33, els túnels de Vallvidrera, la C17 i les rondes van molt, molt carregades. Es nota que la situació és complexa, que no hi ha trens, que hi ha molta mobilitat, i us demanem sobretot que no baixeu la guàrdia, mantingueu les distàncies de seguretat i us mantingueu informats. Bon matí.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem, a aquesta hora estem molt pendents també de la compareixença al Departament d'Interior per actualitzar l'evolució dels aiguats que ens han afectat les darreres hores. Per ara, Protecció Civil manté activat en fase d'emergència el pla Inuncat, i és que es preveuen nous xàfecs, malgrat que de menor intensitat que els que hem patit fins ara. Per tant, ens n'anem directament cap al Departament d'Interior. Està parlant Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
5: Doncs, continuarem amb aquest seguiment que s'ha fet amb aquesta vigilància, i en cas que hi hagués alguna situació que s'agreugés o que veiem que hi ha algun moment en què aquesta precipitació s'intensifica, doncs procediríem de la mateixa manera que ho fem sempre, que és avisant a la població. No ho esperem en aquests moments, de totes maneres, per aquesta previsió que tenim, doncs no ho esperem. També ens avisa el Servei Meteorològic que de cara a dijous i divendres entrarà ja vent de mestral i de tramuntana, i que esperen que ja la situació sigui molt diferent pel que fa a les precipitacions. Com afectacions que hem tingut durant el dia d'ahir i durant aquesta nit, per exemple, tenim el nombre de trucades del 112, del número 112, va rebre per aquest episodi d'ahir i d'avui de pluges arreu del litoral 690 trucades, El pic de les trucades va ser sobre les 8 de la tarda. Moltes d'aquestes eren per inundacions, per entrada d'aigua en els edificis, en baixos, també per situació de rescat de persones i també particions d'informació i avisos de risc estructural eren les més destacables. En continuació, també els donaré informació de les afectacions que tenim en aquest moment en el transport. Hi ha algunes afectacions, per exemple, al metro encara estan amb algun accés tancat o que ara estava en vies ja de resolució, i per part del que fa al transport ferroviari, doncs, com saben vostès, hi ha una incidència generalitzada que afecta el servei, i en aquests moments doncs, aquest servei no s'està donant amb el 100% de la seva capacitat. Tenim una prealerta del pla Ferrocat per aquest motiu, i el que demanem doncs, és a la població que sobretot s'informi si volen fer algun desplaçament, i en el cas de que valorin que no és possible fer-lo, doncs valorin algun transport alternatiu. Com més informació, també podríem esmentar doncs, les manques de subministrament elèctric que s'han donat. En aquests moments tenim encara uns 5.300 usuaris sense llum, amb línies de baixa i de mitja tensió. Per exemple, alguns dels municipis afectats són Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona, Tortosa. S'està treballant, hi ha molts efectius en el territori treballant en aquestes incidències. Alguns ahir tenien dificultats per accedir i, per tant, continuen encara treballant, i hi ha 18 grups electrògens instal·lats en el territori. Tinc el nombre exacte de persones que estan treballant, que són 293, per si algú té interès en aquesta dada. També comentar que pel que fa a la telefonia hi ha algunes incidències també en el territori, hi ha alguns problemes de servei en la zona, esdevinguts a lo millor pel tema de la llum o per una pròpia incidència del servei, però que també s'estan treballant en aquests àmbits. Dir que s'ha recuperat ja la telefonia en el municipi del Godall. En el municipi del Godall s'estava donant aquest servei de telefonia mitjançant una unitat de telecomunicacions d'emergències que és del Departament de Presidència, que en aquests moments, com que en el Godall ja hi ha servei de telefonia, doncs el podrem passar cap a Xerta perquè pugui donar aquest servei en allà. Hi ha hagut també incidències a nivell de l'aeroport, ens explicaven aquesta nit, per culpa del mal temps i també per incidències tècniques que han tingut que anul·lar alguns vols. Ara estan operant amb normalitat i recuperant doncs, tot aquest servei que no s'havia pogut donar. Pel que fa a centres educatius, també el Departament d'Educació ens passa la informació de que tenen alguns centres que no han pogut obrir, per exemple, Xerta, s'ha suspès l'activitat educativa en el municipi, hi ha uns 87 alumnes afectats. També a Tarragona, l'Institut de Miami, Platja, Baix Camp, és un centre que ha quedat afectat per les pluges, i per aquest motiu doncs, ha tingut que fer la suspensió d'aquesta activitat. I després també en l'edifici de la laboral, al Tarragonès, a Tarragona, hi ha hagut també inundacions i també tenen incidències en la utilització d'aquests centres. Per part meva no tinc més informació detallada. Si tenen alguna pregunta, quedo a la seva disposició i passo la paraula a bombers perquè puguin donar la informació del seu servei.
6: Val, bon dia.
7: Era Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fent el recompte, el reguitzell de totes les incidències que s'han produït a casa nostra arran doncs, de les pluges de les darreres hores. La bona notícia és que avui sembla que plourà, però no amb tanta intensitat com aquestes últimes hores, com aquests últims dies, i que dijous i divendres, gràcies a l'entrada de vent, la cosa aniria ja d'una altra manera. Per tant, doncs, aquest era el balanç que ens feien des del Departament d'Interior. Ara, però, parlem del transport públic perquè aquest també és un nou matí d'incidències generalitzades a Rodalies i també està clar, derivades d'aquest temporal viscut a les darreres hores, Renfe ha anunciat que no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui la situació d'aquesta manera. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis fins que no tinguin garantides o garanties de seguretat després dels efectes del temporal, i sembla que, segons hauria transcendit fa pocs minuts, aquests maquinistes ja haurien rebut els informes d'aquestes marxes exploratòries i podrien reprendre la marxa de trens si consideren que tot està bé. En tot cas, anem en directe a l'estació de Sants de Barcelona, on hi ha Antoni López i l'Anna Ruiz, que segur tenen informació de primera mà. Anna, molt bon dia.
8: Bon dia, Helena. Doncs traslladem aquesta pregunta al maquinista que ens acompanya en aquests moments. Ell és Miguel Huelamo, també representant del sindicat CGT. Miguel, heu rebut algun tipus d'informe acreditatiu que asseguri, preservi i pugui garantir la seguretat de les vies?
9: Pues en estos momentos, yo como maquinista acabo de mirarlo, no he recibido nada. Como sindicato, luego bajaré porque fue el compromiso de mandarnos también los certificados a nuestro correo electrónico como sindicato. Yo no he recibido nada todavía, a día de hoy.
8: Miguel, a l'espera de conèixer si arriba i aquest informe acreditatiu, què ha passat aquest matí? Què heu fet els maquinistes?
9: Vale, yo, gracias por darme la oportunidad de explicar lo que está realmente pasando y un mensajito rápido al nuevo director de Rodalías, el señor Óscar Playà, que curiosamente, como CGT lo conozco solamente de una vez, y se le llenó la boca de seguridad. Pues nada, esta mañana se ha levantado el señor, que yo lo entiendo, se ha ido a un medio de comunicación y lo primero que dice es que esto es un conflicto laboral y no de seguridad. Eso es mentira. Aquí estamos esperando, como hasta ahora han estado cumpliendo, que cuando hay una incidencia en cualquier línea, una vez se soluciona, pues nos están enviando tanto a los sindicatos como a los trabajadores un certificado de ADIF que certifica que esa línea está correctamente y yo sin problemas a conducir. Pero bueno, el miedo, esta noche ha habido una luz en Vilanova, un árbol y un terraplén se ha caído. O sea, yo no sé, no estamos seguros. Entonces, de momento, hasta que no lo certifiquen, no vamos a salir.
8: O sigui, esteu a l'espera que a través dels vostres correus electrònics arribi aquest informe signat amb els responsables que tot està ok, que tot està bé.
9: En el momento que recibamos el certificado, como hasta ahora hemos estado cumpliendo, pues saldremos a conducir sin ningún tipo de problema. Todos los maquinistas están en su punto de trabajo y nadie ha faltado a trabajar.
8: Tots els maquinistes estan al seu lloc de feina, però no han agafat els trens.
9: En principio, es normal si hasta ahora estaban cumpliendo, nos estaban certificando sin ningún tipo de problema que las líneas están operativas, ¿por qué ahora no? Ahora envían mensajitos o te llaman por teléfono. ¿Quién firma? ¿Quién se pone delante de que eso está correctamente? Nadie. ¿Por qué? Porque no está el tema seguro. Bueno, pues estamos reivindicando eso. Seguridad, pero certificada por ADIF o por quien sea.
8: Miguel Huelamo, maquinista, també representant del sindicat CGT. Moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, Helena, a l'espera que els maquinistes rebin precisament aquest informe acreditatiu per part de la companyia que els asseguri que poden tornar a agafar els trens perquè la seguretat és gairebé absoluta a tots els trams de la xarxa ferroviària. Ha estat un matí molt complicat, molt complicat. Està sent un matí molt complicat aquí a Rodalies com a conseqüència de la plantada dels maquinistes que se suma a les últimes intenses pluges dels últims 4 dies. Tot plegat ha fet aquesta tempesta perfecta que cau en aquests moments sobre Rodalies i que impedeix el desenvolupament normal del servei de Rodalies. Per cert, a partir de les 10 del matí, Renfe farà una compareixença per explicar quina és la seva versió de la història i mentrestant són els usuaris els que paguen la factura d'aquest conflicte laboral, aquest conflicte de seguretat.
10: Està per a la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
11: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. No, avui res. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15, he arribat a baix, i els trens aturats, demorats, res, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
8: A l'espera, Helena, ja de confirmar per part de Renfe si els maquinistes han rebut aquest informe acreditatiu i signat que podria garantir la seguretat de les vies, cosa que afavoriria el retorn a la feina dels maquinistes.
7: De moment, i pel teu testimoni, aquesta informació encara no els ha arribat, com sempre, doncs, contrastant, com és de rebut la informació. Gràcies, Anna Ruiz, que vagi bé. I busquem un altre punt d'atenció. Anem fins a Mataró, on s'acumulen viatgers buscant un transport alternatiu. I ho fan a diferents parades d'autobusos de la ciutat, on hi ha molta aglomeració de persones, d'usuaris, de viatgers. Connectem amb TV Mataró, Jaume Dormoà i Marta Gómez. Bon dia. La cua continua sent llarga, infinita gairebé.
12: Molt bon dia. Doncs sí, el col·lapse de Rodalies realment s'ha traslladat en aquesta plaça de les Treses, on, com ja veieu, les cues són quilomètriques fins a l'altra punta d'aquesta plaça, en una imatge que costa de poder assumir, i realment que només es recorda en grans col·lapses de Rodalies, com quan també es va aturar tot el servei. És veritat que Moventis ha explicat a TV Mataró que han reforçat aquesta línia, aquesta E11.1, però també la E11.2 i el C10 amb 26 expedicions més que surten des de la ciutat de Mataró en direcció a Barcelona, 29 que surten des de Barcelona cap a la capital del Maresme, i entre tots els viatgers malestar, perquè un dia més es troben en haver de buscar alternatives. Nosaltres volem parlar amb la Sílvia. Sílvia, molt bon dia.
13: Bon dia, què tal?
12: En quina situació et trobes buscant una vegada més alternatives per poder anar a la feina?
13: Pues imagínate, es un poco la vida con Rodalías, ¿no? Que es cada día pasa algo, cada día pasa algo. Con Rodalías nunca puedes hacer planes, nunca. Y al final, pues nos encontramos con todo esto, miles de personas sin saber qué hacer, levantándose por la mañana y viendo a ver qué opciones hay para llegar al trabajo.
12: Com viviu amb aquesta incertesa? Com t'organitzes? T'has de llevar abans, mirar o informar-te dels serveis?
13: Es que al final, como se produce un poco el efecto de la habituación, tú ya sabes que puede pasar algo. Ya sabes que puede pasar algo. Entonces tú haces tu vida normal y bueno, y vas aceptando un poco lo que va pasando. Llegas cuando puedes, vuelves cuando puedes, y ese es un poco el tema. Entonces, cuando no es un problema, es otro. Ahora es el clima, vale, sí, lo entiendo. Luego los maquinistas, luego la orografía del terreno, luego un desprendimiento no sé dónde. Cada día hay algo en Rodalías.
12: ¿Para dónde pasa la solución?
13: Pues esto lo tienen que buscar los políticos, no nosotros. No nosotros, pero la solución tiene que existir y se tiene que dar. No puede ser, es que no podemos resignarnos a esto. No podemos. Y ahora, bueno, al menos aquí en Mataró parece que hay cierto movimiento, pero como vengas de fuera de Mataró estás muerto.
12: ¿Haguéssiu valorat també serveis alternatius per carretera, potser per part de Rodalies?
13: Pues sí, efectivamente. Es que lo que no puede ser es que se encargue Moventis de poner aquí autobuses extras para la gente que sale de Mataró. ¿Y la gente que no sale de Mataró qué? ¿Los que venimos de más arriba qué? O sea, Rodalías lo que tiene que hacer es decir, no hay servicio, yo pongo un servicio por carretera. Ja està.
12: Com la Sílvia, centenars d'usuaris que realment avui es troben en aquesta situació. La Sílvia ho verbalitzava, malestar, amb aquest degoteig de realment de problemes que genera aquesta línia R1 de Rodalies, la més concorreguda de tota la xarxa de ferroviària a Catalunya, i que una vegada més tots els viatgers que volen traslladar-se han de buscar una alternativa com la d'avui aquí a la plaça de les Treses, amb tots aquests autocars que van omplint-se de persones, però que les cues continuen sent llargues i, sobretot, generant molt malestar entre els usuaris.
7: Gràcies, Marta, companys de TV Mataró, per acostar-nos avui a aquest testimoniatge. Que vagi molt bé el dia. Minuts i arribarem a les 9. L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, és més a prop de tornar a Catalunya. El Tribunal Constitucional ha aprovat l'amnistia pel delicte de malversació i el Suprem li ha aixecat l'ordre de detenció. Malgrat tot, encara preveu ajornar el retorn en espera de la resolució definitiva del jutge Pablo Llarena. Aquesta amnistia també facilitarà la tornada de l'exconseller Toni Comín, que recuperaria l'acta de diputat europeu. Hem parlat amb ell fa uns minuts des del Notícies en Xarxa.
0: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
7: El butlletí oficial de l'Estat publica ja els nous decrets d'habitatge que el govern ha elevat a la Diputació Permanent un cop dissoltes les Corts. Pedro Sánchez entra de ple en precampanya amb una vintena de mesures i 700 milions addicionals en aquest àmbit. Ens ho explica la Carina Bellver.
14: Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
15: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
14: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a empreses de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
7: I en aquest context marquem l'anunci de Comissions Obreres i UGT d'una vaga general per aquesta tardor en defensa dels salaris i del dret a l'habitatge. La reacció des del teixit empresarial arriba de la mà del secretari general de la CECOT, Oriol Alba, que ha dit fa uns minuts en Notícies en Xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge. A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
2: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
7: Encara temps per afegir que el bàsquet Girona ha sumat una victòria en la històrica estrena a la Europe Cup de bàsquet. Ha superat el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. L'equip va mantenir el frec a frec en el marcador amb un lleuger avantatge que es va ampliar en l'últim quart gràcies a un parcial de 22-12. David Enguessant amb 12 punts, Witake amb 11 i Martínez Geben amb un 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que treia pit per aquest primer triomf continental.
16: El primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere de nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria, perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de la competició europea.
7: I el Joventut també ha començat amb bon peu a la Champions League de la FIBA. Ha superat el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. El domini dels badalonins, el marcador, va arribar al màxim en el tercer quart amb 14 punts d'avantatge que el rival ja no va poder eixugar. Birgander, amb un 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els més destacats del partit. I abans d'acomiadar-nos, us recordem que heu d'estar avui molt atents si sou usuaris de Rodalies, perquè, com us hem anat explicant des de primera hora, s'està vivint avui un dimecres una nova jornada d'incidències generalitzades. Renfe insisteix que, de moment, no pot garantir la normalitat del servei i recomana als usuaris que busquin un mitjà de transport alternatiu mentre es mantingui encara aquesta situació. La companyia i el sindicat UGT confirmen a la xarxa que les incidències tenen a veure amb la negativa dels maquinistes a prestar alguns dels serveis. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.
17: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
18: Braseria La Bolera.
19: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
18: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
19: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
18: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
19: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
18: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
20: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
21: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
20: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
21: Perquè la teva salut és el nostre futur.
20: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
22: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
17: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
23: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 38,5% dels santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. En canvi, un 11,7% percep que està més bruta i un 48% creu que està igual que abans. Són dades de la 51a onada de l'Observatori Sociològic de Sant Cugat, elaborat per Sigma 2 a partir de 1.100 entrevistes i presentat aquest dimarts al matí. L'estudi també compara la percepció de la neteja amb altres municipis de l'entorn. En aquest cas, un 61,5% dels enquestats considera que Sant Cugat està més neta que les ciutats del voltant. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró valora els resultats.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Més enllà de la valoració del nou servei, la recollida d'escombraries en general obté un 6,6 sobre 10 entre les persones que en fan ús. El 60,7% en fa una valoració alta i l'indicador recupera el nivell després de la baixada registrada el 2025, quan la puntuació va ser de 5,7. L'Eli Colell viu a Ripoll i és mestra d'infantil. Des de fa 3 anys forma part dels anomenats docents desplaçats, un col·lectiu de més d'un centenar de mestres que reclamen poder treballar més a prop de casa. En el seu cas, després d'aprovar les oposicions, li han assignat durant 2 cursos seguits la comarca del Vallès Occidental. La principal reivindicació d'aquest col·lectiu és que el sistema d'adjudicació tingui en compte les places disponibles i eviti que docents sense plaça siguin destinats a comarques allunyades, mentre asseguren posteriorment apareixen vacants més properes. I el desnonament previst aquest dimarts al carrer d'Eusebi número 8 a la Floresta ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament amb proclames com casa sense gent, gent sense casa. Fins al lloc s'hi han desplaçat 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra i una de la policia local. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.

0: Durant més de 15 anys, el projecte de recuperació del Teatre de la Unió ha estat una de les grans assignatures pendents de la cultura santcugatenca. Ara, la ciutat és a les portes de recuperar un espai que aspira a convertir-se en un nou pol d'arts escèniques, amb una sala flexible, una graderia retràctil i un model de programació que vol combinar propostes professionals i també d'amateurs. Però més enllà de l'edifici, la gran pregunta és què pot arribar a significar aquest equipament per a Sant Cugat? Quin tipus d'espectacles hi podran tenir cabuda? A quins teatres del país es pot assemblar? Pot convertir-se en un laboratori de creació, un espai de proximitat per a companyies locals o un complement natural del teatre auditori? I, en definitiva, quines oportunitats genera per al futur cultural de la ciutat? Per analitzar aquesta qüestió, per respondre a aquestes preguntes i per reflexionar sobre tot plegat, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Dolors Vilarassau, dramaturga, directora de teatre i activista cultural. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: L'Eduard Gené, crític d'Arts Escèniques. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: A l'altre costat i connectada a través de la pantalla, en aquest cas, la Maria Cusó, cap de Cultura de RAC1. Molt bon dia, Maria.
3: Hola, molt bon dia.
0: I a l'espera que entri per la porta d'aquí uns instants el Xavier Fornells, director de projectes culturals de l'Ajuntament. Per començar, 15 anys, eh? 15 anys sense aquesta sala de teatre. Què creieu que hi guanya Sant Cugat amb l'obertura del, per dir-li d'alguna manera, fent el seminari amb el Camp Nou, no?, amb el nou Teatre de la Unió?
2: Dolors, primer...
1: Home, i guanya molt. Fa com a mínim 15 anys que pràcticament no hi ha un espai teatral pròpiament a la ciutat. Bueno, hi ha alguns altres teatres com Mirasol, però vull dir que tota la gent que fem teatre aquí a Sant Cugat està orfa d'espai per representar i molt orfa d'espai per produir i per assajar, per exemple. I aquest teatre doncs és una mica el vull dir, és el recurs doncs per poder perquè això es pugui fer, no? Perquè tinguem com una mica una casa, no? A on anar, que penso que una mica ha de ser això, no? Una casa a on la gent que treballa en aquesta ciutat doncs pugui realment presentar-hi espectacles amb la dignitat que es mereix doncs un teatre amb totes les condicions, no? I a més també el format també ajuda. Vull dir, per exemple, doncs tots sabem que hi ha aquest teatre auditori, però clar, és un teatre que per 800 o de vegades quasi fins a 900 localitats que dona cabuda a molts espectacles. Per exemple, ara hem vist tres monòlegs que haguessin sigut perfectament espectacles adequadíssims per fer en el Teatre de la Unió si aquest hagués estat en funcionament, no? Vull dir que aquest teatre de mitjà format que representarà la Unió és un lloc ideal per fer teatre. Aquest mig format és el teatre, pràcticament. O sigui, perquè el teatre és, bàsicament, és proximitat, és la manera d'arribar a la gent, no? Tot l'altre ja són grans dimensions o... Bueno, a veure, perquè, clar, tu dius es posarà en funcionament, però en l'últim moment ens arriba la notícia que després de 15 anys i que hi havia una certa programació inaugural, doncs que no funcionen les grades retràctils, no? Això és un complet desastre.
0: Eduard, què suposarà aquesta reestrenada, no?, després de 15 anys, aquest nou Teatre de la Unió?
2: Jo penso que el Teatre de la Unió, sigui quin sigui el seu plantejament des del punt de vista, diguéssim, administratiu, és imprescindible. No el Teatre de la Unió, un teatre, com deia la Dolors, de petit format o de mig format, que a més, amb les característiques aquestes, si funcionessin i si funcionen aquestes plaques, doncs servirà per fer un teatre a la italiana, servirà per fer un teatre central, servirà per eliminar les grades i fer un concert amb la gent dreta, o sigui, pot servir per bé tot. Però és que a més passa una altra cosa, i és que aquest teatre hauria de ser, s'hauria de plantejar també com un espai per poder actuar, per poder treballar, per poder de forma regular fer-ho, les companyies amateurs de la ciutat, que n'hi ha moltes. Que n'hi ha moltes perquè, clar, en aquests moments estem pensant en 12 companyies que estan registrades a la taula del teatre, i resulta que només gairebé 3 o 4 poden fer una cosa regular al Teatre de Mirasol. El Teatre de Mirasol està on està. I la gent hi va. Vull anar-hi o perquè viu al costat o perquè hi ha un cotxe. Per tant, poder fer un teatre que estigui al centre de la ciutat, com estaria el Teatre de la Unió, com està el Teatre de la Unió, i que hi hagués una forma regular l'actuació de companyies amateurs, seria una de les facetes importants a considerar que hauria de fer teatre. Tal com s'està plantejant, jo veig que això no va per aquí.
0: Maria.
3: Clar, jo he de dir que, de bones a primeres, l'obertura d'un nou teatre sempre és una bona notícia, no? I més en els temps que corren, per tant, crec que s'ha de celebrar que s'obri una nova sala a Sant Cugat. També doblement alegria, perquè jo recordo, vaig tenir la sort de treballar en aquesta casa, a Cugat.cat, en aquell moment Cugat.cat, ara Cugat Mèdia, fa anys, i era un tema, no?, que se'n parlava molt i que era un tema d'aquells que al carrer es xerrava molt, no?, el Teatre de la Unió, quan s'obrirà, tal, han passat 15 anys, ho has dit tu, per tant, han estat unes obres que han estat molt llargues i que ha estat un camí una mica pesarós en certs moments. Per tant, que s'arribi al final d'unes obres per poder obrir el teatre, doncs fa, jo crec que doblement il·lusió per la ciutat. Ara bé, jo crec que és una sala que obre molts reptes i ara ho dèiem tant la Dolors com el... Bueno, ho deien aquí a la taula, no? Com l'Eduard, que... Clar, Eduard, fa tant que no ens veiem ara al Teatre Auditori que ens hauríem de poder fer una abraçada i jo estic ara aquí ben lluny, eh?
2: Tornada a l'abraçada.
3: Que crec que és una sala que obre molts reptes, no? És a dir, la ciutat de Sant Cugat, tradicionalment una ciutat molt amant de les arts escèniques, i això ho demostren les dades, no? Tant el que es programa al Teatre Auditori com a la xarxa de centres culturals polivalents sempre hi ha una molt bona resposta. És una ciutat que no només el consumeix, sinó que el crea el teatre, i que hi ha molts grups aquí a la ciutat que estan molt implicats, i per tant crec que la Unió arriba en aquest moment de dir, ostres, crec que la ciutat, a nivell de programació, té unes necessitats que han quedat paleses ara a la taula, d'una sala més petita que la del Teatre Auditori, que permeti acollir muntatges que no necessitin una gran envergadura, que demanin i requereixin al públic més a prop, no? Estic pensant en equivalents aquí a la ciutat de Barcelona, com podrien ser l'Acadèmia, la Sala Atrium, una Villarroel, si molt m'estires, els Texas, que estan tirant molt bé, no? Aquestes sales que tenen una programació molt estable i amb entrades venudes, però que fan propostes que requereixen un format més petit, però alhora la Unió crec que també té aquest doble repte de poder ser un espai amb dignitat on les companyies de la ciutat puguin presentar els seus projectes i puguin fer-ho, doncs, amb un equipament amb cara i ulls. I això jo crec que no és una tasca gens fàcil a l'hora de programar i crec que serà un dels reptes que tindrà aquesta nova sala.
0: Xavier, preguntava en aquesta primera intervenció que què hi guanya Sant Cugat, no?, amb aquesta nova sala de teatre, el Teatre La Unió, després de 15 anys.
4: Bé, guanya una altra vegada el teatre que ja tenia, però molt millorat, amb condicions que seran òptimes, diguéssim, per utilitzar un espai doncs, que s'havia fet molt, molt vell i que tocava refer-lo, i es va refer. Ha trigat molt tota aquesta història. És una història que gairebé ens en anem al 2010, o sigui, han passat molts anys. Però primer va ser rescatar una entitat que hagués desaparegut. I això ja va portar molt de temps, molta feina, molts enrenous, molts problemes, eh? Però al final es va aconseguir, no? L'altre va ser ja iniciar un procés de projecte d'obres que no era només el teatre, sinó crear un espai per l'entitat i refer tota la sala clave, i bueno, organitzar, diguéssim, tot aquell espai. Les obres es van fer, totes, i s'ha utilitzat en poques condicions la sala clave, perquè es va arreglar una miqueta tot el sistema tecnològic ja en aquest mandat, però hi ha un problema al mig, que és que quan acaben aquestes obres no es tira endavant l'escenotècnia. Es para, i ningú ha donat explicacions, ni sabem per què es va parar, ni ningú ho ha preguntat, i ara ens ho preguntem, no? Per què es van parar les obres? I això va retardar 4 anys més. I ara, quan s'arriba a les obres, es tiren endavant, pràcticament ja estàvem programant l'obertura i la primera programació, ens arriba aquesta notícia de que la Gra Retràctil no va com havia d'anar, l'empresa IMSDB ens va demanar totes les disculpes del món i ens han demanat 2 mesos i una setmana més o menys, per tant hem re retardat tot el procés 2 mesos. O sigui, el retard d'aquesta obra és de 2 mesos. No? Ara, de tot el tema, amb la parada política, diguéssim, que és la més important i que se'n parla poc, jo no he vist cap notícia d'això, doncs seria bo que en parléssim.
0: La Dolors apuntava al principi, no?, que hi havia un buit, d'alguna manera, entre una sala com el Teatre Auditori per una capacitat per gairebé 900 persones, amb després les altres sales que tenien dimensions molt petites, com poden ser el Teatre de Mirasol. El Teatre de la Unió podrà salvar aquesta gran distància d'espectadors entre les sales petites que tenim i el Teatre Auditori? I què pot suposar això? Què podrà acollir que fins ara la ciutat no podia rebre?
1: Bueno, primer el que ha apuntat l'Eduard, vull dir, els grups de teatre de la ciutat, que jo discrepo una mica que quan es parla del teatre de la ciutat es parla de teatre amateur. En la ciutat hi ha teatre professional i hi ha molt bo, i molt bo. Hi ha gent que no treballem en l'aspecte amateur, sinó en l'aspecte professional. I aquesta gent, ni en la... Per exemple, ara, quan s'ha fet el teatre, s'ha fet una comissió artística, no s'ha tingut en compte. Sembla que l'únic teatre de Sant Cugat que existeixi sigui el teatre amateur. Penso que aquí hi ha propostes professionals que s'han fet des de Sant Cugat, però sembla que si es fan des de Sant Cugat, sembla que sigui provincial que es fa. Saps? Vull dir, immediatament està qualificat d'amateur. Quan es diu teatre local vol dir teatre amateur i provincià. I en canvi penso que hi ha gent entre, que amb molta modèstia m'hi considero, que actua professionalment i que pot donar un valor a la ciutat que de moment no, per exemple, en el Teatre de la Unió no s'ha valorat ni per construir el teatre ni quan s'ha fet aquesta comissió artística que no està reflexada, per exemple, pel lloc. O sigui, primer de tot, bueno, seria aportar, doncs, per a la gent que està treballant a la ciutat, aportar, doncs, aquest valor. Després també potser es poden programar fer una programació amb una mica més de risc que la que pot donar un teatre auditori. O sigui, un teatre auditori pot acollir 900 persones, per tant, això vol dir un format que ha de poder omplir aquest teatre. I, per exemple, ara hem vist una altra vegada, repeteixo, doncs, aquests 3 monòlegs, doncs, que han omplert i algun no ha pogut arribar, però només la sala platea. Perquè, i llavors el fet de que hi hagi un teatre per 300 o 400 persones pot que aquest tipus, un tipus d'espectacle d'una mica més de més risc, doncs que pugui ser interessant. També potser una programació per joves, perquè potser de vegades el teatre auditori queda molt amb una programació per un estàndard de gent, no? I amb tipus de teatre, doncs, més de teatre més físic o d'altres maneres que pugui acollir un públic més jove. No sé si m'estic extendint.
0: Sí, us demanaré unes intervencions una mica més breus, sí, perquè ens queden 12 minuts i m'agradaria abordar moltes qüestions. Parlem de la programació, Dolors, que justament ara apuntaves al tema. Quin tipus de programació hauria d'acollir aquest nou espai per situar possiblement Sant Cugat també en una altra posició en el panorama de les arts escèniques a Catalunya, si és que creieu que això és possible?
2: Perdó, diguem per si algú no ho sap, que efectivament quan es va fer el auditori hi havia la sala B plantejada, que passa que després aquesta sala B es va veure que no es podia fer, i després en un programa al CECAT això va dir que sortiria i tampoc es va fer. Bueno, jo volia dir que un dels objectes que hi ha al Teatre Auditori, al Teatre de la Unió és de tenir per finalitat la difusió artística amateur i professional, suport a la creació i a la formació escènica, que seria un dels objectes que es diu que haurien de tenir. I, per l'altra part, esdevenir un espai escènic referent al mig format, al servei de la ciutat. O sigui, és un teatre pensat, sobretot per la ciutat, o hauria de ser-ho. El Teatre Auditori també ho és per la ciutat, evidentment, perquè segons quins espectacles fan al Teatre Auditori venen gent de Barcelona, de Cerdanyola, de Rubí, de Terrassa, de Sabadell, etc. Sobretot quan es fa un espectacle que no es fa a cap lloc més.
0: Maria, quin tipus de programació imagines, no?, si tinguessis un full en blanc que podria acollir al Teatre de la Unió?
3: Sí, jo sempre crec molt en els grisos i en la programació teatral també, no? És a dir, jo sí que crec que és una molt bona oportunitat que, com comentàvem abans, d'acollir aquests tipus d'espectacles de mig format que realment cal que funcionen millor a la taquilla i entre el públic, i que fins ara Sant Cugat doncs estava coixa, perquè com bé recordava ara l'Eduard, fa molt temps, no?, que s'havia parlat d'aquesta suposada sala B del Teatre Auditori que mai es va arribar a construir, i jo aquí sí que crec que a nivell tant del públic santcugatenc com de les ciutats properes que puguin venir a veure Sant Cugat podria ser un punt de trobada, no?, una sala que no necessàriament estigui a Barcelona però que aculli muntatges d'aquestes característiques. Però sobretot trobo molt interessant això que apuntaves, Alba, de quin paper hauria de tenir, no?, per situar encara més Sant Cugat com a ciutat teatral dintre de l'ecosistema català, no? I en aquest punt sí que penso que si s'aposta per una programació valenta, ja sigui dels grups professionals i amateurs de la ciutat com de grups professionals de fora de la ciutat, però que sigui com un hub de creació, no?, de dir, els muntatges que surten del Teatre de la Unió de Sant Cugat són espectacles que sabem que tenen un segell de qualitat en aquest mig format, no? I això s'aconsegueix tenint un programador valent, s'aconsegueix tenint amb una voluntat clara al darrere d'intentar apostar per la qualitat, no? I crec que això és un paper de prescriptor, no?, en certa manera, que estan començant a fer sales de petit mitjà format a diferents punts de Catalunya, i que crec que Sant Cugat té tots els elements perquè aquesta ho pugui ser, no? Només faltaria que s'enfoqui d'aquesta manera, però crec que jo sí que ho veig que es pugui convertir la ciutat en un pol, en un pols, no?, de referència dins de Catalunya.
0: Xavier.
4: Bé, no ens enganyem. Jo alguna vegada que m'han preguntat com veig el Teatre de la Unió, dic que és el teatre del poble, i aquesta és la definició, i em quedo aquí, no ha d'anar més enllà. Del poble vol dir de tot allò que és impossible per qüestions de funcionament i econòmiques en el Teatre Auditori, que és un teatre estrictament comercial, diguem. Aquí tenim tot el que és producció pròpia, diguéssim, que es faci a Sant Cugat i que passi, doncs, bueno, els nivells per poder presentar-se. Hi haurà una miqueta de competició, suposo, però bueno, iran sortint tot de propostes locals. I potser arriscar més en producció externa que pugui venir, que evidentment no ompliria mai el Teatre Auditori, però pot tenir un públic perfectament, com aquests teatres que abans s'han esmentat, amb produccions doncs, més petites, de menys cost, i que ens permet fer, si la cosa va bé, un passe més o dos passes més. Vull dir que hem de pensar que en aquí aquest tipus de teatre que no farà mai el Teatre Auditori l'hem de poder tenir també. O sigui, són aquests dos elements, i si, no sé si us heu fixat en aquesta fase que encara no funciona el teatre, s'han anat preparant moltes coses a través de la Unió com a entitat i de l'Ajuntament, d'experiments, de moltes proves que s'han fet de creació de creadors que han aparegut, se'ls ha cridat, s'han ajuntat amb els d'aquí, i en aquest esperit d'experimentar, doncs aquest és un dels camins.
0: Has obert dos melons, de fet, que volia abordar. Un és si hi ha altres sales a la resta del país que ens puguin servir de mirall d'alguna manera, que funcionin bé i que ens puguin servir per emmirallar-nos a l'hora de fer la programació del Teatre de la Unió. I després passem a l'altre meló, si és que ha de ser un espai només d'exhibició o també de creació. Però anem
1: de
0: per
1: producció,
0: ordre,
1: sí.
0: Si voleu. Exacte.
4: No sé.
0: Hi ha alguna sala que et vingui al cap de dir, ostres, podria ser...
4: Penso en Girona, que ho conec una miqueta més, doncs hi ha el teatre més important, però després hi ha el de Sau, que funciona perfectament i que té un festival.
2: No, el fenomen temporada alta és un fenomen que és increïble. O sigui, sí. Pensant en que durant dos mesos i mig pràcticament es fan estrenes, no només nacionals, catalanes, sinó també les franceses, italianes, etc. I per altra banda, que es fa començar precisament allà, presentar precisament allà, doncs un tipus d'obres que després aniran girant per tot arreu.
1: Pràcticament estrenen. Estrenen el que després es posa a Barcelona.
2: Hi ha un teatre amb aquest que és el Cursal de Manresa. El Cursal de Manresa, cada dijous, hi ha una companyia, en aquest cas d'amateur, que fa la seva obra. No només de Manresa, de tota la comarca. O sigui que la programació del teatre és pràcticament molt similar a la d'aquí, perquè moltes de les obres que veien aquí passen pel Cursal de Manresa, i en allò que es va fer dels cinc teatres amics...
4: I l'Elàstica.
2: Que s'havia de fer una producció, se'n va fer una sola de producció, no se'n va fer cap més, i tenien que ser un grup de teatres que s'unissin per poder fer això, teatres amics, que tenien el mateix concepte. Jo, abans de dir altra cosa més i deixar... Vull recordar una cosa. Al Teatre Litoria s'han vist coses al·lucinants, excepcionals, amb 33 anys. Coses fantàstiques, molt bones, que ningú es podia esperar que es fessin a Sant Cugat, quan Sant Cugat tenia 40.000 habitants. No compta a punt de 100.000. I aquest canvi de cada habitants de 40 fins 50, 60 i 100.000 no està compensat amb el nombre de llocs per poder fer arts escèniques. Qualsevol tipus d'arts escèniques.
0: Maria, tu parlaves de la Texas, de l'Atrium. Tu que corres teatres del país, n'hi ha algun que tu creus que podria servir de referent per al Teatre de la Unió?
3: Sí, ara feien referència, no?, a la Mirona de Sal i el seu paper dins la temporada alta. Pensar també en la Sala Trono, no?, de Tarragona. És a dir, jo crec que hi ha diverses sales escampades arreu del país que tenen una mica aquest model, i sobretot l'envergadura, perquè al final el model l'acabarà imprimint el caràcter de la ciutat i el que se'n vulgui fer des de Sant Cugat, però sempre amb la limitació o amb l'oportunitat, depèn de com es vegi, del que és l'aforament, i és, en aquest cas és el que estem parlant tota l'estona, no?, del Teatre de la Unió i del tipus de format que permet.
0: Dolors.
1: Bueno, jo penso que Sant Cugat ha tingut sempre l'oportunitat amb la gent que es dedica en el món teatral, amb la gent que viu a nivell professional, amb l'arrelament que té tot el tema d'arts escèniques, té més un perfil com el que comentàveu de Girona, de temporada alta, que podria ser una ciutat al voltant de les arts escèniques. Però clar, aquestes ciutats tenen molts espais, no només el Teatre de la Unió, sinó molts espais a on representar escènicament. I sobretot una cosa que jo ja he deixat de dir, però que sempre he reivindicat, que és un centre de producció. I continuarem tenint un Teatre de la Unió, però continuem no tenint un centre de producció. Què passa? Doncs que un centre de producció és més car, perquè vol dir que has d'ajudar la gent a pujar els espectacles, no solament exhibir-los. O sigui, continuarem tenint uns espais d'exhibició, en aquest cas molt important, com el Teatre de la Unió i el Teatre Auditori, però quedem igualment coixos, penso, o bastant coixos amb el tema de producció. Però bueno, aquest tema jo ja l'he donat per tancat, perquè recordo molt temps de la meva vida fent articles cada vegada dient el mateix, no? I sempre hi ha hagut una mena de sordesa respecte a això, no?
0: Breument, perquè
4: aquests petits projectes que me feia referència, sí, són una miqueta d'embrió d'això, eh? Perquè allà s'ha experimentat...
0: S'ha fet
4: gent.
0: Un centre de creació a l'Unió...
4: No, no s'ha creat el centre, però s'està fent una producció experimental amb gent de fora i gent d'aquí, i fent petites coses que ho estan fent en els passadissos, a la sala de dalt, a baix, a una cantonada, vull dir, ho han vist a diversos llocs. Jo he intentat anar a tots els que he pogut, i penso que això podria ser l'embrió.
0: És una oportunitat, també, sí, perquè sigui un espai de residències, d'assajos, sí, de laboratori de creació, clar, aquesta nova sala de teatre. Maria.
1: Sí, després... perdó.
3: No, no, fes-ho estirar.
1: És que em dic Maria Dolors.
0: Ai, carai.
1: Segons la meva mare.
0: Digues, Dolors.
1: Ara sóc jo.
0: Ara sí.
1: No sé on estava.
0: Sí, ha de ser aquest espai de residències, d'assajos, de pol de creació, també.
1: Sí, però no sé què...
0: Hem perdut el fil.
3: Jo sí. Penso que sí,
1: No, sí, de donar també una mica de veu en els creadors. Al final, els que fan el teatre no són els que fan teatre, els que programen teatre, sinó que són la gent que ho fa. I llavors donar una mica més de veu en els creadors en si, tant en la programació, amb tot una sèrie, amb les consultes, amb tota una sèrie de coses. Vull dir, sembla que la gent que crea, no, bueno, és una mica el que deia abans, no? Tinc aquesta impressió que no es pregunta mai, o no sé, o no es vol escoltar, no sé.
0: Creieu que un equipament així pot generar també ser un pol per a nou públic d'arts escèniques a les ciutats? Al principi, no sé si era la Dolors o l'Eduard que deia, no? També un espai per al públic més jove. O la Maria, ara no recordo qui deia. Un nou espai, una nova oportunitat perquè hi ha nous adeptes.
2: Sí. A més, sabeu com ho han dit els tres.
3: Sí, sí, anava a dir, crec que hi ha unanimitat aquí, eh?
2: Clar. No, sí. I és veritat, perquè, en definitiva, el Teatre Auditori, el que li ha passat és normal... té 33 anys, al setembre, el dia 25, va complir els 33 anys.

0: oferint recursos per facilitar el seu desenvolupament. Més clar, no? Més clar, impossible. O sigui, això és el que es diu que es volia fer. I teòricament aquesta comissió ha de fer una mica això. És a dir, veure qui és que hi ha que està presentant o està volent fer algun tipus de producció i donar-li els mitjans i l'espai per poder-ho fer.
1: Si fem un exercici allò de mirar a llarg termini i poguéssim veure la Unió d'aquí 5 anys al Teatre de la Unió, què us imagineu que és, quina programació hi veieu i quin canvi creieu que pot aportar a les arts escèniques de la ciutat i a la cultura en general, esclar?
0: Mira, jo d'entrada el que demano és que ho pugui veure inaugurat. Que arribi a temps a haver-ho inaugurat, perquè em va passant d'aquest 2010 fins al 2026, m'han passat 16 anys, i com és natural, doncs a mi si em passen 16 anys més ho tinc bastant fotut. Bé, a part d'aquesta conya, la veritat és que jo penso que el Teatre de la Unió ha de ser un teatre que realment tingui creació, creació pròpia, que doni suport i que a la vegada tingui, pots portar, fer una programació d'espectacles que s'han fet arreu, no passa res. Però bàsicament ha de ser això. Ha de ser això, perquè si no, quin sentit té?
1: Xavier.
2: Jo, tot el que dius, estic totalment d'acord. He participat en la redacció de tot això que estàs llegint. No només amb això, sinó amb tot el procés. I marxant emprenyat de Sant Cugat perquè no es feien les coses i em vaig anar. I si és de simple, perquè es para, perquè jo no ho entenc. O sigui, com es pot llançar tota una feina, que és una embranzida enorme, que sortíem d'un pou enorme que no ens podem ni imaginar ni volem saber, i tot de cop passen el temps que passa, no? I bueno, i ara espero que, bueno, per Nadal, bueno, ho volíem obrir abans, pues el tinguem, i després haurem de tenir paciència de veure com va evolucionant i com emergeix tot això d'aquest paper. Del paper es passa a persones que pensen, que proposen, i aquí pues tenim els resultats. I ara aquí ja, del paper s'ha de passar l'humà, no? Evidentment aquí ha participat molta gent escrivint això, però jo crec que és el llibre a seguir, i ja està tot, bueno, has citat dos o tres instants, diguéssim, on es parla de com ha anat tot plegat.
1: Creieu que serà un creixement, en tot cas, no? Que començarà a poc i que veurem consolidar el model de programació que tindrà la Unió a poc amb els anys?
2: Un o dos anys.
0: M'agradaria que fos així.
1: Maria, com t'imagines tu aquesta Unió d'aquí 5 anys? Esperem veure-te la inauguració, la tornada a Sant Cugat, eh? Però d'aquí a 5 anys, quan em parlis, no? Què t'imagines del Teatre de la Unió?
3: Mira, jo agafo una mica el guat del que deia l'Eduard, no? Jo també penso que el millor que li pot passar a la Unió és començar a caminar ja, perquè ja portem un retard considerable, i més enllà de la broma que feia ell, jo crec que també és important per la ciutat que comenci a caminar. I un cop comenci a caminar, hi ha aquest pàlpito, no? Dit en català incorrecte, de la ciutat, i aquest batec que té ganes de donar-li ús a la Unió. I aquesta tertúlia és un gran exemple, no? És a dir, han sortit moltes necessitats o desitjos de cara en aquest equipament, i per tant crec que és el millor punt de partida. És el que dèiem ara, jo crec que la Unió ara mateix no ens podem imaginar com serà d'aquí 5 anys. Jo sí que m'imagino una sala que pugui absorbir una miqueta aquests desitjos diversos però alhora coincidents que hem anat posant sobre la taula, no? Jo m'imagino que serà una sala que serà un punt de creació en el país d'aquests espectacles de mig format, un lloc també on es rebin aquests espectacles que cada cop tenen més sortida, i també un espai que la ciutat es pugui sentir seu, no? Que crec que aquesta és la gran barrera, no? I un dels grans reptes que tindrà aquesta programació, que la ciutat es senti que aquest equipament és seu i que no sigui simplement un aparador, i s'ha dit en aquesta tertúlia, no? per formats que venen de fora, sinó que també es pugui dir la seva des dels grups de teatre de la ciutat. Però penso que té els elements per ser-ho, vull dir que crec que no estem fent una carta als Reis allò, no? Desitjant coses impossibles, sinó simplement és una qüestió d'encaix, però jo m'imagino una Unió plena, sobretot, un Teatre de la Unió amb les cadires plenes.
1: Doncs hem fet una mica el que ens agradaria, que fos aquest Teatre de la Unió, que ben aviat veurem inaugurada, veurem oberta, amb el primer espectacle, a més, que jo crec que és una declaració d'intencions, el gran càsting, que aboca el primer a Terra Baixa d'Àngel Guimerà, que va ser el primer espectacle que es va fer al Teatre de la Unió i que en aquest cas estarà dirigida pel dramaturg i director Roger Barnes.

0: i que serà una proposta participativa. Esperem que aquesta declaració d'intencions, jo crec, d'aquesta primera obra segueixi endavant i que veure si aquests, no diria desitjos, perquè els desitjos no venen amb feina al darrere, no? Sinó aquestes voluntats que s'han posat sobre la taula es compleixin i que ens puguem trobar aquestes mateixes persones en aquesta taula d'aquí 5 anys i puguem passar llista d'allò que s'ha fet, que no s'ha fet i què és... al Teatre de la Unió.
1: Jo sóc el primer que espero que comenci, perquè...
0: Vinga.
1: Porto tants anys darrere d'això i tants...
0: Bueno, farem una copa de cava,
1: sí,
0: eh? Com a mínim.
1: O més d'una.
0: Xavier Maria...
2: Traiem agenda i d'aquí 5 anys ens veiem.
0: I tant. Xavier Maria, Eduard i Dolors, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
3: A vosaltres.
2: A vosaltres.
4: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.

0: Us imagineu una illa grega, un hotel petit i un incendi forestal a ple estiu? Ara imagineu que enmig d'aquell caos algú comet un crim i que la policia ho arxiva com un accident. Passen els anys, l'hotelet humil s'ha convertit en un resort de luxe i per una festa d'aniversari reuneixen de nou tots aquells que van viure de prop la mort d'aquell home. Alguns en van sortir beneficiats, d'altres encara en paguen les conseqüències i l'assassí, que ha passat anys desapercebut, es veu obligat a tornar a actuar. Aquest és l'argument de Sinfasnosa, una novel·la de crims i misteri en la línia d'Agatha Christie amb tocs de thriller ambientada a l'illa imaginària de Caios, al mar Egeu. Carme Torres, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Ho hem explicat bé, això?
1: Perfectament. Només la illa es diu Quios.
0: Quios. Sí. Jo li he donat un to anglès en lloc de grec.
1: Exacte.
0: Li hem canviat el nom. Carme, per qui no et conegui, com podríem dir qui és la Carme Torres i en quin moment vas decidir que havia arribat l'hora d'escriure una novel·la? Perquè aquesta no ho hem explicat, però és la teva primera novel·la.
1: Sí, és la meva primera novel·la. Doncs jo sóc de Sabadell, vaig néixer allà, però he viscut la major part de la meva vida aquí a Sant Cugat. Tinc dos fills i m'he dedicat tota la vida al disseny tècnic textil. Sempre m'havia fet il·lusió escriure una novel·la d'aquesta mena, tipus Agatha Christie. De joveneta, jo crec que les vaig llegir totes, les novel·les d'aquesta autora.
0: Són
1: unes quantes, sí, però jo era una gran lectora, jo, en aquell temps. Ara no tinc tanta disponibilitat per dedicar-me a la lectura, però en aquell moment ho podia fer. Jo crec que el meu desig d'escriure una novel·la d'aquesta mena va començar llavors, molt influenciada pel que estava llegint de l'Agatha Christie. Aquestes novel·les d'ella, que són un joc d'enginy, que permet al lector participar de la investigació com si fos un detectiu més, buscar les pistes i al final doncs, veure que tot encaixa. Això a mi m'entusiasma, era una cosa que m'enganxava moltíssim. I sempre havia pensat que havia de ser fantàstic imaginar una d'aquestes trames i poder-la escriure. Però clar, això necessita molt de temps. I quan tens obligacions familiars i professionals, doncs no el trobes. Ara fa uns anys, la vida canvia, els nanos creixen i les situacions són diferents. Vaig poder trobar el temps necessari i vaig passar un estiu a Grècia. De fet, a Grècia he anat moltes vegades perquè és un país que m'encanta. I aquest estiu en concret vaig viure un incendi forestal allà. I va ser quan se'm va córrer la idea de que el caos que genera tota aquella situació doncs era això, era un lloc esplèndid, perfecte, una situació ideal per amagar un crim. Uh-huh. I a partir d'aquí vaig començar a idear la trama. Vaig començar a escriure-la al cap d'uns mesos i de seguida me'n vaig adonar que necessitava ajuda i vaig decidir matricular-me a l'Ateneu d'aquí de Sant Cugat. Els cursos d'escriptura creativa, els que imparteix la Susana Camps, que és una gran escriptora i professora. I aquest any serà el tercer curs que segueixo amb ella. I durant 2 anys doncs, vaig desenvolupar la història, la vaig escriure, la vaig rectificar, i quan va estar acabada la vaig deixar en un calaix. Tant la família, com els amics, com l'Ateneu, tothom em deia, va, provo, que és bona, que segur que la publiquen. Vaig enviar-la a una primera editorial, que no em va fer ni cas, no em va ni contestar. Això va ser una gran decepció, però vaig continuar insistint. I llavors, per sort, Bolian Edicions va trobar que aquesta novel·la era adequada per publicar-la dintre de la seva col·lecció de novel·la negra, que es diu Falció Negra. Uh-huh. I va ser una alegria. I vaig haver-me d'esperar un any, perquè la Boliana, ella va triant novel·les i llibres que vol publicar, però ho fa amb un any d'anticipació. Uh-huh. Llavors m'ho van dir. Si estàs disposada a esperar-te un any, et publiquem. Jo vaig dir encantada de la vida.
0: He esperat una vida, no?
1: Sí, exacte.
0: No vindrà d'un any, clar. Sí. Ara ens explicaves tot aquest recorregut, no? Aquest viatge des d'aquesta lectora voraç d'Agatha Christie fins al moment d'escriure un llibre. I clar, una cosa és voler escriure un llibre i l'altra és posar-se a escriure un llibre. I tu dius, vaig demanar ajuda, no? Me'n vaig anar al curs d'escriptura de l'Ateneu. Què has après amb aquest curs d'escriptura que tu sola potser no haguessis pogut desenvolupar, no? Com t'has convertit de la Carme Torres lectora a la Carme Torres escriptora i com t'ha ajudat aquestes eines que t'han pogut donar?
1: Sí, en diversos aspectes. Sobretot m'ha ajudat el fet de compartir totes les inquietuds que tens quan comences a escriure amb altres persones com jo, que tenien l'il·lusió d'escriure un llibre i que es trobaven en la mateixa situació. Aquestes classes comparteixes molt el que estàs escrivint i els uns i els els altres ens anem donant les opinions i et fan donar compte de detalls que per tu sola no veuries. Repeticions, frases que potser són massa llargues, manera d'escriure més àgil, més fluida, tot això t'ajuda. I llavors jo també sóc molt crítica amb mi mateixa i entre el que m'han aportat i la manera de ser que jo tinc, que sóc crítica i perfeccionista, pues, aquí tenim el resultat.
2: Sí. Sobre la taula,
1: sobre
2: qui ho diria,
1: taula,
2: després d'aquell primer no, de fet un primer no que probablement, i de molts més a tot darrere, molts autors que ara tenim consagrats també han passat per aquest moment d'enviar l'exemplar amb la il·lusió sobre les editorials i que no arribi una resposta fins al cap de molt de temps, no?
1: Sí.
2: Suposo que és un moment de neguit també.
1: Sí, ho és, ho és. I el fet de que te l'acceptin et fa creure una mica més en tu mateixa i amb les possibilitats que tens de continuar amb aquest camí. Que a mi m'encanta i que espero doncs, no deixar-lo i tinc altres idees i de fet ja n'estic escrivint una altra i
2: no em
1: fa molta il·lusió, la veritat és que sí.
2: La novel·la està ambientada a Quios, és una illa grega, dius, soc una apassionada de Grècia i he anat moltes vegades, és una
1: sí.
2: illa que en aquest cas no existeix.
1: Exacte.
2: I tot comença amb aquest incendi forestal inspirat en el que tu vas viure en aquest moment eureka de ja tinc no, la idea per la meva novel·la.
1: Sí.
2: Per què vas decidir situar-hi la història i què t'oferia Grècia com a escenari per una novel·la de misteri?
1: A veure, Grècia, de fet, el fet de que la situï a Grècia és perquè jo em vaig inspirar en aquell país, quan estava allà. I tot el que m'anava imaginant ho situava en aquell país. Jo he tingut la sort de visitar-ne algunes de les illes gregues. Aleshores, m'imaginava una illa feta de records i d'imatges que jo tenia de les que he anat visitant. I, de fet, Quios és una barreja entre Corfú, Mykonos, Paros, inclús la ciutat principal, que li ha anomenada Doukades, també és una barreja de records que jo tinc d'altres poblacions que he conegut. I per què a Grècia? Pues per això, perquè em semblava el més natural sent allà i perquè per mi és encantadora, és misteriosa, és un lloc, una illa, és un lloc adequat per situar-hi un misteri, perquè en el cas d'aquesta novel·la per mi era important poder controlar les entrades i sortides dels personatges. Clar, la illa és un lloc recluït que és fàcil poder saber on és cada personatge, si és allà o si ha marxat. Si ho hagués situat en una part continental, allà la mobilitat és lliure i és molt, molt difícil poder-ho controlar.
2: A l'hora de construir un llibre hi ha moltes coses que cal tenir en compte, no? Un és l'escenari, és aquest espai que ja el tenim, que és Grècia, és aquesta illa, però hi ha una altra part primordial, sobretot en una novel·la com la teva, on hi ha molts personatges, que són els personatges. Com has anat treballant? Tu quin mètode d'escriptura has seguit? Hi ha aquells autors que saben com comença i com acaba un llibre,
1: sí.
2: N'hi ha alguns que ho segueixen fil per randa i d'altres que es deixen sorprendre pels mateixos personatges i acaba canviant. No sé, en el teu cas, com ho has fet?
1: Bueno, jo des del bon començament tenia molt clar el fet de a qui mataven, per què el mataven i com. Llavors, això sí que era algo claríssim. El que no era tant la trama, o sigui, la manera de lligar-ho tot, no la tenia clara. Ni tampoc els personatges que hi intervenien. Jo sabia com començava la història i vaig començar-la a escriure. I llavors, mica en mica, la mateixa història em va anar demanant una sèrie doncs, de personatges i de trames. I jo les vaig anar creant. Era sorprenent perquè a la mesura que jo escrivia era com si cada capítol em portés el següent. Sí que sabia com acabava, però el recorregut fins allà s'anava corrent a mesura que anava escrivent. I això va ser molt sorprenent i a la vegada, pues, no sé, interessant i emocionant, perquè jo em sentia molt absorta per l'escriptura. Hi havia moments, que, bueno, tardes senceres, que jo no era Sant Cugat, estava plenament a Quios, i no me'n donava compte ni de com passaven les hores. I això ha sigut una experiència nova, i la veritat és que he molt, moltes ganes de tornar-la a repetir.
2: Com t'hem d'imaginar escrivint?
1: Com m'has d'imaginar
2: sí.
1: escrivint? Pues al despatx de casa, amb l'ordenador, amb mitjons, i sense música, en silenci. I concentrada en el que estic fent. I entre gent, a vegades al despatx, els meus fills, ni els veig. Estic ben bé dintre de la història.
2: Absorta per la
1: Absorta
2: història.
1: Absorta completament, sí.
2: Clar, et parlava dels personatges i de les moltes coses que has fet a la vida. Tu també has fet teatre, de fet, encara
1: en fas.
2: No sé si a l'hora de construir aquests personatges també hi has tingut aquesta idea de fins i tot imaginar-te'l sobre un escenari. Si s'han barrejat aquests dos mons, no? El del teatre i el de l'escriptura, o no?
1: Jo no crec que s'hagin barrejat. El que sí que s'ha barrejat, clar, quan tu crees personatges, no els crees del no res. Tu aquells personatges els hi dones un caràcter, tenen unes motivacions, uns objectius. I sempre hi ha alguna cosa del teu entorn, de les teves, no sé, de les teves vivències, de la gent que has conegut, que vas posant a cadascun d'aquests personatges. Això sí que m'ha passat. No hi ha ningú que sigui exactament algú que hagi conegut, però cadascun d'ells té moltes coses de molta gent.
2: Pinzellades.
1: Pinzellades, sí. I el teatre, bueno, suposo que la imaginació, si fas teatre, també t'ajuda a fer-la més gran, a volar. I potser sí que fer teatre m'ha ajudat a tenir més imaginació, no ho sé. Però jo tinc que dir que sempre n'he tingut molta, perquè des de molt petita ja he llegit. Des de tenir 7 o 8 anys, el meu pare, pobre home, sempre em portava les llibreries. I vaig començar llegint els llibres de Enid Blyton, Els 7 secrets, Los 5, sempre aquest tipus de novel·les de misteri. I com ets una mica més gran, clar, vaig devorar Agatha Christie. I tota aquesta, la imaginació et fa volar. Quan tu llegeixes, la imaginació no està a Sant Cugat, la imaginació vola. I jo suposo que la fas més gran. I això m'ha ajudat també a l'hora d'escriure.
2: I hi ha algun personatge que t'estimés més que els altres?
1: Que m'estimi més que els altres?
2: Que acaba sent el teu preferit, la teva preferida, no ho sé, que li tens una empatia especial.
1: Bueno, a mi m'agrada la Mireia. La Mireia Ridaura m'agrada com és. És una noia decidida, que s'ha fet la vida com li ha agradat, ha estudiat, ha viatjat, no ha tingut gaire sort amb les seves relacions romàntiques, i ara es troba amb un noi que
2: és mosso d'esquadra,
1: que
2: no?
1: És mosso d'esquadra, és un jove inspector dels Mossos d'Esquadra, amic d'uns amics, que per això es coneixen i es relacionen, i el troba diferent. I aquesta relació entre ells dos, però sobretot l'espontanietat d'aquesta noia, la facilitat que té, doncs, per acostar-se a la gent, per explicar-se, per obrir-se, és una noia molt sociable. I aquest caràcter alegre i proper em fa... Bueno, m'ha agafat una mica de... M'he fet agafar grinyo, si la veritat és que sí.
2: I com t'imagines quan el llibre arribi a les mans dels lectors i de les lectores? No sé si t'imagines la mateixa experiència que quan tu llegies Agatha Christie, convertint-se en detectius, no sé si fins i tot prenent apunts. Com t'imagines aquesta experiència?
1: Bueno, jo he intentat reproduir les sensacions que jo tenia quan llegia aquesta mena de llibres. O sigui, en tot moment he volgut crear uns personatges que són els que porten la investigació, que no són els típics personatges de la novel·la negra, de detectius deprimits, amb addiccions, amb un entorn social conflictiu. No, no, aquí no. Aquí tot és lluminós, és paradisíac, els protagonistes són gent normal, són gent lúcida i equilibrada, que es troben en una situació de perill i que han d'afrontar-la, pues, en plena consciència del que estan fent i amb prudència. I a part d'això, doncs, ara no recordo que m'has preguntat més, Marina, per les branques.
2: Si t'imagines els lectors participant en la investigació.
1: Sí. Oh, i tant, que me'ls imagino. Perquè el que per mi era fonamental era que al llarg de la història, a mesura que l'anava escrivint, havia d'anar posant totes les pistes necessàries perquè tant la investigació com el lector pogués participar d'aquesta aventura.
2: Hi ha moltes pistes falses?
1: Hi ha girs de guió. Si això em dius pistes falses, pistes...
2: Allò, no? Que, sí. segur que és aquest, sí. Patapam, llavors, el següent patapam, capítol, dius... No.
1: Sí. Sí, això sí que n'hi ha, sí, perquè si no seria molt avorrit si d'entrada ja se sapigués qui és i ho encertessis. No, s'han de posar girs de guió per fer-ho més emocionant, i sí, n'hi ha molts. I sí que m'ho imagino, el lector seguint-te, i de fet ja tinc persones conegudes que l'han llegida i que ho han experimentat. I hem tingut inclús controvèrsies de veure per què has posat aquesta pista aquí, perquè no l'has posat abans o després. Tot això és tota una situació molt sorprenent, nova per mi, però que m'encanta trobar-m'hi.
2: Ha canviat molt la novel·la des d'aquesta primera entrega que tu vas enviar a l'editorial, a Falsió Negra, fins que s'ha convertit ja en un llibre editat i disponible a les llibreries?
1: Ha canviat els primers capítols. Jo tenia tendència a fer-los molt llargs. Com que Grècia m'agrada tant, m'agradava descriure-la. I llavors potser les descripcions eren massa llargues i feien perdre, doncs, l'essència del misteri. I Volian Edició em va demanar que canviés els dos o tres primers capítols. No el primer, el segon, tercer i quart. I ho vaig fer, els vaig reduir. I llavors tothom qui l'ha llegida després i havia vist aquests capítols previs m'ha dit que ha millorat, o sigui que a Boliana Edicions tenia raó.
2: Clar, perquè és difícil, entenc, una autora novell, no?
1: Sí. No
2: és un llibre autoeditat, que moltes vegades moltes persones comencen al món de l'escriptura amb llibres autoeditats. Tu ja has tingut una editorial al darrere.
1: Sí.
2: És un repte afegit, no?
1: I tant.
2: Escriure el llibre i després treballar-ho amb l'editorial, que al final són els professionals també. Però quan un crea les seves coses, a vegades tampoc t'agrada que et remenin massa.
1: Sí, és veritat, però és que Boliana Edicions han sigut molt propers, han sigut molt didàctics i, de fet, no m'han demanat massa cosa. Només m'han demanat aquesta modificació, que, si he de ser sincera, no era la primera vegada que m'ho deien. Llavors, doncs, com que també la meva professora m'ho havia comentat, vaig pensar, doncs,
2: tenia tot el sentit,
1: doncs va, ho faig. Ho vaig fer, la van tornar a llegir, em van dir que havia quedat perfecte i que sí, que endavant, que la publicaven i ja està. Aquí es va acabar.
2: I com vas viure el dia que et va arribar mans l'exemplar enquadernat i preparat ja per publicar?
1: No t'ho acabes de creure. Quan obres la capsa, que t'envien uns exemplars per tu, obres aquella capsa i veus aquella pila de llibres
2: amb
1: el meu nom, amb el títol, que a mi el títol és que era imprescindible que no me'l toquessin. Em va trigar moltíssim venir la idea d'aquest títol, perquè tothom em deia, no, has de posar l'inspector Martí Cardona a Grècia. Jo dic, no, tinc que posar aquest títol. Això és... no, jo tinc que posar una cosa que sigui diferent. I vaig estar pensant i pensant. I llegint-la, amb alguns capítols, la paraula nosa surt.
2: Mm-hmm.
1: I llavors vaig pensar, és que això és ideal, és el que s'ha de posar, si em fas nosa. I sí. No li ha agradat a tothom aquest títol, però per mi és imprescindible.
2: És el que tu fas tan pau amb el teu, amb el teu llibre.
1: Exacte,
2: no?
1: Sí.
2: Tot plegat, Carme, el llibre ja és a les llibreries, però és que a més tindran l'oportunitat els santcuatencs i santcuatenques de conèixer-te tu, a l'autora, i escoltar-te presentar-lo aquest dimecres a la Paideia. Què hi veurem?
1: Doncs hi veurem això, hi veurem el llibre, i veurem la il·lusió que hi he posat i sobretot que m'acompanya la meva professora i escriptora, Susana Camps, i que intentarem explicar com s'ha creat aquest llibre, quin és el contingut, quina és la idea que jo vull fer arribar als lectors, i que espero que tothom el gaudeixi, perquè és un llibre per entretenir.
2: Doncs si em fas nosa, el primer llibre de la Carme Torres, ja ens han dit que en té d'altres al cap, per tant la tornarem a convidar perquè ens els expliqui quan els tingui acabats i editats. Que vagi molt bé aquesta presentació d'aquest dimecres i que molts santcuatencs, santcuatenques i gent d'arreu de Catalunya gaudeixi amb el Si em fas nosa.
1: Moltes
2: gràcies, Carme.
1: Gràcies.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, hola, salutacions de l'Arnau Vilà, que és el conductor d'aquest Menja't la vida, format estiuent que tornem a enregistrar amb la nostra nutricionista de confiança de Munt FM, la Naila Martínez, @mynutritionist a Instagram. Naila, benvinguda al Menja't la vida, versió estiuenca.
2: Ai, que bé, hola, què tal?
1: Clar, i toca parlar de temes estiuencs, es parlarà de gelats, hem parlat també d'amanides. Toca parlar del tema de les conserves i al final ens posarem aquí una mica més científics per entrar en la reacció dels aliments, perquè al final doncs, anem a parlar d'això, sobre la conserva, sobre el, per a posar-li un titular ràpid, no? Sobre que els productes es fan malbé més ràpid a l'estiu, i d'això anem a parlar Naila Martínez, tema productes, tema neveres, tema temperatures. Et dono la benvinguda en un nou Menja't la vida.
2: Doncs sí, anem a parlar de com conservar els aliments a l'estiu, perquè sí que és cert que els aliments s'han de conservar d'una forma correcta durant tot l'any, però ara a l'estiu els microorganismes que el que fan, aquestes bactèries, no?, i mos i tot el que contamina un aliment, doncs per créixer necessita temperatura, i ara la té molt alta, no?, i més amb aquestes onades de calor, temps, és a dir, com més temps estiguem a aquesta temperatura, més creix, i nutrients, i clar, nutrients a l'aliment n'hi ha. Per tant, doncs, ara a l'estiu hem de tenir més cura en com conservem els aliments per evitar doncs, toxinfeccions alimentàries i gastroenteritis i passar-ho malament, que ara és moment de vacances i de passar-ho bé, totalment. No de passar-ho malament.
1: Com fas front, tu, Naila Martínez, a això? Per exemple, hi ha alguns aliments que et facin més por perquè dir això es fa malbé amb un no res, s'ha d'estar pendent a l'estiu... En quines coses s'ha de mantenir la guàrdia alta?
2: Sobretot en els aliments que són més peribles, no? O sigui, la carn, el peix, els ous, els plats ja cuinats, els làctics oberts, no? Sí. I després productes de brioixeria, com les cremes o no, pastissos que contenen vale. Aquestes cremes o nates, val? Després també amanides preparades o fruita ja tallada, val? Tot això són aliments que per la seva preparació o per el seu contingut nutricional o perquè ja venen contaminats de base, no? Hem de ser més curosos. Llavors, bàsicament es tracta en primer fer una bona preparació, és a dir, quan comprem aquests aliments i els anem a preparar, doncs, en el cas del peix, de la carn, doncs s'ha de cuinar bé, o sigui, s'ha de cuinar per sobre dels 65 graus per aquesta carn, peix, els ous, no? Per realment assegurar-nos que si aquests aliments han estat contaminats, poder destruir aquests microorganismes que ens poden emmalaltir, però, a més, un cop cuinats, si després hi han sobres, no? Doncs a l'hora de conservar-ho és important, no? Perquè com més estona estigui un aliment ja cuinat en una temperatura, a temperatura ambient, doncs més probabilitat hi ha de que puguin créixer aquests microorganismes.
1: I alguna data, anava a dir data, no? Millor dit, temps o hora, límit, per a deixar de conservar alguns aliments? Clar, aquí ja anirem desglossant diferents camps, però, per exemple, si me deixo X minuts la llet fora amb tota aquesta solana que es diu, ja et despedeix-te. La fruita, igual, dic, ja més o menys un barem de temps per dir això, ja més val que si t'ho has deixat fora... m'ho vagis tirant?
2: Doncs mira, no és mateix, depèn dels aliments, no? En el cas de la fruita, doncs, òbviament, si la deixem fora, madurarà més ràpid aquella que ha de madurar i es podrà fer malbé més ràpid, però, bueno, és més... o sigui, es pot conservar durant uns dies fora de la nevera, no? Però en el cas, per exemple, dels làctics o dels menjars ja cuinats, doncs, si anem per parts, no? Els làctics, al final, si jo obro un làctic, ha d'entrar directament després a la nevera. Si ha estat una hora... ara a l'estiu, una hora fora de la nevera a temperatura ambient, i ja ha estat obert i aquell aliment ha estat manipulat, és a dir, jo ja me l'he posat al got o el que sigui, allò s'hauria de llançar.
1: Una hora.
2: Vale? Una hora. En el cas dels productes cuinats, clar, aquí segurament les persones que ens estan escoltant diran, no, és que a mi m'han dit que he de deixar que s'arrofredi per posar-ho a la nevera. Perquè, clar... Vaig per parts, Arnau, per no complicar-nos, vull facilitar les coses. Clar, si jo agafo un aliment que l'acabo de cuinar, que està molt calent, el poso en una carmanyola per guardar-lo a la nevera, si jo ho poso just acabat de cuinar a la nevera, aquesta carmanyola el que fa és augmentar la temperatura de la nevera. La nevera ha d'estar, i ara aneu a revisar neveres,
1: venga,
2: a 5 graus màxim. Val. Entre 4 i 5 graus. Sí? Val. Llavors, què passa? Si jo hi poso un aliment molt calent, aquest aliment el que fa és augmentar la temperatura de la nevera i, per tant, aquesta temperatura pot fer que altres aliments que hi ha dins de la nevera se facin malbé. Vale? Llavors, hem de deixar-lo un temps fora perquè s'atemperi, però durant, així com durant l'hivern, doncs aquest temps podria ser fins a 2 hores, ara a l'estiu el màxim de temps és 1 hora. Vale. O sigui, hem de veure prejudicis, no?, i beneficis, i al final deixar 1 hora a fora o posar-ho abans de l'hora a dins de la nevera, doncs és pitjor deixar aquest aliment 1 hora fora perquè es pot fer malbé. Per tant, cuinem màxim 1 hora, que s'atemperi una mica, i cap a la nevera.
1: Vale. Abans no, perquè si no es pot fer malbé. Em fa molta gràcia perquè jo sempre em passava el de quan feies sopa, que ja volia anar a ficar el plat a la nevera per menjar-te'l ràpid, i sempre em deien que no, que després la nevera tota plena de vapor i es farà, es pot fer malbé. I ara estic entenent el per què. Eh? Jo dic, si vull ficar el plat a la nevera, vale, o sigui, tenim explicació. Llavors també em deies de que s'ha d'anar a mirar la temperatura de la nevera. Què passa? Que normalment a l'hivern està una mica més alta o la regulem?
2: No, és perquè moltes vegades no sabem a quina temperatura ha d'estar, i el que realment sabem és que fins a aquests 5 graus els possibles microorganismes, perquè ara no vull que tothom pensi que tot està contaminat, però els possibles microorganismes que hi poden haver, doncs creixen molt lentament. Vale? O sigui, no deixen de créixer, però creixen molt lentament. Clar, a partir dels 5 graus ja el creixement és molt més ràpid i, per tant, l'aliment se pot fer malbé molt més ràpid. En el congelador, per exemple, o sigui, si vosaltres creieu que menys de 24 hores no us menjareu aquell aliment, la meva recomanació és que el congelem, perquè el congelat sí que doncs fa que l'aliment no es faci malbé, perquè si hi hagués algun tipus de contaminació, doncs el congelat.
3: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
4: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest dimecres 7 d'octubre de 2026.
3: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
4: Joan Garcia, molt bon dia.
5: Molt bon dia, Alba.
4: L'exalcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, situa la ciutat com un node clau per atraure talent i impulsar la innovació dins l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho ha dit en la conferència inaugural del curs de l'aula d'extensió universitària celebrada al Sant Cugat Trade Center.
5: Conesa ha destacat el pes empresarial i de coneixement de Sant Cugat, amb uns 66.000 llocs de treball, especialment en els àmbits de la salut i la vida, i de la tecnologia i la innovació. I entre els reptes de futur de la ciutat s'ha situat l'habitatge com una qüestió prioritària, també de cara a les eleccions municipals del 2027. Escoltem Mercè Conesa.
6: L'habitatge ha d'estar a l'agenda i d'una manera molt rellevant, perquè sense cap mena de dubte és el que fa consolidar el talent i és el que fa consolidar també doncs, l'atracció d'aquests perfils que després treballen a les empreses, són els que desenvolupen, no?, la ciència, la tecnologia, els productes, els serveis, etc.
5: Conesa també ha reclamat millores en la mobilitat metropolitana i ha defensat continuar reforçant el teixit empresarial santcugatenc.
4: I no deixem la política, perquè Junts per Sant Cugat celebra l'aixecament de l'ordre de detenció de Carles Puigdemont i ho qualifica de derrota de l'Estat. La formació considera que el president ha demostrat que la persistència permet superar, diuen, la injustícia de l'Estat.
5: El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha deixat sense efecte les ordres nacionals de cerca, captura i detenció que pesaven sobre Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'aplicació de la llei d'amnistia al delicte de malversació. Des de Junts per Sant Cugat, Jordi Puigneró celebra que Puigdemont pugui tornar a Catalunya quan ho vulgui i reivindica els 9 anys transcorreguts des del procés.
7: Òbviament, molt contents de que s'hagi aixecat l'ordre de detenció al president Puigdemont i que, per tant, pugui tornar quan ell ho desitgi a Catalunya, però, sobretot, el que ens alegrem és d'aquesta derrota de l'Estat. El president Puigdemont ha demostrat que persistint es pot guanyar la injustícia de l'Estat. Portem 9 anys d'injustícia amb el tema del procés.
5: La formació també critica que hagi calgut recórrer a la justícia europea i qualifica de vergonya els 9 anys que han trigat al procés judicial. Junts defensa, en aquest sentit, que votar l'1 d'octubre no era un delicte.
4: La La percepció sobre la neteja de Sant Cugat millora, segons la 51ena onada de l'Observatori Sociològic. Gairebé 4 de cada 10 santcugatencs consideren que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. Què diuen les dades, Joan?
5: Doncs mira, en concret, el 38,5% dels enquestats percep una millora de la neteja, mentre gairebé la meitat, el 48,5%, considera que està igual. Un 11,7% creu que la ciutat està més bruta. L'estudi, elaborat per Sigma 2, a partir de 1.100 entrevistes, també indica que el 61,5% considera Sant Cugat més net que altres ciutats de l'entorn. El tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, considera que els resultats suposen un punt d'inflexió positiu per al govern municipal i destaca especialment els indicadors de neteja, recollida d'escombraries i seguretat.
7: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
5: Pel que fa al nou servei de recollida d'escombraries, el 75,4% dels enquestats diu que el coneix i entre aquests un 46,1% considera que ha millorat. La valoració del nou servei és d'un 5,7 sobre 10, mentre que la recollida d'escombraries en general ho té un 6,6.
4: El desnonament d'en Nic a la Floresta queda ajornat fins a l'1 de desembre. Una trentena de persones s'han concentrat davant de l'habitatge per intentar evitar el llançament, que finalment no s'ha executat.
5: Fins al lloc s'hi han desplaçat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i una de la policia local. La comitiva judicial arriba poc després de l'hora en què estava prevista el desnonament, 10:45 del matí, i ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Durant la intervenció s'ha produït una discussió entre el Nic i l'advocat de la propietat, en què ha hagut d'intervenir la comitiva judicial. Finalment, el desnonament no s'ha executat aquest dimarts i el nou llançament s'ha fixat per l'1 de desembre. Aquesta ha estat la reacció del Nic després de conèixer la notícia.
8: La senyora del comitiu judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat una marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si que s'han fet fora i llavors ha sigut molt necessari, evidentment, però em sento bé, no sé més què dir.
5: El cas es remunta al confinament, quan en Nic i la mare dels seus fills van quedar afectats laboralment i van entrar a viure en aquest habitatge de la Floresta, que aleshores estava en mans d'un fons immobiliari. Des de llavors, assegura que van intentar en diverses ocasions aconseguir un lloguer social, però que no ho van aconseguir. Ara, la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i deixar l'habitatge, però assegura que actualment no té cap alternativa. El nou llançament ha quedat fixat per l'1 de desembre.

0: I obrim la pàgina cultural perquè una de les moltes funcions que té l'Arxiu Nacional de Catalunya hi ha la de conservar les fotografies, negatius i altres documents que requereixen unes condicions molt específiques per evitar que el pas del temps les deteriori. La conservació, de fet, va molt més enllà de restaurar les peces que han estat malmeses.
1: A l'Arxiu Nacional es conserven fotografies sobre paper, plaques de vidre i negatius, entre d'altres materials. Les fotografies en color, per exemple, es mantenen entre els 2 i els 6 graus, mentre que les de blanc i negre es poden conservar entre els 17 i els 19 graus. La humitat també està controlada i se situa habitualment entre el 25 i el 35%. Els dipòsits disposen de sensors que registren cada hora la temperatura i la humitat, i quan cal consultar una fotografia en color no es pot passar directament del fred a una sala de temperatura ambient, sinó que ha de seguir un procés d'aclimatació que pot durar entre 24 i 48 hores. La responsable de l'àrea de conservació i restauració, Gemma Goicoetxea, destaca que restaurar una peça no és suficient.
2: És important restaurar per donar la, tornar la consistència als documents, però és molt important la conservació. Si nosaltres restaurem però no conservem bé, aquests documents s'acabaran deteriorant. És important que quan els haguem restaurat els col·loquem dintre d'unes proteccions que siguin de material de conservació, amb unes capses també de conservació, i els col·loquem correctament en el dipòsit.
1: La digitalització és una altra eina per preservar els originals, ja que permet consultar-ne el contingut sense haver de manipular constantment els documents. L'objectiu és allargar la vida d'un patrimoni que inclou des de fotografies i manuscrits fins a documents amb segles d'història.
0: I el Museu de Sant Cugat se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb activitats gratuïtes al voltant del patrimoni de la ciutat. Un dels projectes destacats és la digitalització dels 144 capitells del claustre romànic del monestir.
1: Les activitats es faran del 10 al 12 d'octubre i combinaran patrimoni medieval, tecnologia, ciència ciutadana i accessibilitat. La programació començarà aquest divendres amb el taller participatiu de la pedra al 3D, Hackfest entre capitells. La proposta permetrà que la ciutadania participi en la captació d'imatges dels 144 capitells del claustre que serviran per crear-ne models tridimensionals. El projecte està impulsat pel Museu de Sant Cugat i la Universitat Autònoma de Barcelona amb la participació del Computer Vision Center. La iniciativa continuarà amb sessions mensuals obertes al públic fins al juny de 2027 i permetrà crear un repositori digital obert per contribuir a la conservació, la investigació i la divulgació del claustre. Les jornades també incorporen una proposta d'accessibilitat, la visita al claustre a tocar, especialment adreçada a persones amb dificultat visual. Els participants podran explorar 4 reproduccions tàctils dels capitells elaborades amb tecnologia digital. La majoria d'activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia perquè tenen aforament limitat. Trobareu tota la programació a l'agenda de Cugat Mèdia.

0: I en esports, el DSB Club Voleibol Sant Cugat busca aquest dissabte a la pista del Barça el primer triomf de la temporada de la Superliga 2. L'equip afronta el curs amb una plantilla molt jove i dins d'un projecte totalment nou.
1: Les santcugatenques van començar la Lliga amb una derrota per 0-3 ajustada contra l'Alcobendas en un partit en què van tenir opcions de guanyar els dos primers sets. En un d'ells, fins i tot, van arribar al 24-21, però diversos errors en les instants finals van acabar donant el parcial al rival. El tècnic Josua Pérez reconeix que aquest desenllaç va afectar l'equip mentalment i destaca la joventut de la plantilla amb una mitjana d'edat entre 18 i 19 anys. El Sant Cugat afronta més una Superliga 2 més exigent, amb rivals que compten amb jugadores estrangeres i voleibolistes amb experiència professional. Per això Pérez no es marca de moment un objectiu classificatori i prioritza el creixement de les jugadores.
2: Sin duda creo que el objetivo de este año sobrepasa un poco lo que es el primer equipo. Creo que el objetivo del club es muy claro. Estamos en un proceso de reestructuración en todas las facetas del club. Pronto podamos volver a tener la capacidad, en este caso económica. Al final es lo que nos ha hecho tener que dar un paso atrás para poder volver a ser ambiciosos.
1: Les santcugatenques intentaran estrenar-se en victòria aquest dissabte a 2:15 de la tarda a la pista del Barça.

0: obrim l'agenda de Cugat Media per saber quines activitats es fan aquesta tarda i també el cap de setmana. Comencem per avui, per dimecres. Joan, quines propostes podem fer a la ciutat?
1: Doncs avui a les 6 de la tarda el Xalet Negre acull la conferència La fi dels temps dins la tradició xiïta. La sessió anirà a càrrec de Jorge R. Arisa, doctor en història d'art i especialista en simbologia, que parlarà de les creences xiïtes sobre la fi dels temps, l'imam Mahdi i l'esperança messiànica en l'islam. L'activitat és gratuïta amb aforament limitat.
0: I ja estem a mitja taula, mitjans de setmana, per tant, cal mirar a veure quines propostes tenim aquest cap de setmana, però els que facin festa dilluns, a més, serà més llarg.
1: Doncs sí, nosaltres també.
0: Dilluns no hi serem, no hi haurà faves comptades, no hi haurà esport en marxa, però el dimarts tornarem, que no es preocupin.
1: I tant. Com us explicàvem, el Museu de Sant Cugat se suma un any més a les Jornades Europees de Patrimoni. És per això que del 10 al 12 d'octubre el museu ha preparat una programació d'activitats gratuïtes per acostar el patrimoni a la ciutadania, amb el claustre romànic del monestir com un dels seus grans protagonistes. Cal tenir en compte, però, que per a la majoria d'activitats cal inscripció prèvia, ja que són amb aforament limitat. I si us ve de gust una activitat més musical, aquest dissabte el concert vermut al Siglo i actuaran Collective Samba and Stephen Santos a 2:15 al migdia. I diumenge, al mateix Siglo, i també a la mateixa hora, hi haurà jazz amb el trio El Siglo.
0: Prenem nota de totes aquestes activitats. Moltes gràcies, Joan.
1: A tu, Alba.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dimecres. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia, una altra vegada. Fortes tempestes, molt aparatoses, un gran festival de llamps i trons. Ahir al vespre, gran part de l'àmbit metropolità, i destacar les pluges de més de 70 litres per metre quadrat, per exemple, a Sitges, també a Viladecans o en alguns barris marítims de Barcelona capital. Ens ha quedat un matí força ennuvolat, amb núvols baixos i a boires. A hores d'ara, gran part del Vallès, del Penedès, s'escola fins i tot per la vall del Llobregat i del Besòs, i l'ambient és més aviat suau, però ja diem molt humit. Encara aquest matí hem de partir d'algun xàfec que tenim sobre el mar. De fet, es veu llampegar mar endins i en algun moment arribarà a caure algun xàfec també justament al litoral. Per tant, comarques com el Baix Llobregat i també el Barcelonès o el Maresme. Aquesta tarda, algun xàfec aïllat una altra vegada tornarà a caure, en aquest cas més passatger, però sobretot afectarà la banda del Vallès o al voltant del Baix Llobregat interior. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies, Lluís Mi. Fins aquí l'informatiu. Recordeu que la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes socials, @CugatMedia. També podreu seguir el minut a minut de l'actualitat santcugatenca a la nostra web, www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Media.
0: I tot seguit, la Marc Castro rebrà els representants dels grups municipals del ple de Sant Cugat per abordar l'actualitat política de la ciutat.
3: Faves comptades.
4: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
0: A veure, parla'm una mica tu.
7: Hola, sóc el López.
0: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
7: Vale.
0: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Com allà?
7: Em van a Morgades Vall d'Osera.
0: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
7: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall d'Osera.
0: Vale, doncs ja està.
8: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.
9: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o al mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
0: Molt bon dia i benvinguts a la tertúlia política de Cugat Media.
3: Avui, inevitablement, posem la mirada en l'avançament de les eleccions generals. Pedro Sánchez ha decidit posar fi anticipadament a la legislatura i convocar els ciutadans a les urnes el pròxim 29 de novembre. El detonant immediat ha estat el rebuig al Congrés dels dos decrets en matèria d'habitatge impulsats pel govern espanyol, unes mesures que arribaven després de la mobilització generada pel cas Mari Carmen, una dona de 83 anys desnonada a Madrid, que va tenir un fort ressò social i va tornar a situar el problema de l'habitatge al centre del debat polític. Però més enllà d'aquest últim episodi, l'avançament electoral arriba després d'una legislatura marcada per les dificultats del govern per construir majories i per les diferències també amb alguns dels partits que li havien donat suport. Per tant, avui volem preguntar-nos per què hem arribat fins aquí, qui té la responsabilitat d'aquest final anticipat de la legislatura i quin escenari s'obre ara de cara al 29 de novembre. I ho volem analitzar des de Catalunya, però també des de Sant Cugat, perquè si l'habitatge ha estat el detonant final d'aquest avançament electoral, el problema també el tenim a casa nostra. Aquest mes d'octubre, el sindicat de llogateres ha alertat de fet de 3 desnonaments a Sant Cugat en només 14 dies. Més enllà, doncs, de la batalla política a Madrid, avui volem parlar de què ens hi juguem a Catalunya, quin paper pot tenir a Sant Cugat en aquestes eleccions i quines respostes ofereix cadascun dels partits als problemes que afecten directament la ciutadania. Per parlar-ne, avui ens acompanya en Jordi Puigneró de Junts, Bernat Picornell d'Esquerra Republicana de Catalunya, Àlex Ballesta del PSC, Alfredo Berua del Partit Popular, Ariadna Sierra de la CUP i Jordi Guirado de Vox, i esperem també la presència d'Aina Balada d'En Comú Podem, que encara no hi és. Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí.
12: Bon dia.
3: Comencem pel principi, perquè creieu que hem arribat a unes eleccions, com dèiem, anticipades, i si és realment el rebuig als decrets d'habitatge el que posa punt final a la legislatura, o aquesta legislatura ja estava esgotada? Comencem per ordre de major a menor en el ple municipal. Per tant, Jordi Puigneró, bon dia, des de Junts per Sant Cugat.
13: Pues bon dia. Jo crec que els decrets és l'excusa, però aquest govern estava agonitzant des de feia temps ja, i han buscat el moment allò segurament més adequat que consideren ells per fer-ho, no? Era un govern que incapaç d'aprovar pressupostos en tota la legislatura. O sigui, un govern que no aprova pressupostos ha de plegar, ja sigui a Madrid o sigui a Valldoreix, ha de plegar. Un govern que no aprova pressupostos no pot, és la llei més important que s'aprova en un any. Això és així. Si no, quin és el teu compromís amb la ciutadania? Estar per estar? No poder tirar endavant, doncs, si tan sols la llei més important que s'aprova al llarg d'un any? Després també jo crec que aquest és un govern que, malauradament, és un govern que no compleix. O sigui, no compleix el govern del PSOE, arriba uns acords a principi de mandat, i jo crec que aquest és el seu principal problema. Si tu no compleixes amb els que t'han fet president, doncs, home, no esperis que després aquests partits, doncs, et salvin el coll. És que, clar, això és un quid pro quo. Tu fas president algú a canvi de que es compleixin una sèrie d'elements. I, certament, l'amnistia s'ha complert en el temps de descompte. Però hi havia molts altres temes que estan en l'agenda del senyor Pedro Sánchez que no s'han complert. Per tant, home, no pot demanar responsabilitat a partits que el van fer president quan ell no compleix. I per posar alguns exemples, des del sistema de finançament per Catalunya o el català a Europa, dos temes fonamentals que es van pactar en la investidura del senyor Pedro Sánchez. Per tant, si tu no compleixes, doncs no demanis que els altres compleixin amb tu. I, per tant, no entraré ja a mencionar, evidentment, altres problemes que pot tenir el govern del PSOE amb la corrupció, que això segurament ja ho faran altres partits, però, en qualsevol cas, el govern d'Espanya, un cop més, ha d'entendre que no es pot governar Espanya contra Catalunya.
3: Des d'Esquerra Republicana, Bernat Picornell.
14: Nosaltres el que veiem és que aquestes eleccions, evidentment, doncs, s'han convocat per tàctica electoral, no? S'ha esperat, doncs, el millor moment per convocar les eleccions, que això és una qüestió, doncs, que es pot entendre, perquè al final, doncs, els governs tenen aquesta prerrogativa, els presidents tenen aquesta prerrogativa, no?, de decidir quan es va a eleccions, però és evident que s'ha esperat, doncs, el millor moment per anar a eleccions i, per tant, doncs, per pura tàctica electoral. En qualsevol cas, nosaltres estem preparats per aquestes eleccions i per qualsevol altra contesa electoral, i nosaltres posem l'accent en una situació que és dramàtica. És veritat que els grans indicadors socioeconòmics, doncs, doncs, funcionen, no? Doncs hi ha poc atur, etcètera, etcètera, però la situació de la ciutadania doncs, és dramàtica, no? Òbviament, doncs, per la qüestió doncs, que ens ocupa aquests últims mesos i anys, que és l'accés a l'habitatge, però també per un increment doncs, de preus absolutament desmesurat, inabastable doncs, per la major part de la població i un conseqüent doncs, empobriment, no? De moltíssima gent doncs, que treballa, que té doncs, bones feines i que veu doncs, que té moltes dificultats doncs, per en sortir-se'n, no? I per tant, doncs, aquesta situació dramàtica és la que ens porta doncs, a voler defensar no?, la ciutadania de Catalunya i creiem que el millor per defensar la ciutadania de Catalunya és fer-ho des de Catalunya i per tant en partits doncs, d'obediència estrictament catalana del país, perquè és evident, i això ho hem vist moltes vegades, que si l'obediència és estrictament de Madrid, doncs ja sabem el que passa, no? Que les polítiques doncs, tenen la lògica estatal i poc d'escoltar doncs, el conjunt de la ciutadania i les inversions, un llarg, etcètera, doncs això en podem parlar després tranquil·lament, ja sabem com funciona. La qüestió de l'habitatge és evident que és clau i fonamental. De fet, sempre expliquem no?, que els ajuntaments doncs, tenen una part, diguem, de la responsabilitat, però probablement no la gran part de la responsabilitat, i aquí qui ha de legislar doncs, són els governs doncs, de l'Estat, de la Generalitat, i per tant doncs, el que cal és que l'Estat doncs, faci un cop de puny damunt de la taula definitiu doncs, per acabar aquest espiral d'especulatiu doncs, en relació a l'habitatge i per tant arreglar el que no han sabut arreglar, no?, el govern més progressista de la història en aquests últims 8 anys. Ja acabo amb un apunt, ja que el Jordi Puigneró doncs, ha parlat dels pressupostos també a Valldoreix. Té raó, un govern ha d'aprovar pressupostos, però també és veritat que la resta de partits polítics han de tenir altura de mides, responsabilitat i sentit doncs de la negociació. I crec que Junts per Valldoreix ha tingut un nul, nefast sentit de la responsabilitat i de la negociació a Valldoreix. I si no s'ha arribat a acords, no és perquè no s'hagi volgut negociar, sinó perquè Junts per Valldoreix no s'ha assegut a la taula. I per tant, això també cal denunciar-ho.
3: Gràcies al torn d'Àlex Ballesta del PSC.
12: Bé, bon dia. Jo volia aprofitar l'ocasió, com ho va fer el José Gallardo a l'anterior tertúlia, per donar el meu suport i el suport del PSC a les persones afectades pels episodis de pluges, sobretot d'aquest últim dilluns. Bé, entrant en matèria, jo parlaré una mica del context general. És evident que els decrets d'habitatge han tingut un impacte sobre, diguem, la continuïtat de la legislatura. Durant aquests 8 anys, el govern liderat per Pedro Sánchez ha dut a terme canvis importantíssims, com poden ser la reforma laboral de 2022, la reforma de les pensions, o, sense anar més lluny, una millora que ens queda molt a prop de casa, la creació del Partit Judicial de Sant Cugat amb la llei d'eficiència del Servei Públic de Justícia. Ha estat a l'alçada durant moments crítics, com la pandèmia de la Covid, la Dana de València o l'erupció del volcà de la Palma. I tot això en un context internacional molt volàtil de l'esclat de la guerra d'Ucraïna a la guerra d'Iran, al genocidi de Gaza i al retorn de Donald Trump a la presidència d'Estats Units, que ha estat absolutament desestabilitzador. Evidentment, ho ha reconegut el president i s'ha dit en aquesta taula, a mi no em fa por dir-ho, no hem arribat a tot, hem comès errors, perquè som humans, però crec que el balanç de la legislatura, d'aquesta última legislatura i dels governs anteriors, és netament positiu, i crec que això en part explica la decisió del president, perquè un govern que ha fet reformes d'aquesta envergadura i que encara té reptes té reptes importants endavant per afrontar, doncs necessita ampliar el seu suport. Més enllà d'aquest context general, com deia, els decrets d'habitatge tombats per PP, Vox i Junts hi tenen molt a veure. L'habitatge, ja ho has dit tu, Mar, al principi, l'habitatge és la principal preocupació de moltes famílies, a Sant Cugat ho sabem perfectament, i tot i que es va negociar fins a l'últim minut, si no som capaços de prendre una decisió davant d'un problema tan important, doncs és responsable i important que decideixi la ciutadania com volem continuar.
3: Gràcies, Alfredo Berguà, des del Partit Popular.
15: Sí, bon dia. Bueno, per fi Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals i des del Partit Popular ho diem sense embuts. Aquesta legislatura arriba al final després d'anys marcats per la paràlisi, la improvisació i una manera de governar més pendent de conservar la majoria que ha donat estabilitat al país. Sánchez ha prioritzat sovint protegir la seva imatge i mantenir-se al poder, fins i tot quan això ha implicat cedir davant les exigències dels seus socis parlamentaris o canviar de posició respecte al que havia defensat i promès. Una manera de fer política basada en la negociació permanent amb aquells que volen destruir el país, amb pactes de despatx poc transparents i diferents canvis de rumb. El resultat és una legislatura sense pressupostos generals de l'Estat. Recordem el que deia quan estava a l'oposició, que deia que qualsevol president que no presentés hauria de dimitir, un exemple dels seus canvis d'opinió.

0: aquí no passa res. On estan els sindicats de llogateres i on són? No, aquí no governa, aquí no governa el PP, no? Per tant, aquí tothom silenci i ningú s'ha anat a solidaritzar amb aquesta dona que es va suïcidar.
1: Això és mentida.
0: És així. És així. I per tant, menys impostos i més ocupació. El 29 de novembre, òbviament, els espanyols decidirem continuar amb aquesta... decidirem acabar amb aquesta manera de governar o obrir un nou temps polític. És el moment de posar Espanya en marxa i recuperar l'estabilitat, la responsabilitat i la confiança en les institucions.
2: Gràcies, Alfredo. Sentíem ja Ariadna Sierra replicar des de la CUP. Bon dia.
3: Replicaré, però replicaré al final perquè s'han dit una sèrie de coses que són mentida al final. Primer de tot, perquè sembla que si no, la crisi de l'habitatge no va començar divendres passat. Això començant per aquí, que sembla que ara tot hagi vingut per aquí, i no és cert. És cert que Junts, PP i Vox van tombar uns decrets que, per altra banda, eren insuficients, que arribaven més que tard, que eren, que no canviaven el model, que eren insuficients davant de l'especulació, òbviament. Però contenien una sèrie de mesures, almenys una mica importants, per protegir llogaters, frenar desnonaments o limitar determinades pràctiques especulatives. I d'això n'haurien d'assumir responsabilitats, i avui potser aquestes... les persones que representeu aquests partits no hauríeu de parlar d'habitatge tan lliurement, sobretot recordant, que també és cert que tampoc ens sorprèn, perquè aquí a Sant Cugat, ja que ho deia la Mar, no? Què passa aquí a Sant Cugat? Doncs aquestes coses passen. Al novembre del 2025 vau votar els tres en bloc per destensionar, no? Per treure la concepció d'espai tensionat aquí a Sant Cugat. Si Sant Cugat no és un espai tensionat, quan el lloguer arriba a 1.500 euros, no sé què ho és. I també tombàveu, o hi heu anat tombant, totes les mesures en matèria d'habitatge que s'han anat proposant en el nostre ple. Per tant, tampoc no ens sorprèn, ara potser hauríeu de responsabilitzar-vos del que feu amb un problema tan gran com és l'habitatge. Però també és cert que Pedro Sánchez governa des del 2018 i arribem al 2026 sense haver revertit ni una mica aquesta crisi de l'habitatge totalment desbocada. I això també s'ha de dir. Igual que també s'ha de dir, i és cert, que tot això és resultat de les polítiques de dretes que el PP va estar impulsant abans de que entrés l'actual govern. Llavors, crec que aquí hi ha moltes responsabilitats i hem arribat a un punt en què tot ha estat desbocat per moltes responsabilitats de molts partits diferents. Nosaltres, òbviament, no comprem aquest marc, no? O sigui, davant de tot això, Sánchez decideix convertir l'habitatge en el detonant per avançar eleccions i tornar-nos a plantejar el debat, no? I al fer un càlcul electoral amb una cosa tan, tan greu com és aquesta. Bueno, han fet números i han considerat que ara era el moment per fer aquesta avançada. Que greu, per altra banda, no? Nosaltres no comprem, creiem que els drets de la gent no poden convertir-se en moneda de canvi ni en un càlcul electoral. El que necessitem són eines, i sí, també coincidim, sobirania, per poder regular els lloguers, invertir el sòl i limitar l'especulació des de Catalunya. No de la manera com ho proposa Junts, nosaltres volem fer-ho de veritat. I per acabar, el sindicat de llogateres ha estat sempre amb cada una de les persones afectades aquí a Sant Cugat, a Catalunya, a l'estat espanyol, a tot arreu. És més, són els únics que avui haurien d'estar aquí parlant sobre què fem l'habitatge, perquè són els únics que estan al carrer plantant cara a aquesta crisi de veritat, i potser ningú de nosaltres, dels aquí presents, tenim aquesta potestat.
2: Gràcies, Ariadna. Jordi Grado, de Vox.
4: Bon dia, moltes gràcies. Mireu, nosaltres hem rebut aquesta notícia de les eleccions anticipades no amb sorpresa, però sí que amb alegria, perquè sempre que se dona l'oportunitat al poble de poder votar, doncs és una...
5: No,
4: el marc legal, clar. Sempre que es faci en un marc legal, no amb botiferèndums o amb assemblees de barri, sí. La que està fonamentada amb el dret.
5: Sí.
4: Doncs sempre és un motiu de celebració, no? Ja li diu a la festa de la democràcia, Jordi. Doncs molt bé que parli al poble, perquè realment tothom està cansat. Aviam, tenim una persona que fins ara és president que no ha sigut la persona que ha escollit el poble, sinó que és president gràcies a una compra de vots.
6: Això és mentida. Que
4: ho ha pagat molt car i que ho estem pagant tots molt car. Ens ha portat a una polarització de la societat i és
6: estrès. Vosaltres no heu tingut res a veure amb això, tampoc, oi?
4: No, està clar que no, que nosaltres

0: en aquesta patranya no hi hem participat ni...
1: Acabem d'escoltar Jordi Grado de Vox i així podrem escoltar també Ina Balada, que encara no...
0: No, jo no vull dir que no sigui legítim, dic simplement que la manera que ha arribat a la presidència, doncs, a molta gent doncs, ens molesta i ens sentim enganyats i estafats.
2: Ojo, no t'hagis de menjar les paraules.
1: Deixeu-lo acabar, perquè així la vostra companya d'En Comú Podem...
3: Després d'haver promès una cosa i fer la contrària, que és una cosa que deia en campanya electoral i després la que va fer.
0: Bueno, és una persona que realment jo crec que s'ha vist sobrepassada pels escàndols. Pobre, per tot arreu doncs, li exploten mil coses al voltant i ha arribat un punt, que és una persona llesta, i ha dit, escolta'm, jo salto del carro. I com sempre, com ens tenen acostumats a vostès, els socialistes, durant la història d'Espanya, doncs ja vindrà la dreta i ho arreglarà. Bueno, doncs intentarem arreglar-ho, Déu vulgui que ens facin confiança, i intentarem arreglar-ho. No serà gens fàcil perquè ens trobem un país destrossat. Aleshores, a veure com ho arreglem això. Però clar, el que ens fa por a nosaltres és què vindrà després. Perquè és molt fàcil saltar del carro i dir, ara... Que ens haurem d'apretar els cinturons i ara ens haurem de posar les piles i treballar de veritat, ens posaran al carrer els sindicats... Home,
4: en quin sentit és un país destrossat?
0: Aquesta etapa de socialisme s'ha carregat el benestar de la classe mitjana. I no ho dic jo, és que és de Vox Populi. Si vostè parla amb les persones del carrer...
4: És de Vox Populi, no ho sé.
0: Doncs estaria bé.
4: O sigui, a nivell econòmic, si vol parlar de l'economia, parlem de l'economia. A nivell econòmic... que mira que hi ha coses a criticar d'aquest govern, i estic d'acord amb això.
5: Jo crec que és l'única que no es pot criticar.
4: Si vols parlem d'economia.
1: Si has acabat el teu torn, Jordi Grado.
0: No havia acabat.
1: Perdoneu, deixeu acabar Jordi Grado de Vox i escoltarem, reitero, a Ina Balada d'En Comú Podem, que encara no l'hem pogut escoltar.
0: I contestant abans el que deia abans el Bernat Picornell i l'Ariadna, parlaven de tots dos de capacitat de negociació, d'altura de mires... escolti, a nivell municipal, vostès tampoc no aproven res del que nosaltres proposem. Quina és aquesta altura? Quina altura de mires?
6: Pregunta't per què.
0: Clar, és que no només m'ho pregunto jo, els ho pregunten quasi bé 3.000 persones que ens van fer costat a les últimes eleccions i pensen, per què si aquesta gent proposa coses que són municipalistes...
6: Si la meitat estan equivocades, si no estan ben entrades, però, si no tenen un fonament...
0: No és veritat, Ariadna, sí. Més tard...
6: I ja està, i penso callar-me perquè li toca a l'Aina, que vaig parlar.
0: Sí. Clar, gràcies. I mentrestant estic parlant jo, Ariadna.
5: Molta estona,
0: Però és perquè m'interrompiu, Jordi, m'interrompiu.
1: Intenteu ja acabar, Jordi, perquè escoltarem, perquè falten 20 minuts per a les tertúlies. Si sembla, mira, Ina Balada, sentim-la i estem rèpliques després.
0: Seguim i tornem a reprendre, gràcies.
7: Sí. Bon dia, perdó pel retard, m'havien dit a 2:15 i era un quart. Bé, a mi em sorprèn una mica, fins i tot... alguna visió que es té des de les esquerres i òbviament, sobre alguna dreta, de com és el context actual, polític, social, no només a Espanya, sinó mundialment, i també a Sant Cugat. Penso que les eleccions no venen només per un electoralisme, no venen només per un tacticisme, sinó que es va començar aquesta legislatura amb molt mal peu. Es va començar de la pitjor manera possible. Per què? Perquè es depenia de 7 regidors de Junts.
4: Diputats.
7: Diputats de... Diputats de... Bueno, ja hi seràs, segurament. De 7 diputats de Junts que han votat sistemàticament en contra dels drets més bàsics dels ciutadans d'Espanya i dels catalans i les catalanes. No, ho recordem. No anem a dir mentides. Vostès van votar en contra, en un primer moment, de la revalorització de les pensions. Després, un mes després, es van arrepentir i van veure...
5: Poden tenir idees pròpies, i es veu que les seves idees pròpies
7: van en contra de la població.
5: No.
7: Vostès van votar en contra de la reducció de la jornada laboral. Recordem o no ho recordem? Vostès han votat en contra d'aquests dos decrets. Insuficients. Anem a veure. Ens en recordem que el febrer del 2026 no venen d'aquests dos decrets. El bloqueig de Junts de l'habitatge ve des del 2024. No ve d'ara. No és que el govern no hagi treballat 8 anys per l'habitatge. D'acord? És que s'ha anat tombant sistemàticament per part de Junts, per part d'una força independentista que ens creia en progressista, i que potser ja és hora de dir que no és progressista, que ha votat sistemàticament contra el dret de l'habitatge en el govern espanyol, ha votat totalment en contra dels drets de les persones i de la classe treballadora. I ara, què? És culpa del Pedro Sánchez que portem un govern bloquejat des del minut zero del seu inici? Perquè recordem que companys seus com el PNB han tingut molta més dignitat democràtica i han tingut molt més sentit comú que vostès. També de dretes, també nacionalistes. Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. I recordem que vostès, des del 2020, aquest govern va parar els desnonaments amb un escut social per al Covid, perquè també ens oblidem, de certes coses. I qui? Qui al febrer del 2026 va votar en contra? Junts. Què ha passat? Que ara ha votat exactament el mateix que va votar el 2026. El 2024 va impedir la proposició de llei de regular els lloguers de temporada. Amb què estem pactant nosaltres? Amb què estem pactant nosaltres? Quines creiem que és no l'aritmètica, sinó la majoria del Congrés dels Diputats? És de dretes. És de dretes i que tiren cap a l'extrema dreta, que estan acceptant discursos d'extrema dreta. I això pel PP i per Junts. Aleshores, quina és la nostra posició des de les esquerres? Què hem de fer des de les esquerres? Em pregunto.
1: Hi ha ordre de rèplica que em van aixecant les mans. Tinc apuntat, i per aquest ordre, PP, CUP, Junts, PSC. PP,
3: no, a mi fa gràcia escoltar tots els representants del segment esquerra.
1: Intentem ser, un moment, breus, perquè en tenim 19 minuts. Siguem conscients.
3: Vale. No, que fa gràcia escoltar segons quines afirmacions dels sectors de l'esquerra, no? Sembla ser que aquí les úniques polítiques vàlides, ja també s'ha dit, són les que manen l'esquerra. Els altres, doncs, no existim o estem equivocats, perquè ells tenen la veritat absoluta. Jo crec que els demanaria una mica més d'humilitat, perquè la realitat és que amb aquestes polítiques d'esquerra el que han fet és que s'han carregat el mercat d'habitatge, s'han carregat el mercat de lloguer. Els propietaris ja no posen els preus en lloguer, perquè està protegint el lloguer. Sí, sí, sí. El que se'l pretenia fer els decrets que anaven l'altre dia al Congrés haguessin acabat de matar la propietat privada. I així és, és la realitat. I llavors, com alguns ens oposem a això, no, és que vosaltres esteu al costat equivocat de la història, perquè això és el que va venir a dir l'altre dia el Pedro Sánchez en el seu speech. I per tant, i per aquí nosaltres no passem. Vull dir, nosaltres tenim el nostre programa electoral, creiem en un canvi de polítiques en l'entorn de l'habitatge, creiem que s'ha de construir més, s'ha de donar bonificacions als propietaris, s'ha d'incentivar retornar al mercat de lloguer amb aquest tipus de polítiques. Dit això, em fa gràcia que aquí des del PSC es digui que el president del govern ha estat a l'alçada. Bueno, amb l'exemple més recent en Ceuta, pues, que ell s'ha passat un mes preparant les eleccions de vacances allà a la Mareta, mentre el govern pues, tenia un problema sobre la taula i que ha ignorat totalment. I per tant...
4: Mentida, també.
3: No, és així. Pregúntele a Vives, pregúntele a Vives. Aquests són els aires del president del govern. Como, hoy son las 5 y aún no he comido. Aquestes frases cèlebres que l'han fet s'han fet un meme que és el que la realitat ha demostrat aquest personatge com a president del govern. I per cert, les lleis que actualment regeixen les va fer Felipe González, Partit Socialista Obrero Espanyol. Ha passat Zapatero, el de les joies, i ha passat ara també Pedro Sánchez. I quan se n'en recorden? Quan hi ha un cas molt concret a Madrid d'una persona que al final que va rebutjar ajuts socials del Comunitat de Madrid, de l'Ajuntament del Madrid, però clar, la culpa és d'Ayuso. Va.
1: Torn de la CUP, Ariadna.
6: Sí, aviam, construir més, si no es regula, no serveix de res, si no, no sé què fem aquí, no? Com hem arribat aquí si durant tants anys portem construint? És que hi ha també d'aquesta fal·làcia. I després, amb el tema del PSC, pitjor o millor viejo conocido, no ho sé, o sigui, estem enviant un xec en blanc també al que ha fet el PSOE en el nostre estat, que de Junts ja ens esperàvem el que és. Som els primers que portem dient que són la dreta més dreta que podem tenir, progressistes per nosaltres, menys 50. No és així. Els investim per... Uau, Aina, no esperava de tu aquest tipus de demagògia per un costat. Anem a recordar el que ha fet el PSOE en aquest temps. Anem a recordar com no han bonificat fiscal els propietaris fins al 90% i en els últims decrets fins al 100%. Compensacions públiques quan s'aturaven desnonaments. Programes en l'administració posant diners perquè el llogater pagui menys, però el propietari segueixi cobrant el mateix. O sigui, et puc fer una llista des del 2023, passant pel 2022, en què totes les mesures que han fet han sigut...
8: del Congrés.
6: Però si les mesures que han impulsat, em sembla fortíssim, si aquesta és la proposta de Comuns, que és un xec en blanc, i endavant amb el PSOE, també tenim un problema. I jo, si un cas, em replantejaria quin tipus d'esquerra també voleu impulsar vosaltres. Perquè nosaltres ho tenim claríssim i anem de cara, això sí. Ara, fer també el triler potser també és una mica complicat.
4: Em sembla bastant injust el que estàs dient. Primera, la circumstància.
1: Àlex, si et sembla que acabem de parlar, perquè el torn de paraula me l'havia demanat també junts, i després...
6: Molt ràpid, repetir constantment que som progressistes, i això va per tots, no significa res si després el contingut, després allò que fem, no és el que pertoca. I les accions parlen per si soles.
1: Jordi Puigneró, des de Junts, que m'havia demanat paraula.
8: Sí, que la senyora Aina Balada dels Comuns, en fi, deu ser més partidària del Manel Valls, que per això es cullen i fan alcaldes amb els seus vots. I la senyora Colau n'és un exemple d'aquestes polítiques. 8 anys governant la ciutat de Barcelona, i aquests són els resultats. Jo crec que ens hem de començar a acostumar als resultats en habitatge, en la política, La política d'habitatge, escolti, la senyora Colau es va presentar a Barcelona fent bandera de la política d'habitatge. I hem de començar a valorar la gent no per les mesures que proposem, sinó pels resultats que donen les polítiques. No per les mesures. Escolto la regidora de la CUP i sí, té moltes propostes, però el que cal veure és si són eficaces o no són eficaces. No, clar, és que vostè...
6: Està al costat del rendista, no, segur que no.
8: No ho sap això vostè. O sigui, vostè va llançant propostes, però l'únic que veiem és que les propostes de 8 anys de governs d'esquerres a Espanya, a la Diputació de Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona i 2 anys i pico a la Generalitat, el resultat que tenim és un desastre en la situació, diguéssim, que té la gent a l'hora d'accedir a un habitatge. Un desastre. Per tant, home, no ens diguin que les seves receptes són bones. Vull dir, llavors... Vostè no està en cap d'aquests governs, però, per tant, s'haurien de provar. Però, home, la dels socialistes i dels comuns clarament les hem provat. Són un desastre. Llavors, si vostè està proposant el mateix que socialistes o comuns, doncs ja sabem cap on anirem.
6: Jordi, es nota, que no escoltes.
8: No, dic si vostè està proposant, no sé si proposa el mateix,
6: Si
8: en el cas que vostè proposés el mateix, ja sabem on acabarem. En un desastre com el que tenim en aquests moments amb el tema de l'habitatge. I per acabar, miri, jo no vull tampoc posar el Partit Socialista com una... Sí, s'ha de dir una cosa, és veritat. El Partit Socialista, amb el tema econòmic, jo crec que les polítiques macroeconòmiques que s'ha fet el senyor Pedro Sánchez, com a mínim així ho diuen les dades, són bones. Per tant, és evident que aquest senyor no marxa per aquest tema. Marxa perquè no té la capacitat d'aprovar uns pressupostos. Quan tu no pots aprovar pressupostos i no ho pots fer durant tota la legislatura, tu has de repensar. I per què no pots aprovar pressupostos? Perquè pel camí ha dilapidat els seus socis. Va dilapidar Podemos. Dilapida Junts. I per què els dilapida? Doncs contesti'ns la pregunta. Jo crec perquè no compleixen amb el que pacten. I aquest és el problema que té Pedro Sánchez del Partit Socialista. Que hem de ser capaços amb democràcia i amb política, que quan arribem a acords d'aquesta importància com escollir un president del govern, els acords s'han de complir. Perquè si no, després no li pots anar a demanar que, com que no m'aproves 2 decrets ara convoco eleccions. Escolti, doncs el problema és seu, no és nostre.
1: Àlex Ballesta, del PSC, que m'ho
9: ha demanat. Ja ho ha dit l'Aina abans, és que no són 2 decrets. És que és un llarg historial... És un llarg historial, sobretot en temes d'habitatge, que s'ha bloquejat sistemàticament. Llavors, també és molt fàcil criticar des de fora de tot, des de la CUP. Vull dir, s'ha fet el que s'ha pogut. És veritat que no hem arribat prou lluny, és veritat que s'han comès errors.
6: La Generalitat, Vull dir...
9: Sí, que... 2 anys.
6: Però si en parlem, les propostes estan fetes des d'un altre àmbit.
9: D'acord.
6: Si
9: és més senzilla la situació parlamentària del govern en la Generalitat?
6: No, però no em diguis que no hem fet propostes.
9: Doncs llavors parlem del que és possible i no parlem del que ens agradaria fer, perquè si no creem expectatives que no podrem reconciliar amb la realitat.
10: Però la derogació de lleis, no és per derogar lleis, no és necessària una majoria parlamentària, que jo sàpiga. I tampoc ho heu fet. Ni la llei Mordassa ni la Barçal.
6: Correcte.
10: Que vau dir que faríeu? Perdó.
9: si volem parlar de promeses incompleses en, el, en els programes electorals, podem parlar de tots i de tothom aquí assegut dels partits que representen la gent asseguda en aquesta taula. Jo m'agradaria no fer això, estic molt d'acord amb l'Aina, hi ha hagut un bloqueig constant i crec que això ens ha portat a prendre la decisió de convocar eleccions de, per intentar no tenir aquest bloqueig, ampliar suports.
11: Pregunteu-vos per què hi ha un bloqueig. No heu fet res vosaltres perquè hi hagi un bloqueig. Clar que...
9: Les explicacions les haureu de donar vosaltres.
11: No, és evident.
7: Què ha passat perquè hi hagi un bloqueig? Jordi, per què heu votat sistemàticament
9: contra
7: el dret a l'habitatge?
11: I Podemos, que Podemos ha bloquejat moltes
1: iniciatives. Jordi, i Aina, que estava l'Àlex Tamari, havia demanat torn de paraula al Bernat, sisplau.
9: Per concloure molt ràpidament, perquè no tindré temps de respondre a tot el que s'ha dit, jo crec que seran les eleccions més importants de la història recent. Jo tinc 24 anys, no n'he viscut tantes, però és una sensació que comparteixo absolutament amb companys que hem estat parlant aquests últims dies, sobretot perquè, i deixant de banda l'habitatge, que serà un punt central de la campanya, sobretot perquè l'alternativa al govern de coalició liderat per Pedro Sánchez és un govern de PP i Vox. Ja hem vist què ha passat a les autonomies, el programa electoral que porten PP i Vox, que és més, s'assembla bastant, ja s'ha votat i ja s'ha aprovat en moltes autonomies. Per tant, en fi, som l'alternativa i ens hi deixarem la pell a la campanya.
1: Bernat, des d'Esquerra Republicana, després Aina Balada, perquè ho sapigueu, i Jordi Grado de Vox. I si ja tens, que em mireu Alfredo i Jordi de Junts, també podreu parlar, però ens queden 10 minuts.
10: M'he apuntat moltes coses, intento anar ràpid. En qualsevol cas, és veritat, hi ha hagut un bloqueig al Congrés dels Diputats, governar és difícil, és molt complicat, i si no tens doncs majories per aprovar determinades lleis, doncs efectivament se't complica molt, i coses que havies promès doncs potser no les pots acabar fent, d'acord. Hi ha coses que costen entendre, però diguem, perquè la llei Mordassa es va criticar molt, i l'Arsal ofega els ajuntaments, i vosaltres teniu molts ajuntaments del país, per tant, sabeu perfectament què vol dir l'Arsal pels ajuntaments. Llavors, no haver-ho derogat, ostres, costa com a mínim d'entendre. En qualsevol cas, jo abans he parlat de defensar Catalunya i deixa'm, agafo una cosa que abans l'Alfredo ha començat a dir, no? Que només hem alçat la veu a partir de que la Mari Carmen l'han desnonat a Madrid. Mira, no és veritat. O sigui, un dels problemes, justament, és que aquí a Catalunya fa molt de temps que es desnona a molta gent amb unes situacions brutals a nivell personal, a nivell social, a nivell...
3: Però no al nivell que s'ha fet
10: avui. No, perdó. Ja, però exacte. Però és que nosaltres ho portem denunciant molt de temps. I que s'hagi fet gran la Mari Carmen, benvingut sigui, perquè ja era hora, però pel camí ha hagut doncs moltes situacions molt complicades, entre ells persones que s'han tret la vida de forma injusta perquè l'anaven a desnonar. I això no ens ho podem permetre cap dels partits que estem en aquesta taula. Llavors, el sindicat de llogateres porta molt de temps denunciant aquesta decisió. No és una qüestió nova, no ho han fet des de que ha sortit la Mari Carmen, i si... ets una mica just, saps que no és ben bé així. Els negatius ateres, doncs, fa una feina molt important. Evidentment, els serveis socials dels ajuntaments, i concretament el de Sant Cugat, segueix fent la feina doncs, de fer els informes de vulnerabilitat, d'entendre quines són les situacions per intentar aturar aquests desnonaments, i se'n produeixen molts a Sant Cugat, se n'aturen també molts, i això hem de seguir treballant perquè... no té aturador, a menys que els nous decrets aprovats ahir comencin a aturar alguns desnonaments previstos per aquesta mateixa setmana, per exemple, per demà mateix. Aquí a Sant Cugat, a l'Ajuntament, amb l'Agència Catalana d'Habitatge, hem començat a fer inspeccions a aquells propietaris que no fan doncs un ús correcte dels habitatges de lloguer, ja sigui a temporada o ja siguin lloguers ordinari. I, per tant, hem d'intentar que... segur que hi ha propietaris que de bona fe fan les coses ben fetes. Doncs aquest no és un problema. El drama, crec que estem parlant d'altres situacions, de grans tenidors, de persones que escanyen les persones doncs, que tenen doncs, de llogaters els seus pisos. Per cert, el Partit Socialista, que abans també dèiem, no? Perquè anem a l'arrel del problema, i l'Ariadna deia una cosa que té raó, diguem, no? Només construir més no és la solució a l'habitatge. totalment d'acord. I, per tant, durant molt de temps també s'ha construït en aquest país habitatge públic que ha acabat en mans privades i en mans doncs, de persones que han acabat especulant amb els seus pisos.
9: No sé què ve aquí el Partit Socialista, perquè sí, ja ha protagonitzat les majors vendes de patrimoni públic.
10: No.
1: Anem acabant, que l'any
10: 85
1: el Partit Socialista, l'any
10: 85, el Partit Socialista va acabar amb una estabilitat en el mercat de lloguer, que era amb la renda antiga, amb el decret Boyer, dient que amb la renda antiga el mercat ni augmentava i els preus anaven pujant. Va derogar la renda antiga, molta gent es va quedar al carrer sense possibilitat de prorrogar els seus lloguers, i avui som on som.
3: Has dit que series breu, eh?
10: Tinguem memòria.
1: Aina,
10: escoltem un decret del Partit Socialista que va derogar...
1: Bernat i Àlex, sisplau, escoltarem a l'Aina, després al Jordi Grado i el que quedi,
7: sí,
1: els serveis que quedin.
7: Entrar en un govern que, lògicament, et comporta contradiccions amb molts aspectes, perquè, òbviament, doncs, no són les polítiques que tu realment faries i que realment potser sí, no, potser no, ens hem quedat curts amb molts aspectes. És contradictori molts cops, però és necessari i és útil. Perquè si no, des del 2020, quan va haver la crisi del Covid, si no hagués estat l'escut social, entre ells estava Podem, que tant es diu, estava Podem, estava Sumar, estava el Partit Socialista, etc. I van haver partits d'esquerres que van donar molt suport, com podria ser Bildu, que també ha sigut un exemple d'esquerres al Congrés. Ara estaríem parlant d'un dramatisme molt superior dels desnonaments. Aleshores, sí, òbviament aquesta no és la política d'habitatge que volem. Òbviament, la política d'habitatge que volem necessita més majoria de la que tenim. I aquí és on les esquerres, ara, en un moment tan crític, que ja hauríem d'haver començat també fa 4 anys, potser, hauríem de veure què és el que volem, on esperem arribar i també què esperem de la nostra democràcia,
1: Jordi Grado, de Vox.
0: Sí, gràcies. Escoltant-los a tots vostès, o la majoria de vostès, encara tenim més ganes de canviar-ho tot. És increïble, perquè tots els grups que aquí estan representats, excepte el Partit Popular, a Catalunya, han estat en posició de poder. Aleshores, com és que no han fet res del que aquí reclamen? Escoltava la CUP fent retrets a Junts, i sobta moltíssim. Ariadna, miri, el recordem que tots tenim gravat, tota la classe treballadora catalana té gravada la imatge del David Fernández abraçat amb l'Artur Mas, amb aquella abraçada fraterna, i però són vostès conscients que...
12: Que som independentistes, també, quin problema hi ha, sempre el mateix, perdoneu,
0: sí, amb aquesta, és això on volia anar a parar, que amb la bandera...
12: No,
0: amb la...
12: Perdó, jo, si voleu, un dia fem un debat
0: Ariadna,
12: sobre això.
0: Volia anar a parar, aquí, que amb aquesta...
1: Un dia a l'altre, que si no la gent...
0: Amb aquesta bandera i amb aquest, cuento, porteu enganyant a tot el poble català durant molt de temps, i en canvi no hem vist progressar realment la nostra societat. Nosaltres pensem que és l'hora de canviar de veritat.
12: No poseu absolutament res, només protegiu
1: els amics. M'havien demanat, perdoneu, molt breument, Alfredo i Jordi Puigneró, que queden un minut per cadascú. I els tallo,
3: Temes molt ràpids. El deute a Espanya ha crescut un 52% en l'època Pedro Sánchez, o sigui, dopant l'economia, les coses poden acabar evidentment. El poder adquisitiu dels espanyols en aquest període s'ha perdut un 2,5%, i la Maria José Montero ahir dient que les vagues que s'ha contra l'habitatge vam contra l'oposició, al·lucinant, i finalment preferim governar amb Vox que amb Bildu.
1: Jordi, posar-ho molt breument i deixarem aquí la tertulia.
11: Deia la senyora Balada, escolti, la senyora Balada deu ser més d'abraçar-se amb el senyor Manuel Valls, no?, amb el senyor Cirera del PP, no?, que per això es posen d'acord per... Vull dir que, escolti, miri, que aquí cadascú... No, per això, dic, al final s'arriben acords...
7: Sí, Jordi, mira, ni el Manuel Valls ni vosaltres, així de clar t'ho dic.
11: Si vostès s'hi abracen amb... Home,
7: exacte.
11: Que havia de ser, perdoni, perquè...
7: Jo sé que es molesta molt,
11: perquè no fos...
10: El seu vot o no?
11: I tant.
7: El va donar.
11: Perquè no fos Ernest Maragall, alcalde de Barcelona. Home, això és una vergonya, sisplau.
7: Sí, per tant, no, absoluta, Jordi.
11: Per tant, bueno, escolti, miri, jo només vull dir per acabar, i això és un missatge, evidentment, a la...
10: Que l'alcalde era un alcalde d'Esquerra Republicana, sí,
11: correcte.
1: Bernat, ficornic, sisplau, un momentet.
9: I si Cirera hagués fet alcalde...
11: Estem d'acord tots plegats que el greu problema a l'habitatge no el resoldrem aquí a Sant Cugat?
8: Estem d'acord, no? Ho dic perquè...
12: Es poden fer moltes coses,
8: no.
12: Ho recordem.
8: Un segon, un segon. És una política tan important que afecta...
7: Podria haver parlat amb la Míriam Nogueras.
8: No, que afecta a tots els ajuntaments, que afecta no només a Catalunya, afecta també a nivell d'Europa. Aneu a mirar què està passant a Europa. És un problema global. Llavors, home, calen polítiques, evidentment, d'alt nivell i, evidentment, a nivell municipal doncs farem el que creguem que podem ajudar en una certa mesura. Però no posem a sobre la taula com que des de l'Ajuntament podem resoldre el problema de l'habitatge dels ciutadans de Sant Cugat, perquè això és fals i és mentida.
1: I fins aquí la tertúlia política, perquè falta un minut per arribar a les 11 del matí. Tant de bo tinguéssim més temps, perquè sou molt partits amb representació al ple municipal de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots els partits per ser-hi aquí amb nosaltres i que els oients i els ciutadans de Sant Cugat escoltin les vostres veus i que tingueu molt bon dia.
12: Gràcies.
1: I vostès no marxin, que els continguts continuen a Ràdio Sant Cugat. Molt bon dia i gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Les darreres hores de pluges han deixat noves afectacions arreu del litoral i per al litoral català, especialment a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i també les regions metropolitanes nord i sud, amb inundacions, carreteres tallades, problemes a rodalies i 285 serveis dels bombers. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat, tot i que avui no es preveuen pluges tan intenses com les d'ahir. L'episodi també deixa més de 5.300 abonats sense electricitat, sobretot a Begues, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Tortosa, i s'han desplegat grups electrògens, mentre prop de 300 operaris treballen per restablir el servei. A Xerta, una de les poblacions més afectades, l'escola no obre avui i també hi ha centres educatius tancats a Miami, Platja i Tarragona. Les pluges han provocat incidències importants al servei ferroviari. Després de l'accident de Gelida, els maquinistes de Renfe s'han plantat aquest matí i no han volgut reprendre el servei fins a tenir en paper l'acreditació que la xarxa era segura per circular. Un cop revisat i aprovada aquesta documentació, s'està recuperant ja la circulació a totes les línies, menys a l'R4 Nord i a l'R2 Nord. Per la seva banda, el govern acusa els maquinistes de no fer funcionar els trens avui i de causar el caos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que esbrinaran què ha passat exactament, ja que la seguretat depèn de Renfe i d'Adif i no del sindicat SEMAF.
2: Sobre Rodalies, la seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva. I no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
1: Junts ha reclamat que ella cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia, justament, farà un any de l'accident mortal de Gelida. I pel que fa a les afectacions de la mobilitat, continuen tallades la C-14-15A, la Roca del Vallès per perill d'esfondrament, i també hi ha afectacions encara per esllavissades a la GI-682 a Tossa de Mar i també a la C-17 a Lliçà d'Amunt. I el Tribunal Constitucional ha notificat al Tribunal Suprem la sentència que va aplicar l'amnistia al delicte de malversació dels líders del procés. El text correspon al recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa i fixa la doctrina que s'haurà d'aplicar a la resta de dirigents de l'1 d'octubre. La notificació arriba després que el magistrat Pablo Llarena aixequés ahir les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i també Toni Comín. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Les tardes de molts infants estan plenes d'activitats. Futbol, dansa, música, anglès, robòtica. Les activitats extraescolars formen part del dia a dia de moltes famílies, però sovint generen dubtes. Qui les escull realment? Responen als interessos dels infants o a les necessitats d'organització dels adults? I què passa quan, al cap de poques setmanes, un nen o una nena diu que ja no hi vol anar? Avui estrenem una nova secció de pedagogia per ajudar-nos a entendre millor aquestes situacions quotidianes de la criança i de l'educació. I ho fem amb la pedagoga Cindy Peñalver. Molt bon dia, benvinguda.
1: Bon dia.
0: Ben tornada.
1: Gràcies.
0: De fet, ja teníem amb el podcast d'Anima Mani Momo i per aquí el faves contades també amb algunes entrevistes més puntuals i ara podrem gaudir de la teva companyia, la teva expertesa, un cop al mes
1: bé,
0: en el programa. Escolta, comencem pel principi. Quan arriba el moment de triar les extraescolars, quins són els errors més habituals a l'hora de prendre aquesta decisió de a quina apuntem o quina no apuntem els nens i les nenes?
1: Mira, un error habitual és considerar les activitats de forma aïllada i no veure el conjunt, no? Podem pensar en anglès, en esport, en ball, i de manera individual pot ser una gran idea i pot ser que tingui una funcionalitat important, però a nivell global, si les anem sumant totes, pot ser que deixem carregada l'agenda de l'infant. Per això jo miraria sobretot quatre coses a l'hora de poder escollir-les totes i veure si en el global doncs, són adients. Una seria l'interès de l'infant, no? Quin interès té l'infant sobre aquell extraescolar, que li aportarà a nivell motivacional. L'altra seria la necessitat real. Doncs, per exemple, doncs hem anat al pediatre i ens han dit que ha de fer una miqueta més d'esport o que nosaltres considerem que és una necessitat fer esport amb el dia a dia. La tercera seria la càrrega global, com dèiem, no? No només individualment aquesta assignatura pot ser aquesta extraescolar pot ser interessant, sinó globalment quina càrrega, quin pes té amb l'agenda de l'infant. I per últim, que no ho hem de deixar de banda, és la realitat familiar. Existeix, no?, la conciliació, o no sé si existeix, però l'hem de fer d'alguna manera, i aquesta realitat familiar amb horaris, amb qui es queda l'infant, doncs a vegades això també pues, té un impacte a l'hora d'escollir.
0: Tenim aquestes quatre grans potes a l'hora de tenir en compte per escollir, però jo no sé fins a quin punt s'han de tenir en compte els interessos i les motivacions dels infants, o a vegades des de l'adultesa pensem... L'anglès l'ha de parlar, l'esport s'ha de practicar, ostres, i que bé que toqui el piano i que dibuixi molt bé. No? Qui ha d'escollir aquestes activitats? Com va aquesta negociació?
1: Doncs hi ha d'haver una balança. És a dir, l'infant ha de tenir veu, evidentment. Tenir veu és molt important. De fet, és un aprenentatge important el sentir que tinc alguna cosa a dir sobre la meva vida. Però també no ens hem d'oblidar que carregar tota la decisió a l'infant no ho hem de fer. Seria negligent, no? Els infants no poden decidir sobre moltes coses o molts aspectes, com per exemple la logística familiar, l'economia... Bueno, nosaltres hem de posar criteri, però sí que els hem d'escoltar.
0: És a dir, preguntar, però en aquest marc de la responsabilitat adulta.
1: Clar, sí, diguéssim. Sí, per suposat.
0: Hi ha pares i mares, ho dèiem ara, que apunten els seus fills a les activitats pensant en el seu futur o també en aquelles oportunitats que nosaltres no vam tenir. És legítim o això acaba generant frustració perquè estem reflectint en els nostres fills allò que no vam fer i si no va tal com nosaltres hem projectat, després això no acabarà bé ni per l'infant ni per nosaltres?
1: Total. És legítim, és humà, és comprensible que els adults vulguem oferir oportunitats que nosaltres no vam tenir, però aquí jo llançaria una pregunta, no? Diria, puc oferir-li això i alhora acceptar que no li agradi? Acceptar una resposta que no m'esperava de part del meu infant? Per això que jo crec que la idea és podem oferir oportunitats sense convertir-les en una experiència que l'infant hagi de complir.
0: No carregar-li les espatlles a aquestes expectatives nostres, perquè això és un pes addicional a la seva feina.
1: Exactament.
0: De vegades també, Cindy, tenim la sensació que els infants han de fer moltes coses, que s'ha d'aprofitar el temps, però jo no sé si hi ha alguna manera per detectar si aquesta criatura té massa activitats. Allò que arriben a casa molt tard i que estan rendits, no ho sé.
1: Clar, no hi ha una xifra exacta, tant de bo, no? En la criança tinguem fórmules màgiques que diguem, vale, doncs si ja és bé, tal. No existeix això. Jo el que faria és no tant preguntar-me si són o quantes activitats fa, sinó què deixa de fer, què ha desaparegut perquè càpiguen aquestes activitats extraescolars, no? Jo em fixaria sobretot en uns aspectes concrets, com són, per exemple, si aquestes activitats o la quantitat d'activitats desplacen la son, el descans, el temps familiar, el joc i les amistats. I una cosa molt important que com a adults no tenim tan present perquè ens costa molt, aquestes estones sense objectiu.
0: L'avorriment.
1: L'avorriment i, bueno, i l'espai de descans, no? No tinc res a fer i no tinc un objectiu concret. No sé a tu, però a mi em costa moltíssim. O sigui, em sento com inútil a vegades, a dir, ai, no estic productiva, no?
0: De fet, si tenim un buit a l'agenda, sembla que tinguem pressa per omplir-lo amb alguna cosa, clar, però després no pateixis, que ja ens queixarem que estem cansats.
1: Totalment.
0: I que no tenim temps per descansar.
1: Doncs donar-li aquest espai, aquesta oportunitat als nostres infants de què apareix quan no hi ha res.
0: I si fem aquest exercici i no ens en sortim, hi ha alguna senyal que ens pugui alertar que aquesta criatura té massa activitats? Evidentment dependrà de cada infant, eh? Però algunes senyals així en general.
1: Sí, clar, un dia dolent no defineix algú simptomàtic, no? Vull dir, un dia dolent el podem tenir tots i a mi em pot encantar anar a ballar i un dia surto i dic, estic morta, avui no m'ho he passat bé. Jo tindria més observació sobre una constància i sobre uns canvis sostinguts. Per exemple, una fatiga persistent, unes alteracions del son. Tindria també en compte una irritabilitat, no? Ostres, fa molts dies que està molt enfadat, o què li passa, contesta més malament. I també una pèrdua d'interès sostinguda per aquella activitat. Menys entusiasme, bueno, tot això no vol dir que haguem de plantejar-nos deixar l'activitat, però sí, doncs, una mirada, doncs, ens enfoquem una miqueta a veure què està passant.
0: Ens hi fixem, hi posem la lupa i a veure com evoluciona, no? Tu reivindicaves ara aquest temps sense reprogramat, no? Com és d'important aquest temps, no sé si d'avorriment o com a mínim no de productivitat explícita en el desenvolupament de la infantesa?
1: És superimportant. Un temps no programat no és un temps buit. És a dir, és un temps on no hi ha res programat i aquí l'infant pot desenvolupar un munt d'actituds i d'aprenentatges. Mira, l'Acadèmia Americana de Pediatria evidencia, no, amb estudis, amb molts estudis que ha fet, que el joc està relacionat directament en el desenvolupament cognitiu, amb el llenguatge, amb les habilitats socials, amb l'autoregulació. Però, a més, el joc no dirigit el que fa és que l'infant prengui decisions. I si ens parem a pensar en quantes decisions pot prendre un infant durant el seu dia, són poquetes. Nosaltres decidim la majoria de coses, no? A quin col·le va, quines extraescolars, no? Està fent, amb qui està en cada moment, si has d'anar amb l'avi. El que ell pugui, això fomenta el desenvolupament del seu cervell prefrontal. Fa connexions neuronals, llavors aquí li estem regalant l'oportunitat de poder crear aquests espais de decisió pròpia.
0: Mira, fins i tot aquest espai és millor que algun extraescolar a vegades.
1: Totalment.
0: No? Que evidentment les fem per desenvolupar algunes parts de coneixement, doncs aquí també hi ha beneficis.
1: Total.
0: Per l'evolució de l'infant. Arriba també una situació molt habitual, i és que han passat les setmanes, no? Ara som a finals de setembre, ja ha començat el curs, la rutina ja la comencem a tenir enganxada, les extraescolars ja fa unes setmanetes que les fem, i t'arriba un dia a casa o sortint i et diu, és que jo no hi vull anar més.
1: Sí, i això ens ha passat moltes vegades.
0: Quina és la primera reacció que hauria de tenir el pare, la mare o el tutor d'aquest infant quan ens diu és que jo no hi vull tornar?
1: Clar, el primer és que aquella reacció no es pot convertir en immediatament una decisió de trec. No? Pot significar moltes coses, un no hi vull anar. Pot significar un estic cansat, encara sento que no domino l'activitat, que ha tingut un conflicte, que no m'agrada el monitor. Bueno, poden significar moltes coses. Al final, primer entenem què vol dir aquest no hi vull anar i després decidim a veure què fem amb aquesta informació.
0: Clar, abans de prendre aquesta decisió, que tu dius, no la podem prendre en calent, no? No ens pot dir no hi vull anar, doncs d'acord, s'ha acabat l'activitat. Quines preguntes ens hauríem de fer per entendre nosaltres mateixos, i potser també a la mateixa criatura, què hi ha al darrere d'aquest rebuig? Saber si és puntual o si hi ha alguna cosa més.
1: Jo esbrinaria una miqueta què hi ha darrere, on és exactament el problema. Per exemple, alguna de les preguntes, com dius, que li podria, que ens podríem fer i li podríem fer, no, és si només li costa l'entrar i després s'ho passa bé, si el malestar continua després de l'activitat. Podríem preguntar també si ha canviat alguna cosa en el grup o amb l'adult, no? Doncs a mi m'encanta fer futbol, ara penso amb els meus fills, no? Al meu fill li encanta fer futbol, però sí que és veritat que li costen els canvis i sentir que no hi ha un vincle segur, no? Quan coneixes algú, el vincle segur no, és una cosa que s'ha de construir. Pues això ja hi ha un punt de recel, doncs veure si és això. Jo faria de no preguntar-me només vols continuar, sinó preguntar què està fent ara que no vulguis continuar.
0: Perquè podria ser una qüestió d'interès o una qüestió de frustració, però aquí també podríem trobar una mala relació amb companys o fins i tot amb la persona adulta responsable de fer aquella activitat. No? I suposo que aquí sí que hauríem de parar més atenció per o resoldre, per mediar o per dir, d'acord, no val la pena.
1: Clar, si el meu fill arriba a casa i em diu mira, és que en el grup doncs em menyspreen o m'insulten, o fins i tot ens podríem trobar, doncs l'entrenador m'ha dit una mala paraula o passa qualsevol cosa. Doncs aquí, com a adult, hem de fer una acció, no? Anar allà, mediar i veure si es pot solucionar, o si té, a vegades no tot és blanc i negre, no? La fugida també dona una informació i un aprenentatge, que a vegades és la necessària i no hem d'estar allà persistint una situació molt negativa, però sí que preguntar-nos més enllà de vols o no vols continuar, o t'agrada o no t'agrada en el primer moment, indagar dona molts fruits i molta informació.
0: Investigar, toca investigar.
1: Totalment.
0: Una mica. I té sentit animar-los i fer-los perseverar sempre, sigui el que sigui, o a vegades és millor acceptar que pleguin i en quins casos, no? No sé si hi ha algun criteri que ens pugui orientar.
1: Clar, a veure, no hi ha una evidència clara que una norma rígida de ho has d'acabar a final de curs, o ja que ho has començat ho has d'acabar, construeixi per si sola perseverança. Jo aquí definiria molt o indagaria si és una dificultat temporal, una dificultat que amb un procés amb el temps es pot anar solucionant, com el que dèiem, no? És que no em surt bé, o jo no ballo tan bé com les meves companyes que ja porten 3 anys, o és que no m'acabo de sentir confiada amb la monitora. Doncs això, podem acompanyar els nostres infants a, mira, que parlàvem abans de l'esforç, no? Podem, no és evitar-li tot malestar, sinó veure si aquest malestar amb temps i amb acompanyament es pot transitar. Jo crec que és important que sí, que dir-los que el compromís té un valor, però convertir-lo en una norma cega fins al juny no té suport com a fórmula.
0: Per tant, ja que has començat, has d'acabar, depèn.
1: Clar, per suposat, com tot depèn. A la vida depèn.
0: No, perquè probablement hi ha activitats extraescolars que no són les nostres preferides, ni que ens encanten, però sí que ens fan un bé.
1: Totalment, clar. Jo utilitzaria per definir això una distinció que és molt pràctica, que és anomenar el malestar de procés o el malestar de desencaix. Mira, abans quan venia cap aquí, estava parlant amb una meva parella que estàvem esmorzant, no? I estava parlant d'això, del tema que parlàvem, i li deia, clar, un exemple podria ser si tu entres en una feina nova, no? Jo entro en una feina nova i, en aquest cas, jo aquest any he començat amb una feina nova, i és veritat que quan comences en un lloc on veus que tothom domina i tu no, perquè forma part del procés, pot haver un malestar. Ostres, no sé, no? I una incertesa, no sé si arribaré al nivell, si estaran contents amb mi, si no. I aquest malestar és una cosa que, com a adults, hem de poder veure com part de procés. Bueno, tothom quan comença algo no tindrà l'expertise que tindràs quan portes un temps. Però després pot ser que tu entris en una feina nova, amb molta il·lusió, i te n'adonis que està molt desajustada amb els teus valors. O que hi hagi un grup on hi hagi doncs, faltes de respecte molt fortes. O hi hagi, doncs, això, no? Com dèiem, un desajust a nivell de valors. No has de per què aguantar, perquè sí. És molt humà i molt respectable el poder dir doncs mira, jo m'esperava que això seria bo per mi, però me n'adono que no. Com a pares hem d'ajudar els nostres fills també a tenir criteri. Aguantar per aguantar no crec que sigui educatiu del tot. Transitar un malestar, sí, sempre i quan, doncs amb el temps puguem tenir les habilitats per transitar-lo.
0: Quin missatge els transmetem als fills si els obliguem a continuar una activitat que rebutgen de manera persistent i perquè sí, i amb aquesta frase, l'has començat, l'acabaràs?
1: Clar. A veure, no hi ha un... No podem dir aquest missatge directament implica en els nostres fills això, no? Però sí que és veritat que, com a tot el que fem amb els nostres fills, és molt important tenir en compte no només la nostra necessitat de que, o la nostra voluntat o expectativa que facin alguna cosa, sinó tenir en compte també com se senten ells. O sigui, el missatge no és tant si comences o acabes, sinó des d'on ho diem i com ho fem, no? Jo crec que aquí, si el volem donar i tenim aquest valor educatiu en quant a la persistència, els nens han de sentir suport, han de sentir que hi ha una persona al costat que els ajuda a transitar-ho. No és tant el que dic, sinó, no, com he dit abans, des d'on ho dic.
0: Sentir-se escoltats també, suposo, no? Que no prenem la decisió perquè sí, sinó perquè hem meditat i creiem que aquella opció és la millor per aquella persona, perquè serà possiblement un malestar puntual o transitori que forma part de l'aprenentatge. No sé si ens posem a l'altra banda i cada vegada que ens diuen ja no m'agrada, no? Ha insistit. És que jo aquest any vull canviar d'esport, per exemple, i vull passar-me al bàsquet. I no sabem, que no? Els infants tenen també les seves motivacions. Tu l'intentes convèncer de que potser és millor continuar amb la disciplina que feia, ho acceptes, i al cap de 2 setmanes et diu que no li agrada i que vol tornar a fer el futbol que feia abans. Si els hi permetem també fer aquests canvis, quin missatge també els hi donem?
1: Clar, això depèn de cada infant, perquè, per exemple, tu tens un infant que aguanta, i el que necessita és poder permetre'ns també dir que no o aprendre a marxar dels jocs, pues, si puntualment passa això, tu estàs mirant també la necessitat d'aquell infant. Jo el que diria és que si podem fer és evitar decisions impulsives, acompanyar els nostres fills a reflexionar. Podem arribar a un pacte amb ells. Si nosaltres esbrinem, com hem dit abans, que forma part del procés o d'una inseguretat, podem pactar de dir, no cal que acabis el curs, però anem a provar-ho fins a aquest trimestre, no? Arribar a pactes amb ells perquè puguin experimentar, i si després no et sents a gust i segueix aquest malestar, no passa res i podem canviar. Però sí que hi hagi un marge, que no sigui un impuls d'anar canviant per un sentiment puntual, perquè llavors desapareix el que és la reflexió i l'aprenentatge de procés.
0: Donar espai.
1: Donar
0: no?
1: espai. Donar espai sempre també validant el que aquesta persona sent, no? El que quan el meu fill hi ha un malestar, per molt que jo ho vegi, que pot ser de procés, no dir, va, és una tonteria, no? I amb el temps et passarà. Clar, aquí estàs invalidant també una emoció que existeix, encara que tu sàpigues que això amb el temps pot canviar. Llavors, validar, veig que això t'està costant, estic aquí.
0: Acompanyar. I per acabar, Cindy, si haguessis de donar com un únic consell, allò, la píldora màgica, que sabem que no existeix, a les famílies que aquests dies estan gestionant aquestes extraescolars de les seves criatures, què els diries?
1: Jo diria que hem de mirar menys l'agenda ideal i més de l'infant real que tingui la situació de la família, no? Les extraescolars poden ser fantàstiques, poden aportar moltes oportunitats, relacions, aprenentatges, i també no ens hem d'enganyar, facilita molt la dinàmica familiar i la conciliació. El bon criteri jo crec que no és tant aconseguir que la gent hi quedi plena ni buida, sinó que continuï tenint un sentit per aquell infant i per aquella família. És a dir, una bona extraescolar no és la que queda bé a l'agenda, sinó que és la que encaixa prou bé en la vida real de l'infant i la família.
0: Doncs escolta, amb tots aquests aprenentatges i reflexions marxem i segur que moltes famílies tindran eines per gestionar aquesta situació que possiblement s'està produint en moltes cases de la ciutat. Cindy Peñalver, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.

0: Avui, al Faves Contades, us explicarem la història del Jan, un infant de Sant Cugat que té hipoacúsia unilateral. Pràcticament, no hi sent per l'orella esquerra. La família ho va saber des de ben petit, quan les primeres proves auditives que li van fer en néixer ja no van donar bons resultats. Amb els anys, però, es van adonar que les conseqüències anaven més enllà de la dificultat per sentir. El nostre company, Sergio Morales, ha parlat amb el pare d'aquest infant. Aquesta és la conversa. Sentim-la.
1: Parlem amb el Roger Mauri. Ell és el pare del Jan, que és un nen que té hipoacúsia. Roger, què tal, com estàs?
2: Bé, molt bé.
1: I gràcies per atendre'ns, el primer de tot. Això, t'agraïm moltíssim aquesta estona que ens dediques. El primer de tot, et podem preguntar què és la hipoacúsia.
2: La hipoacúsia, bàsicament, doncs, és que en Jan, doncs, l'orella esquerra no hi sent. Hi sent un 5%, podríem dir, comparat amb el que sent els nanos normals. No?
1: Quan us adoneu que el Jan té aquesta condició?
2: Doncs el Jan, des de que neix, ja les primeres proves que fan a l'hospital doncs, no surten bé, i sobretot doncs, a la guarderia doncs, la professora doncs, ja ens alerta doncs, del tema de la parla, de la relació, doncs, que veu que hi ha alguna cosa que no acaba d'anar del tot bé. No?
1: I això de l'escola, vosaltres havíeu notat alguna cosa o no?
2: No, la veritat és que ja passa. Els nanos que neixen doncs, amb aquest tipus de discapacitats o que hi senten menys, doncs realment també busquen adaptacions per anar tirant endavant, no? I aleshores doncs, ho dissimulen molt bé. I sí que en contextos doncs, educatius doncs, és quan es veuen aquestes mancances i a nivell social. No? Però nosaltres a casa, des de petit, és el petit de 3, en principi el tractàvem amb absoluta normalitat. No?
1: M'interessa molt aquests entorns socials. Com era la vida d'en Jan? Perquè ara heu trobat una solució a aquest problema, que si ens vols explicar.
2: Bueno, una mica el camí que hem seguit amb en Jan, nosaltres, doncs, en principi, pensàvem que era algo que ell doncs, aniria treballant, aniria millorant, i sí que doncs, ens va anar molt bé el tema de l'associació de l'ACAP, que ens, per un costat doncs, ens van fer assessorament de com gestionar-ho a casa, i a la vegada doncs, també ens van oferir beques per tenir logopedes. No? Llavors aquests dos punts han sigut claus. En Jan va tenir doncs, molts problemes a nivell de seguir doncs, la part de lectoescriptura, i també ens vam trobar doncs, que a nivell social cada cop s'estava quedant més aïllat. No? Sempre el pensàvem des de petit comitè, però de cop ens vam donar compte que el tema de la oïda afectava doncs, a tot això. No? I el primer que ens van dir, sembla molt lògic, però és compartir-ho amb tothom, no? Inclús amb ell jugar a hockey al Sant Cugat, doncs ho vam compartir amb tot l'equip, a l'escola doncs també, tothom, la veritat és que tothom t'ajuda, i sí que és veritat que potser el camí inicial que vam seguir amb la Generalitat, els camins doncs oficials, doncs la veritat és que no hem tingut del tot l'ajuda, no? Perquè ens derivaven al CREDA, i el CREDA doncs, no consideren que sigui no està a l'extrem d'ajuda, i en aquest sentit doncs mai ens han ofert doncs, l'ajuda que pensem que en Jan, no? És un perfil de nanos que queden en el limbo. No?
1: És curiós que ho deixessin a la cua, sent un cas que no consideraven tan greu, però clar, si no s'atén, al final això es cronifica i és un problema llavors, no?
2: Sí, evidentment, sobretot alhora, doncs, bueno, nosaltres sobretot ens preocupava la part emocional, social, no?, en una època de creixement, i evidentment la part acadèmica, no?, i bueno, també és cert que ara el que també ens preocupava és el pas a l'institut, no?, que començarà primer d'ESO l'any que ve, i evidentment, doncs, poder donar tota l'ajuda i suport, doncs, que aquest tipus de nens, doncs, necessiten, no?
1: Una solució que heu trobat, ara el Jan porta un audífon. Com ha estat l'abans i el després de l'audífon?
2: Doncs mira, estem ara, fa 2 setmanes que va començar amb l'audífon, i és molt divertit doncs, perquè bueno, l'hem vist, la veritat és que va ser molt, és que divertit, emocionant, no? Veure'l doncs, com i en entorns on hi ha molta gent, doncs ell doncs pot seguir les converses. A part, ara ja són molt moderns i a casa ara no podem connectar res perquè salta el Bluetooth del Jan, no? I fa molt riure, però bueno, a nivell de lectoescriptura esperem doncs que sobretot doncs hi hagi un abans i un després, i aquest també doncs que ell se sent a nivell de motivació, no? De que s'ha sentit doncs que, bueno, que entre tots doncs fem pinya i anem endavant, no?
1: Em comentaves que vosaltres vau acudir a una entitat, a CAP, em comentaves que es deia. Com vau arribar a aquesta entitat? Què us van oferir? Com ha estat aquesta experiència?
2: Va ser, doncs, bueno, la veritat és que va ser doncs enriquidora a tots nivells, no? Vam trobar l'associació doncs per una amiga d'una amiga d'aquí de Sant Cugat, i que ens en va parlar molt bé, i aleshores doncs ja et dic, des de sessions on com a família ens assessoraven i ens donaven eines doncs per com acompanyar en Jan, hi ha temes pràctics doncs de beques econòmiques pel tema de logopèdia, no? Ja que doncs com he dit abans, la família doncs hem d'assumir doncs una sèrie de costos per anar en causa.

0: necessària com és aquest cas. També vull preguntar per la vida del Jan a l'escola, especialment a l'escola. A quina escola hi va el Jan?
1: El Jan va als Pins del Vallès.
0: Ells són els que us diuen que hi ha, que hi ha alguna cosa que passa amb el Jan. Penseu que les escoles estan prou preparades per fer-se càrrec d'una situació com aquesta? O, en tot cas, com ha estat la vostra experiència en concret?
1: Bueno, nosaltres, com he dit al principi, no? Sempre ens hem sentit doncs, molt, molt escoltats. De fet, els tres fills, no?, que portem han anat a aquesta escola i sempre doncs, ens hem sentit doncs, molt, molt acollits i acompanyats, però sí que és veritat que penso que hi ha algú que, de gestió que està per sobre, que doncs, evidentment els hi falten molts recursos, no? Hi ha molts nanos, sí que hem tingut doncs, tutories sempre que hem volgut, hem fet alguns canvis, algunes coses, però sempre petit, de petit format, no? Jo, per exemple, doncs, el tema d'acompanyaments doncs, més personalitzats, etc., doncs, evidentment, això no ho hem trobat, no?
0: I també vull preguntar pels pares, per vosaltres. No sé com us heu sentit en l'acompanyament que heu fet al Jan, si heu pensat que fèieu tot el que s'havia de fer. No sé si us heu sentit fins i tot culpables en algun moment per no fer el correcte, eh? No sé si això us ha passat pel cap algun cop.
1: Sí, sí, totalment. Sí, el camí no ha sigut fàcil, no? També, com he dit abans, és el petit de tres i nosaltres, doncs, ens hem trobat que ens faltaven, doncs, com t'he dit, no? Intentàvem no dir-ho molt perquè pensàvem que ell per si sol no marcar-lo i ens vam equivocar, no? Llavors, doncs tot, evidentment, et sents culpable, però bueno, ja et dic, la que vam començar a veure a nivell social, a nivell acadèmic, punts d'alarma, doncs vam canviar moltes coses, inclús a nivell familiar, a nivell esportiu. Et fas moltes preguntes, no? I les que ens queden encara.
0: Clar, són moltes preguntes que responen amb informació. Jo crec que això és una mica el moll de l'os del que estem parlant avui, Roger, perquè un cop sabeu, jo crec que canvia la pel·lícula moltíssim. No sé si comparteixes.
1: Molt. De fet, et dones compte, i també és una crida, no?, als governs, doncs que aquest perfil de nanos els hi dones eines i recursos, la situació canvia molt, no? Canvia molt, vull dir, des de relació amb amics, emocionalment, veus molts detalls de nanos que ho porten amb tristesa, no? I faig una crida doncs, a tots els casos, no?, que queden una mica entremig, doncs que a vegades també intentem donar de recursos i ajudes, no?
0: La hipoacúsia, que és el que avui ens ocupa pel que fa a aquesta situació del Jan, aquesta condició, com evoluciona a la llarga? Amb els audífons ja es queda com està? Cada cop apretarà més audició d'aquesta orella?
1: No, en principi vam intentar, doncs es van fer proves genètiques, saber el motiu, no? És important saber el motiu de la hipoacúsia, no se sap ben bé, vull dir, des de naixement, llavors la situació de moment és la mateixa, no? O sigui que és veritat que amb l'audífon li donem una qualitat al so que no tenia, però no, de moment no hi ha un tractament de millora, vull dir, haurà de viure doncs, amb aquesta singularitat, però al final sempre penso també que són nanos que a la llarga, si els acompanyem, vull dir, són tan formiguetes que segur que esperem que sigui feliç i faci doncs, allò que vulgui. No?
0: I a més a més, em comentaves que juga a hoquei.
1: Juga a hoquei patins, aquí al Sant Cugat, juguen amb casc i tot això també bueno, ens va generar doncs, una mica de dir hem de seguir l'esport, ho deixem, i ja et dic, vam convocar a l'equip. L'equip també doncs, han fet molta pinya, ens han ajudat molt i la veritat que l'esport també doncs, és una altra branca que pensem que és important doncs, que també es doti d'ajudes, de recursos, que siguem conscients que hi ha nanos doncs, que tenen discapacitats, però amb ajuda doncs, podem anar endavant. No?
0: I a més l'esport d'un equip esportiu del tipus que sigui, en aquest cas d'hoquei patins, un espai de socialització importantíssim.

0: bàsic, sí, sí, bàsic. De fet, el Jan va tenir una època que dubtava si seguia o no, i nosaltres doncs vam posar-hi molt perquè pogués anar seguint. Ara ja va sol, encantat, però per nosaltres el tema de que no es quedin aïllats, no? De que no es quedin sols, de per exemple, el Nadal, sembla tonteria, però que aquests dinars de Nadal ell no podia doncs seguir-los, llavors doncs vam anar fent petits trucs, no? Doncs posem una taula de petits, ens separem, o sempre al costat, respectar el costat que ell hi pot facilitar una mica, no? I bueno.
1: Doncs escolta, Roger Mauri, ha estat un plaer, sí, escoltar la vostra història, és un gust escoltar-la, i t'agraïm moltíssim aquesta estona que has compartit amb Cugat Media.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies.
2: Ràdio Sant Cugat. Continguts en xarxa.
3: Com ja sabeu, a la secció Gent amb Valors coneixem persones o entitats que treballen dia a dia d'alguna manera per fer un món millor. Avui ens volem fixar en una campanya, en el projecte Girem Full, que des del 2019 uneix el món de la lectura amb el de la recerca pel càncer, tot plegat amb la complicitat, amb la col·laboració de l'Hospital Clínic. És una campanya que comença el 21 de març, que arriba fins a Sant Jordi i que, a grans trets, transformarà els llibres llegits en hores de recerca. Per conèixer més a fons aquesta iniciativa, ens acompanya Olga Federico, que és llibretera de La Impossible i, a més, impulsora d'aquesta iniciativa. Olga, benvinguda, com estàs?
4: Hola, molt de gust, què tal?
3: Igualment, gràcies per ser avui amb nosaltres, perquè, de fet, aquest projecte neix en gran part d'una experiència personal teva.
4: Sí, realment és així. Fa uns anys em van diagnosticar un càncer de pit i un cop passava tot el procés mèdic i quan ja em vaig trobar doncs, amb forces i amb ganes, doncs, vam pensar de quina manera podíem col·laborar amb algú tan important com és la recerca.
3: A tu, digues.
4: No, i ve d'aquí, doncs, aquesta experiència.
3: De fet, anava a dir que tu en primera persona vas veure la importància de la recerca, no? Que és una cosa que donem per sabuda, però suposo que quan la vius en primera persona encara agafa més força. A més, ets llibretera, i d'aquí aquesta unió, no? De la recerca més científica amb la lectura. De quina manera els llibres es poden convertir en minuts de recerca? Llibres que llegim, això cal puntualitzar-ho, oi?
4: Sí, és a dir, nosaltres el que volíem era fer una activitat solidària, però que fos des del meu àmbit, no?, professional, que és el llibre. I finalment és la lectura l'acte més senzill i més rodó a l'hora de buscar aquesta implicació. Aleshores, nosaltres el que proposem és una marató de lectura, és a dir, que totes les persones que vulguin participar-hi el que han de fer és llegir. Durant el mes de... des del 21 de març al 23 d'abril és la durada de la campanya, i és tan senzill com agafar un llibre, llegir-lo i emplenar una ressenya en paper, que també hi ha l'opció de fer-ho en línia, però trobareu un munt de llibreries participants que tenen aquests díptics, aquests materials, que simplement el que heu de fer és explicar quin llibre heu llegit i explicar, doncs, això, què us ha semblat el llibre i què us sembla participar en aquesta campanya. Aquest llibre llegit es convertirà en 10 minuts de recerca. El repte d'enguany és aconseguir convertir, doncs, aquests minuts de lectura en 2.500 hores de recerca contra el càncer, i això suposa que hem de llegir uns 15.000 llibres.
3: 15.000 llibres, que tu que ets llibretera, no sé si és fàcil d'aconseguir, si ens hi posem, perquè imagino que a vegades en comprem molts de llibres, però sovint queden ben arraconats, no?, a les prestatgeries.
4: I tant, a mi em passa molt sovint, o sigui, si veiéssiu la meva tauleta del llit, doncs sempre hi ha pila de llibres. però clar, 15.000 llibres són molts llibres, però clar, no és una iniciativa que surt, la impulsem des de l'impossible en un primer moment, però de seguida trobem la complicitat d'altres doncs, persones que fan possible aquesta xarxa que és tan potent, que són les llibreries, no?, del nostre territori, de que ens hem de sentir tots molt, molt orgullosos, no? Aleshores, clar, o sigui, 15.000 llibres, pensant que participen més de 80 llibreries, doncs són 80 llibreries que expliquen la iniciativa i que fan, doncs, fan volar el projecte. I això és una part, però després la campanya també s'està treballant moltíssim a escoles, ja són més de 40 escoles participants, i per tant, doncs, aquests 15.000 llibres sí que és un repte, són molts llibres, però entre tots doncs, ho podem fer possible fàcilment.
3: Per tant, mobilitzeu llibreries, mobilitzeu escoles. De fet, pel que he vist, crec que teniu uns petits ambaixadors que són molt importants, no?
4: Sí, és molt bonic. Aquest any doncs vam tenir la idea doncs, de demanar a nens i nenes de les diferents escoles que fessin aquest paper d'ambaixadors. Vam poder venir hasta al clínic i conèixer què s'està fent, què vol dir investigar, i per tant, portat al seu nivell, doncs van sortir doncs, amb el coneixement i amb la voluntat d'explicar als seus companys i companyes doncs, que era això de la investigació i animar tothom a la participació. De la mateixa manera que aquest any tenim el Marc Giró i la Irene Pujades, que també són ambaixadors de la iniciativa, doncs, per poder explicar Girenfull en tots els àmbits.
3: Mm-hmm. El cap i a la fi, Girenfull, Olga, és una gran mostra de com els petits gestos més quotidians, no? Estem parlant de llegir un llibre, es poden acabar traduint en un gran impacte.
4: Sí, totalment. És una activitat que és molt transversal, que convida tothom a llegir, a participar. Poden llegir un llibre de casa, poden participar nens, poden llegir còmic, assaig, el que vulguin. Tothom pot participar llegint, i moltes vegades ens pregunten com funciona això, no? Com es fa la màgia, com podem convertir aquests minuts de lectura en hores de recerca, i aquí hi ha un paper important. També són de les persones que volen apadrinar aquestes lectures, que fan el paper de mecenatge, i que tothom està convidat, si ho vol, doncs també a apadrinar aquestes hores de lectura i fer un donatiu, que ho podran fer fàcilment a través de la web de Girenfull.
3: Mm-hmm. Olga, hem parlat d'on surt aquesta iniciativa, que surt de la impossible, en concret de la teva experiència. Hem parlat de les escoles, de les llibreries que en formen part. Quin paper hi juga l'Hospital Clínic?
4: Doncs mira, ha estat un paper clau, perquè clar, el primer pas ha estat la voluntat de voler participar i ajudar, no?, ajudar en la difusió i en recaptar fons per la recerca, perquè com bé hem dit a l'inici de la conversa, és tan important la recerca, és tan important que hi hagin tractaments per les persones que patim una malaltia o que l'hem patida, i aleshores aquesta empatia és necessària. El clínic el que ha posat és moltes ganes de fer-ho fàcil, de col·laborar, de treballar, de buscar aquest mecenatge d'una manera molt implicada dia a dia, perquè convertir arribar a 2.500 hores de recerca, estem parlant de molts diners. Aleshores, ells també fan una funció des del mecenatge doncs, de buscar aquest patrocini i, bueno, i de voler doncs, treballar la iniciativa perquè realment arribi a tothom i sigui fàcil i funcioni. És a dir, estan posant tots els mitjans per treballar-ho.
3: Ens parlaves abans de la pàgina web de Girenfull, per poder accedir a tota la informació ben detallada, tot això que ens expliques. He vist que també esteu molt actives a les xarxes socials.
4: Sí, clar, avui, a dia d'avui les xarxes socials són un aparador i hi ha molt recorregut a fer amb Girenfull i les xarxes i la comunicació, però bueno, a través de les xarxes socials intentem explicar què està passant amb Girenfull. Espero que aquest any doncs, ho fem més i millor, perquè tothom, jo convido a tothom a que ens busqui Girenfull i que, doncs, que ens faci la confiança de seguir-nos a través de les xarxes i d'entrar a la web de Girenfull .cat, on tindreu tota la informació, veureu la memòria de l'any passat i si teniu qualsevol dubte també des d'allà podeu fer-nos arribar les vostres consultes.
3: En girenfull.cat, també les xarxes socials i tot plegat, Olga, us coincideix o ho feu coincidir amb una època que deu ser ben viva per les llibreteres, com és Sant Jordi. Ara, en el moment en què tu i jo parlem, encara queden força setmanes, però imagino que ja teniu la llibreria ben plena de llibres, de caixes.
4: Sí, realment, és, a nivell de calendari, potser és una època, no sé si dir-te que potser no és la millor, no ho sabem, però quan vam pensar-ho de fer, vam pensar el Dia Mundial de la Poesia, que era el 21 de març, ens va semblar bonic i ens hem quedat amb aquesta idea de que és molt bonic aquesta època, no? També és veritat que penseu que el treball de Girenfull es fa al llarg de l'any i nosaltres comencem a parlar amb les llibreries i amb les escoles abans del Nadal, per tant la feina la intentem fer en prèvia, o sigui, ara ja realment estem esperant els díptics que es distribuiran a les llibreries doncs d'aquí pocs dies, perquè el dia 21 tothom tingui el material, ja sàpiga com funciona la campanya, hagi pogut fer les seves comunicacions i realment, doncs, bueno, llavors després el que dura la llibreria és molt bonic, perquè veure persones implicades amb aquesta iniciativa que volen llegir, que venen a buscar punts per la seva família, per la seva empresa, és realment emocionant. I després, abans del 23, a vegades deixem uns dies de marge, però després quan arriben els llibres, les persones amb el punt signa, emplenat, i veus la satisfacció de saber que aquells punts tenen un valor molt important i molt especial, i és molt bonic perquè les persones realment venen a la llibreria i retornen al punt de llibre molt emocionats.
3: I tant. Doncs ja ho sabeu, correu cap a la vostra llibreria de confiança per carregar-vos de lectures que es poden acabar transformant en minuts de recerca contra el càncer. D'això va la campanya Girenfull, que entre el 21 de març, Dia de la Poesia, i el Dia de Sant Jordi, torna amb força a llibreries, escoles, per aconseguir engreixar aquesta recerca contra el càncer. Olga Federico, llibretera de La Impossible i impulsora del projecte, moltíssimes gràcies i enhorabona per la iniciativa. Sí.
4: Moltes gràcies, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
3: Una abraçada.
2: Ràdio Sant Cugat.

0: Una curiositat fascinant sobre el transport públic és l'origen del metro, el primer sistema de transport massiu subterrani del món, inaugurat a Londres el 1863. Conegut com el Metropolitan Railway, aquest pioner connectava Paddington amb Farringdon, cobrint 6 quilòmetres. El més sorprenent és que els primers trens no eren elèctrics, sinó impulsats per locomotores a vapor, cosa que omplia els túnels de fum i vapor, un desafiament per als passatgers. Tot i les condicions, va transportar 38.000 persones en el seu primer dia, mostrant la demanda de la mobilitat urbana. La idea va sorgir per alleujar la congestió dels carrers londinencs, plens de carruatges. Charles Pearson, un advocat visionari, va impulsar el projecte, encara que va morir abans de veure'l completat. Els vagons, il·luminats per làmpades de gas, eren rudimentaris, però el sistema va marcar una fita. Aquest metro va inspirar sistemes similars a Nova York, París i altres ciutats, revolucionant el transport públic. Avui, el metro de Londres segueix sent una icona, amb 408 quilòmetres de vies i milions de passatgers diaris.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
2: Voleu sentir què li diu un avi al seu tractor? Escolteu aquest poema amb atenció, que ens ho explica amb les seves rimes.
3: Hola, sóc Adam Benavid. Vaig a tercer B de primària, de l'escola Mare de Déu del Carme, del Conetge. El poema que he escrit es diu L'avi i el tractor, i ho ha escrit Joana Raspall. He escrit aquest poema perquè és sobre Maren els tractors. L'avi i el tractor. Havia llaurat amb l'avi fins que va comprar el tractor, que feia molta més feina i el camp quedava millor. Un dia a mitja llaurada, el motor es va espaiar i va córrer a buscar l'avi per poder-lo remolcar. L'avi es va clavar de pot i no avançava ni un pas. L'avi però les cria a ser, «Harry, que no arrencaràs!» En rebre xurriacades, «Brama!» L'ase, a mi no. Mira si amb les carretades pots fer caminar el tractor.
2: Quin poema tan bonic que has escollit, Adam. Com a tu, a nosaltres també ens agraden els tractors i la poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
4: Ens agrada la poesia!
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: La vida sencera

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 38,5% dels santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. En canvi, un 11,7% percep que està més bruta i un 48% creu que està igual que abans. Són dades de la 51a onada de l'Observatori Sociològic de Sant Cugat, elaborat per Sigma 2 a partir de 1.100 entrevistes i presentat aquest dimarts al matí. L'estudi també compara la percepció de la neteja amb altres municipis de l'entorn. En aquest cas, un 61,5% dels enquestats considera que Sant Cugat està més neta que les ciutats del voltant. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró valora els resultats.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Més enllà de la valoració del nou servei, la recollida d'escombraries en general obté un 6,6 sobre 10 entre les persones que en fan ús. El 60,7% en fa una valoració alta i l'indicador recupera el nivell després de la baixada registrada el 2025, quan la puntuació va ser de 5,7. L'Eli Colell viu a Ripoll i és mestra d'infantil. Des de fa 3 anys forma part dels anomenats docents desplaçats, un col·lectiu de més d'un centenar de mestres que reclamen poder treballar més a prop de casa. En el seu cas, després d'aprovar les oposicions, li han assignat durant 2 cursos seguits la comarca del Vallès Occidental. La principal reivindicació d'aquest col·lectiu és que el sistema d'adjudicació tingui en compte les places disponibles i eviti que docents sense plaça siguin destinats a comarques allunyades, mentre asseguren posteriorment apareixen vacants més properes. I el desnonament previst aquest dimarts al carrer d'Eusebi número 8 a la Floresta ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament amb proclames com casa sense gent, gent sense casa. Fins al lloc s'hi han desplaçat 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra i una de la policia local. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
4: Hola, com esteu? Benvinguts i benvingudes a la segona edició de la Maroteca de la Ràdio d'aquesta temporada 2022-2023. Gràcies per escoltar-nos un dia més a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Enguany tornem a fer un programa a la Festa Major de Talamanca, poble de la comarca del Bages. Curiosament, estem enregistrant aquesta edició el mateix dia que fa un any, el 13 d'agost. Saludem amb un fort aplaudiment a Jordi Caselles. Aquest aplaudiment que es noti, sisplau, aplaudiment. Ah, així m'agrada, molt bé.
5: Hola, Talamanca, moltes gràcies. Jo, com sempre, Esteve, molt content de fer ràdio al teu costat, ja ho saps, eh? I, a més, avui amb el millor públic. És que no es pot demanar més.
4: Bé, Jordi, no sé si em podries contestar una senzilla pregunta que habitualment ens fem. Un any després, hi ha ràdio a Talamanca? Hi ha alguna emissora de ràdio?
5: Doncs em sembla que no.
4: Si et sembla, doncs, el que podem fer és el mateix que vam fer en l'anterior programa que vam enregistrar a la Festa Major de Bellveí a la Segarra aquest estiu del 2022 i veure quins àudios trobem a internet relacionats amb Talamanca. Què et sembla?
5: Doncs som-hi, posem en marxa el transistor.
6: Dentro de 150 metros tu destino estará a la derecha. Has llegado.
7: Talamanca del Jarama.
8: Si de algo puede presumir este municipio, que por cierto se encuentra a 45 kilómetros de Madrid, ahí en la sierra, es de ser un pueblo de cine. Sus 3.900 habitantes están acostumbrados a ver por sus calles pues a lo más granado del celuloide. No os podéis hacer una idea de la cantidad de actores y actrices que han pasado por ahí.
4: Doncs ves per on, ja ens està passant el mateix que ens va passar a Bellveí. ja tenim un Talamanca que no és el nostre. Està clar que pel nostre poble no han passat molts actors i actrius coneguts.
5: Efectivament, en aquest tall es parla de Talamanca del Jarama, un municipi de la Comunitat de Madrid de 3.900 habitants. Per cert, a tu no t'han preguntat mai com és que vas a un poble que està tan lluny?
4: Efectivament, Jordi, perquè hi ha gent que quan li parles de Talamanca es pensa que et refereixes a Salamanca, a Mesa, la capital d'aquesta província de la Comunitat de Castella i Lleó. Això demostra el desconeixement que alguns tenen del nostre territori. Bé, no perdem l'esperança i anem a fer una nova cerca radiofònica a internet de Talamanca.
9: ¿Qué podíamos hacer hoy? ¿Qué podía Jessica? Dice, pues bueno, vamos a Talamanca a ver la muralla. Digo, hombre, no sé si estará a punto para ver. Bueno, la muralla está, se podría ver, se supone. Pasa que están los albañiles.
10: Está, claro, todavía la muralla no sé si se podrá ver. Recordamos que el pasado lunes nos hacíamos eco de ese descubrimiento de una auténtica joya medieval, una muralla que había permanecido sepultada durante más de un siglo en Talamanca del Jarama.
5: Muralla medieval nosaltres no en tenim, però un castell molt bonic i una església romànica del segle XII, això sí.
4: Bé, Jordi, no perdem la il·lusió. Continuem perquè segur, segur que trobarem àudios relacionats amb el nostre poble.
11: Los vecinos de Talamanca del Jarama se encontraron esta Semana Santa con la desagradable sorpresa de ver cómo unos ladrones habían entrado de noche en el cementerio municipal y robaron 81 crucifijos de metal y de otras tantas tumbas. La Guardia Civil está investigando el suceso y el ayuntamiento prepara una denuncia conjunta de todos los afectados. Ángel García.
12: Fue en la noche del Viernes Santo cuando los ladrones saltaron la tapia del cementerio de Talamanca del Jarama y uno a uno arrancaron y se llevaron 81 crucifijos de metal de otras tantas tumbas.
5: Caram, aquests que van robar 80 creus de metall, com a mínim, deuen ser gòtics. Devien comptar amb un sistema logístic avançat per a poder treure-les al cementiri sense que ningú se n'adonés.
4: Tu t'imagines treure 80 creus, una a una, d'un cementiri i que ningú se n'adonés fins l'endemà? Déu-n'hi-do, eh?
5: Bé, els que estaven allà segur que no se'n van adonar. Eh?
4: Aquells segur que no.
5: Correcte.
4: Bé, queda clar que aquest tall no correspon tampoc al nostre poble, entre altres coses perquè 80 creus de metall ja et puc assegurar jo que no hi són al cementiri de Talamanca perquè és força petit. Ja que parlem de metalls, anem a parlar amb Pierre Astor, arqueòleg i membre de l'Associació de Detectoristes de Talamanca, que ben segur que en sap un pou de metalls. No el tenim aquí, hem gravat prèviament aquesta entrevista perquè el Pierre ara precisament tenia una visita de feina i no ha pogut arribar a temps i, per tant, no podíem fer aquesta entrevista en directe a la Maroteca de la Ràdio. L'anem a escoltar, doncs, amb aquesta entrevista enregistrada que vam tenir amb ell i en la qual, doncs, podrem disfrutar del seu coneixement del món arqueològic. Què tal, Pierre? Com estàs?
13: Hola, moltes gràcies per convidar-me, molt bé. Doncs estic encantat de poder participar en aquest programa i res, doncs estic a la vostra disposició pel que faci falta.
4: Molt bé, tu ets arqueòleg i també ets membre de l'Associació de Detectoristes de Talamanca i per tant ben segur que en saps un pou de metalls. Explica'ns a què es dedica la vostra associació.
13: Mira, la nostra associació va sorgir aquí a Talamanca l'any 2013, doncs de diferents amics d'aquí al poble, un el Paco Sallarès, el Joan Sunyer, que tothom el coneix pel fill del Pedatero, no? Després un senyor que és d'aquí, d'Alcaldés, i jo. Llavors érem aquests quatre al principi i vam anar sumant doncs, més gent, no? La nostra associació, com dic, es va fundar l'any 2013, doncs arrel d'això. No hi havia ninguna associació a Catalunya que aglutinés tota la gent que, doncs, que té un detector de metalls i que busca doncs, metalls en general. No? El que no sabíem és que era un buit legal i que hi havia moltes coses que no estaven clares en el tema doncs, del patrimoni i de més, i per tant també va ser una de les raons per continuar creixent, no? Per intentar doncs, d'alguna manera vincular tot aquest col·lectiu que són els detectoristes amb tasques doncs, envers l'administració. Estic pensant doncs, en prospeccions arqueològiques que hem fet, hem ajudat també a molta gent a trobar doncs, anells perduts, béns personals la majoria de vegades. Fem activitats, doncs, que uns concursos i els fem arreu de Catalunya. I bàsicament, bueno, va ser una mica això, no? Era fer una associació que no existia i que bueno, ara som, doncs, actualment, som més de 300 socis de tot Catalunya. Inclús tenim gent d'Andorra, gent de França, del sud de França, de les Illes Balears. Vull dir que bueno, i de cada concurs que hem fet, que n'hem fet bastants aquí a Talamanca, doncs sempre ha cridat molt l'atenció dels veïns del poble, no? De dir, hòstia, no sabia que hi havia aquesta associació aquí i moltes vegades doncs també hem ajudat en aquest sentit, no? Hem fet tasques de descontaminació també en espais naturals, com rius, platges, etc. Vull dir que hem anat fent coses de cara, doncs, això, a millorar aquesta imatge que en tenim, doncs, que ens té la societat en realitat de lo que és el detector de metalls com a un element que pot destruir patrimoni, no? I de forma inconscient moltes vegades. Per tant, fem molta tasca pedagògica des de l'associació en aquest aspecte, no?
4: Molt bé, molt, molt interessant. Recordem que el nostre poble és conegut en gran part per ser l'escenari de la batalla de Talamanca de l'any 1714 en plena guerra de successió. Quin tipus de troballes feu habitualment per aquí al terme? Estan relacionades amb aquesta batalla o trobeu altres tipus de restes?
13: Nosaltres, quan vam començar, de fet, no estava encara ni catalogat això de la batalla de Talamanca. O sigui, va venir després, si no recordo malament, se va venir el 2014. A partir d'aquí, doncs, es va fer el monument. Es van fer diferents coses en diferents fases, ja fa uns quants anys, però no estava clar encara el tema de la batalla ni el lloc exacte. No, sí que se sabia alguna cosa, però no es coneixia. Llavors nosaltres, doncs aquí el que és el terme de Talamanca, s'han trobat bastantes coses relacionades, doncs, sobretot amb la Guerra dels Segadors. Amb la batalla de Talamanca, estrictament, nosaltres considerem que no, perquè tampoc ha sigut una cosa molt destacable, no?, el fet de... Sí que es troben moltes restes, sobretot de les cases del poble, no?, en els terrenys, sobretot en les feixes aquestes que envolten les cases d'aquí al poble, no?, la font, aquí sota el pàrquing de les Besulles, o per aquí el terreny més immediat, no?, per entendre'ns, es troben sobretot coses de casa, no?, com culleres de bronze, a vegades de dalts, d'aquests per cosir, es troben medalles religioses, moltes, trossos de canelobres, trossos de mobles, molt fragmentat tot. Sí que alguna moneda també es troba, però són monedes, doncs, que utilitzaven els nostres avantpassats, la majoria de vegades, que van deixar, doncs, de tenir ús i no sabem per què els trobem a sota terra, no? Però en realitat tot el que s'ha trobat són coses relacionades amb la vida quotidiana i amb el que té a veure, doncs, amb el dia a dia de la gent, no?
4: I llavors, com a associació, vosaltres, o fins i tot com a particulars, en el cas que hi hagi gent que no estigui integrada a la vostra associació, quina obligació hi ha legal, diguem-ne, de fer entrega d'aquest tipus de béns en algun organisme públic?
13: Diguem-ne que la llei que ens empara, que és la Llei del Patrimoni del 1993, que és una llei que en realitat es replica de la del 85 de Madrid, perquè al final és una llei que es va adaptar, doncs, en el que s'aprovava al Parlament, i l'any 93 es va aprovar aquí a Catalunya, no? Hi ha hagut algunes successives modificacions, l'any 2003, per exemple, però no hi ha un decret específic que digui que no es pugui, doncs, utilitzar un aparell de metalls. Sí que diu ja específicament que el que no es pot fer és apropiar-se de béns històrics o de béns arqueològics, perquè bàsicament són domini de tothom, no? I que, per tant, per fer això es necessitaria un permís de patrimoni per poder, doncs, tenir aquest objectiu de recerca, perquè llavors ja no es consideraria un hobby, no es consideraria una prospecció, no? I, per tant, necessites un permís. Però nosaltres, doncs, fem molta pedagogia de dir, nosaltres, o sigui, el que es pot sí que és utilitzar el detector de metalls, el que no es pot fer és buscar en jaciments arqueològics ni en les zones més properes, lògicament, perquè en allà, doncs, hi poden sortir, doncs, restes antigues, no? I, sobretot, això, doncs... Si per cas fortuit, que és molt possible, molt, molt, molt possible, es pugui trobar, doncs, algun element, algun objecte que es pugui considerar, doncs, arqueològic, s'ha de fer entrega en un marge de 48 hores, tant a l'Ajuntament, que és una opció, o si no, als departaments territorials, en aquest cas més propers, que són a Manresa, de patrimoni, no? I llavors, és el que és important és no extreure l'objecte en si del subsol i prendre les coordenades GPS. A mesura del que es pugui fer, doncs s'ha de comunicar, no? Llavors, això és un missatge que nosaltres, des de l'associació, no ens cansem de dir-ho, perquè des de la pandèmia sí que hi ha hagut molta gent que, doncs, ha descobert aquest hobby, bé per vídeos del YouTube, de youtubers, que n'hi ha molts també, que s'han posat a fer això, com per sèries, etc. No? I nosaltres des de l'associació hem notat un increment de socis en aquests dos anys, no? Ben bé des de l'inici de la pandèmia fins a l'actualitat. Llavors, és un missatge que repetim molt, no? I a part que també amb els agents rurals o amb els Mossos ens hem reunit en alguna ocasió per veure quin era el discurs que havíem de dir, no? Perquè, clar, ens trobàvem també que nosaltres ens preguntaven unes coses que, esclar, tampoc teníem nosaltres el coneixement ni ens tocava poder potser fer-ho, no? Perquè no deixem de ser una associació sense ànim de lucre al final, doncs, d'això, d'amics, no? Per tant, sí que es pot fer recerca, es pot buscar amb el detector, però el que és important és que no es pot retrobar coses antigues. Si no, aquí està el buit legal, què passa? Llavors, per què vols un detector si no pots trobar res antic, no? Doncs, en teoria, el pots fer servir per trobar llaunes, per trobar ferros, per trobar, en general, tot el que no és història, no? Però, clar, ja sabem que això, al final, és una línia molt fina que, a vegades, doncs, sense voler, pots incórrer en una infracció. Llavors, nosaltres el que diem és que s'arreguli això. Una de les raons, també, com deia, no?, de la fundació d'aquesta associació l'any 2013 era justament acabar aconseguint una regulació bé amb una llicència, com els de la caça o els de la pesca, doncs, per poder, d'alguna manera, tenir més endreçat i més ordenat tot això, no? Perquè ara, de moment, doncs, cadascú funciona una mica com vol.
4: I escolta'm, ja per anar acabant, no voleu trobar pas cintes de caset en alguna ocasió?
13: Mira, cintes de caset no hem trobat, però el que sí que hem trobat són trossos de ràdio, antenes, hem trobat casets que jo recordi, jo no. Però segur que si mirem, segur que algú s'ho ha trobat, perquè al final màquines de retratar antigues no n'hem trobat tampoc, però sí que trossos, doncs, de ràdio, inclús, no sé si de cotxe alguna vegada també, hem trobat de tot, perquè hem anat a llocs on bueno, a vegades la gent tirava coses i... però de cintes de casset, que jo sàpiga, no.
4: Veus, jo una vegada, sí que ara m'ha vingut al cap, em vaig trobar una a la carretera de Navarcles, una cinta de caset que estava, saps, allò quan algun llançava alguna o li queia, no ho sé, i sí. Estava tota la cinta tirada per l'asfalt. La vaig recuperar, la vaig enganxar i va tornar a funcionar. I era una cinta de la Samantha Fox, o sigui, mira si fa anys.
13: Fora, és molt curiós, ostres. No, no, és increïble, no? Perquè al final, com bé has dit, Esteve, de tot aquest... Ostres, tot aquest llegat que ens deixaven les cintes... Ara tinc entès que hi ha empreses que ho estan tornant a recuperar, això, que està molt bé. Però, bueno, en qualsevol cas, si en trobem mai alguna cosa d'aquestes, t'avisem.
4: Molt bé, fantàstic. Doncs escolta'm, Pierre Astor, moltes gràcies per aquesta estona a la Maroteca de la Ràdio i ens veiem aviat.
13: Gràcies a vosaltres.
4: Vinga, adéu.
3: La Maroteca de la Ràdio.
4: Bé, seguim aquí a Talamanca, Festa Major 2022, segon any que fem aquesta història pels veïns del poble, que de fet anem a fer una crida pels que estiguin a fora de l'embalat perquè entrin a dins i ens escoltin. Us volem veure les cares perquè nosaltres sempre fem el programa a la distància, l'acostumem a fer des de casa i per tant quan sortim a fora ens agrada molt estar amb els nostres oients, amb la gent que ens escolta. I volia fer una breu referència, Jordi, al que hem viscut just abans de començar aquest programa, que per això l'hem començat una mica més tard del normal. Avui estem a 13 d'agost del 2022, però aquest programa es passarà al mes de setembre per Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM, i per internet per cugat.cat. I és que ens ha passat una tempesta per sobre.
5: Efectivament, ens ha plogut. Podia fer una mica de la veu del Mini Molina.
4: Vinga, endavant.
5: Molt bona nit. Ha plogut, ja ho hem vist. Tot el punyet estiu sense ploure i tenia que ploure ara.
4: I Tomàs, quants litres han caigut?
5: Bé, no ho sé, suficient per tocar el voraviu.
4: El que no sona. Però bé, el que sí que sona és la Maroteca de la Ràdio, aquest programa de Ràdio Sant Cugat en el que parlem de ràdio, i seguim en el nostre intent, en la nostra esperança de trobar ràdios, àudios, millor dit, radiofònics, que facin referència a Talamanca. Seguim.
14: Porque todos los días se aprende algo nuevo. Estos sonidos pueden ser los que le acompañen en sus próximos

0: ya cuenta con su primera agencia turística integrada por guías nativos y certificada por el Instituto Costarricense de Turismo. Se trata de la Asociación de Guías Turísticos Indígenas Bribris de Talamanca. Sus integrantes son parte de la primera generación de graduados del programa de formación de guías de turismo del Tecnológico, enfocado en la cultura indígena de esta región del Caribe Sur costarricense.
1: Fixa't, Esteve, ara resulta que Talamanca té orígens tribals i que pertany al Carib Sur.
2: Doncs sí, i nosaltres sense saber-ho. Ja ho veieu, tenim un altre poble que es diu Talamanca. Bé, de fet, no és un poble, sinó un dels cantons de la província de Limón, a Costa Rica. Aquest canton compta amb una població de 30.000 habitants. És costaner, compta amb un port, el Puerto Viejo de Talamanca, i amb unes platges molt boniques. O sigui que ja ho veus. Som uns afortunats perquè, tot i que encara no hem escoltat res relatiu al nostre poble, estem coneixent paratges molt interessants.
1: Doncs escolta, Esteve, ja que hi estem posats, què et sembla conèixer una mica més aquesta Talamanca de Costa Rica?
2: Vinga, som-hi.
0: Solo ellos producen las 4/5 partes del arroz para mercados locales en todo el mundo. El arroz está ayudando a empoderar a la comunidad indígena de Shuap, en Talamanca, gracias al trabajo de la Asociación Comunitaria de Ecoturismo y Agricultura Orgánica de Telire.
1: Doncs ja ho veieu, ara resulta que som un dels principals productors d'arròs del món. Mira que venir tota la vida a Talamanca, i jo ara, jo sense saber-ho, ja me n'entero.
2: Bé, per acabar aquest capítol us proposo escoltar un àudio d'una emissora de Costa Rica.
3: La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas noches, 7:04 p.m. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Monumental, en este caso de este debate monumental con los candidatos a la alcaldía de Talamanca. Les saluda Fernando Muñoz, periodista de Noticias Monumental, en nombre de todo nuestro equipo informativo. Radio Monumental y en particular Noticias Monumental se complace de presentarles estos 82 debates de cara a las elecciones municipales del próximo 2 de febrero. Hoy, como les decía, les presentamos el cantón de Talamanca, que es el número 4 de la provincia de Limón. Así que bienvenidos a este debate monumental y a continuación les presentamos a nuestros invitados.
4: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Doncs aquesta és la màgia de la ràdio. En uns segons ens hem traslladat de nou a Costa Rica i ja ens estàvem imaginant com deu ser un debat electoral d'aquella zona. Per cert, ja que parlem de debats, em pregunto si en les darreres eleccions municipals va haver-hi algun debat electoral al nostre poble o no.
1: Doncs no ho sé, però jo crec que si es fes un debat potser hi hauria poca audiència, que el veiés, oi? Bé, podem proposar la idea per a les properes eleccions, ja que, de fet, falten pocs mesos per a les properes municipals i crec que hi ha marro.
2: Bé, ho haurem d'anar seguint. Bé, ara sí que ja arribem al nostre poble, a Talamanca, a la comarca del Bages. Això sí, també fem menció de la platja de Talamanca, una gran platja de sorra blanca que es troba a l'illa d'Eivissa. Però deixem ara la platja i anem a la muntanya. Us proposem ara una breu lectura d'un llibre que ens parla de les fonts de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, amb un fragment d'una de les gravacions que formaran part d'un altre programa de ràdio que farem nosaltres i que s'anomenarà Cau de Lletres, que farem amb tu, juntament també amb Magda Méndez i amb Mireia Pujol, a partir d'aquest mes d'octubre, a Matadepera Ràdio. Anem a escoltar un tastet.
5: Edmond Grau i Frederic Vancells. 70 fonts de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Propòsits i advertiments. Agua i set. Aquest llibre és una tria de 70 fonts de tot un treball que ha tingut una duració de 4 anys i encara no podem donar per acabat. Hem aconseguit una col·lecció de més de 270 fonts, cisternes, basses i bassals de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, l'origen dels quals és divers. Unes, al llarg del temps, les feia servir la pagesia, i altres, els boscaters i pilers, que treballaven en aquest medi natural. De tota la tria que hem fet, sols de 6 no hem trobat cap referència escrita. Ara bé, una vegada constatada la seva existència, ens ha semblat reparar-ne l'oblit. Les altres figuren en els diversos mapes, llibres i llistes que hem consultat, en el mapa actual del Centre Excursionista de Terrassa, també en el que va editar l'Associació Amics de Rellinars, la guia monogràfica de Sant Llorenç del Munt de l'any 1935, realitzada pel Centre Excursionista de Terrassa i reeditada el 1984, mapes de l'editorial Alpina, el llibre Camins i Fonts del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, editat per la Diputació de Barcelona, i la llista de 100 fonts de Mura, relació feta l'any 1936 pel senyor Pere Soler Roca del mateix poble. Per fer un recull d'aquestes característiques hem necessitat molta col·laboració. Quan vaig fer els recorreguts per elaborar el llibre Camins i Fonts del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, ja va anar prenent forma, en el meu pensament, poder fer una col·lecció de fotografies de totes les fonts del parc. Vaig tenir la sort d'entrar en sintonia amb un company que havia compartit amb mi algunes sortides matinals per la muntanya. Molt bon fotògraf, amb un gran entusiasme, molta paciència i il·lusió. Bon caminador i enamorat del nostre Sant Llorenç. Aquest amic és en Freddy Vancells. Les fotografies que il·lustren aquest llibre han estat realitzades per ell. Aquestes són purament testimonials i no tenen cap afany artístic. Són fetes durant les excursions que relatem i amb les limitacions que la llum i l'espai comportaven en cada cas. El material fotogràfic empleat és molt senzill, una Canon T50 automàtica. En Montgrau, gener de 1997, Terrassa. 6. Pantà de les Rafardes. Bonic i curiós aiguamoll que principalment regula les aigües del torrent de la Font del Jueu, abans de passar pel Mas de les Rafardes. Actualment és molt ple de grava i terra que el fort cabal d'aigua del torrent ha anat deixant en aquest lloc.
6: Localització.
5: Es troba al torrent de la Font del Jueu, un cop passada la bifurcació del camí que es desvia fins a la casa de les Alies, prop del quilòmetre 26 de la carretera de Sant Llorenç Savall a Monistrol de Calders. L'accés al pantà es pot fer a partir del camí que al punt quilomètric 19 de la carretera de Terrassa a Talamanca baixa vers la Masia de la Vall, situada dins un ensotat torrent que neix sota els contraforts del Montcau i agafa direcció nord. Passada la Masia, el camí deixa aquest torrent i va revoltant i enfilant-se fins a arribar a l'anomenat Coll de Creu Gener, a la carena que baixa dels Emprius pel Serrat de les Garses. Del coll surten dos camins, un pel cantó de migdia, protegit per una cadena que, passant per sota un grup de roques anomenades l'Ocell de Pedra, puja dalt als Emprius, i l'altre que, seguint pel cantó de Tramuntana i en cosa d'un quart d'hora, arriba al trencall abans indicat. A pocs passos, passat el trencall i continuant en direcció al nord, ja podrem veure la paret del pantà i la bellesa d'aquest lloc. Seguint el camí, arribaríem fins a la Masia de les Rafardes per visitar els seus entorns i copsar la importància de la dita casa, habitada circumstancialment durant petites temporades.
6: 34. Font dels Òbits.
5: Font a Maixeta, reconstruïda fa pocs anys. El seu dipòsit recull els escorrims de la roca i això fa que l'aigua no sigui abundant. A la seva part baixa hi ha un bassalot, pràcticament sempre buit, que es devia fer per a recollir l'aigua que es perdia de la font.
6: Localització.
5: A les balmes del mateix nom, de cara a la Mola. Per visitar la font i fer una bona caminada, exposem el següent itinerari. Des de la Barata se segueix per Campèlegs, canal del Pitort, els Òbits, amb la seva font, i es dona la volta al turó. Es puja cap a la Font Flàvia, les Pinasses, Pla dels Ginebrons, Carena dels Ginebres, amb el Morral Gran, Coll dels Ginebrers, Morral d'en Vens, que es fa per la banda de Tramuntana. Es baixa al Coll Prunera i d'aquí, per migjorn, s'arriba a un camí forestal ample i molt bonic, ja que transcorre entremig d'un bosc de pins i surt tocant a la Riera de les Arenes, molt a prop de la Barata. La durada de l'itinerari és d'unes 3 hores i mitja.
6: 20. Font de la Coma.
5: Bonica font d'aigua clara i bona. Les seves abundoses aigües, recollides dins una bassa, reguen els horts situats al camí que des de la Riera de Nespres puja fins a la Creu de la Vila.
6: Localització.
5: Situats al poble de Mura, hem d'arribar a les primeres cases que es troben pel cantó de Tramuntana tocant a la Riera de Nespres. Per aquí hi ha un pas per travessar-la. Una passera ens facilitarà el pas i ens trobarem enfront d'un tancat amb tota classe de viram. És una grangeta, construïda recentment, que fa d'aquest lloc una curiositat de gran valor didàctic. Seguim el camí que havíem iniciat i continuarem pel costat esquerre del petit torrent per on baixa, a la riera, l'aigua sobrant de la font. En arribar a l'última feixa hi veurem a sobre la bassa i la font. Un petit banc ens permetrà reposar del fatic de la pujada. Si volem continuar amunt, a pocs minuts arribarem en un pla situat davant del poble, a una considerable alçada. És un bonic mirador. Unes passes més amunt, el camí es bifurca. El de la dreta, que continua pujant, arriba fins al lloc anomenat Creu de la Vila, amb una bona vista, tant per llevant, vessant de la Riera de Nespres, com per ponent, amb la grandiosa serralada de Roca Picarda, el bonic casal del Puig de la Balma, el Mas de la Vila i el torrent dels Codolosos. El de l'esquerra, amb suau baixada, ens menarà al torrent de la Blanquera i a la Riera de Nespres.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Casell.

0: dir l'acte al llavors molt honorable president Quim Torra.
1: Perquè els impel·lia una voluntat tan irresistible com la que tenim avui nosaltres, també, que és la de ser lliures. Ben bé, si em dieu què volia significar aleshores, doncs potser tampoc ens acabaríem de posar d'acord. Però sabien que alguna cosa hi anava en aquella guerra i en aquella batalla. Sabien que la seva condició de catalans estava en perill.
2: Això va ser fa 4 anys i enguany ja commemorem l'aniversari número 308 d'aquesta batalla, que va ser la darrera victòria catalana de la Guerra de Successió. Bé, ara us proposo escoltar un àudio radiofònic on sí es parla de Talamanca, el nostre poble, i on a més hi podem escoltar talamanquins. Ens anarem al búnquer de Catalunya Ràdio, presentat per en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell.
3: Doncs tenim gent de Terrassa i d'Aitona.
4: Aitona, Terrassa.
3: I aquí tenim un noi que m'ha dit que el presenti com a Rei Chupito.
4: Rei Chupito?
5: Ojo, el Rei Chupito. Ojo, que tenim el Rei Chupito.
4: Pues,
5: ei, el tanto.
4: Pues té envergadura de més de got de tubo que de Chupito.
5: Sí, sí, és veritat. Sí, és veritat.
4: Un senyor gros, eh?
5: Sí, sí, sí. Què passa,
4: Rei Chupito? Endavant, Chupito.
6: Bueno, volem explicar una anècdota. Els tres som de Talamanca.
4: Sí.
6: I, bueno, era un dilluns a la nit d'aquest mateix estiu, fa poquet, de fet. I...
5: No, o sigui, encara no ha prescrit el delicte, si és que n'hi ha?
6: No hi ha delicte.
5: Ah,
6: no hi ha delicte.
5: Va.
6: I, bueno, un dilluns a la nit, que després d'un sopar que ens vam animar a fer una competició de, bueno, de xupitos.
4: Molt bé, molt bé. Sempre el jovent...
5: del jovent amb l'esport, sempre.
4: Sempre amb l'esport.
6: Bueno, i jo era participant, jo em fotia els xupitos, i aquests dos eren jutges àrbitres.
4: Ah, molt bé.
5: Molt bé, molt bé, molt bé. No. Ah, val,
4: i tu participaves contra algú, entenc.
6: Sí, clar, exacte, contra tres més.
5: Anava a dir contra ell mateix, era un repte per ell.
6: I, bueno, jo explicaré una mica, però a mi vam arribar fins a la ronda 31.
4: 31 xupitos.
6: Sí.
4: Mira, a la gent de jove, cadascú li agafa per una cosa. El nostre amic, bicicleta... I aquest noi, xupitos.
5: Pel cos, fa el mateix efecte.
4: És el mateix.
5: 60 anys en bicicleta que 31 xupitos.
6: Bueno, i a mi se'm van anar els ploms al xupito 21.
4: I els altres com te'ls vas prendre? No se sap,
5: t'ho van dir, no?
6: Sí, una mica inèrcia.
4: Sí,
6: i
4: sí,
6: a partir
4: sí.
6: d'aquí, bueno... Sí. I ahir ja us explicaré una mica el patiment.
4: Però qui va guanyar? Qui va guanyar?
6: Va ser un triple empat.
4: Triple empat.
5: M'ho fotis per com etílic. Sí. Triple com etílic. Ah, però de què eren els xupitos?
6: De ron, de Brugal.
5: Hosti, noi.
4: Brugal.
5: Em pensava que anava a dir licor de cafè.
4: De whisky peach.
5: Whisky peach? Sí, senyor, whisky peach. Sí, que ens en fotem 31 de whisky peach, però de ron.
4: Home, sí,
5: hosti,
4: sí.
5: Noi.
4: De Malibu.
5: La mare del Tano.
6: Bé, i us explicaré una mica la història de cuidar-me a mi i els altres tres.
4: Ah, a veure...
6: Ells eren jutges
5: àrbitres.
4: Es vau fer càrrec... A veure, que parlin els que estaven conscients.
7: Sí, evidentment, la cosa no va acabar massa bé, diguéssim.
4: No, home, és evident.
7: Perquè 31 xupitos, doncs, bueno, és el que és, i llavors les 3 hores següents d'acabar la competició, doncs, van ser...
4: Què va passar?
8: Va acabar a les 12 la competició.
4: Sí, perquè hi havia tot de queda.
8: Bueno, allà no. Llavors, fins la 1, aquest es anava caient... Els altres també. I llavors l'una vam anar a casa, perquè aquest volia anar a casa.
4: Clar.
8: I clar, es anava caient per tot arreu, la mampara de la dutxa tomava pel cul, aquest abraçant el vàter, sí. Fins que la meva àvia i la meva mare es van despertar, i bueno, la meva mare traient fum per les orelles,
4: sí, sí.
8: La meva àvia fent de tècnic sanitari.
4: Molt bé. La iaia amb el botiquín.
8: Mentre aquest abraçava el vàter, i jo de mentre pues, mirant ping-pong.
4: A la tele. Molt bé.
8: Vaig aprofitar...
4: Molt bé, molt bé.
8: Sí, sí.
4: Jovent de Catalunya que ens està escoltant, no és un exemple a seguir.
8: No,
7: jo anava a dir, precisament, que m'ha explicat aquesta anècdota per crear consciència amb el jovent, i
4: ara,
7: és una cosa que no s'ha de tornar a
4: repetir. Ara vist en perspectiva, no? Ara que hem crescut 3 mesos...
5: Després d'un trasplantament de ronyó...
6: També cal dir que una de les poques imatges que jo recordo d'aquella nit era de jo estar estirat al terra al vàter,
4: sí.
6: I veure la meva àvia mirant-me a punt d'així, fer un revés. Sí, sí.
5: L'àvia dient per què no m'heu avisat a mi si hi havia tornat de xupitos. Mare de Déu, el jovent.
3: És un poble situat a la comarca del Bages.
4: Sí.
3: És un poble antic, amb els carrers estrets i en pendent, ni cases velles restaurades.
4: Ho he de dir, eh? Si comencés amb B,

0: Eivissa seria Salamanca.
1: Molt bé.
0: Però és que tothom ho tenia al pap ara mateix.
1: Sí,
0: això. I si no ho dius, la gent passa en un neguit que no és necessari.
2: No és necessari. Què va ser primer, Salamanca o Talamanca?
0: Talamanca.
2: Tothom sap que és més famós Salamanca perquè té universitats i bars,
0: sí.
2: Però Talamanca potser va ser abans.
0: Exacte, els papers de Talamanca. Tant de bo.
1: És a 552 metres d'altitud i diu que són 202 habitants, però bé, ara baixen dels 200 perquè hi ha 3 aquí, clar. Tres nois.
0: No, però tu quan marxes un moment del poble no deixes de ser habitant,
1: no sé.
0: Eh?
1: Ara mateix no sé quants n'hi han.
2: T'hauria de comptar, això.
1: Sí.
2: A la sortida del poble hi hauria d'haver el rodillo aquell d'entrar...
0: Allò de PortAventura.
2: A PortAventura. I un tio amb un cric-crac.
0: Aniria, que aniria per els lladres, aniria allà i miraria. Mira, zero, no queda ningú.
2: Clar. I saber en tot moment quanta gent hi ha al poble.
1: Clar.
2: Seria molt útil.
1: Veus? Molt.
0: Pels lladres.
1: Sí, sí. De fet, el poble és tan petit que només hi ha una botiga que va haver de tancar pel tema de la Covid.
0: Oh.
1: I la gent del poble havia de passar-se les normes pel forro una mica, perquè hi havia els límits i havia d'anar a un altre poble a buscar altres coses.
0: Oh,
1: no?
0: Clar.
3: Sí, durant... Sí. Però quan estàvem tancats, sí.
0: Clar. Clar.
2: I quin poble hi ha al costat de Talamanca?
1: Sí.
0: Navarcles.
1: Anaven
3: sí,
1: a Navarcles.
3: Navarcles o Manresa o Sant Fritós.
0: Molt bé.
1: Molt bé. He anat a xafardejar per Instagram a l'Ajuntament de Talamanca, que per cert té 415 seguidors, eh?
0: Oh. Això vol que dir són... que els segueixen gent de fora del
1: sí.
0: poble, perquè si són 200 habitants...
1: Clar. Sí,
3: bueno,
1: sí.
3: Bueno, però és que...
0: Què passa?
3: S'ha de matisar perquè són 202,
0: però
3: són empadronats, aquests.
0: Ah.
1: Però hi ha molta més gent?
3: Sí, sí.
1: Ah, tanta?
3: Perquè és un poble d'estiuets, diguéssim.
1: Ah, l'estiu. Ah,
0: segona residència.
3: Sí, a l'estiu, doncs... Pues,
0: se us omple de...
3: La població es triplica, diguéssim.
0: Ah, imagina't, arriben a ser 600,
2: 600, eh? No, és un, no es pot caminar pel carrer.
1: A la primera foto que m'he trobat a l'Instagram és d'un mossèn. Teniu un mossèn que és africà?
3: Sí, sí, perquè, bueno, és recent. Vull dir, crec que fa un any.
0: És recent, s'ha fet africà ara.
1: He anat mirant els comentaris i tothom està molt content del poble, que és
0: sí,
1: molt bonic, que gràcies per tot, que la festa és molt guai, que la piscina molt bé. I sobretot en Joan Negea,
0: sí.
1: que va aprendre a nedar a la piscina.
0: Què dius ara?
1: Sí, ho escriu un 22 de juny del 2017.
2: Però mira, és un
1: sí.
2: nen petit.
0: Aquí no. vaig aprendre a nedar. Hi ha una foto de la piscina i
1: sí.
0: en Joan Negea diu, aquí vaig aprendre a nedar.
1: Però està tan content que 2 anys més tard
0: sí.
1: torna a veure una foto d'inauguració de la piscina i torna a dir que va aprendre a nedar allà.
0: 2019, efectivament, Joan Egea i escriu, en aquesta piscina vaig aprendre a nedar.
2: Ostres, clar, és una cosa que li ha marcat
1: que,
2: a la vida, no?
1: I cada any que va a la piscina, ui, té jo en aquesta piscina.
0: Fa, en aquest cas, fa un comentari més extens,
1: sí.
0: diu, gràcies a la generositat de les persones al càrrec de la instal·lació.
1: Vull dir que estàvem molt contents.
0: Els meus germans i jo vam disfrutar com uns nens més del poble. No ho oblidaré mai. Quan tinc oportunitat, així ho faig saber. Talamanca al cor.
2: Però aquest senyor...
1: Ho he dit, que tothom estima molt Talamanca, molt fort. Està molt
0: sí.
1: content. I l'Ajuntament l'ha respost.
0: Ah, sí?
3: A sobre?
1: Aquí sí, sí a sobre, sobre.
0: Moltes gràcies per les teves paraules, Joan, tal i com dius, sense l'esforç i la feina de moltíssima gent,
1: bé,
0: al llarg de 46 anys no podríem gaudir d'unes instal·lacions com aquestes.
1: Només hi ha una queixa, que és d'un home...
2: Pareu.
1: Sí,
2: hi ha un hater a Talamanca?
1: Bueno,
0: deu ser de segona, deu ser de segona residència.
1: Duralimi.
2: Un tio de Manresa. Com es diu aquest tio?
1: Duralimi. Volen posar una brana aquí en el...
0: Com has dit que es diu, Neus?
1: Bueno, no.
0: Perquè jo estic llegint aquí, posa...
1: Duralumini.
0: Duralumini.
1: Què diria?
2: O sigui, un... No ho sé.
1: Bueno,
2: però...
1: digues,
2: pseudònim, sí. Pseudònim, eh?
1: Sí, s'ho
2: no, no hi ha nom real, eh?
0: Coneixem en Duralumini 66?
4: Ah.
0: És el vostre pare.
1: No, no, no.
0: Atenció!

0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Seguim aquí en viu a Talamanca. Festa Major 2022, la Maroteca de la Ràdio en viu pels veïns del poble i pels passavolants que tinguem per aquí. Doncs, tall molt interessant, eh? Gent de Talamanca sortint per Catalunya Ràdio en directe al búnquer, superinteressant. I, doncs, seguim parlant de ràdio. En aquest cas, ara fem una petita pausa de Talamanca i anem a parlar d'un personatge, Jordi, que tu ens faràs la introducció.
2: Doncs anem a parlar de Josep Lluís Núñez, que tants i tants talls ens ha portat i que ens continua portant.
1: Tants bons moments que ens té la Maroteca de la Ràdio amb aquest personatge que trobem tant a faltar, eh?
2: Sí, sí, sí, que els talls ens els continua portant perquè els tenim gravats, eh? No, perquè si no seria això ja fantàstic que ens els aportés ell com una novetat, eh?
1: Això ja seria increïble.
2: Això seria increïble. Però, com bé dius, escolta, a la Maroteca en tenim un gran farcit. Anem a escoltar aquell tan mític que el truquen.
1: El truquen des de Catalunya Ràdio i ell es fa passar pel porter. És que no té pèrdua, aquest tall. Imprescindible.
3: I acabem amb un personatge que crec que no pot demanar res als Reis Mags perquè ja va tenir el seu regal pel tio quan el jutge el va deixar sortir de la presó i tornar a casa.
4: Què has parlat?
3: Estic parlant de l'expresident del Barça, Josep Lluís Núñez.
4: Bravo.
3: Aquesta trucada també és real, eh?
5: Atenció. Un moment. Has trucat a casa l'expresident del Barça?
3: Sí, sí, sí, sí.
5: El senyor Josep Lluís Núñez?
3: El senyor que se l'ha oblidat des que va sortir de la presó, ningú en parla.
4: Gent amb empenta.
5: I s'hi ha posat.
3: S'hi ha posat el mateix expresident que ha fet una cosa que per mi l'ha elevat a l'altar dels personatges més grans de tots els temps. Primer s'ha fet el sord, eh? Quan jo li parlava s'ha fet el sord.
5: Però això és exclusiva. Josep Lluís Núñez no ha parlat encara.
4: Calleu.
3: Sí, doncs mira, exacte. I després de fer-se el sord, m'ha intentat fer veure que no era ell, quan amb aquella veu de Núñez és impossible enganyar.
5: Vull dir,
3: no es pot. No m'enrotllo més. Us deixo amb el Josep Lluís Núñez.
6: Sí.
3: Hola, bona tarda.
6: Sí.
3: Miri, truco de Catalunya Ràdio.
6: Espera, que no et sento. Sí, digues, digues.
3: Et truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis.
6: És que no et sento, eh?
3: Truco de Catalunya Ràdio.
6: Sí.
3: Per aviam com passaran el Dia de Reis aquí.
6: No, és que no hi ha ningú aquí.
3: No hi ha ningú?
6: No.
3: Però si estic parlant amb vostè, eh?
6: Eh?
3: Para un moment. Us heu fixat en aquest últim eh?
5: Home,
3: que ha fet?
5: Clar que sí.
3: Ha fet un eh? Que és molt seu. Ja veuràs, torna-la a posar, campi.
5: A veure.
6: Eh?
5: Bueno, sí, doncs sí que és ell.
3: Era
5: ell. Però això, aquesta trucada continuava.
3: Continuava. Seguim el president Núñez intentar fer veure, ell segueix, eh? Que no és ell.
5: A veure.
6: No, és que no hi ha ningú aquí.
3: No hi ha ningú?
6: No.
3: Però si estic parlant amb vostè, eh?
6: Eh?
3: Si parlo amb vostè.
6: No, a mi no.
3: Ah, no?
6: No.
3: Ja. I amb qui parlo, doncs?
6: Jo sóc el porter.
3: Ah, vostè és el porter.
6: Sí.
3: Ah, vale.
6: Per qui demanava?
3: Bueno, jo volia parlar amb el senyor Josep Lluís.
6: Ah, no hi són, eh?
3: No hi són?
6: No.
3: Ah.
6: Fa dies que no hi són.
3: Ah, i que no sap on paren.
6: Vale, no.
3: No.
6: Si vol que deixi algun recado.
3: No, i vostè on passarà els Reis?
6: Jo?
3: Sí, com a porter.
6: A la porteria.
3: A la porteria?
6: Sí.
3: Vaja. Molt bé. Vostè és el que feia els fitxatges, llavors, del senyor Núñez? Vostè és el que feia els fitxatges del senyor Núñez?
6: No ho sé.
3: Que el senyor Núñez sempre deia estos fitxajes los hace hasta la portera de mi edificio, eh?
6: Bueno.
3: Deu ser vostè.
6: Li deixo un recado, eh?
3: Vale, gràcies.
6: Vale.
3: Adéu.
5: Que la nit de Reis la passaràs no se sap on.
3: Sí,
7: amb un programa hem tingut en Trias,
5: sí,
7: en Curí,
5: sí,
7: en Pere Navarro i en Núñez. Veure que no era ell.
8: Bon dia, són les 7 del matí.
9: Bon dia, són les 8.
10: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
11: No toquis el dial, que et toco els dits.
12: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
13: Swing Flash.
0: La Maroteca de la Ràdio.
1: Doncs així és, gràcies a la Maroteca podem tornar a disfrutar d'aquests talls imprescindibles de Josep Lluís Núñez.
2: Imprescindibles i inaudits. És que no hi ha ningú com ell, no hi havia ningú com ell. Que es pogués... És que no passa mai a la història de la ràdio que truquis algú que es faci passar per una altra persona, però és que a més amb una veu tan característica.
1: És evident que és ell, no?
2: És que és molt evident que és ell.
1: Bé, ara sí que tornem a Talamanca i ara, pels que ens estigueu escoltant i ens hagueu enganxat a l'últim minut a la ràdio, per exemple, de què va anar la batalla de Talamanca, de la qual hem parlat tant, doncs perquè gràcies a aquest event històric que ha tornat a l'actualitat pel monument del que abans hem parlat, doncs hem posat Talamanca una mica al mapa. Doncs anem a escoltar com parlava de la batalla de Talamanca el programa En Guàrdia de Catalunya Ràdio, presentat i dirigit per Enric Calpena, el dia 18 de gener del 2009, un moment en el qual parlaven de la batalla de Talamanca.
4: les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

0: Després de signar el Tractat d'Utrecht, l'abril de 1713, les tropes aliades havien deixat sols els catalans en l'enfrontament amb l'exèrcit borbònic per imposar el nou rei d'Espanya. Al final de la guerra que havia enfrontat els partidaris de Carles d'Habsburg amb els de Felip V, semblava proper. Barcelona portava gairebé un any de setge, però encara es podia intentar donar un darrer cop a l'enemic. Les darreres tropes catalanes es van concentrar a Talamanca, al sud del Bages, a l'agost del 1714. Aquell any a Catalunya hi havia més d'un soldat borbònic per cada habitant. Cardona i Barcelona eren les úniques places fortes controlades pels austracistes. A la capital hi havia 4.000 soldats que tenien Antoni Villarroel com a general en cap i que resistien al setge des del 25 de juliol de l'any anterior. A les comarques interiors es movia un exèrcit comandat per Antoni Desvalls i de Vergós, marquès del Poal. A tota Catalunya, 20.000 patriotes continuaven amb les armes a la mà. Amb la intenció d'arribar a trencar el setge de Barcelona, el marquès del Poal havia reunit tropes disperses per tot el territori. El principal refugi era Cardona, governada pel germà del marquès. Per tal de plantar cara als borbònics, uns 2.000 homes es van aplegar al proper castell de Talamanca. Tenien poca cavalleria, la qual cosa era molt negativa, però els soldats catalans majoritàriament eren fusellers de muntanya, gent que coneixia bé el territori i els seus amagatalls. Cap a Talamanca s'apropava un poderós exèrcit castellà, comandat pel mariscal José Carrillo de Albornoz i Montiel, el comte de Montemar. Més de 3.000 homes, la meitat a cavall. El darrer exèrcit català va decidir atacar-los malgrat la inferioritat de forces. Era el 13 d'agost de 1714. Com sempre amb nosaltres, l'Oriol Junqueras, el doctor Oriol Junqueras, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: És un moment que sembla molt èpic, aquest. És els darrers mohicans, eh? Això és l'última batalla dels exèrcits catalans.
1: Ara no sé si estaria ja molt èpica. Aquest és un moment èpic. Tot el context és èpic, diguem-ne. I aquest moment en particular, dintre d'aquest context, també ho és. És l'última gran batalla de camp, o l'última batalla de camp. Els resistents catalans ho posen tota la carn a la graella, o s'ho intenten jugar tot en un sol cop. El cert és que és un moment especialment intens en la nostra història. Els esdeveniments de les setmanes següents van culminar una llarga tragèdia que feia molt de temps que es covava, però a mitjans d'agost de 1714 encara el destí d'aquesta tragèdia no estava signat, no estava escrit, i per tant encara es conservava l'esperança.
0: Però faltava menys d'un mes per la caiguda de Barcelona, i encara que faltava pràcticament un mes per la caiguda de Cardona, que és l'últim punt de resistència, suposo que a un mes del final de la guerra les coses devien ser bastant clares.
1: Aquests guerrillers, aquestes unitats guerrilleres que han estat disperses pel territori, que es reuneixen de tant en tant, doncs fan aquesta darrera reunió per intentar aproximar-se a la ciutat. És obvi que amb 2.000 homes o els que siguin, uns quants centenars d'homes o uns molts centenars d'homes de guerrillers, no es pot trencar un setge format per 40.000 soldats enemics. És obvi que no es pot. Ara, la situació és tan desesperada també que alimenta paradoxalment l'esperança. L'esperança a vegades pot ser irracional, i sovint, quan més irracional és, més brolla o més viva és la flama de l'esperança dintre dels nostres cors. I segurament, conscients de la desesperació de Barcelona, ells s'aproximen a Barcelona tant com poden. El cert és que, òbviament, no se'n surten.
2: Són veterans de guerra, però lluiten de forma irregular, que es diu. Són miquelets enquadrats com a fusellers de muntanya. Ells el que fan és, normalment, es coneixen molt bé el territori, es mouen de forma molt ràpida i poden arribar a disparar i encertar en un percentatge molt alt de casos, no?
1: Recordeu que la zona no és una zona gens casual i que hi ha alguna dita popular catalana que així ho reflexa. La batalla es produirà a Talamanca, i Talamanca està associada a una dita que és Mura, Talamanca i Rocafort, tres pobles de mala mort. I no són tres pobles de mala mort perquè la gent que hi visqui siguin uns... gent poc simpàtica, sinó perquè és que l'entorn natural és un entorn molt dur. Molt dur vol dir de muntanya, de roca, en què els camins són difícils, i que a més estem a mitjans d'agost. A mitjans d'agost, dalt de la serra del Montcau, en el camí...
0: Calorada horrorosa.
1: I a més no hi ha aigua. Des del pont de Vilomara o des de Sant Vicenç de Castellet, des de baix al Llobregat, de l'aigua barreja del Llobregat i del Cardener, al Cardener, per on baixen les tropes que venen de Cardona, etc, etc, des d'allà baix fins a dalt de les muntanyes, de fons no n'hi ha gaires, per tant fa calor, fa molta set, els soldats enemics poden ser que no hagin begut des de fa moltes hores, els cavalls tampoc, i per tant és un bon lloc per intentar actuar.
0: El millor testimoni de la batalla ens l'ha donat el mateix marquès del Poal, comandant en cap de l'exèrcit català. El 20 d'agost de 1714 escrivia des d'Olesa una carta en codi xifrat adreçada als consellers de Barcelona, on explicava la seva decisió d'atacar les forces borbòniques a Talamanca.
3: El dia 13 vingueren a encontrar-los a Talamanca els destacaments de Montemar, Vallejo i González, compostos de 1.500 cavalls i major porció d'infanteria. Avançaven els nostres amb gran intrepidesa, de forma que a quatre passos se disparaven les pistoles i desallotjaren l'enemic de los turons posant en fuga sa cavalleria. Si la sua infanteria no hagués resistit lo foc i avançat amb gran garbo a nostra gent, crec que s'hagueren perdut los enemics. Però fou digne d'admiració lo valor de nostres paisans que, trobant-se sense municions i obligats a retirar, ho executaren en bona forma, fent-los por amb les escopetes i defensant-se a pedrades. I per sostenir-los, vaig fer que el destacament de Cardona los donés una gran descàrrega que posà a ratlla l'enemic. Acaba el dia i retiràrem tots nosaltres a Talamanca molt vigilants i l'enemic a la casa de Mussarra molt amorós. El dia 14 de bon matí, sobre el despojo d'alguns morts, hi hagué moltes escopetades, però no fou gran cosa, i l'enemic prengué sa marxa per Sant Llorenç avall. Los embestirem amb tant valor que confusos se posaren en fuga i encara que de quan en quan feien alguna defensa no pararen fins a Sabadell sense haver-los deixat nosaltres arrossegar en Sant Llorenç avall. Que a poder aguantar la nostra infanteria, sens dubte los preníem 300 cavalls, pues los obligàrem a fer peu a terra i a fugir costa avall. Però en prengueren més de 30, matant-li molta gent. Segons relació dels de Sant Llorenç, Sabadell i Terrassa, diuen que els enemics han perdut entre nafrats i morts més de 600 homes i 50 oficials. Nosaltres, 10 morts. Nos mataren 3 o 4 cavalls.
2: El marquès està a Talamanca, a dalt del castell de la població, que encara avui dia està en peu, i entre els turons on estan els borbònics i el poble hi ha una riera. Ell decideix fer dos atacs principals, un a cada turó a través de la riera, i un tercer, que és una maniobra de distracció cap al quartier general borbònic, fent servir una ruta per, bueno, bastant més llarga. Aquesta finta va malament, i el que intenta és distreure les tropes borbòniques.
4: I no les distreu,
2: és a dir, es bloquegen amb molt poques tropes i per tant pot enviar reforços als dos turons. En aquestes zones, sembla ser que, pel que hem trobat al registre arqueològic, els atacs catalans són prou exitosos, arriben molt a dalt dels turons, però no acaben de ser decisoris. Quan acaba el dia, les tropes borbòniques fan un contraatac que és aturat per una reserva de granaders, és a dir, companyies d'elit de soldats catalans, i tot torna una mica a la normalitat, no? És a dir, els catalans es retiren a Talamanca, els altres estan als turons, però al final del dia s'han de retirar d'allà els borbònics perquè sembla ser que han rebut molts danys.
5: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
6: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
7: Doncs estem enfilant la recta final d'aquesta Maroteca de la Ràdio que hem fet des de Talamanca i estem ja esgotant els últims minuts d'aquest programa que ha sigut el segon d'aquesta temporada 2022-23 a Ràdio Sant Cugat. Recordem les nostres vies de contacte, Jordi.
8: Doncs sí, recordem l'email amaroteca@radiosantcugat.com. Us el repeteixo, amaroteca@radiosantcugat.com. Aquí ens podeu enviar peticions, que si voleu que us digitalitzem cintes que trobeu per casa, això nosaltres ens encarreguem, quedem en algun lloc, ens passeu aquest material, el digitalitzem i us el tornem. Val? Nosaltres simplement el que farem és emetre-la en antena i comentar-ho. Aprofito també per dir-vos el mòbil, que tenim un WhatsApp del programa, el 689-1074-83, 689-1074-83.
7: I bé, doncs, ens acomiadem amb un tall molt interessant, que en aquest cas tornem a Costa Rica, tal com hem començat el programa d'avui, amb els viatgers de perdó, amb els viatgers de la Gran Anaconda de Catalunya Ràdio, un programa històric que fa molts anys que Toni Arbonès dirigeix i presenta. I anem en un capítol en el qual es parlava dels bris-bris de Costa Rica, de la zona de Talamanca, aquest programa més el dia 7 de maig del 2017. Amb aquest tall ens acomiadem fins al proper Hemeroteca de la Ràdio. Que vagi molt bé.
8: Gràcies, que vagi molt bé. Adéu-siau.
3: Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la Gran Anaconda.

0: Qui són els bribris?
1: Bueno, els bribris són gent molt reservada. Són uns habitants de Costa Rica, són indígenes. Viuen en una vintena de pobles de Costa Rica i viuen a la zona de Talamanca. Hi ha com uns 10.000 habitants bribris i són la població més nombrosa de la zona de Costa Rica indígena. Llavors, ells se situen en poblats que potser... Bueno, viuen en cabanyes molt disperses i ells...
0: És a dir, que no hi ha un poblat de 10 o 15 cabanes o 20 cabanes.
1: Bueno, hi ha, com si diguéssim, la part centre del poble, que sí que potser hi ha com unes 10 cabanyes que entre una i l'altra potser tens 20 minuts caminant i això és poc. Però clar, el poblat és molt més extens i potser per anar a casa de l'avi de no sé qui estàs 2 hores caminant i pertanyen al mateix poblat.
0: Talamanca és una serralada?
1: És la zona.
0: Una carena?
1: No, és la zona.
0: És la zona.
1: És una, sí.
0: Tu vas arribar a San José de Costa Rica, m'imagino, la capital.
1: Sí, vaig arribar a San José.
0: I des d'allà com et desplaces fins a Talamanca?
1: Des de San José agafes un autobús fins a Puerto Viejo, que et pots estar com unes 5 hores d'autobús.
0: Viatge agradable?
1: No gens.
0: Per què? Què va passar?
1: Bueno, perquè passes d'estar a San José, que és una zona en la que està més elevada, que no és que faci fred, però bueno, has d'anar amb jaqueta i arribes a la zona del Carib. Tu quan baixes de l'autobús, clar, la humitat que hi ha, la calor, la xafor, el canvi és fort i no te n'has donat compte. L'autobús tampoc és un autobús pues bueno, una mica destartalat, sense aire condicionat, amb les finestres abaixades. Les carreteres només hi ha un carril, si pel que sigui hi ha un accident, que n'hi ha sempre perquè condueixen malament allà, fins que no arriba algú o la policia, el cotxe no es pot moure, per tant es munten cues quilomètriques i potser pues, el viatge que hauria de ser de 5 hores al final acaba de ser de 8, de 7.
0: Tu em vas veure d'accidents en el teu trajecte?
1: Sí, però s'hi vam parar 2 vegades, sí.
0: De gent que s'estimba per un barranc o que...
1: Cosa
0: algun
1: així.
0: Xoc frontal...
1: Sí, o a vegades, com que passes per... Les carreteres passen pel mig de les muntanyes, doncs a vegades hi ha desprendiments de roques i, bueno, pues s'ha de parar.
0: I aquesta gent com et van rebre? Perquè em sembla que són una mica reservats, els bribris. No deu ser fàcil d'aconseguir la seva confiança, de guanyar-se la seva confiança.
1: No, de fet, l'home blanc, a ells els hi han fet mal. Bueno, no mal, se n'han aprofitat molt d'ells. Llavors, són molt reservats i quan ve una persona blanca sí que l'acullen, però no s'obren a ells, no deixen que ells vegin la seva vida real com és. Llavors, jo gràcies al contacte que jo tenia, que és una persona que els va ajudar molt, que va estar treballant amb ells molt de temps, doncs, bueno, ell els va parlar de mi i, bueno, em van obrir les portes de casa seva, però tot i així, amb mi no s'obrien a la seva vida personal, no? Fins que ells no van veure que jo també m'obria a ells i ja vam tenir un vincle molt més fort, no van començar pues, a obrir-se, a explicar-me les seves històries...
2: Els viatgers de la Gran Anaconda.
3: L'experiència de la Júlia Soler Pi entre els bribris a la selva de Costa Rica ha estat una de les vivències que hem compartit avui al costat de les reflexions d'en David Valls al voltant d'una altra llengua minoritària, el Lihir. Això és tot, som els viatgers de la Gran Anaconda.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Rodalies va recuperant el servei de manera progressiva després de la plantada dels maquinistes que aquest matí no han volgut reprendre la circulació fins a tenir els informes que acreditessin que la xarxa era segura després de les pluges i dels precedents dels accidents de Gelida i Adamuz. Renfe ha defensat en tot moment que la infraestructura reunia les condicions de seguretat i ha atribuït la situació a un conflicte laboral. Un cop entregada i acceptada aquesta documentació pel sindicat majoritari de maquinistes, la circulació s'ha començat a restablir parcialment, tot i que el servei funciona encara amb afectacions, retards d'entre 30 i 40 minuts i encara trams coberts amb autobusos que en alguns punts han estat insuficients i han provocat llargues cues. Les pluges també continuen deixant afectacions fora de la xarxa ferroviària. Protecció Civil manté activat l'Inuncat, tot i que no preveu pluges tan intenses com les d'ahir i encara hi ha més de 4.000 abonats sense electricitat. A l'aeroport del Prat també continuen els retards i també les cancel·lacions després que aquest dimarts una incidència greu a la torre de control afectés el funcionament. I pel que fa a les afectacions personals, s'acaba d'anunciar, troben el cos d'un home en un cotxe en una zona inundada del túnel de la Ronda Nord a les Franqueses del Vallès. Per ara es desconeixen més detalls sobre la víctima, que es tractaria de la tercera persona morta des que va començar els aiguats el cap de setmana. A banda, també, els serveis d'emergències han ampliat la zona on estan buscant el menor de 12 anys que aquest cap de setmana va desaparèixer a Granollers. El nen va marxar de casa, coincidint també amb l'episodi de tempestes, i la cerca es fa per trama urbana i agroforestal i no es descarta cap escenari. I la vaga general de l'habitatge ja té una data sobre la taula. La Confederació de Sindicats de Llogateres ha proposat que sigui l'11 de novembre, pocs dies abans de l'inici de la campanya electoral per les eleccions generals del dia 29. La data s'haurà d'acabar de concretar aquesta tarda en una trobada amb els sindicats laborals que donen suport a l'aturada, entre els quals Comissions Obreres i UGT, que també estarien treballant amb aquesta primera opció. Si es confirma, serà la primera vaga general en 14 anys amb el suport dels grans sindicats després de les dues aturades del 2012 contra les retallades i la reforma laboral del govern de Mariano Rajoy. I en aquest sentit, també treballadors del sector social s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar condicions laborals i salarials dignes en el marc de la jornada de vaga convocada al conjunt dels serveis socials. Els manifestants exigeixen que es compleixi l'acord signat fa uns mesos amb patronals i sindicats per avançar en l'equiparació salarial del sector. Els sindicats convocants denuncien que les patronals no estan complint el pacte i reclamen a l'administració que pressioni perquè es faci efectiu. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.

0: temporada 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 7 d'octubre, avui parlarem una mica de futbol, perquè ja ha acabat la llarga finestra de seleccions amb una nova victòria ahir de la selecció espanyola, 1-2, amb remuntada a Croàcia, en aquest cas amb dos gols de Mikel Merino i amb protagonisme també d'alguns dels jugadors de catalans i també del Barça. No va jugar, això sí, Roberto, el davanter de l'Espanyol, que va debutar jugant tot el partit dissabte passat contra la República Txeca. Però també parlarem molt de bàsquet. Ahir van debutar amb victòries en competició europea el Fiat Girona, que va jugar el seu primer partit de la seva història, com dèiem, en competició europea amb victòria, en aquest cas contra el Dinamo de Bucarest, a la FIBA Europe Cup. També va guanyar a la Champions, en aquest cas, el Joventut, que ho va fer contra el Herzliya israelià. Avui serà el torn del Manresa, que juga, en aquest cas, a l'Eurocup masculina, segona jornada, la primera a casa, el primer partit a casa al Nou Congost. Molt bàsquet, també waterpolo, perquè avui s'estrena la Champions del vigent campió, el Barceloneta, en aquest cas a Sèrbia, a la piscina del Nou Beograd. Ahir va guanyar, de fet, el Sabadell i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat a les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol acaba la llarga finestra de seleccions amb una nova victòria d'Espanya.
1: El combinat estatal amb 5 catalans i 5 jugadors del Barça a l'11 inicial va superar Croàcia, on també hi va jugar el porter blaugrana Livakovic, per 1-2 amb remuntada inclosa. A la segona meitat també va participar Fermín i l'extrem català del Liverpool, Víctor Muñoz. Espanya és l'únic equip que ha guanyat els 4 partits de Nations League que ha jugat en aquesta finestra i obté el bitllet per als quarts de final.
0: D'altra banda, hi va tenir descans amb la seva selecció un altre jugador del Barça, l'anglès Anthony Gordon.
1: Anglaterra va tancar aquesta quarta jornada de Nations League amb una victòria per 3-0 contra la República Txeca. D'altra banda, un altre blaugrana, Marc Bernal, va jugar l'última mitja hora en la golejada de la selecció espanyola sub-21 7-1 contra Romania. També va tenir descans Xavi Espart.
0: El Barça, que ja es va entrenar ahir amb la novetat de Frenkie de Jong.
1: El neerlandès va fer part de l'entrenament amb el grup per agafar ritme després de la lesió amb què va arribar del Mundial i li ha impedit debutar aquest curs amb el Barça. També van entrenar-se ahir els primers internacionals en tornar, l'alemany Adeyemi i l'egipci Hamza.
0: Aquest cap de setmana torna a la primera divisió masculina i ho fa divendres amb el partit de l'Espanyol.
1: El conjunt pericú obre la 8a jornada a la Rosaleda aquest divendres contra el Màlaga. El Barça rebrà dissabte a la tarda al Camp Nou al Getafe.
0: En bàsquet, el Kitsanes Manresa afronta avui la segona jornada d'Eurocup masculina.
1: Els manresans s'estrenen a casa al Nou Congost en competició europea, rebent el Ratio Farm Ulm alemany. L'equip de Diego Campos vol refer de la derrota de dissabte passat contra el Breogán. El duel a partir de 8:45 del vespre.
0: A l'Eurolliga masculina, el Barça rep divendres els Alguiris lituà en primer dels 4 partits consecutius que tindran els blaugranes a casa, al Palau. I ahir, victòries catalanes en les estrenes europees del Fiat Girona i també de la Sisa Joventut.
1: Els gironins van estrenar-se amb victòria en el primer partit europeu de la història del club. L'equip de Moncho Fernández va guanyar 87-75 al Dinamo de Bucarest, el campió romanès, en la primera jornada de la FIBA Europe Cup.
0: I victòria també de la penya, com dèiem, en aquest cas a la Basketball Champions League.
1: Els verd i negres també van guanyar ahir, en aquest cas 86-75, a l'Olímpic de Badalona contra el Herzliya Israelià. Per cert, en categoria femenina, avui debuta la penya a la Lliga Challenge després que el partit de la primera jornada s'hagués d'ajornar aquest cap de setmana passat pel temporal de pluges. Les verd i negres s'estrenen contra el filial del València en un partit que començarà 8:45 del vespre.
0: En handbol també va guanyar ahir en competició europea el Freiking Granollers.
1: Els vallesans es van imposar per 37-31 al Buseu romanès en un partit a porta tancada al Palau d'Esports per la situació que hi ha encara a la ciutat pels forts aiguats principalment d'aquest dilluns passat. Gran primera meitat de l'equip d'Antonio Rama, que va deixar pràcticament sentenciat el partit, tot i que els romanesos van apretar una mica el marcador després del descans.
0: En waterpolo, parlant de competició europea, avui el Barceloneta comença el seu camí cap a la defensa del títol de la Champions masculina.
1: Els mariners, vigents campions d'Europa i també de la Supercopa d'Europa, ara fa uns dies s'estrenen aquest vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd. A la mateixa hora, 8:45, es jugarà l'altre partit del grup C amb el duel croat entre el Bladost i el Jadran Split.
0: I l'altre català d'aquesta Champions masculina, el Sabadell, va debutar ahir amb victòria a Montenegro.
1: Victòria d'un 16-17 de l'equip sabadellenc a la piscina del Jadran Herceg Montenegri. Ahir també, per cert, es van jugar el Barcelona 22, Catalunya 7 i el Terrassa 16, Rubí 10, partits de Lliga a la divisió d'honor masculina i també un Sant Feliu 9, Mataró 22 de la femenina. Avui es disputen, de fet, 2 partits més d'aquesta quarta jornada de divisió d'honor femenina. A 8:45, Horta-Terrassa i a 9:00, Catalunya-Sant Andreu.
0: I en hoquei patins, golejada de la selecció espanyola femenina ahir, aquesta matinada, de fet, el Mundial d'Assumpció al Paraguai.
1: El combinat estatal amb 7 catalanes va superar per 7-1 l'Argentina en el duel de màxims aspirants al títol mundial i s'assegura les semifinals i el primer lloc del grup A quan encara li falta un partit contra Suïssa.
0: D'altra banda, també en aquests World Skate Games d'Assumpció repassem com els ha anat a aquesta última jornada a la resta de catalans.
1: En hoquei línia, la selecció espanyola femenina amb 7 catalanes ha tancat la fase de grups en ple de victòries després de golejar l'Uruguai per 0-16. D'altra banda, la júnior masculina ha superat Nova Zelanda per 0-9 als vuitens de final i avui jugarà als quarts contra Colòmbia. En la modalitat street de patinet, Guifré Obradors ha estat 16è i avança semifinals. I Lucas Caballero, en canvi, s'ha fet mal durant l'escalfament i no ha pogut competir. Finalment, els tres catalans de roller freestyle han accedit a semifinals. Carla Martín, sisena, Mary Muñoz, setzena, i Àlex Fernández, també setzè.
0: I més enllà del Mundial, tornant a l'hoquei patins, acabem amb això, avui juga un partit de Lliga Catalana masculina.
1: Un duel pendent de la primera jornada entre l'Igualada i el Pons Lleida. Ahir es van disputar dos partits d'aquesta Lliga Catalana masculina, Lloret 1, Barça 6 i Caldes 3, Calafell 4. A la Lliga Catalana Femenina, aquest mateix cap de setmana, juga la final a 4, en aquest cas de Bigues i Riells. Les semifinals enfrontaran Cerdanyola i Voltregà d'una banda i Palau i Bigues i Riells de l'altra. El Palau avui té partit pendent de la tercera jornada contra el Mataró a 9:15 del vespre.

0: Dimecres 7 d'octubre, 11 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina va tancar ahir la llarga finestra internacional amb una nova victòria, 1-2 contra Croàcia, completant el ple al combinat estatal amb 4 catalans a l'11, més els blaugranes Pedri i Rodri, i l'entrada de la segona meitat de Fermín i de l'extrem de Liverpool, Víctor Muñoz, va acabar remuntant el gol inicial dels croats amb el porter del Barça, Livakovic, jugant també tot el partit. Escoltem el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
1: Estoy orgulloso por muchos motivos de estos jugadores. Su empeño, su dedicación, su comportamiento, su actitud, su talento, todo. Pero es verdad que hoy era un partido que sabíamos que se iba a poner con esa actitud del rival, obviamente, no podía ser de otra manera. Pero lo hemos sabido entender también muy bien, no hemos vuelto la cara nunca, hemos buscado siempre seguir creciendo, dominar. El primer tiempo ha sido de hacer madurar al rival, hemos sufrido mucho porque, insisto, nos empujaban y se ha vuelto un partido muy duro. Pero el segundo tiempo, pues ya hemos tenido la calma de hacerle el desgastar mucho al rival, de generar ocasiones, de que aparezca Miquel Merino otra vez más.
0: No va tenir minuts ahir Roberto, el davanter de l'Espanyol, que dissabte havia jugat tot el partit en contra de la República Txeca en el seu debut amb l'absoluta. Pel que fa als del Barça, Olmo i Rodri van jugar 71 minuts, Lamine Yamal 78, acumulant-ne gairebé 300 en els 4 partits amb la selecció, i Pedri 87, a més dels 25 minuts de Fermín en el tram final. Escoltem precisament Pedri sobre el partit ahir, la pèrdua de titularitat com a mínim indiscutible amb la selecció i el retorn al Barça.
2: Bueno, está claro que a mí me gusta jugar todos los partidos, pero al fin y al cabo hay muy buenos jugadores que ya están disponibles, el míster es el que decide, y si toca ser suplente pues está a intentar aportar desde el banquillo, y si toca ser titular pues va a salir con dos. Bueno, bien, ahora centrarnos en el club, ya acaba la selección hoy y a centrarnos en el Barça, en dinámica del club y a seguir. El calendario siempre es duro, pero hay que recuperar como se pueda para los partidos que...
0: Com dèiem, ara ja toca tornar amb els clubs, perquè després de dos caps de setmana sense futbol a la primera divisió masculina, aquest divendres torna a la Lliga i ho fa amb el partit de l'Espanyol a Màlaga. El conjunt perico que vol tornar a guanyar després de l'aturada i de l'últim mal partit contra l'Elx per recuperar sensacions. Ahir en parlava en la roda de premsa, lateral, blanc i blau, Omar El-Hilali.
3: Nosotros hemos ido trabajando como veníamos haciendo. Sí que es verdad que bueno, hemos hecho autocrítica, sabemos lo que veníamos haciendo mal y lo estamos corrigiendo, y a partir de ahí a pensar en Málaga y lo que te he dicho, lo que hemos hecho mal corregirlo y lo que hacemos bien pues potenciarlo. Como siempre, lo he visto como siempre, con muchas ganas, con mucha caña, que mete mucha caña, y bueno, como te he dicho, con ganas tanto él como nosotros de revertir la situación, de ganar este viernes, y a partir de ahí, bueno, seguro que ganando todo cambia.
0: Un Omar que, com sentíem, va tornar a elogiar l'entrenador Manolo González i va assegurar que la plantilla està al seu costat.
3: Nosotros siempre hemos estado al lado del proyecto, al lado del entrenador, al lado de todo el mundo. Somos, creo que, un equipo, creo que de estos años, el mejor vestuario que he tenido. Y bueno, tenemos muchas ganas de revertir la situación. El fútbol ganando un partido te cambia todo por completo. Ganas el viernes y bueno, luego lo que ha pasado la gente ya se olvida un poquito. Pero ya te digo, nosotros enfocados en el partido a partido, el día a día, y a partir de ahí ganar el Málaga, que creo que nos irá muy bien.
0: Aquest Màlaga-Espanyol obrirà divendres a les 9, la 8a jornada de Lliga a la primera divisió masculina. El Barça rebrà dissabte a la tarda el Getafe. I en categoria femenina ara tenim aturada de seleccions. La selecció espanyola, amb 5 catalans i finalment 4 jugadores del Barça, després de les que han abandonat la concentració amb molèsties, jugadors amistosos de preparació per al Mundial de l'any vinent, ho farà als Estats Units. Ahir en va parlar en roda de premsa la capitana de la selecció, una de les blaugranes, Irene Paredes.
4: Son dos encuentros que son amistosos, pero lo tomamos como si el Mundial empezara aquí, ¿no? Queremos llegar totalmente preparadas al Mundial. Estos partidos son de los que preparan por el rival, pero también por el contexto. Ahora estamos en un momento en el que somos ranking número uno, ellas están segundas. Nosotras somos las actuales campeonas del mundo, ellas de los Juegos Olímpicos. Pues bueno, yo creo que será uno de los partidos más esperados. A nosotras nos va a servir mucho. Solo les hemos ganado una vez. Somos muy, muy competitivas. Queremos ganarles. Sabemos que será muy difícil, juegan en casa.
0: Aquests dos amistosos seran dissabte i la matinada de dimarts a dimecres. Parlem ara de bàsquet. Ahir, doble victòria catalana en competició europea. Ara en parlem, però avui és el torn del Kitzanes Manresa, que té la segona jornada d'Eurocup masculina i el primer partit a casa, el 9 Congost. Els vegencs reben el Ratiofarm Mulm, alemany. Escoltem l'entrenador assistent del Manresa, Nacho Juan.
5: Concienciados, mentalizados de que podemos hacer las cosas mucho mejor que las que hicimos el partido contra Breogán, con muchas ganas de utilizar la Eurocup como una plataforma y un escenario para mejorar, para construir y también para ganar confianza. Para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Nosotros, en la Eurocup, no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo y generar confianza en el grupo.
0: Avui a 8:45 del vespre, aquest Manresa-Ulm. Ahir, victòries com dèiem de la Penya, ara en parlem, i del Fiat Girona, que va jugar el primer partit europeu de la història del club i va aconseguir guanyar-lo. 87-75 contra el Dinamo de Bucarest, el campió romanès. El conjunt gironí lidera momentàniament el grup B en aquesta FIBA Europe Cup. D'altra banda, la sisa joventut, com dèiem, també va guanyar ahir, en aquest cas 86-75, a l'Olímpic de Badalona contra el Herzliya israelià. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
6: La sisa joventut va debutar ahir a Europa en victòria contra el BNI israelià per 86-75 en un partit sense història. Els verdinegres van agafar 9 punts de renda ja al descans després de la sorpresa inicial quan els israelians, amb 4 triples seguits, van agafar 8 punts de diferència als primers 5 minuts. Però els de Dani Miret van reaccionar ràpid i amb la Provítola anotant juntament amb Virgander i Sulejmanovic al millor del maig amb 20 punts, van aconseguir redreçar la situació i tenir el partit sempre controlat. El tècnic de la penya, Dani Miret, explicava que a l'equip li falta ritme.
7: Les rotacions que hem fet avui són, evidentment, buscant pics d'energia més alts. Penso que encara estem lluny del nostre nivell de ritme, de to físic, i el que hem de fer doncs, és sumar gent que ens reporti realment aquesta solidesa. Dominar més el ritme del partit i dominar més i ser més agressius i més perillosos.
6: Abans del maig es va plantejar la suspensió del partit, igual que dissabte contra el Morabanc Andorra, perquè van saltar les S-Alarm per fortes pluges. Però el partit es va jugar amb 2.800 espectadors a les graderies. El pròxim partit a Europa serà d'aquí a 15 dies, també al Palau Olímpic, contra el Telekom Bonn Alemany.
0: Gràcies, Ferran. Per cert, aquesta categoria femenina avui debuta a la penya, a la Lliga Challenge, després que el partit de la primera jornada s'hagués d'ajornar aquest cap de setmana passat pel temporal de pluges. Les verdinegres s'estrenen contra el filial del València en un partit que començarà a 8:15 del vespre. I en handbol també va guanyar ahir en competició europea el Freking Granollers, que s'ha imposat 37-31 al Busau romanès en un partit a porta tancada al Palau d'Esports. Una mica estrany per la situació a la que hi ha encara la capital vallesana pels forts aiguats, principalment, que van caure aquest dilluns passat. Ràdio Granollers, Arnau Camí.
8: Amb el Palau d'Esports de Granollers totalment buit per les restriccions aplicades per la situació meteorològica, l'equip vallesà ha superat amb marge el Busau romanès. Els d'Antonio Rama han trobat a faltar l'escalfor del públic que ben segur hauria gaudit d'un gran joc mostrat pels granollerins. Ja a la primera meitat, el Freikin, mitjançant una gran defensa acompanyada de les aturades de Pau Paniti, ha provocat que al descans l'equip vallesà disposés d'una diferència de 9 gols. Aquest és Antonio Rama, entrenador del Freikin Balonmano Granollers.
9: Va, raro. És estrany perquè quan crides tu i et sents només a tu, no? I es veu aquesta fredor, no? Que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssima falta a la gent, hem trobat molt a faltar a l'infern. Només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit. I segur que amb el Palau, doncs, com estem acostumats a tenir els partits d'Europa, doncs aquesta segona part ens haguessin apretat més i haguéssim empujat una miqueta més per no perdre aquest parcial.
8: A la represa, els locals han mantingut la intensitat i han dominat el ritme de partit. Un enfrontament que, malgrat disputar-se en condicions atípiques, ha acabat amb els primers 2 punts pel Freikin Balonmano Granollers.
0: Gràcies, Arnau. I acabem amb beisbol. No, encara no acabem. Ara parlem de la CIBA Beisbol perquè la selecció espanyola masculina, farcida de catalans, es prepara aquests dies a casa nostra i aquest mateix migdia ha jugat un partit amistós contra França a Barcelona, Montjuïc. I ahir tenim el company de Cugat Media, Joan García, amb protagonistes. Joan, bon dia.
10: Molt bon dia, Martí. Doncs, efectivament, ens trobem des de l'estadi Carlos Pérez de Rozas, aquí a Montjuïc, on la selecció espanyola que prepara aquesta participació en aquest torneig que buscarà classificar-se per la prèvia dels Jocs Olímpics. I estem aquí amb el seleccionador espanyol. Acaben de derrotar a França per 6-1. És el Marvin Benard. Marvin, buenos días.
11: Buenos días, buenos días.
10: Bueno, explícanos un poquito. Hoy, victoria, estáis preparando esta competición donde, bueno, hay que quedar entre los dos primeros para poder acceder a esa fase previa a los Juegos Olímpicos. ¿Cómo es el equipo? ¿Cómo es a los chicos?
11: Mira, como te dije anteriormente, que a mí me encanta el equipo que tenemos. Yo siempre me gusta mantener un equipo suelto, entonces yo bromeo mucho con ellos, pero también hay una línea que no se cruza en el sentido de que se bromea demasiado. Me encanta los veteranos que tenemos porque ellos son de esos que entienden la diferencia en estar bromeando y cuando se tiene que trabajar. Entonces, cuando se mantiene el equipo suelto, ellos te entregan, se entregan y juegan muy bien.
10: ¿Qué hace alguien de Nicaragua aquí? Ex jugador profesional de los Estados Unidos de béisbol, ¿no?
11: Bueno, mira, yo me retiré, yo estaba con los Gigantes de San Francisco en las Grandes Ligas de 95 al 2003 y después tuve mucho surgía terminé con 9 cirugías. Entonces, andaba aquí hace 2 años haciendo clínica con la asociación de alumnos de la Major League Baseball. Y conocí a Eric y hablando de un día al otro, me llamó Víctor, que es el coordinador de nosotros, preguntando que si conocía a alguien que tiene experiencia de manager, pero no está afiliado a ninguna organización.
12: Y aquí estás, ¿no?
11: Aquí estoy.
12: ¿Sueño Juegos Olímpicos?
11: Claro, claro. O sea que no es cualquiera que tiene la oportunidad de hacer algo así. Y no, yo creo que nosotros tenemos una buena puerta, una buena ventana para entrar a eso con la clasificatoria. Entonces, mucho ánimo para eso.
12: Muy bien, pues muchas gracias.
11: Gràcies a ti.
12: Doncs jo, escolta, Martí, primer seleccionador i ara un jugador, és català, juga a Bolonia, a Itàlia, és el Marc Civit. Marc, explica'ns una miqueta, jugar aquí a casa, fase prèvia, l'objectiu és clar, quedar entre els dos primers i anar a la fase prèvia als Jocs Olímpics, no?
13: Sí, és un moment molt important per nosaltres, tant per l'equip com a la federació, com al país, i tenir un event d'aquesta magnitud aquí a casa és increïble, i poder jugar a la selecció espanyola. Algú que al final és el que busquem des que comencem a jugar i tenir aquesta oportunitat aquí a les mans, a casa, finalment és una cosa que no volem deixar escapar.
12: Fa molts anys que la selecció espanyola no juga als Jocs Olímpics, de fet des de Barcelona 92 com a organitzador, sí que és veritat que fa 2 anys veu cada campions d'Europa. Una mica quina és la teva trajectòria i si aquest somni de jugar a Los Angeles és factible?
13: Bueno, jo soc professional des de fa 9 anys, vaig jugar als Estats Units, ara des de fa 4 anys jugo a Itàlia. I sí, per mi especialment els Jocs Olímpics són molt importants perquè, bueno, el meu pare va jugar al 92. Llavors, sempre ha quedat a la família aquesta història de que els Jocs Olímpics és el més gran que hi ha, més que el Clàssic Mundial, que en aquella època no hi era. Però sí, el Jocs Olímpics per mi és l'objectiu més gran que tinc com jugador.
12: Molt bé, doncs molta sort. Primer aquí a Barcelona, després Japó, Taiwan, que serà la segona seu, però primer cal superar aquesta porta d'aquí a Barcelona. Marc, tota la sort del món i que vagi molt bé.
13: Moltes gràcies.
12: Doncs res, Martí, ja has escoltat a un fill d'un exjugador català que va jugar als Jocs Olímpics aquí, és el Marc Civit, i bé, aquest cap de setmana a Espanya, que tindrà de rivals a Colòmbia, a Itàlia i també tindrà davant Alemanya, veurem si poden quedar entre els dos primers i d'aquesta manera accedir a aquesta fase prèvia dels Jocs Olímpics.
0: Gràcies, Joan. I acabem així, ara sí, amb hoquei patins. Avui es juga un partit de Lliga Catalana masculina pendent de la primera jornada entre l'Igualada i el Pons Lleida. Ua, ulli de ràdio, Sergi Guiu.
14: Després de la patacada del passat cap de setmana a la pista del Noi, on el Pons Lleida va perdre 5-0, el conjunt de la capital del Sirià disputa el tercer partit de la fase de grups de la Lliga Catalana, conscient que la classificació per la final a 4 és feina complicada i que en aquest sentit l'equip s'ha de centrar en recuperar sensacions perdudes en l'anterior partit. Ho explicava l'entrenador Carlos Cortijo.
15: Sí, venimos con asimilando conceptos. Y el otro día como que un poco nos caímos. Pues venga, a ver si conseguimos recuperar todas estas sensaciones positivas y hacer un partido completo. Estamos en el proceso de pretemporada, cierto que es una competición como la Liga Catalana, pero bueno, en este momento y viendo el partido del otro día, más queremos centrarnos en nosotros, en nuestro juego, más que en el rival, que al final el rival ya sabemos todos la envergadura que tiene. Vamos a ir allí con ilusión, con ambición, a ver si hacemos un buen partido y podernos volver con buenas sensaciones.
14: L'enfrontament d'un altre de sortida avui a 8:45 de la nit a Les Comes.
0: Gràcies, Sergi. I 2 resultats d'ahir d'aquesta Lliga Catalana masculina. El Lloret 1, Barça 6 i el Caldes 3, Calafell 4. Ràdio Vallvé i Toni Cansino.
16: Victòria ajustada del Calafell a Menorquina al camp del Caldes per 3-4. El conjunt del Baix Penedès ha portat sempre la iniciativa i s'ha posat fins a 1-4 al marcador. El Caldes ha retallat diferències però ha estat a les acaballes del partit. L'entrenador visitant, Guillem Cabestany, diu que surt content pel resultat final, tot i les baixes importants de l'equip.
17: Doncs el partit d'ahir estem relativament contents. Tot i ser un partit de pretemporada de Lliga Catalana, que no és la competició més important, la situació amb 4 baixes del primer equip i 2 baixes del segon equip ens va posar molt a prova i, per tant, entenent que va ser una situació bastant especial, l'equip va donar bastant bon nivell, ens van ajudar molt els jugadors joves del segon equip i, per tant, li traiem conclusions positives i sortim bastant contents.
16: Així doncs, dissabte partiràs al Joan Ortoll davant el Reus, on ha de sortir al primer lloc de la classificació per la Final Four.
0: Gràcies, Toni. Aquest cap de setmana s'ha completat aquesta fase de grups de la Lliga Catalana Masculina per definir els quatre equips que jugaran el 17 i 18 d'octubre a Santa Perpètua de Mogoda. A la Lliga Catalana Femenina, per cert, aquest mateix cap de setmana ja tenim la final a 4, que juga Bigues i Riells. Les semifinals s'enfronten Cerdanyola i Voltregà d'una banda, Palau i Bigues i Riells de l'altra, el Palau que avui té partit pendent de la tercera jornada contra el Mataró a 8:45 del vespre. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira...
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Viladesau de Sant Cugat.
5: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
4: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
6: Amb el patrocini de... l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
5: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
3: Bon dia i bon dimecres, 7 d'octubre de 2026. Això és l'Enjoc.
2: Enjoc. Amb Martí González.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol acaba la llarga finestra de seleccions amb una nova victòria d'Espanya.
1: El combinat estatal amb 5 catalans i 5 jugadors del Barça, l'11 inicial va superar Croàcia, on també hi va jugar el porter blaugrana Livakovic, per 1-2 amb remuntada inclosa. A la segona meitat també va participar Fermín i l'extrem català al Liverpool, Víctor Muñoz. Espanya és l'únic equip que ha guanyat els 4 partits de la Nations League que ha jugat en aquesta finestra i obté bitllet directe per als quarts de final.
0: D'altra banda, hi va tenir descans en la seva selecció un altre jugador del Barça, l'anglès Anthony Gordon.
1: Anglaterra va tancar aquesta quarta jornada de Nations League amb una victòria per 3-0 contra la República Txeca. D'altra banda, un altre blaugrana, Marc Bernal, va jugar l'última mitja hora en la golejada de la selecció espanyola sub-21, 7-1 contra Romania. També va tenir descans Xavi Spar.
0: El Barça ja es va entrenar ahir amb la novetat de Frenkie de Jong.
1: El neerlandès va fer part de l'entrenament amb el grup per agafar ritme després de la lesió amb què va arribar del Mundial i li ha evitat debutar de moment aquest curs amb el Barça. També van entrenar-se ahir els primers internacionals en arribar, l'alemany Adeyemi i l'egipci Hamza.
0: Aquest cap de setmana torna a la primera divisió masculina i ho fa divendres amb el partit de l'Espanyol.
1: El conjunt perico obté obra, volíem dir, la 8a jornada a la Rosaleda, que divendres a les 9 del vespre. El Barça rebrà dissabte a la tarda al Camp Nou al Getafe.
0: En bàsquet, el Quinsanes Manresa afronta avui la segona jornada d'Eurocup masculina.
1: Els manresans s'estrenen a casa el nou Congost en competició europea, rebent el Ratio Farm Ulm alemany. L'equip de Diego Campos vol refer de la derrota dissabte passat contra el Breogán. El duel a partir de 8:45 del vespre.
0: A l'Eurolliga masculina, per cert, el Barça rep divendres els Alguiris Lituà, el primer partit dels 4 que ha de disputar seguits a casa, al Palau, i ahir victòries catalanes en les estrenes europees del Fiat Girona i de la Sisè Joventut.
1: Els gironins van estrenar-se amb victòria en el primer partit europeu de la història del club. L'equip de Moncho Fernández va guanyar 87-75 al Dinamo Bucarest, el campió romanès, en la primera jornada de la FIBA Europe Cup.
0: I victòria també ahir de la penya, en aquest cas a la Basketball Champions League.
1: Els verdinegres també van guanyar ahir, en aquest cas, 86-75 a l'Olímpic de Badalona contra el Seirilla israelià. Per cert, en categoria femenina, avui debuta la penya a la Lliga Challenge després que el partit de la primera jornada s'hagués de jornar aquest cap de setmana passat pel temporal de pluja. Les verdinegres s'estrenen contra el filial del València en un partit que començarà a 8:15 del vespre.
0: En handbol també va guanyar ahir en competició europea el Freaking Granollers.
1: Els vallesans es van imposar 37-31 al Busau romanès en un partit a porta tancada al Palau d'Esports per la situació que hi ha encara a la ciutat pels forts aiguats principalment d'aquest dilluns. Gran primera meitat de l'equip d'Antonio Rama, que va deixar pràcticament sentenciat el partit, tot i que els romanesos van apretar una miqueta al marcador després del descans.
0: En waterpolo, parlant de competició europea, avui el Barceloneta comença el seu camí per a la defensa del títol de la Champions masculina.
1: Els mariners, vigents campions d'Europa i també de la Supercopa d'Europa, ara fa uns dies, s'estrena aquest vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd. A la mateixa hora, dels 8:45, es jugarà l'altre partit del grup C amb el duel croat entre el Ladost i el Jadran Split.
0: I l'altre català d'aquesta Champions, el Sabadell, va debutar ahir amb victòria a Montenegro.
1: Victòria d'un 16-17 de l'equip sabadellenca a la piscina del Jadran Herceg Montenegrí. Ahir també, per cert, es van jugar el Barcelona 22, Catalunya 7 i el Terrassa 16, Rubí 10. Partits de Lliga, la divisió d'honor masculina i també un Sant Feliu 9, Mataró 22 de la femenina. Avui es disputen, de fet, dos partits més d'aquesta quarta jornada de divisió d'honor femenina. A 8:45, Horta-Terrassa, i a les 9, Catalunya-Sant Andreu.
0: I en hoquei patins, golejada de la selecció espanyola femenina ahir al Mundial d'Assumpción, al Paraguai.
1: El combinat estatal, amb 7 catalanes, va superar 7-1 l'Argentina al duel de màxims aspirants al títol mundial i s'assegura les semis i el primer lloc del grup A, quan encara li falta un partit contra Suïssa.
0: D'altra banda, també en aquests World Skate Games, ja ho direm, d'Assumpción, repassem com els ha anat aquesta última jornada la resta de catalans.
1: Doncs un resum ràpid, Martí, en hoquei línia, la selecció espanyola femenina, amb 7 catalanes, a tancar la fase de grups en ple de victòries després de golejar l'Uruguai 16-0. D'altra banda, la júnior masculina superà Nova Zelanda per 0-9 als vuitens de final i avui jugarà als quarts contra Colòmbia. A la modalitat street de patinet, Guifré Obradors ha estat 16è i abans de semis, i Lucas Caballero en canvi s'ha fet mal durant l'escalfament i no ha pogut competir. Finalment, els tres catalans de roller freestyle han accedit a semis. Carla Martín, 6è, Meri Muñoz, 16è i Àlex Fernández, 16è.
0: I més enllà del Mundial, tornant a l'hoquei patins, acabem amb això, avui juga un partit de Lliga Catalana Masculina.
1: Un duel pendent de la primera jornada entre l'Igualada i el Pont Lleida. Ahir es van disputar dos partits d'aquesta Lliga Catalana Masculina. Lloret 1, Barça 6, Caldes 3, Calafell 4. A la Lliga Catalana Femenina, aquest mateix cap de setmana es juga la final a 4, en aquest cas a Vigues i Riells. Les semis enfrontaran Cerdanyola i Voltregà d'una banda i Palau i Vigues de l'altra. El Palau avui té partit pendent de la tercera jornada contra el Mataró a 9:15 del vespre.

0: Dimecres 7 d'octubre, 6 minuts passen de 2:45. Comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina va tancar ahir la llarga finestra internacional amb una nova victòria 1-2 contra Croàcia, completant el ple al comiat estatal amb 4 catalans a l'11, a més dels blaugranes, 5 catalans a l'11, volíem dir, a més dels blaugranes Pedri i Rodri, i l'entrada a la segona meitat de Fermín i de l'extrem de Liverpool Víctor Muñoz va acabar remuntant el gol inicial dels croats, on també hi va jugar el porter del Barça, Livakovic, tot el partit. Escoltem el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente.
1: No nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar. Pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero si verdaderamente haces todo lo que tienes que hacer para intentar conseguir la victoria, estás más cerca de ganar. Este equipo ha demostrado, no hoy solo, sino durante toda su trayectoria, que siempre va a ganar todos los partidos. Y no nos conformamos, como dije también, con el título de campeón del mundo. Queremos seguir mejorando. Hay margen de mejora, mucho margen de mejora todavía. Así que ese es todavía nuestro objetivo, seguir haciendo, creciendo como equipo y conseguir metas, todas las metas que nos pongamos por delante.
0: No va tenir minuts ahir Roberto, el davanter de l'Espanyol, que dissabte havia jugat tot el partit en la República Txeca en el seu debut amb l'absoluta. Pel que fa als jugadors del Barça, Olmo i Rodri van jugar 71 minuts, Lamine Yamal 78, acumulant-me gairebé 300 en els 4 partits amb la selecció en 10 dies, i Pedri 87, a més dels 25 de Fermín en el tram final. Escoltem també un altre dels catalans, a lateral del Real Madrid, Marco Corella.
2: Yo creo que lo más importante ha sido la reacción del equipo. También un toque de atención, ¿no? Que si salimos relajados cualquier equipo nos puede hacer daño, y bueno, al final 3 puntos más clasificados y otro partido más sin perder.
3: Me ha servido para desconectar, para seguir preparando también 3 partidos para seguir cogiendo ritmo y bueno, con ganas de volver al equipo, de volver a la rutina y sobre todo de seguir en una buena dinámica y conseguir victorias.
0: Com dèiem, ara ja toca tornar amb els clubs, perquè després de 2 caps de setmana sense futbol, a la primera divisió masculina, aquest divendres torna a la Lliga i ho fa amb el partit de l'Espanyol a Màlaga, el conjunt perico que vol tornar a guanyar després de l'aturada i de l'últim mal partit contra l'Elx per recuperar sensacions. Ahir en parlava en roda de premsa el lateral blanquiblau Omar El Hilali, que va defensar un cop més el seu entrenador, Manuel González.
4: Eso se siente. Al final creo que es un entrenador que sabe muy, muy bien gestionar un vestuario, sabe también llevar a los jóvenes, a la gente veterana, y si tanta gente del vestuario lo dice, será por algo. A partir de ahí estamos a su lado, lo apoyamos, como creo que la mayoría o todos de los compañeros, siempre que le preguntas por el míster te van a decir lo mismo. Es un míster muy exigente, cuando toca trabajar es el primero, y luego cuando toca estar de un poquito cachondeo también es el primero. Y luego, bueno, creo que ya todos lo conocemos, lo veis en el partido, es muy, muy, muy cañero y la verdad que estamos muy contentos con él.
0: Un Omar que, més enllà d'això, també va parlar de la competitivitat a la seva posició, lateral dret, amb el debut ja d'Andoni Gorosabel, un dels nouvinguts aquest any, i els bons minuts també del jove del planter, José Ángel.
4: Siempre es bueno que se sume gente a la causa. Ya sabemos la trayectoria que tiene Andoni. Luego José Ángel, bueno, también es un chico que tiene mucho nivel y a partir de ahí, ya te digo, competir al máximo y el míster, pues, que cada semana decida quién tiene que jugar.
0: Aquest Màlaga espanyol obrirà divendres a les 9 la 8a jornada de primera divisió. El Barça rebrà dissabte a la tarda el Getafe. I en categoria femenina ara tenim aturada les seleccions. La selecció espanyola amb 5 catalanes i finalment 4 jugadores del Barça, de moment, després de les que han abandonat la concentració amb molèsties, juga 2 amistosos de preparació per al Mundial de l'any vinent als Estats Units. Ahir en va parlar en roda de premsa la capitana de la selecció, una de les blaugranes, la central Irene Paredes.
5: Pocas pruebas mejores existen. Es verdad que, bueno, que hay que mirar el momento de temporada, que no hay nada definitivo, que contamos con algunas bajas, ojalá se recuperen pronto y que para el momento final podamos estar las jugadoras todas en buenas condiciones para que Sonia pueda seleccionar a las que considere necesarias, pero evidentemente es un partido que nos va a exigir mucho, que vamos a tener que hacer las cosas muy, muy bien para competirlo y ojalá ganarlo.
0: Paredes aquí també li van preguntar per 2 companyes seves al Barça, Cata Coll, que no va arribar a viatjar per unes molèsties musculars, tot i que estava convocada, i Clàudia Pina, que està en un gran moment de forma, com ho demostren els 4 gols en 45 minuts que va fer diumenge passat contra el Madrid, però que també arrossega molèsties.
5: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando, ojalá se pueda quedar, señal de que está bien, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar, ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
0: Aquests 2 amistosos seran dissabte i la matinada de dimarts i dimecres. I encara en futbol, un apunt, en competició de clubs, continua la indignació al Terrassa per la suspensió del partit d'aquest diumenge contra el Girona B. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa, Micro Magosa.
6: Sorpresa i perplexitat del Terrassa Futbol Club, i és que encara espera la data del partit suspès d'aquest passat diumenge davant el Girona B. El conjunt agarenc que emet un extens comunicat on diu que a dia d'avui el Terrassa continua sense rebre còpia de la sol·licitud d'ajornament del Girona Futbol Club d'aquest passat diumenge 4 d'octubre, malgrat haver reclamat de manera immediata i en reiterades ocasions a la Federació Espanyola per poder al·legar abans de la decisió definitiva. El que hauria d'haver-se facilitat en la notificació telefònica de diumenge a les 10 del matí continua sense lliurar-se. 74 hores després, només pot esperar el Terrassa que aquella sol·licitud es rebés aleshores per escrit i que el procediment no es tramités de manera merament verbal, sense el document que no ho pot verificar. Recordem que el Terrassa diu que reitera la petició de trasllat immediat d'aquest escrit i de tota la documentació que l'acompanyi, i es reserva totes les accions federatives, administratives i civils que siguin procedents. Per tant, continua el culebrot d'aquest Terrassa Futbol Club Girona B, que encara no s'ha disputat, però déu-n'hi-do tot el que ha donat a parlar.
0: Gràcies, Miqui. En bàsquet, ahir doble victòria catalana en competició europea. Ara en parlem, però avui és el torn del Quinzanes Manresa, que té la segona jornada d'Eurocup masculina i el primer partit a casa, al Nou Congost. Els vegencs reben el Ratiofar Mulm, Alemanya, 8:45 del vespre. La breve és de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
7: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Quinzanes Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
8: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
7: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel Nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
0: Gràcies, Jordi. A l'Eurolliga masculina, el Barça rep divendres els Alguiris Lituan, el primer dels quatre partits consecutius que tindran els blaugranes a casa al Palau. I ahir, victòries, com dèiem, de la Penya, ara en parlem, i també del FIAC Girona, que va jugar el primer partit europeu de la seva història, de la història del club, i va aconseguir guanyar-lo 87-75 contra el Dinamo de Bucarest, el campió romanès. En parlava l'entrenador Moncho Fernández.
9: Hem estat el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs molt contents de formar part de la història d'aquest club. Et dono molt valor a la victòria, perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de competició europea, i tinc que ser coherent. El bàsquet no ha estat superbrillant, però sí l'esforç, i quan demanes esforç i l'equip et dona esforç, hi ha que estar feliç, ho estic.
0: El conjunt gironí lidera momentàniament el grup B en aquesta FIBA Europe Cup. D'altra banda, la sisa joventut també va guanyar ahir, en aquest cas 86-75, a l'Olímpic de Badalona contra el Herzliya israelià. Avui s'ha de jugar un altre partit del grup H entre el Bonn alemany i el Porto. Per cert, en categoria femenina, avui debuta la penya també a la Lliga Challenge, en aquest cas, segona categoria estatal del bàsquet femení, després que el partit de la primera jornada s'hagués d'ajornar aquest que passava passat pel temporal de pluges. Les verdinegres estrenen contra el filial del València a 8:45 del vespre. I tornant a la categoria masculina, l'Ilerna Lleida ja treballa perquè els errors acumulats en l'últim minut de partit contra el Sant Pablo Burgos d'aquest diumenge, en parlàvem ahir i també dilluns, no es tornin a repetir. Ho ha de Ràdio, Sergi Guiu.
10: Sense cap mena de dubte, el darrer minut del partit entre l'Ilerna Lleida i el San Pablo Burgos ha estat el moment que s'ha quedat a la retina de l'entorn Bordeus i el protagonista en l'anàlisi intern que s'ha fet al vestidor en aquest inici de setmana. Un seguit d'errors encadenats i una sensació de baixar els braços van portar l'Ilerna Lleida a perdre en el debut a l'Espai Fruita Barris. Ha preguntat per aquest darrer minut i per les conclusions que n'ha extret l'equip el jugador Dani García. Ens ha respost això.
11: Bueno, jo penso que aquest darrer minut va ser fruit de la frustració, no?, de perdre, d'anar perdent i bueno, de fer uns últims minuts que el Burgos es va posar per davant, però bueno, ja ho hem parlat, som conscients de la importància que té els 40 minuts del partit i de l'average també, no? Hem parlat de l'average amb els altres equips, que és importantíssim i no tornarà a passar, però bueno, hem après de l'acció i ja, no, a seguir el pròxim partit, ja hem de pensar-hi.
10: Tot i que el vestidor no amaga estar molest per no haver estrenat el curs al Barris Nord amb victòria, un dels missatges que han transmès aquest dimecres és el de mantenir la calma i tenir clar que tot plegat acaba de començar.
0: Gràcies, Sergi. En handbol, també va guanyar ahir en competició europea el Freaking Granollers, que s'ha imposat 37-31 al Busau Romanès, un partit a porta tancada al Palau d'Esports per la situació que encara hi ha a la capital vallesana pels forts aiguats principalment de dilluns. Gran primera meitat a l'equip d'Antonio Rama, que va deixar pràcticament sentenciat el partit, tot i que els romanesos van apretar una mica el marcador després del descans. En parlava precisament Rama.
12: Raro, és estrany, perquè quan crides tu i et sents només a tu, no?, i es veu aquesta fredor, no?, que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssima falta a la gent, hem trobat molt a faltar a l'infern. Només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit. Sí que és veritat que la primera part ha sigut, penso que, excel·lent, i segur que amb el palau, doncs, com estem acostumats a tenir els partits d'Europa, doncs aquesta segona part ens haguessin apretat més i haguéssim empujat una miqueta més per no perdre aquest parcial. Però bueno, també s'ha de ser realista, és un equip que és capaç d'aixecar partits i de fer les coses molt bé, i supercontent per aquests dos primers punts.
0: Primers dos punts per la Granollers a la European League masculina per quedar-se segon del grup E, per darrere del Flensburg alemany, que ahir va tornar a guanyar, en aquest cas, l'Agua Santas milanesa portuguès. I en waterpolo, parlant de competició europea, avui el Barceloneta comença el seu camí per a la defensa del títol de la Champions masculina. Els mariners, vigents campions d'Europa i també de la Supercopa d'Europa per fa uns dies, s'estrenen aquest vespre a Sèrbia, a la piscina del Novi Beograd. A 8:45, a la mateixa hora, jugarà l'altre partit del grup C amb el duet croat entre el Mladost i el Jadran Split. I l'altre català d'aquesta Champions, el masculí, el Sabadell, va debutar ahir amb victòria a Montenegro, a la piscina del Jadran Herzeg, 16-17. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
13: Bon dia. El club va sortir més viu a Montenegro, però del 3-6 es va passar al 8-6 en un 3 i no res. Al final van decidir 3 gols consecutius, 2 de Costa Berca i un de Rafa Vergara en poc més d'un minut. També un últim xut sobre la botzina del Jadran, en què la pilota es va estavellar al travesser i no va creuar sencera la línia imaginària de la porteria de Dolorrio. Sergi Cabanes, autor de 3 dianes, destacava la força del col·lectiu per endur-se 3 punts molt valuosos.
14: És molt important començar amb bones sensacions. És un grup molt competit, crec que havíem de venir aquí creient en nosaltres, en el nostre sistema. Hem tingut moments d'altibaixos, però hem jugat com un equip, hem jugat fins al final. I al final una mica la tàctica ha sigut la que ens ha decantat, ens hem agafat a aquesta distància de 2 i després l'hem defensat amb totes les nostres forces i al final hem aconseguit treure el resultat.
13: L'Astralpool arrenca segon del grup A després que l'Olympiacos no tingués problemes per golejar a domicili el Vaspo Hannover per 10-17. Precisament, el conjunt alemany serà el següent rival en l'estrena a Can Llong del dia 27.
0: Gràcies, Pau. I en hoquei patins, avui juga un partit de Lliga Catalana masculina. Pendent de la primera jornada, entre l'Igualada i el Pons Lleida, 2 resultats d'ahir d'aquesta Lliga Catalana masculina. Lloret 1, Barça 6 i Caldes 3, Calafell 4. Radio Caldes, Òscar Guijarro.
15: Això mateix, el Calafell es va avançar al minut 13, però el Caldes va respondre de seguida amb l'1-1 al minut 15. A partir d'aquí, els visitants van posar la directa i van sentenciar el primer tram del partit amb 3 gols entre els minuts 25 i 35, que van deixar el marcador en un 1-4 molt complicat per als calderins. La reacció local va arribar a la represa, amb 2 gols als minuts 43 i 49. Tot i això, no van ser suficients i van acabar deixant el partit en el 3-4 definitiu. De les sensacions que deixa el partit i del que ha de millorar l'equip, en parla Pau Cardona, un dels jugadors que s'ha incorporat aquest any del filial a la primera plantilla de Rec amb la Sara.
16: Tot i que el resultat no va ser el que volíem, crec que vam fer un pas endavant respecte al partit contra el Reus. Durant la setmana vam treballar alguns dels errors que havien comès contra el Reus. Crec que aquest cop vam estar molt més sòlids en aquests aspectes. Encara tenim moments amb una baixada de nivell, i que això contra equips d'aquest nivell ho acabes pagant.
15: Amb aquesta derrota, doncs, el Rèquem es queda amb 0 punts i fora de la final a 4. Tot i això, els calderins encara tenen pendent un últim partit de grup contra el Maçanet.
0: Gràcies, Òscar. I en tenis taula, aquest cap de setmana passat va començar la competició de la Superdivisió. Ara en parlàvem la setmana passada amb 3 equips catalans de la masculina, 2 de la femenina. Un d'ells, el Girbau Vic, que es va estrenar amb derrota clara, 4-1. Això és enganyosa, a Linares. Ràdio Vic, Pep Portet.
17: El Girbau Vic, tenis taula de la Superdivisió femenina de tenis taula, va començar divendres passat la temporada amb una derrota per 4-1 al local de joc del Clíniques Linares. Gaby Feher davant Julia Martín va sumar l'únic punt biguetà, mentre Sílvia Coll perdia per 3-1 davant la tailandesa Wang Wissa i Camila Moscoso queia per 3-2 davant Roxana Istrate. Aquest maig va ser clau, ja que la biguetana va aixecar un 2-0 en contra per disposar de 4 pilotes de partit, però va caure per 16-14 al cinquè joc, en una jugada polèmica amb un punt amb empat a 14 on va aixecar la mà i no es va parar el punt. Aquest punt va ser clau i una victòria biguetana obria el camí dels punts, però les derrotes de Sílvia Coll a Mistrate per 3-1 i de Feher amb Wang Wissa per un ajustat 3-2 van deixar el 4-1 definitiu. Gaby Feher valora aquest maig.
18: El partit contra Linares, l'alineació no ens va sortir com volíem i també els dos partits que van ser 3-2 van anar per l'altre costat, van tenir una mica més de sort i nosaltres vam donar tot, vam lluitar, però aquesta vegada la sort va acompanyar a elles. També és veritat que nosaltres vam anar amb dos nacionals, que el club aposta per les joves jugadores i això, vulguis o no, en partits així, quan hi ha dues estrangeres en un altre equip, doncs sí, es nota. Però estan jugant molt bé les dues, estan entrenant a tope, millorant cada dia i els resultats ja estic segura que ja ens sortiran, ja que som un equip i sempre lluitem. Ara toca mirar endavant pels propers partits.
17: Ara les biguetanes no tornen a jugar fins al proper 23 d'octubre, en què rebran a casa el Sanse.
0: Gràcies, Pep. El partit de l'Almiró Ganxet es va suspendre per les condicions meteorològiques, per la impossibilitat de viatge, i a la Superdivisió masculina, desfeta del Borges a 4-1 a Santiago i de l'Hospitalet 2-4 contra Linares. L'únic que va començar guanyant dels catalans va ser l'Olot 2-4 a Alacant. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
19: El club tenis taula Olot s'ha estrenat a Superdivisió aquesta temporada 2026-2027. El club olotí té clar que l'objectiu per aquesta temporada, tot i que és complicat, és aconseguir igualar o superar el curs passat. Aquest divendres, Rafael de las Heras, Miguel Ángel Pantoja i Damien Provost tornaven a viatjar junts per jugar el primer enfrontament de la temporada contra un rival que és un dels favorits per quedar a la part alta. El resultat final ha estat de 2-4 amb una victòria per Rafa de las Heras i Damien Provost i dues victòries per Pantoja. El tècnic Marc Costa explica que és una victòria important per començar la temporada de la millor manera possible.
20: El primer partit de la temporada hem guanyat 4-2 a un camp complicadíssim que segurament avui hi puntuaran molt pocs equips. Hem començat 3-0, fantàstic, jugant increïblement bé dels millors partits que hem començat des que estem en aquesta categoria. Després, bueno, ells també tenen molt bon equip, s'han posat 3-2, però penso que l'últim punt amb Milan Pantoja ha jugat increïble, ha jugat molt i molt bé, ha estat en tot moment a la taula i 3-1. Per un total de 4-2 a casa, doncs primer partit de Lliga, primera victòria fora, que és importantíssim de no saber guanyar.
19: L'Olot ha imposat una superioritat important en els primers partits. Tot i que un 3-0 ja semblava tot fet, finalment Tobias Rasmussen ha guanyat a De las Heras i Albert Torlillo ha retallat distàncies en Provost. Finalment, el mateix Pantoja és qui ha tancat amb la victòria amb un 3-1 en el seu partit contra Humberto Manjani.
21: Bueno, la verdad que el sabor de Boca ha sido inmejorable y hemos conseguido la primera victoria de la temporada. 4-2 ante Alicante, la verdad que el equipo muy contento. Mira, a seguir quedando calla.
19: Ara el club tenis Olot haurà d'esperar fins a finals d'octubre per jugar el seu primer partit a casa contra l'Atlético San Sebastián.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aima Antric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres tornem demà, que serà dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau VI i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
5: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
9: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest dimecres 7 d'octubre de 2026.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Joan Garcia, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Alba.
0: L'exalcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, situa la ciutat com un node clau per atraure talent i impulsar la innovació dins l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho ha dit en la conferència inaugural del curs de l'aula d'extensió universitària celebrada al Sant Cugat Trade Center.
2: Conesa ha destacat el pes empresarial i de coneixement de Sant Cugat amb uns 66.000 llocs de treball, especialment als àmbits de la salut i la vida, i de la tecnologia i la innovació. I entre els reptes de futur de la ciutat s'ha situat l'habitatge com una qüestió prioritària, també de cara a les eleccions municipals del 2027. Escoltem Mercè Conesa.
3: L'habitatge ha d'estar a l'agenda i d'una manera molt rellevant, perquè sense cap mena de dubte és el que fa consolidar el talent i és el que fa consolidar també doncs, l'atracció d'aquests perfils que després treballen a les empreses, són els que desenvolupen no, la ciència, la tecnologia, els productes, els serveis, etc.
2: Conesa també ha reclamat millores en la mobilitat metropolitana i ha defensat continuar reforçant el teixit empresarial santcugatenc.
0: I no deixem la política perquè Junts per Sant Cugat celebra l'aixecament de l'ordre de detenció de Carles Puigdemont i ho qualifica de derrota de l'Estat. La formació considera que el president ha demostrat que la persistència permet superar, diuen, la injustícia de l'Estat.
2: El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha deixat sense efecte les ordres nacionals de cerca, captura i detenció que pesaven sobre Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'aplicació de la llei d'amnistia al delicte de malversació. Des de Junts per Sant Cugat, Jordi Puigneró celebra que Puigdemont pugui tornar a Catalunya quan ho vulgui i reivindica els 9 anys transcorreguts des del procés.
4: Òbviament, molt contents de que s'hagi aixecat l'ordre de detenció al president Puigdemont i que, per tant, pugui tornar quan ell ho desitgi a Catalunya, però, sobretot, el que ens alegrem és d'aquesta derrota de l'Estat. El president Puigdemont ha demostrat que persistint es pot guanyar la injustícia de l'Estat. Portem 9 anys d'injustícia amb el tema del procés.
2: La formació també critica que hagi calgut recórrer a la justícia europea i qualifica de vergonya els 9 anys que han trigat al procés judicial. Junts defensa, en aquest sentit, que votar l'1 d'octubre no era un delicte.
0: La percepció sobre la neteja de Sant Cugat millora, segons la 51a onada de l'Observatori Sociològic. Gairebé 4 de cada 10 santcugatencs consideren que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. Què diuen les dades, Joan?
2: Doncs mira, en concret, el 38,5% dels enquestats percep una millora de la neteja, mentre gairebé la meitat, el 48,5%, considera que està igual. Un 11,7% creu que la ciutat està més bruta. L'estudi, elaborat per Sigma 2 a partir de 1.100 entrevistes, també indica que el 61,5% considera Sant Cugat més net que altres ciutats de l'entorn. El tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, considera que els resultats suposen un punt d'inflexió positiu per al govern municipal i destaca especialment els indicadors de neteja, recollida d'escombraries i seguretat.
4: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
2: Pel que fa al nou servei de recollida d'escombraries, el 75,4% dels enquestats diu que el coneix i entre aquests un 46,1% considera que ha millorat. La valoració del nou servei és d'un 5,7 sobre 10, mentre que la recollida d'escombraries en general ho té un 6,6.
0: El desnonament d'en Nic a la Floresta queda ajornat fins a l'1 de desembre. Una trentena de persones s'han concentrat davant de l'habitatge per intentar evitar el llançament, que finalment no s'ha executat.
2: Fins al lloc s'hi han desplaçat 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra i una de la policia local. La comitiva judicial ha arribat poc després de l'hora en què estava prevista el desnonament, 11:15 del matí, i ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Durant la intervenció s'ha produït una discussió entre el Nic i l'advocat de la propietat, en què ha hagut d'intervenir la comitiva judicial. Finalment, el desnonament no s'ha executat aquest dimarts i el nou llançament s'ha fixat per l'1 de desembre. Aquesta ha estat la reacció del NIC després de conèixer la notícia.
5: La senyora del comitè judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat un marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si que s'han fet fora i llavors ha sigut molt necessari, evidentment, però em sento bé, no sé més què dir.
2: El cas es remunta al confinament, quan en Nick i la mare dels seus fills van quedar afectats laboralment i van entrar a viure en aquest habitatge de la Floresta, que aleshores estava en mans d'un fons immobiliari. Des de llavors, assegura que van intentar en diverses ocasions aconseguir un lloguer social, però que no ho van aconseguir. Ara, la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i deixar l'habitatge, però assegura que actualment no té cap alternativa. El nou llançament ha quedat fixat per l'1 de desembre.

0: I obrim la pàgina cultural perquè una de les moltes funcions que té l'Arxiu Nacional de Catalunya hi ha la de conservar les fotografies, negatius i altres documents que requereixen unes condicions molt específiques per evitar que el pas del temps les deteriori. La conservació, de fet, va molt més enllà de restaurar les peces que han estat malmeses.
1: A l'Arxiu Nacional es conserven fotografies sobre paper, plaques de vidre i negatius, entre d'altres materials. Les fotografies en color, per exemple, es mantenen entre els 2 i els 6 graus, mentre que les de blanc i negre es poden conservar entre els 17 i els 19 graus. La humitat també està controlada i se situa habitualment entre el 25 i el 35%. Els dipòsits disposen de sensors que registren cada hora la temperatura i la humitat, i quan cal consultar una fotografia en color no es pot passar directament del fred a una sala de temperatura ambient, sinó que ha de seguir un procés d'aclimatació que pot durar entre 24 i 48 hores. La responsable de l'àrea de conservació i restauració, Gemma Goicoetxea, destaca que restaurar una peça no és suficient.
2: És important restaurar per donar tornar la consistència als documents, però és molt important la conservació. Si nosaltres restaurem però no conservem bé, aquests documents s'acabaran deteriorant. És important que quan els haguem restaurat els col·loquem dintre d'unes proteccions que siguin de material de conservació, amb unes capses també de conservació, i els col·loquem correctament en el dipòsit.
1: La digitalització és una altra eina per preservar els originals, ja que permet consultar-ne el contingut sense haver de manipular constantment els documents. L'objectiu és allargar la vida d'un patrimoni que inclou des de fotografies i manuscrits fins a documents amb segles d'història.
0: I el Museu de Sant Cugat se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb activitats gratuïtes al voltant del patrimoni de la ciutat. Un dels projectes destacats és la digitalització dels 144 capitells del claustre romànic del monestir.
1: Les activitats es faran del 10 al 12 d'octubre i combinaran patrimoni medieval, tecnologia, ciència ciutadana i accessibilitat. La programació començarà aquest divendres amb el taller participatiu de la pedra al 3D, Hackfest entre capitells. La proposta permetrà que la ciutadania participi en la captació d'imatges dels 144 capitells del claustre que serviran per crear-ne models tridimensionals. El projecte està impulsat pel Museu de Sant Cugat i la Universitat Autònoma de Barcelona amb la participació del Computer Vision Center. La iniciativa continuarà amb sessions mensuals obertes al públic fins al juny de 2027 i permetrà crear un repositori digital obert per contribuir a la conservació, la investigació i la divulgació del claustre. Les jornades també incorporen una proposta d'accessibilitat, la visita al claustre a tocar, especialment adreçada a persones amb dificultat visual. Els participants podran explorar 4 reproduccions tàctils dels capitells elaborades amb tecnologia digital. La majoria d'activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia perquè tenen aforament limitat. Trobareu tota la programació a l'agenda de Cugat Mèdia.

0: I en esports, el DSB Club Voleibol Sant Cugat busca aquest dissabte a la pista del Barça el primer triomf de la temporada de la Superliga 2. L'equip afronta el curs amb una plantilla molt jove i dins d'un projecte totalment nou.
1: Les santcugatenques van començar la lliga amb una derrota per 0-3 ajustada contra l'Alcobendas en un partit en què van tenir opcions de guanyar els dos primers sets. En un d'ells, fins i tot, van arribar al 24-21, però diversos errors en les instants finals van acabar donant el parcial al rival. El tècnic Josua Pérez reconeix que aquest desenllaç va afectar l'equip mentalment i destaca la joventut de la plantilla amb una mitjana d'edat entre 18 i 19 anys. El Sant Cugat afronta més una Superliga 2 més exigent, amb rivals que compten amb jugadores estrangeres i voleibolistes amb experiència professional. Per això Pérez no es marca de moment un objectiu classificatori i prioritza el creixement de les jugadores.
2: Sin duda creo que el objetivo de este año sobrepasa un poco lo que es el primer equipo. Creo que el objetivo del club es muy claro. Estamos en un proceso de reestructuración en todas las facetas del club. Pronto podamos volver a tener la capacidad, en este caso económica. Al final es lo que nos ha hecho tener que dar un paso atrás para poder volver a ser ambiciosos.
1: Les santcugatenques intentaran estrenar-se en victòria aquest dissabte a 6:45 de la tarda a la pista del Barça.

0: I obrim l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines activitats es fan aquesta tarda i també el cap de setmana. Comencem per avui, per dimecres. Joan, quines propostes podem fer a la ciutat?
1: Doncs avui a les 6 de la tarda el Xalet Negre acull la conferència La fi dels temps dins la tradició xiïta. La sessió anirà a càrrec de Jorge R. Arisa, doctor en història d'art i especialista en simbologia, que parlarà de les creències xiïtes sobre la fi dels temps, l'imam Mahdi i l'esperança messiànica en l'islam. L'activitat és gratuïta amb aforament limitat.
0: I ja estem a mitja taula, mitjans de setmana, per tant, cal mirar a veure quines propostes tenim aquest cap de setmana, però els que facin festa dilluns, a més, serà més llarg.
1: Doncs sí, nosaltres també.
0: Dilluns no hi serem, no hi haurà faves comptades, no hi haurà esport en marxa, però el dimarts tornarem, que no es preocupin.
1: I tant. Com us explicàvem, el Museu de Sant Cugat se suma un any més a les Jornades Europees de Patrimoni. És per això que del 10 al 12 d'octubre el museu ha preparat una programació d'activitats gratuïtes per acostar el patrimoni a la ciutadania, amb el claustre romànic del monestir com un dels seus grans protagonistes. Cal tenir en compte, però, que per a la majoria d'activitats cal inscripció prèvia, ja que són amb aforament limitat. I si us ve de gust una activitat més musical, aquest dissabte el concert Vermut al Siglo i actuaran Collective Samba and Stephen Santos a 2:15 al migdia. I diumenge, al mateix Siglo i també a la mateixa hora, hi haurà jazz amb el trio El Siglo.
0: Prenem nota de totes aquestes activitats. Moltes gràcies, Joan.
1: A tu, Alba.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dimecres. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia, una altra vegada. Fortes tempestes, molt aparatoses, un gran festival de llamps i trons. Ahir al vespre, gran part de l'àmbit metropolità, i destacar les pluges de més de 70 litres per metre quadrat, per exemple, a Sitges, també a Viladecans o en alguns barris marítims de Barcelona capital. Ens ha quedat un matí força ennuvolat, amb núvols baixos i a boires. A hores d'ara, gran part del Vallès, del Penedès, s'escola fins i tot per la vall del Llobregat i del Besòs, i l'ambient és més aviat suau, però ja diem molt humit. Encara aquest matí hem de partir d'algun xàfec que tenim sobre el mar, de fet es veu llampegar mar endins, i en algun moment arribarà a caure algun xàfec també justament al litoral. Per tant, comarques com el Baix Llobregat i també el Barcelonès o el Maresme. Aquesta tarda, algun xàfec aïllat una altra vegada tornarà a caure, en aquest cas més passatger, però sobretot afectarà la banda del Vallès o al voltant del Baix Llobregat interior. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies, Lluís Mi. Fins aquí l'informatiu. Recordeu que la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes socials, @CugatMedia. També podreu seguir el minut a minut de l'actualitat santcugatenca a la nostra web, www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Media. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu en Pau 6è i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
7: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
8: L'univers infinit.
7: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest dimecres 7 d'octubre de 2026.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Joan Garcia, molt bon dia.
10: Molt bon dia, Alba.
0: L'exalcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, situa la ciutat com un node clau per atraure talent i impulsar la innovació dins l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho ha dit en la conferència inaugural del curs de l'aula d'extensió universitària celebrada al Sant Cugat Trade Center.
10: Conesa ha destacat el pes empresarial i de coneixement de Sant Cugat amb uns 66.000 llocs de treball, especialment en els àmbits de la salut i la vida i de la tecnologia i la innovació. I entre els reptes de futur de la ciutat s'ha situat l'habitatge com una qüestió prioritària, també de cara a les eleccions municipals del 2027. Escoltem Mercè Conesa.
11: L'habitatge ha d'estar a l'agenda i d'una manera molt rellevant, perquè sense cap mena de dubte és el que fa consolidar el talent i és el que fa consolidar també doncs, l'atracció d'aquests perfils que després treballen a les empreses, són els que desenvolupen, no?, la ciència, la tecnologia, els productes, els serveis, etc.
10: Conesa també ha reclamat millores en la mobilitat metropolitana i ha defensat continuar reforçant el teixit empresarial santcugatenc.
0: I no deixem la política perquè Junts per Sant Cugat celebra l'aixecament de l'ordre de detenció de Carles Puigdemont i ho qualifica de derrota de l'Estat. La formació considera que el president ha demostrat que la persistència permet superar, diuen, la injustícia de l'Estat.
10: El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha deixat sense efecte les ordres nacionals de cerca, captura i detenció que pesaven sobre Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'aplicació de la llei d'amnistia al delicte de malversació. Des de Junts per Sant Cugat, Jordi Puigneró celebra que Puigdemont pugui tornar a Catalunya quan ho vulgui i reivindica els 9 anys transcorreguts des del procés.
8: Òbviament, molt contents de que s'hagi aixecat l'ordre de detenció al president Puigdemont i que, per tant, pugui tornar quan ell ho desitgi a Catalunya, però, sobretot, el que ens alegrem és d'aquesta derrota de l'Estat. El president Puigdemont ha demostrat que persistint es pot guanyar la injustícia de l'Estat. Portem 9 anys d'injustícia amb el tema del procés.
10: La formació també critica que hagi calgut recórrer a la justícia europea i qualifica de vergonya els 9 anys que han trigat al procés judicial. Junts defensa, en aquest sentit, que votar l'1 d'octubre no era un delicte.
0: La percepció sobre la neteja de Sant Cugat millora, segons la 51ena onada de l'Observatori Sociològic. Gairebé 4 de cada 10 santcugatencs consideren que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. Què diuen les dades, Joan?
10: Doncs mira, en concret, el 38,5% dels enquestats percep una millora de la neteja, mentre gairebé la meitat, el 48,5%, considera que està igual. Un 11,7% creu que la ciutat està més bruta. L'estudi, elaborat per Sigma 2 a partir de 1.100 entrevistes, també indica que el 61,5% considera Sant Cugat més net que altres ciutats de l'entorn. El tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, considera que els resultats suposen un punt d'inflexió positiu per al govern municipal i destaca especialment els indicadors de neteja, recollida d'escombraries i seguretat.
8: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
10: Pel que fa al nou servei de recollida d'escombraries, el 75,4% dels enquestats diu que el coneix i entre aquests un 46,1% considera que ha millorat. La valoració del nou servei és d'un 5,7 sobre 10, mentre que la recollida d'escombraries en general ho té un 6,6.
0: El desnonament d'en Nic a la Floresta queda ajornat fins a l'1 de desembre. Una trentena de persones s'han concentrat davant de l'habitatge per intentar evitar el llançament, que finalment no s'ha executat.
10: Fins al lloc s'hi han desplaçat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i una de la policia local. La comitiva judicial ha arribat poc després de l'hora en què estava prevista el desnonament, 11:15 del matí, i ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Durant la intervenció s'ha produït una discussió entre el Nic i l'advocat de la propietat, en què ha hagut d'intervenir la comitiva judicial. Finalment, el desnonament no s'ha executat aquest dimarts i el nou llançament s'ha fixat per l'1 de desembre. Aquesta ha estat la reacció del Nic després de conèixer la notícia.
12: La senyora del comitè judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat un marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si de cas hem fet fora i llavors ha sigut molt necessari, evidentment, però em sento bé, no sé més què dir.
10: El cas es remunta al confinament, quan en Nic i la mare dels seus fills van quedar afectats laboralment i van entrar a viure en aquest habitatge de la Floresta, que aleshores estava en mans d'un fons immobiliari. Des de llavors, assegura que van intentar en diverses ocasions aconseguir un lloguer social, però que no ho van aconseguir. Ara, la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i deixar l'habitatge, però assegura que actualment no té cap alternativa. El nou llançament ha quedat fixat per l'1 de desembre.

0: obrim la pàgina cultural perquè una de les moltes funcions que té l'Arxiu Nacional de Catalunya hi ha la de conservar les fotografies, negatius i altres documents que requereixen unes condicions molt específiques per evitar que el pas del temps les deteriori. La conservació, de fet, va molt més enllà de restaurar les peces que han estat malmeses.
1: A l'Arxiu Nacional es conserven fotografies sobre paper, plaques de vidre i negatius, entre d'altres materials. Les fotografies en color, per exemple, es mantenen entre els 2 i els 6 graus, mentre que les de blanc i negre es poden conservar entre els 17 i els 19 graus. La humitat també està controlada i se situa habitualment entre el 25 i el 35%. Els dipòsits disposen de sensors que registren cada hora la temperatura i la humitat, i quan cal consultar una fotografia en color no es pot passar directament del fred a una sala de temperatura ambient, sinó que ha de seguir un procés d'aclimatació que pot durar entre 24 i 48 hores. La responsable de l'àrea de conservació i restauració, Gemma Goicoetxea, destaca que restaurar una peça no és suficient.
2: És important restaurar per donar la, tornar la consistència als documents, però és molt important la conservació. Si nosaltres restaurem però no conservem bé, aquests documents s'acabaran deteriorant. És important que quan els haguem restaurat els col·loquem dintre d'unes proteccions que siguin de material de conservació, amb unes capses també de conservació, i els col·loquem correctament en el dipòsit.
1: La digitalització és una altra eina per preservar els originals, ja que permet consultar-ne el contingut sense haver de manipular constantment els documents. L'objectiu és allargar la vida d'un patrimoni que inclou des de fotografies i manuscrits fins a documents amb segles d'història.
0: I el Museu de Sant Cugat se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb activitats gratuïtes al voltant del patrimoni de la ciutat. Un dels projectes destacats és la digitalització dels 144 capitells del claustre romànic del monestir.
1: Les activitats es faran del 10 al 12 d'octubre i combinaran patrimoni medieval, tecnologia, ciència ciutadana i accessibilitat. La programació començarà aquest divendres amb el taller participatiu de la pedra al 3D, Hackfest entre capitells. La proposta permetrà que la ciutadania participi en la captació d'imatges dels 144 capitells del claustre que serviran per crear-ne models tridimensionals. El projecte està impulsat pel Museu de Sant Cugat i la Universitat Autònoma de Barcelona amb la participació del Computer Vision Center. La iniciativa continuarà amb sessions mensuals obertes al públic fins al juny de 2027 i permetrà crear un repositori digital obert per contribuir a la conservació, la investigació i la divulgació del claustre. Les jornades també incorporen una proposta d'accessibilitat, la visita al claustre a tocar, especialment adreçada a persones amb dificultat visual. Els participants podran explorar 4 reproduccions tàctils dels capitells elaborades amb tecnologia digital. La majoria d'activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia perquè tenen aforament limitat. Trobareu tota la programació a l'agenda de Cugat Mèdia.

0: I en esports, el DSB Club Voleibol Sant Cugat busca aquest dissabte a la pista del Barça el primer triomf de la temporada de la Superliga 2. L'equip afronta el curs amb una plantilla molt jove i dins d'un projecte totalment nou.
1: Les santcugatenques van començar la lliga amb una derrota per 0-3 ajustada contra l'Alcobendas en un partit en què van tenir opcions de guanyar els dos primers sets. En un d'ells, fins i tot, van arribar al 24-21, però diversos errors en els instants finals van acabar donant el parcial al rival. El tècnic Josua Pérez reconeix que aquest desenllaç va afectar l'equip mentalment i destaca la joventut de la plantilla amb una mitjana d'edat entre 18 i 19 anys. El Sant Cugat afronta més una Superliga 2 més exigent, amb rivals que compten amb jugadores estrangeres i voleibolistes amb experiència professional. Per això Pérez no es marca de moment un objectiu classificatori i prioritza el creixement de les jugadores.
2: Sin duda creo que el objetivo de este año sobrepasa un poco lo que es el primer equipo. Creo que el objetivo del club es muy claro. Estamos en un proceso de reestructuración en todas las facetas del club. Pronto podamos volver a tener la capacidad, en este caso económica. Al final es lo que nos ha hecho tener que dar un paso atrás para poder volver a ser ambiciosos.
1: Les santcugatenques intentaran estrenar-se en victòria aquest dissabte a 2:15 de la tarda a la pista del Barça.

0: I obrim l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines activitats es fan aquesta tarda i també el cap de setmana. Comencem per avui, per dimecres. Joan, quines propostes podem fer a la ciutat?
1: Doncs avui a les 6 de la tarda el Xalet Negre acull la conferència La fi dels temps dins la tradició xiïta. La sessió anirà a càrrec de Jorge R. Arisa, doctor en història d'art i especialista en simbologia, que parlarà de les creences xiïtes sobre la fi dels temps, l'imam Mahdi i l'esperança messiànica en l'islam. L'activitat és gratuïta amb aforament limitat.
0: I ja estem a mitja taula, mitjans de setmana, per tant, cal mirar a veure quines propostes tenim aquest cap de setmana, però els que facin festa dilluns, a més, serà més llarg.
1: Doncs sí, nosaltres també.
0: Dilluns no hi serem, no hi haurà faves comptades, no hi haurà esport en marxa, però el dimarts tornarem, que no es preocupin.
1: I tant. Com us explicàvem, el Museu de Sant Cugat s'assuma un any més a les Jornades Europees de Patrimoni. És per això que del 10 al 12 d'octubre el museu ha preparat una programació d'activitats gratuïtes per acostar el patrimoni a la ciutadania, amb el claustre romànic del monestir com un dels seus grans protagonistes. Cal tenir en compte, però, que per a la majoria d'activitats cal inscripció prèvia, ja que són amb aforament limitat. I si us ve de gust una activitat més musical, aquest dissabte el concert Vermut al Siglo i actuaran Collective Samba and Stephen Santos a 2:15 al migdia. I diumenge, al mateix Siglo i també a la mateixa hora, hi haurà jazz amb el trio El Siglo.
0: Prenem nota de totes aquestes activitats. Moltes gràcies, Joan.
1: A tu, Alba.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dimecres. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia, una altra vegada. Fortes tempestes molt aparatoses, un gran festival de llamps i trons. Ahir al vespre, gran part de l'àmbit metropolità... I de...
0: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Han trobat el cos d'un home dins d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord, a les Franqueses del Vallès. Escoltem la consellera d'Interior, Núria Parlon.
3: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
0: Aquesta és l'última hora, però com a conseqüència dels aiguats s'ha viscut un nou matí de desgavell a Rodalies. Els maquinistes s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa després de les pluges de les últimes hores. No han tornat a pujar els trens fins passades les 10 del matí per desesperació un dia més dels usuaris.
4: Porto una hora, des de 3:15, he arribat a baix i els trens aturats, demorats, res.
5: La R2 Sud. Posava que per motius aliens recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
0: El govern, en canvi, assegura que la xarxa era segura i ha

0: Més de 100 litres per metre quadrat en alguns barris de Tarragona capital, també a Xerta i en alguns municipis de la Ribera d'Ebre. A hores d'ara ja s'estan retirant cap al mar aquestes tempestes més fortes, però del tot no acabaran desapareixent, perquè tot i que s'ha obert força el cel, de cop i volta al llarg d'aquesta tarda creixeran com a bolets alguns nuvolots que acabaran deixant algun ram, algun xàfec, però ja d'una forma isolada, anàrquica, irregular, dispersa, passatgera, intermitent. No pas tempestes que escombrin tot el país. On esperem que plogui més és a les muntanyes del prelitoral, al nord de Girona i també al Pirineu de Lleida. Ja avançada la tarda o al vespre alguna tempesta entrarà per ponent. Demà, pluges i tempestes, sobretot a la costa Brabassut, arribant fins al Barcelonès a la tarda, i també molt de vent, tant a l'Empordà com a les Terres de l'Ebre. Demà baixa la temperatura. Estem pendents a la xarxa.
1: És dimecres 7 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Comissions Obreres i la UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre. Sònia Kerr.
2: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre un macrodesnonament a Barcelona.
2: Afecta una finca sencera del carrer de Llenguadoc, on hi viu una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. Legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà.
1: En cultura, la Fundació Fotocol·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions.
2: La mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer dos processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia.
1: En aquest informatiu també us explicarem el premi que ha rebut Rosalía. Els esports, victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa, Joan Barberà.
3: El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Augmenten a 3 les persones mortes per les pluges torrencials que han castigat Catalunya aquests últims dies, a banda de les dues que continuen desaparegudes i a qui encara busquen. Avui un operari ha trobat un cadàver, era dins d'una furgoneta, en un túnel inundat de les Franqueses del Vallès. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confirmat la troballa d'aquest cos, però no n'ha donat més detalls, ja que està encara pendent d'identificar.
5: S'ha trobat el cadàver d'una persona, el cos d'una persona, i hem de veure, doncs, des del punt de vista també d'identificació de la persona i de més, les tasques habituals que hem de fer, doncs, en aquest cas per part de Mossos d'Esquadra, i no podem donar més informació perquè tot és molt indiciari i encara no tenim identificada la persona.
2: Les altres dues víctimes mortals van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda, en aquest cas, del mur d'un càmping.
1: Doncs una persona més, ja són 3 les persones mortes a causa d'aquests últims temporals, però també continuen generant molts problemes de mobilitat, especialment a Rodalia Renfe, que ha tornat a viure un matí de caos, de desgavell, després que bona part dels maquinistes han decidit no engegar la circulació de trens a primera hora per motius de seguretat, diuen. Això després de les fortes pluges els últims dies i que ahir, de fet, a la nit van fer caure un arbre i un talús sobre un tren a Vilanova i la Geltrú. Quan els conductors han rebut els informes que avalaven que es podia circular amb seguretat, s'ha reprès el servei, que ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb molt poques opcions per desplaçar-se. Esther Minguell, bon dia, anem a PAMS. Quina és la situació ara mateix?
6: Bon dia, doncs Renfe informa que progressivament anirà recuperant la normalitat de circulació de trens a totes les línies, excepte les que estan encara afectades pels efectes del temporal. Això és la R2 entre Canovelles i Massanet-Massana, zona DIF, està fent treballs de reparació de la via, i també la R4 Nord, el tram entre Barcelona i Manresa, on aquí ja han acabat les obres de reparació i s'està pendent de les marxes blanques que han d'explorar l'estat de les vies. Un cop s'hagi verificat, s'obrirà el pas de trens amb passatgers per aquesta línia. I sobre l'aturada del matí, Renfe ha negat que no hi hagués garanties de seguretat i ha defensat que està complint la normativa. Ha atribuït el caos a la decisió dels maquinistes de no circular a l'espera d'uns informes addicionals. Òscar Playàs, el director de Rodalies.
7: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat, basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
6: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT Renfe Catalunya.

0: cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: Al Parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat els maquinistes de no fer funcionar els trens i de provocar el caos d'aquest matí.
2: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint l'estat progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
3: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera del RAM, Sílvia Paneque, i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
1: I mentrestant, els usuaris han pagat un dia més la factura.
3: Indignació i impotència per no trobar mitjans per desplaçar-se durant l'aturada i també després amb la represa, que està sent lenta i amb freqüències i horaris encara fora de l'habitual.
4: Estava parada la línia i era l'últim tren que he pogut agafar. Així és que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud. Posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
5: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15 i he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
3: Renfe ha assegurat que mantindrà el transport alternatiu d'autobusos mentre el servei no tingui una qualitat acceptable.
1: I pel que fa a la meteorologia, avui les tempestes encara no faran neta. Aquesta tarda tornen els xàfecs a la meitat nord i est de Catalunya. Per això Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran pluges torrencials. Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. El perill a Catalunya ha baixat, ara és de 2/6, és de color groc, però encara que el temps millori, Protecció Civil demana a tothom que estigui atent a possibles riscos del seu entorn. Pot haver quedat malmès per la quantitat d'aigua que ha caigut. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
7: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
6: Els bombers treballen per restablir les afectacions causades per l'acumulació de pluges amb comandaments instal·lats a 3 punts crítics: Xerta, el Baix Ebre, Granollers i Pineda de Mar. A Xerta, per les destrosses que han causat les inundacions, a Granollers hi ha 13 dotacions amb la unitat canina i la de drons buscant el menor de 12 anys desaparegut des de dissabte i també fent tasques de neteja i recuperació, i a Pineda de Mar estan coordinant el treball que fan 13 dotacions per tot el Maresme. Hi va desaparèixer una persona també el cap de setmana durant el temporal. Des d'ahir els bombers han fet 45 salvaments de persones que han quedat atrapades dins dels seus vehicles o bé dins d'ascensors. En total han estat 285 serveis, la majoria a Terres de l'Ebre i a la regió metropolitana sud. El telèfon 112 ha rebut 690 trucades i hi ha incidències encara actives. Més de 4.600 usuaris estan sense electricitat. I en el terreny de les telecomunicacions han caigut 13 estacions base. Això afecta sobretot a Terres de l'Ebre i comarques de Tarragona.
1: Gràcies, Maite. Doncs més enllà d'aquestes comarques, també en alguns punts del Segrià treballen per recuperar la normalitat després de les pluges intenses d'ahir, que en municipis com, per exemple, el Guaire van deixar més de 50 litres. A més, han provocat inundacions en equipaments, carrers i domicilis. M1FM, Maria Lara.
8: L'aigua ha afectat el pavelló, la biblioteca, diversos habitatges i camins del municipi. L'Ajuntament treballa amb 3 màquines per retirar pedres, netejar camins i revisar tapes de clavegram desplaçades per la força de l'aigua. En les tasques també hi participen persones voluntàries, ho explica l'alcalde d'Alguaire, Joan Guillaumet.
9: Sí, a la brigada hi ha voluntaris, els veïns del poble, sí. Ahir vam haver de rescatar un cotxe que havia caigut amb una zanja. Amb una màquina particular vam estar netejant un camí que puja cap dalt al pla, que era intransitable per les pedres.
8: Guillomet assenyala que aquests episodis poden ser recurrents quan les pluges intenses descarreguen sobre el casc urbà en un municipi en pendent i cada vegada amb menys zones d'absorció com eres i patis a causa de la urbanització. A mig i llarg termini, l'Ajuntament treballa amb un pla director per estudiar bases de laminació i reduir l'impacte de futures avingudes d'aigua.
10: Notícies en xarxa.
1: 20 minuts i seran les 3. Comissions Obreres i la UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada general.
10: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT, una vaga que arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: Doncs justament l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics, però també l'amnistia o les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament, la seguida Mont Carvajal. Bon dia, Mont.
11: Bon dia. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
12: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
11: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
2: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
11: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
1: Doncs no deixem l'habitatge, ja que enmig d'aquestes protestes, Generalitat i Ajuntament reclamen al jutjat suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer de Llenguadoc 74, a Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè no entra en vigor fins demà. Carina Bellbé, bon dia.
13: Bon dia. El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni si hi ha personal a la comitiva judicial al bloc de Llenguadoc del barri de Sant Andreu de Barcelona. El que sí que hi ha és una gran mobilització de més de 200 persones per evitar-lo. Es vol desnonar una trentena de veïns, entre ells gent gran i una desena de menors d'edat. Generalitat i Ajuntament han demanat als jutjats que facin marxa enrere, ja que el decret antidesnonaments del govern espanyol entra en vigor demà. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori.
14: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió, la seva suspensió immediata, perquè a més aquí hi ha molta gent que podria prendre mal i també hi hauria un problema d'ordre públic.
13: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
1: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona, percebut per la ciutadania al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Troballó com viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba al màxim històric del 23%.
10: Fa una dècada, la preocupació per l'habitatge era el problema més greu, només per al 2% dels enquestats.
1: I encara en relació a l'habitatge, canviem ara de capital. Vic ha aprovat per unanimitat cedir 2 terrenys a la Generalitat perquè hi construeixi habitatges de protecció oficial. Un és a l'Avinguda dels Països Catalans i un altre a la carretera de Roda. Tot plegat forma part de l'objectiu del govern d'assolir-ne 50.000 al 2030. El 9FM, Judit Lechon.
15: Des que la Generalitat es va marcar com a objectiu la construcció de 50.000 nous habitatges de protecció oficial de cara al 2030, l'Ajuntament de Vic va oferir a l'executiu català 4 solars. Ha anat passant el temps i el projecte ha quedat encallat fins que ahir, en sessió plenària i amb el suport de tots els grups, es va aprovar la cessió de 2 solars, un a l'Avinguda dels Països Catalans número 25 amb capacitat per a 9 habitatges i el segon a la carretera de Roda número 1, on es projecten 8 habitatges. L'equip de govern lamentava que la ciutat encara no s'ha construït cap.
16: Estem una mica desolats en aquest sentit, no? Gens entusiasmats aquí, perquè realment és, hi ha moltes proclames, no? I molts pocs fets.
15: El ple també va aprovar la cessió en dret a superfície per un termini de 75 anys del solar del carrer Isidre Blanc i Molís número 5 a la cooperativa Cal Viure, que preveu la construcció de 35 habitatges. El projecte ja compta amb el suport d'una dotzena de famílies.
1: No era Judit Lechon, era evidentment el nostre company del 9FM, Martí Rubiró, qui ens ha ofert aquesta crònica. El Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés. En concret, han remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per a la resta de líders de l'1 d'octubre.
10: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable l'amnistia, ni extingeix la responsabilitat penal, ni resol la resta de qüestions pendents.
1: Aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per aquesta decisió judicial. Ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
17: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat, perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
10: Per cert, que l'organització d'ultradreta Hazte Oír ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala l'amnistia a la malversació als líders del procés.
1: I no deixem encara els jutjats. La Fiscalia demana l'absolució de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el judici per malversació i tràfic d'influències.
10: També ha reclamat el mateix per la seva assessora, Cristina Álvarez, acusada també de malversació. En un escrit, el Ministeri Fiscal considera que els fets narrats no són constitutius de cap infracció penal i que sense delicte no hi ha interlocutòria. De cara al judici popular, que encara no té data fixada, l'acusació popular liderada per Hazte Oír reclama 13 anys de presó per Gómez i 6 per Álvarez. Les defenses també demanen la seva absolució.
1: I és moment per a la cultura. La Fundació Fotocol·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. De la mà del responsable del Departament de Fotografia del Centre Pompidou, Florian Evner, la mostra recupera l'obra d'autors com Colita, Ramon Masats o Ukalele per recórrer 2 processos d'alliberament, el de la societat i el de la mateixa fotografia. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Emancipacions, col·lecció Fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de les societats espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner.
19: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
20: De la façon dont les fotògrafs pratica la fotografia.
18: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcuberta, Ramon Massats o Ukalele.
1: I una notícia que hem conegut fa poca estona. El Ministeri de Cultura ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a la cantant Rosalía.
10: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
1: I encara en clau cultural l'hem de passar avui per Valls, ja que la Fira de Santa Úrsula tornarà a convertir la capital del Baix Camp del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller, també de la cultura popular del país. A més dels castells, la Fira ofereix concerts, activitats infantils, tallers i espectacles. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
21: L'actuació castellera de les dues colles dels Xiquets de Valls, el Simposi Casteller de Catalunya i el 75è aniversari de l'escultura al casteller tornen a ser els plats forts de la programació. Pel que fa a la Fira Castells i la Fira Canalla, estrenen ubicació al Passeig dels Caputxins. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, creu que el canvi donarà més protagonisme al monument dels Xiquets de Valls.
22: Potser no se li donava la suficient visibilitat al monument dels castells i hem volgut traslladar-la allà per això, per la importància que té per Valls. treballs.
21: Les Corts, el tomb de vigília dels gegants de la ciutat, el Correbous, el Correfoc, els concerts i muntatges teatrals protagonitzats pel talent local són altres actes destacats de la fira.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa.
0: Bon dia, Marta. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest 87-75 en el primer partit del club de Marc Gasol a la FIBA Europe Cup. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
4: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers, doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club.
0: I a la Champions masculina, el Joventut Badalona va vèncer a l'Erlia i Relià 86-75. I avui juga el Kitsanàs Manresa a la Europe Cup. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitsanàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
23: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor, es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles. Por supuesto, es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad, por tanto tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
5: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel Nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat. El partit començarà a 8:45 de la nit.
0: I n'estarem pendents. Gràcies des de Ràdio Sallent, Jordi Givert, aquest duel a l'Eurocup de bàsquet. A la Lliga Femenina Challenge, avui el Joventut Badalona juga contra el València. És un partit pendent de la primera jornada de la competició domèstica. En futbol, aquesta matinada, Leo Messi s'ha acomiadat de la selecció argentina. Ho ha fet en el duel contra Benin, 3-0. Gol de Messi de penal, el tercer, per dir adéu en un dia molt especial i emocionant a l'estadi monumental de Buenos Aires.
24: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
0: Més futbol, perquè la selecció espanyola va guanyar Croàcia per 1-2 i s'ha classificat per a la següent fase de la Lliga de les Nacions. I ara el Barça, òbviament, pendent de la tornada dels internacionals. El Terrassa ha fet un nou comunicat després de la suspensió del partit contra el Girona B. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
25: Sorpresa i perplexitat del Terrassa Futbol Club, i és que encara espera la data del partit suspès d'aquest passat diumenge davant el Girona B. El conjunt agarenc que emet un extens comunicat on diu que a dia d'avui el Terrassa continua sense rebre còpia de la sol·licitud d'ajornament del Girona Futbol Club d'aquest passat diumenge 4 d'octubre, malgrat haver reclamat de manera immediata i en reiterades ocasions a la Federació Espanyola per poder al·legar abans de la decisió definitiva. El que hauria d'haver-se facilitat en la notificació telefònica de diumenge a les 10 del matí continua sense lliurar-se 74 hores després. Només pot esperar el Terrassa que aquella sol·licitud es rebés aleshores per escrit i que el procediment no es tramités de manera merament verbal, sense el document que no ho pot verificar. Recordem que el Terrassa diu que reitera la petició de trasllat immediat d'aquest escrit i de tota la documentació que l'acompanyi i es reserva totes les accions federatives, administratives i civils que siguin procedents. Per tant, continua el culebrot d'aquest Terrassa Futbol Club Girona B, que encara no s'ha disputat, però déu-n'hi-do tot el que ha donat a parlar.
0: Gràcies, Miqui Romagosa, des de la Ràdio Municipal de Terrassa, on darrer apunt en hoquei sobre patins. Avui a l'hoquei Lliga Catalana, l'Igualada rep el Pons Lleida.
1: Gràcies, Joan Barberà. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
6: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
5: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
7: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Onding Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
6: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
8: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
9: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM.
10: Salutacions, us parla Alba Triador. Aquestes són les notícies que marquen l'actualitat de Sant Cugat aquest dimecres 7 d'octubre de 2026.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Joan Garcia, molt bon dia.
11: Molt bon dia, Alba.
10: L'exalcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, situa la ciutat com un node clau per atraure talent i impulsar la innovació dins l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho ha dit en la conferència inaugural del curs de l'aula d'extensió universitària celebrada al Sant Cugat Trade Center.
11: Conesa ha destacat el pes empresarial i de coneixement de Sant Cugat amb uns 66.000 llocs de treball, especialment en els àmbits de la salut i la vida, i de la tecnologia i la innovació. I entre els reptes de futur de la ciutat s'ha situat l'habitatge com una qüestió prioritària, també de cara a les eleccions municipals del 2027. Escoltem Mercè Conesa.
12: L'habitatge ha d'estar a l'agenda i d'una manera molt rellevant, perquè sense cap mena de dubte és el que fa consolidar el talent i és el que fa consolidar també doncs, l'atracció d'aquests perfils que després treballen a les empreses, són els que desenvolupen no?, la ciència, la tecnologia, els productes, els serveis, etc.
11: Conesa també ha reclamat millores en la mobilitat metropolitana i ha defensat continuar reforçant el teixit empresarial santcugatenc.
10: I no deixem la política perquè Junts per Sant Cugat celebra l'aixecament de l'ordre de detenció de Carles Puigdemont i ho qualifica de derrota de l'Estat. La formació considera que el president ha demostrat que la persistència permet superar, diuen, la injustícia de l'Estat.
11: El jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha deixat sense efecte les ordres nacionals de cerca, captura i detenció que pesaven sobre Carles Puigdemont Toni Comín i Lluís Puig, després que el Tribunal Constitucional avalés l'aplicació de la llei d'amnistia al delicte de malversació. Des de Junts per Sant Cugat, Jordi Puigneró celebra que Puigdemont pugui tornar a Catalunya quan ho vulgui i reivindica els 9 anys transcorreguts des del procés.
13: Òbviament, molt contents de que s'hagi aixecat l'ordre de detenció al president Puigdemont i que, per tant, pugui tornar quan ell ho desitgi a Catalunya, però, sobretot, el que ens alegrem és d'aquesta derrota de l'Estat. El president Puigdemont ha demostrat que, persistint, es pot guanyar la injustícia de l'Estat. Portem 9 anys d'injustícia amb el tema del procés.
11: La formació també critica que hagi calgut recórrer a la justícia europea i qualifica de vergonya els 9 anys que han trigat al procés judicial. Junts defensa, en aquest sentit, que votar l'1 d'octubre no era un delicte.
10: La percepció sobre la neteja de Sant Cugat millora, segons la 51ena onada de l'Observatori Sociològic. Gairebé 4 de cada 10 santcugatencs consideren que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. Què diuen les dades, Joan?
11: Doncs mira, en concret, el 38,5% dels enquestats percep una millora de la neteja, mentre gairebé la meitat, el 48,5%, considera que està igual. Un 11,7% creu que la ciutat està més bruta. L'estudi, elaborat per Sigma 2, a partir de 1.100 entrevistes, també indica que el 61,5% considera Sant Cugat més net que altres ciutats de l'entorn. El tinent d'alcaldia, Jordi Puigneró, considera que els resultats suposen un punt d'inflexió positiu per al govern municipal i destaca especialment els indicadors de neteja, recollida d'escombraries i seguretat.
13: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
11: Pel que fa al nou servei de recollida d'escombraries, el 75,4% dels enquestats diu que el coneix i entre aquests un 46,1% considera que ha millorat. La valoració del nou servei és d'un 5,7 sobre 10, mentre que la recollida d'escombraries en general ho té un 6,6.
10: El desnonament de Nic a la Floresta queda ajornat fins a l'1 de desembre. Una trentena de persones s'han concentrat davant de l'habitatge per intentar evitar el llançament, que finalment no s'ha executat.
11: Fins al lloc s'hi han desplaçat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i una de la policia local. La comitiva judicial ha arribat poc després de l'hora en què estava previst el desnonament, 11:15 del matí, i ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Durant la intervenció s'ha produït una discussió entre el Nic i l'advocat de la propietat, en què ha hagut d'intervenir la comitiva judicial. Finalment, el desnonament no s'ha executat aquest dimarts i el nou llançament s'ha fixat per l'1 de desembre. Aquesta ha estat la reacció del Nic després de conèixer la notícia.
14: La senyora del comitiu judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat una marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, estava preparant totes les coses per si de cas hem fet fora i llavors ha sigut molt necessari, evidentment, però em sento millor, no sé més què dir.
11: El cas es remunta al confinament, quan en Nic i la mare dels seus fills van quedar afectats laboralment i van entrar a viure en aquest habitatge de la Floresta, que aleshores estava en mans d'un fons immobiliari. Des de llavors, assegura que van intentar en diverses ocasions aconseguir un lloguer social, però que no ho van aconseguir. Ara, la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i deixar l'habitatge, però assegura que actualment no té cap alternativa. El nou llançament ha quedat fixat per l'1 de desembre.

0: I obrim la pàgina cultural perquè una de les moltes funcions que té l'Arxiu Nacional de Catalunya hi ha la de conservar les fotografies, negatius i altres documents que requereixen unes condicions molt específiques per evitar que el pas del temps les deteriori. La conservació, de fet, va molt més enllà de restaurar les peces que han estat malmeses.
1: A l'Arxiu Nacional es conserven fotografies sobre paper, plaques de vidre i negatius, entre d'altres materials. Les fotografies en color, per exemple, es mantenen entre els 2 i els 6 graus, mentre que les de blanc i negre es poden conservar entre els 17 i els 19 graus. La humitat també està controlada i se situa habitualment entre el 25 i el 35%. Els dipòsits disposen de sensors que registren cada hora la temperatura i la humitat, i quan cal consultar una fotografia en color no es pot passar directament del fred a una sala de temperatura ambient, sinó que ha de seguir un procés d'aclimatació que pot durar entre 24 i 48 hores. La responsable de l'àrea de conservació i restauració, Gemma Goicoetxea, destaca que restaurar una peça no és suficient.
2: És important restaurar per donar la, tornar la consistència als documents, però és molt important la conservació. Si nosaltres restaurem però no conservem bé, aquests documents s'acabaran deteriorant. És important que quan els haguem restaurat els col·loquem dintre d'unes proteccions que siguin de material de conservació, amb unes capses també de conservació, i els col·loquem correctament en el dipòsit.
1: La digitalització és una altra eina per preservar els originals, ja que permet consultar-ne el contingut sense haver de manipular constantment els documents. L'objectiu és allargar la vida d'un patrimoni que inclou des de fotografies i manuscrits fins a documents amb segles d'història.
0: I el Museu de Sant Cugat se suma aquest cap de setmana a les Jornades Europees del Patrimoni amb activitats gratuïtes al voltant del patrimoni de la ciutat. Un dels projectes destacats és la digitalització dels 144 capitells del claustre romànic del monestir.
1: Les activitats es faran del 10 al 12 d'octubre i combinaran patrimoni medieval, tecnologia, ciència ciutadana i accessibilitat. La programació començarà aquest divendres amb el taller participatiu de la pedra al 3D, Hackfest entre capitells. La proposta permetrà que la ciutadania participi en la captació d'imatges dels 144 capitells del claustre que serviran per crear-ne models tridimensionals. El projecte està impulsat pel Museu de Sant Cugat i la Universitat Autònoma de Barcelona amb la participació del Computer Vision Center. La iniciativa continuarà amb sessions mensuals obertes al públic fins al juny de 2027 i permetrà crear un repositori digital obert per contribuir a la conservació, la investigació i la divulgació del claustre. Les jornades també incorporen una proposta d'accessibilitat, la visita al claustre a tocar, especialment adreçada a persones amb dificultat visual. Els participants podran explorar 4 reproduccions tàctils dels capitells elaborades amb tecnologia digital. La majoria d'activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia perquè tenen aforament limitat. Trobareu tota la programació a l'agenda de Cugat Mèdia.

0: I en esports, el DSB Club Voleibol Sant Cugat busca aquest dissabte a la pista del Barça el primer triomf de la temporada de la Superliga 2. L'equip afronta el curs amb una plantilla molt jove i dins d'un projecte totalment nou.
1: Les santcugatenques van començar la Lliga amb una derrota per 0-3 ajustada contra l'Alcobendas en un partit en què van tenir opcions de guanyar els dos primers sets. En un d'ells, fins i tot, van arribar al 24-21, però diversos errors en les instants finals van acabar donant el parcial al rival. El tècnic Joshua Pérez reconeix que aquest desenllaç va afectar l'equip mentalment i destaca la joventut de la plantilla amb una mitjana d'edat entre 18 i 19 anys. El Sant Cugat afronta més una Superliga 2 més exigent, amb rivals que compten amb jugadores estrangeres i voleibolistes amb experiència professional. Per això Pérez no es marca de moment un objectiu classificatori i prioritza el creixement de les jugadores.
2: Sin duda creo que el objetivo de este año sobrepasa un poco lo que es el primer equipo. Creo que el objetivo del club es muy claro. Estamos en un proceso de reestructuración en todas las facetas del club. Pronto podamos volver a tener la capacidad, en este caso económica. Al final es lo que nos ha hecho tener que dar un paso atrás para poder volver a ser ambiciosos.
1: Les santcugatenques intentaran estrenar-se en victòria aquest dissabte a 6:15 de la tarda a la pista del Barça.

0: I obrim l'agenda de Cugat Mèdia per saber quines activitats es fan aquesta tarda i també el cap de setmana. Comencem per avui, per dimecres. Joan, quines propostes podem fer a la ciutat?
1: Doncs avui a les 6 de la tarda el Xalet Negre acull la conferència La fi dels temps dins la tradició xiïta. La sessió anirà a càrrec de Jorge R. Arisa, doctor en història d'art i especialista en simbologia, que parlarà de les creències xiïtes sobre la fi dels temps, l'imam Mahdi i l'esperança messiànica en l'islam. L'activitat és gratuïta amb aforament limitat.
0: I ja estem a mitja taula, mitjans de setmana, per tant, cal mirar a veure quines propostes tenim aquest cap de setmana, però els que facin festa dilluns, a més, serà més llarg.
1: Doncs sí, nosaltres també.
0: Dilluns no hi serem, no hi haurà faves comptades, no hi haurà esport en marxa, però el dimarts tornarem, que no es preocupin.
1: I tant. Com us explicàvem, el Museu de Sant Cugat s'assuma un any més a les Jornades Europees de Patrimoni. És per això que del 10 al 12 d'octubre el museu ha preparat una programació d'activitats gratuïtes per acostar el patrimoni a la ciutadania, amb el claustre romànic del monestir com un dels seus grans protagonistes. Cal tenir en compte, però, que per a la majoria d'activitats cal inscripció prèvia, ja que són amb aforament limitat. I si us ve de gust una activitat més musical, aquest dissabte el concert Vermut al Siglo i actuaran Collective Samba and Stephen Santos a 2:15 al migdia. I diumenge, al mateix Siglo i també a la mateixa hora, hi haurà jazz amb el trio El Siglo.
0: Prenem nota de totes aquestes activitats. Moltes gràcies, Joan.
1: A tu, Alba.

0: I abans d'acabar, repassem la previsió meteorològica per saber quin temps ens espera per aquest dimecres. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
1: Bon dia, una altra vegada. Fortes tempestes, molt aparatoses, un gran festival de llamps i trons. Ahir al vespre, gran part de l'àmbit metropolità, i destacar les pluges de més de 70 litres per metre quadrat, per exemple, a Sitges, també a Viladecans o en alguns barris marítims de Barcelona capital. Ens ha quedat un matí força ennuvolat, amb núvols baixos i a boires. A hores d'ara, gran part del Vallès, del Penedès, s'escola fins i tot per la vall del Llobregat i del Besòs, i l'ambient és més aviat suau, però ja diem molt humit. Encara aquest matí hem de partir d'algun xàfec que tenim sobre el mar. De fet, es veu llampegar mar endins i en algun moment arribarà a caure algun xàfec també justament al litoral. Per tant, comarques com el Baix Llobregat i també el Barcelonès o el Maresme. Aquesta tarda, algun xàfec aïllat una altra vegada tornarà a caure, en aquest cas més passatger, però sobretot afectarà la banda del Vallès o al voltant del Baix Llobregat interior. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies, Lluís Mi. Fins aquí l'informatiu. Recordeu que la informació torna cada hora a Ràdio Sant Cugat i constantment a les xarxes socials, @CugatMedia. També podreu seguir el minut a minut de l'actualitat santcugatenca a la nostra web, www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Media. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
6: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
8: Molt bon dia i benvinguts a la tertúlia política de Cugat Media. Avui, inevitablement, posem la mirada en l'avançament de les eleccions generals. Pedro Sánchez ha decidit posar fi anticipadament a la legislatura i convocar els ciutadans a les urnes el pròxim 29 de novembre. El detonant immediat ha estat el rebuig al Congrés dels dos decrets en matèria d'habitatge impulsats pel govern espanyol, unes mesures que arribaven després de la mobilització generada pel cas Mari Carmen, una dona de 83 anys desnonada a Madrid, que va tenir un fort ressò social i va tornar a situar el problema de l'habitatge al centre del debat polític. Però més enllà d'aquest últim episodi, l'avançament electoral arriba després d'una legislatura marcada per les dificultats del govern per construir majories i per les diferències també amb alguns dels partits que li havien donat suport. Per tant, avui volem preguntar-nos per què hem arribat fins aquí, qui té la responsabilitat d'aquest final anticipat de la legislatura i quin escenari s'obre ara de cara al 29 de novembre. I ho volem analitzar des de Catalunya, però també des de Sant Cugat, perquè si l'habitatge ha estat el detonant final d'aquest avançament electoral, el problema també el tenim a casa nostra. Aquest mes d'octubre, el sindicat de llogateres ha alertat de fet de 3 desnonaments a Sant Cugat en només 14 dies. Més enllà, doncs, de la batalla política a Madrid, avui volem parlar de què ens hi juguem a Catalunya, quin paper pot tenir a Sant Cugat en aquestes eleccions i quines respostes ofereix cadascun dels partits als problemes que afecten directament la ciutadania. Per parlar-ne avui ens acompanya en Jordi Puigneró de Junts, Bernat Picornell d'Esquerra Republicana de Catalunya, Àlex Ballesta del PSC, Alfredo Berua del Partit Popular, Ariadna Sierra de la CUP i Jordi Guirado de Vox, i esperem també la presència d'Aina Balada d'En Comú Podem, que encara no hi és. Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí.
9: Bon dia.
8: Comencem pel principi, perquè creieu que hem arribat a unes eleccions, com dèiem, anticipades, i si és realment el rebuig als decrets d'habitatge el que posa punt final a la legislatura, o aquesta legislatura ja estava esgotada? Comencem per ordre de major a menor en el ple municipal. Per tant, Jordi Puigneró, bon dia, des de Junts per Sant Cugat.
10: Pues bon dia. A veure, jo crec que els decrets és l'excusa, però aquest govern estava agonitzant des de feia temps ja. I han buscat el moment allò segurament més adequat que consideren ells per fer-ho, no? Era un govern que incapaç d'aprovar pressupostos en tota la legislatura. O sigui, un govern que no aprova pressupostos ha de plegar. Ja sigui a Madrid o sigui a Valldoreix, ha de plegar. Un govern que no aprova pressupostos no pot, és la llei més important que s'aprova en un any. Això és així. Si no, quin és el teu compromís amb la ciutadania? Estar per estar? No poder tirar endavant, doncs, si tan sols la llei més important que s'aprova al llarg d'un any? Després també jo crec que aquest és un govern que, malauradament, és un govern que no compleix. O sigui, no compleix el govern del PSOE, arriba uns acords a principi de mandat i jo crec que aquest és el seu principal problema. Si tu no compleixes amb els que t'han fet president, doncs, home, no esperis que després aquests partits doncs, et salvin el coll. És que, clar, això és un quid pro quo. Tu fas president algú a canvi de que es compleixin una sèrie d'elements. I certament l'amnistia s'ha complert en el temps de descompte. Però hi havia molts altres temes que estan en l'agenda del senyor Pedro Sánchez que no s'han complert. Per tant, home, no pot demanar responsabilitat a partits que el van fer president quan ell no compleix. I per posar alguns exemples, des del sistema de finançament per Catalunya o a Català Europa, dos temes fonamentals que es van pactar en la investidura del senyor Pedro Sánchez. Per tant, si tu no compleixes, doncs no demanis que els altres compleixin amb tu. I per tant, no entraré ja a mencionar, evidentment, altres problemes que pot tenir el govern del PSOE amb la corrupció, que això segurament ja ho faran altres partits, però en qualsevol cas, el govern d'Espanya, un cop més, ha d'entendre que no es pot governar Espanya contra Catalunya.
8: Des d'Esquerra Republicana, Bernat Picornell.
11: Nosaltres el que veiem és que aquestes eleccions, evidentment, doncs, s'han convocat per tàctica electoral, no? S'ha esperat, doncs, el millor moment per convocar les eleccions, que això és una qüestió, doncs, que es pot entendre, perquè al final, doncs, els governs tenen aquesta prerrogativa, els presidents tenen aquesta prerrogativa, no?, de decidir quan es va a eleccions, però és evident que s'ha esperat, doncs, el millor moment per anar a eleccions i, per tant, doncs, per pura tàctica electoral. En qualsevol cas, nosaltres estem preparats per aquestes eleccions i per qualsevol altra contesa electoral, i nosaltres posem l'accent en una situació que és dramàtica. És veritat que els grans indicadors socioeconòmics doncs funcionen, no? Doncs hi ha poc atur, etc, però la situació de la ciutadania, doncs, és dramàtica, no? Òbviament, doncs, per la qüestió, doncs, que ens ocupa aquests últims mesos i anys, que és l'accés a l'habitatge, però també per un increment, doncs, de preus absolutament desmesurat i inabastable, doncs, per la major part de la població, i un conseqüent, doncs, empobriment, no?, de moltíssima gent, doncs, que treballa, que té, doncs, bones feines i que veu, doncs, que té moltes dificultats, doncs, per en sortir-se'n, no? I, per tant, doncs, aquesta situació dramàtica és la que ens porta, doncs, a voler defensar, no?, la ciutadania de Catalunya, i creiem que el millor per defensar la ciutadania de Catalunya és fer-ho des de Catalunya i, per tant, en partits, doncs, d'obediència estrictament catalana del país, perquè és evident, i això ho hem vist moltes vegades, que si l'obediència és estrictament de Madrid, doncs ja sabem el que passa, no?, que les polítiques tenen la lògica estatal i poc d'escoltar, doncs, el conjunt de la ciutadania, i les inversions, un llarg, etcètera, doncs això en podem parlar després tranquil·lament, ja sabem com funciona. La qüestió de l'habitatge és evident que és clau i fonamental. De fet, sempre expliquem, no?, que els ajuntaments, doncs, tenen una part, diguem, de la responsabilitat, però probablement no la gran part de la responsabilitat, i aquí qui ha de legislar, doncs, són els governs, doncs, de l'Estat, de la Generalitat, i per tant, doncs, el que cal és que l'Estat, doncs, doncs, faci un cop de puny damunt de la taula definitiu, doncs, per acabar aquest espiral d'especulatiu, doncs, en relació a l'habitatge, i per tant arreglar el que no han sabut arreglar, no?, el govern més progressista de la història en aquests últims 8 anys. Ja acabo amb un apunt, ja que el Jordi Puigneró, doncs, ha parlat dels pressupostos també a Valldoreix. Té raó, un govern ha d'aprovar pressupostos, però també és veritat que la resta de partits polítics han de tenir altura de mides, responsabilitat i sentit doncs, de la negociació. I crec que Junts per Valldoreix ha tingut un nul, nefast sentit de la responsabilitat i de la negociació a Valldoreix, i si no s'ha arribat a acords no és perquè no s'hagi volgut negociar, sinó perquè Junts per Valldoreix no s'ha assegut a la taula, i per tant això també cal denunciar-ho.
8: Gràcies. Al torn d'Àlex Ballesta del PSC.
9: Bé, bon dia. Jo volia aprofitar l'ocasió, com ho va fer el José Gallardo a l'anterior tertúlia, per donar el meu suport i el suport del PSC a les persones afectades pels episodis de pluges, sobretot d'aquest últim dilluns. Bé, entrant en matèria, jo parlaré una mica del context general. És evident que els decrets d'habitatge han tingut un impacte sobre, diguem, la continuïtat de la legislatura. Durant aquests 8 anys, el govern liderat per Pedro Sánchez ha dut a terme canvis importantíssims, com poden ser la reforma laboral de 2022, la reforma de les pensions, o, sense anar més lluny, una millora que ens queda molt a prop de casa, la creació del Partit Judicial de Sant Cugat amb la llei d'eficiència del Servei Públic de Justícia. Ha estat a l'alçada durant moments crítics, com la pandèmia de la Covid, la Dana de València o l'erupció del volcà de la Palma, i tot això en un context internacional molt volàtil, de l'esclat de la guerra d'Ucraïna a la guerra d'Iran, al genocidi de Gaza i al retorn de Donald Trump a la presidència d'Estats Units, que ha estat absolutament desestabilitzador. Evidentment, ho ha reconegut el president i s'ha dit en aquesta taula, a mi no em fa por dir-ho, no hem arribat a tot, hem comès errors, perquè som humans, però crec que el balanç de la legislatura, d'aquesta última legislatura i dels governs anteriors, és netament positiu, i crec que això en part explica la decisió del president, perquè un govern que ha fet reformes d'aquesta envergadura i que encara té reptes importants endavant per afrontar, doncs necessita ampliar el seu suport. Més enllà d'aquest context general, com deia, els decrets d'habitatge tombats per PP, Vox i Junts hi tenen molt a veure. L'habitatge, ja ho has dit tu, Mar, al principi, l'habitatge és la principal preocupació de moltes famílies, a Sant Cugat ho sabem perfectament, i tot i que es va negociar fins a l'últim minut, si no som capaços de prendre una decisió davant d'un problema tan important, doncs és responsable i important que decideixi la ciutadania com volem continuar.
8: Gràcies, Alfredo Berguà, des del Partit Popular.
12: Sí, bon dia. Bueno, per fi, Pedro Sánchez ha convocat eleccions generals i des del Partit Popular ho diem sense embuts. Aquesta legislatura arriba al final després d'anys marcats per la paràlisi, la improvisació i una manera de governar més pendent de conservar la majoria que ha donat estabilitat al país. Sánchez ha prioritzat sovint protegir la seva imatge i mantenir-se al poder, fins i tot quan això ha implicat cedir davant les exigències dels seus socis parlamentaris o canviar de posició respecte al que havia defensat i promès. Una manera de fer política basada en la negociació permanent amb aquells que volen destruir el país, amb pactes de despatx poc transparents i diferents canvis de rumb. El resultat és una legislatura sense pressupostos generals de l'Estat. Recordem el que deia quan estava a l'oposició, que deia que qualsevol president que no presentés hauria de dimitir, un exemple dels seus canvis d'opinió. I, per tant, en polítiques erràtiques hi ha un govern sotmès a una aritmètica parlamentària que ha condicionat constantment les seves decisions. I tot això mentre l'executiu cau, el seu entorn, cau la greu sospita de la corrupció cap a ell, pel seu entorn, pels seus familiars, per diferents membres del govern i del seu partit. I per tant, doncs, bueno, ara et ve una nova etapa, sobre una nova etapa, i davant d'aquesta situació, òbviament, des del Partit Popular plantejarem una alternativa basada en més Espanya, més seguretat, més habitatge, menys impostos i més ocupació. Parlant d'habitatge, té gràcia que us en recordeu de l'habitatge quan hi ha un cas puntual a Madrid, precisament governat pel PP, quan aquí a Catalunya recentment s'ha suïtat una persona perquè i aquí, com governa el PSC, aquí no passa res. On estan els sindicats de llogateres i on són? No, aquí no governa, aquí no governa el PP, no? Per tant, aquí tothom silenci, ningú s'ha anat a solidaritzar amb aquesta dona que es va suïcidar.
13: Això és mentida.
12: És així. És així. I per tant, menys impostos i més ocupació. El 29 de novembre, òbviament, els espanyols decidirem continuar amb aquesta... decidirem acabar amb aquesta manera de governar o obrir un nou temps polític. És el moment de posar Espanya en marxa i recuperar l'estabilitat, la responsabilitat i la confiança en les institucions.
8: Gràcies, Alfredo. Sentíem ja Ariadna Sierra replicar des de la CUP. Bon dia.
14: Replicaré, però replicaré al final perquè s'han dit una sèrie de coses que són mentida al final. Primer de tot, perquè sembla que si no, la crisi de l'habitatge no va començar divendres passat. Això, començant per aquí, que sembla que ara tot hagi vingut per aquí, i no és cert. És cert que Junts, PP i Vox van tombar uns decrets que, per altra banda, eren insuficients, que arribaven més que tard, que eren, que no canviaven el model, que eren insuficients davant de l'especulació, òbviament, però contenien una sèrie de mesures, almenys una mica importants per protegir llogaters, frenar desnonaments o limitar determinades pràctiques especulatives. I d'això n'haurien d'assumir responsabilitats i avui potser aquestes, les persones que representeu aquests partits no hauríeu de parlar de l'habitatge tan lliurement, sobretot recordant, que també és cert que tampoc ens sorprèn, perquè aquí a Sant Cugat, ja que ho deia la Mar, no? Què passa aquí a Sant Cugat? Doncs aquestes coses passen. El novembre del 2025 vau votar els tres en bloc per destensionar, no? Per treure la concepció d'espai tensionat aquí a Sant Cugat. Si Sant Cugat no és un espai tensionat, quan el lloguer arriba a 1.500 euros, no sé què ho és. I també heu anat tombant totes les mesures en matèria d'habitatge que s'han anat proposant en el nostre ple. Per tant, tampoc no ens sorprèn, ara potser hauríeu de responsabilitzar-vos del que feu amb un problema tan gran com és l'habitatge. Però també és cert que Pedro Sánchez governa des del 2018 i arribem al 2026 sense haver revertit ni una mica aquesta crisi de l'habitatge totalment desbocada. I això també s'ha de dir. Igual que també s'ha de dir, i és cert, que tot això és resultat de les polítiques de dretes que el PP va estar impulsant abans de que entrés l'actual govern. Llavors, crec que aquí hi ha moltes responsabilitats i hem arribat a un punt en què tot ha estat desbocat per moltes responsabilitats de molts partits diferents. Nosaltres, òbviament, no comprem aquest marc, no? O sigui, davant de tot això, Sánchez decideix convertir l'habitatge en el detonant per avançar eleccions i tornar-nos a plantejar el debat, no? I al fer un càlcul electoral amb una cosa tan greu com és aquesta. Bueno, han fet números i han considerat que ara era el moment per fer aquesta avançada. Que greu, per altra banda, no? Nosaltres no comprem, creiem que els drets de la gent no poden convertir-se en moneda de canvi ni en un càlcul electoral. El que necessitem són eines, i sí, també coincidim, sobirania, per poder regular els lloguers, invertir el sòl i limitar l'especulació des de Catalunya. No de la manera com ho proposa Junts, nosaltres volem fer-ho de veritat. I per acabar, el sindicat de llogateres ha estat sempre amb cada una de les persones afectades. Aquí a Sant Cugat, a Catalunya, a l'estat espanyol, a tot arreu. És més, són els únics que avui haurien d'estar aquí parlant sobre què fem l'habitatge, perquè són els únics que estan al carrer plantant cara a aquesta crisi de veritat i potser ningú de nosaltres, dels aquí presents, tenim aquesta potestat.
8: Gràcies, Ariadna. Jordi Grado, de Vox.
15: Bon dia, moltes gràcies. Mireu, nosaltres hem rebut aquesta notícia de les eleccions anticipades, no amb sorpresa, però sí que amb alegria, perquè sempre que se dona l'oportunitat al poble de poder votar, doncs és una...
10: No,
15: marc legal, clar. Sempre que es faci un marc legal, no amb botifarrèndums o amb assemblees de barri, sí.
10: La vostra democràcia.
15: Clar, la que està fonamentada amb el dret.
10: Sí.
15: Doncs...

0: M'escolta també inavalada, que encara no...
1: No, jo no dic que no sigui legítim, dic simplement que la manera que ha arribat a la presidència, doncs, a molta gent doncs, ens, com a mínim, ens molesta i ens sentim enganyats i estafats.
2: Un no t'hagis de menjar les paraules.
0: Deixeu-lo acabar, perquè així la vostra companya d'En Comú Podem...
3: Després d'haver promès una cosa i fer la contrària, que és una cosa en campanya electoral i després la que va fer.
1: Bueno, és una persona que realment jo crec que s'ha vist sobrepassada pels escàndols. Per tot arreu doncs, li exploten mil coses al voltant i ha arribat un punt, que és una persona llesta, i ha dit, escolta'm, jo salto del carro. I com sempre, com ens tenen acostumats a vostès, els socialistes, durant la història d'Espanya, doncs ja vindrà la dreta i ho arreglarà. Bueno, doncs intentarem arreglar-ho, Déu vulgui que ens facin confiança, i intentarem arreglar-ho. No serà gens fàcil, perquè ens trobem un país destrossat. Aleshores, a veure com ho arreglem, això. Però, clar, el que ens fa por a nosaltres és què vindrà després, perquè és molt fàcil saltar del carro i dir, ara... Que ens haurem d'apretar els cinturons i ara ens haurem de posar les piles i treballar de veritat, ens posaran al carrer els sindicats...
4: Home, en quin sentit és un país destrossat?
1: Aquesta etapa de socialisme s'ha carregat el benestar de la classe mitjana. I no ho dic jo, és que és de Vox Populi. Si vostè parla amb les persones del carrer...
4: És de Vox Populi, no ho sé.
1: Doncs
4: és que,
1: estaria bé.
4: O sigui, a nivell econòmic, si vol parlar de l'economia, parlem de l'economia. A nivell econòmic... que mira que hi ha coses a criticar d'aquest govern, eh? I estic d'acord en això.
5: Jo crec que és l'única que no es pot criticar.
4: Si vols parlem d'economia.
0: Sí, has acabat el teu torn, Jordi Grado.
1: No havia acabat.
0: Perdoneu, deixeu acabar Jordi Grado de Vox i escoltarem, reitero, a Aina Balada d'En Comú Podem, que encara no l'hem pogut escoltar.
1: I contestant abans el que deia abans el Bernat Picornell i l'Ariadna, parlaven de tots dos de capacitat de negociació, d'altura de mires... Escolti, a nivell municipal, vostès tampoc no aproven res del que nosaltres proposem. Quina és aquesta altura? Quina altura de mires?
6: Pregunta't per què.
1: Clar, és que no només m'ho pregunto jo, els ho pregunten gairebé 3.000 persones que ens van fer costat a les últimes eleccions i pensen, per què, si aquesta gent proposa coses que són municipalistes...
6: Si la meitat estan equivocades, si no estan ben entrades, però, si no tenen un fonament...
1: Però no és veritat, Ariadna, sí. Més
6: ja
1: tard...
6: Ja està, i penso callar-me perquè li toca a l'Aina, que li parla. Sí.
1: Clar, gràcies. I mentrestant estic parlant jo, Ariadna.
2: Però és perquè m'interrompiu, Jordi, m'interrompiu.
0: Intenteu ja acabar, Jordi, perquè escoltarem, perquè falten 20 minuts per a les tertúlies. Si sembla, mira, Aina Balada, sentim-la i estem rèpliques després.
1: Seguim i tornem a reprendre, gràcies.
7: Sí. Bon dia, perdó pel retard, m'havien dit a 2:15 i era un quart. Bé, a mi em sorprèn una mica, fins i tot... alguna visió que es té des de les esquerres i òbviament, sobre alguna dreta, de com és el context actual, polític, social, no només a Espanya, sinó mundialment, i també a Sant Cugat. Penso que les eleccions no venen només per un electoralisme, no venen només per un tacticisme, sinó que es va començar aquesta legislatura amb molt mal peu. Es va començar de la pitjor manera possible. Per què? Perquè es depenia de 7 regidors de Junts. De 7 diputats de Junts que han votat sistemàticament en contra dels drets més bàsics dels ciutadans d'Espanya i dels catalans i les catalanes. No ho recordem? No anem a dir mentides. Sí. Vostès van votar en contra en un primer moment de la revalorització de les pensions. Sí. Després, un mes després, es van arrepentir i van veure...
5: Poden
7: tenir idees pròpies i es veu que les seves idees pròpies van en contra de la població. Vostès van votar en contra de la reducció de la jornada laboral. Recordem o no ho recordem? Vostès han votat en contra d'aquests dos decrets. Insuficients. Anem a veure. Ens en recordem que el febrer del 2026 no venen d'aquests dos decrets. El bloqueig d'ajuts de l'habitatge ve des del 2024. No ve d'ara. No és que el govern no hagi treballat 8 anys per l'habitatge. D'acord? És que s'ha anat tombant sistemàticament per part d'ajuts, per part d'una força independentista que ens creia en progressista i que potser ja és hora de dir que no és progressista, que ha votat sistemàticament contra el dret de l'habitatge en el govern espanyol, ha votat totalment en contra

0: dels drets de les persones i de la classe treballadora. I ara, què? És culpa del Pedro Sánchez, que portem un govern bloquejat des del minut zero del seu inici? Perquè recordem que companys seus com el PNB han tingut molta més dignitat democràtica i han tingut molt més sentit comú que vostès. També de dretes, també nacionalistes. Bueno, ja veurem, ja veurem. I recordem que vostès, des del 2020, aquest govern va parar els desnonaments amb un escut social per al Covid, perquè també ens oblidem, de certes coses. I qui? Qui al febrer del 2026 va votar en contra? Junts. Què ha passat? Que ara ha votat exactament el mateix que va votar el 2026. El 2024 va impedir la proposició de llei de regular els lloguers de temporada. Amb què estem pactant nosaltres? Amb què estem pactant nosaltres? Quines creiem que és no l'aritmètica, sinó la majoria del Congrés dels Diputats? És de dretes. És de dretes i que tiren cap a l'extrema dreta, que estan acceptant discursos d'extrema dreta. I això pel PP i per Junts. Aleshores, quina és la nostra posició des de les esquerres? Què hem de fer des de les esquerres? Em pregunto.
1: Hi ha ordre de rèplica, que em van aixecant les mans. Tinc apuntat, i per aquest ordre, PP, CUP, Junts, PSC. PP,
2: no, a mi fa gràcia escoltar tots els representants del segment esquerra.
1: Intentem ser, un moment, en breus, perquè en tenim 19 minuts. Siguem conscients, només.
2: Vale. No, que fa gràcia escoltar segons quines afirmacions dels sectors de l'esquerra, no? Sembla ser que aquí les úniques polítiques vàlides, ja també s'ha dit, són les que mana l'esquerra. Els altres, doncs, no existim o estem equivocats, perquè ells tenen la veritat absoluta. Jo crec que els demanaria una mica més d'humilitat, perquè la realitat és que amb aquestes polítiques d'esquerra el que han fet és que s'ha encarregat el mercat d'habitatge, s'ha encarregat el mercat de lloguer. Els propietaris ja no posen els preus en el lloguer, perquè està protegint el lloguer. Sí, sí, sí. El que se pretenia fer els decrets que anaven l'altre dia al Congrés haguessin acabat de matar la propietat privada. I així és, és la realitat. I doncs, com alguns ens oposem a això, no, és que vosaltres esteu al costat equivocat de la història, perquè això és el que va venir a dir l'altre dia el Pedro Sánchez en el seu speech. I per tant, i per aquí nosaltres no passem. Vull dir, nosaltres tenim el nostre programa electoral, creiem en un canvi de polítiques en l'entorn de l'habitatge, creiem que s'ha de construir més, s'ha de donar bonificacions als propietaris, s'ha d'incentivar retornar al mercat de lloguer amb aquest tipus de polítiques. Dit això, em fa gràcia que aquí des del PSC es digui que el president del govern ha estat a l'alçada. Bueno, amb l'exemple més recent en Ceuta, pues, que ell s'ha passat un mes preparant les eleccions de vacances allà a la Mareta, mentre el govern pues, tenia un problema sobre la taula i que ha ignorat totalment. I per tant...
3: Mentida, també.
2: No, és així. Pregúntele a Vives. Aquests són els aires del president del govern. Com hoy son las 5 y aún no he comido. Aquestes frases cèlebres que l'han fet s'han fet un meme que és el que en realitat ha demostrat aquest personatge com a president del govern. I per cert, les lleis que actualment regeixen les va fer Felipe González, Partit Socialista Obrero Espanyol. Ha passat Zapatero, el de les joies, i ha passat ara també Pedro Sánchez. I quan se n'en recorden? Quan hi ha un cas molt concret a Madrid d'una persona que al final que va rebutjar ajuts socials de la Comunitat de Madrid, de l'Ajuntament de Madrid, però clar, la culpa és d'Ayuso. Va.
1: Torn de la CUP, Ariadna.
4: Sí, Sierra. Aviam, construir més, si no es regula, no serveix de res, si no, no sé què fem aquí, no? Com hem arribat aquí si durant tants anys portem construint? És que hi ha també d'aquesta fal·làcia. I després, amb el tema del PSC, pitjor o millor viejo conocido, no ho sé, o sigui, estem enviant un xec en blanc també al que ha fet el PSOE en el nostre estat, que de Junts ja ens esperàvem el que és. Som els primers que portem dient que són la dreta més dreta que podem tenir, progressistes per nosaltres, menys 50. No és així. Els investim per... Uau, Aina, no esperava de tu aquest tipus de demagògia per un costat. Anem a recordar el que ha fet el PSOE en aquest temps. Anem a recordar com no han bonificat fiscals als propietaris fins al 90% i en els últims decrets fins al 100%. Compensacions públiques quan s'aturaven desnonaments. Programes amb l'administració posant diners perquè el llogater pagui menys, però el propietari segueixi cobrant el mateix. O sigui, et puc fer una llista des del 2023, passant pel 2022, en què totes les mesures que han fet han sigut...
0: del Congrés.
4: però si les mesures que han impulsat, em sembla fortíssim. Si aquesta és la proposta de Comuns, que és un xec, un xec en blanc, i endavant amb el PSOE, també tenim un problema. I jo, si un cas, em replantejaria quin tipus d'esquerra també voleu impulsar vosaltres. Perquè nosaltres ho tenim claríssim i anem de cara, això sí. Ara, fer també el triler potser també és una mica complicat.
5: Em sembla bastant injust el que estàs dient. Primera, la circumstància.
1: Àlex, si et sembla que acabem de parlar, perquè el torn de paraula me l'havia demanat també Junts i després tal...
4: Molt ràpid, repetir constantment que som progressistes, i això va per tots, no significa res si després el contingut, després allò que fem, no és el que pertoca. I les accions parlen per si soles.
1: Jordi Puigneró, des de Junts, que m'havia demanat paraula.
6: Sí, jo veig que la senyora Aina Balada dels Comuns, en fi, deu ser més partidària del Manel Valls, que per això es cullen i fan alcaldes amb els seus vots, i la senyora Colau n'és un exemple d'aquestes polítiques. 8 anys governant la ciutat de Barcelona i aquests són els resultats. Jo crec que ens hem de començar a acostumar als resultats en l'habitatge, la política d'habitatge. Escolti, la senyora Colau es va presentar a Barcelona fent bandera de la política d'habitatge. I hem de començar a valorar la gent no per les mesures que proposem, sinó pels resultats que donen les polítiques. No per les mesures. Escolto la regidora de la CUP i sí, té moltes propostes, però el que cal veure és si són eficaces o no són eficaces. No, clar, és que vostè...
4: Al costat del rendista no, segur que no.
6: No ho sap això vostè. O sigui, vostè va llançant propostes, però l'únic que veiem és que les propostes de 8 anys de governs d'esquerres a Espanya, a la Diputació de Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona i 2 anys i pico a la Generalitat, el resultat que tenim és un desastre en la situació, diguéssim, que té la gent a l'hora d'accedir a un habitatge. Un desastre. Per tant, home, no ens diguin que les seves receptes són bones. Vull dir, llavors... Vostè no està en cap d'aquests governs, però, per tant, s'haurien de provar. Però, home, la dels socialistes i dels comuns clarament les hem provat. Són un desastre. Llavors, si vostè està proposant el mateix que socialistes o comuns, doncs ja sabem cap on anirem.
4: Jordi, es nota, que
6: no escoltes. No, dic, si vostè està proposant, no sé si proposa el mateix,
4: Si
6: en el cas que vostè proposés el mateix, ja sabem on acabarem, en un desastre com el que tenim en aquests moments amb el tema de l'habitatge. I per acabar, miri, jo... No vull tampoc posar el Partit Socialista com una... Sí, s'ha de dir una cosa, és veritat. El Partit Socialista, amb el tema econòmic, jo crec que les polítiques macroeconòmiques que s'ha fet el senyor Pedro Sánchez, com a mínim així ho diuen les dades, són bones. Per tant, és evident que aquest senyor no marxa per aquest tema. Marxa perquè no té la capacitat d'aprovar uns pressupostos. Quan tu no pots aprovar pressupostos i no ho pots fer durant tota la legislatura, tu has de repensar. I per què no pots aprovar pressupostos? Perquè pel camí ha dilapidat els seus socis. Va dilapidar Podemos. Dilapida Junts. I per què els dilapida? Doncs contesti'ns la pregunta. Jo crec perquè no compleixen amb el que pacten. I aquest és el problema que té Pedro Sánchez del Partit Socialista. Que hem de ser capaços amb democràcia i amb política que quan arribem a acords d'aquesta importància com escollir un president del govern, hòstia, els acords s'han de complir. Perquè si no, després no li pots anar a demanar que, com que no m'aproves 2 decrets ara convoco eleccions. Escolti, doncs el problema és seu, no és nostre.
1: Àlex Ballesta, del PSC, que m'ha
7: demanat. Ja ho ha dit l'Aina abans, és que no són 2 decrets. És que és un llarg historial... Jo t'he respectat quan estaves parlant. Gràcies. És un llarg historial, sobretot en temes d'habitatge, que s'ha bloquejat sistemàticament. Llavors, també és molt fàcil criticar des de fora de tot, des de la CUP. Vull dir, s'ha fet el que s'ha pogut. És veritat que no hem arribat prou lluny. Podríem és veritat que s'han comès errors.
4: La Generalitat, Vull dir...
7: Sí,
4: que...
7: 2 anys.
4: Si en parlem, les propostes estan fetes des d'un altre àmbit.
7: D'acord.
4: Si
7: és més senzilla la situació parlamentària del govern a la Generalitat?
4: No, però no em diguis que no hem fet propostes.
7: Doncs llavors parlem del que és possible i no parlem del que ens agradaria fer, perquè si no creem expectatives que no podrem reconciliar amb la realitat.
8: Però la derogació de lleis, no és per derogar lleis, no és necessària una majoria parlamentària, que jo sàpiga. I tampoc ho heu fet. Ni la llei Mordassa ni la de Barçal.
4: Correcte.
8: Que vau dir que faríeu? Perdó.
7: Alex, si volem parlar, si volem parlar de promeses incompleses en el, en els programes electorals, podem parlar de tots i de tothom aquí assegut dels partits que representa la gent asseguda en aquesta taula. Jo m'agradaria no fer això. Estic molt d'acord amb l'Aina. Hi ha hagut un bloqueig constant i crec que això ens ha portat a prendre la decisió de convocar eleccions de, per intentar no tenir aquest bloqueig, ampliar suports.
6: Pregunteu-vos per què hi ha un bloqueig. No heu fet res vosaltres perquè hi hagi un bloqueig. Clar que...
7: Les explicacions les haureu de donar vosaltres.
6: No, és evident.
0: Què ha passat perquè no. Hi hagi un bloqueig? Jordi, per què heu votat sistemàticament
7: exacte.
0: Contra el dret a l'habitatge?
6: Podemos, que Podemos ha bloquejat moltes
1: iniciatives. Ho comenteu, Jordi, i Aina, també? Que estava l'Àlex que... Tarrant i m'havia que... demanat torn de paraula al Bernat, sisplau.
7: Per concloure molt ràpidament, perquè no tindré temps de resposta tot, de respondre a tot el que s'ha dit, jo crec que seran les eleccions més importants de la història recent. Jo tinc 24 anys, no n'he viscut tantes, però és una sensació que comparteixo absolutament amb companys que hem estat parlant aquests últims dies, sobretot perquè, i deixant de banda l'habitatge, que serà un punt central de la campanya, sobretot perquè l'alternativa al govern de coalició liderat per Pedro Sánchez és un govern de PP i Vox. Ja hem vist què ha passat a les autonomies, el programa electoral que porten PP i Vox, que és més, s'assembla bastant, ja s'ha votat i ja s'ha aprovat en moltes autonomies. Per tant, en fi, som l'alternativa i ens hi deixarem la pell a la campanya.
1: Bernat, des d'Esquerra Republicana, després Aina Balada, perquè ho sapigueu, i Jordi Grado de Vox. I si ja tens, que em mireu Alfredo i Jordi de Junts, també podreu parlar, però ens queden 10 minuts.
8: M'he apuntat moltes coses, intento anar ràpid. En qualsevol cas, és veritat, hi ha hagut un bloqueig al Congrés dels Diputats, governar és difícil, és molt complicat, i si no tens doncs majories per aprovar determinades lleis, doncs efectivament se't complica molt, i coses que havies promès doncs potser no les pots acabar fent, d'acord? Hi ha coses que costen entendre, però, diguem, perquè la llei Mordassa es va criticar molt, i l'Arsal ofega els ajuntaments, i vosaltres teniu molts ajuntaments del país, per tant, sabeu perfectament què vol dir l'Arsal pels ajuntaments. Llavors, no haver-ho derogat, ostres, costa com a mínim d'entendre. En qualsevol cas, jo abans he parlat de defensar Catalunya i deixa'm, agafo una cosa que abans l'Alfredo ha començat a dir, no? Que només hem alçat la veu a partir de que la Mari Carmen l'han desnonat a Madrid. Mira, no és veritat. O sigui, un dels problemes, justament, és que aquí a Catalunya fa molt de temps que es desnona a molta gent amb unes situacions brutals a nivell personal, a nivell social, a nivell...
2: Però no a nivell que s'ha fet.
8: No, perdó. Ja, però exacte. Però és que nosaltres ho portem denunciant molt de temps. I que s'hagi fet gran la Mari Carmen, benvingut sigui, perquè ja era hora, però pel camí ha hagut doncs moltes situacions molt complicades, entre ells persones que s'han tret la vida de forma injusta perquè l'anaven a desnonar. I això no ens ho podem permetre, cap dels partits que estem en aquesta taula. Llavors, el sindicat de llogateres porta molt de temps denunciant aquesta situació. No és una qüestió nova, no ho han fet des de que ha sortit la Mari Carmen, i si... ets una mica just, saps que no és ben bé així. El sindicat de llogateres doncs, fa una feina molt important. Evidentment, els serveis socials dels ajuntaments, i concretament el de Sant Cugat, segueix fent la feina doncs, de fer els informes de vulnerabilitat, d'entendre quines són les situacions per intentar aturar aquests desnonaments, i se'n produeixen molts a Sant Cugat, se n'aturen també molts, i això hem de seguir treballant perquè... no té aturador, a menys que els nous decrets aprovats ahir comencin a aturar alguns desnonaments previstos per aquesta mateixa setmana, per exemple, per demà mateix. Aquí a Sant Cugat, a l'Ajuntament, amb l'Agència Catalana de l'Habitatge, hem començat a fer inspeccions a aquells propietaris que no fan doncs un ús correcte dels habitatges de lloguer, ja sigui a temporada o ja siguin lloguers ordinari. I, per tant, hem d'intentar que... segur que hi ha propietaris que de bona fe fan les coses ben fetes. Doncs aquest no és un problema. El drama, crec que estem parlant d'altres situacions, de grans tenidors, de persones que escanyen les persones doncs, que tenen doncs, de llogaters els seus pisos. Per cert, el Partit Socialista, que abans també dèiem, no? Perquè anem a l'arrel del problema, i l'Ariadna deia una cosa que té raó, diguem, no? Només construir més no és la solució a l'habitatge. Totalment d'acord. I, per tant, durant molt de temps també s'ha construït en aquest país habitatge públic que ha acabat en mans privades i en mans doncs, de persones que han acabat especulant
5: no sé,
8: amb els
5: no
8: seus
5: sé
8: pisos.
5: No sé què ve aquí el Partit Socialista, perquè sí, ja protagonitza vaig... les majors vendes
8: sí,
5: de patrimoni públic.
8: No. Estat... Sí, sí, sí.
1: Anem acabant, que l'Anna
8: l'any 85,
1: i el Jordi Grau m'havien demanat també la paraula.
8: El Partit Socialista va acabar amb una estabilitat en el mercat de lloguer, que era amb la renda antiga, amb el decret Boyer, dient que amb la renda antiga el mercat ni augmentava i els preus anaven pujant. Va derogar la renda antiga, molta gent es va quedar al carrer sense possibilitat de prorrogar els seus lloguers, i avui som on som.
2: Has dit que seria breu,
8: Tinguem memòria.
1: Aina...
8: No. Escoltem... un decret del Partit Socialista que va derogar...
1: Bernat i Àlex, sisplau, escoltarem a l'Aina, després al Jordi Grado i el que quedi,
0: sí,
1: els serveis que quedin.
0: Entrar en un govern que, lògicament, et comporta contradiccions en molts aspectes, perquè, òbviament, doncs, no són les polítiques que tu realment faries i que realment potser sí, no, potser no ens hem quedat curts en molts aspectes, és contradictori molts cops, però és necessari i és útil. Perquè si no des del 2020, quan va haver la crisi del Covid, si no hagués estat l'escut social, entre ells estava Podem, que tant es diu, estava Podem, estava Sumar, estava el Partit Socialista, etc. I van haver partits d'esquerres que van donar molt suport, com podria ser Bildu, que també ha sigut un exemple d'esquerres al Congrés, ara estaríem parlant d'un dramatisme molt superior dels desnonaments. Aleshores, sí, òbviament aquesta no és la política d'habitatge que volem. Òbviament, la política d'habitatge que volem necessita més majoria de la que tenim. I aquí és on les esquerres, ara, en un moment tan crític, que ja hauríem d'haver començat també fa 4 anys, potser, hauríem de veure què és el que volem, on esperem arribar i també què esperem de la nostra democràcia,
1: Jordi Grado, de Vox.
9: Sí, gràcies. Escoltant-los a tots vostès, a la majoria de vostès, encara tenim més ganes de canviar-ho tot. És increïble, perquè tots els grups que aquí estan representats, excepte el Partit Popular, a Catalunya, han estat en posició de poder. Aleshores, com és que no han fet res del que aquí reclamen? Escoltava la CUP fent retrets a Junts, i sobta moltíssim. Ariadna, miri, el recordem, que tots tenim gravat, tota la classe treballadora catalana té gravada la imatge del David Fernández abraçat amb l'Artur Mas, amb aquella abraçada fraterna, i però són vostès conscients que...
10: Som independentistes, també, quin problema hi ha, sempre el mateix, perdoneu,
9: sí, amb aquesta, és això on volia anar a parar, que amb la bandera...
10: No,
9: amb la...
10: perdó, jo, si voleu, un dia fem una...
9: Ariadna, volia anar a parar, aquí, que amb aquesta...
1: Un era l'altre, que si no la gent...
9: Amb aquesta bandera i amb aquest cuento porteu enganyant a tot el poble català durant molt de temps, i en canvi no hem vist progressar realment la nostra societat. Nosaltres pensem que és l'hora de canviar de veritat.
10: No proposeu absolutament res, només protegiu
1: els partits. M'havien demanat, perdoneu, molt breument, Alfredo i Jordi Puigneró, que queden un minut per cadascú. I els tallo,
2: Temes molt ràpids. El deute a Espanya ha crescut un 52% en l'època Pedro Sánchez, o sigui, dopant l'economia, les coses poden clar, evidentment. El poder adquisitiu dels espanyols en aquest període s'ha perdut un 2,5%, i la Maria José Montero ahir dient que les vagues, aquestes contra l'habitatge, en contra l'oposició, al·lucinant, i finalment preferim governar amb Vox que amb Bildu.
1: Jordi, Puigneró, molt breument, i deixarem aquí la tertulia.
6: Deia la senyora Balada, escolti, la senyora Balada deu ser més de versar-se amb el senyor Manuel Valls, no?, amb el senyor Cirera del PP, no?, que per això es posen d'acord per... Vull dir que, escolti, miri, aquí cadascú... Aquí, no, per això, dic, al final s'arriben acords...
0: Sí, Jordi, mira, ni el Manuel Valls ni vosaltres, així de clar t'ho dic.
6: Si vostès s'hi abracen amb...
5: Home,
6: exacte, que havia de ser, perdoni...
0: Jo sé que es molesta molt,
6: perquè no fos...
8: El seu vot o no?
6: I tant.
0: El va donar.
6: Perquè no fos Ernest Maragall, alcalde de Barcelona. Home, això és una vergonya, sisplau.
0: Per tant, sí, no absoluta, Jordi.
6: Per tant, bueno, escolti, miri, jo només vull dir per acabar, i això és un missatge, evidentment, a la...
8: Que l'alcalde era un alcalde d'Esquerra Republicana, sí,
6: correcte.
1: Bernat, Picorrell, sisplau, un momentet.
5: I si Cirera hagués fet alcalde...
6: Estem d'acord tots plegats que el greu problema de l'habitatge no el resoldrem aquí a Sant Cugat? Estem d'acord, no? Ho dic perquè...
4: Es poden fer moltes coses, no. Recordem.
6: Un segon, un segon. És una política tan important que afecta...
0: Podríem haver parlat amb la Míriam Noguera.
6: No, que afecta a tots els ajuntaments, que afecta no només a Catalunya, afecta també a nivell d'Europa. Aneu a mirar què està passant a Europa. És un problema global. Llavors, home, calen polítiques, evidentment, d'alt nivell, i, evidentment, a nivell municipal, doncs farem el que creguem que podem ajudar en la certa mesura. Però no posem a sobre la taula com que des de l'Ajuntament podem resoldre el problema de l'habitatge dels ciutadans de Sant Cugat, perquè això és fals i és mentida.
1: I fins aquí la tertúlia política, perquè falta un minut per arribar a les 11 del matí. Tant de bo tinguéssim més temps, perquè sou molt partits amb representació al ple municipal de Sant Cugat. Moltes gràcies a tots els partits per ser-hi aquí amb nosaltres, i que els oients i els ciutadans de Sant Cugat escoltin les vostres veus, i que tingueu molt bon dia.
11: Gràcies.
1: I vostès no marxin, que els continguts continuen a Ràdio Sant Cugat. Molt bon dia i gràcies per escoltar-nos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les intenses pluges dels últims dies han deixat més de 300 litres a diverses localitzacions del Vallès Oriental, el Maresme i les Terres de l'Ebre, entre divendres passat i dimarts. Granollers ha liderat el rànquing en els 6 primers dies d'octubre amb 361 litres. La segona, Vilassar de Mar, després l'Ametlla de Mar i les Cases d'Alcanar, afectades sobretot els primers dies. Una trentena d'estacions al Meteocat han superat els 200 litres entre divendres i dimarts, en especial a les Terres de l'Ebre i a l'àrea metropolitana. Parlem de la meteorologia d'avui, perquè les tempestes encara no faran net. Aquesta tarda tornen els xàfecs i tempestes a la meitat nord i est de Catalunya. Protecció Civil demana de nou prudència. Escoltem Imma Soler, subdirectora.
2: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de, per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
1: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i els salaris l'11 de novembre, 14 anys després de la darrera aturada. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions de llogaters. La patrona el rebutja, aquesta protesta. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
3: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: I més d'un centenar de persones es concentren des de primera hora del matí davant del bloc del carrer de Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu de Barcelona, precisament per intentar impedir el desnonament de les 32 persones que hi viuen. El llançament estava previst a les 8 del matí, però al migdia encara no havia arribat la comitiva judicial i hi havia presència policial a l'exterior de l'immoble. Els col·lectius en defensa de l'habitatge havien convocat la mobilització a les 7. Asseguren que no marxaran fins que no es confirmi que no hi ha llançament. Darrer apunt, parlem de la Fira de Santa Úrsula, perquè tornarà a convertir Valls del 16 al 25 d'octubre en el quilòmetre zero del patrimoni universal casteller i de la cultura popular del país.
4: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat, de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra, pels reptes matemàtics que el mestre Anton Aubanell ens comparteix periòdicament. La veritat és que són dos ramblers top. Vinga, seguim, que ara hem de començar el segon mes, oi? Salut!
5: Ei, Ivan, sí, ja anem cap al segon mes. Escolta, moltes gràcies per la floreta de les entrevistes. A mi, haver aconseguit que tu parlis en aquest programa també, francament, doncs és de les coses que m'agrada més. Jo deia ahir que tenia clar què destacaria, però a mesura que hi he anat donant voltes, me n'adono que no ho tinc clar. Que sí que és cert que no he oblidat aquell passeig que vam fer per casa de la Xènia García i vam anar amb l'Ona Pardo de Ràdio Sallent, no sé si te'n recordes. Jo no deixo de veure aquell alien de mida real al sota escala, que, buf, quina por. I altres mencions especials del mes que portem de tots aquests programes, doncs en donaria potser moltes. El Club d'Escacs de Masdenverge, tot el que es va derivar, vam estar parlant d'escacs ben bé uns quants dies, la llista de gegants que ja hem conegut d'arreu de Catalunya i tots els que ens queden per conèixer, I sobretot, sobretot, l'Arnau, que és el motoret d'aquest programa, perquè amb tu, amb la Laia i amb la Gisela, doncs ja fa molts anys que ens coneixem, hem treballat junts, ens avenim, però ell, la veritat és que ha estat una superdescoberta. Gràcies per tot, Arnau.
0: Tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun, tiriti traun traun traun.
5: Llavors, et deixo crear. Rambla 54 és i el que et vingui al cap, el primer que et surti.
0: Rambla 54 és un passeig humanístic.
5: Gràcies per aquest concepte.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Amunt FM.
1: El guió de la següent secció hi posa entrevista. Però avui crec que més que una entrevista farem una conversa d'amics. Un cafè de quant de temps que no ens vèiem, però per la ràdio. D'entrada, perquè la connexió amb Amunt FM la fem amb l'Anna Gasol, amb qui, entre moltes altres coses, doncs hem compartit feina alguns estius quan tothom era a la platja i nosaltres obríem per vacances. Anna, això, quant de temps i quin gust poder passejar amb tu pel Rambla 54.
2: Hola, hola, Anna, i tant. Fa molt de temps, tinc molts bons records, d'aquells oberts per vacances. Recordo els concursos amb la cançó de l'estiu. Ens ho passàvem molt bé.
1: La veritat és que sí.
2: I ara estic supercontenta de poder retrobar-me amb tu i fer una conversa ramblera.
1: Doncs avui, que estem precisament d'aniversari, bé, suposo que igual n'hauríem de dir de mesari, perquè en realitat només fem un mes, no? Sembla que haguem estat aquí molt de temps, però només portem un mes. Tenim una altra veu, a més de la de l'Anna, d'Amunt FM, que amb el seu permís, doncs també em fa una especial il·lusió.
2: Tens tots els permisos.
3: Sex, sí. Digues sí a gaudir de la sexualitat lliurement.
1: Ei, que l'Anna Gasol i jo no estem engegant cap consultori ni res que se li assembli, eh? Només vull, estimat oient, estimada oient, que escoltis una veu que els veïns del Manau, Torreferrera, doncs encara escolten per la ràdio. De fet, per internet, tothom que vulgui la pot escoltar, esclar. Però és una veu que ja no hi és a la ràdio, eh? No us penséssiu. Pere Gilar, tornar a compartir micròfon amb tu és realment el millor regal que pot fer-me en un FM en un dia com avui. Com estàs? Com et va la vida?
4: Ai, ai, ai, ai, ai. Anna Morgades, Ivan López, Anna Gasol, mare meva, se'm posa la pell de gallina, una barreja entre melangia i... però content, eh? No, no, uau. Hola a tots.
2: Bona Hola. Tors. Hola, Pere.
1: Estàs bé, eh?
4: Fantàstic. Ara, mentre t'escoltava i que si l'Ivan López, que si l'Anna, tu aquí, pensava que estàvem... he tornat a 6 anys enrere, en ple confinament, una mica allà a l'estudi, entro, surto, uau.
1: Exacte, exacte. Perquè per a l'oient que ara mateix està desconcertat de què estan fent aquesta panda de sonats, quan va arribar el confinament de la Covid-19, jo aleshores feia l'informatiu migdia amb l'Ivan López, que d'entrada doncs, ens van enviar cap a casa i el vam deixar de fer. Però el que sí que vam mantenir eren els butlletins que feia el Pere Gilar des d'Amunt FM i em van encarregar, doncs, ja que estàs a casa, dona-li un cop de mà. I així vaig conèixer el Pere, el menjador de casa meva. I durant unes setmanes va ser allà en videoconferències constants, vivint amb nosaltres, i tant és així, Pere, que tant ma mare com ma filla m'han dit que em retiren la paraula si no et dono records.
4: I tant, un petó i una abraçada enorme també per elles. Va ser així, eh? Vaig estar allò cada dia al teu menjador de casa i em vaig sentir molt ben acollit.
1: Doncs sí, cada dia esmorzàvem junts. Recordo que a l'escola de la Neus, quan arribaven els butlletins i estaven fent classes, callaven per veure què havia passat i quina era l'actualitat que tocava. I saps una cosa, en tot plegat, que no he trobat cap àudio nostre de totes aquelles setmanes i hores i hores i hores que vas viure efectivament al menjador de casa. T'ho pots creure?
4: Jo recuperaria algun drive i segur que allò no ho he esborrat tot, eh? per recuperar memòria al Google Drive.
2: Ui, ostres! Ara que dius això del drive, és que vau sentar un precedent, perquè no, aquesta manera de funcionar, que ara la donem per fet, no? Però a distància, no? Connectats amb el drive, pel que fa als butlletins, la vau ficar a funcionar vosaltres?
1: Sí.
4: Sí, Anna, digues.
1: No, digues tu. La veritat és que sí, que ho vam fer, ens ho vam inventar una mica sobre la marxa, sí, no?
2: Ho vau inventar vosaltres i tant, i ho hem rebut, la resta.
4: Va ser d'un dia per l'altre que ens trobàvem tots allí al document de Drive, no? Ben organitzat, aquí, allà, la Georgina, la correctora, l'Anna, ara l'Ivan per posar les falques, i no, va ser entretingut.
1: Sí, sí, i recordo que aleshores ara és com, què fem, un Meet, un Zoom, ara tot està com molt normalitzat, però aleshores recordes, Pere, que veure'ns les cares no era tan fàcil. Recordo que teníem una plataforma que tenia com una mà, que no, ara no em ve el nom al cap, però que primer vam començar per allà.
4: Sí, va ser un xat d'aquells de pandèmia que es va posar de moda i va acabar desapareixent.
1: Sí, exacte. I després ja vam anar cap a coses més estandarditzades, però vam ser una mica conillets d'Índies.
4: Totalment.
1: I llavors va arribar un dia que a Barcelona, doncs, bueno, vam tornar a la ràdio, tu sempre hi vas ser, i de cop, perquè tu anaves a M1, o sigui, jo estava al menjador de casa, però tu no, eh? Tu sorties de casa per anar fins a la ràdio i treballaves des d'allà.
5: Sí, sí, per mi va ser aire fresc poder sortir de casa, camí a la ràdio, tranquil, allí, sol. Bueno, també he de dir que vaig trobar a faltar a la Pili, a l'Anna, a la Maria, una mica els companys, però sí, em vau donar companyia, estava allí sol, tornava cap a casa, però no va ser tan llarg, al final.
1: No, no ho sembla, no?
5: No, ara no.
2: Ara en doncs, perspectiva ja no.
1: Sí, doncs aquí l'Ivan també estava sol. De fet, vam tornar a engegar l'informatiu perquè l'Ivan es va venir aquí a l'estudi, perquè si no, tècnicament, ara ens sembla com molt llunyà, però tècnicament aleshores no era possible. I llavors l'Ivan estava aquí, tu estaves a M1, jo estava al menjador de casa i fèiem el que podíem amb aquelles rodes de premsa que no s'acabaven mai més. I agafo el tall d'aquí, no, tu l'has gravat, ja està el drive. Ostres, quins records.
5: Quina bona feina.
1: Quins records. I jo deia que vam tornar tots a la ràdio, van continuar els informatius, a mi em van enviar la cosa dels podcasts, i de cop i volta un dia em truca la Pili Garcia, la directora de Munt FM, i em diu, no ho diguis, però el Pere Gilar plega. Ostres. I per què? L'han fitxat d'una altra banda, segur, el Pere és un tio competent, tothom volia treballar amb ell, ets una persona fàcil.
5: Que
1: la veritat és que no conec ningú, no he trobat ningú a la redacció de la xarxa que parli malament de Pere Gilart, eh?
5: No ho trobaríem.
1: No.
2: No, aquí m'he de sumar jo també. Eh?
1: Exacte.
2: Pere,
1: no.
5: Algun altre lloc,
2: tot el
5: ja
2: que
5: trobarem.
2: Diguem que de curt, Pere.
5: Bueno.
1: I la cosa era que no és que t'hagués fitxat algú altre amb més possibilitats, sinó que marxaves Austràlia.
5: Sí.
1: Com va anar això?
5: No sé, amb la vida social, professional, una mica solucionada en aquell moment, crec que tenia bastanta curiositat per viure una cultura diferent, i Austràlia va just obrir portes després de la pandèmia, i mira, va ser, no sé, molts inputs em van portar cap allí, una economia forta, un lloc amb oportunitats, ciutats modernes, paisatges xulíssims, i va ser allí. I vaig canviar el periodisme per l'hostaleria, crec que no sóc el primer.
1: Però te'n vas anar i encara no sabies que ho canviaries per l'hostaleria.
5: No.
1: Te'n vas anar a l'aventura, o sigui, s'ha de ser molt valent per fer això.
5: Bueno, vaig aterrar allí una mica sol. La veritat és que va ser una mica un descans, eh? El poder buidar casa, vendre quatre coses, donar coses a la família, tal. I vaig dir, just tot el que tenia ho tenia una maleta i plena per emplenar-la també, no?
2: Explicat així sona com a terapèutica, Pere.
1: Sí, eh?
5: Sí, no, ja et dic, no escapava de res, però era més anar emplenant encara més una mica la maleta i la motxilla d'experiències i m'havia quedat pendent sempre, no? Sempre havia estat allí a Emunt, a Lleida, a la terra ferma, no? Una mica sense moure'm i bé, ara no ho canviaria per res del món, evidentment.
2: Bueno, estimem molt la nostra terra, eh? Però vas fer cap a un entorn que feia enveja de mirar, un entorn paradisíac. Te vas fer un fart de treballar, m'imagino, però on estaves, déu-n'hi-do.
5: Sí, vaig estar un temps vivint a Brisbane, que és la tercera ciutat més gran d'Austràlia, i després vaig marxar a una illa a fer una cosa que es diu la farm work, bueno, una feina per poder ampliar la visa un any més, tal i qual, i vaig anar a parar en una illa al mig de la barra de corall australiana, Hayman Island, una illa de 4 quilòmetres quadrats, i tenia un resort de luxe al bell mig, i allí vivien doncs, unes 200-300 persones d'arreu del món, i allí doncs, vaig continuar una mica fent de hospitality, especialment en restaurants italians, i allí vaig el restaurant manager, diguéssim, doncs va ser aquest entorn idíl·lic perquè s'enamorés de la Kids Club Director, una noia noruega, l'Ingrid, la meva parella, que va fer que tot es convertís en una mica de Love Island, no? Una mica d'aquests programes, així una mica de salseo i de programes del cor.
1: Sí, eh? Això ens ho posen en una sèrie d'aquestes de Netflix i diem, va, quanta sucre. I era real, eh? Perquè, Anna, ho vam viure per Instagram. Estàvem veient els llocs paradisíacs, el Pere nedant entre tota mena d'animals.
2: Sí, sí.
1: I després, doncs, vam conèixer la teva parella també des de la distància, doncs, per Instagram, no? Aquestes coses, la part bona de les xarxes.
5: La part bona, eh? Exacte. 20.000 passos al dia fent de cambrer amunt i avall i carregant i fent hores no, no sortien a tot arreu, no? Però va ser molt xulo, va ser una experiència diferent, evidentment, a tot el que havia viscut. És una cosa molt... com una staff village, tothom vivint junt allí, una mica una cosa molt comunista, però a la vegada, no sé, una cosa una passada, la veritat.
1: A l'Ivan se li estan posant els ulls camplats, a veure si... A veure si a la cinquantena, Ivan, agafarem una maleta i ens n'anirem cap a Austràlia, eh?
5: Jo encara tinc algun contacte, per allí, Ivan. Sí, sí.
1: Doncs, i a partir d'aquí, què? Ara mateix has acabat vivint a Noruega, sí, no amb una, sinó amb dues dones fantàstiques. Bueno, una més gran i l'altra més petita.
5: Exactament. La vida s'ha accelerat els últims dos anys, des que ens vam mudar a Stavanger, que és una ciutat a la costa oest, al sud, és la, li diuen la capital del petroli de Noruega, és on hi ha tota la indústria, des que als 70 van descobrir el petroli, molt dinàmica, un poblet de pescadors que doncs, ha crescut molt, i allí és on van fer cap amb l'Ingrid, i la, com deia, la vida s'ha accelerat, va molt ràpid, no? Diuen que si tanques els ulls i els tornes a obrir, igual te l'has perdut, i vam tenir junts una nena, ara fa 4 mesos, l'Ovidia, i aquí estem, renovar una casa, demà obrim un restaurant...
1: Ostres!
5: Tot va molt ràpid i ha sigut un estiu bastant, bastant intens.
2: I tant, ha de ser superintens. Escolta, però explica'ns per què es diu Ovidia, la teva nena.
5: Sí, doncs mira, em va convèncer l'Ingrid, no em va haver de convèncer gaire, després de conèixer la seva família, evidentment, i l'origen i el lloc d'on venia la part de la família del pare, que venen d'un fiord una mica més al nord, Hardangar, és un fiord molt, molt bonic, ple d'arbres fruiters, de pomeres i això i allò, i a la casa doncs, de la família, a la granja aquesta de pomes, doncs la seva rebesàvia, la seva repadrina, es deia Ovidia, també, i va ser una dona doncs, que va viure fins als 104 anys i va tenir un gran impacte a la vida de l'Ingrid i la seva família, va cosir i va teixir tots els seus vestits tradicionals, els hi va ensenyar moltes coses i doncs bé, havia de ser així.
1: Pere, i tu a tot arreu sempre has fet proselitisme dels teus orígens, d'aquest Lleida Power. A mi m'han dit que la que pots, cuina catalana. No sé si aquest restaurant que obres demà és cuina catalana o cuina italiana, però sí que t'has fet portar unes paelles en cotxe des del Picat perquè puguin tastar l'arròs, els noruecs.
5: Sí, sí. Mons pares van venir a veure'ns ara al juny, poques setmanes després de néixer la nostra filla, i ens van portar dos paelles, una de 70 centímetres i una de 50. Llavors, pel que n'enteneu una mica, la de 70 dona joc. Pots cuinar per unes 35-40 persones.
1: Déu-n'hi-do.
5: I al moure'ns també en un barri nou, vam comprar una casa, l'hem estat reformant, vam dir, ostres, hem de fer alguna cosa per conèixer doncs, els veïns, i vam dir, ei, organitzem una paella, vam penjar 4 cartells al carrer i no sé qui vindrà, sí, no, sabíem d'uns veïns que vindrien, va, serem 10 o 12, i vam acabar sent una quarantena. Vull dir que va ser un dia molt, molt divertit, a l'agost, amb pluja, clar, amb la paella, nens, amunt i avall, molt divertit.
1: I la coneixen, els noruecs, la paella, i en general la cuina catalana, la cultura catalana, on som, Barcelona...
5: Cultura catalana sí que la coneixen, tot i que potser estiuegen més i van més de vacances una mica més al sud, a la Costa Blanca, a Alicant, però sí que ho saben diferenciar i doncs, entenen molt bé i estan molt d'acord amb que l'Ovidia doncs, aprengui català com a prioritat i després doncs, ja aprendrem les altres llengües, evidentment, doncs, també el castellà i l'anglès i el noruec ja van en pack, Si ella creix aquí a Noruega, doncs sí, tenen una certa sensibilitat, també.
1: Si ella creix aquí a Noruega, això vol dir que en algun lloc del teu cap hi ha la possibilitat o esteu parlant de que algun dia et recuperem?
5: Mira, ho havíem comentat alguna vegada, però tampoc no hi vull pensar massa. Ara estem bé, estem aquí, tampoc no vull posar cap pressió, vull dir, em vull integrar, em vull... No? Vull estar tranquil i la veritat és que estem molt bé i no tenim de moment, intenció de moure'ns.
1: Pere, i el tema idioma, tu què tal? Has dit l'Ovidia parlarà català, però tu, el noruec, com el portes?
5: Selvfølgelig. Ingen problem. Ja hi kan snakke norsk, ja. Bueno, ara qui sap dir noruec dirà, bueno, això és la primera frase que aprens, eh? No, però tinc la sort de que amb la família de l'Ingrid he pogut practicar molt I aquí la veritat és que no són, com diria aquell, els noruecs parlen directament amb noruec a tothom i després, si cal, doncs canvien a l'anglès, però no fan el que malament fem molts catalans, no? De vegades canviar ràpidament al castellà o... No, no, aquí diguéssim que ningú... No assumeixen per com la gent... doncs quina pinta fa la gent, no? I parlen amb noruec molt directament i no és un idioma tan complicat, crec que és una estructura semblant a l'anglès, si vols, i potser per exposició, una mica treballant en restaurants i tal, doncs mira, i amb una mica obert i amb ganes de comunicar, doncs acabes aprenent.
1: A mi em crida molt l'atenció aquella rodoneta que posen a sobre d'algunes vocals.
5: Sí.
1: I això per què és? Per què és això?
5: Per exemple, el cognom de l'Ingrid és Josta, és una J-A-S-T-A-D. Les dues A's les han substituït amb el noruec modern per una A amb un punt a sobre, i és una O. Dos A's és igual a O. Per exemple, Holland, que diem a Catalunya, doncs és dir Holland, originalment és amb dos A's i es pronuncia amb una O.
1: Doncs dubte resolt, la rodoneta de sobre és un per dos, diguéssim.
5: Massa específic, potser, eh?
1: Bueno, és un tret que sempre m'ha cridat l'atenció, no? Que no, no és estrictament noruec, eh? Vull dir que segurament el recordo més dels mobles de l'IKEA que no pas del noruec, que no és un idioma amb el que interactuï molt, per no dir gens. Escolta'm una cosa, Pere, i el coquet del periodisme, perquè tu tenies fusta, ho feies bé, tens bona veu... no et pica mai?
5: És el constant, cada vegada una mica que m'he anat movent, i ara aquí, ara allà, i penses, va, torno a refer el meu currículum. Tiro pel currículum de restauració, tiro pel currículum de periodisme, i naturalment m'he acabat sempre tirant una mica pel costat de la restauració. Al final, periodisme, restauració, soc una persona que m'agrada parlar amb gent, m'agrada estar connectat i al final, si és a través d'un micròfon o directament, cara a cara, o xerrant, o solucionant problemes, explicant històries, crec que al final no està tan lluny.
1: Perquè en el restaurant, on t'hem d'imaginar? A la cuina, a la sala, de sommelier...
5: Mira, vaig començar evidentment des de baix. A l'arribar a Brisbane vaig anar a parar en un restaurant italià, doncs encara amb un anglès, una mica d'aquests macarrònics que vens una mica acumulant... I vaig anar pujant doncs, a cap de sala, vaig anar pujant a mànager de restaurant i l'última feina és un gran repte i la veritat és que està molt bé. És més aviat com de gerència, com més de cap d'operacions. Vaig aconseguir aquesta feina a començaments d'estiu, després de que l'altre restaurant tanqués, després de que les coses no anessin tan bé on estava... I és part d'un grup noruec de restauració doncs, que ja estan fent molt bé les coses i és un lloc bastant segur per treballar en general. Hospitalitat, restauració a Noruega doncs, també són uns altres paràmetres i estàndards comparats amb el sud d'Europa. I ara doncs, estic més des de zero, vam crear el restaurant des de zero, creant un equip, portant tota l'operació, tots els números, una mica menys al servei, diguéssim, més organitzant l'equip i la part econòmica.
1: I és un restaurant de cuina noruega.
5: És un restaurant de cuina italiana.
1: Oh.
5: No me n'he sortit dels italians. Saps que es venen molt bé arreu del món
1: sí,
5: sempre?
1: Sí, i tant.
5: Una
1: i
5: passada.
1: Tant.
5: I doncs això és una parella de germans de Bologna que van anar a Oslo fa 15 anys, el Luca i el Davide, van obrir el seu primer restaurant i n'han acabat obrint 4 a Oslo i és la primera vegada que surten de la capital, diguéssim. Mm-hmm. Així que, bé, força entretingut. I pel que dius de cuina noruega és divertit, perquè no hi ha gaire restaurants de cuina noruega, de fet. No és una cosa que puguis anar a menjar... La gent cuina a casa, el menjar tradicional, però no li donen el valor que li donem nosaltres, cosa que ens fa doncs, parlar bé també de la nostra terra, no?
1: Mm-hmm. Veus, no ho fan tot bé. Amb l'idioma sí, però amb la cuina no. Nosaltres ho venem millor, això, no?
5: Estic molt d'acord, totalment.
1: Perquè quina mena de cuina fan? Clar, dius, Noruega, li van estar aquí darrere el vidre, salmó, no? Vull dir...
5: Sí, fan salmó, fan bastanta cosa amb olla, coses bullides, coses fermentades, coses fumades... Doncs hi ha una mica de tot. No és, diguéssim, potser la cuina més atractiva a nivell que t'entre pels ulls, no, diguéssim, però m'ha sorprès molt. Ara comença, per exemple, l'1 d'octubre comença la temporada de la de la Hummer, de la Lobster, i ara no t'ho sé dir en català, llagosta.
1: Llagosta, no? Sí.
5: Llagosta, gràcies. I, per exemple, tot el que és productes del mar, doncs, és una passada, no? L'altre dia doncs, vam pescar un rap, per exemple, amb la família de l'Ingrid, aprens a tallar el rap, això i allò, doncs hi ha producte realment molt bo, també, que ve del mar.
1: Pere, una darrera cosa, t'explico.
5: Sí.
1: Des de que hem posat en marxa aquest programa, que es diu Rambla 54, hem fitxat un seguit de gent que són els nostres ramblers, ¿vale? Que de tant en tant ens envien una nota de WhatsApp explicant-nos doncs, què fan o proposant-nos coses. O... Ja que tu demà t'enfrontes a l'aventura d'obrir un restaurant des de zero, acceptaries ser el nostre rambler i donar-nos senyals de vida de tant en tant? I ens encantaria saber què fas que no passi tant de temps sense parlar els uns amb els altres?
5: Per favor, quin plaer. Amb l'Anna, amb l'Ivan, amb l'Anna i amb qui sigui. Fantàstic, som-hi.
1: Vinga, doncs, quedes nomenat rambler. I Anna Gasol i Pili Garcia, que no està aquí amb nosaltres, però ens està escoltant, m'està escrivint per WhatsApp, sí. De quins records, quina emoció. Mil gràcies. Ha estat un detallàs portar-nos avui al Pere fins a Rambla 54.
2: Ha estat un regal també per nosaltres. El Pere, emunenc per sempre, i ara també rambler.
5: Fantàstic, enhorabona pel programa.
1: Pere, i com podríem acomiadar el programa amb noruec? Va, digue'ns-ho amb noruec, així l'Ivan ja està preparant la falca per demà.
5: Vinga, va, diria Hada Bada Gambla Xocolada.
1: Doncs mil gràcies i una abraçada immensa a tots i a la família del Pere, també.
5: Una abraçada.
0: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: Hola, Anna. Escolta, sóc el teu segon de bord, l'Arnau. Res, feliç primer mes del Rambla 54, que qui ho diria que ja fa 30 dies que estem a antena i més que ho gestionem i que estem junts dia rere dia. Escolta, mira, jo em quedaria 100% amb l'entrevista de la nostra estimada Carme Reverte al mossèn Emili Marlès de Sant Cugat. Va ser una entrevista xulíssima. A més, jo que també sóc fan de Rosalia, tot i que és veritat que em va fer bastanta ràbia que un feligrés el convidés al concert de Lux quan jo no hi vaig poder anar, tristament. Va ser xulíssim, jo estava rere l'estudi doncs, emocionat, a més compartia tot el que ell estava comentant de la cantant. I potser et sorprèn aquesta opinió perquè, com sempre dius a l'antena, sóc un gran aficionat del món geganter, Laia Micó en dona fe. I res, escolta, primer mes superat i anem a per tots els que vinguin, no?
1: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.
2: Doncs Temps Moderns és una gran sintonia per parlar d'emprendre, dels valents que es llencen a aquesta aventura de produir tots sols, que si a la ciutat ja és difícil, t'imagines en un entorn rural? Gemma Bufies, quin gust tornar a tenir-te al Rambla 54.
3: Bona tarda, Anna, i per molts anys en aquest primer mes de vida.
2: Per molts anys a tots els que fem aquest programa, tu inclosa també, eh? Gemma, tu has trobat un d'aquests valents rurals que dèiem, oi?
3: Efectivament, Anna. Avui et parlo de com és ser emprenedor i emprenedora al món rural, avantatges i dificultats de ser autònom i muntar una empresa pròpia a comarques poc poblades, com és el cas de la nostra, la Conca de Barberà. I per això he anat fins a l'estudi de l'Enric Mercader, un jove espluguí dissenyador gràfic que té el seu projecte aquí, Edissenys.
2: Doncs quan vulguis.
3: Mira, us l'emmarco una miqueta. L'Enric és el cas típic de jove que va anar a formar-se a Barcelona i després va tornar a la seva comarca d'origen, l'Espluga de Francolí, com us deia. Aquí va crear la seva empresa de disseny gràfic especialitzada en marca corporativa i producte. D'això ja en fa 14 anys que va emprendre doncs, aquesta nova aventura i ens explica així què és el que fa.
4: El meu dia a dia és el normal de quan un se'n va a la feina. Passa que jo no agafo transport públic ni agafo el meu transport privat, sinó que bé, em poso a treballar sobre les 7:45 del matí i durant el matí faig tota la feina. A la tarda també treballo moltíssimes vegades, un horari partit, que en diríem, per dir-ho d'alguna manera. Assumeixo doncs, els meus projectes al llarg del dia. Tinc un despatx muntat a casa on faig també l'atenció, però moltíssimes vegades, per casuística segurament doncs, dels meus clients, els faig moltes visites doncs, a les seves empreses, no? Treballo per pastisseries, per productors agroalimentaris, treballo per viticultors i jo, que sóc una persona curiosa, doncs m'agrada també anar a veure com són els llocs on es fa aquest producte, com s'elabora aquest producte. En el cas de doncs, els dolços és perfecte perquè t'endolceix al matí, i en el cas dels vins alguna vegada he tornat cap a casa una mica a piripi de doncs, això, tastar vins, no?
2: Gemma, i em deies que l'Enric és un autònom local que, a més, treballa amb productors i empreses locals, oi?
3: Sí, sí, Anna. Ell valora també molt positivament el fet que els joves de la comarca, joves emprenedors, tornin als seus llocs d'origen i es tanqui el cercle. Per això reivindica la consciència que empreses i institucions del territori apostin per aquest talent local.
4: Crec que és important que en una comarca com la nostra, una comarca que es despoblava, tot i que es va mantinguent, i crec que molta gent jove retorna aquí i, per tant, retorna amb molt de coneixement, se'ls doni l'oportunitat. I no només aquella gent jove, sinó els projectes existents. És a dir, des del nou forn de pa cobre fins al dissenyador que està instal·lat al teu municipi, que se'ls hauria de fer treballar.

0: El mateix Enric.
1: Són projectes que, com que coneixes l'entorn i com que coneixes la idiosincràsia dels municipis de la comarca, crec que hi aportes un valor afegit. És un valor afegit que quasi que podria assegurar que no pot aportar ni la IA ni un dissenyador o dissenyadora de fora.
2: Gemma, i quan tens el camp tan acotat a la Conca de Barberà, els és difícil trobar nova clientela i nous projectes?
3: Doncs, com potser us podeu imaginar, aquí al món rural, el boca orella és la xarxa més eficient que tenim. Ja ho veuràs.
1: Moltes vegades, pel que he fet encara tan bàsic com del boca orella. Llavors, xarxes socials també ajuda, però és cert que també la meva implicació a nivell social, de conèixer moltíssima gent, m'he mogut molt a la comarca, no només en aquella implicació personal, sinó també aquesta curiositat que et parlava abans, no? Doncs d'anar a Solivella, no sé quin acte, d'anar a Santa Coloma, no sé quin altre acte. Doncs al final et coneix la gent i quan et pregunten, perquè moltes vegades doncs, la gent pregunta, i és normal, aquest de dir que soc dissenyador gràfic, ah, mira que necessito una pancarta per no sé què, doncs escolta'm, parlem-ne, no? Xarxes socials també ajuda, format vídeo també ajuda.
2: I no sé si en un context rural, estar sol a casa amb un ordinador, no pot acabar sent una mica solitari.
3: Bé, doncs ell assegura que no és així i que la seva feina també, a vegades, és una feina d'equip.
1: No, jo no treballo sol, jo treballo en equip, però depèn dels projectes, treballo amb un equip, amb un altre, és a dir, jo no tinc persones contractades, sinó que ens agrupem professionals de diversos àmbits, no? Doncs uns programadors, uns il·lustradors, un fotògraf, doncs que treballem conjuntament.
3: Bé, Anna, doncs així, com qui no vol la cosa, l'Enric ja porta quasi 15 anys emprenent i la seva empresa, Edissenys, ja està, podem dir, més que consolidada.
2: I tant.
3: Quan li preguntem com la definiria, ens l'ha definida així.
1: Som un projecte de professional que, basant-se en el disseny gràfic, ajuda a través de la creació de la marca corporativa doncs, a comunicar els projectes i, a més, ho fem amb tres eixos, que és la visió rural territorial, la visió de sensibilitat en l'àmbit no, doncs de la cura gràfica i tres, crec que també se'ns pot definir bastant bé així, amb cura que tenim dels projectes, que no hi hagin endarreriments, que es compleixin els timings i sobretot la qualitat del projecte sigui excel·lent.
2: Gemma, doncs, escolta, moltes gràcies per portar-nos aquesta experiència de l'Enric Mercader, aquest dissenyador gràfic quilòmetre zero, fins aquí, fins al Rambla 54. Ens ha deixat algunes reflexions que jo crec que són molt interessants sobre la cadena de producció, per pensar-hi. Gemma, una abraçada molt forta i espero que tornem a parlar aviat.
3: I tant que sí. A reveure.
4: Vale, la primera, aquesta.
5: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
4: Ara aquesta.
5: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
4: I ara l'última.
5: Quedem a la Rambla 54.
6: A veure, Anna. Decidir sols un moment del programa d'aquest mes que portem de Rambla 54... No és fàcil, no, perquè hi ha hagut molt contingut, hi ha coses molt interessants, d'altres que m'han sorprès, però bueno, si haig d'escollir un moment, potser el de les abelles, perquè em va semblar molt interessant. El que vam fer a Ràdio Cardedeu, que ho va fer l'Enric, el noi Silvestre, que així està a Instagram, que tu el vas descobrir per allà i que jo també l'estic seguint ja. No? Les abelles em va fascinar, més de 700 espècies, que la majoria són solitàries. Jo pensava que anaven en manada, saps? Que eren sempre juntetes, i moltes més curiositats que em van semblar molt interessants i, a més, com ell ho explica, que això és bonic, no? La seva forma també de viure-ho, aquest noi silvestre de la natura. Bueno, faig aquest apunt que no em podria fer molts més perquè hi ha moltes coses interessants al Rambla 54, però, bueno, aquí, si ens en demanes un, deixo aquest, a volar amb les abelles.

0: Anna, volem parlar del nostre pollastre, em diuen els companys del Prat. El pollastre pota blava. Jo, quan parlo de pollastre, sempre penso en el gall de l'inici de la pel·lícula Robin Hood de Disney, d'aquí la cançó que esteu escoltant. Ja es veu que em vaig fer molt de petita de Disney, oi?
1: Una mica, sí.
0: Doncs mira, et diré, Ivan, que aquesta pel·lícula Robin Hood és del mateix any que nosaltres. Puc dir quin és?
1: Sí, pots dir-ho, sí, clar.
0: 1973.
1: Molt bon any, eh?
0: Sí, sí, és boníssima. Hi ha grans personatges, tant els bons com els dolents, estan molt ben dibuixats. Ei, i tenen un frare musical com el nostre mossèn Emili. I també hi ha, doncs, aquest gall que canta i que és el trobador de la història. Però, com et deia, avui el volem glossar a ell, o més ben dit, al seu cosí Pota Blava del Prat del Llobregat. Maria Jordà, benvinguda al Rambla 54.
2: Gràcies, Anna. Un plaer aquí, ramblejar i petar la xerrada amb vosaltres.
0: Maria, avui ens parles d'un pollastre, que és gastronomia, però que també és identitat vostra, identitat del Prat, i no ho fas sola, oi? Qui tens amb tu?
2: Doncs sí, Anna, no estic sola. Estic aquí amb Joan Ponce, gerent de la Granja Torres del Prat. Joan, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
3: Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
2: Doncs comencem l'entrevista, Joan. Quan parlem de pollastre pota blava, a què ens referim? Què té d'especial el nostre pollastre que el tenim aquí darrere i què ens diferencia d'un pollastre criat en granja?
3: Bé, la principal diferència, la principal identitat que té aquest pollastre, òbviament, són les seves potes, que són de color blau, que és aquí a Espanya, que tot el territori és l'únic pollastre que té les potes de color blau. Però sobretot, més enllà de totes les diferències tant morfològiques com de carn, parlant ja de restauració, és la identitat que té en un poble com és el Prat, que jo no he vist cap altre animal o cap altra cosa que tingui aquesta força dintre d'un poble com aquest pollastre.
0: Joan, i en quin moment es troba aquest pollastre pota blava i el sector que el produeix? És corresposta a aquesta força identitària que deies del Prat amb el seu pollastre a l'hora de fer calaix o de comercialitzar-lo?
3: Home, la veritat és que sempre el pollastre de pota blava, encara que és molt admirat, sí que és veritat que no és un producte, per dir-ho d'alguna manera, encara que no m'agrada dir que és un producte, no és pel dia a dia. No és pel dia a dia, sinó és una cosa que és més per coses més especials, no? Llavors, és complicat, no et diré que no. No et diré que no de tindre alguna raça potser més comercial o més fàcil de criar. Però carai tot, nosaltres ja portem uns quants anys, resistim i resistirem i continuarem durant molts anys si tot va bé.
0: Dius més fàcil de criar, perquè criar aquest pollastre requereix alguna peculiaritat o algun esforç en algun sentit que no una altra raça?
3: Bueno, algunes, la veritat, no diré que no. Per exemple, el seu temps de vida és molt, molt més llarg que un pollastre comercial. Aquí, com a mínim, nosaltres es criem entre 5 i 6 mesos de vida, que potser sona molt curtet, però en races més comercials estem parlant de 4 o 5 vegades més. I després tenim una sèrie de requisits que venen recollides en el plec de la IGP, de les DOPs i IGPs, que encara que són una miqueta més restrictives, sí que és veritat que garanteixen una qualitat en cada un dels animals.
2: És que, Anna, has de saber que durant anys la Granja Torres, que estem aquí situades, ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial del pota blava del nostre pollastre. I, bueno, espera, que passa un avió.
0: Ui.
2: És que justament estem aquí al mig i se'ns fa una mica impossible. Estem al costat de la pista.
0: M'ho han dit, eh? M'ho han dit l'Ivan, sí, la Gisela i l'Arnau, m'han dit, estan al costat de l'aeroport del Prat.
2: Quan anireu escoltant.
0: Escolta'm, sí, sí. Això vol dir que tornen a funcionar els avions, eh?
2: Sí, sí. Les coses han sigut res momentànies.
0: Val, tornem al pollastre.
2: Això, que la Granja Torres ha estat una peça fonamental per garantir la continuïtat comercial, com hi parlàvem. Joan, com ha estat això? Què ha significat per vosaltres mantenir aquesta activitat activa durant tants anys?
3: Doncs la veritat que és orgull, no us diré que no, és orgull de sortir pel poble i veure com la gent aquí tothom es diu, s'anomena pota blava, veus una cosa que són el que sigui és pota blava, i formar part d'això i tindre aquest punt de responsabilitat, ja estrem el que significa pel Prat, la veritat és que a nosaltres ens omple d'orgull.
2: En el seu moment va parlar molt de la necessitat de garantir la fia d'aquest pota blava del qual parlem. Avui podem dir que el futur està assegurat o encara hi ha certes incerteses?
3: A veure, sempre hi ha incerteses treballant amb animals, perquè hi ha molts factors que nosaltres no podem controlar, però sí que és veritat que tant l'esforç que fem nosaltres com tot el suport que rebem, que no només estem nosaltres en aquest cercle, estan els organismes de l'Ajuntament del Prat, estan tots els nostres col·laboradors, amb campanyes, i sobretot també, òbviament, parlant amb els meus companys que estem aquí treballant cada dia, si és per la nostra feina i per el nostre esforç, sí que podem dir que el pollastre s'ha garantit.
0: Joaní, quines són ara mateix les dificultats més grans que teniu per criar aquest producte? Ens deies que és un pollastre que el crieu durant més temps que pollastres més comercials, no? Clar, evidentment això té una repercussió en el cost de producció, però l'alimentació d'aquest pollastre, per exemple, o la comercialització, és complicat?
3: És complicat per... Bueno, és complicat... En temes d'alimentació, l'única diferència és que al final és un pinso que porta més d'un 70% de cereals, però que ve una formulació que ja ens ve establerta... Disculpa, eh?
0: Sí, sí.
3: Ara ja n'ha passat una altra.
0: Han de fer passar tots els que no han passat les últimes hores.
3: Exacte. Bueno, tot això és un continu diari, eh? No és momentani. No és
0: I això no estressa els pollastres, aquest soroll?
3: No tant com a mi, però no, els pollastres per sort no, perquè com arriben aquí a la granja el primer dia de vida, just quan neixen s'acostumen, i és algú que forma part del seu dia a dia i per ells no és molèstia. Bueno, com et comentava, el tema de pinsos i el tema del que és la producció, distribució, sí que és veritat que per nosaltres, òbviament, som una granja petita, nosaltres tenim un equip molt petit de només 6 persones, i sí que és veritat que requereix un esforç en el tema de repartos, de temes de difusió, però precisament és aquest esforç, no? que ens costa el ser una granja petiteta, però bueno, mica en mica intentem cobrir tota la necessitat.
2: I Joan, la demanda és bona? O sigui, hi ha prou perquè la producció aquesta del qual parles sigui viable, i vosaltres teniu aquí també punt per als clients i tot això, és viable la producció del pota blava actualment?
3: És viable, sí, sí, al final, òbviament, un no tindria, entre cometes, un negoci per tindre pèrdues, però, òbviament, no, com dic sempre, no és una raça comercial, no estem aquí per fer-nos rics, sinó sobretot per què és el pota blava, per tirar endavant la raça i el que significa.
0: I el consumidor, Joan, és pretenc, majoritàriament, qui us demana aquest pollastre?
2: Ara.
3: Perdó.
0: Ostres, que tornem a tenir l'avió passant.
2: Sí, sí. Ara t'escoltem ja.
0: Jo tenia una darrera curiositat i era saber si el consumidor d'aquest pollastre és 100% pretenc o el coneixem prou fora del Prat.
3: Bé, sí que és veritat que el Prat és superconegut i fins i tot a tot el que és Catalunya, que de fet és un dels plats estrella per Nadal. Encara que en tenim tot l'any, vull aprofitar per dir-ho, que en tenim tot l'any, no només el Nadal, però sí que és veritat que el típic rostit de pota blava és com un plat supertípic al Nadal en tot el que és Catalunya. Però sí que és veritat que no es queda a Catalunya. Bé, no és tan conegut, però sí, pota blaves n'hi ha a tot Espanya, i fins i tot n'hi ha un club d'amants del pota blava... No et sabria dir exactament on, però a Latinoamèrica hi ha un club de criadors de pota blava. O sigui, que és conegut bastant, bastant lluny.
0: Doncs molt interessant. Escolta'm, Maria, trobaríem segur algú al Prat que ens expliqués com es fa aquest rostit, que a mi se m'està fent la boca aigua ja. No sé si podrem esperar a Nadal per tastar aquest rostit de pota
2: home,
0: blava.
2: Aquí al Prat és típic. Per Nadal, sí. Per Nadal? Tothom, a tots els restaurants, sí, on vulguis el trobes.
0: I fora de Nadal?
2: Per Nadal? Jo també, o sigui, jo que sóc del Prat de tota la vida, a casa anem menjant...
0: Ui!
2: Quart avió. Bueno, a casa anem menjat sempre, o sigui, és algú típic, que mengem bastant, i sempre més amb la fira avícola que fem aquí al Prat es reivindica una mica més, doncs, consumir aquest tipus de producte de proximitat. I jo tenia una última pregunta pel Joan, que és, què li diries a algú que mai ha tastat un pot de blava i per què s'ha d'animar a tastar-lo? Què té de diferent?
3: Doncs bé, és provar i, bueno, és tastar un pollastre com els d'abans, un pollastre amb sabor, un pollastre amb identitat, i que una vegada que el proves el reconeixeràs sempre a qualsevol plat, perquè té, té un tast que no té cap altre pollastre.
0: Doncs queda dit, Joan Maria, moltes gràcies per ramblejar avui amb nosaltres. Ha estat un plaer, una abraçada gran a tots dos i fins aviat.
2: Gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Mira, ara estava pensant, ja fa un mes que fem programa, un mes, eh? I reflexionant sobre què és el que més m'ha agradat, permetreu que tiri cap a la meva Badalona i aprofiti per demanar, o, millor dit, reclama una samarreta del barri del Progrés a Badaloners, aquella empresa que ens va explicar que en feia una per cada barri de la ciutat. A veure si acabo la temporada estrenant a una, va. Feliç primer mes de programa, Ramblers!
6: Sant Feliu de Terrassola és una masia enmig del bosc, ubicada al cap d'un turó entre arbres i camps de conreu. L'Helena i en Josep, al veure-la, van sentir que era el lloc ideal per la seva família i per compondre i fer música.
7: Nosaltres valorem el fet d'estar a la natura. Hi ha persones que ens diuen, ostres, esteu molt aïllats o no teniu serveis. Per nosaltres això és un valor afegit, poder viure en un lloc així. Tenim terra per fer hort, tenim paisatge amb horitzó arreu, tenim una criatura petita que creix en un entorn natural i per això per nosaltres és important. Però és que, a més, té aquesta església que des del principi ens va cridar l'atenció de dir, ostres, això és un lloc, no? Un lloc tel·lúric, un lloc important per de generacions i generacions i generacions de la població que ha viscut aquí. Segur que és un lloc amb molta història i ara nosaltres podem continuar formant part d'aquesta història. No?
6: El que no sabien és que aquella masia, situada a uns 10 quilòmetres de Santa Maria d'Oló, també era important pels veïns de la zona, una antiga parròquia amb una peculiar església romànica restaurada al segle XX. L'Helena ens explica que de seguida van ser molt ben rebuts i s'han acostumat a les visites.
7: Sí, aquí també ha sigut un repte per nosaltres de gestionar això, perquè no estava previst, i la realitat del dia a dia ens ha mostrat que aquesta església, aquest lloc, crida l'atenció a qualsevol que passa per davant, coneguts o desconeguts, passavolants. Llavors, si tenim el portal obert a baix, segur que, sobretot en cap de setmana, pujarà o algun excursionista, ciclistes, motoristes, i a part dels veïns del poble que diu, ah, avui aniré a treure el cap a Sant Feliuet, conec a la parella que hi viu, i sí, sí, és un lloc concorregut.
6: A més, l'espai era ideal per poder treballar en la seva música, com la que estem escoltant. Ells són el duet Bàlsam i fan música sacra, concretament una fusió de música tradicional catalana i mantres orientals.

de normal, ja quan fem cants de mantres, ja hi posem el català. Es viu diferent el cos, el cervell, no? Ja ho diuen, que amb la llengua materna funciona per uns canals i les altres llengües per uns altres. Llavors, la nostra proposta no només dona aquestes dues vies, sinó també anar a buscar més enllà d'això, de dir, bueno, un pot parlar de Krishna, un pot parlar de Jesús, un pot parlar de Déu, l'altre d'univers, i a Sud-amèrica parlaran de la Pachamama o del gran misteri, no? I en realitat no estem parlant tots del mateix. L'espai

0: Després d'uns mesos de presa de contacte i adaptació a la nova vida, l'Helena i el Josep van voler començar a retornar la bona rebuda dels veïns. I la manera de fer-ho van veure que era amb la seva passió, la música. Per això van decidir fer un cicle per aprofitar les dues virtuts de l'espai, la masia i l'ermita.
1: I a partir d'aquí vam fer aquesta crida, pensant, ostres, estaria bé, ja que vivim a Catalunya, que poguéssim completar una proposta musical, també des d'aquest rerefons sacre, però que pogués ser una mica un mosaic de diferents cultures, diferents tradicions, diferents religions, però que totes tenen al final una cosa en comú, que és aquesta sensació que tenim moltes persones d'alguna cosa més gran, no? I això ho expressa la música sacra occidental i oriental.
0: Després d'una bona primera edició, ja estan pensant en la propera i en fer de Sant Feliu de Terrassola un espai de trobada per la gent de la comarca.
1: I que sigui un lloc de trobada, de reunió dels veïns i de persones que venen d'altres llocs de Catalunya o passavolants.
0: Arribar a un lloc nou i no només adaptar-se, sinó obrir les portes de casa per fer-hi activitats pels veïns crida l'atenció. No ho fa qualsevol. L'Helena, preguntada per això, ens explica que no s'hi van poder estar.
1: Però per mi, tots dos som persones que ens agrada organitzar coses, som músics, tenim, no, aquesta inquietud de reunió, de trobada, de compartir, de celebrar. Llavors, clar, viure en un lloc així, per mi, no té sentit no fer-hi res. I hi ha gent que em pregunta, ostres, però Helena, no t'estàs embolicant? Si això és casa teva, per què t'emboliques a fer-hi coses, no? Dic, ostres, és que hi ha una església restaurada dels anys 80, hi ha una gent que ve sola, sense que la cridem, ja ve al lloc i ens ve a conèixer i...
0: De fet, aquesta no és l'única iniciativa que han impulsat. També han recuperat diferents activitats que es feien tradicionalment als segles XVIII, XIX, XX en aquesta masia de Sant Feliu de Terrassola, com ara la cantada de Nadales o l'aplec de Setmana Santa per Pasqua, que tradicionalment es feia en aquesta finca. A més, volen recuperar la festa major de Sant Feliuet, una parella inquieta que han tornat a donar vida a una masia d'origen medieval, part de la història de Santa Maria d'Oló.

0: Hola, Anna, sóc la mare. Mira, m'he escoltat el programa i veig que està molt bé. És molt entretingut. Hi ha entrevistes així curtes, que si una cosa et fa una mica més de pal, doncs bueno, saps que passa de seguida. Està molt bé. Sí, m'agrada.
1: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
8: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
9: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
10: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
11: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
12: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Bé.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 38,5% dels santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. En canvi, un 11,7% percep que està més bruta i un 48% creu que està igual que abans. Són dades de la 51a onada de l'Observatori Sociològic de Sant Cugat, elaborat per Sigma2 a partir de 1.100 entrevistes i presentat aquest dimarts al matí. L'estudi també compara la percepció de la neteja amb altres municipis de l'entorn. En aquest cas, un 61,5% dels enquestats considera que Sant Cugat està més neta que les ciutats del voltant. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró valora els resultats.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Més enllà de la valoració del nou servei, la recollida d'escombraries en general obté un 6,6 sobre 10 entre les persones que en fan ús. El 60,7% en fa una valoració alta i l'indicador recupera el nivell després de la baixada registrada el 2025, quan la puntuació va ser de 5,7. L'Eli Colell viu a Ripoll i és mestra d'infantil. Des de fa 3 anys forma part dels anomenats docents desplaçats, un col·lectiu de més d'un centenar de mestres que reclamen poder treballar més a prop de casa. En el seu cas, després d'aprovar les oposicions, li han assignat durant 2 cursos seguits la comarca del Vallès Occidental. La principal reivindicació d'aquest col·lectiu és que el sistema d'adjudicació tingui en compte les places disponibles i eviti que docents sense plaça siguin destinats a comarques allunyades, mentre, asseguren, posteriorment apareixen vacants més properes. I el desnonament previst aquest dimarts al carrer d'Eusebi número 8 a la Floresta ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament amb proclames com casa sense gent, gent sense casa. Fins al lloc s'hi han desplaçat 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra i una de la policia local. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: 5:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions. Benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimecres 7 d'octubre i comencem sabent com se circula aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, per una banda, però és ben cert que a aquesta hora ja tenim algunes incidències a repassar. Malauradament parlem d'accidents. Per exemple, a l'autopista AP7, al tram de Sant Cugat del Vallès, hi tenim un accident. Hi ha un carrer entallat en sentit nord, en sentit Girona, i ja hi trobarem aturades de més de 3 quilòmetres, com et deia, a l'AP7, a Sant Cugat del Vallès i en sentit nord, en sentit Girona. A l'extrem sud, dos accidents. Un a l'autopista D23, a zona d'Esplugues de Llobregat. Hi ha un carrer tallat en sentit Barcelona, aturades d'uns 2 quilòmetres. I a l'autovia de Castelldefels, un altre accident, a l'Hospitalet de Llobregat, ja arribant a Barcelona, també parlem d'un carrer tallat d'entrada a Barcelona. Aquí hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig. Per tant, ja algunes complicacions en aquesta xarxa viària catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.

0: Doncs avui al Connectats parlarem d'eines. D'eines per a la gestió dels mòbils dels nostres fills amb Gerard Vilanova de TIC Activa. Continuarem amb esports i amb el podcast que es posa en marxa a Castellà del Vallès sobre l'hoquei patins. Estic en xoc del company Guillem Plans. Acabarem parlant de l'exposició Demà hi haurà lluna nova de Michael Lawton amb Eduard García, responsable de l'espai Betulia. Tot això és el que tenim preparat des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Molt bé, doncs és el moment de saber què destaca en la crònica informativa d'avui en els diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Els jutjats de Terrassa han decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per haver disparat contra dos guàrdies civils a Can Parellada el dijous passat. La causa està oberta per presumptes delictes de temptativa d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van tenir lloc el dia 1 d'octubre sobre 10:45 de la nit. Els agents perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de serveis. Quan es van apropar al vehicle, els sospitosos a l'àrea de servei Porta de Barcelona, a l'AP7, al terme municipal de Castellbisbal, els detinguts van intentar embestir-los amb el cotxe i es van donar la fuga. Més tard, els agents van localitzar el vehicle aparcat al carrer d'Europa, just davant del camp de municipal, al barri de Terrassa de Can Parellada, on els esperaven els presumptes agressors. Va ser allà on es va produir l'intercanvi de trets. Un agent va rebre 4 impactes de bala i l'altre un. Tot i la gravetat de les ferides, els dos es troben fora de perill. Les detencions es van produir la mateixa nit de dijous. La investigació, però, continua oberta.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Llum verda a la primera fase del pla per climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics que hi ha a Catalunya. El Consell Executiu ha aprovat les actuacions de millora en el centenar d'instituts que han prioritzat. N'hi ha 5 de Sabadell, són el Vallès, les Termes, el Miquel Cruzafont, el Ribot i Serra i l'Escola Industrial. La consellera Sílvia Paneque és portaveu del govern.
3: 10 milions d'euros destinats a la climatització d'escoles. El primer paquet del global que ens ha de permetre, com saben vostès, actuar en els 2.530 centres educatius a tot Catalunya ja pel curs 2030-2031.
2: Les intervencions preveuen la instal·lació d'aires condicionats o sistemes d'aerotèrmia, així com ventilació mecànica i energies renovables. Les obres es faran de forma progressiva i la Generalitat assegura que es planificaran perquè no interfereixin en l'activitat lectiva. L'objectiu és que aquesta primera fase de treballs estigui enllestida a final de curs 2027-2028.
0: Gràcies, Pol. I a Badalona, avui que és notícia, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la Plana, un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila, una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet els darrers anys. Ho ha detallat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Cristina Güera, en una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat.
5: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any. L'any que ve, doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça La Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn. És una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums, doncs, el divendres, i ja el dissabte, doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
4: Agüera també ha avançat que enguany els carrers de Badalona s'il·luminaran un 20% més que en l'anterior campanya de Nadal.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral, al Prat de Llobregat, i tenim a Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Servei de Manteniment i Serveis Urbans estan intensificant durant aquests dies les tasques de revisió dels embornals i la xarxa de clavegaram per garantir l'absorció de molta quantitat d'aigua en poc temps. I és que aquesta ha estat una nova jornada de pluges intenses al territori i que el Prat ha deixat només durant el dia d'ahir 39,9 litres per metre quadrat. Escoltem el director tècnic d'Aigües del Prat, Jordi González.
7: Hi ha hagut unes pluges molt intenses, ha caigut molta aigua en molt poc temps i el municipi ha respost molt bé. Al final tenim una xarxa que en condicions habituals és invisible, però en el moment que ha de funcionar, perquè si no hi ha molts problemes. Bueno, s'ha demostrat clarament que la xarxa ha funcionat. És evident que amb pluges molt i molt intenses, ja només pel propi disseny de la xarxa no és capaç d'absorbir tota l'aigua, però es demostra que en el moment que baixa una mica la intensitat, l'aigua s'absorbeix perfectament.
6: Durant els episodis d'aquests últims dies han arribat a caure 80 litres dimarts passat i 120 litres aquest dissabte, 1 als 30 d'aquest mateix dilluns.
0: Gràcies, Luis. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Esquerra Republicana Castellà homenatjarà el president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. La secció local d'Esquerra Republicana celebrarà el proper dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça Lluís Companys la tradicional ofrena floral en homenatge al president, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament al fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc. L'acte, que tindrà lloc davant del monòlit, dedicat a la seva memòria, a la plaça que porta el seu nom, vol recordar la figura de Companys com a símbol de dignitat, democràcia i compromís amb el país, diuen els republicans en un comunicat. Com és tradició, l'ofrena reunirà ciutadania, entitats i representants locals en un gest col·lectiu de record i reconeixement. Volem recordar la figura del president Lluís Companys, que va haver de marxar a l'exili després de la Guerra Civil i que va ser afusellat pel règim franquista el 1940 després d'un consell de guerra sumaríssim, sense garanties processals. Convidem a acompanyar-nos en aquest acte del record i d'homenatge al president Lluís Companys, diu la presidenta local d'Esquerra Republicana i portaveu del grup municipal, Dolors Ruiz.
0: Gràcies, Oriol. I a Rubí, avui, què és notícia? Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. A Rubí, Rubí Forma inicia aquesta setmana el tastet d'oficis dels programes de formació i inserció adreçats a joves d'entre 16 i 21 anys que no hagin superat l'ESO. Encara hi ha dues places disponibles. Aquests programes ofereixen una segona oportunitat formativa, apropen els participants al món professional i els poden facilitar l'accés a un cicle de grau mitjà. Els PFI inclouen diferents itineraris, com el de cuina i serveis informàtics, així com especialitats de perruqueria i comerç. La formació es desenvolupa al Centre d'Educació d'Adults Pau Casals en col·laboració amb instituts. També destaca que cada any se celebra la Setmana d'Ocupació, un espai en què es presenten els tastets d'oficis juntament amb altres opcions professionals. D'aquesta manera, els tastets s'emmarquen en una proposta més àmplia, centrada en donar a conèixer diferents possibilitats relacionades amb el món laboral. El tastet d'oficis ofereix 15 places i en aquest moment encara n'hi queden dues vacants.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat amb Sara Vella. Bona tarda.
10: Bona tarda. La percepció sobre la neteja de Sant Cugat millora segons l'última onada de l'Observatori Sociològic. Gairebé 4 de cada 10 santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró considera que els resultats suposen un punt d'inflexió positiu per al govern municipal i destaca especialment els indicadors de neteja, recollida d'escombraries i seguretat. Sentim-lo.
11: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
10: Pel que fa al nou servei de recollida d'escombraries, el 75% dels enquestats diu que el coneix i entre aquests un 46% considera que ha millorat.
12: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La relació entre els menors i els dispositius mòbils en genera cada vegada més debat entre famílies, educadors i experts. Com posar límits? Com acompanyar els fills en l'ús de la tecnologia? I, sobretot, quines eines tenen els pares per fer-ho? La Mireia Sanz, de Ràdio Sabadell, ha conversat sobre aquesta qüestió amb Gerard Vilanova, del Centre TIC Activa.
1: La nova proposta de reglament europeu que planteja restringir l'accés dels menors a les xarxes socials arriba després de mesos amb iniciatives legislatives dels estats membres que han avançat amb criteris dispars i sense una normativa harmonitzada. Almenys 8 estats, entre els quals hi ha Espanya, tenen propostes de llei en fase parlamentària, algunes de les quals, com les de França o Portugal, en fases avançades. Uns 8 països més tenen propostes d'estudi, en alguns dels quals, com Alemanya o Irlanda, a l'espera de directrius europees de Brussel·les abans de tirar-les endavant. La majoria d'estats que ja han impulsat la proposta plantegen una edat mínima d'accés a les xarxes de 15 o 16 anys per damunt dels 13 que proposa la Comissió Europea. Avui volem parlar de l'accés a les xarxes socials, de l'accés als mòbils, amb el Gerard Vilanova de TIC Activa. Gerard, bon dia, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia.
1: Com veus que, per fi, els governs, els estats estiguin plantejant la millor forma de regularitzar aquest accés dels joves a les xarxes socials?
2: A veure, ho has dit molt bé. Per fi s'ho plantegen, i això ja és una passa endavant, perquè vull recordar que portem 20 anys amb els nostres fills totalment desprotegits davant de situacions que ara ja s'han demostrat que són tòxiques i que influeixen negativament en la seva educació. Ara bé, serà això definitiu? No ho sé, a mi em sembla que són tramitacions molt llargues que fa temps que en parlem, per exemple, a Espanya, com també has explicat, doncs tenim ja un tràmit, una llei per la protecció dels menors en entorns digitals. Després tenim la Unió Europea que, recollint aquesta inquietud de tots aquests 6 o 7 o 8 estats a Europa, però és que recordem que també en altres països com Austràlia doncs ja es va fer una legislació, al final s'han posat mans a l'obra. Això sí, és un camí que sembla no acabar mai. Perquè no s'arriba mai a cap conclusió. Aquestes lleis no veuen mai la llum. Recordem que a Espanya doncs, hi ha una aritmètica parlamentària també complicada, és a dir, que s'està tramitant la llei, però finalment s'ha d'aprovar. I, per tant, jo el que diria és que endavant, molt bé, tot això feia falta, però els pares hem de seguir atents, hem de seguir posant-nos a treballar amb els nostres fills sobre totes aquestes qüestions.
1: Clar, i aquí suposo la part una mica de l'ou i la gallina, no? Perquè, clar, estem parlant de tot això, però ningú planteja la regulació del mòbil com a tal. És a dir, han sortit moviments, a Sabadell tenim el moviment d'aixecar el cap, no?, que demana que els pares no donin mòbil a les criatures fins que acabin la secundària, fins que acabin l'ESO. Clar, aquí hi ha tot un debat, no?, que al final és un debat que l'estem fent des del punt de vista social i que no s'està regulant, però no sé fins a quin punt cal regular. És a dir, fins a quin punt les famílies necessiten d'aquesta regulació per prendre decisions sobre el futur dels seus fills. Què creus que hauria de passar, Gerard?
2: Home, jo crec que hi ha famílies que ja prenen les seves mesures, però que hi ha un enorme volum de famílies que simplement no hi han pensat o que simplement hi estan en contra. Val? Per tant, jo crec que sí que fa falta aquesta regulació perquè, com deia abans, ja s'han demostrat els efectes tòxics de l'accés lliure a internet, de l'accés lliure a tecnologies mòbils. La llei espanyola, a la qual jo feia referència abans, la llei per a la protecció dels menors en entorns digitals, ja preveu el retard fins a 16 anys de la incorporació del mòbil i amb aplicació de control parental obligatòria. Per això deia que aquesta llei porta ja més d'un any de retard en la seva tramitació. Els que estem interessats en aquest tema l'estem esperant, però sembla no arribar mai. També vull recordar que Catalunya i altres comunitats autònomes ja hi ha vigent des de fa 2 cursos una prohibició del mòbil en l'entorn escolar, val? Amb la qual cosa també l'escola s'ha pronunciat sobre l'adequació, la necessitat de tenir aquest tipus de tecnologies mòbils en la vida dels infants.
1: Mm-hmm. Clar, el mòbil al final va lligat a les xarxes socials, però què entenem per xarxes socials? Perquè aquí segurament hi ha una visió diferent del que entenem alguns adults per xarxes socials al que són xarxes socials pels joves a dia d'avui, no? Que no són les mateixes que potser nosaltres estem pendents, ja sigui un WhatsApp o un Instagram, ells viuen en un món diferent, no? I segurament aquí hi ha el primer gap, no?, entre pares i fills.
2: A veure, les xarxes socials també s'especialitzen, o més ben dit, els usuaris donen una especificitat a cada una d'elles. Facebook, que va ser la primera, doncs sabem que ha quedat per franges... Ep, Estem parlant del nostre entorn, perquè en altres països del món això pot ser diferent. Però Facebook, per exemple, en el nostre entorn ha quedat reduïda al sector d'edat més gran, els que tenen potser una incorporació més tardana. En canvi, TikTok va començar aglutinant joves i ara pot ser que sigui més transversal. És a dir, tot això va evolucionant. WhatsApp és o no és una xarxa social? Home, és un servei de missatgeria, però un grup de WhatsApp certament s'assimila bastant al que és una connexió entre diferents membres. Per tant, una
1: clar, t'ho deia
2: social.
1: Perquè com a pare pots pensar, no, el meu fill no té accés a les xarxes socials perquè no té ni Twitter, ni TikTok, ni Instagram, però sí que té l'aplicació de WhatsApp. Llavors, el teu fill té accés o no té accés a les xarxes socials?
2: Sí, sí. De fet, WhatsApp entra dintre dels paràmetres de xarxa social, per tant, estarà subjecte també a les lleis que s'aprovin.
1: Per tant, aquí també entenc que el que hi ha d'haver, sobretot, és un acompanyament com a pares a nivell de què es pot fer i què no es pot fer en aquests espais i fins a quin punt pots tu seguir o no seguir el que estan fent els teus fills en aquests espais.
2: Evidentment, la raó, la involucració, la preocupació que tinguin els pares supera qualsevol llei, val? Perquè nosaltres, els pares, som els que tenim l'obligació de l'educació i la protecció dels nostres fills i, per tant, nosaltres decidim què entra i què no. És veritat que després hi ha una pressió social. Aquestes tecnologies existeixen des de fa molt, no només en el món adult, sinó també en el món infantil i juvenil. Per tant, els pares necessitem eines, ajudes, que ens donin raons i convicció per aplicar aquest tipus de restriccions. I, evidentment, què millor que una llei que doni suport a aquesta necessitat que tenim molts pares de frenar una mica l'accés de la tecnologia a mans dels nostres fills. Repeteixo, el cas de l'escola és paradigmàtic. Ja tenim dos cursos d'experiència en això. Si l'escola va fer aquest moviment, és perquè els efectes de la tecnologia havien ja estat demostrats, en aquest cas, els efectes perjudicials.
1: Per tant, al final aquí hi ha un marc, no?, que ha de ser la legislació, que al final ens ha d'establir uns límits i a partir d'aquests límits poder-hi jugar com a població, com a famílies, en el que nosaltres considerem que hem de fer, no? Però aquí, per tant, aquesta educació per la família, per l'entorn, sobre com hem de fer ús del telèfon mòbil i de les xarxes socials, nosaltres i també els nostres fills, entenc que és clau, no?, en tot aquest debat, també.
2: Evidentment, i és que és el principal, i venim d'una barra lliure. Durant 20 anys hem tingut la consciència que això era com obligatori, que tothom ho té, que tothom hi participa, i que no fer-ho significava quedar-nos enrere, també en el cas dels nostres fills. No fa pas gaires anys que les escoles venien els seus projectes tecnològics com una cosa positiva per engrescar les famílies a matricular-s'hi. Ara, molts d'aquests projectes tecnològics estan fent marxa enrere. Dit això, l'escola és important, però la família, l'adult, és el principal. I repeteixo que les lleis que es puguin fer ens hi han d'ajudar, ens ompliran de raons, però els pares que estem a la franja d'edat de secundària, per exemple, o finals de primària, la veritat, ens ha ajudat molt, ens ha carregat de raons el fet que l'escola prengués aquest posicionament en relació al telèfon mòbil, prohibir-lo.
1: I en aquest sentit, també hi ha alguna mena de regulació de cara als adults? Perquè al final, que hi hagi aquesta regulació de cara als joves, jo llegia l'altre dia ara no recordo si era una entrevista o un article, que deia, al final està posant de manifest que hi ha una part de toxicitat al darrere, no? Com quan es començaven a fer les primeres lleis, exageren molt al voltant del tabac, no? Per tant, si realment hi ha aquest problema de toxicitat i aquest problema d'addicció, no només el generen els joves, també l'està generant en els adults, no? També ens està canviant la manera de pensar en els adults. Aquí també hi hauríem de poder anar d'alguna manera?
2: Evidentment, els adults també necessitem aquesta protecció. És més, hi ha molts plans de salut que incorporen l'accés a la tecnologia com una patologia, o més que l'accés al mal ús de la tecnologia com una patologia al nivell de qualsevol altra drogadicció. Repeteixo, no només amb menors, també amb gent gran. Els grans, els adults, home, tenim nosaltres ja l'obligació de cuidar-nos a nosaltres solets, però també necessitem defenses. Per exemple, davant de fets que estan més que demostrats que creen addicció. Estic parlant, per exemple, de l'escroll infinit, que és un d'aquests mecanismes que generen addicció i que aquesta llei que està tramitant la Unió Europea ja preveu prohibir en els infants, en els menors de 15 anys. Llavors, escolta'm, els adults també estem subjectes a aquests mecanismes que de vegades s'assemblen més als de les escurabutxaques que no pas els de la informació.
1: Sí, ja et dic, en aquest programa de ràdio crec que ho equiparaven, no?, el que passa amb el tabac o el que passava amb el tabac, no? Fa 40 anys no hi havia aquesta consciència social sobre el que era el tabac, no?, i tothom funcionava com funcionava, no? Doncs ara, el fet que ho posem damunt la taula, que pot tenir un problema d'addicció pels joves, vol dir que també pot tenir pels adults. I aquests dies que estem parlant de l'informe PISA, ho comentàvem l'altre dia amb la gent de la Fundació Equitat, no?, també hem perdut als adults la capacitat de lectura que teníem anys enrere. També ens ha canviat la forma de llegir el fet de tenir un telèfon mòbil a les mans sempre, els whatsapps i la manera com ens arriba la informació, no?
2: Sí, i això no té per què ser dolent. És a dir, el món avança, el món evoluciona, hi ha algunes formes d'accés a la informació, d'accés a la feina, d'accés als estudis, doncs tot això va variant i generalment la tecnologia digital ha fet una aportació molt positiva a les nostres vides. Som capaços de fer millor les coses de manera més simple, de manera més ràpida, i això, en principi, ho hem de valorar molt positivament. Ara bé, estan els menors d'edat preparats per assumir o per entrar en aquesta espiral abassegadora d'informació, inputs i estímuls? Doncs jo penso que no, que cada cosa té el seu temps, i com bé deies tu, la societat va tardar molts anys a descobrir, o més que descobrir, a manifestar els efectes tòxics del tabac o de l'alcohol, i quan ho va fer, a poc, a un ritme més aviat baix, va començar a legislar i a prohibir fins i tot la publicitat en espectacles esportius, per exemple. Uh-huh. És a dir, aquest grau de consciència va augmentant fins que arriba un punt en què ja el legislador ja ha de posar un ordre. Això és exactament el que ens ha passat els últims 20 anys. El problema, en el cas de les tecnologies digitals, el problema és que això s'hauria pogut fer molt més ràpid. Ara, després de 20 anys, ja tenim estudis que ens ho expliquen molt bé. Quin és l'efecte cerebral, social, físic de les noves tecnologies amb accés lliure en el cas dels nostres fills.
1: I al final el que necessitem també, entenc, que és educar-los en un sentit crític, no?, envers tot el que es troba en el telèfon mòbil, que sàpiguen discernir realitat de IA, no?, a dia d'avui.
2: Evidentment, no ens hem d'oblidar que per moltes lleis que surtin, que situïn l'ús del mòbil a partir dels 14, dels 15, dels 16, internet estarà allà esperant. Els nostres fills arribaran a aquestes edats i tindran un accés lliure. Per tant, tot el que es faci abans en l'entorn de l'escola i en l'entorn de la família ha de servir, i en l'entorn també de les lleis, ha de servir perquè finalment els nostres fills s'incorporin a la societat, una societat que avui dia és digital. Per tant, nosaltres tot això no ho podem amagar. Ara sí que ho podem pautar, sí que podem retardar-ho, sí que podem facilitar l'accés atenent a l'edat i a la situació de cada criatura.
1: Gerard Vilanova, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
2: Gràcies, igualment.
3: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.

0: I ara al Connectats descobrim el podcast d'hoquei sobre patins de la xarxa Estic en Xoc, coordinat des de Ràdio Castellà. Allà hi tenim l'Oriol Ferran, que parlarà amb el Guillem Plans, el conductor d'aquest podcast.
1: Castellà agafa protagonisme en el món de l'hoquei patins. Des d'aquesta emissora ha nascut el podcast de l'hoquei patins Estic en Xoc, amb el periodista Guillem Plans. Descobrim aquesta proposta que vol seduir els amants de l'esport amb el conductor del programa. Guillem, bona tarda.
2: Ei, bona tarda.
1: Primer de tot, per què un espai d'hoquei patins?
2: Abans que res, seduir potser és massa. Començarem intentant agradar. I és molt senzill, perquè fa falta. L'hoquei patins, em sembla, si no ho dic malament, és el tercer esport a Catalunya amb fitxes per darrere del futbol i del bàsquet. Hi ha moltíssimes ganes, hi ha molta motivació, però hi ha una comunitat orfa. No està acostumada a consumir productes relacionats amb l'hoquei patins. S'hi està acostumant, perquè hi ha cada vegada més propostes i professionals, i ben fetes, també des de nivell amateur, però el que fa falta és un pas més endavant. Hi ha ganes de consumir, hi ha ganes de fer-ho, i per tant aquí ens hem de trobar. No volem salvar l'esport, perquè hi ha un clam popular que és que l'hoquei patins, com que no li fa falta encara un pas de gegant per situar-se en primera plana del que seria l'esport en general, però sí que són petits passos, doncs, per acostar-nos a aquest objectiu.
1: Quin és el to del programa?
2: El programa vol ser rigorós, perquè som professionals qui ho fem, volem fer informació de qualitat. El que no renunciem és a l'humor. Per què? Perquè és la millor manera de dir al món que no estem acomplexats. Hi ha aquest complex en el món de l'hoquei patins, de no arribem al futbol, de som el germà petit, de no ens estimem prou. La millor manera de dir no estem acomplexats i volem fer coses és riure'ns de nosaltres mateixos amb esperit crític, amb rigor, amb informació i interessar. Perquè si no fem contingut que interessi, la gent, per bona voluntat, no vindrà cap a nosaltres i ens escoltarà. Per tant, busquem temes en profunditat, protagonistes coneguts des de perspectives desconegudes, personatges anònims, perquè nosaltres volem fer un homenatge a tots els herois que mouen aquest esport, que va des del delegat fins al tio que s'està 6 hores al pavelló en el crono perquè el seu fill ha fet el primer partit i marxa d'allà a les 10 de la nit, fins als que porten al bar per guanyar 4 duros, però perquè volen formar part d'aquesta comunitat. Volem ser polèmics, no ens fa por posar el dit a la nafra, i aquesta és una manera de ser rellevant. Si ens escolten, tenim també nosaltres ganes de parlar de temes, encara que puguin ser espinosos. No tenim por i tenim moltes ganes.
1: Tot això et veig que ho expliques en primera persona. Tu has estat una persona que has estat 6 hores en un pavelló. Quina és la tasca que més t'ha tocat fer d'aquestes que narres tu?
2: Mira, jo vaig ser entrenador d'hoquei patins per 120 euros al mes, però és que per guanyar una mica més vaig agafar un altre equip, que era l'escola, que eren 50 euros. I jo, il·lusionadíssim, no m'estic queixant, perquè això és el primer pas en el món professional i, de fet, encara quan reviso l'activitat econòmica que entro a la tesoreria general, encara em surt allò i em fa força il·lusió. He estat jugador durant 20 anys, molt dolent, però amb moltes ganes, això no se'm podrà retreure mai. He estat entrenador d'hoquei base i he arribat a estar de dilluns a diumenge fent pavelló.
1: I tot això, tota aquesta època, t'hagués agradat que hi hagués un pot

0: Però sí, neix, potser d'aquí neix i no me n'havia donat aquesta necessitat de ara, després d'haver donat tot el que he sabut des de la part esportiva, doncs ara des de la comunicació, que és aquesta intersecció, en el meu cas, que m'agrada l'hoquei, m'agrada el periodisme, anem a fer alguna cosa que uneixi les dues passions.
1: Quants programes porteu?
0: Ara en portem dos, acabem de gravar el tercer. El primer programa vam parlar amb David Cáceres, que és entrenador de l'Espanyol, més culer que l'avi del Barça. Ell va estar en el primer equip del Barça una temporada, va guanyar la Supercopa i una Lliga sense perdre cap partit de la temporada regular. Després, als play-offs, no li va anar tan bé a la Champions ni a la Copa del Rei. Sí, ho estic dient bé, una Supercopa i una Lliga. I el van fer fora. El van fer fora sense haver-lo avisat, ho va saber després, que era un entrenador pont, perquè ja n'és el següent. Ell havia deixat la feina i, per tant, va passar-ho molt malament. I ens ho ha explicat sense embuts, sense pèls a la llengua. El segon programa vam entrevistar a Ivan Tibau, mític capità de la selecció catalana de Macau, que abans havia renunciat a jugar a la selecció espanyola perquè va ser expulsat en una concentració. Ell era a Andorra i un mitjà de comunicació local li va preguntar: en igualtat de condicions, on jugaries, amb Catalunya o amb Espanya? I ell, una altra vegada sense embut, sense pèls a la llengua, són dues coses que ens agraden en aquest programa, va respondre que en igualtat de condicions amb Catalunya. Això ho va dir un dia a la tarda, l'endemà a les 8 li van fer les maletes i patar del cul, per dir-ho d'alguna manera. Ens ho va explicar i és el que volem aconseguir a l'Estic en Xoc, que els protagonistes se sentin lliures de parlar. A tu que t'agrada l'esport, per exemple, segur que has sentit moltes vegades els periodistes esportius que diuen: és que jo als anys 80 viatjava amb l'avió al Barça i accedia als jugadors sense que hi hagués el filtre de premsa.
1: Era molt més fàcil, que tot era més de primera persona que no ara, que hi ha molts gabinets de premsa entremig, no?
0: Passava el mateix. Doncs ara l'hoquei patins, que tant de bo duri molt temps, estan una mica en aquesta fase en què pots accedir a protagonistes de manera molt fàcil, que pots parlar amb ells, que no tenen por a que es dobleguin les seves declaracions i això se'ls pugui girar en contra, que és una mica el que ha passat amb el futbol, que si parlen, per què parlen? Si no parlen, per què no parlen? Doncs millor la segona opció, que no es foten en problemes. I de moment estan deixant anar doncs tot el que senten i per això resulten els programes tan interessants des de la meva perspectiva.
1: Clar, la teva perspectiva.
0: La meva perspectiva, què t'he de dir? És clar, sí.
1: Quines respostes heu rebut, de moment?
0: Mira, de moment, a xarxes és molt bona. Tenim entre els dos vídeos prop de 60.000 visualitzacions dels reels que estem fets. Això ens parla una mica del patró de consum actual. Sí que ens està costant una mica fidelitzar això a Spotify i a la xarxa Més, que encara no ho he dit, però és on es poden trobar aquests programes. Però crec que és una feina de formigueta, de mica en mica, que no només es quedin amb la primera impressió. Ara estem en un moment en què tots tenim l'encefalograma pla i una capacitat d'atenció de hàmster i no passem més enllà del reel, però si fem l'esforç, crec que consumir programes com aquest doncs van més enllà dels 15, 20, 30 segons, minut com a molt, perquè ja és molt que pugui durar el contingut d'Instagram.
1: No només es fa des de Ràdio Castellà, bé, el programa sí que es fa a Ràdio Castellà, però us coordineu amb altres ràdios de l'Estat, oi? Com funciona?
0: Mira, ens coordinem amb Ràdio Sant Sadurní, Ràdio 1-1 de Lleida i Ràdio La Nova de Reus. I aquí, amb tres grans capitals de l'hoquei patins, Reus, Lleida i Sant Sadurní, hi ha castellà, que és un bolet, que el castellà, en comparació amb ells, no és petitós, un club ara nacional, però que sí que ens serveix per estar situats a una bona zona de Catalunya, no tota, però sí per arribar a tot arreu, i això aporta pluralitat, riquesa en continguts, en perspectives, també en emocions, perquè tothom es escombrarà cap a casa i és natural i està bé que passi, però serà, doncs, per tant,

0: més repartit. I el que sí que és un fenomen que passa i que trobo que està bé és la riquesa lingüística, perquè estic en xoc i ja d'entrada es pronuncia de maneres diferents des d'un punt que des de l'altre.
1: M'encanta el nom. El nom em va agradar moltíssim.
0: Sí, no a tothom, ha agradat. Un cop el vaig plantejar aquí a la redacció i em van mirar amb cara estranya. Després sí, després ha encaixat una mica millor.
1: A mi el semantisme, tot el que sigui humor semàntic, a mi em té el cor robat. Ja per anar acabant, anem amb el nom. Com se t'acudeix?
0: Mira, estic en xoc. Jugo amb l'artilugi, amb l'estic i el xoc, que no és que vulguem deixar commocionats a ningú, el que volem fer és sorprendre amb les nostres històries, deixar en xoc els nostres espectadors. A més, és una picadeta d'ullet al Xoc d'Estics, que és un altre programa en què doncs, compartirem alguna cosa, no sabem si els continguts, si formarem part d'ells, però sí, és un nom que ha tingut el seu bon encaix i que, per tant, n'estem contents.
1: Ara sí, ja per anar acabant, tu que ets coneixedor del món de l'hoquei, en quina situació es troba actualment?
0: És la pregunta del milió. Abans he parlat d'aquesta mena de complexa. El que m'han comentat, sobretot, és que hi ha un problema d'economia, que és que no es genera prou, que no es juga a prou territori mundial i que mai acabarà de ser olímpic. Ho va dir l'altre dia el president de la Federació Espanyola, el Carmelo Paniagua, que no sé si es vol tenir al capdavant algú que no creu en l'impossible, perquè a vegades s'hi ha de creure perquè acabi sent possible. En qualsevol cas, sí que és veritat que li falta aquest gran pas com per que sigui un producte mainstream, per dir-ho d'alguna manera. Doncs tota pedra fa paret. I en aquesta lluita ens hi trobareu.
1: Doncs, Carme, ja veus que si voleu escoltar l'Estic en Xoc i estar al corrent del que passa a l'hoquei patins del nostre país, cada setmana, quin dia es poden escoltar els programes això, o no hi ha un horari definit?
0: Els divendres i convidar la Carme també, si vol parlar d'hoquei patins, ella del Sant Cugat, però perfecte, ens hi entendrem. Un club que cau molt simpàtic.
1: Doncs gràcies. Estarem atents als nous programes. Que vagi molt bé. Bona tarda.
0: Bona tarda.

0: 7 ciutats. 7 emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, bona tarda. Soc Rocío Gómez, periodista de Ràdio Castellà i de l'Actual. Avui us vull recomanar un grup de música que és Catriel i Paco Amoroso, que vaig tenir l'oportunitat de veure'ls fa relativament poc al Palau Sant Jordi. El seu últim disc, Free Spirits, ens convida amb molta alegria i moltíssima ironia a reflexionar sobre els nostres defectes, sobre el dia a dia, però sobretot a veure la vida amb molt d'humor. Ara escoltareu la cançó Hasta Jesús tuvo un mal día, que compta amb la col·laboració de Sting. Perquè sí, perquè pots tenir un mal dia, però al final tot es pot solucionar.

0: L'Espai Betuli arrenca aquest nou curs amb una exposició del tot ambiciosa. Demà hi haurà Lluna Nova, de l'artista britànic però resident a Barcelona, Michael Lawton. Una exposició d'art contemporani i abstracte que suposa un punt d'inflexió a la trajectòria de Lawton. En parlem amb l'Eduard García, que és el responsable de l'Espai Betuli. El tenim a Badalona amb Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Eduard García, responsable de l'Espai Betuli. Què tal, Eduard? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Martí. Què tal?
1: Molt bé, bé. L'exposició que es presenta com un conjunt de més de 30 obres és Demà hi haurà Lluna Nova, de Michael Lawton. Es construeixen mons imaginaris i també cosmos personals. Com hem d'interpretar aquesta exposició? Què hi trobarem?
2: Doncs mira, justament és una exposició que presentem la nova producció artística de Michael Lawton. Michael Lawton és un pintor anglès que porta vivint a Barcelona ja molt de temps i que ens va interessar molt la seva producció artística, per l'Espai Betuli en concret, perquè la seva producció artística, no, la del Michael, la manera que té de treballar és amb la pintura i l'escriptura alhora, no? És que una cosa no es pot separar de l'altra, i això ens va semblar molt interessant a nosaltres, perquè, clar, com a centre de la paraula, una de les coses que busquem és la, no, les pràctiques contemporànies que treballen amb la paraula, i és el cas del Michael Lawton. L'exposició ens presenta obra nova, que això sempre és interessant, vull dir que no, que és algo nou, algo fresc, que mai s'ha vist abans, i que ens presenta doncs aquesta nova producció que està fent, que és molt diferent a el que havia estat treballant fins ara, i que és un nou camí que crec que és com molt interessant, no? També una mica per això el títol, no? De Majora i Lluna Nova, parla una mica d'aquest nou camí que està agafant el Michael Lawton i que és nou per ell, però també una mica que fa reflex aquest nou món que ens ve una mica, no? Perquè estem en un moment realment complicat i molts de canvis, i ell utilitza la pintura, que ell fa pintura abstracta, per parlar una mica d'allò que no podem veure, no? I que no podem expressar en paraules, i ell ho expressa amb la pintura.
1: Precisament sobre el títol també et volia preguntar, perquè tu mateix ho has dit, Demà hi haurà Lluna Nova, pot ser un títol força enigmàtic. Per tant, estem parlant d'un nou inici a la carrera de Michael Lawton, i ho volia deixar palès amb aquest títol.
2: Sí, exacte. Ell, des de sempre, la seva producció artística, ell ha exposat a la Capella de Barcelona o a la Fundació Arranz Bravo d'Hospitalet. Ell sempre, la seva producció artística, té una certa connexió amb el que és la ciència-ficció, no? I ell li agrada molt aquests mons, aquesta imaginar, crear mons nous, que es basa molt en la literatura, i la seva producció artística, les seves pintures i la seva literatura també, perquè com que ell escriu, sempre va molt en aquesta direcció, no? Llavors, li agradava molt la imatge de la lluna, perquè realment té com a, no? Tu quan parles de la lluna ja té aquest simbolisme, no? I li agradava molt la idea de la lluna nova, d'algun nou que inicia i que sigui com, que tinguis una idea, no? Però que tampoc t'ho digui directament, no? I la seva exposició, doncs, és això. Ella ha trobat un nou llenguatge. Ella estava fent una, com a anècdota, que és molt, molt interessant, quan vam estar parlant per fer la nova exposició, clar, hem estat un any treballant amb aquesta exposició, perquè volia que tingués com tot aquest temps perquè anigués fent producció nova. Ella em va presentar primer una exposició i ja semblava que estava tot molt tancat, i al cap d'un temps em va dir, no, he canviat tot perquè estic anant cap a un nou camí, no? I vull explorar-lo, vull treballar-lo i necessito com buscar allò que tinc a dintre, que veig que tinc ganes de treure, no? I d'expressar amb la pintura, crec que he d'anar cap a aquest camí, no? I és cap on ha anat, i és al final l'exposició que hem acabat presentant. I per això una mica aquest Demà hi haurà Lluna Nova és en referència a aquesta nova pràctica seva, no? Aquest nou llenguatge, bueno, aquests nous mons que està creant, que es diferencien molt a lo que ell estava fent. I alhora també ell fa referència, no, que la pintura que veiem és molt simbòlica, no? O sigui, hi ha com símbols. És com si estigués creant un nou abecedari. És com que ell crea nous símbols i no els ha parat de repetir, no? Hi ha, per exemple, doncs, portals, no? Com una mena de portals, de portes. Després hi ha com unes cames que es repeteixen, que també podries veure que és com una N, no? Com una lletra N. Després hi ha com uns símbols així com que semblen uns núvols, però que realment no ho són. Llavors, ell està com buscant aquest nou llenguatge, aquesta nova llengua més aviat, perquè el llenguatge segueix sent la pintura, però com que sembla que li surti com aquests símbols nous, i ell en parla, no?, que aquests símbols no li paren d'aparèixer, que ell necessita com pintar-los i expressar-los, i que aquests nous símbols parlen d'algú nou i que ben bé ell no sap del que parlen, però que necessita expressar-los perquè sap que està parlant d'algú futur, no? Com que aquests símbols busquen entendre allò que ell no sap dir en paraules, no? Mm. És com que ell utilitza la pintura abstracta molt per això, perquè més com que ell escriu a l'hora que pinta, ell escriu i té unes idees, però després amb la pintura expressa tot allò que no pot expressar en paraules, no? Llavors aquí és una mica el que està fent, també.
1: Podríem dir que és una exposició que marca un inici d'una nova manera de sentir seva, d'una nova manera de pintar, de crear, d'això, de crear noves obres, però amb un llenguatge que per ell encara podria ser desconegut, fins i tot.
2: Exacte, sí, és molt interessant perquè... Clar, poques vegades es té la sort, no? de treballar amb un artista en el que justament no li donguis una sala d'exposicions i ell creï alguna cosa nova, no? O sigui, com alguna cosa molt diferent a l'anterior. Que mai saps això cap on pot evolucionar, i és una mica també la gràcia de l'art contemporani, no? D'una producció d'un artista viu que al final ell va fent i no saps quins camins agafarà, no? I ara ha agafat aquest camí i és la sort de que nosaltres aquí a l'Espai Batulli hem sigut com l'espai que és el primer lloc on ell ha començat a treballar amb aquestes noves figures. Llavors, clar, ell utilitza com aquests símbols que ell diu que són com lletres que estan com poblant tota la seva obra, no? I que abans no hi eren. Llavors, és com, ell ho veu com un nou inici, com una nova manera de començar, que ell creu que, òbviament, la seva producció artística tirarà cap allà, però que tampoc sap ben bé el que és. No? És com que a mi m'agrada molt perquè... És com que sembla que estigui com... Saps els quaderns d'escriptura quan ets petit, no? De cal·ligrafia, sí. Que no pares de repetir les lletres. És una mica com aquesta idea, no? És com una mica... La sala d'exposicions s'ha convertit com en la seva taula de proves, no? Una mica com si fos un investigador que està investigant i està provant i està buscant, no? És una mica això el que ell ha volgut representar en aquesta exposició.
1: Fa una estona ens comentaves el procés de gestació d'aquesta exposició, que ell tenia una idea al cap i després va demanar una mica més de temps per poder acabar de reformular-la. Quin paper ha tingut l'Espai Batulli en aquest procés i en aquesta exposició? Entenc que, com deies, el fet que treballi tant en pintura com en paraules és un fet important, no?
2: Mm-hmm. Clar, doncs, home, el nostre paper d'aquí és sempre doncs, donar una mica l'espai als artistes perquè puguin desenvolupar la seva obra. Al final, nosaltres ens dirigim a aquests artistes perquè ens sembla interessant la seva producció artística i els hi donem com aquest espai perquè puguin presentar la seva obra. No? Clar, en aquest cas concret, doncs, ell a l'escriure i dibuixar, doncs, clar, ens semblava molt interessant perquè del que parla en el text és una cosa que tampoc veus a la pintura, no? És com que està molt bé perquè es complementen una amb l'altra, perquè el que fa és com eixamplar la mirada de l'artista, tant una altra cosa com una altra, no? Llavors, la nostra feina només és com acompanyar, al final. És donar totes les facilitats possibles perquè l'artista doncs, pugui desenvolupar aquesta exposició que ell busca. I, òbviament, la nostra feina també és fer-la interessant pel nostre públic, perquè, al final, nosaltres tenim un públic que és molt fidel a nosaltres i que busquem també que hi hagi públics nous. I el que nosaltres també busquem és que sigui una exposició interessant i que parli i que algú pugui sentir-se doncs, connectat amb l'obra del Michael Lawton. No? Llavors, una mica és aquest acompanyament, aquest fer-lo també conjuntament, perquè ell senti que també aquest espai és seu durant aquest temps, no una mica, com que senti còmode en aquesta sala d'exposicions, i nosaltres també a veure què podem com treure d'ell, no? També com de, vale, què ens pot aportar l'Espai Batulli i què pot aportar els visitants i els ciutadans de Badalona, no?
1: Ara que parlaves de públic, l'exposició es va estrenar el 26 de setembre, fa un parell de dissabtes. Quina valoració n'ha fet, en fa el públic? Quin és el feedback que heu rebut? I també quina valoració en fa el propi Espai Batulli?
2: Doncs mira, la veritat és que força bona. O sigui, nosaltres, és veritat que la pintura abstracta sabem que és complicada, no? I que no tothom és molt seguidor de la pintura abstracta. Però és veritat que és una pintura molt gran, de grans dimensions, i que realment sorprèn, no? És algo que xoca al veure. Llavors, les persones que han vingut s'han quedat com molt, no?, hipnotitzades per lo que han vist a la sala, perquè realment és veritat que Jo sempre ho dic, no?, que l'art al final cadascú hi connecta d'alguna manera diferent i l'art a cadascú li parla d'algunes coses d'unes altres, no? I en el cas de la pintura del Michael Lawton penso que és el clar exemple. És una pintura diferent que no estem acostumats a veure, que és pintura abstracta també, però que tot i així utilitza aquesta figuració perquè tu veus coses, encara que ben bé no saps identificar què és, però tu hi veus alguna figura, no? I és aquest tipus d'abstracció figurativa amb la que juga el Michael i que em sembla molt interessant. Llavors, les persones que han vingut realment s'han sentit com sorpreses i al principi, lo típic, no?, que potser entres així com amb una mica de recel, però després vas entrant i acabes realment submergint-te i t'acaba agradant l'exposició, no? Llavors, ara per ara, estem tenint com una bona rebuda i nosaltres estem molt contents perquè ha sigut una aposta, no?, també. De dir, teníem ganes de portar art abstracte a Badalona, que molt poques vegades l'hem pogut veure. Llavors, teníem ganes de sortir una mica de la norma i de trencar una mica d'esquemes amb aquest tipus de pintura, no?
1: Doncs una exposició, una nova proposta cultural més que oferim des d'aquí, que ofereix l'Espai Betúlia, que recordem està disponible des del 26 de setembre fins al 18 de desembre. Eduard García, responsable de l'Espai Betúlia, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la trucada al Connectats.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Doncs gràcies al Martí, gràcies a l'Eduard García per aquesta proposta que ens deixen avui al Connectats. Fins aquí arriba la història del programa d'aquest dimecres. Demà més, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu amb Pau Sisè i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
2: Tornar a casa, viure una via somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
4: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
3: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
5: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Onding Auto, Ona Sant Cugat i Veolia.
4: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
6: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
7: Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El ple del Parlament avala la tramitació de la proposició de llei que vol accelerar la construcció d'habitatge protegit, presentada pel PSC i els Comuns. La proposició permet destinar edificis, oficines, hotels i locals comercials amb baixos, entre d'altres, habitatge de protecció oficial. Les mesures s'implicarien en municipis on la demanda residencial és forta i acreditada o que siguin zones de mercat tensionat. I tensió avui a la primera sessió de control al Parlament després de l'anunci de l'avançament electoral a l'Estat. La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha acusat el president espanyol, Pedro Sánchez, d'haver convertit l'habitatge en una excusa per avançar les eleccions. Sales també ha advertit que la convocatòria electoral pot deixar en suspens diversos compromisos polítics assumits pel PSOE i ha citat, entre d'altres, el finançament singular, la gestió de l'IRPF o el traspàs de Rodalies.
2: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
1: Illa ha retret a Junts que votés amb el PP i Vox al Congrés i ha situat els juntaires dins del que ha definit com el bloc involucionista. El president ha augurat que la Diputació Permanent els podrà convalidar.
3: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport, ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
1: Justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat de Barcelona, percebut pels barcelonins al mateix nivell que la inseguretat. Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar el lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba a un 23%. I el cos trobat en un cotxe en la zona inundada del túnel de la Ronda Nord al terme de les Franqueses del Vallès és d'un home de 43 anys, el qual dimarts ahir se n'havia denunciat la desaparició. La investigació continua oberta a l'espera dels resultats de l'autòpsia. D'entrada, res no apunta a que la mort sigui criminal. I victòria històrica del bàsquet Girona en la seva estrena a Europa. El conjunt català es va imposar al Dinamo de Bucarest per 87-75 en un partit de la FIBA. És tot de moment. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
1: Molt bon dia, Bufacanyes.
2: Bon dia, Pedro Vicente del Roble.
1: Bon dia, Víctor Calderón Benítez.
2: Què tal, com estem avui?
1: Avui, diré jo, avui tenim un programa molt especial.
2: Sí? Sí. Perquè tenim aquí en Guille Martínez Vela. Hola, Guille, què tal?
3: Què tal, com esteu?
2: Molt bé. Avui t'hem convidat per xerrar una mica dels teus còmics, que, de fet, tu ja havies estat en un programa dels Bufacanyes, que va ser una taula rodona que vam fer a la Diada del Còmic en Català, que va ser aquí a Mataró. Vam estar xerrant una mica sobre la censura, el còmic, també una mica el teu paper com a director del Jueves, quan va haver-hi aquella portada censurada, no?
3: Sí, sí, van ser uns anys mogudets que em van tocar de director, i tant, i tant.
1: Ho agraeixes, aquells anys mogudets, o no?
3: Sí, absolutament. De fet, la revista va sortir guanyant de totes aquelles polèmiques. La gent ens va fer molt de costat. Sí, sí, absolutament. De manual. O sigui, el Jueves... Salió de Efecto el Jueves, en comptes d'Efecto Streisand, que la Barbra Streisand, amb tots els respectes, ja no està tan en boga. En canvi, el Jueves segueix.
2: Això passa, que quan hi ha alguna polèmica entorn a alguna revista o algun còmic, sempre també ajuda a que augmentin les vendes, no?
3: Sí, bueno, és això, no? Hi ha una persecució i un tractament mediàtic per intentar danyar la revista, en el cas del Jueves, i no surt bé. O que hi hagi una reprovació judicial... i no hi ha reprovació social que acompanyi aquesta reprovació judicial, com passa en altres àmbits, també.
2: Ara, després, parlarem una mica més del Jueves, però per introduir una mica, per si algú no coneix en Guille, dir també que, a part d'haver sigut director del Jueves, és il·lustrador de sempre, i ara mateix té un projecte en marxa...
1: M'encanta el nom.
2: Com es diu?
1: Xurroglífic. Però m'agrada molt perquè quan dic xurroglífic m'imagino aquests xurros de la Rosita, de la plaça Santana, d'aquí de Mataró, amb el seu sucret, aquell en forma d'estrella, el mulles a la xocolata, a veure, ara em donen ganes de berenar avui xurros.
2: El xurro clàssic, molt bé. El xurroglífic, perquè no sàpiga qui és, són els jeroglífics dibuixats per en Guille.
1: Que li surten com a xurros, no? Entenc.
2: Ara sí, no sé quina... El que sí que podem... Que no sé si com a xurros, però cada dia em penges un de nou...
3: Exactament.
2: I la gent ha de... Bueno, tens una plana web on els vas penjant i aquests jeroglífics en català, la gent ha d'esbrinar-los i en aquesta web on els vas penjant també tens l'opció de que la gent posi la seva resposta, no?
3: Això mateix, és a dir, és un... Parteix de l'humor gràfic, xurroglífic, perquè la web és xurroglífic.cat, no deixa de ser, en el fons, són acudits, però són jeroglífics amb una definició que els usuaris han d'esbrinar, han de resoldre, no?, a què es refereix aquest dibuix en base amb la definició. És més fàcil entrar a xurroglífic.cat i veure com funciona que explicar-ho així en abstracte.
2: És veritat que és difícil explicar.
3: I la gràcia que sigui una web és que permet la interacció. És a dir, és una mena d'acudit participatiu on la gent fa la rematada final. Sí. I acostumen a ser graciosos, acostumen a ser dibuixos que jo procuro que siguin coses estrambòtiques, que dius, què és això?
1: Molts d'encerts per part del públic?
3: Déu-n'hi-do, cada dia hi ha vora 200, els més difícils n'hi ha menys, i de més complicats n'hi ha més. Hi ha gent que ho encerta i posa el seu nom, com a les màquines recreatives d'abans, saps, allà, posar les inicials amb el joystick i tal, sí. Perquè sigui allà el rei de la pista... I hi ha una colla de gent, aquí agraeixo infinitament, que està cada dia a les 8 del matí, que és quan s'estrena el xurroglífic nou de dilluns a divendres, que estan allà competint per veure qui és el primer, perquè hi ha un rànquing, és a dir, és un rànquing en ordre cronològic.
1: I no hi ha premi.
3: No hi ha
1: prestigi.
3: Exacte, és el millor. La satisfacció de saber-se intel·ligent i encertat.
2: Sí, bueno, hi ha alguns que són difícils, hi ha altres que són potser una mica més... lògics de resoldre.
1: Jo haig de reconèixer que per als jeroglífics sóc de les pitjors persones que existeixen.
3: Això m'ho ha dit molta gent, però perquè no confies en tu mateix. És una mica com Dumbo, la ploma de Dumbo. Jo algun cop, amb amics, amics propers, sí, que m'han dit, jo és que no sóc un negat per això, i li ensenyes, i li dones una miqueta de pisteta, perquè hi ha una cosa que no sé si l'hauria de dir, hi ha un truco a la web, que és que tu pots demanar pista.
2: Hi ha pista.
1: Ah!
3: No ho diem explícitament, però a la part de consells, tu llegeixes els consells i allà mig amagat...
1: Però una mica la gràcia, no?
3: Són pistes que de vegades no, tampoc són superòbvies. Sí, les respostes no estan en obert a la web, però si tu poses pista al camp de resposta, la web et retorna una pista. I si te'n cal una altra, em pots tornar a demanar.
1: Oi.
3: I la majoria de xurroglífics en tenen diverses, de pistes.
2: Bueno,
3: Sobretot, hi ha alguns que són tan fàcils que et poses pista i et diu, no et cal pista. I, però d'altres que sí, que són una mica més rebuscats. El fons xiroglífic té molt de capritxo meu. És a dir, de vegades se m'acut una tonteria i dic, vull dibuixar això. O aviam si sóc capaç de dibuixar això.
1: Que això és el que et volia preguntar, perquè, clar, quants xiroglífics portes fets?
3: Ara mateix n'hi ha 165.
1: Vale, són cada dia... El dia d'abans, evidentment, t'has de muntar el xiroglífic.
2: O bueno, no, que ens ho expliqui, que ens ho expliqui.
3: Jo, com que són intemporals, et tinc una mica de nevera. O sigui, jo vaig amb una mica d'antelació. Algun cop m'ha pillat el toro, sí, però això, no? Procuro treure-me'n.
1: Si va... Allà a les 7 del matí, tota la nit treballant, puja, sí. Que no puja l'internet, ara no em funciona.
3: Ara i les màquines. No, això, mira, al fin, els primers xiroglífics els havia de pujar jo manualment amb un script, eh? I, però ara ja està més automatitzat, ho vam automatitzar, perquè tinc la sort de comptar amb el David Rivera, alias David, que és enginyer de telecomunicacions, expert en cloud, i ell ha programat, és un projecte també a nivell tècnic seu, sí. I és una web amb una sèrie de particularitats, està molt ben dissenyada, i és una web minimalista en quant a recursos. Sembla estàtica, però no és del tot estàtica. Bueno, això és una cosa que igual ell em podria parlar amb més propietat.
1: Sempre està bé tenir un amic enginyer, que...
3: Això mateix, coses. Sí. I a més, això era un projecte seu, perquè ell tenia una idea i em va dir, ostres, això... Jo li havia comentat això de fer una web de passatemps i tal, i vam juntar una mica iniciatives, i aquí estem. I és això, és una web que... això també, el fet que sigui així com semi-estàtica, fa que sigui força econòmica.
1: Ara que has dit que volia muntar com un projecte de passatemps i tal, a part del xiroglífic, en un futur, hi veus altres tipus de passatemps en plan amb aquest toc d'humor que potser té els xiroglífics?
3: Home, jo encantat. El que passa que, clar, per mi el format aquest xiroglífic d'un dibuix i has amb una paraula, un terme, que l'has d'endevinar, a mi em dona molt de joc, però sí, es podria ampliar a altres formats. També és una mica el to. Ja, com tu has dit, el nom aquest xurro ja et posa, t'ubica, ja et diu que això no és seriós. Que la majoria de passatemps... Són juganers, eh? No,
1: passar
3: no només...
1: temps, és que és per passar el temps.
3: Però aquest és especialment... De vegades és un exercici d'estupidesa. Estupidesa intel·ligent, no?
2: És difícil d'explicar realment el concepte perquè és una il·lustració. És un jeroglífic divertit, també. Fas també moltes referències a la cultura popular catalana, també, amb alguns personatges de la tele o això... O algunes coses nostàlgiques, també, i és això, la gent veient només aquesta il·lustració doncs has de desbrinar una mica quin concepte, paraula, vols explicar.
3: Això mateix. Jo ja et dic, també la decisió de fer-ho en català és perquè a mi em venia molt de gust fer coses en català.
2: Això.
3: I jo estic una mica obsessionat amb trobar plantejaments o trobar formats que siguin més divertits en català que en castellà, en anglès, en altres llengües. I en aquest cas, jugar amb la fonètica, el català, com que té particularitats, dit de forma una mica així, que no se m'enfadin els filòlegs, perquè ho diré de forma molt imprecisa, el castellà s'escriu més com es pronuncia. En canvi, el català no tant. I a més, sí. hi ha diferents dialectes, sobretot que els dialectes varien segons les vocals. Bueno, hi ha més possibilitats.
1: Tenim la C trencada.
3: Sí, i jo crec que hi ha més possibilitats.
2: La A i la E també dona molt de joc.
3: Dona...
2: No?
3: Sí, de vegades se'm cabregen els del bloc occidental que em diuen, nen, ostres. això només ho feu els... Saps?
2: Ja,
3: as. Jo aquí no hi pronuncio una A, saps? Aquí jo hi pronuncio una vocal neutra més tipus E, no? Però, bueno, de vegades són particularitats, no? Però és això, jugar amb el català i jugar també amb referents de proximitat, i sobretot de la meva quinta, perquè són els que a mi, de forma més fàcil, em surten de forma natural. Club Super 3, televisió dels 90 i cap aquí, quan tots veiem la tele, coses, referents compartits de proximitat. Que aquesta és una altra, que també m'he adonat que una cosa és fer-ho amb una llengua i una altra cosa és els referents que tinguin la teva audiència potencial.
2: Sí.
3: I és cert que el castellà, hi ha moltíssims parlants al món, hi ha internet, però els referents que té una persona del nord de Mèxic, una persona del sud d'Argentina i de Guinea Equatorial, per posar-nos molt en plan extrem, tots parlen castellà, tots parlen espanyol, li diuen, però els referents que comparteixen són poquets. De vegades també la proximitat geogràfica i generacional també és el que compta. El català amb això és un país petit, és un país petit i, bueno, això és agafar les particularitats del català com a llengua, Catalunya com a país, etc. i fer coses xules i aprofitar, aprofitar
2: en
3: això.
2: En Tomàtic el coneix tothom que parli català, no?
3: Per això.
2: O la majoria de gent.
3: Exacte. Això també, també la part aquesta generacional... Bueno,
2: bueno, també això també...
3: Jo sé que m'adreço a gent de la meva generació, sí, però també em costa que gent més gran... També hi ha xurroglífics, sí, amb referents universals.
2: Sí, això sí.
3: I
2: sí,
3: també nosaltres, com que això és internet, com que això jugues des d'internet, està bé també fer servir Google o cercadors o fer servir, sí, totes, sí, les eines, perquè de vegades no tothom té tots els referents. Aleshores hi ha gent que diu, mira, no tenia ni idea de què era això que has dibuixat,
2: sí,
3: però hi havia una part del dibuix que l'he sabut més o menys identificar i buscant a Google no sé què, al final per força bruta pràcticament l'he tret.
2: Guai.
3: També hi ha altres xurroglífics que m'ho han dit amics amb tota la sinceritat del món, que em diuen, és més fàcil encertar-lo sense mirar el dibuix, només amb la definició, en plan, pam, pam, pam, pam. Perquè no acostumen a ser coses molt,
2: yeah,
3: molt rares. O sigui, jo què sé, si és programa de televisió, no és un programa de televisió desconegudíssim, que, sí, hagis de ser un expert, no, no. Són coses que procuro que el referent el tingui molta gent.
2: Uh-huh.
3: Per això, no és una cosa supercríptica. Jo m'estimo més que el críptic, potser una mica més críptic, estigui en el dibuix,
2: sí,
3: que no en la definició. Que d'altres, perquè jo, amb tot el respecte dels companys enigmistes, els jeroglífics que es fan pels puestos,
2: sí,
3: a mi no m'agraden gaire.
2: Són massa fàcils, potser?
3: O són massa ensupits gràficament, o de vegades hi ha una cosa que a mi, com a mi m'agraden els passatemps, però a mi no, sí, no m'acaba d'entusiasmar, que és que hi ha un enigma a la definició,
2: sí,
3: i un enigma gràfic. És a dir, la definició és...
2: Vale.
3: Així, from out of the blue. Què et va dir la teva germana ahir? Jo què sé, saps? I és una, són unes lletres, tot és com...
2: Háblame de tu madre.
3: I és...
2: sí, sí.
3: No ho sé, no sé. Que, jo no tinc germana, senyora, saps? Vull dir, a mi què m'has de dir? I la resposta és que la Mari no ve. I jo, qui és la Mari?
2: No
3: sé, és un món que no...
1: Jo crec que això és un tio que diu, mira...
2: No,
3: clar, quan portes...
1: No? Vaig escriure això i...
3: Clar,
1: i
3: aquests, aquesta gent, aquests popes dels jeroglífics que portaven,
2: sí,
3: 30 anys fent un jeroglífic cada dia, al final ja no saben per on rascar. Igual d'aquí jo molts anys...
1: El mateix?
3: Mira, la setmana passada vaig tenir una mica de crisi i vaig dir, ja està, estic acabat.
2: Vale.
3: Ja no se m'acord res, ja no sap, tot em sona coses que ja he fet, no sé què, amb aquests 160 i pico, i de cop i volta vaig dir, pam, i se'm va acudir un que dic, és el millor que has fet. Per tant, sempre quan rasques al fons de l'olla, sempre, sí, hi trobaràs cosetes bones.
2: Volia preguntar-te com va sorgir també aquesta idea, una broma entre amics, o com va anar això?
3: Això perquè... ve de fa molt de temps a la universitat,
2: sí,
3: al campus nord de l'OPC. Jo vaig estudiar i soc de formació enginyer de telecos. Bueno, el David Rivera, aquest company, amic, que ha, sí, fet la part tècnica, érem, sí, companys de classe. El que passa és que jo no m'he dedicat... Tinc el títol, però no m'he dedicat a aquest àmbit, i ell sí.
2: Vale.
3: I aleshores, jo estava a la revista satírica de la universitat, que és Distorsió, que encara es fa.
2: Ah,
3: i compartíem despatx també amb els de la revista d'informàtica, els de la revista d'enginyeria de camins.
1: Mare
3: i allà hi havia...
2: Quin...
3: Sí, era la ONU de l'UNERD. I els de camins no es passaven gaire, eh? Sempre eren...
1: Estaven al camí.
3: Estaven a un altre nivell, era un altre perfil social, potser. O...
1: Sí, perquè...
3: En canvi, els de...
1: En la carretera ja guanyen prou diners.
3: És possible, sí, sí. Allà hi ha una cosa que bueno, això jo, els sociòlegs, hi tindran més a dir que jo. Però, en canvi, les informàtiques i els de tècnics, sí, els portaven molt bé. I el cas és que jo tenia allà, pels dibuixants, teníem una llibreta que era per fer esbossos, teòricament era per fer esbossos al natural, o per...
2: Sí.
3: Llavors jo entre classes em passava per allà i fèiem... I acabava dibuixant coses rares, reptes que em posaven amics, que no saps dibuixar, i sovint també hi havia jocs de paraules impossibles. I quan venia altra gent, altres amics, o gent que no estava en aquell moment, li ensenyava, aviam si endevines què és això. I una mica la gènesi del xurroglífic va néixer allà.
2: Uh-huh.
3: I jo també, després de la meva llarga etapa el jueves, que va ser genial, però t'acostumes a dibuixar una mica per encàrrec o per el que mana l'actualitat i el que cal, sí, dibuixar, no? Vaig dir, m'agradaria fer una cosa que tornar-me a engrescar dibuixant, tornar-me a posar reptes que igual, sí, diguéssim, una revista generalista d'àmbit estatal no em demanaria, no?
1: Des de zero, no, podríem dir?
3: Una mica, sí. Tornar a recuperar aquest esperit, no? I tornar-me a posar reptes i tornar a dibuixar coses esbojarrades que només tenen sentit. I hi ha, sí, dibuixos a xurroglífic que estic supersatisfet i que clar, són coses que no, que allò no té una sortida comercial convencional pels canals
2: no, típics. No només fas reptes pels lectors, sinó també per tu mateix, que has de ser creatiu constantment.
3: Això mateix, i també al final m'adono que bueno, em posaré jo mateix la medalla, em cantaré les glòries, sí, que és un recital gràfic de que déu-n'hi-do, hi ha coses allà, sí, xules. A més, de vegades, molts cops, me la jugo molt a que reconegui la caricatura d'algú que potser no està super en boga, yeah, i s'ha de reconèixer, i allà me la jugo i ho haig de fer bé i tot ha de funcionar, saps?
2: Bones caricatures, eh? A més, si entreu a la web, a xuroglífic.cat, també podeu veure el xuroglífic d'avui, però també els anteriors, i anar mirant, i si algú potser us costa molt, doncs salteu i feu el següent i ja està.
3: Ara el següent repte que tenim a nivell tècnic, això d'aquí unes setmanes ho engegarem, és, com que ja comença a haver-hi molta hemeroteca, la hemeroteca ara mateix és difícil de manipular, sí, i d'explorar, fer, diguéssim, itineraris, rutes, sí, de varios, sí, sí, consistents, sí, en varios xurroglífics ja existents, sí, que les categories estiguin més definides. O sigui, tu dius, jo vull només anar a poblacions de Catalunya. Sí. Posa'm només que són, que tenen molt èxit perquè les coneix tothom, o les, sí, hauria de conèixer tothom. Sí, sí, sí. No són referents pop generacionals les poblacions de Catalunya, de moment. I que puguis anar directament i que et presenti els de les... O, jo què sé, o referents de la Corpo, de, sí, TV3, no? De la nostra.
2: Sí, sí, sí.
3: I anar més per aquí, perquè igual se li faci com una muntanya o li frustri molt un parell de xurroglífics que no rasca bola, doncs anar una mica més a el que li pot resultar més fàcil. O simplement en tenim ja, això ja està fet, això ho hem d'acabar d'estrenar,
2: sí,
3: un rànquing de dificultat basat en el nostre criteri i basat en la participació de la gent.
2: Clar.
3: Perquè de vegades et sorprèn. Hi ha alguns que jo dic, home, aquest serà complicadíssim, això que no el podrà treure tothom. I què va, la gent, pam, pam, pam, el treu superbé tothom, i d'altres que per mi em dic, home, això és bastant obvi, doncs no, la gent es bloqueja, o... De vegades passa, eh? Tenim ja, clar, a base de portar-ne ja 160 i pico, de vegades quan el verb, quan hi ha un verb per allà conjugat, sí, al principi, ja costa, perquè nosaltres pensem en senyalar i descriure amb un, yeah, amb un substantiu,
1: jo,
3: saps?
1: Jo m'acabo de dir un xerroglífic. Sí, sí,
3: aquí,
1: sí.
3: Vinga,
1: per població de...
3: Apunto.
1: Població de Catalunya. Surten un tio saltant d'un trampolí,
2: sí,
1: i has de dir... D'on és aquest senyor?
3: Ah, amigo, em sembla que aquest el sé. Aquesta Girona, aquesta que toca, toca
1: no
3: Girona.
1: No sé on està, directament.
3: Ah, no?
1: Sí, Tremp està a Girona.
3: Ah, Tremp.
1: Trampolins són els de Tremp.
3: Pensava que era Salt.
1: No.
3: Pensava que era Salt.
1: Mira, veus?
2: Mira, té doble joc.
1: Té doble joc, sí, sí.
2: Sí, sí, què està fent el senyor? Pues un salt.
1: No, bueno, aquest, està saltant del trampolí.
3: Trampolí, Tremp...
1: Potser tindran que sortir diversos trampolins, no? En vez d'un només.
3: Que no ho sé, no sé si per acumulació
1: novato,
3: funciona.
1: Som novato, és la meva
3: tot és...
2: Està bé, tu vés apuntant per
3: jo
2: si...
3: Jo copio la idea.
2: El que sí que volíem comentar també, important...
1: Per posar dos poblacions.
2: Dos poblacions, que Tremp o Salt.
3: De vegades, com que la gràcia de la web és que de forma bastant fàcil et permet posar ous de Pasqua, o que quan la gent respon una cosa li surti un missatge,
2: sí,
3: de vegades hi ha respostes que et surt un missatge que de vegades t'orienta. O sigui,
2: sí.
3: Perquè aquesta és una altra. La web et diu també com de prop estàs,
2: si
3: de la solució.
2: No.
3: O sigui, carai, si t'estàs... Sembla intel·ligència artificial, però no és intel·ligència artificial. És una mica més manual tot.
2: Sí.
3: Però hi ha algunes que hi ha respostes que et diu no és la resposta, però te la donarien per vàlida perquè està molt ben vist. Reforç positiu sempre, perquè de vegades hi ha gent que té molt d'enginy. Sí, sí, sí. Més enginy que jo.
1: Que és més manual tindré un tio treballant les 24 hores a la web.
3: Sóc jo. Tinc un tio que m'autoexploto jo mateix. M'autoflagelo jo mateix.
1: Una resposta allà en directe.
2: A part de la web, xuroglifi.cat, el següent pas d'aquest projecte és el llibre del xuroglífic.
3: Això mateix.
2: Això és el que havíem de comentar.
1: Ah, clar, ja,
2: ara mateix, i fins al 5 d'octubre teniu en marxa el micromecenatge per fer possible el llibre i també per comprar-lo per avançat i rebre el dels primers. A Verkami, és el xuroglífic, el volum 1, a més, has posat, eh? O sigui,
3: això, jo tinc intenció d'anar-ne traient.
2: D'anar fent, no? Explica'ns una mica això, el Verkami, no? Com la gent pot participar, comprar el llibre, més coses...
3: Això mateix, mira, i nosaltres... I ara la meva voluntat és, perquè això ho he fet jo com a projecte propi, i la meva voluntat ara és aviam si això té sostenibilitat en el temps, i sí, això implica aconseguir alguna mena de sostenibilitat econòmica,
2: uh-huh.
3: I com que ja hi ha una massa d'usuaris molt fidels i que coneixen el projecte, se'm va acudir que es podia fer un recopilatori en paper, ben maco,
2: sí,
3: dels primers 150 xurroglífics. Que a més, ja us ho deia, és un recital gràfic.
2: Sí.
3: I què millor que el crowdfunding a través d'Verkami, que és el crowdfunding nostrat, i a més jo ja havia participat amb Verkami per treure un altre recopilatori, ja m'ho coneixia, i ha estat un èxit. De fet, ja s'ha aconseguit la meta de finançament, que tampoc eres bujarrada, era baixeta. Però bueno, jo no sabia quanta gent a l'àmbit català pues és més petitó que àmbit castellà, i no dic ja àmbit anglès, on també hi he treballat. Però bueno, i estic molt satisfet. Et pots aconseguir el recopilatori en paper, pots aconseguir la samarreta. Hi ha fins i tot una recompensa que jo crec que és molt xula, que és que pots triar tu l'enigma. És a dir, tu dius, vull que el meu poble, o vull que el nom de la meva parella, sigui un enigma al xurroglífic al futur. Han de ser referents que pugui tenir tothom, eh?
2: Sí, sí, sí.
3: I no coses comercials. No em diguis, home,
2: Carrefour,
3: la botiga de vetes i films de la meva mare la podíem anunciar aquí. Home, no seria voluntat comercial. Però si, si la teva mare o la teva parella té un nom que coneix tothom...
1: Angústies.
3: Angústies. Pues podem fer un xurroglífic d'angústies que publicarem en un futur. I aquesta és una altra de les recompenses. I ha tingut força èxit, eh? Hi ha gent en castellà...
2: Genial.
3: Encara no sé què em preguntaran, perquè això, quan acabi la campanya, que no serà dintre de gaire,
2: sí,
3: hi haurà una enquesta on la gent doncs, passarà la seva adreça per enviar-li el llibre, per enviar-li la samarreta, per tal, i parlarem d'aviam quina definició vols que... Quin enigma vols que fem.
2: Això pots proposar aquest, el de Trem o el de Sal. Si vols que te'l faci al teu gust, doncs...
1: Ara vaig al...
2: Albert Camich,
3: no, accepto suggerències, eh? Però no cal que me'l donin
2: ja,
3: fet.
2: Tu
3: em dius,
2: tu,
3: mira, jo visc a Avinyonet de Puigventós.
1: Doncs
3: farem, ja m'escarrassaré jo en trobar com fem a Avinyonet de Puigventós.
2: No sé si la gent l'adivinarà, perquè l'esbrinarà, perquè aquest Avinyonet de Puigventós, no sé si te l'has inventat, però
3: no, em sembla que sí. Em sembla que és la municipi més petit o comença... No sé per què és d'aquells que fan gràcia.
1: Vale. Esteve de Ses Rovires. No?
3: Mira.
1: La Rosalia.
3: Ah, amigo.
1: Sí.
3: La pista de ser. Hi ha una cantant catalana molt famosa que comença amb R.
2: Són en el llibre, són els 150 primers, entenc, o és una selecció de...
3: No, són els 150 primers.
2: Els primers,
3: perquè
2: no?
3: Tots són bons.
2: Tots són bons, sí.
3: No n'hi ha cap de dolent. Home, hi ha alguns més reeixits i d'altres que no tant, però funciona per acumulació, també.
2: Sí. Inclous pistes, també, en el
3: Incloc
2: llibre?
3: Incloc pistes, que això és una cosa que han aconseguit els mecenes de Verkami, perquè una de les metes, un cop superat, les metes eren que hi hagués un apartat de pistes.
1: O sigui,
3: que hi
1: hagués
3: un segon apartat de pistes, i ja han desbloquejat tres apartats de pistes de dificultat, és a dir, de claredat creixent. O sigui, la primera pista és una mica misteriosa,
2: vale,
3: la segona no tant.
1: Això,
3: I, bueno, és un llibre-joc, serà un llibre-joc, serà un totxo xulo.
2: Sí, sí. Em recorda també el que fa el nostre amic en Fifu, que també fa... No sé si
3: el conec.
2: Jocs també...
3: Ell està més centrat en friki...
2: Sí, temàtica cine i tal. També volíem preguntar, el xurroglífic, jo crec que més o menys hem parlat de tot, ara recordarem que és a Verkami, que la gent pot fer-se mecenes. També vas finançar a Verkami, també una mica jugant amb les paraules i amb l'idioma que ara parlaves del català i aquestes maneres de deformar una mica les paraules. L'altre teu gran personatge, i pel que potser la gent el pot conèixer, és la nena pija, que és una... tira còmica també, que fas des de fa anys també, que...
3: Es va publicar el jueves, o sigui...
2: Sí, s'havia publicat el jueves, o sigui, ja fa
3: la
2: molts anys...
3: La vaig publicar durant 7 anys el jueves.
2: Sí. I per qui no la conegui, és això, és una nena pija, és que el títol és bastant... I
1: a mi és xurroglífic, el títol.
2: M'agrada molt, a part de per l'estil de dibuix del Guille, també mola molt la manera en la que parla la nena pija, perquè fa servir també l'idioma. I també és unes tires còmiques que has traduït també en 3 idiomes, si no m'equivoco, com va això?
3: La versió original es va publicar el jueves, i és en castellà, i jo la vaig fer... és una nena pija, que jo no la vaig geolocalitzar, perquè jo, com que el jueves és d'àmbit estatal, jo pretenia que els lectors el jueves la poguessin identificar com una persona pija de la ciutat més propera.
1: Per exemple, un de Barcelona que es pensi que està a Pedralbes i un de Madrid que sigui...
3: Salamanca. Això
1: no?
3: Mateix. I aleshores també jo no vaig agafar... Tampoc és que jo sigui un expert sociològic, però bueno, jo conec gent així de l'elit de Barcelona, de l'elit de Madrid, però no conec de l'elit de... Sevilla o de Santiago de Compostela, vull dir, no... I vaig anar a agafar una mica els denominadors comuns de, del pijerío d'aquí i d'allà. Aleshores, després, quan jo ja vaig desvincular el jueves, perquè havia fet moltes coses i estava una mica esgotat i era temps de canviar una mica d'aires...
1: Una revista de jueves deu ser esgotador.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: I, també, bueno, ja... a part de fer de director, també estaves...
3: També, la nena pija, no? I tantes altres coses, sí, portades, coses creatives... Vull dir, allà el jueves jo vaig poder fer de tot, que és una gran sort per a un autor.
2: Sí.
3: I, com us deia, quan jo em vaig... M'ho vaig muntar pel meu compte, tenia jo el projecte de traduir-ho a altres llengües, perquè em semblava que podia tenir possibilitats. I em semblava que podia traduir-ho al català i que la versió en català, en comptes de fer un català normatiu, adreçat a gent que no s'ho hagués llegit en castellà i s'ho estimés més en català, vaig dir, i si la versió en català té una capa extra d'humor?
2: Sí.
3: I se'm va acudir això, que els protagonistes, que la majoria són pijos, dels protagonistes sí. de la tira... ja que clarament fossin de Barcelona i que les bafarades, les seves bafarades estiguessin escrites en un català, una mena de transcripció fonètica de sí. l'accent pijo de Barcelona. O sigui,
2: sí, sí, sí.
3: Totes les vocals neutres són una A.
2: Parlen amb...
3: Totes les, i totes les àtones que són os és una U. Això, i sé que hi ha profes de català i gent molt lletra ferida, que mai millor dit, els hi sagnen els ulls.
1: Però està justificat.
3: Però es passa ràpid. I haig de dir que els personatges que no són pijos de la tira parlen amb un català normatiu de sí. treure nota a la cele.
2: És una mica entre la caricatura també i la crítica social una mica, no? Com això també era una idea teva de fer aquesta crítica? O...
3: Sí, aviam, Nena Pija és una sèrie del jueves i hi ha una crítica social a totes les tires. Ja acudis que són més absurds, però sempre hi ha una crítica social important. Jo, i en la part en català, com que els pijos se salten les normes ortogràfiques, aquí sí. implícitament hi ha un missatge, no?
2: Sí.
3: De fet, me'n recordo que això, quan li vaig ensenyar la versió en català a l'Albert Monteis,
2: sí.
3: mestre, amic, admirat, va estar mirant i em va dir, ostres, això és com li va, però són els rics els que parlen malament, ostres, saps? És com, té una mena de... Home, no em puc comparar amb l'Ibà, eh? No li arribo ni la sola a la sabata.
2: No, la manera de tractar l'idioma... Sí,
3: això mateix. És... També jo recordo a l'Ibà, les primeres historietes d'haver llegit, costa entrar. Sí, un cop sí, hi entres, sí. doncs és satisfactori.
2: Potser costava una mica més que les teves, també s'ha de dir, que l'Ibà tenia... Era... Sí, sí, s'ho jugava tot. Vale, anirem acabant, això. Un plaer també tenir-te aquí. La Nena Pija també, la poden seguir llegint. A Twitter també crec que vas penjant les...
3: A Instagram ara mateix, a Reddit també té molta tirada, i sí. hi ha la web, que és nenapija.cat, on, que és la meva sí. web botiga, que es pot comprar en format físic i sí. es pot comprar en digital.
2: També.
3: I en digital en PDF, és un PDF sense DRM, com un PDF així tal qual, i la gent pot pagar el preu que li sembli raonable. Sí. O sigui, més just, impossible.
2: Que ara has mencionat Reddit, també tens una petita comunitat de lectors, bueno, petita o no tan petita, de lectors en anglès d'aquesta tira. Com és en anglès, Nena Pija?
3: En anglès és Rich Girl from Barcelona. La marca Barcelona s'aconeix que els guiri els hi mola.
2: Genial.
3: I vaig dir, home, sí, això sí. és un filon i...
2: A tope.
3: I tal.
1: Rich Girl, el concepte Rich Girl.
3: Rich Girl. Vam tenir dubtes, de decidir-li Posh Girl, però Posh és més britànica. Bueno, sí. la va traduir l'Edgar Cantero, que és autor al jueves també, sí. que escriu Manda Huevos, és novel·lista, ell viu a Los Angeles, està fincat a Los Angeles.
2: Genial.
3: I, bueno, tenia un allò que havia vaga de guionistes i no tenia feina durant uns mesos i li vaig... Vam acordar
2: no va
3: això
2: fer, va.
3: I venem 50-50 amb els beneficis. I sí, sí, a Reddit ha trobat una comunitat molt nombrosa, perquè hi ha molta gent.
1: I això, de gent de fora, que respongui d'aquesta manera, com et va...
3: Em va sorprendre. Hi ha gent que no hi entra, perquè no té els referents, però hi ha molta gent que sí. Hi ha la gent li xoca, perquè no... Però hi ha molta gent que se sorprèn, que, per exemple...
1: A Barcelona hi ha gent rics.
3: No fa gaire un lector d'Austràlia em va dir, ostres, són iguals que els rich kids de Sydney. I jo vaig dir...
1: Pues
3: no ho sabia, no ho podia saber, jo, això, però que hi ha una cosa universal.
2: Bueno, sí.
3: També potser per això, perquè a la sèrie, el jueves, ja vaig anar una mica al denominador comú, no és fer-ho molt, molt de Barcelona.
1: I suposo que també, amb tota la globalització de sèries i tal, els niños ricos...
3: Per això...
1: Agafen coses... com uns d'altres.
3: Sí, també a molts lectors així internacionals els hi va sobtar que fos de Barcelona i que la protagonista és rossa amb els ulls blaus. I em deien, però hi ha gent rossa amb els ulls blaus a Barcelona? Que s'imaginen que tots anem de flamenco allò i tots som molt morenos.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar-vos del Consell de Pacients i Famílies que té la Fundació Sanitària Mollet. No sabem si d'altres centres hospitalaris, potser de Catalunya, també disposen d'aquest consell, però per això tenim la persona que dirigeix el que és l'atenció a la ciutadania, a la Fundació Sanitària Mollet, que és la Leo Pérez. Benvinguda, Leo.
2: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
1: Gràcies per acompanyar-nos i amb ella precisament anem a parlar d'això, d'aquest Consell de Pacients i Famílies, que jo qüestionava. Això és habitual en els centres hospitalaris, Leo?
2: Cada vegada més. Fa temps que l'experiència persona o l'experiència pacient ja està participant a tots els centres i a tots els hospitals de Catalunya. Fa gairebé ja un any i mig el departament va fer el marc d'experiència pacient i una de les línies importants a treballar va ser tot el tema de participació. La Fundació Sanitària de Mollet fa molts anys ja treballa l'atenció centrada en el pacient i en la persona. Crec que des del 2016. Llavors hem anat fent passos i ja des de fa ben bé 2 anys es va constituir el Consell de Participació de Pacients i Famílies.
1: Doncs ara parlarem d'aquest consell. Habitualment en el Fem Salut sempre ens adrecem allò a la ciutadania d'una forma pedagògica i sobretot de prevenció, parlant de salut, però és que la participació també pot generar salut perquè ajuda precisament els gestors a fer-ho el millor possible perquè les persones, ho acaba de dir la Leo, doncs si la persona és al centre, doncs evidentment el que és important és escoltar. I m'imagino que per aquí va aquest Consell de Pacients i Famílies, d'escoltar, sobretot.
2: Sí, té diferents objectius, eh? Com et deia, des de fa molt temps el pacient ha d'estar al centre, però hem fet un recorregut molt important, totes les entitats i també com a cultura. La Fundació, l'Hospital, té una cultura de que la persona està a l'ADN de l'entitat, no? No només l'hem d'escoltar, sinó que també ens ha ajudat a co-crear i a dissenyar l'hospital. Ja no només escoltem, no només posem allò que ens diu la persona, sinó que, a més, ens ha d'ajudar a fer palanca de fer canvis. I això és el canvi que estem instaurant ara, i que no només ens suggereixen tot allò que ells veuen, perquè nosaltres tenim és la mirada del dia a dia, no? Tu vas a la teva feina i treballes, però ells poden veure altres coses que nosaltres no mirem, no? Llavors, jo tinc una companya de fa molts anys que ens coneixem, que hem lluitat de fa molts anys perquè aquesta cultura, aquesta ADN de la participació ciutadana s'instaurés en el nostre dia a dia, i sempre diem que és un canvi de mirada. Canvi de mirada la persona, d'aquell pacient, que les famílies, que era una assignatura pendent, perquè sempre incorporàvem la veu del pacient. Però les famílies, que són aquelles que ajuden el pacient en el seu dia a dia i ens ajuden a nosaltres, no estaven representades. I hem fet un pas més i també incorporem les associacions de pacients.
1: No sé si un exemple de tot això que ens està comentat la Leo, potser la més recent, és aquest espai d'oncologia, no? Que doncs, fa uns mesos que s'inaugurava, i que doncs, això que heu tingut molt en compte, el pacient, les famílies i també les entitats que estan aquí en el territori, no?
2: Sí, quan diem que el pacient participa i participa en els processos de l'entitat, és això, no? Nosaltres, abans de

0: de fer de nou a l'institut oncohematològic, vam preguntar, vam fer un grup focal, i perquè no només en el Consell de Pacients i Famílies els pacients participen. Nosaltres els expliquem les dades, ens expliquem qualsevol dubte que tinguin, però a més els hi demanem l'opinió, i no els hi demanem l'opinió al final, sinó que ha de ser al principi. Us anem a construir aquest nou espai. Com el penseu? Com creieu que faltaria? Què veieu que podem aportar? O com construiríeu aquesta part? O què us agradaria tenir? I a partir d'aquí vam construir el nou institut.
1: Doncs en parlarem, però nosaltres hem entrat perquè hi ha una manera, no, d'accedir-hi, hi ha un formulari que et demana doncs, això, les dades, el nom, però després posa àrees d'interès.
0: Sí, perquè, com dèiem, nosaltres, en el nostre pla estratègic d'enguany, que s'ha creat nou, tenim l'àrea de participació, però també tenim l'àrea de millora de l'experiència del pacient, d'escoltar els pacients, no? Que tot va, és el mateix puzzle, no? Però hi ha pacients que per les seves casuístiques o les famílies, o que treballen, o que no els hi va bé al matí perquè prenen medicació, o que prefereixen estar a casa per la seva mateixa patologia, oferim diferents vies de participació. Si volen instaurar el Consell de Pacients i Famílies i volen treballar-hi conjuntament en totes les sessions, poden treballar-hi. Però si només volen treballar una part d'un grup focal, o només són pacients que estan arrelats a la part oncològica.
1: Leo, anem a pams. No, perquè és veritat, nosaltres hem vist que hi ha el Consell de Pacients i Famílies, però que també hi ha els grups focals. Anem a explicar què és cada cosa, els grups de millora.
0: Correcte.
1: Que també hi ha tallers participatius.
0: Correcte, per això et deia. I nosaltres especifiquem què volen fer i quan volen venir i quan poden venir. Llavors, si volen estar en el Consell de Pacients i Famílies, poden posar i
1: participaran. Però això què significa, el Consell?
0: Sí, el Consell és
1: a dir, reuneix
0: sí,
1: allò
0: es,
1: cada
0: es reuneix extent? Periòdicament, entre 3 i 4 vegades a l'any, i hi ha uns compromisos i uns objectius. Els pacients que hi vulguin participar participen i a partir d'aquí parlem. Expliquem projectes que té l'hospital i també ells ens expliquen dintre les àrees que han participat o per la seva malaltia o per familiars que han tingut a l'hospital, què voldrien canviar o què valoren que podríem canviar. I que ho creem i que ho dissenyem conjuntament. I a partir d'aquí surten accions de millora. Aquestes accions de millora poden ser transversals des d'una àrea o des de tot l'hospital, per exemple, treballar en llistes d'espera, l'accessibilitat tan important, no? O l'accessibilitat telefònica, o només treballar en unes àrees en concretes. I a partir d'aquí, si es decideix treballar en aquestes àrees en concretes, és quan nosaltres parlem de grups focals o tallers participatius.
1: Que és quan llavors jo he trobat allò d'urgències, hospitalització, és a dir, si tu formes
0: Correcte.
1: Part d'un grup focal, llavors pots després escollir també en quin àmbit.
0: Correctament,
1: no?
0: Perquè hi ha pacients que per la seva malaltia o la seva disponibilitat només volen treballar o només han estat en urgències i tenen l'experiència que han viscut en urgències. Llavors es pot fer un grup focal només dedicat a urgències, no? Com el que ben deies tu abans, no? Vam fer l'Institut Nou i vam treballar només tota la part de l'Institut i d'Oncologia, no? O quan fa uns anys també vam canviar tota la part de nefrologia, no? Pues també vam fer un grup focal i es va treballar pacients de nefrologia.
1: I habitualment, en aquestes experiències que heu tingut, quines han estat les aportacions ciutadanes?
0: Les aportacions ciutadanes són sempre molt enriquidores i hi ha aportacions des de com se senten els pacients i aportacions de què creuen que l'entitat pot millorar o aportacions només pedagògiques, no? A vegades com a pacient no entenem, no? El circuit, tota la xarxa sanitària, no? I aquí es fa molta pedagogia i s'intenta explicar, no? Per què fem les coses. Aquest matí ho comentava abans, vinc d'un consell de la Vinyota, de residència, i parlàvem, no? De logopedes, dels fisios, no? De les hores que estan els professors professionals sanitaris, no? Pues això és igual, és veure com els agradaria la confortabilitat dels seients, que nosaltres només els provem una vegada al dia o ens assentem un moment, ells estan moltes hores, o com els agradaria si hi hagués música de fons, si els agrada, si no, si necessiten tenir alguna taquilla per deixar les seves pertinences, o simplement ara anem tot amb el mòbil, si estàs moltes hores, per exemple a l'institut, no? Tota la part d'oncologia, doncs, si volen tablets, si no volen tablets, si creuen útils tenir un coixí darrere. Llavors, tot allò que ens diuen i que nosaltres no tenim aquesta sensibilitat perquè no estem com a pacients, ells ens ho expliquen i a partir d'aquí es fan accions de millora.
1: No sé, Leo, si recordes allò, alguna aportació que precisament diguessis, mira, amb això no hi havíem pensat, no? Bueno, i una cosa tan senzilla com ara comentaves, no? Un coixí, no? Sí. O el poder connectar a una tablet.
0: Sí, sobretot també el que dèiem, no? És, nosaltres teníem pensat posar els sillons d'una manera i ells ens van dir, no, d'aquesta manera no, perquè et dona la llum, si els podeu posar d'aquesta altra manera, no? O tot el tema de coixins, doncs mira, creiem que aquests coixins no ens van bé, ens van millor aquests, no? O hem pensat de posar aquests bancs en aquesta orientació, doncs no, millor cap a l'altra, no? O la música, no? Posem un fil musical, doncs no, perquè hi ha pacients que no volen estar sentint música tot el dia, si, o quina música posaràs, no? Llavors, no, preferim no tenir música i nosaltres ja doncs, us donem uns auriculars i connectem. Llavors, aquestes visions o televisions, no? A vegades, mira, havíem pensat, no, preferim no tenir televisions i perquè ja tenim les nostres tablets o ens portem les tablets de casa.
1: Avui estem parlant amb la directora d'Atenció a la Ciutadania de la Fundació Sanitària Mollet, és Leo Pérez, i amb ella estem comentant precisament d'aquest Consell de Pacients i Famílies que assisteix a la Fundació, al igual que altres centres hospitalaris de Catalunya. No sé, Leo, si abans d'engegar-ho, si feu trobades també amb altres hospitals i comenteu allò, doncs, maneres de funcionar també per implementar aquestes millores, no?, d'experiències que puguin enriquir, no?
0: Sí, fa molts anys que treballem amb l'experiència persona, l'experiència pacient, també l'atenció centrada en la persona, i tenim reunions amb diferents comissions de l'hospital o del Servei Català de Salut que parlem d'aquests temes, fins i tot és el que et deia. S'ha creat el marc d'experiència pacient que engloba 8 dimensions per poder treballar, i fins i tot últimament amb el departament i amb les regions del Servei Català de Salut estem treballant també temes transversals. Nosaltres treballem amb l'Hospital Clínic, amb tota la part de la C-17, i treballem conjuntament la resta d'hospitals per veure què podem millorar en relació a l'experiència amb aquesta xarxa i també amb com ens comuniquem entre els diferents hospitals.
1: Hem aclarit que el tema de la C-17, si alguna persona diu, però la C-17 no és una carretera, doncs sí, precisament el que fem, no, és que tots els centres hospitalaris que, doncs, uneix la C-17 treballen de forma conjunta de la mà de l'Hospital Clínic, no?
0: Correcte.
1: Per aquesta millora que ens està comentant Leo Pérez. Jo he vist que també es pot participar fent proves de nous serveis. És a dir, feu allò un tasteig, no? Que els pacients o les familiars digueu, escolta'm, anem a implementar aquest servei o aquesta cadira nova, no? A veure, la proveu i ens dieu el què?
0: Sobretot circuits. A vegades canviem circuits o fluxes de pacients o ara que tothom en parla, no?, de la realitat, de realitats virtuals o intel·ligència artificials, no? Pues a vegades, quan creem un pilot, ens agrada fer el testeig, com tu ben dius, i incorporar els pacients i veure si l'eina que nosaltres estem intentant posar de nou a l'hospital la creuen que és adient. Sobretot s'està fent molt amb apps, ara tothom anem amb una app al telèfon i a vegades no preguntem prou si la que app que hem creat el pacient la creu adient o falta alguna cosa que ells valoren. Llavors a vegades parlem amb ells, ens assentem, els hi presentem i a partir d'aquí diuen està molt bé o ens mancaria, no hi he pensat en això, no? Pues ho incorporem.
1: I Leo, és veritat que tots anem amb el mòbil i les apps, però hi ha molta part de la població que encara no accedeix o perquè no té mitjans, no? O no té l'habilitat, coneixements, el que sigui, però també això, doncs, de vegades allò no és viable, no? No té aquest accés a aquestes eines.
0: No hi ha inconvenient, ho tenim molt en compte i donem les mateixes eines i metodologies que estem servint ara. Sí que és veritat que totes les apps ens incorporen immediatesa i la gent jove ens ho demana. Llavors, si, no, per què fer un tràmit presencialment si ho pots fer mitjançant el telèfon? Però totes aquelles persones que considerin que no els hi agrada o que estan més còmodes fent-lo tradicionalment per telèfon o presencialment, nosaltres encantats.
1: S'adreça molta ciutadania al que és el Servei d'Atenció Ciutadana?
0: Sí, tenim la sort que ens venen a veure i cada vegada menys. Sí que és veritat que aquest últim any hem notat doncs, quasi bé un 50% que les persones, els nostres pacients, utilitzen més tot el tema del correu electrònic i o l'APP, però sí que venen pacients i els atenem i ens agrada que vinguin perquè és el que et deia, ens donen la seva visió, la seva mirada. A vegades si escrius un correu electrònic a vegades és molt més fred i llavors si ens venen a veure, ens expliquen, podem conversar, ens assentem amb ells, parlem i ens donen la seva visió, que és molt important.
1: Els correus electrònics, no sé, però els whatsapps de vegades allò generen conflicte.
0: Sí, de moment nosaltres encara les entitats, el departament i el Servei Català de Salut encara no tenim obert aquest canal, però sí, generen conflictes.
1: És a dir, que allò, la comunicació verbal, allò presencial, la veritat és que és enriquidora. De fet, nosaltres agraïm moltíssim que avui tots tinguem a la Leo aquí presencialment amb nosaltres, compartint aquesta estona de ràdio, i que doncs esperem que sigui també enriquidora l'aportació que s'està fent des d'aquests micròfons per al que és tota la ciutadania. M'imagino que en aquestes trobades vosaltres també animeu a la ciutadania a formar part d'aquestes, no?, d'aquests serveis de participació.
0: Sí, sí, ens agradaria també animar-vos des d'aquest canal perquè ens manca gent jove.
1: Anem a explicar, quanta gent teniu ara més o menys aproximadament en el Consell?
0: Nosaltres ja teníem un Consell, però ens agrada renovar perquè és molt difícil a vegades que tothom pugui tenir hores per venir a estar allà amb nosaltres 2 o 3 hores o fer grups focals. I intentem dinamitzar una miqueta i fer grups de matí, grups de tarda i fins i tot grups online, perquè entenem que gent jove potser no poden venir per diferents situacions, però tenen 1 hora o 2 hores i ens connectem via qualsevol aplicació i parlem amb els pacients i persones. Llavors, ara en aquests moments tenim entre 10 i 15 pacients i famílies i associacions que col·laboren amb nosaltres. Però ens agrada tenir una visió més àmplia, una mirada diferent, sobretot de la gent jove, que a vegades costa més i ens agradaria veure què en pensen.
1: I quin és el compromís? Ho dic perquè igual hi ha una persona que diu, doncs mira, ara no em faria res de participar, però no sé si el compromís és in aeternum o tenim allò, doncs, mira, al cap d'un temps, això que comentaves, no? Ens agrada renovar...
0: Ens agrada renovar cada 2 anys i així que s'incorporin més pacients, tot i que a vegades hi ha pacients que ens diuen podem continuar, faltaria més. Llavors, i com comentàvem, el compromís són de 3 reunions o 4 reunions a l'any. I a partir d'aquí, depenent de les accions de millora que vulguem treballar, es creen o tallers o grups focals. Llavors, compromís amb nosaltres que vinguin o que parlin amb nosaltres ja és molt. I a partir d'aquí, si volen participar només 1 vegada, 2 vegades, 3 vegades o només amb un grup focal petit d'una acció de millora, nosaltres no tenim problemes. I fins i tot, a vegades, si no poden participar en un període de temps, doncs ens diuen, mira, jo durant un temps no hi podré, però d'aquí l'any que ve puc participar, però tampoc hi ha problema.
1: Requisits, imagino que s'ha de ser major d'edat.
0: Correcte, major de 18 anys, i que tinguin aquest compromís de participar i d'accions de millora. I que si es comprometen a fer un grup focal de 2-3 sessions o una sessió, depenent de l'acció de millora, que hi puguin participar.
1: I d'algun àrea d'interès teniu més mancança que d'altres? Allò que comentàvem, no? De l'àrea de nefrologia, salut mental... No sé si teniu mancança, allò de dir, doncs mira, tenim allò, aquestes entitats i persones que participen, però just de l'àmbit de consultes externes no en tenim.
0: Tenim mancats, com t'he dit, tenim 10 o 12 pacients, llavors ells aporten la visió que creuen convenient o que estan avançats, però sobretot la part d'urgències per nosaltres és un procés, és un àrea que participa en molts pacients, llavors ens agradaria tenir les visions de la gent jove, sobretot com et deia, o gent de mitjana edat que aporti també, i també de consultes externes. Vull dir que per nosaltres ens enriquidor de l'àrea que ells creguin que és oportú.
1: I el feedback, és a dir, allò que comentàvem, no? No sé si les persones que fins ara estan participant o han participat amb vosaltres, després, quin és el retorn que us fan? És a dir, grau de satisfacció? Imagino que també que pregunteu, no?
0: El grau de satisfacció amb els grups focals que hem fet i amb el Consell és molt alt, perquè que pugui venir la persona i participar, per ells ja els encanta dir la seva, no? I sobretot estem molt compromesos des de l'entitat no només a escoltar, sinó a fer un pas més i dir què fem amb les seves aportacions, perquè últimament totes les entitats, ja siguin de la part sanitària com de qualsevol altra entitat, t'arriba un correu amb l'enquesta de satisfacció, vas a comprar qualsevol puesto i t'arriba, no? Llavors, però després amb la teva participació, amb aquells moments que has perdut en omplir l'enquesta, què fem les entitats, no? I aquest és el pas que volem avançar, de dir, doncs amb tot allò que hem parlat, amb tots els compromisos que vam arribar, l'entitat ha fet aquestes accions de millora o ha fet aquests grups, i d'aquests grups hem aconseguit aquestes accions. Això és el que ens manca una mica a totes les entitats del món sanitari, no? Veiem què fem i què pot aportar la persona i què podem aportar nosaltres com a entitat o com a departament, perquè a vegades nosaltres ens agradaria, doncs, fer moltes més coses, però a vegades hi ha accions que estan molt arrelades al departament o al Servei Català de Salut, i llavors no depèn nosaltres, no? La part social.
1: I això s'explica, nosaltres... Leo? És a dir, si, per exemple, no? Hi ha una demanda que coincideix, no? Bastant coincident, i l'entitat veu que no pot fer-hi front perquè doncs, no està al seu abast. S'explica?
0: S'explica. Ho intentem explicar, i també tenim el Consell de Participació Ciutadana, que aquí també ho expliquem amb associacions, o, per exemple, abans deia Salut Mental, no? Col·laborem amb l'associació suficientment, no? Que ens reunim amb ells i els hi expliquem. Nosaltres prenem nota, però això no depèn de l'entitat, i ho escalem. I llavors, a vegades fem més pedagogia que fer alguna acció en concret, i llavors la persona ho rep i ho entén molt bé, i també, no només això, sinó que fan d'ambaixadors, que nosaltres li diem d'ambaixador, no? Perquè ho explica a altres pacients, ho explica a la família, i llavors això és una xarxa que anem teixint tots junts.
1: Avui hem parlat amb Leo Pérez, directora d'Atenció a la Ciutadania. Anem a recordar aquelles persones que tinguin aplicacions, que entrin a la pàgina web, ho tindran molt fàcil, no? O a través de les xarxes, perquè esteu fent difusió, per formar part d'aquest Consell. Per aquelles persones que no facin ús d'aquestes eines, poden trucar, sí. Poden adreçar-se presencialment...
0: Es poden trucar a Atenció Ciutadana o a la centraleta de l'hospital, o es poden adreçar personalment. També per la nostra aplicació, que és Connecta FCM, també allà poden fer un correu i també ens arriba a nosaltres. Vull dir que no hi ha problema. El canal que utilitzin, nosaltres els hi prenem les dades i després els hi fem un truc o els hi fem un correu. Els hi demanem disponibilitat, quin horari s'ajustaria millor, i a partir d'aquí és començar.
1: I teniu un topall, allò de dir, bé, estem fent aquesta crida perquè volem allò que la ciutadania participi, però no sé si teniu allò de un màxim.
0: De moment no hem tingut màxims, perquè és el que et deia, no sempre tots els pacients poden venir a totes les sessions, no tots els pacients poden participar en tots els grups que tenim, i no tots els pacients poden participar a les tardes o als matins. Llavors la nostra idea és que participi el màxim de persones possible i fer diferents grups, i si arribéssim al topall ja els hi explicaríem, i si no, per l'any que ve o intentaríem fer altres sessions diferents o fer sessions dobles. El que sí que volem és que si qualsevol persona que ve a la nostra entitat i vol dir alguna cosa, que no es quedi amb les ganes, que vingui i ho parlem.
1: A veure si de la unitat d'atenció a la ciutadania heu d'obrir llista d'espera.
0: Us ho explicarem, vindrem i també us expliquem.
1: Molt bé, Leo, ho deixem anar aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat, tot un plaer, i fins una propera, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Es tracta d'un dels desapareguts que s'ha localitzat a l'interior d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord de les Franqueses del Vallès. Jordi Fortià.
2: Les pròximes hores les tempestes encara no faran net. Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran torrencials. La subdirectora d'Emergències demana prudència per l'estat del terreny.
3: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
0: Nou capítol de caos a Rodalies per la plantada dels maquinistes que s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa.
2: Renfe i el govern afirmen que és un boicot motivat per un conflicte laboral. Al Parlament, el president Salvador Illa ha advertit que arribaran al fons de la qüestió.
4: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
0: Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i els salaris. Serà l'11 de novembre.
2: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: En cultura, el Ministeri ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
2: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora.
0: I en esports, Toni Castro, el Kids As Manresa, debut a casa a l'Eurocup de bàsquet.
5: A 8:45, el Nou Congost contra l'Ulm Alemany. L'equip manresà arriba amb ganes de refer-se de la derrota contra el Breogán. Ahir, triomf històric del bàsquet Girona, que debutava a Fontejau contra el Dinamo de Bucarest. I també triomf del Joventut a la Champions contra el Benei Herzliya d'Israel. A la Lliga Europea d'handbol, primera victòria del Fraikim Balomano Granollers contra el Buzao romanès. I a la Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barceloneta comença a 8:45 la defensa del títol europeu contra el Novi Belgrat i ahir debut amb triomf del Sabadell a Montenegro.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps i amb aquesta alerta de noves pluges que ja van a menys. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui el temps no està tenint res a veure amb el que hi va haver el dimarts, tot i que alguns ruixats sí que s'han anat produint i continuen caient. Sobretot és el prepirineu i en alguns racons del Pirineu en aquestes tempestes fins i tot es van produint, però d'una forma local. Immediatament on plourà més serà cap al Solsonès, al Port del Comte, sobretot també a l'Alt Berguedà i a l'Alt Ripollès i l'Alta Garrotxa. També algun ruixat al Vallès Oriental i Occidental, poca cosa, i algun que entrarà de cares al vespre per les comarques de Ponent. Aquesta propera nit s'intensificarà la tramuntana a l'Alt Empordà, al Mestral, a la Vall de l'Ebre, també molta boira interior, i demà despertarem amb aquesta mala visibilitat. També amb alguna pluja a la Costa Brava Sud, sobretot al Baix Empordà i la Selva. I durant la tarda del dijous també algun ruixat arribarà fins a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona. Atenció, demà a la nit, perquè esperem alguna tempesta forta entre el Llobregat i el Barcelonès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Tarda, Dali. La veritat és que parlem ara de força trànsit en tota aquesta àrea metropolitana i sobretot a les dues rondes de Barcelona. Hem de dir que tant la ronda de dalt com la ronda litoral presenten aturades importants, destacades en gairebé tot el seu tram en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. Per tant, retencions, com deia, importants en aquestes dues rondes de Barcelona en sentit Besòs. Això afecta les principals entrades cap a Barcelona. És el cas de la C32, amb retencions importants, de més de 3-4 quilòmetres entre la zona de Cornellà i Esplugues, ja enllaçant amb la ronda de dalt de Barcelona. També aturades a l'extrem sud de l'autovia C31, a més de 4 quilòmetres entre el Prat i l'Hospitalet de Llobregat, i a la B23 també parlem de retencions importants en aquesta via, de més de 4 quilòmetres entre Sant Joan Despí i l'Avinguda Diagonal. Acabo a l'extrem nord, C58 carregada, com és habitual, ja des de Montcada i Reixac, però és que també hi ha aturades destacades a l'autopista C33, de més de 6 quilòmetres entre la Llagosta i l'enllaç amb les rondes. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Mentrestant, nova jornada de caos a Rodalies amb plantada dels maquinistes pels efectes de les tormentes, que d'altra banda poden allargar-se fins demà, però ja amb menys intensitat.
4: Es tracta d'un dels desapareguts que s'ha localitzat a l'interior d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord de les Franqueses del Vallès. El cos l'han trobat una de les empreses que estava fent les tasques d'esgotament d'aigua a la zona. Els Mossos han confirmat que la víctima és un home de 43 anys, al qual aquest passat dimarts es va denunciar la seva desaparició. Les altres dues víctimes mortals confirmades fins ara van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda del mur d'un càmping.
0: I pel que fa a la meteorologia, com sentíem abans, a les properes hores les tempestes encara no faran net. Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran torrencials.
4: Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
5: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc de, per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges el seu entorn, doncs, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
0: I al marge de les afectacions personals i materials per culpa de les pluges, l'altra conseqüència dels aiguats, ho dèiem en portada, ha estat el nou capítol de caos a Rodalies per la plantada dels maquinistes, que s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa.
4: La plantada dels maquinistes ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb poques opcions per despassar-se. Renfe i el govern afirmen que és un boicot motivat per un conflicte laboral. Òscar Playà és el director de Rodalies.
6: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
4: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre el tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT a Renfe Catalunya.
7: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
0: I pel govern, la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa ha assegurat al Parlament que arribaran al fons de la qüestió.
8: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
4: Junts ha reclamat a Illa que cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà Adif i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
0: El cas és que el servei es reprèn a poc amb la normalitat després de les incidències d'aquest dimecres a primera hora del matí. Es mantenen alguns trams de gran part de les línies que encara es fan amb autobús i aquestes són les queixes de la gent aquest matí durant el caos a l'estació de Sants.
9: Estava per a la línia i era l'últim tren que he pogut agafar, així que si no agafàvem aquest ja no podia arribar. La R2 Sud posava que per motius salients recomanàvem agafar altres mitjans de transport.
10: Jo vinc de l'estació de Virrei Amat, de Barcelona. Ahir sí que em vaig poder moure afortunadament, però avui res de res. Porto una hora des de 3:15, he arribat a baix i els trens aturats, demorats, ja està, van informant, però tampoc s'han informat. M'acaben de dir que han caigut uns arbres a la via, però bueno, no sé, deuen ser molt grans els arbres, perquè per treure un arbre, vamos, això és un desastre.
0: I a tot això encara cuegen les conseqüències de la nova tongada de tempestes d'ahir. Les Terres de l'Ebre han estat de nou les més castigades en les últimes hores i especialment al poble de Xerta, al Baix Ebre.
4: Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions al municipi, amb barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat.
0: Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
11: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Avinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
12: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, plus la gent gran no recordava tanta violència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
11: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar, sobretot, a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
0: Ho sentíem ara, els serveis d'emergència també continuen treballant a Granollers, en aquest cas, per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a tornar a la normalitat.
4: L'operatiu coordinat pels bombers també treballa a la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i ha ampliat la zona.
0: I l'altra cara de la moneda són les poblacions que s'afanyen per netejar les seves infraestructures per evitar precisament inundacions. Al Prat s'intensifiquen ara les tasques de revisió dels col·lectors i embornals pels episodis de pluja. Al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
13: El Servei de Manteniment i Serveis Urbans estan intensificant durant aquests dies les tasques de revisió dels embornals i la xarxa de clavegueram per garantir l'absorció de molta quantitat d'aigua en poc temps. I és que aquesta ha estat una nova jornada de pluges intenses al territori i que el Prat ha deixat només durant el dia d'ahir 39,9 litres per metre quadrat. Escoltem el director tècnic d'Aigües del Prat, Jordi González.
14: Hi ha hagut unes pluges molt intenses, ha caigut molta aigua en molt poc temps i el municipi ha respost molt bé. Al final tenim una xarxa que en condicions habituals és invisible, però en el moment que ha de funcionar perquè si no hi ha molts problemes. Bueno, s'ha demostrat clarament que la xarxa ha funcionat. És evident que amb pluges molt i molt intenses, ja només pel propi disseny de la xarxa no és capaç d'absorbir tota l'aigua, però es demostra que en el moment que baixa una mica la intensitat, l'aigua s'absorbeix perfectament.
13: Durant els episodis d'aquests últims dies han arribat a caure 80 litres dimarts passat i 120 litres aquest dissabte o als 30 d'aquest mateix dilluns.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i el salari serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
4: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: La patronal rebutja aquesta protesta. El secretari general de la SECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
4: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
15: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral. I també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
0: I enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament han reclamat als jutjats suspendre el macrodesnonament previst per avui de la finca del carrer Llenguadoc 74 de Barcelona. Afecta especialment una trentena de persones, entre elles menors i gent gran. I legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà. Carina Beibe.
16: El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni s'hi ha personal a comitiva judicial. El que sí hi ha és una gran mobilització per evitar-lo, ja que a les 12 de la nit entra en vigor el decret antidesnonaments del govern espanyol. Es volen desnonar una trentena de veïns on hi ha gent gran i menors d'edat. Generalitat i Ajuntament de Barcelona han demanat als jutjats que facin marxa enrere al desallotjament. Joan Ramon Rieres, el comissionat d'habitatge del consistori, i Miquel Bagudanc, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
17: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió.
18: Jo represento Generalitat de Catalunya, m'ha trucat la consellera Sílvia Paneque per fer acte de presència. Tenim molt clar que en aquest moment és inoportú, és una paraula suau, no s'hauria de produir, no s'ha de produir.
16: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari, amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
0: L'amnistia, l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal.
19: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
20: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la Zona Franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
19: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
14: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport... Ho pensa solucionar amb la coalició involucionista? Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
19: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
0: I el Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés. En concret, ha remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa, el que fixa la doctrina per la resta de líders de l'1 d'octubre.
4: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable a l'amnistia ni extingeix la responsabilitat penal ni resol la resta de qüestions pendents.
0: Doncs aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per l'amnistia, ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
1: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
4: Per cert, que l'organització d'ultradreta Azteoir ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. Manresa tornarà a reunir algunes de les pel·lícules més premiades de l'any en una nova edició del CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. Ha presentat avui la programació de la seva 22a edició. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
21: Del 23 d'octubre a l'1 de novembre, Manresa i Navarcles acolliran les projeccions de la darrera Palma d'Or de Cannes, el darrer Lleó d'Or de Venècia, l'Os d'Or de Berlín, la Conxa d'Or de Sant Sebastià i el millor film de Sundance. Tot plegat en una edició que programarà 12 pel·lícules preseleccionades als Premis Òscar. En parla el director artístic del CLAM, Esteve Soler.
22: Ens fa molta il·lusió aquest any en el festival poder d'alguna manera portar davant dels espectadors pel·lícules excepcionals, també, com per exemple aquestes 12 pel·lícules preseleccionades pels Oscars. També formen part d'aquestes 22 pel·lícules que són estrena catalana, 4 de les quals són, a més, pel·lícules que són estrenes internacionals, estrenes mundials.
21: L'edició d'aquest any atorgarà fins a 7 premis d'honor als cineastes Stephen Frears i Joaquim Oristrell, les actrius Maria de Madeiros i Vicky Peña i el compositor de bandes sonores Manel Camp, entre d'altres. Tots ells passaran pel CLAM a recollir el seu guardó a banda d'oferir una masterclass oberta al públic.
0: En cultura, el Ministeri ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
4: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
0: I la Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions. David Navarro.
23: Emancipacions, col·lecció fotocol·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de fotocol·lectània.
24: En fet, on molt De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
25: De la façon dont les photographes pratiquent la fotografia.
23: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
0: I marxem ara cap a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on avui el grup Oques Grassa celebra el primer de 4 concerts multitudinaris que farà la ciutat per acomiadar-se definitivament del seu públic. Allà hi tenim els companys d'Esplugues Televisió. Andrea Martínez, bona tarda.
26: Molt bona tarda. L'ambient a les portes de l'estadi és de nervis i moltes, moltes ganes d'aquest últim concert dels usonencs que aprofiten per dir adeu de manera definitiva als seus seguidors i seguidores. De fet, per acomiadar-se el grup ja ha avançat que farà un repàs dels grans temes d'una trajectòria de 14 anys que ha marcat diverses generacions. Nosaltres ens hem barrejat entre el públic per escoltar i per conèixer quines són les cançons que més esperen d'aquesta nit.
27: Sort de tu, a la fan, sí, la gent que estimo.
28: No sé.
27: Sí, les més típiques, però les que més il·lusions fan.
28: Jo...
27: La gent que estimo.
2: l'estimo.
5: Sí. Jo crec que aquesta està molt esperada i després pues, de ballaruques, d'estar guai, totes aquestes, i jo espero que hi hagi alguna
2: col·laboració
5: d'algú.
2: Una mica de barreja de tot, perquè al final saber que no tornaran a cantar...
6: Yeah. Saber, no?
2: Sí. Però bé, bueno, intentarem no pensar i disfrutar el concert i ja està, per això venim.
6: Moltes ganes, amb molta emoció, però també una mica trista.
2: I nervis.
5: Sí. També amb una mica de... Què farem ara sense la música catalana més típica i més famosa de Catalunya?
26: En total es calcula que hi assistiran unes 220.000 persones en un concert que recordem que havia de tenir lloc aquest dilluns però que a causa de les fortes pluges s'ha ajornat avui, però res no ha aturat els seguidors més fidels.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
7: Bona tarda, Lali. El Kitsanàs Manresa debuta al nou Congos a l'Eurocup de bàsquet. Serà a 8:45 contra l'Ulm d'Alemanya. L'equip manresà arriba amb ganes de refer-se de la derrota contra el Breogán. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Kitsanàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
9: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal. En definitiva, siendo más equipo, es lo que queremos ser de cara al partido el miércoles.
8: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afableixen el joc interior i la direcció de l'equip respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat.
7: El bàsquet Girona va sumar una victòria en la històrica estrena. La Europe Cup de bàsquet va superar el Dinamo de Bucarest a Fontejau per 87-75. David Kessan amb 12 punts, Whitaker amb 11 i Martínez Gueben amb un 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que després del partit treia pit per aquest primer triomf continental.
10: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea. Altres aniran darrere nosaltres, però hem sigut els primers. Doncs estic molt content de formar part de la història d'aquest club.
7: I el Joventut també va començar amb bon peu a la Champions League de la FIBA. La penya va superar el Benei Herzliya d'Israel per 86-75 a l'Olímpic. I en futbol, Leo Messi s'ha acomiadat aquesta matinada de la selecció argentina després de superar Benin en un partit amistós amb un gol i dues assistències del capità al Monumental de Buenos Aires. Un comiat emotiu en què Messi s'ha mostrat trist i agraït.
12: Seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todo lo que venga. No quiero dejar la cancha, solo decirles que los quiero, los voy a extrañar y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino, orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
7: I l'Ali també s'acomiada Pedro Rodríguez, el canari que va jugar 7 temporades al Barça i que va guanyar dues Champions, una amb Guardiola i l'altra amb Luis Enrique.
0: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. Aquest any, a la Fira Mediterrània... 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
28: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Braseria La Bolera.
13: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
11: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
13: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
11: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
13: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
11: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
14: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
15: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
14: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
15: Perquè la teva salut és el nostre futur.
14: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
16: Nosaltres. Nosaltres som feliços.
17: Nosaltres som així.
0: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
18: Avui som
19: la Maria José,
18: el Miguel,
19: l'Edu,
18: la Núria,
19: l'Irra,
18: el David,
19: l'Antonio,
18: l'Artur,
19: l'Emma,
18: l'Àngel i el Guillem, jo mateix.
20: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
29: I vàig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
30: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
31: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
32: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Giso.
0: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
16: Nosaltres.
33: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. Bona tarda, són 8:15.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
0: Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Es tracta d'un dels desapareguts que s'ha localitzat a l'interior d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord de les Franqueses del Vallès. Jordi Fortià.
4: Les pròximes hores les tempestes encara no faran net. Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran torrencials. La subdirectora d'Emergències, Imma Soler, demana precaució per l'estat del terreny.
34: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació i, per tant, demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
0: Nou capítol de caos a Rodalies per a la plantada dels maquinistes que s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa.
4: Renfe i el govern afirmen que és un boicot motivat per un conflicte laboral. Al Parlament, el president Salvador Illa ha advertit que arribaran al fons de la qüestió.
35: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
0: Comissions Obreres i UGT posen data a la vaga general per l'habitatge i el salari. Serà l'11 de novembre.
4: Serà la primera aturada general en 14 anys. Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
0: En Cultura, el Ministeri ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
4: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora.
0: I en esports, Toni Castro, el Quits de Nas, Manresa, debut a casa a l'Eurocup de bàsquet.
7: D'aquí una hora, el nou Congost contra l'Ulm alemany. L'equip manresà arriba amb ganes de refer-se de la derrota contra el Breogán. Ahir, triomf històric del bàsquet Girona, que debutava a Fontejau contra el Dinamo de Bucarest. I també triomf del Joventut a la Champions contra el Benei Herzliya d'Israel. A la Lliga Europea d'Handbol, primera victòria del Freiking Granollers contra el Buzao romanès. I a la Champions de Waterpolo, l'Atlètic Barcelona comença a 8:45 la defensa del títol europeu contra el Novi Belgrat i ahir debut amb victòria amb triomf del Sabadell a Montenegro.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plena de serveis, interessant-nos per la previsió del temps amb nova amenaça de pluges, encara que de menys intensitat. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui el temps no està tenint res a veure amb el que hi va haver el dimarts, tot i que alguns ruixats sí que s'han anat produint i continuen caient. Sobretot és el prepirineu i en alguns racons del Pirineu en aquestes tempestes fins i tot es van produint, però d'una forma local. Immediatament on plourà més serà cap al Solsonès, al Port del Comte, sobretot també a l'Alt Berguedà i a l'Alt Ripollès i l'Alta Garrotxa. També algun ruixat al Vallès Oriental i Occidental, poca cosa, i algun que entrarà de cares al vespre per les comarques de Ponent. Aquesta propera nit s'intensificarà la tramuntana a l'Alt Empordà, al Mestral, a la Vall de l'Ebre, també molta boira interior, i demà despertarem amb aquesta mala visibilitat. També amb alguna pluja a la Costa Brava Sud, sobretot al Baix Empordà i la Selva. I durant la tarda del dijous també algun ruixat arribarà fins a la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona. Atenció, demà a la nit, perquè esperem alguna tempesta forta entre el Llobregat i el Barcelonès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Efectivament, n'estarem pendents. En tot cas, connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària, però déu-n'hi-do, encara parlem de dues rondes de Barcelona, tant la ronda...

0: A l'extrem nord, aquí ens quedem bàsicament ara amb la C-58. Aturades que continuen, habituals, intermitents, entre Montcada i Reixac, i l'enllaç amb les rondes és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Notícies en xarxa, edició vespre. Tercera víctima mortal pels aiguats dels últims dies a Catalunya. Mentrestant, nova jornada de caos a Rodalies amb plantada dels maquinistes pels efectes de les tormentes, que d'altra banda poden allargar-se fins demà, però ja amb menys intensitat.
2: Es tracta d'un dels desapareguts que s'ha localitzat a l'interior d'una furgoneta en un túnel inundat de la Ronda Nord de les Franqueses del Vallès. El cos l'ha trobat una de les empreses que estava fent les tasques d'esgotament d'aigua a la zona. Els Mossos han confirmat que la víctima és un home de 43 anys, el qual aquest passat dimarts es va denunciar la seva desaparició. Les altres dues víctimes mortals, confirmades fins ara, van ser a Montornès, en un garatge inundat, i a Tordera, al Maresme, per la caiguda del mur d'un càmping.
1: I pel que fa a la meteorologia, com sentíem abans, a les properes hores les tempestes encara no faran net. Protecció Civil demana de nou prudència, tot i que no seran torrencials.
2: Es manté la fase d'emergència del Pla Inuncat per l'estat en què ha quedat el territori després dels aiguats. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
3: Cal tenir en compte que ha plogut molta aigua en el territori, que està el territori molt mullat, que hi ha moltes zones on pot haver-hi algun risc per aquesta situació, i per tant demanem a tothom que estigui amatent, que estigui vigilant amb com ha quedat després d'aquestes pluges al seu entorn, pues, per poder desplaçar-se i moure's amb seguretat.
1: Al marge de les afectacions personals i materials per culpa de les pluges, l'altra conseqüència dels aiguats, ho dèiem en portada, ha estat el nou capítol de caos a Rodalies per la plantada dels maquinistes que s'han negat a circular fins que no han revisat els informes de seguretat de la xarxa.
2: La plantada dels maquinistes ha deixat durant més de 4 hores els usuaris amb poques opcions per desplaçar-se. Renfe i el govern afirmen que és un boicot motivat per un conflicte laboral. Òscar Playà és el director de Rodalies.
4: Són uns informes addicionals, és a dir, la seguretat, ahir van circular els trens de forma segura un cop es van aplicar els procediments de seguretat basada en certificats de l'administrador de la infraestructura i de Renfe, com dic, procediments que tenim avalats per l'Agència Estatal de Seguretat Ferroviària. Els sindicats ens han demanat uns informes addicionals que vam estar treballant ahir, que els hem finalitzat aquest matí, han sigut entregats.
2: Pels sindicats de maquinistes, però, la plantada d'avui no respon a un conflicte laboral i sí a un de seguretat, sobretot després de l'incident d'ahir a Vilanova, quan va caure un arbre i un talús sobre un tren. Francisco Cárdenas és responsable d'UGT a Renfe Catalunya.
5: Cuando hay incidencias climatológicas, recordar que después del accidente de Ademuz y de Lleida llegamos a unos acuerdos para que se hicieran unas visitas, unas marchas blancas, que le decimos, un tren que vaya pasando comprobando que está todo bien. No buscamos nada más que seguridad para nosotros y para el resto de los viajeros.
1: I pel govern, la xarxa era segura i acusa els maquinistes del caos d'avui. El president Salvador Illa ha assegurat al Parlament que arribaran al fons de la qüestió.
6: La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva i no està en mans de cap sindicat. Està en mans de les agències que tenen responsabilitat de dir-ho. I aquest matí, jo respecto tots els drets laborals, per descomptat, hi ha hagut un sindicat que no ha fet funcionar els trens. I esbrinarem què ha passat. S'està restablint el servei progressivament. La seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, és una qüestió objectiva.
2: Junts ha reclamat a ella que cessi la consellera Sílvia Paneque i ha anunciat que el proper 20 d'octubre denunciarà DIF i Renfe pel mal servei de Rodalies. Aquell dia farà 9 mesos de l'accident mortal de Gelida.
1: I el cas és que el servei de Rodalies reprèn poc a poc la normalitat després de les incidències d'aquest dimecres a primera hora del matí. Encara, però, es manté el servei de bus alternatius per alguns trams. Mataró, Ràdio, Judit Vallès, bona tarda.
7: Bona tarda. Doncs hi ha hores d'ara al Maresme. Rodalies funciona a mig gas i els autobusos supleixen aquest servei. Una situació més tranquil·la que la d'aquest matí pel que fa a la mobilitat a la comarca. La suspensió de la R1 ha provocat llargues cues a les parades i saturació al servei de busos de tota la gent que havia d'anar a la feina o a estudiar. A Mataró s'ha reforçat el servei a les hores punta cap a Barcelona, 26 expedicions extraordinàries de Mataró a la capital i 29 de Barcelona a Mataró. Una mesura que a primera hora ha estat insuficient a l'allau de la demanda. Tot això s'ha anul·lat durant unes hores la primera parada del trajecte fins a Barcelona, el que ha provocat usuaris anant amunt i avall del centre de Mataró cap a les parades secundàries. A hores d'ara, el Departament de Territori ha reforçat algunes línies regulars d'autobusos interurbans, com les del corredor Maresme-Barcelona.

0: i també ha posat 3 busos llançadora de Mataró a Badalona, que han d'operar fins les 9 del vespre.
1: Moltíssimes gràcies, Judit. I a tot això encara cuegen també les conseqüències de la nova tongada de tempestes d'ahir. Les Terres de l'Ebre han estat, sens dubte de nou, les més castigades en les últimes hores i especialment el poble de Xerta, al Baix Ebre.
2: Avui l'Ajuntament ha fet balanç d'uns aiguats que han deixat importants afectacions al municipi, amb barrancs baixant amb molta força i carrers convertits en autèntics rius. Es calcula que més del 80% del poble va quedar inundat.
1: Canal Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
3: Ara els esforços se centren en recuperar la normalitat. Bombers, equips de la Generalitat, Diputació, Ajuntament i municipis veïns treballen en la neteja i en la recuperació dels accessos a habitatges, granges i instal·lacions municipals. L'alcalde Roger Vinyó descriu les hores de més intensitat com una situació esfereïdora i que no recorda un episodi igual.
4: Els moments d'ahir van ser esfereïdors, vull dir, va ser una imatge apocalíptica, no? Veure carrers del poble com rius, inclús la gent gran no recordava tanta virulència com va baixar l'aigua. Jo suposo que, a part del gran aiguat que va caure en molt poc temps, també va influir el fet de que tota la vegetació que hi ha en aquests barrancs va estar afectada per l'incendi.
3: Les administracions ja han començat a mobilitzar maquinària per afrontar els danys i recuperar els accessos més urgents. Mentrestant, l'Ajuntament ha fet una crida al voluntariat per ajudar, sobretot, a les persones grans en les tasques de neteja, mentre els equips d'emergències continuen atenent les incidències més urgents.
1: I els serveis d'emergència també continuen treballant a Granollers per netejar del tot la via pública i ajudar la població i les empreses a tornar a la normalitat.
2: L'operatiu coordinat pels bombers també treballa en la recerca del nen desaparegut la matinada de diumenge i ha ampliat la zona.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Comissions Obreres i UGT ja han posat data a la vaga general per l'habitatge i el salari. Serà l'11 de novembre, 14 anys després de l'última aturada.
2: Els dos sindicats majoritaris han consensuat la data amb les organitzacions d'inquilins. També s'hi sumen altres sindicats com la CGT. La vaga arriba després de l'onada de protestes pel cas Mari Carmen i que el Congrés tombés els decrets d'habitatge.
1: La patronal rebutja aquesta protesta. El secretari general de la CECOT, Oriol Alba, ha dit a la xarxa que fer una aturada general no és l'instrument adequat i que des de les empreses també es pateix la crisi de l'habitatge.
2: A més, Oriol Alba afegeix que no entenen que, havent-hi unes eleccions convocades, es mantingui aquesta convocatòria.
6: Aquesta convocatòria, doncs, que no l'entenem, sincerament, perquè creiem que es produeix en un moment que iniciem un procés electoral i, per tant, l'entenem com una mesura de pressió i que altera, doncs, el curs normal d'aquest procés electoral, i també creiem que s'utilitza un instrument que està reservat a les reclamacions d'aspectes laborals, doncs, en aquest cas, per un tema que és el tema de l'habitatge, que també les empreses patim i tots els treballadors i treballadores, doncs, també pateixen les dificultats d'accés a la vivenda.
1: I enmig de les protestes pel dret a l'habitatge, Generalitat i Ajuntament han reclamat al jutjat suspendre el macrodesnonament que estava previst per avui de la finca del carrer Llenguadoc 74 de Barcelona. Afecta una trentena de persones, entre elles menors i gent gran, i legalment no el pot frenar el decret d'habitatge aprovat al Consell de Ministres perquè entra en vigor demà. Carina Bellbé.
7: El macrodesnonament estava previst per les 8 del matí, però de moment no hi ha presència policial ni s'hi ha personal a comitiva judicial. El que sí hi ha és una gran mobilització per evitar-lo, ja que a les 12 de la nit entra en vigor el decret antidesnonaments del govern espanyol. Es volen desnonar una trentena de veïns on hi ha gent gran i menors d'edat. Generalitat i Ajuntament de Barcelona han demanat als jutjats que facin marxa enrere al desallotjament. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge del consistori i Miquel Bagudanc, director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
8: A veure, amb tot el que hi ha al damunt de la taula, avui no és ni oportú ni necessari tirar endavant aquest desallotjament. Per tant, nosaltres des de l'Ajuntament de Barcelona demanem la seva suspensió.
9: Jo represento Generalitat de Catalunya, m'ha trucat la consellera Sílvia Paneque per fer acte de presència. Tenim molt clar que en aquest moment és inoportú, és una paraula suau, no s'hauria de produir, no s'ha de produir.
7: Els veïns que es vol desnonar denuncien assetjament immobiliari, amb violència inclosa per part de la propietat, una gran empresa. Viuen des de fa una dècada ocupant diversos pisos de l'edifici després que l'anterior propietari no renovés els contractes i fes fora els llogaters.
1: Doncs justament la preocupació per l'habitatge escala com a principal problema de la ciutat, percebut pels barcelonins al mateix nivell que la inseguretat.
2: Són dades de l'enquesta de serveis municipals. Trobar lloc on viure puja 3 punts com a principal neguit i arriba al màxim històric del 23%, mentre la inseguretat cau 3 punts fins al 23,8%. Fa una dècada, la preocupació per l'habitatge era el problema més greu només per al 2% dels enquestats.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: L'amnistia, l'habitatge, els desnonaments, els pisos públics i les eleccions generals anticipades han centrat la sessió de control al Parlament. Mont Carvajal.
10: La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha preguntat a Illa com continuarà la legislatura si no pot complir els principals acords que tenia amb el govern espanyol i ha acusat Sánchez d'excusar-se en l'habitatge per convocar eleccions.
11: Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No. Més poder de decisió a l'aeroport del Prat i a la zona franca? No. Mossos a ports i aeroports? No. I habitatge? Tampoc. Perquè, president, vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
10: El president Illa li ha respost parlant de blocs polítics passats i futurs.
12: El finançament, el català a Europa, el port i l'aeroport. Ho penso solucionar amb la coalició involucionista. Miri, un exemple molt concret. Ahir el Consell de Ministres va aprovar uns decrets per evitar desnonaments que seran convalidats per la Diputació Permanent. Sap per què? Perquè vostès no són rellevants allà.
10: David Cid dels Comuns i Laura Vega de la CUP han reclamat que es compleixin mesures ja aprovades en habitatge, com la unitat antidesnonaments, multar els infractors i convocar la reunió amb el govern i els partits per reclamar totes les competències en habitatge.
1: I el Tribunal Constitucional ja ha notificat al Suprem la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés. En concret, han remès el text aprovat aquest dimarts sobre el recurs d'empara de l'exconsellera Dolors Bassa que fixa la doctrina per la resta de líders de l'1 d'octubre.
2: L'alt tribunal ha enviat també el vot particular que van signar els 5 magistrats del bloc conservador sobre el recurs de Bassa. I és que, malgrat haver retirat les ordres de detenció contra Puigdemont, Puig i Comín, el jutge Pablo Llarena deixa clar en el seu text que aquest aixecament no declara aplicable l'amnistia ni extingeix la responsabilitat penal ni resol la resta de qüestions pendents.
1: I aquest matí a la xarxa hem parlat amb Toni Comín, un dels beneficiats per l'amnistia. Ha expressat la seva satisfacció per la resolució del Constitucional i assegura que és una victòria de la democràcia.
13: Ahir va ser la culminació d'una llarga batalla en la que els independentistes i diria tots els demòcrates, catalans, espanyols, europeus, hem guanyat perquè és el que està dient aquesta llei, que ahir és el dia que s'aplica ja de manera definitiva, és no es resol un conflicte polític posant gent a la presó, enviant gent a l'exili. És el dia que havíem estat esperant més temps de les nostres vides, l'hem estat esperant 9 anys i finalment va arribar ahir.
2: Per cert, que l'organització d'ultradreta Azteoir ha anunciat una denúncia per prevaricació manifesta contra el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, i els 6 jutges de l'organisme que han secundat la sentència que avala amnistiar la malversació als líders del procés.
1: Manresa tornarà a reunir algunes de les pel·lícules més premiades de l'any en una nova edició del CLAM. El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya ha presentat avui la programació de la seva 22a edició. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
14: Del 23 d'octubre a l'1 de novembre, Manresa i Navarcles acolliran les projeccions de la darrera Palma d'Or de Cannes, el darrer Lleó d'Or de Venècia, l'Os d'Or de Berlín, la Conxa d'Or de Sant Sebastià i el millor film de Sundance. Tot plegat en una edició que programarà 12 pel·lícules preseleccionades als Premis Òscar. En parla el director artístic del CLAM, Esteve Soler.
15: Ens fa molta il·lusió aquest any en el festival poder d'alguna manera portar davant dels espectadors pel·lícules excepcionals, també, com per exemple aquestes 12 pel·lícules preseleccionades pels Oscars. També formen part d'aquestes 22 pel·lícules que són estrena catalana, 4 de les quals són, a més, pel·lícules que són estrenes internacionals, estrenes mundials.
14: L'edició d'aquest any atorgarà fins a 7 premis d'honor als cineastes Stephen Frears i Joaquim Oristrell, les actrius Maria de Madeiros i Vicky Peña i el compositor de bandes sonores Manel Camp, entre d'altres. Tots ells passaran pel CLAM a recollir el seu guardó a banda d'oferir una masterclass oberta al públic.
1: Doncs encara en cultura, el Ministeri ha aprovat concedir el Premi Nacional de Músiques Actuals a Rosalía.
2: El jurat ha decidit atorgar-li el guardó pel seu disc Lux, que considera una proposta ambiciosa, innovadora i transformadora. També assegura que l'enregistrament eleva els límits creatius i ha rebut el reconeixement unànime de crítica i públic. A més, valora la seva contribució a la projecció global de la música espanyola. El premi està dotat amb 30.000 euros i anteriorment l'havien rebut artistes com Rodrigo Cuevas o Sílvia Pérez Cruz.
1: La Fundació Foto Col·lectània fa una nova lectura a la seva col·lecció amb l'exposició Emancipacions, David Navarro.
16: Emancipacions, col·lecció Foto Col·lectània, presenta prop de 160 imatges i materials de més de 30 autors. Les fotografies expliquen la història de l'alliberament de la societat espanyola i portuguesa en el seu camí cap a la modernitat i el canvi del mitjà fotogràfic dels retrats en cercles d'aficionats i revistes a l'obra d'autor i l'art contemporani. Ho fan des de la recerca del responsable del Departament de Fotografia del Pompidou, Florian Ebner, a l'extensa col·lecció d'imatges de Foto Col·lectània.
17: De fet, crec que mostrem potser un 5% de la col·lecció, així que dona una idea que la col·lecció és molt més rica. He escollit realment tipus d'enfocaments i fotògrafs per parlar d'un cert moment, i tant de la societat com també de la manera en què els fotògrafs practiquen la fotografia.
18: De la façon dont les fotògrafs pratique la fotografia.
16: Entre els autors destaquen noms com els de Colita, Antonio Julio Duarte, Joan Fontcoberta, Ramon Massats o Ukalele. A les fotografies s'hi afegeix una instal·lació del col·lectiu Estampa que invisibilitza les imatges dels visitants captades per una càmera de seguretat a l'entrada de l'exposició.
1: I marxem ara cap a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on avui el grup Oques Grasses celebra el primer de 4 concerts multitudinaris que farà la ciutat per acomiadar-se així definitivament del seu públic. Allà hi tenim la nostra companya d'Esplugues Televisió, Andrea Martínez. Bona tarda.
19: Molt bona tarda. L'ambient a les portes de l'estadi és de nervis i moltes, moltes ganes d'aquest últim concert dels osonencs que aprofiten per dir adeu de manera definitiva als seus seguidors i seguidores. De fet, per acomiadar-se, el grup ja ha avançat que farà un repàs dels grans temes d'una trajectòria de 14 anys que ha marcat diverses generacions. Nosaltres ens hem barrejat entre el públic per escoltar i per conèixer quines són les cançons que més esperen d'aquesta nit.
20: Sort de tu, a la fan, sí, la gent que estimo.
21: Sí, les més típiques, però les que més il·lusions fan.
22: Jo... La gent que estimo.
21: Sí. Jo crec que aquesta està molt esperada i després pues, de ballaruques, d'està guai, totes aquestes, i jo espero que hi hagi alguna
22: col·laboració
21: d'algú.
22: Una mica de barreja de tot, perquè al final saber que no tornaran a cantar...
23: Yeah. La pena.
22: Sí. Però bé, intentarem no pensar i disfrutar el concert i ja està.
19: En total es calcula que hi assistiran unes 220.000 persones en un concert que recordem que havia de tenir lloc aquest dilluns però que a causa de les fortes pluges s'ha ajornat avui, però res no ha aturat els seguidors més fidels.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí mitja hora, el Quitzanàs Manresa debuta al Nou Congost a l'Eurocup de bàsquet contra l'Ulm d'Alemanya. L'equip Manresa arriba amb ganes de refer-se de la derrota contra el Breogán. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Després de les males sensacions de dissabte a l'ACB contra el Rio Breogán, els homes de Diego Campo buscaran canviar de dinàmica, aprofitant el canvi de competició. Nacho Juan, tècnic assistent del Quitzanàs Manresa, explica que l'equip ha canviat de xip després de la derrota del cap de setmana.
4: Pues ha reaccionado con energía, con determinación para mejorar, para trabajar ya no solo más, sino mejor. Es decir, con una mayor calidad de concentración, con una mayor disciplina, con un mejor lenguaje corporal, en definitiva, siendo más equipo, que es lo que queremos ser de cara al partido del miércoles.
3: Els vegencs continuen tenint les baixes sensibles de Pierre Oriola i Hugo Benítez, que afebleixen el joc interior i la direcció de l'equip, respectivament. Pel que fa a l'Ulm, es troba a mitja taula a la Bundesliga amb dues victòries i dues derrotes. El seu equip es troba un vell conegut de l'afició manresana, Armel Traoré. El francès va tenir un pas efímer pel Nou Congost fa dues temporades, on les lesions no li van donar continuïtat.
2: Pendents al Manresa, i ahir el bàsquet Girona va sumar una victòria en la històrica estrena. La Europe Cup de bàsquet va superar el Dinamo de Bucarest a Fontajau per 87-75. David Gessen amb 12 punts, Whitaker amb 11 i Martínez Geben amb un 19 de valoració van liderar el conjunt de Moncho Fernández, que treia pit per aquest primer triomf continental.
5: Sense dubte, et dono molt valor a la victòria, perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de competició europea, i després del viatge i de la tornada, que ha sigut una odissea.
2: I encara en bàsquet, el Joventut també va començar amb bon peu a la Champions League de la FIBA. La penya va superar el Benei Herzliyat Israel per 86-75 a l'Olímpic Birgander amb un 25 de valoració, i la Provítola, autor d'11 punts, van ser els jugadors més destacats. En futbol, l'Espanyol ha presentat ara fa uns minuts la figura de Dani Jarque al Museu de Cera. La figura és un homenatge a l'eter capità de l'equip, que va defensar la samarreta de l'Espanyol i que va morir de manera sobtada als 26 anys, víctima d'una aturada cardíaca a Florència el 8 d'agost del 2009. La figura reprodueix la imatge de Dani Jarque amb la samarreta del club i es converteix en un nou símbol del record d'un jugador que continua molt present a la memòria de l'espanyolisme. I en handbol, el Freiking Granollers ha sumat els dos primers punts a la Lliga Europea amb un triomf sobre el Buzău romanès per 37-31. Escoltem a l'entrenador Antonio Rama.
6: És estrany, perquè quan crides tu i et sents només a tu, no?, i es veu aquesta fredor, no?, que ja costa d'escalfar el palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssima falta a la gent, hem trobat molt a faltar l'infern. Només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit. Sí que és veritat que la primera part ha sigut, penso que, excel·lent.
2: Va ser un partit atípic disputat a porta tancada per les restriccions de mobilitat per la pluja. I a la Champions masculina de waterpolo, l'Atlètic Barcelonet, el vigent campió, comença a l'Àliat. 8:45, la defensa del títol europeu serà contra el Novi Belgrat. I ahir, per cert, l'Astralpul Sabadell va debutar amb victòria a la piscina del Jadran de Montenegro.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona nit. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
7: La xarxa de comunicació local.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Salvador Espriu, en Pau Sisè, i a la Rambla Celler Cooperatiu 115 de Sant Cugat. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
10: Torna la nit de l'esport. El proper dimecres 21 d'octubre, a les 19:30 hores, al Teatre Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat.
11: Una gala presentada per la periodista Laura Aparicio, on Cugat Media reconeix esportistes, clubs i entitats més destacats de la temporada 2025-2026. La 25a edició dels Premis Esport en Marxa està dedicada a l'esport i la salut mental i comptarà amb una taula rodona amb l'exatleta internacional de 800 metres, Zoya Naumov, l'entrenador d'elits futures del tennis i creador de continguts, Pepe Demi, i la portera del primer equip d'hoquei herba del júnior, Martina Díaz.
10: Una nit per celebrar l'esport local amb una big band, rifes boges, pica-pica, una actuació de gimnàstica rítmica i moltes sorpreses.
12: Amb el patrocini de l'Hospital Universitari General de Catalunya, Ferrer i Ojeda, Cupra Ondinauto, Ona Sant Cugat i Veolia.
11: Reserva les teves entrades a cugat.cat.
13: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
14: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El 38,5% dels santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. En canvi, un 11,7% percep que està més bruta i un 48% creu que està igual que abans. Són dades de la 51a onada de l'Observatori Sociològic de Sant Cugat, elaborat per Sigma 2 a partir de 1.100 entrevistes i presentat aquest dimarts al matí. L'estudi també compara la percepció de la neteja amb altres municipis de l'entorn. En aquest cas, un 61,5% dels enquestats considera que Sant Cugat està més neta que les ciutats del voltant. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró valora els resultats.
2: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
1: Més enllà de la valoració del nou servei, la recollida d'escombraries en general obté un 6,6 sobre 10 entre les persones que en fan ús. El 60,7% en fa una valoració alta i l'indicador recupera el nivell després de la baixada registrada el 2025, quan la puntuació va ser de 5,7. L'Eli Colell viu a Ripoll i és mestra d'infantil. Des de fa 3 anys forma part dels anomenats docents desplaçats, un col·lectiu de més d'un centenar de mestres que reclamen poder treballar més a prop de casa. En el seu cas, després d'aprovar les oposicions, li han assignat durant 2 cursos seguits la comarca del Vallès Occidental. La principal reivindicació d'aquest col·lectiu és que el sistema d'adjudicació tingui en compte les places disponibles i eviti que docents sense plaça siguin destinats a comarques allunyades, mentre asseguren posteriorment apareixen vacants més properes. I el desnonament previst aquest dimarts al carrer d'Eusebi número 8 a la Floresta ha quedat ajornat i s'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant l'habitatge per intentar evitar el llançament amb proclames com casa sense gent, gent sense casa. Fins al lloc s'hi han desplaçat 2 patrulles dels Mossos d'Esquadra i una de la policia local. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
4: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I què tindrem aquesta setmana al programa? Doncs de convidada, ni més ni menys que la mítica Salomé, que va guanyar Eurovisión amb el Vivo Cantando. També tindrem a l'Assumpta Vitòria amb la seva secció de història de la tele i, com sempre, el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó en el que hi pot passar de tot. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Esteu preparats? Preparades? Comencem!
5: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
6: Quan sona aquesta sintonia no podem parlar d'una altra cosa que no sigui de la història de la tele amb la nostra estimada Assumpta Vitòria. Assumpta, com estàs?
7: Molt bé, i vosaltres, com esteu tots?
6: Molt bé, contents d'escoltar-te, com sempre.
7: Molt, molt contenta.
6: Què ens expliques avui, a veure?
7: Mira, he anat buscant per no fer-ho com tan simètric, coses sueltes.
6: Sí.
7: I aleshores coses que a vegades ni recordem. Per exemple, te'n recordes de Si jo fuera presidente?
6: Ai, sí.
7: Del Fernando Tola, amb la Carmen Maura, que deia, nena, tu vales mucho.
6: Oh, i tant, que sí que me'n recordo.
7: Doncs això era de l'any 84.
6: Fixa't.
7: També hi havia aquest any La bola de cristal.
6: Ai, La bola de cristal, Assumpta.
7: Amb Alaska i Javier Gurruchaga, que triomfaron en televisió presentant un programa infantil con un toque diferente.
6: Mira, escoltem la sintonia, què et sembla?
7: Em sembla molt bonic.
6: Vinga.
3: La Caixa Tonta.

0: esa bola que todo el mundo le mola. Escolta,
1: todo el
0: doncs,
1: mundo le mola.
0: Estava molt bé aquell programa.
1: I ara també va haver-hi el 84 una cosa molt trista que fa molt de temps, la muerte de Paquirri.
0: Ai, mare meva.
1: Que deia, hagan lo que tengan que hacer i tot, pobre home, eh?
0: Fixa't.
1: Va ser molt dur.
0: Va ser tremendo, eh?
1: I la Pantoja que deia, aquí tens les imatges, ho va prohibir.
0: Meva. Sí, va ser.
1: Tot això sembla ahir, però ja fa, doncs mira, el 84.
0: Mare meva. Sí, Déu-n'hi-do, eh? 40 anys ja.
1: És que és molt.
0: Més de 40, quasi, sí.
1: Després ja, al mateix temps, Como Pedro por su casa...
0: Ai, Como Pedro por su casa...
1: El Pedrito mira. Ruiz...
0: Ai, el Pedrito, diu, que ara fa aquests vídeos, eh?
1: Que fa uns vídeos molt xulos, eh? L'altre dia va fer un que feia molta gràcia, que es va dibuixar com unes ulleres, deia, no m'acuerdo
0: sí,
1: de nada.
0: No m'acuerdo de
1: Soy
0: nada.
1: Soy Pedro, me llamo Pedro, me llamo como... És graciós, eh? És molt,
0: molt
1: bo,
0: molt,
1: eh?
0: Molt bo.
1: Va anar a l'estrena del Rafael, també.
0: Ai, sí, que ho va comentar.
1: Hem vist una foto preciosa amb el Rafael. Que fort, lo del Rafael, eh?
0: Déu-n'hi-do, el tio allà aguantant, eh?
1: Que
0: com
1: maco,
0: un campió,
1: que
0: eh?
1: Maco. Ai, Déu meu, que li duri, no?
0: I tant, que duri molt.
1: Bueno, doncs aleshores també teníem el Falcon Crest.
0: Oi, el Falcon Crest, assumpte.
1: Perquè ja no hi havia Dallas i aleshores van fer lo de Falcon Crest.
0: Mira,
1: a veure què passava.
0: Escoltem la sintonia. Falcon Crest.

0: explica l'assumpte?
1: Jo no sé què penses, però... A veure, sents la sintonia i t'arriba més al cor que els títols que llegeixo.
0: Això segur, Assumpta. Sí, sí,
1: sents
0: sí.
1: Les sintonies i dius... Ai, això m'ha arribat a l'ànima. I dius, de què era? Ai, no sé,
0: ai,
1: no sé.
0: Ai, mare meva.
1: A què sí?
0: I tant, tens raó, Assumpta.
1: Mira, també hi ha lo de los nuevos telediarios.
0: Doncs sí.
1: L'asturiana Ángeles Caso i la ibicenca Concha García Campoy, pobra Concha,
0: pobreta,
1: simbolizaron con su belleza una total renovación de los espacios informativos llevada a cabo por el Enric Sopena, mare meva.
0: Mare meva.
1: El Sopena.
0: El Sopena,
1: jo el vaig conèixer molt. Era molt dur,
0: Sí, sí,
1: molt
0: atent
1: i molt dur, Molt al seu lloc. No sé, era impenetrable bastant, el Sopena.
0: Era molt, molt seu.
1: Sí, tenia la seva història.
0: I tant.
1: També hi ha Turno de Oficio.
0: Apa, Turno de Oficio. Explica una mica del Turno de Oficio.
1: Pues l'Antonio Mercero va mostrar les peripècies d'un grup d'abogats a l'Espanyola i el públic descobreix el talent de Juan Luis Galiardo després de la seva època de galant. Que mono era el Galiardo.
0: Mira, doncs escoltem una mica de la sintonia, també. Turno de Oficio.
1: Molt bé.

0: L'any 86, any de plebiscitos, eleccions e ingreso a la Comunitat Europea, posa aquí que trae bastantes escàndalos a Televisió Espanyola.
1: Mapa, mare meva.
0: Però el brillo de luz de luna i el bon humor de Media Naranja el dulzan la despedida de Calviño.
1: Toma ja, assumpte.
0: A veure, també
1: vaya
0: és
1: que sempre,
0: història,
1: I sempre hi han hagut coses d'aquestes,
0: Sempre, sempre.
1: Ho has vist,
0: És que la vida és així. Mira, també hi ha el referèndum de la OTAN.
1: Mira.
0: Felipe González ganó su difícil reto y la oposición puso el grito en el cielo por la actitud de Televisió Espanyola en la campanya del referèndum.
1: Apa, aquí.
0: Això l'any 86.
1: Déu-n'hi-do.
0: Y el nombramiento de la Pilar Miró.
1: Ay, la Pilar.
0: Pilar Miró sustituyó finalmente a José María Calviño en la Dirección General de Radio Televisión y empezó a hablar por su cuenta y a deshacer todo o casi todo lo hecho por su polémico predecesor, la Pilar Miró.
1: Déu-n'hi-do,
0: És molt fort, no?
1: És fort, Sempre hi han hagut coses d'aquestes, també.
0: Sí, el que passa és que no ens enteràvem tant com ara, oi?
1: Sí, sí, ja tens raó, ja, clar. Ara hi ha les xarxes i tot.
0: Clar, i tothom va buscar.
1: I s'entera tothom.
0: I una cosa fantàstica, el viaje con nosotros.
1: Ai, el viaje con nosotros, Assumpta.
0: Que guai, no, també,
1: I tant, i tant.
0: Mira, diu, Javier Gurruchaga levantó polémicas y entusiasmos con su fantástico viaje por mundos de fantasía, en lo que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe.
1: Ay, ay, ay,
0: ay. Això, sí, sí, sortia un enano que era muy parecido a Felipe.
1: Mare meva.
0: Jo no me'n recordava de res.
1: Tampoc.
0: I aquí hi ha la fotografia,
1: Mare meva.
0: O sigui que no ens inventem,
1: No ens inventem, està aquí escrit.
0: Un fantástico viaje por mundos de fantasía en los que encontró nada menos que a un enano muy parecido a Felipe. I aquí a la foto, si la vols penjar a la xarxa.
1: Mira,
0: la
1: penjarem.
0: Home, home.
1: Home, sisplau.
0: Mare de Déu.
1: Mare de Déu, hermós.
0: I després ja, que noche la de aquel año, Miguel Ríos. Per cert, que això és un comentari meu, vaig veure l'altre dia per la nit amb això de l'LGTBI, que van fer un programa del Waldo de los Ríos.
1: Sí.
0: I el Miguel Ríos, es deia Waldo de los Ríos,
1: sí, sí.
0: I el Miguel Ríos el van escollir per fer la cançó de l'himno de l'alegria.
1: Mira,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Pues es veu que en aquell moment va sortir a la tele, que jo vaig veure, que la gent el va insultar per haver agafat la melodia de Beethoven i que va ser una cosa fortíssima.
1: Sí, sí, va haver-hi molta polèmica.
0: Molta polèmica, però clar, el temps ho borra tot,
1: Tot, al final...
0: I,
1: ja
0: bueno, ell es va suïcidar, el Waldo de los Ríos.
1: Déu-n'hi-do.
0: Per l'opressió i per tot el... Però era un triomfador,
1: Totalment.
0: Perquè va començar a fer sinfonies i sinfonies.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I a Alemanya es veu que el tractaven de meravella.
1: Sí, sí.
0: Molt
1: doncs
0: la vida.
1: Doncs escolta, la vida, Assumpta...
0: Molts comentaris, no?
1: Déu-n'hi-do, quina secció avui, plena de coses.
0: És xula, escolta'm, no? Home, avui no tenim
1: fantàstica.
0: A la Nora.
1: Ah, no passa
0: que
1: res.
0: Que també ens posa el present una mica.
1: Una miqueta, però ja un altre dia ja vindrà.
0: I tant que sí,
1: escolta'm.
0: Sí.
1: Molt
0: doncs bé,
1: hem doncs
0: estat...
1: mira...
0: Aquí
1: hem comentat
0: fins a l'any 87.
1: Una mica de tot. Avui tocava el 86, 87, i seguirem la setmana que ve amb més
0: coses. Si volen,
1: coses.
0: Sí.
1: Mira, I tant que sí.
0: És maco sentir les músiques, Joan.
1: Que sí? Doncs mira,
0: m'encanta.
1: Acabem la secció d'avui amb Viaje con nosotros i el Gurruchaga, que ens animi una miqueta.
0: Molt bé, que sempre dona vida,
1: Vinga, doncs, viatjant, seguim amb el programa.
0: Olé!

0: Maria Rosa Marco Poquet, ella va néixer a Barcelona i és afincada a València, especialment coneguda com no per ser una de les quatre guanyadores del Festival d'Eurovisió. Ha sigut talonera de Frank Sinatra. Fins al 1963 va gravar més de 40 cançons per les cases discogràfiques d'Iberofon i Zafiro. El 1962 ja havia guanyat el Festival del Mediterrani amb el tema Se'n va anar, en català. Va actuar també en el Festival de València i en el Festival del Duero, on va obtenir el Premi d'Interpretació. Va gravar numerosos discs amb varietats diverses, sobretot en moltes cases discogràfiques com Belter i Iberfon. I el 1969 es va casar amb Sebastià García. Va gravar numerosos temes en català i castellà, entre els més coneguts 500 milles, L'arbre, Bésame mucho, Com el vent, La migrant, Puedo morir mañana, Isla de amor, de l'amor, O esperaré. Assumpció Vitòria, la presentem no. Ja perquè té,
1: bueno,
0: un currículum,
1: és que té un currículum, jo la
0: impressionant,
1: conec.
0: I encara en queda, que ara en parlarem amb ella perquè això és llarguíssim,
1: Sí, sí, de fa tants anys, i és una persona com molt, molt entranyable, molt estimada, com una part de la vida, no? Perquè jo vaig començar a Ràdio Barcelona amb l'Escamilla i ella anava ja a cantar a Ràdio Barcelona, després a Televisió Espanyola amb el Ricardo Soria, sempre venia, amb el Martí Maqueda, vull dir, sempre programa que es fes hi havia la Salomé, sempre. I jo me'n recordo que la Irene i jo, que érem, bueno, i ella també eren molt jovenetes, no sé, sempre parlàvem i no sé, eren com molt rebeldes, no? Tots plegats. Era una època molt bonica i li tinc un gran aprecio.
0: Doncs anem a presentar-la. Salomé, molt bona nit.
2: Hola, macos.
0: Com estàs?
2: Molt bé. Vosaltres?
0: Molt bé. Cantats.
2: Però se m'anava a fer l'any 63,
0: Ah, 63. Sí, sí. Doncs ho teníem mal controlat, això,
2: sí,
0: escolta.
2: Sí, sí. L'any, i el festival aquest de València, no sé quin festival era. Era el festival de Venècia, no de València.
0: De Venècia. Venècia, tens raó. De Venècia,
2: sí.
0: Tens raó.
2: Sí, sí. Jo dic que a València no faig
0: no, és veritat, és veritat. El festival de Venècia, tens raó tu. Doncs, escolta'm, Salomé, encantats de parlar amb tu. Nosaltres som uns eurovisivos, ens agrada molt. I a més, doncs, bé, jo encara que sigui més jove que l'Assumpció, m'agrada molt el món de la televisió i he seguit molt també la trajectòria de grans artistes, de presentadors, i en aquest cas, doncs, el cas de la Salomé, el teu cas, perquè realment que vas causar, doncs, furor, i que va ser una de les presentadores, i ets una de les que també es recorda més de tota aquella època del boom de la televisió.
2: Bueno, home, sí, no es pot dir que m'hi he entretingut.
0: No has passat, no gens, no has no passat pas desapercebuda, ja t'ho dic jo.
2: No m'hi he entretingut fent encaix de buixets, no.
1: Jo recordo tant, per exemple, com vas fer lo de Se'n va anar, que
0: home,
1: vaig anar al teatre a veure també, i va ser tan maco aquella època teva, cantant el Se'n va anar i totes les cançons, era una època...
2: Bueno, en realitat bueno, la meva època va començar amb el Se'n va anar.
1: Oi que sí?
2: Perquè jo abans no feia
1: res.
2: Jo
1: recordo tant quan cantaves i que era tan bonic.
2: Abans no feia res, jo em dedicava a estudiar i després el Se'n va anar vaig continuar estudiant,
1: clar.
2: Si no, el meu pare no em deixava cantar.
1: Clar.
0: No et deixava cantar?
2: No. Si deixava els estudis no em deixava cantar, no.
0: En aquella època, clar, la cosa era molt diferent d'ara.
2: No em deixava cantar i, a més, escolta, jo tampoc li vaig demanar que no em deixés cantar. Ai, que no, jo no, tampoc li vaig dir mai que jo deixaria d'estudiar, perquè a més a mi m'agradava estudiar, però també m'agradava cantar.
1: Clar.
2: Però ell volia que ell em va dir, si pots compaginar les dues coses, aleshores d'acord, però si jo veig que portant sempre molt bones notes comences a fer el tonto, les cançons s'han acabat, i no, i bé, ens vam entendre molt bé. Les cançons, el meu pare, la meva mare i jo.
1: Escolta, jo, per exemple, que recordo l'època antiga de televisió i l'època d'ara, podries explicar-nos, per exemple, quan vau anar a Eurovisió, quins avantatges o quines coses us donaven? Perquè jo me'n recordo haver anat a coses que presentava, no sé, la Ribas Castro, i ni cobràvem gens nosaltres, els presentadors.
0: canviat tot.
1: I després hi havia gent que venia, doncs, no sé, com el Duodinàmic i tots aquests, i amb prou feines cobraven, no sé, era molt diferent d'ara. Vull dir, podies explicar alguna curiositat que jo pugui entendre dels cantants o alguna
2: home,
1: cosa d'aquella
2: època? Home, sí, abans, per exemple, doncs es feien algunes presentacions, alguns còctels, alguna cosa d'aquestes, no? Es feien a Barcelona molts còctels a la Terrassa Martini,
1: si
2: recordeu.
1: Sí, senyora.
2: Amb l'Audet Pinto, que venia, i allà ens ajuntàvem tot. I el que passa és que les cases de discos de tant en tant feien algun còctel, alguna trobada, així, amb artistes d'ells, però també convidaven els altres artistes d'altres cases. Uh-huh. No hi havia la punyeteria, per exemple, que hi ha ara. No, si vas allà, no vas allà, perquè nosaltres, perquè nosaltres,
3: sí.
2: Perquè...
3: Sí.
2: No, allò, era més... Tot, era tot molt... molt més pla i més clar i estàvem, i nosaltres no estàvem per aquestes punyetes de que si cobra, que si no cobra,
3: si
2: nosaltres
3: no
2: cobràvem a l'hora de treballar.
0: Exacte, escoltar, sí, què et sembla si escoltem una mica del Se'n va anar?
2: Vale.
0: Que a mi m'encanta.
2: Vale.
0: Quina veu.

0: Quina veu.
1: Quina cançó més de veritat.
2: Per favor. Quin pitu.
1: Quina veu més de veritat, nena.
0: Oh, com ha canviat tot.
1: És que és l'última veritat.
2: No, ha canviat la manera de fer les coses. Però els cantants... No han canviat.
0: Però aquestes cançons han quedat de per vida. Aquestes
2: cançons... I no les pot explotar.
1: No
2: les pot explotar perquè ara no hi ha les facilitats que hi havia abans. Mm. Les coses s'han de dir
0: com són.
2: Però... Abans nosaltres teníem més facilitats perquè teníem més... ho estàvem descobrint tot.
1: Exacte.
2: Les gravacions, els discos... I ara, escolta, ara tothom... Sembla que neixi ensenyat i si una cosa no van sobre segur, no volen saber res, i així s'estan perdent molts valors, perquè hi ha gent molt vàlida avui en dia, també.
0: Hi ha molta cosa prefabricada, això
1: molt.
0: Sí, eh?
1: Mira,
0: sí,
1: bueno, dia...
2: sí, però jo he sentit de gent, he sentit gent que no està prefabricada, que sí, que n'hi ha molts...
0: Però
2: jo he sentit gent molt vàlida, que segurament no són aquests que tenen tant d'èxit.
1: No,
0: segurament.
2: Però és allò, saps? Facindo Benavente, los intereses creados.
1: Sí, senyora.
0: Sí, aquí està.
2: Saps? Però hi ha gent molt vàlida, hi ha gent que canta molt bé i que tenen les veus molt precioses.
0: Escolta'm...
2: Però això és que els enganxi algú que, doncs, que cregui en ells. És a dir, que cregui en el cantant, no a fer negoci.
1: Exacte.
2: Perquè ara, avui en dia, els cantants semblen clínics.
1: Negoci, sí.
2: Usar i tirar.
0: Aquí sí, està, sí, aquí està.
1: Sí, sí.
0: Operación Triunfo mateix, per
1: exemple. No sé qui era l'altre dia que només té una gala. Home, la Lucrecia m'ho estava explicant l'altre dia, una gala aquest estiu.
2: No, però escolta, la Lucrecia no sé, però hi gent...
1: Per dir gent... que diu, bueno...
2: No, però gent de campanetes i ui, tots aquests que ara totes les revistes i tots els cacaus. I després mires la data de i dius, bueno, però escolta, tanta real i tot tens de... sis gales, 10... Quan nosaltres en fèiem... Nosaltres havíem fet allò que deien doblete. Acabar de treballar en un poble i anar a un altre poble a 20 o 25 quilòmetres.
1: I tant.
2: Però clar, és que tot ha canviat també, clar. És que tampoc ens podem tancar amb allò que va ser. Allò ja ha passat. El que passa és que allò era millor que això.
1: Era molt millor. La qualitat de so també.
2: Sí,
1: jo trobo que ha perdut.
0: Home, déu-n'hi-do, la qualitat que hi havia.
1: La qualitat, perquè per exemple, mira, vaig passar l'altre dia per Gràcia, per una botiga, i venien disc d'això de vinil.
0: De vinil.
1: A 30 cèntims, i em vaig parar com un respecte.
0: A 30 cèntims, mare meva.
1: 30 cèntims, i vaig mirar, hi havia Alberto Cortés, Manolo Gas, una quantitat de gent, Josep Guardiola, a 30 cèntims. I jo em vaig parar i vaig dir, oiga, ¿qué pasa con estos discos? Dice, bueno, va la gente, los deja en la calle, ni siquiera los dejan a los hijos. Y nosotros los cogemos y los vendemos a travesera.
2: No sé, perquè s'estan posant de moda una altra cosa.
1: Pues mira,
2: i trobar, el que passa és que, bueno, potser doncs, bueno, hi ha gent que no els vol i tal, però jo que tinc vinils, a mi m'han oferit verdaderes fortunes.
0: Joies, no?
1: Sí, senyor. Ah. Jo també els tinc guardats tots, eh?
2: Sí,
1: tinc
2: sí,
1: com,
2: però,
1: bueno...
2: però no meus, no.
1: No, clar.
2: Bueno, avui en dia, per exemple, jo tinc tota una col·lecció de la Barbra Streisand,
1: sí.
2: I tota una col·lecció del Frank Sinatra.
1: Sí.
2: I tota una col·lecció del Tony Bennett. I tinc un
1: Michael Jackson té tots els vinils, la meva filla.
2: Un germà d'una cunyada meva que hi entén de tot això i que es dedica a tot això, diu, tu no saps el que tens això. El dia que vulguis fem preu i jo t'ho compro.
0: Hombre.
2: Ja veus tu.
1: Pues em va impressionar molt això, perquè dic, o ells no saben el que tenen aquesta botiga de Gràcia, o jo tornaré, perquè és que hi havia discs de veritat que valien la pena, eh? Però molt,
2: sí.
1: Molt. Mm. Hi havia com una habitació plena. Jo dic,
2: sí, no. Bueno, mira, no.
1: Diu, és que la gent no ho vol. Jo dic, vale.
0: Doncs... Sí. Aquest cap de setmana, Salomé, tenim el festival d'Eurovisió. Ja portem unes quantes, però m'agradaria, doncs, com no, recordar amb tu el teu pas per aquesta festa, en aquest cas aquest festival, que en aquest cas, doncs, escolta'm, ets una de les guanyadores d'Eurovisió.
2: Que això... Està patant gràcia, quasi no me'n recordo.
0: Pues, escolta'm...
1: De quin color era el vestit?
2: Eh?
1: De quin color era el vestit?
0: Blu. Blau, no?
2: Blau, o sigui, com... turquesa, clar.
1: Escolta'm,
0: jo volia comentar, per exemple, una cosa. El teu vestit podia ser que estava dissenyat per el Pertegaz, Manuel Pertegaz, i pesava 14 quilos.
2: Sí, sí, no pesava, no, pesa.
0: Pesa 14 quilos. I estava compost per uns canutillos, no, de porcellana.
2: De porcellana, sí.
0: Un blau així com pastel.
2: No, és un turquesa clar.
0: Turquesa clar i tres collars.
2: Sí, portava tres collarets, es veu que no en van tindre prou i ala.
0: I escolta, i pesaven un quilo, d'un quilo, cada collaret. Déu-n'hi-do, escolta'm.
2: Sí, bueno, però escolta'm.
0: I atenció, vas cantar El Vivo Cantando en 8 idiomes diferents.
2: En 8 no ho sé.
0: Espanyol, català, euskera, francès, alemany, italià.
2: No, no, no. Alemany no.
0: Alemany no, al final.
2: No.
0: Italià, anglès,
2: sí.
0: I serbo-croata.
2: Serbo-croata, sí.
0: Sí, que Déu-n'hi-do.
2: Amb alemany no el vaig arribar a fer.
0: Amb alemany al final no vas acabar de fer.
2: No, vaig arribar a fer.
0: Anem a escoltar...
2: No, perquè ja tenia prou terrabastall.
0: Ja en tenies prou en aquella època. I és que aquell moment devia ser un bombazo tot.
2: No, ja va ser un moment de bogeria.
0: De bogeria.
2: Totes les èpoques tenen les seves edats. A mi aquella pallissa me la peguen ara i em maten.
0: I es maten, clar.
2: Clar, però escolta, als 23 anys, mira, posa-me-les aquí, que no tinc butxaques.
1: Clar.
0: Déu-n'hi-do. Doncs recordem aquest tema que, vaja, pels qui no el coneguin, els que el coneixen, segur que els hi ve de gust recordar una estoneta.

0: Un tema que, bé, molta i molta gent coneix, malgrat que hagi passat el temps.
1: És que ha marcat època.
2: No, però saps què passa? I saps per què se'n recorden més? Perquè va guanyar.
1: Clar.
0: També.
2: Perquè hi ha hagut cançons fantàstiques que no han guanyat i ningú se'n recorda.
0: Això sí.
2: Però, clar, era un premi.
0: Era un premi.
2: I era la segona vegada que Espanya guanyava.
1: I era molt impressionant, tu,
2: allò, un terrabastall.
1: Clar, llavors era molt, molt, molt impressionant.
0: Hi havia, en aquell any, hi van participar artistes com, per exemple, Lulu, del Regne Unit,
2: sí.
0: Frida Bocara, de França,
2: sí.
0: I Leni Kurr.
2: La Frida era molt amiga, sí. La Frida i jo érem molt, molt amigues, per cert, que es va morir fa 3 o 4 anys.
0: Fa poc, sí.
2: Sí, jove, molt jove, es va morir.
0: Déu-n'hi-do. I, escolta'm, va rebre el galardó a Madrid, no?, de mans de la Maciel.
1: Ah, què en saps de la Maciel? Fa moltes que no en sé res.
2: No ho sé. L'altre dia la vaig veure amb una revista.
0: Sí.
2: I les revistes, i aquesta, bueno, aquesta classe de revista, no diré sí. Quina revista és, perquè tampoc no...
1: Les revistes de los dentistes, que quan
2: no,
1: vas...
2: No li vull fer publicitat. Bé,
1: no.
2: D'aquestes revistes, sí. Que si no es claven amb la gent. I llavors
0: no
2: posaven, i posaven una foto de la Maciel d'ara.
0: Sí. Uh-huh.
2: I una foto de fa 40 anys.
0: Què dius?
1: Qué alegre, sí, qué bonito.
2: Sí. Y llavors, pues, tiempos pasados fue mejor.
0: Oh.
2: Cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: Oh, qué burros.
2: I escolta, ara... Qué
1: burros.
0: Quin poc mal gust.
2: Sí, està, però ho fan amb tothom.
1: Sí, tothom, amb tothom.
2: I ara, pues clar, escolta, la Maciel, no, la Maciel i jo i qui sigui.
0: Sí, sí.
2: Com hem d'estar igual que fa 40 anys, burros?
0: Per favor.
1: I a part, que també depèn de com t'agafen en un moment donat, sense maquillar, maquillada, depèn del pla, no, de la forma...
2: No, però escolta, encara que et posin flors i violes.
1: Sí, bé, sí, clar.
2: Jo no estic igual ara que fa 40 anys.
1: No, clar.
2: Que sí, molt bé conservada i tot el que vulguis.
0: Però estàs guapíssima, estàs guapíssima, Salomé.
2: Bueno, però no estic igual.
1: Clar, és diferent.
2: Escolta, jo miro el mirall i jo no m'he enganyat mai, eh?
1: No.
0: Clar que no.
2: I jo tinc una foto amb un racó de casa que sempre dic, la trauré d'aquí, però la trauré no per res, per posar-ne una altra. I el meu home diu, si la toques, nos divorciamos.
0: Mare meva, home, pobra, pues tu no la treguis.
2: Veig aquella foto que jo deuria tindre 35 o 37 anys, igual cara. Que dic, va, home, per l'amor de Déu. Però és que una cosa és que ja ho sabem, perquè canviem tots.
0: Clar.
2: I tothom ens fem grans, i afortunadament el que es fa gran, perquè el que no es
0: home,
2: fa és que cascar.
0: És que ja no hi és.
2: Sí.
1: Sí.
2: Però és la mala idea que hi ha.
1: Hi ha molt mala
0: la mala
1: idea,
0: fe
1: molt
0: aquesta,
1: mala
0: hi ha molt mala
2: sí,
0: fe.
2: Sí, hi ha mal estil, mala idea, van a fer mal.
0: Van a fer mal.
2: I no fan mal, no. Ja veus tu, el temps passava, i clar, estava ara, ella,
0: ai,
2: que demà hi puc ser jo, eh?
0: Clar,
2: estava ella amb un barret i tot, i de vestir d'aquella manera que va ella, sembla que porti drap
1: sí,
2: i coses
1: sí, d'aquestes. Sí, sí, sí.
2: Però bueno, ella va com li dona la gana.
0: Clar.
2: I després una foto de fa 40 anys.
1: Sí.
2: Tempos passats
1: antes, sí, sí,
2: jo perquè no sé qui són els que ho ha fet, però penso bueno, aquesta encara té carnet d'identitat, que hi haurà gentola d'aquestes que no tenen ni carnet d'identitat.
0: No, segur.
2: Doncs clar, doncs és això, és que tot ha canviat molt tot, i moltes coses a pitjor.
0: I Salomé, el festival com el veus actualment, aquesta evolució que hi ha ara mateix?
2: Pues escolta, és que tot té que evolucionar. Que t'agradi o més o que t'agradi menys, això també estem d'acord. A mi ara el festival no m'agrada.
1: No.
0: És que ha canviat.
2: A mi no m'agrada. No sé si és un festival de cançons, un festival de televisions,
1: sí.
2: Un festival de sonar,
0: sí,
2: un
0: sí.
2: Festival de coreografies, a
0: sí.
2: Veure allà qui la fa més grossa.
0: És que aquí
2: no
0: està, aquí està.
2: No sé.
0: Aquí està, aquí està, perquè ara premia el show, a la cançó.
2: Sí,
0: no
2: però és això, escolta, les coses han canviat i ho agafes o ho deixes. Aquí, escolta, la televisió té un botonet que la pagues i l'encens.
0: I tant.
2: Si vols, el veus, si no vols, fora.
1: Bueno, també com ahir els Premis Max, que tothom parlava de l'IVA, i és clar, cada any parlen del mateix,

0: constructors, hi ha tramoyistes, hi ha arranjadors, hi ha electricistes, hi ha moltes famílies que viuen.
1: I tant.
0: I s'està acabant perquè, escolta, aquest IVA tan alt, coi, perquè no el posen a l'IVA, jo què sé, anava a dir un disbarat.
2: Sí,
1: ja
2: t'hem entès.
1: Ja t'hem entès.
2: T'hem entès perfectament.
1: Sí, perquè és que realment que és una... Bueno, és denigrant, perquè certament la gent... que és molta, que es pensa que són quatre gats que viuen del món de l'espectacle, viuen del món del cinema.
0: No, del món de l'espectacle viu molta gent.
1: Molta gent, molta.
0: Perquè, escolta, per quina raó les flors tenen un 4% i l'espectacle, la música, la cultura, en definitiva,
1: mira,
0: té un 21%.
1: A mi m'encanta, per exemple, anar a veure musicals. M'agrada veure teatre. I què passa? Que vaig a buscar l'entrada... Colló, 40 euros.
0: I et foten una clatellada que et deixen tremolant. Clar,
1: tu imagina't, me'n vaig amb la meva família, dic, va, vull fer un regal a ma mare, o el meu pare, o qui sigui. Va, anem als quatre, mira, ja són 100 euros.
0: No, és privatiu.
1: No pots.
0: És privatiu. Tu necessites... mira, aquí vindran a veure un nano que a mi m'agrada molt, perquè és, no el conec gaire com a persona, però crec que és una bona persona i, a més, és molt bon artista. Que és el... com se diu aquest noi? Ai, aquest noi que és de Castelló, que fa imitacions.
1: Ah!
2: Alberto!
1: No, que fa imitacions.
2: El Dani Rovira, Alberto!
0: No, que estava de jurat a Tocara Me Suena.
1: A Tocara Me Suena.
0: Ah. Sí.
1: Ah, pot ser... Ah, sí, el Carlos Latre.
0: Carlos Latre, és boníssim. Bueno, doncs resulta que vindrà ara bé aquí al teatre.
1: Sí.
0: Doncs escolta, una butaca val 34 euros.
1: Sí. Ja em diràs, per una hora i mitja d'espectacle.
0: 34 euros, una.
2: Sí, sí.
0: Només que vagin quatre persones...
1: Compte.
0: A repestir a cabells, doncs.
1: Compte amb això.
0: Clar, hi ha molta gent doncs, que es reprimeix, que no hi va, però no hi va perquè no pot. Doncs, coi, deixeu-vos estar de tantes punyetes i baixeu, per exemple, això.
1: Això.
0: Baixeu això perquè no és només el que dona la cara.
1: Ah.
0: És que hi ha molta gent que viu de l'espectacle i de la cultura.
1: Sens dubte.
2: L'altre dia vaig estar fent una gala, vam anar a veure el Joan Pera, i em sembla que tenia també un parell de gales només, no tenia gaires gales.
0: Sí,
2: una a Sant Cugat, l'altra no sé on...
1: Clar, perquè és que en part és això.
2: Té que baixar tant el caché que no val la pena.
1: Has de baixar el caché d'una manera que dius...
2: Que no val la pena.
1: I el de què visc.
2: Clar.
0: No, està tot molt tronat. També s'ha de dir que la vida ha canviat molt.
1: Sí,
0: i els gustos també han canviat.
1: També.
0: Però, de totes maneres, hi ha moltes coses, molts espectacles que no es fan. I quan es fan, la gent no hi va perquè és massa car.
2: Sí, tens raó.
1: I tant. I de la televisió, què me'n dius, Salomé? Perquè avui dia la televisió, poca cosa.
0: Mira, nen, jo he arribat un moment que la televisió només veig sèries que m'interessin.
2: Clar.
0: Ja està, perquè, escolta, hi ha gent que es baralla. Gent que
2: tot el dia, aquesta tarda.
0: Per fer una gràcia et surt un, i per fer gràcies comença a dir disbarats i a dir tacos. El Gila no li vaig sentir
1: mai
0: una paraulota.
2: I sempre,
0: la gent es tirava de cul per terra.
2: I sempre deien que l'important no era posar-te amb les persones, sinó fer imitacions. O sigui, el que parlen de tothom.
0: Si no es posen amb aquest, amb l'altre, sí, que si un és geperut, que si l'altre és tartamut...
1: No es ven.
0: Que si l'altre ja no fan gràcia.
2: No.
1: I a més, aquests programes, tot està amanyat, tot és una pantomima.
0: Sí.
1: Tu te baralles amb aquest, tu crides quatre tacos...
2: Home, un guió està plert, però tiradíssim, eh?
1: Tot.
0: És que no, si no són o pel·lícules o sèries... però sèries que comencen i acaben, eh? Aquestes que duren una botifarra...
1: Ai, sí, és que n'hi ha que duren una eternitat.
0: Tampoc m'interessen. Una pel·lícula. Jo a les 10 em comenceu la pel·lícula, o a les 10 i mitja em comenceu la pel·lícula, si m'interessa... I després et dic una altra cosa. Et fan... que jo també ho comprenc, les privades viuen de la publicitat, per tant, tenen que posar publicitat.
2: Sí.
0: Però estàs veient una pel·lícula i t'endinyen la pel·lícula al principi mitja hora. I tot un plegat, et tallen la pel·lícula i et fan 20 minuts o 25 minuts de publicitat. Ostres, quan torna la pel·lícula ja no saps de què va.
2: Sí.
0: Però això és una posició que jo comprenc. Són televisions que viuen de la publicitat i que, escolta, no tenen més dimonis que posar-la. Però, clar, jo també, allò que dèiem del botonet, jo també tinc l'opció de veure o no veure-ho.
2: O agafar un vídeo que tens tu una pel·lícula que t'encanta...

0: te la poses i ja està.
1: Doncs, Salomé, moltes gràcies per atendre'ns, ha sigut un plaer. T'acomiadem amb Frank Sinatra, que sabem que t'agrada molt.
2: Moltíssim.
1: No sé, a mi m'encanta aquesta versió de Over the Rainbow, que, bueno, a mi m'encanta.
2: A mi m'agrada qualsevol cosa que canti ell.
0: Una abraçada molt forta.
1: Una abraçada, Salomé.
2: Igualment,
1: cuida't
2: igualment,
1: molt.
2: Un petó per tot.
1: Fins sempre.

0: li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, el mateix. Yo sé que me critica. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, amics de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa. Doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també sóc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohouse. L'afrohouse té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohouse, què significa?
2: Afrohouse és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva cançó, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser?
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O...
2: Sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve, tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dóna gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà, ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això. Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? Mm-hmm. I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la
2: sí.
1: La gran Shakira.
2: Sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt, i com a ballarina professional doncs, tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, i bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Sí, bueno, tinc els meus productors musicals, que són les Temp Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan l'he produït jo, l'he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a l'última, si no para.
1: Des que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí.
1: Sí?
2: Sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix. Segueix la vida amb tu.
1: Molt bé, doncs vés de preparar pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, Welcome. El seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
1: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
1: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
1: Hala! Bueno, pues vés a arreglar. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que... No calla, no calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
3: Què dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto.
1: Ui, ui, ui, perdoneu, perdoneu, però és que... No calla, no calla, la xerra... Què xerres? De què xerres?
3: Dices, Toni, que estoy preparando el proyecto Huellas, que he traído un cajetón así de gordo.
1: Ha tardado 15 días en preparar la caja.
3: No.
1: Por favor, qué lentitud.
3: Grande, importante, importante.
1: Qué lentitud.
3: No, lentitud, nada.
1: Una caja grande que estará vacía.
3: No, ya está llena.
1: ¿Está plena? De fum.
3: De aire.
1: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes. Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
4: Bé, i tu?
1: Aixeguda a la xeslón.
4: Sí.
1: Quants quilos peses?
4: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
1: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
4: No ho sé, Toni.
1: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
4: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
1: Segueixes tenint molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
4: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
4: Correcte, Toni, segueixen caient...
1: De quina edat cauen?
4: Pues entre 30 i 35.
1: David, bueno, a l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
4: sí.
1: I què més?
4: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
1: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, eh? Encara que no ho sembla. On te la poden veure?
4: A YouTube.
1: Al canal de Toni Rovira, no?
4: Correcte, sí.
1: David Jiménez?
4: Sí.
1: El mateix. Sembla si la veieixo assegut aquí en el sofà, bueno, com una Venus, eh? En aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
5: Ui, les xarxes van que cremen, eh? Perquè ja volen...
1: La xarxa,
5: televisions locals.
1: No, home, no, les xarxes, com van les xarxes? Tu porto
5: molt
1: les xarxes.
5: Bé, molt bé, estem a tope. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu
1: ha
5: dius...
1: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
5: Però ojo quina caixa, eh? És una caixa ben grossa, això és un...
1: L'important és que posin monedes, perquè...
5: Molts diners. Ara la muntarem.
1: Digue'ls al becari que em preparin la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
5: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Sí. Bueno, qui és?
1: Una burbuja Freixenet.
6: Sos el tapón codorniu, el más viu.
1: Jorge de los Sultanes, però qué mariquita que va.
6: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
1: Però vas todo dorado.
6: De burbuja Freixenet, Toni.
1: Pero es muy gay este look, ¿eh?
6: Este gay, quiero decir, este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
1: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es el otro de tus
6: estilos? Agente, deténgame pronto.
1: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver, ¿cómo fa la canción?
6: La canción fa agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
1: Claro. A ver.
6: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido, eh?
1: Pluma, pluma gay.
6: Marica tú, marica yo, marica quién, marica...
1: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen? De demà, qui ve demà?
7: L'Alba Moreno.
1: Qui és Alba Moreno?
7: Pues una cantant molt, molt important.
1: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
7: La Vega,
1: tu m'estàs preparant Què li passa a la Vega?
7: No sé què li passa a la Vega.
1: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
7: No.
1: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
7: Sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
1: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
7: Això no ho pugis a la ràdio.
1: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
7: Sí.
1: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
7: Claro.
1: Clar, tu em perseguis somiant. Estàs trist.
7: Uf, molt, molt.
1: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
7: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
1: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
2: Sí, l'he preparada.
1: De qui?
2: D'Alba Moreno.
1: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
2: Ah, ostres.
1: Ja no m'ho preparat el noi que ve. Pues si tinc comentat a tu l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me doncs, sortir de la vostra finestra.
0: A tu, Toni.
1: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
0: Gràcies, com sempre, Toni, Rovira i tu. Pluma, gai, pluma, pluma, pluma, gai.
8: Marica fiel, marica tu.
9: El racó de Toni Rovira.
8: Marica, ja,
10: hola a todos, soy Ricky García de Yotele, os mando un abrazo, un saludo a todos los oyentes, por supuesto a Joan, a Asunción y a todos los que estéis escuchando. Un abrazo y nos vemos muy pronto.
9: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitoria.

0: hay que me amo, no me voy a...
1: Porque cuando me miras se agua la boca, calma mi sentada.
2: Hola, soc Toni Cruanyes i envio una salutació molt forta i sincera a la Caixa Tonta.
3: I avui marxem amb el més nou de Shakira, Maluma, Agua. I és que ara la tenim a tope, fent aquesta gira estàtica, perquè està estàtica amb aquest gran complex a Madrid i que ho està donant tot i ho està petant. Gràcies avui a la Salomé, que ha tingut la gentilesa de participar en el programa d'avui. Gràcies a l'Assumpta Vitori i al Toni Rovira amb el seu racó, en el que hi pot passar i passa de tot i més. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Res més, gràcies com sempre per ser-hi, a totes les emissores que ens fan confiança i a tota l'audiència. Res més, a reveure.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Aturat el desnonament en un bloc de pisos de Sant Andreu després de més de 12 hores de pressió veïnal. L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han arribat a un principi d'acord amb la propietat per comprar el bloc Llenguadoc 74 en aquest barri, gràcies al Fons d'Emergència Habitacional de la Generalitat. Hi havia 18 pisos afectats on viuen 32 persones, 6 de les quals són menors. El desnonament estava previst per aquest dimecres al matí, però centenars de persones s'han mobilitzat davant de la porta per impedir-ho durant hores. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'habitatge.
2: Vull informar que hem aconseguit aturar el desnonament i jo crec que aquesta és la notícia més important. Arrere de qualsevol desnonament hi ha persones, hi ha vides, hi ha somnis i crec que el més important el dia d'avui és intentar aturar els desnonaments. I vull afirmar des d'aquest punt de vista que hem assolit un principi d'acord amb la propietat per poder comprar aquest edifici i també fer-ho utilitzant i canalitzant-ho a través del Fons d'Emergència Habitacional que va crear el Govern de la Generalitat fa escassament 2 o 3 setmanes.
1: Lídia Guillén és la secretària d'Habitatge de la Generalitat.
3: Necessitem una gran aliança de país pel dret a l'habitatge amb institucions, ajuntaments, entitats, veïnat i tots els sectors disposats a portar solucions. Una força col·lectiva capaç de convertir aquest dret en una realitat. Avui celebrem que el desnonament no s'hagi produït, però el nostre compromís no s'acaba avui. No n'hi ha prou de guanyar temps. Cal guanyar estabilitat i dignitat.
1: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, que el 23 de setembre va ser desnonada al seu pis del Retiro, ha mort a l'Hospital Gregorio Marañón aquesta tarda. Havia donat nom als decrets d'habitatge i s'ha convertit en un símbol de la lluita per un habitatge digne i contra els desnonaments. Va ser traslladada a l'hospital després de ser expulsada al seu pis durant 7 dècades i, tot i això, tot i l'estat delicat de salut, va enviar diversos missatges. El Sindicat d'Inquilines de Madrid ha lamentat que l'acord aconseguit amb l'empresa propietària de l'immoble que li permetia tornar a casa ha arribat massa tard. I els Mossos han trobat un cadàver a l'interior d'un vehicle bolcat en una riera del Vendrell. Els agents l'han localitzat i han vist que a l'interior hi havia un cos d'una persona morta en estat de descomposició. Hi havia una denúncia de desaparició del propietari d'un vehicle a l'agost, quan van tenir lloc uns aiguats al municipi. Per cert, que el Museu Mar i Cel de Sitges estrena demà dijous al racó Lola Anglada, un espai on ressusciten temporalment algunes nines de la col·lecció històrica de l'artista. Més de 500 en peces del segle XVII i de la primera meitat del segle XX.
4: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
5: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per sintonitzar-nos un dia més aquí a Ràdio Sant Cugat 91.5 FM. Com sempre, és tot un plaer portar-vos antics talls radiofònics i parlar d'ells des de la nostra sintonia. I avui tenim uns convidats molt especials, són amics meus de tota la vida, allò que es diu la colla d'amics, doncs ells són uns dels components importants d'aquesta colla. Tenim d'una banda en Marc Santamaria, què tal Marc, com va tot?
6: Bona tarda, Esteve.
5: I també en Xavi Arnaus, què tal Xavi?
7: Hola, bona tarda.
5: Doncs sigueu benvinguts al programa i vaja, us portaré algunes sorpreses en format d'àudio perquè puguem anar-ne parlant, perquè vosaltres també vau formar part de la meva vida radiofònica des de dins de l'estudi. Així doncs pot ser interessant si teniu algun record d'aquella època que en pugueu parlar. D'entrada comencem amb una mica de música, a veure si sona d'alguna cosa. Remember back in the time when the only sign we had was pickets, but now when 94 it be this way, something come wicked, G-angs, killing others for colors, things that we were... Veig, Xavi, que estàs cantant la cançó, suposo que la recordes, no?
7: I tant. Estava seguint la lletra, fins i tot.
5: TLC, Something Like This Way Comes, música que escoltava amb mitjans dels 90, doncs tota l'estona que podíem. Però tenim més documents per aquí, tenim més històries per recordar de la nostra vida radiofònica, que segur que tindreu totalment presents. Per exemple, podríem escoltar primer el jingle de la emissora on jo vaig començar a parlar pel micròfon per primera vegada i on vosaltres hi vau estar doncs moltes hores, sobretot el dissabte a la nit.
8: Ma
0: Matadepera Ràdio 107.1 FM, la municipal de Matadepera.
5: I en aquesta emissora i també a Ràdio Sant Cugat hi havien trucades, per exemple, d'uns oients molt especials que segur recordareu.
6: Cosa increïble, però tenim una trucada al 675-1587. Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
6: Com estàs?
8: Molt bé, molt bé. Aquí escoltant la vostra emissora.
6: Des d'on truques?
8: Des de Sabadell.
6: Molt bé, doncs tu diràs.
8: Bé, demanaria si poguéssiu posar Basket Case a Green Day.
6: I tant, home. Sí, sí que la tenim.
8: Doncs pues vinga, us espero.
6: D'acord, doncs moltes gràcies per trucar.
8: De res, home.
6: Bona tarda, que vagi bé.
8: Adéu.
6: Adéu-siau. Si voleu fer com aquest company de Sabadell, l'únic que heu de fer és marcar el 675-1587 o el 675-1588 per demanar música. Som-hi, us esperem. Amb Aerosmith passem a una nova trucada. Bona nit.
9: Hola, bona nit.
6: Hola, qui ets?
9: Soc la Marta, de Sabadell.
6: Hola, Marta, què tal, com va això?
9: Pues mira, anar fent.
6: Estudiant, no?
9: Sí, sí, estudiant a casa.
6: Molt bé. Doncs què, volies demanar alguna cançó?
9: Sí, m'agradaria que em posessis una cançó de Cranberries, sí. Tant més, i la que tu t'agradi més.
6: Perfecte, doncs després et punxem alguna cosa de Cranberries.
9: Molt bé.
6: I què, vols saludar el personal?
9: Bueno, sí, m'agradaria saludar la Laura, el Xavi i el Francesc, i el Tomé, clar.
6: Molt bé.
9: Vale?
6: Doncs tothom saludat.
9: D'acord.
6: Vinga, Marta, que vagi bé, eh?
9: Molt bé.
10: El forat. El forat. A Matadepera Ràdio. Roll with the fever on the dance floor.
4: La Maroteca de la Ràdio.
5: Doncs aquí teníem primer una trucada en directe des del programa FM Cap de Setmana, en aquesta casa, Ràdio Sant Cugat. Això era l'estiu de l'any 1995. I després hem escoltat una altra trucada des del programa El Forat, que s'emetia a Matadepera Ràdio el juny de 1997. Tenim més sorpreses per aquí, eh? Segur que us reconeixereu les vostres veus també, perquè apareixeu en una gravació, concretament el dia que s'acabava un programa...
11: Sí.
5: Que tenia lloc a Matadepera Ràdio, aquest que parlàvem precisament, que es deia El Forat, el 12 de juliol de 1997. Anem a aquest dia en el qual sonava aquesta última edició d'aquest programa, on us vam convidar a tota la colla que parléssiu pels micròfons, una cosa que no havíem fet mai, jo crec, en aquest programa, però vaig pensar que al final de la temporada doncs era un bon moment per a fer això, per posar-vos tots al locutori i parlar... amb mi, en aquest cas, perquè no hi va haver cap trucada, sinó que era una conversa doncs entre amics que va sonar en antena. Escoltem-ho.
6: 10 minuts que falten per arribar a la mitjanit, un moment que s'acabi definitivament aquest programa que t'ha acompanyat durant unes setmanes a Matadepera Ràdio, un programa que substituïa a un que també feia un servidor, DJ Llop, fa cosa de mesos i que es deia Track Dance. I tenim a l'altra banda del locutori 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 persones, i a darrere meu una més. I bé, doncs totes aquestes persones són uns amics, companys, que han passat per aquest programa. Setmana rere setmana han estat amb un servidor. La majoria de vegades no han parlat, però estan aquí presents, aportant música, idees i bé, i fent ambient, no? I ara volen parlar una mica amb ells perquè valorin què els ha semblat aquest programa, no? Digueu, bona nit.
12: Hola, bona nit.
6: Hola.
13: Hola, què tal?
14: Hola, què tal, bona nit.
6: A veure, tenim...
12: Ja m'he ajudat a hablar aquí, una mica.
6: Tenim el Santa, la Susana, el Sergi, el Jordi, la Berta, el Xavi i el Xavi.
15: Hola.
12: Bravo.
15: Som nosaltres.
6: Què tal, com va això?
12: Molt bé.
15: Puta mare.
12: Molt bé, molt bé.
15: Perfecte.
12: Però jo he venit a hablar de mi libro. Sí.
6: Sí. Però bé, què us expliqueu? Què us sembla el programa?
15: Home, és un forat sense fons.
6: Sense fons?
15: Sí.
16: Mira, escolta.
6: Escolta.
16: Filosòficament, el nom del forat trobo jo que ve del més enllà...
15: Del 2000.
17: És molt profund.
16: És molt profund, perquè dius, hòstia, jo tinc la idea de forat, però el programa aquest de forat, vull dir... És que és un forat sense fons, com ha dit el nostre company Xavi.
15: Hola.
16: Sí, sí.
6: Una reflexió molt profunda, molt interessant.
16: Home, podria continuar l'únic camí a tenir...
17: No, la veritat és que no fa falta, gràcies.
16: Sí. Però bé, jo trobo que ha estat bé, perquè hem vingut aquí, ens hem passat bé, hem aportat música, amics...
13: I nosaltres també, eh?
16: No, ens hem barallat a vegades, perquè no, perquè tot això darrere no es veu.
17: Hem fet de tot, no?
16: Hem fet de tot.
6: De tot i força, no?
17: Fins i tot, quasi, bé, quasi, no?
6: El tonto.
17: Quasi provoquem una desgràcia, però quasi.
6: Bé, la música, què us ha semblat, la música?
15: Ah, bé, millor que abans.
16: Mira, sincerament, els 10 primers minuts, molt bé. Després de l'alternativa, ja no sé què et dic.
17: És això, el forat té una primera part genial, i després té una altra segona part, doncs, genial també per altres persones, però... Potser no tots els que estem aquí a l'estudi compartim la mateixa opinió.
15: No la compartim.
17: Endavant, Xavi.
15: Crec que el programa ha millorat molt respecte a l'altre programa que es deia... Com es deia? Tractens?
6: Tractens, exacte.
15: Tractens, doncs ha millorat molt perquè ha acabat a la gran.
17: Bé, sentim altres opinions, Berta. Endavant.
16: Sí, jo... Bé, ja està.
17: Gràcies.
15: Santa, enrere.
17: Santa...
16: Tenim aquí una colla de companys que... No, jo trobo que està molt bé.
15: Tu xupes molt micro, tio.
16: És que m'agrada, tio. És el que dius, mira, dius quatre xerrades.
17: Gràcies per la teva intervenció.
16: Endavant, Xavi,
15: sisplau. Endavant, Xavi. Laura.
6: Bé, com fan els debats, potser que féssim una frase allò com a conclusió, no?
15: Adéu.
6: Sí, sí, tu pots parlar, Santa.
17: El forat...
15: De Ciudadanos.
17: El forat ha estat sempre el programa de...
15: El forat.
16: Però això del forat té diversos sentits, no? Trobo, no?
15: Sí, sí. Només per persones amb forat.
6: Pots trobar molts sentits, sí.
16: Perquè això del forat, diguem, és una mica morbós, no? Vaig a fer un programa que es diu El Forat.
11: Bueno, les mosses són estats.
15: Mossa!
16: Aquí falten noies,
15: que els collons... Mossa!
17: Per favor, senyors, una mica de serietat aquí en aquest programa. Sí, bueno, yo, usted ya sabe, yo ya sé que usted ha venido a hablar de su libro, pero un momento, por favor, se espera.
6: Bé, veig que el que dieu és molt interessant.
16: I estigui rient, perquè la veritat, entre nosaltres diem, però això que escolti algú, que truqui i digui, escolta, us estic escoltant...
17: Que truqui i
15: gent...
16: Estic rient. M'ho passo bé.
15: Ara veu quan baixa el director i diu, però nen...
17: Podríem recordar el telèfon d'aquí de Mató de Pere, que es truqui...
6: Sí, si voleu comentar qualsevol cosa, perquè ens queden només 7 minuts de programa. El telèfon és el 730... Xavi, sisplau, és el 730-0000. Digueu.
15: Bé, amics.
16: Truqueu i doneu la vostra opinió online.
17: Dir, no? Online.
6: Exacte.
16: Ho he dit bé o no?
6: Sí, sí, bé, bé.
16: Un fort aplaudiment, escolta.
15: Bé,
16: vale.
15: Bé, amics,
17: doncs que truqui,
15: presentem el forat.
16: No, escolta, no, un programa així estaria bé. Una mica de debat, quatre xerrades, quatre pijades...
6: No, però acabaria carregant, eh?
16: Sí, també.
6: Sí, també, no. Bueno. Bé, doncs aquest és l'últim programa del forat. Vosaltres sou part del programa, també, doncs, per tant... Volíem que parléssiu una mica i tal, no pas que ploguéssiu. Avui hi ha altres coses per plorar, també. O no? També hi ha altres coses per plorar importants. Bé, digues, Susana, què dius?
13: O no.
6: O no.
17: Nosaltres jo crec que tenim una cosa a dir, tots forts ho podríem dir, que és que Esteve t'estimem.
6: Oh.
15: Això tu, no?
16: Un fort aplaudiment per l'Esteve, sisplau.
15: Bé, però se coneix més com a DJ Llop.
16: DJ Llop.
15: També. Com les pizza Llops, o no, que són pizza Wolf.
17: Bé, és igual, deixa-ho aquí perquè això sí que no ha tingut.
6: Bé, escolta'm, companys, anem acabant ja, deixarem una mica de música, no?, per acabar, perquè aquest programa és bàsicament musical.
13: La cançó que estàs sentint té bastant a veure amb el programa, no?
6: Sí, força, eh?
13: Amb el nom del programa,
6: sí, home,
13: forat.
6: No tinguis pressa, el forat, tal, sí, sí. Molt bé, doncs, companys, moltes gràcies per ser aquí al nostre costat, al forat, també la Laura, que no vol dir absolutament res per estar aquí al meu costat, la Laura. Bé, doncs, moltes gràcies a tots i, bé, ens seguirem veient per aquí, no? Doncs vinga, que vagi bé, eh?
16: Vinga, adéu.
13: Adéu.
15: 11.
6: Vinga. Aquesta peça tenim Urbana, Wait Me, que pots trobar dins de Inútero, pràcticament ja per anar acabant el programa. Per cert, també des d'aquí donar unes gràcies molt grosses al nostre company Albert Parera, que hem pogut, gràcies a ell, doncs, poder-te tirar falques com, per exemple, aquesta.
14: El teu mòbil del cotxe s'està morint de fàstic. Ja que el tens, fes-lo servir, no? 730-0000.
6: Bé, com aquesta i tantes altres falques que heu anat escoltant per aquí, indicatius on us anunciaven a quin programa estàveu i unes quantes tonteries més de la mà d'Albert Parera. I com que el programa s'ha acabat, nosaltres marxem amb aquesta peça dels Pets que es diu S'ha acabat. Moltes gràcies. Ens retrobem en altres propostes radiofòniques a partir del setembre. Bon estiu. Adéu.
18: La Maroteca de la Ràdio. Ràdio. My Ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
19: Ràdio Sant Cugat.
5: Doncs aquí teníem aquesta última edició del programa El Forat des de Matadepera Ràdio el 12 de juliol de 1997. Ho recordàveu, això?
7: Parts, recordo parts.
19: Així no. Estava dient ara... Dèiem que eren molt crius.
7: Sí.
5: Home, clar, fa molts anys, fixa't, de l'any 97. Jo tenia 21 anys, vosaltres una mica menys, però vaja, era una altra època, està clar.
19: Sí.
7: Home, estaves punxant els pets, o sigui, era una altra època, sí.
19: Era una altra època.
5: I Offspring, i Nirvana...
7: Sí.
5: Recordeu sí, aquella època que ens anàvem cap a l'Espanyol després del programa? Sí. El programa era de 10 a 12 de la nit en directe, el dissabte. Després agafàvem el cotxe i ens anàvem normalment a la zona hermètica i moltes vegades el primer que feien doncs, per fer la primera copa era anar a l'Espanyol.
19: Sí,
7: uns billars.
5: Uns billars, no, si us recordeu també el xat que hi havia a les taules.
7: El xat, i tant.
5: I doncs...
7: que no va ser de les primeres... com se li diu això? Flirtejar. Les primeres flirtejades que fas online les vaig fer l'Espanyol en aquell xat dels ordinadors.
5: El curiós per això és fer-ho amb algú que tenies allà mateix, que el podies anar a tocar, no? Però vaja, és una cosa divertida, no? Jo, és la primera vegada que ho havia vist i jo, si no recordo malament, l'any 96 va ser la primera vegada que es va veure aquest muntatge. Recordem també que no hi havia pantalles LCD en aquells moments, eren pantalles de tub, per tant tenies una tele a sobre d'una tauleta doncs, de 90 centímetres, però vaja, que era una cosa molt novedosa i molt divertida.
7: Sí, però tot això era la nit que fèiem nosaltres des del nostre punt de vista, anàvem a veure el nostre amic a la ràdio i era el començament, el tret de sortida de la nit. Després d'aquí anàvem a prendre alguna cosa, després potser en un altre bar musical i després potser acabàvem de festa i tot. Era un pack sencer. Sí.
5: I les trucades del Track Dance, les recordeu? Perquè les hem posat aquí en el programa amb el Jordi i jo m'he fet un fart de riure recordant algunes trucades que, déu-n'hi-do, hi havia uns personatges que trucaven espectaculars.
7: Has començat amb el Sergi i la Marta, no?
5: Sí, però aquests eren els oients normals, però després hi havia els oients xunguis.
7: Els que trucaven de veritat.
5: Els de veritat, els de barris, i escolta, era impressionant.
7: Sí. Oye, que estamos aquí en la plaza no sé qué, que a ver si nos pones el no sé qué.
5: ¿Qué pasa, Boquerón? Bona nit.
20: Hello!
5: Ei, com va això?
20: DJ Job.
5: Sí.
20: Au!
7: Hòstia,
19: què passa, Boquerón?
5: Us en recordeu d'això? Què passa, Boquerón?
7: Que iaios.
19: Boníssim.
5: Sí, és veritat que jo de vegades em sento una mica iaio en aquest programa, però és que ens ho passem tan bé, perquè recordar els bons moments és tan divertit.
19: Ara, i veure-ho in situ, la cara que posàvem quan estàvem fent aquestes trucades, que diu, en sèrio, ens estan trucant i m'estan dient això.
7: Sap que l'Esteve era bo mutejant els micros perquè ens estaven partint els micros.
5: En fi, tenim més documents per aquí, eh? No us en escapareu, perquè hi ha altres coses interessants que recordarem. Per exemple, tu, Xavi, vas fer de periodista esportiu, ens vas fer una crònica en directe. Us explicaré el perquè. Hi havia un programa que es deia Magazine de nit, que fèiem a Matadepera Ràdio les nits del dimarts, de 9 a 10, amb l'Albert Parera. I aquest era un programa doncs, que tenia lloc moltes vegades mentre, simultàniament, es celebraven partits de futbol de la Lliga de Campions. I en aquella època el Barça jugava molts partits i arribava a finals i fins i tot les guanyava, en aquella època.
19: Quina època, tu!
5: Imagina't.
7: Te'n recordes?
19: Quina època!
7: El Barça guanyant, què dius ara?
5: Exacte.
19: Va passar.
5: Doncs l'Albert Parera, que és molt més futbolero que jo, sempre em deia, ostres, i com ho podem fer per enterar-nos de què fa el Barça? Dic, doncs molt fàcil, posem una estona al Puyol, llavors posàvem la ràdio de tant en tant i anàvem posant doncs, per escoltar una mica allò, minut i resultat, no? Però en alguna ocasió requeríem de l'ajuda d'algú com per exemple aquest gran periodista esportiu que es diu Xavier Arnaus, que ens feia una crònica resumida en directe mentre el partit estava en marxa. Anem a escoltar, viatjant cap al dia 19 de març de l'any 1996 a Matadepera Ràdio.
21: Hola, molt bon vespre. Benvinguts un cop més al Magazine de nit d'aquest programa de la Municipal de Matadepera que us acompanya cordialment i amicalment cada dimarts de 9 a 10 del vespre amb un servidor aquí a peu de micro, Albert Parera i l'Esteve Llop a control de so.
22: Hola, bona nit.
21: Bona nit, Esteve.
22: M'ha fet gràcia això de peu de micro, és divertit.
21: Sí, no? És que, bé, el micro aquest té un peu. Sí. No és com el que tens tu, que té com un braç mecànic.
22: Sí, aquest és una espècie de, no sé, de carxofa per aquí flotant, sí.
21: Sí, doncs aquest és com un peu i el micro a sobre, i per això s'ha passat ara mateix pel cap dir a peu de micro. No sé, és una expressió que es podria incloure dins no sé, les formalitats radiofòniques que es poden dir i deixar de dir. Què et sembla?
22: Sí, les radiofòniques, les... com has dit això, un... bé...
21: formalitats radiofòniques.
22: Formalitats radiofòniques que es fan i es desfan.
21: També, exacte.
22: Bé, abans de res volies que poséssim un...
21: un tema prou conegut per tots els catalans i simpatitzants del Futbol Club Barcelona.
22: És aquest. I això perquè, doncs, us ho diem d'aquí un moment, us informem. Als pocs que ens estiguin escoltant, no, per cert, Albert?
21: Sí, perquè suposo que, com molta gent, deuen estar mirant el gran partit del Barça. De fet, no sé si és gran o és sort o què és, però el fet és que està guanyant per 2-0. El primer gol de Vaquero i el segon gol de Figo, si no tinc mal entès.
22: Sí, m'han dit de falta bastant espectacular.
21: No ho he entès així jo, però no ho sé pas. És que no ho he sentit bé.
22: Bé, de fet, ens informaran.
21: Sí, ben segur. Si algun oient ens vol trucar i dir ei, que ja van 0-3, doncs cap problema. 730-0000 és el telèfon d'aquí a la municipal de Matà de Pere. Ens truqueu i ens dieu què passa.
22: I després també connectarem amb el mestre Puyal i ens explicarà alguna cosa interessant.
21: Sí, farem una connexió en directe amb Catalunya Ràdio. El mestre Puyal ens dirà alguna coseta, potser la Pilar Calvo, no sé.
22: Ja
21: algú tindrem per aquí, algú tindrem.
22: Molt bé, ens tornem a la nostra sintonia habitual. I doncs proseguim o comencem ja més seriosament el magazín de nit d'avui. Magazín de nit és un programa d'informació i ara, si no, una veu ens ho recorda.
2: Si vols estar informat, sintonitza cada dimarts Magazín de nit.
22: I, per tant, com que hem d'estar molt informats, anem cap al camp del PSV Eindhoven i allà hi tenim el nostre...
21: estimat company.
22: Sí.
21: En Quim.
22: No direm mestre, però bé.
21: Va, Quim. Company. Quim, parla.
22: Bona nit.
3: PSV, el Barça ha quedat amb 10 homes. Ens queda
22: en
3: mitja
22: 10?
3: Hora,
22: malament.
3: Que serà d'allò més emocionant. Ens queda mitja hora de patir d'allò més. Amics oients de futbol a Catalunya Ràdio, hem fet un Nadal que per mi, és
22: per tu,
3: de defensa.
22: Per a mi, no et sona això, per a mi.
3: Evidentment, el Barça jugarà amb Popescu darrere. Amb Popescu, la funció habitual de Nadal.
22: És boníssim.
3: Som a minut 15 de la segona part. El Barça ha d'aguantar com pugui.
22: Home, jo, a mi em falten 15 minuts per les 10.
3: Per tots els mitjans que no
22: jo aquesta és l'hora que tenim aquí i Puyal, t'asseguro que anem,
3: si anem bé, en punt. No en fem cap. L'empat a 2 ens obligaria a anar a la pròrroga i la pròrroga amb 10 homes
21: és...
22: van empatats. Van empatats.
3: Som a minut 16 de la segona part. Rep la pilota Sergi. Es desmarca Figo a la dreta. Sergi ha deixat l'esfèrica curta al mig del camp per Hagi.
21: Hagi cap a l'esquerra per Amor.
3: Amor torna per Sergi al cercle central. Sergi lluita per la pilota.
21: No ho dirà.
3: L'ha perduda.
22: No, mai.
3: És el minut 16 de la segona part.
22: Sí, això ja ho
3: ens ho has dit. El Barça li han expulsat Nadal.
21: Recordem-ho,
3: juga amb 10 homes.
22: Malament.
3: A la dreta de la zona defensiva del Barcelona, la pilota la controla Clom. Clom des de lluny intenta una centrada llarga.
21: En Clom, potser és en Santa Clom, en Claus.
22: Santa...
3: molt
22: dolent.
3: L'home que ha fet aquest segon temps.
21: Molt, és que s'ha de parlar del Nadal, doncs
3: va m'ha inspirat. Juga per Yong. Yong s'ho mira de lluny.
22: Yong.
3: Fa una passada Yong. Curta.
21: Aquest
3: Yong,
21: és el xinès més ràpid del món. No sabies el que ha dit?
22: Yong. Molt bo. Bé, escoltem un tema i després tornem amb molta més informació, com sempre, i tenim una trucada a l'espera d'un oient que fa un moment ens ha dit sí, us trucaré, perquè ens vol comentar una mica com va el partit i suposo que ell ens informarà del resultat.
21: Millor que en Puyal.
22: Sí, suposo que sí. Doncs tornem de seguida. Anem a escoltar un tema de Supertramp de l'any 1974. Des del Crime of the Century, un tema que personalment trobo que és meravellós. Es diu If Everyone Was Listening. O sigui, si tothom ens estigués escoltant. Podem adaptar una mica, oi?
21: Que cosa que ningú està fent.
22: Bé.
21: Bueno, potser algú.
22: Esperem que sí. Escolteu, molt bo, eh? The actors and jesters are here. Com us deia, teníem a l'altra banda del fil telefònic que un oient ens ha tornat a trucar i el tenim perquè ens informi del Barça. Bona nit.
20: Bona nit.
21: Hola, bona nit.
22: Com et dius?
20: Xavier Naus.
22: Molt bé, doncs tu diràs com funciona el partit.
20: Doncs bé, acaben de marcar ara els del PSV un altre gol, ja van 2-2.
21: 2-2?
20: Sí.
22: A veure, el Puyal potser ens dona una versió diferent.
3: El davanter centra, un home alt del PSV.
22: Sí.
3: El Barça empata 2.
22: Ah, doncs sí, doncs tens raó.
20: Home, ja.
22: No, vull dir, li deia el Puyal. Jo em suposo que un oient fidel de Mata de Pere Ràdio segur que té la raó. Un Puyal...
0: No es pot equivocar mai un oient, per favor.
22: No, evidentment. Bé, doncs 2-2. I com, hi ha hagut algun merder?
20: Doncs sí, acaben de fer una falta en el Nadal, que li ha costat una targeta vermella a la contra que li ha fet.
22: Sí, això ens ho ha explicat el Puyal una mica així, cridant i dient...
0: Era merescuda?
22: En Nadal...
0: Era merescuda la targeta o no?
20: En principi, a primera vista, sí. No.
0: No.
20: Bueno, mereixien els dos, però bé, al final s'ha vist que el Nadal s'ha empotrat en ell i es mereix la targeta, però
0: sí,
20: clar...
0: Sí. I com pinta el partit ara? Vull dir, el PSV domina clarament, el Barça contraataca perillosament, com va la cosa?
20: No, després de l'expulsió de Nadal, doncs el Barça sembla que s'hagi tancat o ja no és tan actiu com era abans.
0: Sí, perquè al llarg del partit, quina evolució faries del Barça, del seu joc?
20: Doncs ha estat jugant molt bé, ha atacat bastant i el seu joc era bastant bo. I ara amb el nerviosisme del partit amb l'expulsió de Nadal, doncs s'ha anat tot en orris.
0: O sigui que si queda eliminat i que, vaja, des d'aquí no el desitgem pas, hauria donat una bona imatge, almenys, no pas com els partits que ha anat fent fins ara.
20: Sí, la veritat és que no hi ha cap diferència a partir de Nadal en el Camp Nou del PSV Barça.
0: Sí, sí.
22: Molt bé, doncs, Xavier, moltes gràcies per la teva informació veraç i independent.
20: Ah, sí, home.
22: I, no ho sé, doncs, gràcies i...
0: Quan el Barça jugui les semifinals, ja tornes a trucar i ens expliques com van els partits, també, perquè segurament jugaran dimarts, i allò que passa que els dimarts l'Esteve i un servidor, Albert Pereira, estan fent el magazín de nit aquí i no podem veure el partit.
20: Ostres, és doncs molt
0: que,
20: bé.
0: És allò que passa.
22: Molt bé, doncs, Xavier, moltes gràcies.
20: Val, de res.
0: Vinga, adéu, bona nit.
22: Bona nit. Adéu, bona nit. Continuem ara al magazín de nit, quan falten 8 minuts per les 10 del vespre. Escoltem un tema que ens encanta als dos, Albert.
0: En Miquel.
22: El Miquel.
0: El Michael Jackson, millor dit.
22: I precisament tenim una falca que conté música d'aquest gran geni de la música.
0: El rei del pop, que m'has dit tu anteriorment.
22: Sí, exacte, i és aquesta.
1: Si vols estar informat, sintonitza cada dimarts Magazín de nit.
22: I aquesta falca ens va com a anell al dit per escoltar aquesta música tan fantàstica. Des de l'any 1983 i des del Thriller, el famós àlbum de Michael Jackson, un dels més venuts de la història. No sé si el que més, perquè hi va haver unes disputes de xifres fa poc, però gairebé. El tema es diu...
0: Billie Jean.
22: Després cap al comentari.
8: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. I turned up
23: the radio. I can't hear it. La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
22: Quina veueta, Xavi, quina veueta tenia. Estàs reconegut o què?
24: Doncs la veritat és que sí. Sí que m'he reconegut, però... també reconegut que estava molt nerviós i que m'ho havia de treure les paraules de la boca. No, és allò que et fa la pregunta i dius, escolta, que has de desenvolupar la resposta, no et surt. Ah.
22: Bé, aquí hem de dir que jo feia molts atracaments a banda armada perquè de vegades hi havia doncs, aquests moments, no?, que hi havia partit i que, òbviament, ningú estava escoltant la ràdio o, com a molt, el Puyal, poc més, i, per tant, doncs, quan fèiem crides perquè la gent participés doncs, en algun concurs o el que fos, de vegades havíem de tirar els nostres amics perquè si algú escoltava la ràdio veiés que sí, que hi havia gent que tenia els ànims d'agafar el telèfon, però era al revés, érem nosaltres que trucàvem els amics. Sobretot això passava molt també als principis de temporada, quan començava un programa nou, i que ningú era... Exacte. Llavors, què feia falta? Que hi hagués algú que et donés aquest ganxo i a partir d'aquí després començaven les trucades, no?
24: Sí, sí. I truques al tiet Xavi, que està, ves a saber on, veient el partit, i hòstia, i ara què dic jo amb el telèfon? Ara, a veure, escolti, digui'm.
22: Bé, en aquells moments, o estaves a Barcelona, o estaves a Talamanca.
24: Sí, sí, sí. No sé on estava. Quin any era, això?
22: Home, era un dimarts, per tant, segur, era l'any 96, estaves a Barcelona.
24: 96, saps, a Barcelona, sí.
16: Sí,
24: estava pensant, sí. Mare de Déu, mare de Déu. En aquella època encara veia el Barça.
5: Bé, tornem a l'actualitat, si et sembla, perquè ahir vam estar comentant per missatge què és el que escoltaves en aquests moments a Alemanya a nivell de ràdio. I el que he fet és indagar una mica per internet i escoltar què hi ha a les ràdios alemanyes que vas comentar-me. I anem a escoltar, doncs, un exemple de l'emissora Cosmo. Aquí hi ha un podcast, per exemple, d'un programa que es diu Glots en Glòria, i podem escoltar un petit tast d'aquest programa perquè veieu com sona una ràdio alemanya.
4: Cosmo, Glotz und Gloria, der Serienpodcast mit Jörn Beer und Emily Thumi.
9: Hallo und wie schön, dass ihr uns wieder angeklickt habt. Heute bin ich wieder ohne Jörn hier unterwegs, aber keine Sorge.
5: A veure, necessitem traducció simultània, Xavi. Ho entens, això, el que diu, o què?
24: A mitges. Entenc les frases, entenc alguns noms, algunes coses, però no puc seguir tot el detall.
5: Bé, informem que el Xavi està vivint a Alemanya. Quants anys fa, ja? 3, 4?
24: 5. El que passa és que la vida sencera la porto en anglès. La feina és en anglès, la parella és en anglès. Llavors és molt complicat integrar-te. Faig cursos, però és complicat.
19: La pregunta de españoles en el mundo, ¿quieres volver?
24: Trobo faltar el pa amb tomàquet i l'all i oli. Entraríem en altres temes, però es viu molt bé, es viu molt bé aquí. I la ràdio la tenen com a un company, tothom escolta la ràdio.
5: Bé, jo crec que és una reflexió pràcticament mundial, no? Planetària. La ràdio acompanya molt i en certs moments, si estàs sol, doncs és una bona companyia, de vegades fins i tot més que la televisió, sobretot pel que diem sempre, perquè mentre estàs escoltant la ràdio pots fer altres coses. O mentre escoltes música, senzillament, també pots estar treballant. Amb la tele és una mica més complicat, no?
24: I com que aquí hi ha molta cultura de cotxe, moltíssima, moltíssima cultura de cotxe, hi ha molta, molta gent que passa moltes, moltes hores tancada en el cotxe en una retenció. És així de simple. Conduir i no tenir que prestar atenció a una tele et dona llavors la ràdio. I llavors hi ha molta ràdio de qualitat, hi ha molta... qualitat em refereixo notícia, les notícies... La premsa a Alemanya hi posa un esforç que m'ha costat molt veure a Espanya. I llavors la gent s'informa moltíssim amb la ràdio. I llavors, és potser un dels canals primaris d'informació a molta gent aquí en el país. Això és el que volia arribar.
5: Molt bé, anem a escoltar alguna cosa més de la ràdio d'Alemanya. Anem ara cap a la radiofórmula amb One Life, que seria Eins Life, no? Millor dit. Ho estava aquí ja fent en anglès. Doncs anem a escoltar aquest Eins Life amb aquesta radiofórmula que sona a la ràdio alemanya avui dia.

0: 1 live. Kammel und Kühler.
1: Almenys, Xavi, per aquesta estona que vaig enganxar jo en directe en streaming a la pàgina web d'aquesta emissora, no hi havia ningú parlant, és a dir, sembla ben bé una programació automàtica feta des d'un ordinador. No sé si és aquesta la cosa habitual.
2: Bueno, tens Radio Fórmula, tens els 40 principals d'aquí, tens el mateix, música de festa o música de jove, que vols que et digui. I sí, no necessites res més que una llista de reproducció amb unes quantes pastilles per si ja està.
1: Molt bé, ja per acabar aquest repàs a la ràdio alemanya que ens has facilitat tu, doncs amb els teus coneixements d'aquests anys que fa que vius a Alemanya, anem a escoltar una altra emissora de Cosmo, un altre podcast, millor dit, d'aquesta emissora de Cosmo, que es diu Der Soundtrack Bonn, i pel que sembla el que es fa en cada programa és convidar una persona que parli de bandes sonores.
3: Die erste Platte, die ich mir wirklich von meinem eigenen Geld gekauft hab, Udo Lindenberg, Sündenknall. Und jedem, dem es hier nicht passt, den steck ich easy in den Knast. Ich leg ihn um, ich mach ihn stumm und die Banane, sie bleibt krumm, denn wenn die... Und so weiter.
0: Cosmo. Der Soundtrack von...
4: Jan Delay.
5: Jan Delay experimentiert gerne mit verschiedenen Genres, aber seine Stimme macht ihn unverwechselbar.
1: Bé, el convidat en aquest programa era aquest tal Jan Delay, és l'únic que he entès. No sé si hi ha alguna cosa més que vulguis destacar, Xavi, del que han dit.
2: Del que han dit no tinc ni idea.
1: Vale, perfecte, gràcies.
2: Però el Cosmo és una emissora de música del món, o de cultura del món. No es centra només a Alemanya, és molt, posa molta cosa d'Àfrica, posa molta cosa de Sud-amèrica, d'Índia, parla d'actualitat, però quan parla de música no es tanca res ni a un estil concret. Llavors et porta a un cantant i a un traductor, i llavors li fan una entrevista, com arriba aquí, què hi ha per darrere. Llavors hi ha algunes cançons que s'han fet famoses aquí a Alemanya que no són alemanes, just només perquè a Cosmo la posaven. És molt interessant, és molt cultural, és molt interessant.
1: Molt bé, molt bé. Doncs gràcies, Xavi, per aquest repàs de la ràdio alemanya. Això és una cosa que encara no havíem fet fins ara aquí al programa, traspassar les nostres fronteres per escoltar què són altres països, i sempre està bé, sempre està bé. Jo, de fet, és una cosa que quan he pogut, l'he fet. És a dir, si he estat de viatge a algun altre país i he estat jo sol una estona, he posat la ràdio per veure què

0: la va fer i que li va poder permetre escoltar emissores doncs, de diverses zones d'Estats Units. I en aquells moments va quedar molt parat pel que va comentar, perquè hi havia una radiofórmula espectacular, no? Recordem que la radiofórmula com a tal, la que coneixem al nostre país, es va importar als anys 60 i sobretot a principis dels 70 de la mà de personatges com Constantino Romero a Ràdio Barcelona, i aquestes fórmules eren importades als Estats Units, és a dir que ells van ser els pioners amb aquesta manera de presentar les cançons tan dinàmica, tan energètica, amb falques, sempre amb novetats i, diguem, intentant trepitjar poc les cançons, però tampoc fer l'estil clàssic que hi havia al nostre país, que era de, a continuació, ustedes van a escuchar la canción de El Dúo Dinámico i tirar la cançó, no? Sinó trepitjar una mica la música i allò que es diu quadrar la cançó, que és esperar que comenci a cantar l'artista per estar parlant fins a aquell moment i just en aquell moment deixar de parlar perquè entri la veu de l'artista, no?
1: Mare Déu, quina tècnica! Sí, sí.
0: Doncs escolteu, no sé si alguna cosa més a afegir per part vostra, però jo crec que aquesta estona ha sigut molt interessant per recordar aquests moments que vau viure amb mi a dins de l'estudi de la ràdio i també doncs, per fer una petita, un petit viatge per la ràdio alemanya. Doncs moltes gràcies, Marc, Xavi, per estar aquí al programa. Ha faltat el Sergi, ho hem de dir, perquè estàvem esperant el Sergi Duró que estigués amb nosaltres, però vaja, intentarem tornar a trobar un altre moment per coincidir i fer aquests petits moments de memòries radiofòniques. Que vagi molt bé, amics.
2: Molt xulo.
0: I tant, i tant.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada molt forta, que vagi molt bé.
1: Que vagi molt bé, adéu.
2: Adéu.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
0: Doncs bé, seguim aquí a la Maroteca, Ràdio Sant Cugat. Jordi, benvingut al programa, com estàs?
4: Gràcies, doncs molt bé. Per un tema d'agenda personal no he pogut assistir a l'anterior part del programa, però, vaja, he quedat encantat de tot el que heu parlat, eh? Això s'ha de repetir.
0: Això són vells temps i el que dèiem amb el Xavi i amb el Santa, que aquí hi ha sempre doncs, aquest factor nostàlgic que fa que parlis amb molta il·lusió d'aquella època i que semblem una mica uns avis, però és que ens ho passem tan bé i és tan divertit recordar aquells moments amb els documents que demostren que això va sortir a l'aire i que fa la tira de temps que no escoltàvem, que realment és fantàstic.
4: No, no, i tant, i tant. De fet, has pensat que d'aquí uns anys el que estem fent ara mateix també ho recordarem i podem fer una maroteca de la maroteca?
0: Ui, tant, i tant. Podem dir, mira, te'n recordes fa 30 anys?
4: Te'n recordes quan fa... Pues imagina't, eh? Això la font de recursos és inacabable.
0: Exacte, exacte. Què et sembla anar a fer una mica de calaix? Calaix virtual, eh? Aquest és un programa on el que fem és posar antigues gravacions de ràdio i, evidentment, doncs, aquestes falques ja no generen cap tipus d'ingrés. Anem una mica cap aquí, per això. Anem a l'any 2021, any en el qual vam celebrar els 20 anys del nostre programa Black Knight.
5: El 30 d'abril farà 20 anys que va néixer Black Knight, el teu programa de música negra.
6: Dimarts 27, a les 12 del migdia, programa especial de celebració dels 20 anys de Black Knight a Ràdio Sant Cugat.
5: No hi faltis.
7: Black Knight, Ràdio Sant Cugat, amb Jordi Casellas i Esteve Alló.
0: Va ser un bonic moment, eh, Jordi? Recuperar les primeres gravacions nostres d'aquest programa, que va ser la primera vegada que vam estar en directe a les zones de la FM, de Ràdio Sant Cugat, en aquest cas, i vaja, doncs va ser un moment màgic.
4: Doncs sí, és que a més són 20 anys. A veure, que no tothom ho pot dir, això, que de dir, mira, és que fa 20 anys que vaig començar a fer aquest programa. És cert que el Black Knight no ha sigut un programa que ha tingut continuïtat durant aquest temps, que l'hem tornat a recuperar, però és que això, l'origen, el primer programa... Ja fa 20 anys. I quan ens posem a recordar doncs, aquella època, tot com anava, en els antics estudis de Ràdio Sant Cugat, a la nit, doncs com tu dius, la paraula jo crec que més la defineix és això, màgic, no? Màgia, no? Perquè ho tenia tot. Tenia el directe, tenia la ràdio, diguem, íntima, que en dic jo, perquè és el que provoca la ràdio de nit... En fi, què més podíem demanar en aquella època?
0: I, de fet, recordar-vos que teniu a disposició tots aquests programes. Si aneu a internet, per exemple, al quiosc virtual e-books, s'escriu amb dues O's, i-V-O-O-X, e-books.com, ens busqueu el perfil Esteve Llop, a dins hi ha tots els programes recents i també alguns d'antics, per exemple, del Black Knight. Seguim amb més històries, amb més publicitat. En aquest cas, anem a una promoció del programa Pasta Follada, que sonava l'any 1997 aquí, a Ràdio Sant Cugat.
8: No és que sigui lletja, és que tinc una cara difícil.
9: Pasta Follada, gent sense complexes.
10: Pasta Follada, de dilluns.

0: Dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit.
1: D'aquest programa ja n'hem parlat aquí a l'hemeroteca de la ràdio. És un dels programes en els quals a nivell tècnic m'ho he passat més bé i va ser, doncs, una experiència, diguem, sobrevinguda, perquè és un programa en el qual jo no vaig participar en la creació des de zero d'aquest programa, sinó que era una idea que ja estava concebuda pel seu equip i jo era la persona que van encarregar, van encomanar la tècnica d'aquest programa en directe a les nits de dilluns a dijous, de 11 a 12 de la nit, a Ràdio Sant Cugat, i vaig decidir entomar-ho, i va ser fantàstic, m'ho vaig passar molt bé, i vaja, un moment a l'estudi que tu també recordes, Jordi.
2: Sí, i tant, i a més, és que em sento molt afortunat de compartir també aquell estiu que el Pastafollada va estar a Cadena Ser, en substitució del programa del Buenafuente, i jo vaig ser un espectador privilegiat de com feies la tècnica d'aquest programa, de com es feia tot el programa, i vaja, sense paraules, aquella taula de so interminable, amb enllaços via satèl·lit, connexions Madrid, vaja, espectacular.
1: Doncs anem a escoltar la veu d'una de les persones integrants d'aquest programa, que de fet jo crec que és la persona amb qui més hores vaig compartir a l'estudi, perquè la tenia al meu costat, perquè era el productor d'aquest programa i també feia algun personatge, és l'Àlex Ferre, periodista, que hem parlat amb ell per recordar els seus moments en aquest programa i altres també, perquè de fet després d'aquest programa ell va seguir la seva carrera amb el Pastafollada en altres emissores, després de a Ràdio Barcelona. Anem a escoltar, doncs, el company Àlex Ferre.
3: Hola, jo sóc l'Àlex Ferre, i tot i que el meu nom no li deu sonar a ningú, sóc dels que també va començar a Ràdio Sant Cugat, i he de dir que des d'allà, doncs, vaig tenir una carrera radiofònica molt xula i d'uns quants anys, perquè, bueno, després d'estar a Ràdio Sant Cugat fent el Pastafollada, el vam estar fent a Cadena Ser, després vam estar com ràdio, també vam fer coses a Catalunya Ràdio, vam muntar una productora que feia continguts per ràdio i després també per televisió, i tot això va néixer a Ràdio Sant Cugat, que és, doncs, on jo vaig aprendre a fer ràdio. El meu primer programa de ràdio el vaig fer a Ràdio Sant Cugat, i per tant, doncs, aquest record sempre el portaré en mi, perquè, bueno, doncs, allà vaig aprendre moltes coses, i a més també em vaig rodejar de professionals fantàstics, no? No només els meus companys amb els que feia el programa, com la Marta Montagut o el Jofre Font, que ara està fent programes de cultura a TV3, també l'Esteve Llop, el nostre tècnic que ens suportava cada nit les nostres animalades, i també companys d'altres programes d'informatius, com són el Josep Maria Miró, que ara no és periodista, però destaca, com pel que ja despuntava, que era una persona molt creativa i ara és dramaturg. És un gran dels noms de la dramatúrgia catalana. I, evidentment, doncs, també amb molt bon record amb la Jenny Lozano i el Jofre Llombart, que ara, doncs, estan a Catalunya Ràdio i a RAC1. El Jofre és subdirector de RAC1. I vull que sapigueu tots que amb el Jofre i la Jenny Catalunya ha guanyat dos grans periodistes radiofònics, però ha perdut dos grans humoristes. Perquè els moments que teníem en antena i fora d'antena amb el Jofre i la Jenny eren absolutament delirants en alguns casos, i nits d'aquelles molt memorables que tinc amb molt bon record. Així que no puc dir més que coses bones de Ràdio Sant Cugat per això, perquè va ser una època, diguem-ne, va ser només un anyet en el meu cas, però va ser un anyet molt, molt prolífic i que en tinc molt bon record, tot i que era un sacrifici. Jo sóc de Cardedeu, anar i venir a les tantes de la nit a Sant Cugat Cardedeu, però ho vaig fer molt de gust, i la veritat és que, com deia, sempre ho portaré amb mi. Així que moltes gràcies, Ràdio Sant Cugat. Enhorabona per la feina que heu fet durant tants anys i per la que seguiu fent. I, com diu el tòpic, endavant amb el programa.
1: Àlex, moltes gràcies per participar-hi. Un luxe haver-vos conegut a tots i haver disfrutat d'aquella temporada que va ser increïble, espectacular. Ens ho vam passar molt bé a l'estudi, vam riure molt, i també comparteixo amb ell el que deia, eh? Fora de micròfons, vam passar molt bones estones amb la Jenny i amb el Jofre, i ara estic recordant una gravació que vam fer un dia tardíssim, després de fer un programa en directe. Vam estar una estona xerrant per telèfon amb ells dos, amb el Jenny i amb el Jofre, i vaja, són moments que no podem passar en antena perquè són políticament incorrectes, però és que ens ho passàvem tan bé, i és molt fàcil amb ells, perquè són d'una broma molt enginyosa i molt divertida, I, vaja, em reitero, però és que va ser així. Van ser uns moments dels quals jo m'ho he passat més bé treballant a la ràdio. Bé, seguim i anem ara amb un document més del Pasta Follada. En aquest cas, un fragment d'un dels programes emesos en directe a Ràdio Sant Cugat, el 1997. Anem a escoltar com Àlex Ferrer feia un dels seus personatges, que es deia Cristian Borja de Riquer i Maria. Anem cap al 1997 a Ràdio Sant Cugat. Pasta Follada.
4: Avi, que ja està, que ja el sent, eh?
5: Ah, ja el sent.
4: Ja està, sisplau, eh?
5: Que bé.
6: Bon dia, senyor Madeu.
5: Hola, Xavier.
6: Hola, bon dia.
5: Com estem?
6: Molt bé. Jo patia per vostè, pel Xenxo i pel Cristian, pel Frenasso.
5: Estem bé,
6: estem bé.
4: No ha passat res, no ha passat res, perquè jo tinc una...
5: Hola, bon dia.
6: Hola, Xenxo.
4: Jo tinc afortunadament una experiència amb això de la conducció.
6: Ja.
4: I, bueno, no ha passat res, ho he pogut solucionar.
6: A més, l'Audi porta bé, sí, no?
4: Cap problema.
5: És de color groc, aquest cotxe.
6: Ja.
5: Aquest meu net el veus passar i dius que és un canari? No, és el Cristian que va amb cotxe.
6: Del que em suposo és que deveu ser la platja ja i ja podeu començar a fer-me alguna entrevista amb algun banyista?
4: No.
6: No,
5: jo no, encara no som a la platja.
4: Estem en una retenció, estem parats a la carretera.
6: Però si sento els cotxes que passen amunt i avall.
4: Sí, però és que la retenció és només del nostre carril. Pues els altres passen, però el nostre carril està... Pues,
5: aquí el carril parat. Estem parats.
6: Doncs, Cristian, tu condueixes, això és fàcil, intermitent, et fiques al carril i ja està.
4: Sí, però és que passa molt ràpid, eh? Ja, passa sí. Molt ràpid, i amb aquesta antena que pesa molt, no m'atreveixo. Passo, m'espero que avancin els del nostre carril.
6: I aquests ocells què són?
4: Aquests ocells, bueno, és que estem aquí fora, hem parat i bueno, hem sortit una mica i estem aquí...
6: Ah, o sigui...
4: Estem aquí xerrant i tal.
6: Estem a fora, ja?
4: Sí.
5: Ja. Estem aquí esperant-nos perquè aquest sí. Carril és molt net.
6: Què és això?
4: Ai, no sé.
6: Què és això?
5: El Xenxo que està fent un alferrat aquí damunt del capó del cotxe.
6: Què vol dir que fa un alferrat el Xenxo? Què està fent el Xenxo?
5: Ho he fet, què passa?
6: Xenxo, por favor, saca el capó de mi cotxe, por favor.
5: A veure, quant ho heu creït? Gagas, ja us has esperat.
6: Aviam, serà possible, família Pont. Tan difícil és arribar a la platja i explicar-me què fan els banyistes?
4: Para ja, Xenxo, por favor, para.
5: Ja vull llançar, ja vull llançar.
6: Aviam, Cristian, sisplau. Tan difícil és arribar a la platja?
4: Pues que estem aquí parats, ja t'ho dic, estem aquí parats i no hi ha manera d'avançar.
5: Deixa-me la maquinita, deixa-me la maquinita. Pinyau!
6: Aviam, què està passant, sisplau?
5: Pinyau! Mata el marciano!
6: Aviam.
5: És petini! Chico, mira que ja has fet el rècord! Muy bien, abuelete, así me gusta, con pasión.
6: Cristian, entén.
5: Ai, que m'ataque!
4: Avi, prou, sisplau.
5: Avi. Què passa?
6: Cristian, vull parlar amb tu.
5: He fet el rècord!
4: Avi, prou, sisplau.
6: Cristian, vull parlar amb tu.
4: M'està agobiant.
6: Entenc que esteu amb una caravana, que en Xenxo s'ha fet un alferrat sobre el capó del cotxe, que l'avi juga amb un Game Boy.
4: Està jugant que li ha deixat el Xenxo.
6: I pel que veig...
5: Estic jugant amb un Mugurochi.
6: Sí, amb un Mugurochi.
4: Jo passo. Bueno, ja s'apanyaran. Jo vaig a trucar a la Yuya ara, aprofito, perquè és que si no...
6: Què vols dir, vaig a trucar a la Yuya?
4: Que... Lluia és una amiga meva.
5: Ja. Que es passa el dia amb el Mobile Lines, com que estem aquí a la cua, eh?
6: Entenc.
5: Estem a la cua i no fem res.
6: Amadeu,
5: què passa?
6: Entenc que passen de mi.
5: No, però estem aquí com que hi ha la detenció. Perquè hi ha dos carrils que corren, però el nostre carril no es mou, tu.
6: Mira, jo no sé si m'escolten. Cristian.
4: Perdona un moment, Xavi. Estem fent una
6: connexió. Què vol dir, perdona un moment, Xavi?
5: Està parlant amb el telèfon.
4: Que hi ha un moment, que no sento res, home.
5: Quan es posa amb el telèfon, ja no se li pot dir res.
6: Aviam.
4: Estem fent una
6: connexió.
5: Sé que quiere, quiere un huevo frito.
6: No vull un huevo frito.
5: Estamos aquí en el capo calentito. Se le mete una chuleta, banda i banda, de buen rollo.
0: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llo. Ràdio Sant Cugat.
7: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Amigues i amics oients, estem esgotant els últims minuts del programa d'avui, que hem dedicat, com sempre, a recordar i a passar-ho bé escoltant aquestes gravacions antigues de ràdio. Abans de marxar, us recordem, Jordi, la nostra adreça d'email.
2: amaroteca.radiosantcugat@gmail.com. La repeteixo, amaroteca.radiosantcugat@gmail.com. Com bé sabeu, ens podeu fer arribar a tot aquell material que tingueu i nosaltres encantat aquí de posar-lo.
1: De fet, gràcies a algunes aportacions hem pogut anar nodrint aquest programa de talls molt interessants i allargar-lo en el temps, perquè, sincerament, al principi jo comptava fer doncs, una trentena de programes i, vaja, doncs, ja en portem uns quants més i encara en tenim força més per davant. És a dir, que moltes gràcies, perquè això, evidentment, és el que fa que aquest programa tingui sentit, recuperar documents que, en molts casos, ni les pròpies emissores els tenen. Per tant, és molt interessant que surtin aquestes coses a la llum de nou. Marxarem amb una mica d'humor, més humor, una mica més actual. Viatjarem, en aquest cas, cap a l'any 2012, amb un Greatest Hits de la competència, el programa dels Oscars a RAC1, on hi ha un recull de bons moments de la setmana que sempre ens porta, evidentment, un somriure als llavis.
2: Doncs marxem amb això, marxem amb aquest somriure. Fins a la propera, Esteve.
1: I a la resta d'oients, que vagi molt bé. Fins a la propera. Adéu-siau.
8: Parlem ara dels Ruiz Mateos, una família tan nombrosa que si saltés a l'hora podria desviar l'òrbita de la Terra.
9: Por favor.
8: Els Ruiz Mateos els reclamen... els Ruiz Mateos, perdó, reclamen 5 milions d'euros a diferents associacions religioses, com ara l'Opus Dei. Són diners que els Ruiz Mateos van entregar en forma de donatius, però es veu que els van pagar amb diner negre. I ara una de les filles de José María Ruiz Mateos vol que els tornin els calés.
9: Devolvérmelo mío.
8: Exacte,
9: devolvérmelo.
8: Sí. Ens ho explica un guionista que, com l'enemic de Ruiz Mateos, és Boyer, Tomás Fuentes.
9: Boyer de las gafas, te voy a romper la gafa. Luego imitaré a Félix Rodríguez de la Fuente.
8: I
9: Adolfo Suárez.
8: Benvingut una imitació dels anys 80.
9: Un poquito más de 93. Yo me he disfrazado de todo. Yo soy de Jerez de la Fuente.
8: Molt bé, sí, de Jerez.
9: Yo tenía muchos hijos.
8: Tomás Fuentes.
9: Sí, las hijas son iguales que los hijos, pero con peluca larga.
8: Sí, és veritat, és veritat. Se semblen molt bé.
9: Mi mujer también.
8: Sí, també.
9: Presuntamente todo, porque sí. Lo pueden dar por saco
8: molt
9: todavía.
8: Bé.
9: Porque todavía...
8: Tomás!
10: Sí, sí. Bé, durant anys, organitzacions religioses com l'Opus Dei o els Legionaris de Crist van estar rebent donacions de part dels Ruiz Mateos per valor de 17 milions d'euros.
8: Collons!
10: Ara, Begoña Ruiz Mateos, filla del propietari de Nova Romassa...
11: Hola!
10: En vol recuperar 5.
9: Bueno.
10: A més d'aquestes organitzacions, part de les donacions també les van fer a la Fundació Francisco Franco.
8: Ah, hòstia! Però ja no està el problema.
9: No, calli.
8: No, què passa?
9: Calli.
8: Només volia dir que donar diners a una ONG com la del Francisco Franco...
9: Calli! Quan parli de donacions a la Fundació Francisco Franco, calli!
8: Bueno, censura.
9: Censura.
8: Bueno.
9: Tomàs segueix.
10: Sí, només afegir que el motiu pel qual la filla del Ruiz Mateos vol recuperar aquests 5 milions d'euros és per crear una nova empresa que portaria per nom Tercera Romassa.
8: Sí, la segona vuelta a empezar,
12: Vaya genios del naming.
8: Sí. Per tal de conèixer una mica més tota aquesta trama de donacions en diner negre, hem portat avui un capellà que ha debut a la competència i que ha viscut tot aquest procés de molt a prop.
13: Bon dia, germans.
8: Sí.
13: La pau sigui amb vosaltres.
8: I amb el vostre esperit. Escolti, la seva veu... Em sona d'alguna cosa.
13: Sí, és la típica veu de capellà.
8: Hauria de tenir una mica més de reverberació, però...
13: Ens obliguen per conveni a fer servir tots la mateixa entonació, germà.
8: Sí, això va per conveni, però no és això. Vostè no tindrà pas un germà que es diu Oleguer?
13: No.
8: Oleguer Papiol, alias Black Devil, cantant de Greencore?
13: Tots els habitants de la Terra són els meus germans.
8: Sí.
13: En un sentit metafòric, clar... No és que el meu pare fos un crac de la inseminació.
8: Ja. Yes.
13: La meva mare, en aquest cas, no podria seure, oi, germà?
8: Sí, que sí, ja ho hem entès,
13: Però sí, tinc un germà de sang que és l'Oleguer.
8: Sí, sí, vostè és germà de l'Oleguer Papiol.
13: Sí, però no és una cosa de la qual està orgullós, oi, germà?
8: M'ho diu a mi?
13: No, en general.
8: Ah.
13: Germà.
8: Sí.
13: Tenir un germà satànic, sent jo capellà, és com si el rei tingués un afer amb la Pilar Rahola.
8: Sí. Però, escolti, un altre dia aprofundirem en aquesta relació fraternal, perquè sembla interessant. Avui, però, hem portat Ramon Papiol per parlar dels Ruiz Mateos.
13: De tots?
8: No.
13: Això és impossible, germà. Pensa que existeix l'eternitat només perquè Déu Nostre Senyor pugui comptar tots els fills que tenen
8: sí,
13: aquesta gent.
8: No cal parlar de tots. Bàsicament, parlar parlarem del pare, ens centrarem en el pare, en José María Ruiz Mateos.
13: Un gran home. Sempre ha estat molt generós amb nosaltres.
8: Ah, sí?
13: Ens enviava flandul gratis a la parròquia.
8: Home.
13: Cada dia més semblava que es multiplicaven. Heu sentit a parlar del milagro de los flanes i los peces?
8: Aquest és nou. Sí, però escolti'm, ara la seva filla Begoña...
13: Jo no tinc cap filla.
8: No, la seva no.
13: Que jo li ben asseguro.
8: No, ja, no. Home, ja m'ho imagino.
13: Bueno, imagino
8: tant. Pot acastadat, no? I de salivar.
13: No, jo voto Convergència.
8: Escolti'm, que parlava de la filla del Ruiz Mateos, que es diu Begoña. La filla ara reclama 5 milions d'euros dels 17 que han fet en donacions, els reclama a diferents organitzacions religioses.
13: Sembla mentida una família tan religiosa i que no coneguin a la santa que tantes alegries ha donat a l'Església.
8: Quina santa és?
13: Santa Rita, Rita lo que serà. No sé si... ja. Així se sustenta gran part de la història d'aquest nostre estimat cristianisme. Sí.
8: Aleshores no pensa en tornar-li escalers, o com va això?
13: Tenim... No.
8: No. Directament, eh? Això sí que... No.
13: Que sap que nosaltres, si hem de dir les coses, les diem directament i sovint no utilitzem paraules.
8: O sigui, no tornaran els calés.
13: No, tenim també una altra santa que ens dona suport.
8: Ah, sí?
13: Que és Santa Maria. Santa Maria, que los devuelva tu tía.
8: Ah, molt bé, sí.
13: I no oblidem a San Evaristo, San Evaristo, el dinero ya lo has visto.
8: Sí. Però escolti, no em negarà que les donacions són molt generoses. No pensen agrair-li de cap manera.
13: I tant que sí, germà. El senyor Ruiz Mateos el tenim sempre present a les nostres pregàries.
8: Sí, què li està passant? Està cridant massa.
13: M'han pujat.
8: Ah.
13: M'he venit arriba.
8: Sí, ja.
13: El senyor Ruiz Mateos el tenim sempre present a les nostres pregàries. Fins i tot a missa, també.
8: Sí?
13: Si vols, et puc recitar un fragment de l'homilia d'aquest diumenge.
8: Ah, molt bé. A quina parròquia treballa vostè?
13: Mare de Déu del Jacuzzi.
8: Si no la coneixia, aquesta.
13: Ens van arribar a 500.000 euros del senyor Ruiz Mateos i ens han posat un jacuzzi a la parròquia.
8: Home, però això és ostentació.
13: No, no és ostentació. Està ple d'aigua beneïda.
8: Ah, molt bé. Llavors ja... Bé, escolti, reciti aquest fragment de l'homilia, sisplau.
13: Fragment del Nou Testament segons Sant Lluc, epístola.
8: Eh? Què?
13: Epístola d'en Josep Maria Ruiz Mateos.
8: Epístola no.
13: Fragment del llibre Deuteroni.
8: Del Novíssim Testament, no?
13: Novíssim.
8: Perquè això és no, més que nou.
13: Encara no surt per Sant Jordi.
11: És un update, és un update, no?
8: I després de l'antic al nou i ara el Novíssim per Sant Jordi, eh? Ja a totes les llibreries. Bé, què diu el Novíssim Testament?
13: Diu,
8: segons Sant Lluc.
13: Sant Lluc. Diu...
8: M'acaba de rebentar els timpans.
13: He canviat d'instrument. I en aquells temps...
8: Espera un moment, perquè aquesta música taladra. Podem tornar a l'anterior orgue, sisplau?
13: I tant, tenim òrgans per veure un cap gràcia.
8: Perfecte. Molt bé.
13: I en aquells temps, José María s'apropà a un dels seus fills,
8: sí,
13: i li digué: fill meu... No, tu no, l'altre. No, aquest tampoc, l'altre. No, sí. Tu no, l'altre. I així va estar 60 dies i 60 nits. Lluc 33, 12.
8: I ja s'ha acabat.
13: És un partit guanyat. Guanyen els de casa.
8: No, 33. No, això és el versicle. Això són els versicles. No és el resultat de cap partit d'handbol.
13: Sí.
8: Això ho ha escrit vostè mateix.
13: Bueno, miri, aquest passatge m'agrada especialment.
8: Sí, vagi acabant, eh? Sisplau.
13: Diu... Aleshores,
8: sí,
13: en José María s'aixecà de la seva cadira i digué als seus fidels:
8: sí,
13: esto como queréis que se lo pague, en A o en B? I tots els fidels cridaren: en B, senyor, en B.
8: Ja.
13: Que és Negroni.
8: Sí, sí, sí.
13: Aleshores, llançant bitllets a l'aire, en José María cridà: que te pago, eche.
14: La Maroteca de la Ràdio.
15: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
16: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
17: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim moltes experiències, hem vist que és un factor protector important.
16: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta de Tallat, que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
15: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vins i teca amb Dominic Heathcote. L'art de degustar, el plaer de compartir.
18: Hola a tothom, benvinguts, benvingudes. Avui estem aquí amb la Cristina Caparrós de Cap al Mar, que combinarà molt bé amb els productes que porta el Xavi Roig de Cal Fer-ho, que són bàsicament escumosos. Estem esperant a la Cristina, però començarem amb el Xavi. Benvingut, Xavi.
19: Oh, moltes gràcies de convidar-me.
18: Combina molt bé, crec jo, les bombolles amb el món del peix.
19: Sí, els vins escumosos crec que tenen una acidesa que en ressalta doncs, el peix i també doncs, al final estem nosaltres som del Penedès i el Penedès és terra de bombolles i les bombolles doncs, també tenen doncs, són mediterrànies i per tant doncs, també el Mediterrani forma part de la cultura i fa una mica que ens diferenciï també d'altres escumosos del món que estan més pensats doncs, que estan més pensats a vegades per productes doncs, no tan mediterranis o per una gastronomia doncs, més francesa, que en canvi doncs, el cava, corpinat, diferents escumosos que s'elaboren i les varietats que tenim al Penedès fa que lligui molt bé doncs, amb els plats mediterranis i per tant doncs, és el maridatge per excel·lència que hi hauria. I llavors, clar, mar, peix, cuina catalana, mar i muntanya, una mica, i el clar, i amb els escumosos, doncs, en el seu moment, doncs, és un producte que permet un aperitiu, doncs, que podem anar, després anirem parlant, però des d'uns aceitons amb vinagre, doncs, hi va molt bé, doncs, un escumós jove, doncs, amb un peix amb una sarsuela, vull dir, un suquet de peix, que també, doncs, amb els escumosos de llarga criança, doncs, també, i van molt bé. Uh-huh. I clar, jo vinc de Cal Fero, som la botiga de referència de Sant Sadurní, estem a Sant Sadurní, doncs, el poble, diríem, on s'elaboren més bombolles de l'Estat, i s'elaboren més bombolles, el país del Cava, perquè doncs, hi ha dos grans cellers, doncs, com és Codorniu i Freixenet, però després hi ha molts petits cellers que els tenim allà al costat, i jo dic que sempre han viscut doncs, les bombolles com a... Bueno, forma part de la nostra vida, eh? I llavors a casa meva tenim una botiga de vins, la va crear el meu besavi doncs l'any 34 venint via Granel, el que passa és que les diferents generacions han anat evolucionant i potser l'any 34 el cava o el viscomós era una cosa molt minoritària que no bevia gaire gent, però als anys 80 es va doncs, intentar de popularitzar, de ser una beguda entre cometes, per la noblesa, la burgesia, buscar, doncs, que sigui un producte pensat per tothom. I una mica, llavors, va ser quan la botiga va anar girant, doncs, a tenir, doncs, molts escumós, que la gent venia el cap de setmana, doncs, a fer una barbacoa a Sant Sadurní, o a conèixer el territori del Penedès, i llavors la gent, a més, volia endur, doncs, les ampolles de cava cap a casa per veure durant la setmana. I aquí, una mica, doncs, vam començar, doncs, a treballar, doncs, amb el tema dels escumosos, i ara estem en un moment que, tot i que estem parlant de poc consum d'escumosos, crec que estem en un moment dolç, que hi ha doncs, una diversitat, hi ha unes noves generacions que estan creant vins escumosos amb molta identitat i que també doncs, a vegades pot semblar que mira, tots els escumosos del Penedès són iguals. Sí que tenim tres varietats principals, Macabeu, Xarel·lo, Parellada, però cada celler té una mica la seva identitat. Llavors, jo crec que hi ha una gran personalitat, una gran diferència entre els productes, entre els cellers, i que, bueno, que a mi m'encanta, vull dir, fer tastos de vins escumosos, explicar coses i les diferències, sobretot també quan la gent ve doncs, a la botiga, doncs, que es deixa recomanar doncs, de diferents productes i que els expliquis la història de cada celler, perquè crec que és l'important, que a vegades ens oblidem que el vi ve de la vinya, o ve del raïm. Hi ha una gent que cuida aquesta vinya i que necessitem que aquestes vinyes siguin ben maques, que són els que ens cuiden el nostre sí. territori.
18: Llavors, Xavi, ens expliques una mica això del territori efervescent?
19: Doncs aquest cap de setmana doncs, són a Sant Sadurní, doncs, és el cap de setmana per excel·lència per anar a visitar Sant Sadurní, perquè sempre el primer cap de setmana d'octubre es realitzava el cavatàs, diríem, que és la mostra de vins escumosos i de gastronomia. L'únic que aquest any ha canviat el nom i s'ha anomenat escumostra. Hi ha diferents realitats doncs, que es poden veure. Però nosaltres ja, des de Cal Fero, ja portem 5 edicions que el divendres al vespre preparem una fira que en diem Territori Efervescent, que la idea és donar a conèixer tot de petits elaboradors que estan creant tendència amb el món de les bombolles, dels vins escumosos. Alguns tenen denominació d'origen, alguns no, i llavors aquí és una mica el que donarem a conèixer aquest divendres, que hi haurà 25 petits cellers que tots tenen un punt d'identitat, que a vegades m'espanta, vull dir, molta gent, mira, hi haurà cosa molt rara, però al final la gent està supercontenta perquè té ganes de conèixer. I ara el món de les bombolles està en un moment de canvi, està en un moment que hi ha personalitats, hi ha diferents realitats, des de... Sempre parlàvem d'elaborar doncs, el que és el cava, que és el més convencional, ara ha sortit Corpinat com una associació que és una associació que dona molta importància a la vinya i a la manera d'elaborar i es fer escumós de llarga criança, i et trobes que hi ha grans escumós amb molt llarga criança i de molt nivell, que seria una altra realitat, i també hi ha doncs, també alguns elaboradors molt petits que elaboren amb el mètode ancestral, que és un mètode que només és una sola fermentació, que la majoria d'escumosos s'utilitza la fermentació de la doble fermentació, que és el mètode Champenoise, una mica que els orígens venen de la Xampanya, mètode Champenoise o mètode tradicional, que són dos fermentacions, primer a la fermentació de mosta de vi i la segona fermentació de dintre de l'ampolla per aconseguir les bombolles.
18: Pots explicar una miqueta això? per la gent que...
19: El mètode ancestral és un mètode una mica divertit, el que és el principi, perquè normalment quan amb els escumosos, amb els tradicionals, amb el cava, es fa servir el mètode tradicional, que consisteix en dues fermentacions, com comentava, que és que tens un mos, el transformes en vi, i quan tens el vi i afegeixes sucre, que aquest sucre normalment és de canya o de remolatxa, per fer una segona fermentació. Llavors, clar, hi havia una mica enòlegs es plantejant per què estem afegint sucre que no és producte del raïm pròpiament. Llavors vam veure que es podia fer, doncs, amb algun llibre es va trobar això del mètode ancestral. Jo amb els meus llibres, quan vaig estudiar, no sortia. Llavors es va trobar què era el mètode ancestral. Llavors, sempre que hi ha una fermentació, es generen bombolles, es genera gas. Llavors, en aquest cas, és que tu tenim el suc de raïm que comença a fermentar al dipòsit i es va generant gas, però sempre en un dipòsit, per fer el vi, la tapa està oberta, perquè si no el dipòsit petaria. Llavors comença a fermentar amb el dipòsit amb la tapa oberta i es va controlant la densitat, que és que va baixant la tingut de sucre, i quan quasi no queda sucre, s'embotella perquè acabi la primera fermentació dintre de l'ampolla. Llavors també genera una mica de sediment i s'ha de passar pels pupitres, s'ha d'aclarir, i llavors es desgorja i es torna a tapar i es ven normalment amb etiquetes una miqueta més divertides, i a vegades està ja en 3 mesos i es pot arribar, doncs, a comercialitzar buscant un producte molt fresc. I això és el mètode ancestral, que cada vegada hi ha alguns productes que ja tenen 2-3 anys de criança, que la bombolla està més integrada, que també és un producte interessant. Jo el que trobo sobretot amb els ancestrals és que tenen a l'entrada la bombolleta, és molt, molt suau, que de seguida se t'acaba i només ho trobes al principi de la llengua, que com per producte aperitiu és molt agradable. I llavors és aquest mètode. L'únic que ara, molt cellers també, amb aquest mateix planteig que vèiem, de que, ostres, no volem afegir sucre per fer una segona fermentació. S'està treballant amb afegint mos concentrat per fer una segona mos concentrat rectificar per fer una segona fermentació a l'ampolla, i continua sent mètode tradicional, l'únic en cop de sucre, en comptes de sucre es fa servir, doncs, el most, i és algo molt interessant, i grans cellers ara, doncs, ho estan fent, vull dir, cellers amb Recaredo, Gramona, Llopart, amb molts productes, vull dir, dic grans cellers ja reconeguts que estan volent donar, doncs, aquest punt de que tot sigui suc de raïm el que tinguem, que no hi hagi sucre aquest de segona fermentació.
18: I llavors, els escumosos, des de quan, si són cava, han de tenir uns mesos de fermentació.
19: Clar, el que comentava dels ancestrals, representa que els ancestrals, de moment només heu autoritzat la D.O. Penedès i els corpinats, i llavors ells et manen mínim 18 mesos de criança. Mm. El que passa és que tu, si no estàs dintre d'una D.O., pots sortir, doncs, en 3 mesos, en 6 mesos. Sempre això una mica és el que la D.O. cava, que és la que ens marca principalment els escumosos, sempre es diu que perquè sortir al mercat ha d'estar 9 mesos a la cava. Què passa a la cava? Pues la cava, les bombolles s'integren amb el vi, i també, doncs, hi ha uns, els llevats es moren quan s'acaba el sucre i es crea un sediment. I aquest sediment va fent que, bueno, són els llevats que s'han mort, diríem, que es diu l'autòlisis dels llevats, que aquests llevats es van integrant o es van barrejant amb el vi, van agafant, que el vi vagi evolucionant i vagi agafant aquests aromes de pa torrat o de brioix que poden venir d'aquests llevats. I llavors aquí és una de les coses, doncs, que per això sempre parlem de les llargues criances. Un producte de 9 mesos es pot dir que aquesta funció dels llevats encara no ho trobes. I llavors és a partir, podríem dir, dels 18 mesos que comences a trobar, però per mi jo crec que ja són com a mínim 3 anys de criança quan ja trobes un producte que se li nota als llevats i que la bombolla està molt més ben integrada. A vegades els llevats, amb el temps de la criança, ens pot donar com una mica d'untositat, sensació més dolça, parlant d'un sempre un producte totalment sec, però et va donant un punt d'untositat que el fa interessant i que llavors és una mica la màgia que puguis dir, ostres, un producte que li han passat 3, 4 o 5 anys i que està la mar de bé, i que gastronòmicament són molt bones. I et lliguen amb molts productes i et trobes que la bombolla, doncs, és fineta, però et va persistint, diríem, que la vas tenint durant tota l'estona. I també, sempre que parlem de bombolles, jo sempre recomano és que hem de... La bombolla no l'hem de mirar a la copa, l'hem de veure a la boca, com quina actuació té aquesta bombolla, si et fa una bombolla grossa o és una bombolla petita, si et perdura sobre la llengua, i sobretot el que ens interessa és que sigui una bombolla fineta i que vagi, doncs, botant o suavitzant, que et vagi arribant fins al final de la llengua, i això és un plaer que hi ha amb els vins escumosos i que, bueno, com comentàvem, gastronòmicament ho aguanta tot, diríem. Mm-hmm. I llavors fa que, ara que estem de moda, doncs, els menús, doncs, gastronòmics o menús degustació de diferents restaurants, l'escumós és el que et fa el lligam per tot l'àpat, que a vegades amb uns vins, o amb un vi blanc o amb un vi negre, no et pot arribar a combinar tot. En canvi, aquí, doncs, amb l'escumós de llarga criança et permet aquesta, bueno, et permet aquesta polivalència. I jo ara estic, bueno, estic molt content i crec que hi animo la gent a que vegi bombolles, vins escumosos, perquè, a més de tenir un punt refrescant, també té, doncs, aquest punt de complexitat.
18: I llavors, una vegada fet criança, que potser, com has dit tu, fins 5, 6, sí, sí, més anys, llavors es posa el pupitre...
19: Representa que la criança és quan parlem a la cava, que es posa en posició amb rima, que es diu. Que amb rima és posar-lo en posició horitzontal, perquè així es queden tots els llevats que es van morint, queda com un sediment a la part, a la panxa, diríem, de l'ampolla. Uh-huh. I després, pues, aquests llevats, clar, aquests sediments, no és maco de vendre una ampolla amb un sediment, i a més cal tenir bombolles quan hi ha sediments, fa molta escuma. Llavors, pues, es tracta de treure-ho. El que passa que, clar, treure aquest sediment és una mica complicat, que aquest sediment, clar, clar, de repente que tens ja l'ampolla, que és la mateixa que es vendrà, i li has de treure aquest sediment sense alterar el vi. Llavors, el que es fa és intentar es posa amb els pupitres, que són, potser molts heu visitat ja alguna cava, que és com uns triangles tot plens de forats, i aquí, doncs, al principi sí que l'ampolla amb horitzontal, i cada dia se li dona un vuitè de volta i es va, doncs, tirant cap amunt fins a aconseguir que el sediment aquest et quedi només a la part del coll. O sigui, llavors es diu que estàs en punta, diríem, que és en punta cap avall, diríem, que és com es diu el producte ja, doncs, que el sediment el tens a baix, però clar, resulta que tens una ampolla, pues, que tens el tap a baix amb sediment, i llavors, clar, si la gires per posar a la dreta, el sediment torna a caure cap avall. Llavors, el que es va inventar, doncs, és una mica de submergir aquesta ampolla, aquest cul el tap de l'ampolla, la part de que està en posició vertical cap avall, submergir-la amb una aigua, amb un anticongelant a 30 graus, perquè es congeli la part de líquid que hi ha just a la part on hi ha aquest sediment. Llavors es congela aquesta part del sediment, llavors ja pots girar l'ampolla i la pots obrir amb la... Bueno, es crea un gel amb el sediment, llavors a l'obrir l'ampolla amb la mateixa pressió del gas marxa aquest sediment. I llavors ja és el que es posa el tap definitiu, que és el que tenim a casa, el tap de suro. I en aquest moment tots, si no hi afegim res, sempre es diu que és un brut nature, que no és que sigui més natural o menys, és que l'elaboració queda totalment... has destapat, tornes a tapar. L'únic que en aquest moment es pot afegir una miqueta d'un licor d'expedició, que es diu, que és un vi amb sucre, que és per suavitzar-lo una mica, llavors el fas més dolcet. I un brut és de 0,12 grams per litre, que és molt poca dolçor, doncs, el que s'afegeix, i t'ajuda a equilibrar, perquè normalment els escumosos són molt àcids, i llavors el brut fa que estigui, doncs, molt ben equilibrat, i llavors... Bueno, i llavors és això. Llavors ja el semi s'afegiria molt, però això ja és una quantitat molt bèstia de sucre, que llavors sí que ho notem. D'un brut en brut natura hi ha poca diferència. I això, doncs, una mica molta gent pensa, o entra a la botiga dient, bueno, jo vull un brut natura, pensant, jo vull un producte de qualitat. I dius, vale, sí, però és que brut natura només vol dir que sigui sec, no vol dir que sigui un producte bo. Llavors, per això una mica, doncs, intentem d'explicar-ho i d'anar, doncs, dient, no, tu que vols és un producte sec, o vols un producte que estigui més equilibrat, i depèn del menjar que tinguis, però a vegades va més bé un brut o un brut nature. Que...
18: I pots explicar una mica els nivells de qualitat del cava que hi ha al reserva?
19: Clar, aquí els nivells de qualitat jo sempre m'ho he volgut fer com una cosa com en funció de la criança. Per mi crec que també un element força qualitatiu és l'elaborador, conèixer l'elaborador i saber de la manera que està treballant. El que passa és que sempre s'ha parlat una mica com semblant diferenciar això, la quantitat per dolçor, i la quantitat com qualitativa, que no ho penso, seria per la criança que té, que al mínim de, amb la denominació d'origen cava, al mínim són 9 mesos, que ara es diu cava de guarda, després hi ha els guardes superiors, que és a partir de 18 mesos, i dintre els guardes superiors hi ha el reserva, que és a partir de 18 mesos, però llavors hi ha el gran guarda superior, gran reserva, que és a partir de 30 mesos de criança. Llavors, clar, tots són... la denominació d'origen és una mica més restrictiva amb els grans reserva, perquè t'obliga a posar l'anyada a l'etiqueta, hauran de ser ecològics. El que passa és que, clar, són coses que a vegades per mi és més important important el celler, que sabíem que és un celler que està treballant molt bé, que no aquesta normativa tan exacta. I llavors, i també aquesta normativa és perquè cada denominació d'origen és diferent. Llavors ara estem parlant també molt de Corpinat. Corpinat no és una denominació d'origen, és una associació de bodegues que es van crear doncs, amb la idea de donar importància que només fessin servir raïm ecològic, que tot passés al raïm, poden comprar raïm, però amb un preu força elevat, ja marquen un preu mínim de 92 cèntims el quilo de raïm, i després que tot passi per les seves premses i que mínim 18 mesos de criança. Llavors ells no poden posar la paraula gran reserva perquè és exclusiva de la denominació d'origen cava. Llavors, doncs, aquí només tots els corpinats estan a partir de 18 mesos. L'únic que, clar, hi ha un element important que els corpinats estan obligats a posar l'anyada, si és d'una sola anyada, i la data de desgorge, que també és una data molt important que hi ha, que veus normalment és un mes i un any, i moltes vegades amb aquesta data de desgorge penses que és la data de caducitat. I no, és el moment on s'ha canviat el tap de suro, on s'han tret els sediments i s'ha posat doncs, el tap de suro definitiu. I en aquests moments, doncs, llavors... clar, no, és una informació que tens extra. Moltes vegades gent diu, no, acabat de desgorjar. A vegades acabat de desgorjar és com que l'estorada d'estapar necessita pues, un meset perquè es torni a ajuntar, i també pues, és una informació que ens dona per saber doncs, en quin moment està. Que jo, per exemple, ara m'estic guardant ampolles amb temps de desgorjar a casa perquè penso que algun dia em vindrà de gust doncs, de veure'm un producte pues, molt més complex, molt més gustós o amb molta més evolució que quan està acabat de desgorjar no té aquesta evolució. I ha passat cada cosa pel seu moment, que quan estem en un producte jove penso que ja va bé que sigui fresc i depèn de quin plat, per una amanida, per un plat més informal, en canvi de per quines productes, doncs productes molt bons amb data d'esgorge poden arribar doncs a no millorar però a evolucionar. Llavors a vegades et pot agradar més evolucionat o menys, al final és un altre factor que tens per jugar i per també una mica nosaltres ens serveix per aprendre, per veure si un producte veus que l'has tastat amb 2 anys de desgorge i està igual que el primer dius, tio, això està molt ben fet, que per mi és un element, i tampoc no cal entrar en aquestes psicosis d'ostres, jo vull acabar de desgorjar. Depèn, un producte bàsic que té 9 mesos s'ha pensat perquè surti jove, no te'l guardis 3 anys a casa. I jo veig que una mica a vegades tenim la tradició de guardar, o hi havia la tradició, bueno, el meu pare es guardava ampolles de Rioja, que deien que d'aquí 20 anys serà boníssim, ens el veurem d'aquí 20 anys. I clar, no serà boníssim, el que fa és que evoluciona diferent. El que no s'ha convertit en vinagre està bo, però no és el mateix que et trobaves fa 20 anys. Fa 20 anys era un producte doncs, amb aromes de fruites vermelles i ara et trobes amb un vi negre que amb 20 anys guardat a casa a l'ampolla doncs ja et surten més aromes dels fruits secs, dels especiats, molta més espècie, i amb els escumosos passa el mateix, que la poma, pera, l'aroma de fruita que tens al principi, doncs a mesura que el tens a casa va evolucionant, i clar, hi ha alguns que t'evolucionen amb molt d'aroma de ranci, que a vegades pot ser desagradable, i altres que van agafant aquestes notes de brioix que són la mar de bones i que l'únic que són per veure més amb calma, no són productes festius per veure la revetlla de Sant Joan amb els amics que vagin caient ampolles, per prendre amb calma o per compartir amb uns amics que ja saben de què va i té aquest joc els vins escumosos que li hem d'anar explicant aquest joc que té.
18: Molt bé, molt bé. I llavors, si comprem escumosos, com els guardem a casa?
19: Aquest és el gran dilema. El vi sempre l'hem de guardar en posició horitzontal perquè el tap ha d'estar humit, perquè si no, doncs, s'asseca i pot ser que perdi, que hi hagi més intercanvi cap a l'exterior d'aire. En canvi, l'escumós el podem guardar tant en posició horitzontal com en vertical, perquè les mateixes bombolles fa que, bueno, en vertical, representa que les bombolles fan, pues, comitegen aquest tap, llavors fa que estigui inflat, i llavors no és una cosa que ens hem de preocupar. Jo que sí que recomano és, no, ara el tenim una setmana de peu, ara el tenim una setmana tombat, el deixaria de la mateixa manera i que no hi hagi doncs, moviments, i conservar-lo menys de 20 graus de temperatura i en un lloc doncs, que no hi hagi llum doncs, de casa. Estàs en un pis, pots tenir una nevera de vins, o si no, doncs, a dintre d'un armari que estigui tancat, que així els canvis de temperatura no li afecten tant, amb una caixa de cartró i a dintre de l'armari de l'habitació fresca. I normalment una casa no puja dels 30 graus ni difícilment puja dels 25 graus. El que sobretot és no deixar-ho doncs, un dia a l'estiu a dintre del cotxe, que això és com un viga, és com si li passin en unes hores, és com li passi un any, i per això és el que hem d'anar doncs, vigilant d'aquesta manera.
18: I les activitats que feu a Calferro, a part de...
19: Clar, nosaltres diem que som, bueno, clar, som els grans ambaixadors de les bombolles i ens tenim una sala de tasta a Calferro, vull dir, nosaltres som una botiga de vins, tenim més de 400 escumosos diferents i llavors tenim la sala de tasta que anem fent, programant activitats de tastos i d'algun maridatge, però principalment anem fent tastos i sobretot d'escumosos. I a l'estiu, ara que ja hem acabat, però ens hem passat l'estiu doncs, amb un baler al port de Vilanova, també fent tastos de donant a conèixer, perquè el món del mar i el món de les bombolles jo crec que lliga molt, perquè al final, bueno, també a l'estiu les bombolles és un ambient refrescant i llavors doncs, és una cosa que hi va bé, que s'han provat de fer les activitats amb vins i no, va bé amb cava, perquè en ple estiu et refresca i a més que hi ha escumosos de molt nivell. I això una mica és el que fem a l'estiu i també hem anat fent, doncs, perquè clar, això de fer les sortides amb valer per veure la posta de sol, fa 10 anys que ho fem. I dic, per què me'n vaig a Vilanova si tenim el Penedès, la Mar de Maco? Per què no organitzem una posta de sol doncs al mig de les vinyes? I aquest any per fi hem organitzat doncs, unes postes de sol tastant escumosos al mig de les vinyes. I era, doncs, jo ara ho estic parlant i ja tinc la pell de gallina, doncs, perquè, clar, passa una mica com al mar, que mires el mar, t'estaries hores embadalit mirant el mar. Doncs nosaltres estàvem allà al mig de les vinyes amb un mirador que hi ha, que, doncs, la Miranda d'Espiells, i estàvem allà amb el mirador i estàvem allà embobats, bueno, mentre organitzàvem. Quan estàvem allà treballant, doncs, estàs allà per fer proves, que també la gent no volia, ni havia manera que marxés, perquè estava allà a gust, a l'hora de la posta de sol, doncs, estàs veient les vinyes i d'estar escumosos, doncs, és una cosa que és important. I, a més, clar, tens... Ja està, ho vam poder arribar a fer, que des d'aquest mirador veiem d'on venien les vinyes dels productes que estàvem d'estant. I uníem diferents elaboradors i són coses... Bueno, que ens agrada i al final, clar, com que som del Penedès, és una mica el que nosaltres podem transmetre molt bé al Penedès. I al principi, nosaltres hem creat... Bueno, llavors vam crear Territori Efervescent, això té un any de vida, vam crear la fira que té 5 anys, però llavors hem creat una web, un portal, que estem ficant notícies, estem fent entrevistes al voltant dels vins escumosos, estem creant les veus del territori, estem creant com diferent, i també és una botiga doncs, de vendre exclusivament d'escumosos del Penedès, i llavors allà ho trobes tot al voltant dels escumosos del Penedès.
18: Perfecte.
19: I estem en aquesta línia.
18: Molt bé, doncs si t'han de buscar, evidentment...
19: Sant Sadurní.
18: Fer-ho i ja està. Molt bé, doncs Xavi, gràcies. Després tornem amb tu un momentet també i escoltem una mica de música.

0: Vam escoltar Downtown de Moabi i ara seguirem amb la Cristina, Cristina Caparrós, de Capamar. Benvinguda.
1: Hola. Moltes gràcies.
0: Gràcies per venir. I el que dèiem abans, que les bombolles i el peix són coses que mariden molt bé. Explica'ns una mica, Cristina, la teva història.
1: Doncs jo estic completament d'acord en que les bombolles mariden perfectament amb tot el que és el peix i la vida al mar i les postes de sol, no? En vinya. A mi també s'ha posat la pell de gallina de pensar tot el bonic que es pot fer. Jo, de fet, aquest enamorament, aquesta cosa, l'heredo de la família, no? Soc de família pescadors de moltes generacions. I ja fa uns bons anys, ja fa més de 15 anys, no, que vam decidir que a part de gestionar les barques, que encara pesquen cada dia i que pesquen gamba, era molt important, no, donar a conèixer el dia a dia de tot el que és el món de la pesca. Perquè si bé tenim moltes activitats sovint, no, però com que nosaltres per fer la nostra activitat hem de marxar, doncs és difícil, no? De saber què ens passa, com es passa, què és de temporada, quins són els reptes. I és per això que vam fundar Capamar, o sigui, del neguit de diverses persones, de diverses famílies de pescadors de la Barceloneta, que teníem ganes, no?, de tenir un paper proactiu, no?, i de provar activitats i de generar iniciatives, no?, que apropés als consumidors, als restauradors, als compradors, tot allò que per nosaltres era normal i habitual, o sigui, el nostre dia a dia, el que pots fer a primera hora del matí, com aprofitar i cuinar peix i conservar peix quan en tens molt, com valorar quan en tens poc, d'aquell i falta molt de temps per tornar-lo a tenir, no? Aquelles sardines superlluentes, aquell color de gamba acabat de, no?, de pescar, però també, pues, quan arriba la bròtola, una maira o molt de peix, dius, però com menjarem molts dies, no?, com fem això atractiu, com cuinem això pels petits, com no perdem tradicions, i així podem generar, no?, doncs que les consumidores estiguin més informades, tinguin més ganes de consumir aquest peix de proximitat, ajudar els restaurants també, no?, a no que sigui un recurs més, no?, que sovint és complicat. I això al principi ho vam fer a través de projectes com el pescaturisme, és a dir, agafàvem les persones i ens les emportàvem a pescar, i cada vegada es va complicar com molt més la normativa i les tripulacions que tenim i els dies que pesquem darrerament és més complicat, les visites als molls. Això també ha anat evolucionat una mica, depèn del que podem fer, no?, el que administrativament ens deixen, el que els espais ens permeten en cada moment. Vam passar Covid, vam haver de reinventar tot, i al final ara el que estem fent moltíssim, tenim un projecte com divulgatiu fort, no?, amb diverses col·laboracions en ràdios, amb col·laboracions en podcast del territori, però sobretot el que estem fent molt és generar activitats que puguin aprofitar les escoles de cuines, els instituts, també les famílies, per venir-nos a veure. I això és des de veure com arriba el peix, a veure un moll, saber identificar què està passant, com està, anar als mercats, ensenyar a llegir etiquetes, veure quin és el moment, cursos de cuina, als centres cívics, alguns més pensat, no?, a acabar d'aprendre, no? Però molts d'ells és més aviat a apropar. Doncs a vegades aquells joves que s'acaben d'emancipar i que diuen, bueno, jo vull cuinar, però és que no sé per on començar, no sé ni com anar a comprar, doncs, bueno, quatre nocions de què s'ha de fer. Vull dir que està molt bé que sortim i provem tots els taquis, ceviches i tota la cuina de fusió que tenim, però al final el que també necessitem és fer el que feien, no?, les àvies, que era aprofitar el que hi ha cada moment, saber-ho cuinar i menjar peix sovint, entre setmana. Allò que hi ha, no?, més econòmic, més en mà, i potser doncs el dia que fem un sopar, un àpat més especial, doncs anar doncs a una gamba vermella més gran, o un escamarlà, o un tipus d'arròs més elaborat. Que en això, o sigui, m'agradava molt sentir, no?, el cava, no?, a dir, bueno, és que tenim moltes opcions en molts moments i al final és com una forma de viure, no? En dies que estem reunits amb una taula molt gran i és una revetlla i necessitem frescor, doncs també podem fer doncs, un peix més a la planxa, més fresc, o una elaboració que ens permeti, no? Una cassola, unes patates amb sípia o amb canana que després anem i cadascú es va servint. I en altres moments més busquem alguna cosa doncs, quan arriben els nens a casa o quan hem de preparar els àpats a migdia que no sabem si tindrem temps o no, doncs com ho podem fer per continuar menjant bé i que sigui coherent amb el que s'està fent en el territori.
0: Trobo que és una iniciativa brillant, de debò, a nivell de tot, perquè apropa el món del mar a la gent. La gent té molta por de fer peix, de cuinar el peix, normalment. I normalment no sortim del salmó, de tonyina, de
1: sí,
0: lluç...
1: El que ens diuen els científics, nosaltres darrerament, com, o sigui, jo particularment i cap a mar, però també el sector pesquer, col·labora molt conjuntament amb el sector científic una mica per veure què està passant. I una de les coses que s'han detectat en un dels últims informes és que així com abans les persones consumien més de 20 espècies i era més habitual que se'n consumissin moltes, darrerament se'n consumeixen moltes menys i sempre són les mateixes. Mm. És a dir, sempre són el salmó, no? Que és, nosaltres, bueno, amb la Fundació Alícia dèiem salmonitis, o sigui, sembla que ara si no menja salmó i ja avanço que no hi ha salmó de proximitat, no en tenim aquí, ni salmó ni bacallà, per molt que estigui incorporat en menús i àpats. Però també van molt cap al rap o cap al llenguado. I de vegades, no? És tan fàcil com una bona bruixa, una bona palaieta, no? que ens fa caure el preu moltíssim, però és un producte que és igual o més bo. I que sovint també aquesta cosa de la por que tenim, jo crec que també és molt vinculat a la destresa que tenim, però també al que hem pagat per això. Si jo em compro un calamar que m'ha costat 35 euros al quilo, és boníssim, no m'arrisco, i de fet cuino amb la por de saber-ho fer molt bé. En canvi, si potser estic consumint una canana que l'he comprat, doncs mira, perquè n'hi havia molt aquests dies i n'he comprat més de la que havia de comprar, faig la meitat avui amb unes patates, però després potser m'atreveixo a veure si que he llegit aquella recepta, que potser la faig amb una mica de llimona o una mica més amb un format amanida i ho provo. No m'arriscaré amb un producte que em costi molt. Per això també la importància, no? I el que defensem una mica és en aquest hàbit d'una mica de tenir-les de conèixer, de preguntar, d'entendre, i però de vegades no és tan fàcil trobar un bon peixater.
2: És la gran dificultat, sí, que jo penso. Al meu poble ja no n'hi ha. Has d'anar, abans hi havia el peixater que podies anar i que et recomanava coses, ara et trobes que no, que va, bueno, és que diuen, no, es ven molt bé aquest peix. A mi que em diguis que es ven molt bé, jo vull saber com l'haig de fer. Bueno, jo entenc, entenc també quan vas a la botiga, també dius, jo vull un vi per veure't amb això, però si t'has de recomanar, però ens trobem que també em falta trobar la peixateria de confiança, a mi em falta trobar, és, hauré d'anar als cursos per aprendre-ho.
1: És que al final, bueno, tenim, jo crec que ara també hem d'aprofitar una mica amb que tenim altres coses, no? que són com les xarxes socials, que també ens permet arribar a altres continguts, però com sempre, no? Com fem tot, que ho acabem fent tot molt intensiu, doncs també hi ha molts continguts dels que no ens van bé. I això podria ser una bona solució quan encara no tenim aquest passat. Jo recomano doncs, fer els cursos o venir o sigui amb nosaltres o visitar llotges o fer totes aquelles activitats que ens apropin. Però sí que és molt cert que el problema del canvi generacional, que jo crec que en sector primari fa molt de temps que ens queixem que això passa, que

0: realment cuiden el territori, i cuidar el territori no és, no té per què ser anar, doncs, a netejar les platges, que ja ens va bé, i a netejar els fons marins, sinó també moltes vegades és parlar de la gent que hi ha darrere del sector primari, o sigui, qui està pescant, com s'està pescant, igual que quan s'està cultivant, i també veure, doncs, totes aquestes espècies, perquè, com bé diu la paraula, és un peix que es mossega la cua. Una peixateria que no li demanin només que les 3, 4, 5 coses que es demanen, si la gent no els hi compra, deixaran de comprar-la. Si les no compren, deixaran d'anar a Llotja i tiraran a mercabarnes o a espais on tot està molt més homogenitzat, el producte té més dies, ja té una altra traçabilitat, i llavors es perden. Llavors,
1: totalment, sí.
0: Una recomanació que a vegades és fàcil de seguir és buscar aquests peixos que en diem com més oblidats o més minoritaris, perquè d'aquests peixos només surten de Llotja. Llavors, una peixateria que té bròtoles, que té cananes, que té molleres i que té un peix, petits carneus, o que en cada moment va canviant, és una peixateria on podem concloure que estan fent una compra de Llotja, i una compra més diària i més basada en el dia a dia, no tant en els grans volums, no? De la pesca d'altura o la pesca de gran altura, que sembla que jo crec que nosaltres competim, perquè sí. Sovint es fa una mica aquest port, jo crec que és tot el contrari, o sigui, nosaltres entre ports no som competidors, però la pesca de proximitat, la pesca de baixura, sí que té un gran competidor molt fort i molt, molt potent econòmicament i a nivell de lobbies, que és la pesca industrialitzada.
1: I com es pot lluitar, com, bueno, fent coses com el feu vosaltres, que per mi jo crec que la gent està interessada amb peix local i de proximitat. O sigui, crec que per això crec que el que feu vosaltres realment és important. Penses que encara hi ha futur per als petits pescadors i pescadores?
0: Nosaltres farem tot el possible per donar molta veu, per fer moltes activitats. De fet, també ja ens agrada molt veure que fa molts anys que ens hi dediquem, però que ara també sorgeixen altres iniciatives semblants, i és meravellós perquè penses, ostres, no? Vas a País Basc i veus que també s'estan organitzant, i veus a tots els llocs, no? Com potser és una cosa que va creixent. El que et fa com pell de gallina, i prenc la paraula del company abans, és com fas una activitat, penses una experiència, i després veus que la gent t'estava buscant, no? Tenia ganes de parlar amb gent amb la que vol parlar, i es queda més estona o vol quedar-se amb tu per no per aprendre això o allò o a quina peixateria, sinó per saber una mica més de tu, per saber quin peix pot comprar, per saber quines són les dificultats. Llavors, a mi això em fa pensar, tant la Núria com jo, no?, que som les dues així sòcies més que promovem Camp a Mar més des del dia a dia, ens fa com agafar moltes forces. I aquí sí que jo crec que hi ha molta feina a fer, molt camí per treballar. Ara, que a nivell de sector jo crec que anem tard, anem molt, molt, molt tard, crec que actualment dedicar-se al sector primari té molts components de lluita, de reivindicació, de ganes, d'una mica com a...
1: vocacional, també.
0: Sí, una aposta personal de dir, jo vull que això funcioni, però tampoc podem deixar que això sigui... O sigui, no podem deixar ni que els joves que entren ara ni els que tenim mitjana edat, o sigui, lluitin, no? I que això sigui com normalitzar-ho, no? Perquè al final el que hem d'intentar és que tothom ho tingui cada vegada més fàcil, que puguem garantir que quan convencem a un jove per dedicar-se al seu primari és per oferir-li unes bones condicions i una bona vida, i crec que amb això anem tard. En el nostre cas tenim molta normativa europea. Jo sé que hi ha moltes coses que compartim, no?, els companys de terra. Tenim molta normativa europea, tenim molta pressió administrativa, tenim molts límits, no?, que no tenen molt sentit en el nostre dia a dia, que això és el que com fa més ràbia, no?, perquè s'han fet molts esforços, molts plans de cogestió, moltes vedes, i moltes vegades s'han fet des de la, no l'obligatorietat, sinó com l'elecció per cuidar millor el mar i per no produir tant, no? I ara ens trobem una mica que això ens ve enrere, no? Perquè que els esforços que s'han fet en el passat per trobar-nos un marc que estigui bé, ara no els podem aprofitar, i a més les reduccions se'ns apliquen sobre la reducció que nosaltres ja ens havíem fet. No, I això és molt...
2: És que no ho entenc.
0: Sí.
1: Perquè ho coneixeu vosaltres, això.
0: Perquè és un desconeixement. Clar. De fet, quan

0: viatges una mica i veus altres models de pesca, fins i tot els que són molt artesanals, cadascun és molt diferent de l'altre. O sigui, viatjàvem aquest abril amb unes jornades tècniques de dones d'agricultura, ramaderia i pesca, i ens trobàvem en que al País Basc, no, la realitat és diferent de la d'aquí. O sigui, tenen moltes més ajuts en altres coses, però tenen dificultats potser en altres aspectes, no? Potser en gènere van una mica pitjor a nivell organitzatiu, però després a nivell de projectes van una mica millor. Llavors veus que és massa diferent, no? Que són espais que o sigui, Catalunya té, jo crec, una riquesa a nivell de paisatge, de terra i de mar, però jo parlo de mar, que aquesta mateixa riquesa, aquesta cosa tan diferent a cada lloc, tan especial, tants productes, tantes petites coses, pocs quilos, no molt gran, no tot molt exuberant, però no, amb aquells colors, amb aquells sabors, no? Això és el que ens està complicant molt a nivell administratiu, perquè són molt difícils d'homogenitzar. I després, el gran problema que tenim nosaltres són les formacions, perquè ara mateix, per ser mariner pescador, quasi que t'has d'esperar un any per embarcar-te fins que no fan la teva formació en el teu port, i jo vaig amb el meu cas que des del 2022 estic intentant fer la patronia. Ara he aconseguit la part de màquines, però potser el 2027 demà la pont, i després haig de fer 30 mesos d'embarque. O sigui, vol dir que feu comptes. I bueno, nosaltres a casa, pues, si tens barco i vas tirant, però clar, ningú s'aguanta com a recient arribat en un sector que et digui, bueno, potser dintre de 36-40 mesos podràs exercir.
1: I que no pots treballar tot el que vols, que també les vedes, des més que jo pues, vull treballar i sóc molt treballador, m'he muntat d'una manera, però clar, estàs limitat, que no pots sortir tots els dies que vols, que això també, dius, també és una cosa que em xoca una mica, que diu, com pot ser que si hi ha un port de pesca i que sempre hi ha els barcos allà amarrats?
0: Ara mateix, ni tots els dies que vols, ni en tots els moments, perquè has de planificar quins mesos pagaràs abans, i llavors, de sobte, si hi ha una pujada de gasoil i tu tenies planificada la veda d'una manera, doncs hi ha coses que es poden canviar, però n'hi ha moltes que no, i els quilos. Doncs ens trobem molts anys en què ens trobem que hi ha certes espècies que veiem que cal cuidar, llavors parem de pescar-les, però ens trobem que per exemple, la gamba és el gran exemple. O sigui, estem davant dels anys de gamba, que n'hi ha més gamba que qualsevol any, però com tenim una alimentació de quilos, ja dintre de poc ja no la podrem pescar. Llavors, clar, és una mica un sense sentit, perquè i també a nivell d'immersió començarà a passar, si jo crec que ja està passant, que érem una flota super modernitzada i molt proactiva i molt innovadora, però clar, si tu no saps si en els propers 5 anys tu podràs pescar més dies, menys, més quilos o menys, com has d'invertir en més seguretat o en projectes com de més productivitat, si tu no saps quants dies podràs o com pots, no, convèncer la gent jove perquè es quedi una embarcació de pesca, si no saps si podràs treballar-la. I no és una qüestió ni d'actitud, ni de formació, ni d'inversió, no? ni de medi ambient, no? Perquè el que ens diuen tots aquests estudis que realment ens fem servir, no? per quan no anem bé, nosaltres, o sigui, l'Institut de Ciències del Mar està al nostre costat, no, dir no, s'estan fent les coses bé, fa molts anys que s'està treballant en amb la regeneració de la biodiversitat marina, i es va en bon camí. Per tant, afluixem una miqueta, perquè és que si no el sector no aguanta. I en aquest sentit, bueno, intentem ser molt positives, no? Jo sempre intento pues, crear coses o pensar, o amb tots els moltíssims col·laboradors que ens ajuden en totes les etapes, ja sigui en fotografia, en producció, en comunicació, en cuina. La Núria i jo el que intentem molt és trobar maneres, no, doncs de fer arribar aquesta passió que tenim i aquest enamorament que tenim pel món de la pesca, la gastronomia i el territori, fer-lo arribar a qui tingui ganes de fer aquestes activitats i de fer aquest coneixement. I ens trobem que ve gent molt motivada, amb molt amor per, no només per la pesca, sinó per tot el territori, i això és el que et dona ganes de continuar. Ara, objectivament, si ho haguéssim de posar en un Excel, ja no sé si ens aguantaria, l'Excel. O sigui, sí, complicat.
1: Però, bueno, tot són petites coses i s'ha d'anar... i al final és un que abans es transmetia moltes coses de pares a fills i ara això s'ha perdut i llavors pues, has de buscar la manera de poder aconseguir aquesta informació que potser moltes coses pues, la, bueno, no sé, els avis anaven a comprar la peixateria i sabien tot el tipus de el peix que té, i jo a la mitja vaig allà i no sé els noms que hi ha i jo cal dedicar-me al vi pues, també, bueno, vaig de fa molts anys amb un curs de cuina amb tot de iaies i dic, què fas aquí? Jo, clar, jo no soc cuiner, no soc de formació i llavors dic, bueno, però clar, m'interessa perquè clar, el món del vi va lligat amb la... però clar, em trobava que només hi havia iaies allà i llavors dic, però bueno, em cuidaven molt bé, em portaven pastets, però clar, era l'únic tot de senyores i jo com el jovenet de 18 anys i bueno, i una mica, doncs, aquelles es coneixien coses que jo, clar, coses senzilles com fer un sofregit jo no ho sabia fer i això ho estem perdent sí. I cada vegada més i...
0: Fixa't que en el curs de cuina, per exemple, que fem al centre cívic o sigui, en els últims anys ha canviat molt el target i clar. Llavors ara tenim molta més gent, no?, que més barrejada, sí que ve gent més gran però també ve molta gent jove que no sap ni com netejar un peix ni com demanar-lo net, en plan, clar. Diu, no, és que a mi quan em comencen que si papallona no sé què ja em vull enfonsar i ja no, bueno, anem a veure peix. I una de les coses també que treballem és aquesta cosa de la setmana que ve farem un arròs. Mai la Núria és molt crec amb això. Bueno, farem un arròs. De què? Del que hi hagi. No? I explica de dir, ostres, jo el volia fer d'això, però o sigui, volia fer-lo de sípia, perquè està en prova de sípia, però resulta que hi va haver-hi mal temps, llavors avui no n'hem pogut fer, llavors volíem fer canana, però va haver-hi molt poc, i al final hem agafat una recepta que hi havia, que hem trobat dels de la cala, que el feien d'una manera especial, o el famós aquest, els fideus amb peix blau, no? amb seitons, que és una cosa que a partir de no la barrejaries, no? Doncs totes aquestes coses, explicar també el procés, no des del punt de vista jo ho sé i et dic una recepta i reproduïm, sinó des del punt de vista sí. de
2: no tenir por i d'improvisar una mica, també.
0: Exacte.
2: Jo feia classes, bueno, faig, però de cuina a gent internacional, hi havia un senyor que em deia, i perquè tenia molta por del món del peix, i em deia, jo pensava que el peix venia amb dits, perquè com que eren els congelats aquests...
0: Els fingers.
2: Sí. Fish fingers. I realment crec que quan veuen que no és tan difícil i que hi ha un munt de possibilitats de fer moltes receptes i que no passa res, és quan la gent comença...
1: Quan anem explicant... Bueno, jo em passa el mateix també amb la botiga, que amb una botiga de vins, ara amb els vins també estem fent com un món molt complicat, que abans hi havia dues referències de vins i ara, clar, que sí, varietats de raïm. El que ara parlàvem d'escomós, que sí, cava, corpinat, clàssic penedès. La gent el que vol és un producte per gaudir-ho i llavors al final és una mica aconseguir que es posin a les teves mans, que diguin, mira, jo tinc aquest àpat tal dia que menjaré això, amb què m'ho puc veure? I llavors és això, el que passa que ens anem trobant també una mica que és només a vegades pel àpat especial del dissabte al diumenge, que el dia de dia a dia doncs vas a lo ràpid i crec que passa una mica amb el peix. A mi tinc el problema que el dilluns tanquem, que és el dia que em puc dedicar, o el dia que tinc festa és el dia que em puc dedicar a cuinar, i llavors el peix és com una cosa que ho tenim complicat, però que clar, dius, el dilluns peixateries tancades, i llavors dius, bueno, pues malament, ho haig de preveure molt millor per poder, doncs, però és unes coses d'aquestes que també, avui hem de cuinar això. Llavors vas a cuinar o fer una vedella amb suc. Jo no menjo vedella amb suc a casa, vull dir, i bueno, també en tema gastronomia, ara restaurants també estan oferint coses que normalment no et fas per fer-te una hamburguesa, això sí que ho sabem fer a casa, però depèn de quines coses, no?
2: Peix congelat, que és millor, imagino, comprar-te un peix fresc, congelar-ho i menjar-t'ho que no menjar peix.
0: Jo defenso sempre el fet de poder que sigui fresc, que tingui un circuit molt curt, que vingui d'una llotja i que no tinguem la figura d'aquest prescriptor que en el vi doncs serà la nostra peixata i peixatera i intentar trobar-lo. Però sí que és cert que moltes vegades que si tornes tard a l'extraescolar de clarinet i després, o sigui, demà tenim no sé què, i ensenyem també una mica això a com conservar-ho. És a dir, si jo el dimarts és l'únic dia que puc anar a comprar peix, doncs què pots comprar per fer potser una cosa molt immediata, és a dir, puc fer unes sardies, uns seitons el mateix dia, una planxa i ja està, els demano netat i tal, però com que sé que no tinc més dies per anar-ne a comprar, doncs igual quina pot ser l'alternativa, o preparar, per exemple, un escabeig, no? Que el podem anar a buscar un dissabte, preparar-lo i després d'uns dies encara és bo, i llavors amb qualsevol cosa, amb unes restes d'arròs, amb una mica de cuscús, amb una quinoa, amb qualsevol cosa que ens hagi sobrat, o d'aquestes que a vegades fem corre-corre, doncs hi ho poses a sobre, o els amb els sals i sucres, maneres de conservar. Jo sempre, a mi m'agrada provar, perquè jo sóc molt d'escabetxos i de vinagrats, però sé que la gent això a vegades li costa. Llavors, si no tenim més remei que congelar, jo no és que estigui en contra del congelat, però a mi em passa que com sempre m'agrada més fresc, doncs hem de buscar la manera. I podem trobar maneres de millor, molt millor, congelar-lo nosaltres, és a dir, ho he comprat en una peixateria que jo sé que van a la llotja, que això no està manipulat, que no ha sortit i ha entrat moltes vegades de càmeres, i llavors busco la meva manera de congelar-m'ho jo. Ja ho demano, doncs, o filetejat, no tirem les espines, per favor, que surten uns brouets i unes coses molt bones. I si no, com em deia l'altre dia una senyora, diu, jo com que no ho faig, però jo la demano i li dono a la meva mare. I llavors ens fa una sopa de peix de tant en tant. Doncs bueno, és igual. Conservem les espines, no? Perquè clar, si no també entrem amb allò del preu, no? És que clar, un filet de peix és molt barat, clar, sí. Molt car. Sí, clar, si només aprofiteu el filet sense cap tipus d'espina, doncs és caret, però bueno, si amb l'espina doncs puc fer un brou, un marmitac o alguna cosa, avancem. I aquí també, com congelar, no? És a dir, com trec l'aigua, com posiciono, com ho guardo, com ho etiqueto, a vegades és et fan falta que t'ho expliquin un parell de vegades i ja està, però sí, sí, és que si no ningú t'ho ha explicat, et passen aquestes coses, que llavors ho congeles malament, el dia que ho treus et fa angúnia o se t'ha cremat o no el pots aprofitar, també dius, ostres, jo vaig anar a la peixateria a gastar-me un munt de diners i després el trec i no em fa el pes. Doncs aquestes són una mica les coses que estem amb els cursos també estem ensenyant, perquè és un tipus de coneixement, jo crec que és un saber, no?, que la gent gran tenia i exacte, que ja no tenim, i és un saber, i que a través d'una recepta o a través d'una xerrada podem acabar aprenent-lo, però alguns ho ha de dir, alguns ha d'explicar una mica, ens ha dit, d'acord, doncs jo tinc moltes amigues que viuen ternes endins, que em fan fotos de la peixateria i em diu, avui què? I els dic, això aquí, així, això t'ho congeles i ho guardes per dissabte, i això ho feu aquesta tarda amb els nens, demana-ho així i així. Per tant,
2: doncs mira, aquí hi ha un altre negoci.
0: Exacte. Un assessorament.
1: Sí, com l'assessorament del vestit, com no sé com es diu, gent que ajuda.
0: Al final, el que jo crec que l'acte més reivindicatiu que podem fer és menjar bé.
2: Sí.
0: Llavors, si estem menjant molt peix i l'estem menjant molt de les llotges i ja està, perquè la llotja ja és tot sense additius, ja tot té garanties de sostenibilitat, ja és un segell que podem utilitzar, no cal anar-ne a un lloc. I si un dia ens volem menjar un trosset de salmó, perquè ens el demana, perquè ens el trobem, doncs ens el mengem i no passa res. Però sempre que vinguem amb la feina feta de casa, no? A dir, el dia a dia i el diumenge, peix de cada dia, i si un dia doncs sortim i volem pues, alguna cosa més excepcional, doncs bueno, fem la vista grossa.
2: Bueno, doncs ja hem d'anar acabant. Ràpidament, Xavi, digue'm, si fossis un escumós, quin series?
1: Ui, aquí ja m'has figat. Mira, seria un xarel·lo de llarga criança que necessita temps per afinar-se i que necessita, doncs, que té cos, té bombolla, vull dir que, bueno, té cos, però al mateix temps té frescor, diríem, que és el que al final crec que és el
2: molt
1: que
2: bé,
1: tenim.
2: Molt bé. I tu, Cristina, si fossis un peix?
0: Doncs jo, del cert segur que seria un peix d'aquests més desconeguts, però depèn de l'època de l'any, seria un diferent. Podria ser des d'una llampuga o una palaia o una bròtola.
2: Llampuga és molt típic de Mallorca.
0: Sí, de les illes, perquè a nivell de vull dir, el podem tenir durant més... O sigui, aquí passa molt poc temps. I llavors doncs, el tenim menys disponible, però sí que en tenim. Però de fet a les illes i fins i tot quan la gent viatja a Malta i a alguns llocs que són també més illes en el recorregut de la llampuga, és molt bo. Llavors, doncs, des d'això, des d'un peix d'aquests, una gamba blanca, o...
2: Molt bé, molt bé.
0: M'encantaria ser algú que ningú conegués i que tothom li encantés quan el provés.
2: Doncs moltes gràcies als dos, i ja està.
0: Doncs moltes gràcies per convidar-nos i quan vulgueu, aquí estem. Merci.
1: Salut, gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta, detallat que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Comencem una nova setmana Valors a l'alça amb aquest clàssic de Manu Chao, Pere Sánchez.
1: Sí, va ser la primera cançó del primer disc de Manu Chao en solitari, aquest Clandestino, del disc que també es deia Clandestino, Esperando la última ola, i que està vivint d'aquest disc encara el Manu Chao, però és que aquest disc és veritablement una obra mestra per mi. És un disc molt rodó, de principi a fi, i és com una cançó molt llarga que es divideix en altres cançons més petites.
0: I per què has escollit aquesta avui?
1: Perquè parlarem de Ceuta.
2: Doncs sí, parlarem de Ceuta perquè, com sap tothom ja, a finals de juliol hi van entrar uns 70.000 migrants en molt poques hores i això doncs, va generar un debat polític molt extens, molt gran, amb moltes mirades diferents a l'estat espanyol. En parlarem també perquè a Joan Salicru doncs, avui en dedicarà la conversa i es preguntarà a Maria Coll i a Alba Tarroc com hem d'abordar la crisi des de l'ètica, que no sé si vosaltres en tingueu alguna idea o en teniu alguna opinió de tot plegat. Pregunta enverinada, eh?
1: Ni idea, perquè és un problema el problema de la migració, un problema que toca molts pals al mateix lloc. Classisme, racisme, xenofòbia i tot això. No sé, a mi em costa posicionar-m'hi.
0: A mi em preocupa especialment això, tot el que se'n deriva i el que estem veient, el que està ressorgint, que ens ha pensat en dècades enrere.
2: Sí, esclar, és que com que és un debat tan extens i no hi ha una opinió que sigui certa o una manera d'enfocar-ho que sigui certa, s'està utilitzant des de molts punts de vista diferents i sobretot polítics i s'està instrumentalitzant, així que bueno, ja en parlarem després quan en Joan...
1: El que sí està clar és que s'utilitza la migració com a arma electoral, que això és el pitjor de tot.
0: Deixarem que opinin els experts sobre aquesta qüestió aquí una estona. Pere, Carles, ens hi posem amb un nou programa de Valors a l'alça.
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. De què parlem avui, Carles?
2: Avui parlarem de pantalles i educació. La meva generació, jo sóc del 2001, vam viure un impàs en què cada curs escolar les pantalles eren més presents en el nostre dia a dia. Es van canviar pissarres per projectors, llibres per ordinadors o entregues de treball a paper a entregues a través de documents en línia. Vam viure l'impàs perquè la digitalització de l'ensenyament no estava implementada al 100%, però semblava que era el futur. Doncs ara resulta que tot plegat no era la millor opció.
0: I això que no fa tants anys que les escoles van començar a implementar aquests mètodes digitals en l'aprenentatge, per què ara diem que no és la millor opció?
2: Avui, i això ho vull fer de primeres, aviso que es barrejarà la meva opinió, com a persona que ha treballat una mica en el món educatiu, amb les dades oficials. El cas és que el context de la notícia és que el govern planteja prohibir l'ús de la intel·ligència artificial a les escoles fins als 14 anys. Però darrere hi ha una guia de recomanacions que ha fet el Departament de Salut per a una digitalització responsable. I em sap greu dir-t'ho, però de moment no fa bona pinta.
0: Per què havien desenvolupat?
2: Doncs bé, per començar, perquè l'ús inadequat de les tecnologies en nens de 0 a 6 anys pot fer que comencin a parlar més tard, desenvolupin miopia o tinguin dificultats motores. I amb nens més grans té altres afectacions, com augmentar el malestar emocional o afectar el rendiment acadèmic. És a dir, les pantalles poden crear problemes quan es converteixen en una addicció. I un menor, siguem realistes, no té les eines per ser-ne conscient. Així que introduir més pantalles a les escoles no sembla la millor opció per prevenir-ne l'ús.
0: De fet, com deies, hi ha moltes escoles que han canviat llibres de text per ordinadors directament.
2: Sí, de fet, a la majoria d'escoles treballen exclusivament a partir d'ordinadors. Això què genera? Doncs que els nens aprenguin menys, perquè és més fàcil que es distreguin, i en comptes de copiar la informació a mà, que moltes vegades, encara que potser no et semblés interessant, l'acabaves retenint, doncs ara el que fan és seleccionar i enganxar. No cal llegir res. Ara bé, els adults tampoc som un gran exemple pel que fa a l'ús dels mòbils, i el que sí que em sembla un problema, sobretot, és l'ús de la intel·ligència artificial entre els joves.
0: Entre els joves, i podríem també obrir el meló dels adults aquí, perquè, déu-n'hi-do, la intel·ligència artificial, Carles, És evident que ens pot ajudar en moltes coses i ens pot facilitar la vida, però alhora també ens pot generar molts problemes.
2: Sí, i m'agrada que diguis això dels adults, perquè moltes vegades el problema que generen els joves sobretot és perquè els adults tampoc la saben interpretar gaire bé. Hi ha molts casos, de, per exemple, les escoles d'assetjament escolar en què la IA juga un paper clau, perquè, per exemple, es poden generar imatges, però també és problemàtic el fet que el seu ús faci que els joves no desenvolupin un pensament crític, ja que li demanen que els faci el que necessiten i la intel·ligència artificial doncs els hi fa. A més, segur que has sentit algun cop allò de a veure què diu Sant Google. Doncs amb ChatGPT passa el mateix. El que digui ChatGPT va a missa, com si no hi hagués cap viatge darrere o fos infal·lible. I ara, si em deixes un moment, posaré un exemple personal. Jo tinc una amiga que era professora i que...
0: Mira,
2: Bueno, és professora encara, i que quan els hi va demanar als nens que fessin un treball sobre la Guerra Civil, el ChatGPT els hi va dir que els dos bàndols eren els bombers, que eren els rojos, i els policies, que eren los azules.
0: I, evidentment, ningú va contrastar-ho, això, no? Tothom s'ho va empassar.
2: No, no, clar, ho van posar
0: al treball.
2: O no
0: van ni llegir, directament.
2: Ho van posar al treball i endavant.
0: Com a mínim va poder-ho detectar aviat, la teva amiga, suposo, que a vegades potser és més difícil. No et veig gaire defensor ni de les pantalles en l'educació ni de la intel·ligència artificial, Carles?
2: No, és que sempre he pensat que m'agradaria haver viscut en una època sense pantalles, però ara que ja en tenim, doncs les hauríem de tractar d'una altra manera. Hem de regular-ne l'ús i, sobretot, en l'àmbit de l'educació. No és el mateix aprendre a través de la recerca feta per un mateix, que no pas no haver de fer aquesta recerca, perquè llavors la feina és completament nul·la. Si volem que les properes generacions reflexionen i tinguin esperit crític, els hem d'allunyar de les pantalles i tornar-los a apropar al paper, allò físic. Si ens posem una mica carques, hem de tornar a la vida real.
0: M'agrada molt aquesta última frase i crec que ens hauria de fer pensar i reflexionar a tots plegats. Veurem com acaba aquest ús de les pantalles i de la IA a les aules. Gràcies, Carles. Seguim endavant. Ho dèiem a l'inici, gran part de l'estiu ha estat marcada per l'entrada a Ceuta de prop de 70.000 migrants en molt poques hores. Una situació, Carles, que ha obert un gran debat sobre el govern i la seva gestió de la situació.
2: Sí, el que va passar els dies 30 i 31 de juliol ha marcat l'agenda política espanyola des d'aleshores, però també ha obert molts debats a la societat. L'arribada dels migrants va deixar més de 140 morts al mar, que moltes mirades polítiques han obviat. A més, l'extrema dreta ha instrumentalitzat aquest fet per fer-ne campanya i s'han provocat incidents a la ciutat autònoma entre veïns i estrangers. Per aquest motiu, Joan Salicru es pregunta a la conversa com hem d'abordar la crisi des de l'ètica. En parlarà amb Maria Coll, que no és l'antiga codirectora de la revista, sinó que és directora de Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la internació de les persones immigrants i refugiades, i amb Alba Tarroc, tècnica en cap del Departament de Migracions, Antiracisme i Cooperació de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.
0: Us deixem amb la conversa moderada per Joan Salicru.
4: Aquest ha estat un estiu marcat per l'allau de milers de persones que el 30 de juliol, provenents del Marroc, van entrar de forma il·legal a Ceuta, aprofitant una crida feta a les xarxes socials d'aquell país. No se sap fins a quin punt instigada o no pel govern del Marroc. Aquest ha estat un dels elements en conflicte. No era la primera vegada que passava, efectivament, perquè fa 5 anys doncs ja havia ocorregut quelcom similar, per bé que amb molta menys magnitud. De totes maneres, l'aproximació que s'ha fet al tema és estrictament política, de batalla entre estats, Espanya i Marroc, entre partits doncs, a l'àmbit espanyol, sobretot la dreta remetent contra l'esquerra. I nosaltres avui, com no podria ser d'altra manera, volem abordar el que ha passat des d'una vessant ètica, preguntant-nos quins són els valors que han actuat en aquesta situació, en aquest context. De tot això en parlem amb l'Alba Tarroc, que és llicenciada en Sociologia per la UAB, màster en Intervencions Socials i Educatives, i és tècnica actualment del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Benvinguda, Alba, a Valors a l'Alça.
5: Gràcies.
4: I a Maria Coll, que és professora de secundària i des de fa un any director del centre Migra Studium, un centre social promogut pels jesuïtes que treballa en favor de la dignitat, la defensa dels drets i la integració de les persones immigrants i refugiades més vulnerables. També benvinguda a Valors a l'Alça, Maria.
5: Moltes gràcies.
4: La primera qüestió que us volia preguntar és com veu viure, no?, les primeres notícies del tema que ens ocupa i de seguida com es va doncs, generar un núvol d'informació al voltant d'això. És una qüestió, com dèiem, amb un cert déjà vu, però d'altra banda amb unes magnituds que ho feien nou. Com ho vas viure tu, Alba?
5: Bueno, jo em va enganxar que jo estava de vacances, estava fora d'Espanya, fora de Catalunya, i llavors sí que és veritat que quan vaig veure la notícia, sí que el que em va cridar molt l'atenció no és tant el fet en si, que com has dit ja havia passat altres vegades, sinó la magnitud del fet, no? La quantitat de persones i també el fet que s'estava repetint com que era una cosa organitzada, si més no, a xarxes socials i de més, no? Que això també tenia aquest nivell, o sigui, d'organització amb tantíssimes persones cridava l'atenció. Però de seguida jo ja, o sigui, això em va cridar l'atenció, però ja el segon pensament que vaig tenir és ja tenim servits els discursos d'odi i com això s'instrumentalitzaria, no? Per l'odi, la por i alimentar l'extrema dreta. O sigui, d'alguna manera, aquestes van ser les meves primeres impressions.
4: Maria, quin va ser la teva primera sensació així més epidèrmica?
6: Sí, doncs jo una mica com deia l'Alba, no? O sigui, ens agafa just en aquell moment d'inici de vacances, no? En el que comences a baixar la intensitat de feina i després d'un curs en què havíem treballat molt a Migra Studio amb el tema de la regularització extraordinària, que també ha generat el seu, no? El seu debat, no? Mm-hmm. Llavors, clar, com deies tu, Alba, de cop i volta aquesta notícia, no? De 70.000 persones, de sensació d'invasió, tot i que, com dèieu, doncs és quelcom que ha passat abans, doncs sí que hi havia una mica aquesta sensació de volem transmetre això perquè tenim, no? el necessari per començar a titllar més a aquestes persones d'invasores, no? I a tots els discursos i narratives que van darrere d'aquest fet i que, bueno, el que fan al final és fer que tinguem una visió parcial i una mirada, això, no? Política i no humanitzada de les persones per què estan travessant aquesta frontera, per què està passant això, què és el que busquen, no? Per tant, una certa preocupació, perquè des de Migra Studio el nostre repte és també sensibilitzar una mica la societat, no? I treballar pels drets de les persones migrants, buscar el focus i l'origen, no? D'aquests moviments migratoris i canviar aquestes narratives, no? Cap a una narrativa de l'hospitalitat, de l'acollida i, per tant, certa preocupació davant dels fets inicials i de veure com aniria evolucionant tot, no?
4: Però us va sorprendre, no recordo si us va semblar bé o no, però us va sorprendre que s'imposés aquesta narrativa?
6: Per res. Que
5: ja... En cap cas. Jo crec que ens ho... Bueno, jo crec que era molt esperable. Si aquesta narrativa ja circula sense necessitat... Bueno, com deia la Maria, no? Tot el procés de regularització, nosaltres aquí a l'Ajuntament d'Olesa també l'hem estat seguint, el procés de regularització ja va portar moltíssima cua, va provocar moltíssim... Bueno, cada vegada que nosaltres a l'Ajuntament publicàvem algun post vinculat amb això, ja generava hate aquest post, doncs evidentment qualsevol cosa vinculada a les migracions pot generar fàcilment aquests discursos, però quan és una cosa més tan notable, és molt més fàcil. I jo crec que era evident que passaria.
4: Hi ha un lligam, una de les coses polèmiques, hi ha un lligam entre aquesta regularització que justament venia a dir hem de regularitzar, no? Hem de posar ordre en una situació que no pot ser, que hi ha un milió de persones pel cap baix que viuen a Espanya, que treballen però ho fan en negre, a l'hora d'usar serveis públics, no? Per tant, era un moment que dèiem, posem el comptador a zero i anem a solucionar aquesta qüestió com han fet tots els governs de la democràcia espanyola, no? Però, diguem-ne, es pot vincular el fet que hi ha aquest procés de regularització amb que es generi, per tant, l'efecte crida o això creieu que són falòrnies?
6: Jo crec que no, que en cap cas està fonamentat, no? Perquè la regularització extraordinària tenia unes dates molt concretes, no? A 30 de juny, qualsevol persona no? Que volgués més enllà del 30 de juny fer un procés de regularització ja no entrava en aquest procediment. Hi havia també uns requisits molt clars, no? De quan la persona havia d'estar aquí al territori, demostrar una sèrie de fets. Per tant, no crec que en cap cas la regularització extraordinària tingui a veure amb l'efecte crida, perquè és que les condicions d'aquesta regularització no les complien cap persona, no? Que el dia 31 de juliol estigués entrant a Ceuta, no? Més aviat, jo crec que hi ha, en el fons, altres raons molt evidents per les quals les persones no? aquest efecte crida és més la desigualtat, no? entre un país com Espanya i un país com Marroc o els països del sud, no? I aquesta desigualtat, no? I aquesta injustícia és la que està provocant aquest efecte crida i ens hauria de preocupar molt més, no? Que és el que està mobilitzant les persones a sortir dels seus països, que no pas, no? La regularització extraordinària, que quan et poses a mirar, doncs, no té cap mena de sentit responsabilitzar-la d'aquesta situació.
4: Com ho has viscut tu, Alba, des de tècnica d'un ajuntament com el d'Olesa de Montserrat que es dedica a aquestes qüestions?
5: Com he viscut el que aquesta vinculació, possible vinculació, sí, entre regularitats? Sí. A veure, també és cert que és el que diu la Maria, o sigui, des d'un punt de vista purament lògic, no té cap sentit que la gent vingui a Espanya per un efecte crida vinculat a la regularització perquè els terminis estaven supermercats i cap d'aquestes persones complia els requisits. Ara, com es manega després la informació? Com arriba aquesta informació? Clar, això nosaltres ho desconeixem. Sí que és veritat que circulava, per exemple, que podia tenir molt més a veure, no?, alguna sentència d'algun tribunal espanyol que deia que si tu no creuaves un obstacle a frontera, d'alguna manera no es podia fer una devolució directa, no? Això pot ser una de les causes. També s'ha parlat moltíssim sobre la implicació del govern marroquí i fins i tot d'altres governs d'altres països, no? Clar, realment no sabem mai saps com arriba la informació del que està passant a Europa a determinats llocs d'on procedeixen les migracions. Això no ho pots arribar a saber. Ara, que sí que és cert que el procés de regularització no hauria de... O sigui, que aquesta arribada tan gran de persones no hauria de posar en qüestió en cap moment el procés de regularització, totalment d'acord.
4: Molt bé, doncs seguim amb el que teníem plantejat. Com dèiem, de seguida es va imposar aquesta narrativa d'una invasió, no? Que segurament és la primera vegada, no?, que es fa servir la invasió del territori nacional, no? On te queden el valor de l'alteritat? On te queden el valor de la dignitat? On te queden la necessitat de, com a mínim, les persones, no sé, que són refugiades polítiques o que tenen situacions econòmiques gravíssims? Ha quedat tot aquest discurs desaparegut. Què es pot fer davant d'això, Maria Coll?
6: Doncs sí, és que estem davant d'un moment en què tenim moltes narratives que estan deshumanitzant a les persones, no? Llavors, el terme invasor no, ens fa perdre de vista que estem parlant d'una persona, no? Persones concretes, éssers humans, no veure les persones com un col·lectiu i com una massa, sinó com a individus concrets, on cadascuna d'elles té uns drets, té una situació concreta que l'ha fet prendre aquesta decisió, no?, d'emigrar. Al final, això, no?, perdre de vista el cas concret i la persona en concret, no?, i tractar-ho com un tot, jo crec que, bueno, és realment preocupant, no?, i hem de reclamar una altra vegada, doncs, això, parlar d'homes, dones, infants concrets, no?, que busquen un futur, que tenen uns motius, no?, i que s'ha d'estudiar cas a cas si poden sol·licitar la protecció internacional, si són o no menors d'edat, quina és la seva vulnerabilitat, no?, perquè estem en un estat de dret, no?, i que hi hauríem de, no?, garantir aquests drets, no?, i llavors tot el que sigui la concepció massiva de la situació, doncs ignora les circumstàncies individuals de cadascú i afavoreix, no?, com tota aquesta narrativa de fons que ens porta la por, que ens porta el sentiment d'invasió, que ens porta també a tractar el problema des d'una altra perspectiva, no?
4: Uh-huh. És un cert fracàs de la política, no, Alba, en el sentit de que davant d'un problema, no?, com aquest que succeeix, ràpidament, no?, és que no es triga ni un segon a saltar en aquest àmbit, en l'àmbit de la confrontació entre governs, com dèiem, entre partits, i aquestes idees queden de seguida desaparegudes, és que en algun moment hi eren, no?
5: Sí, bueno, de fet, tot i que el terme invasió potser sí que és nou, els termes belicistes per parlar de migracions ja fa temps que es fan servir. Quan es parla de l'assalto a la valla, no?, que és una cosa que fa temps que es diu, per exemple. O sigui, els termes belicistes vinculats a les migracions ja són antics, i sí que és veritat que una cosa que crida molt l'atenció també des dels mitjans de comunicació, no?, és aquesta sensació d'alarma tan forta, que és cert que la situació O sigui que és una crisi que per la ciutadania de Ceuta i per la ciutadania migrant que ha travessat és una crisi, és realment una situació complicada, però realment de vegades et sembla això, que estiguis en una... tens aquesta sensació pràcticament de guerra, no? I a mi em crida molt l'atenció, no?, amb tot el que deia la Maria de la deshumanització, que a mi em sembla que és claríssima en aquest cas, i moltes vegades quan s'instrumentalitza les migracions per fer política, la deshumanització és superhabitual. Una cosa que em crida molt l'atenció és la comparació amb el que va succeir amb els refugiats d'Ucraïna. Quan hi va haver l'arribada de persones d'Ucraïna, estem parlant de 4,5 milions de persones acollides a Europa, el discurs va ser completament diferent. O sigui, el discurs posava el focus precisament en que eren persones que estaven fugint d'una situació de guerra que calia acollir perquè realment no ens estàvem centrant en tota aquesta part humana i aquesta necessitat d'acollida. I a més, Europa va demostrar que ho pot fer, que no és impossible, no?, fer això. Mm-hmm. Llavors, clar, de vegades et preguntes, no?, si quina és la diferència, si després parlem després, en tot cas, de migracions econòmiques, no?, però quan parlem de persones que tenen dret a protecció internacional, quina diferència hi ha entre un ucraïnès i un somalí? Quina diferència hi ha? I quan et planteges això, és que realment les migracions que més s'instrumentalitzen, que són les procedents d'Àfrica, tenen molt a veure amb un sistema de racisme estructural. Vull dir que realment vivim en unes societats que no veuen de la mateixa forma uns i altres.
4: Anava a dir que, Maria, aquestes narratives a les quals fèiem referència les ha comprat molt ràpidament l'opinió pública, no? Perquè s'han succeït unes manifestacions també davant dels ajuntaments, no?, massives en molts llocs d'Espanya, també a Catalunya, en els quals, diguem-ne, el missatge de fons era, bueno, escolta, no en volem ni sentir parlar d'això, no? És sorprenent també com tan ràpidament una part de la població ha comprat aquesta narrativa. No sé fins a quin punt els responsables del que la ven o els que la compren, no? Però hi ha hagut com molt poca resistència humanista, no?, des dels carrers. M'ha donat la sensació a mi, no sé si comparteixes aquesta sensació.
6: Sí, totalment. És que s'imposa la narrativa de la por, no?, i de l'amenaça i de bueno, veure l'altre purament des de la vessant econòmica, no?, i de la por de que em tregui els recursos, no?, quan hi ha pocs recursos, no?, i ens els hem de repartir, doncs de seguida, no?, surt aquesta, no?, aquesta actitud de, doncs mira, nosaltres primer, aquests que no vinguin, no?, i, bueno, i el repte, per tant, ja no estem parlant de l'acollida i d'una resposta humanitària, sinó d'una real convivència, no?, perquè estem convivint, estem compartint recursos i aquí hem de veure com s'aposta per una hospitalitat i una possible convivència, no?, i una inclusió de les persones que arriben en una societat en la que es passa a vegades per moments complexos, no? Llavors, bueno, aquí està una mica el repte, no? I per això, de seguida, no?, hi ha aquest malestar i aquesta sensació que a la que hi ha un fet com aquest, no?, jo crec que de seguida hi ha una part de la població i de la societat que reacciona ràpidament i pensa, doncs, davant de, no?, de que jo em pugui quedar, no?, sense aquests recursos, doncs, em posiciono clarament, no?, i oblido, doncs, les raons per les quals aquesta persona està migrant i està arribant al meu país. Si, no?, si hi hagués una millor distribució, no?, dels recursos, si hi hagués una bona planificació, segurament, no?, disminuiries l'atenció a la població i a la societat i llavors podríem estar parlant d'acollida, de convivència, no? Però hem de treballar, jo crec, la base d'aquesta situació crítica, tensa, que, bueno, que de seguida s'encén, no?
4: Això, evidentment, impacta sobre, Alba, sobre una sensació d'una part de la població de que ja hem arribat al límit de la capacitat d'absorció d'immigrants a casa nostra, no?, i que, per tant, ja hem tocat sostre, tot i que, paradoxalment, seguim necessitant que en vinguin més per complir tot el creixement econòmic que s'està generant a Espanya. És una situació una mica kafkiana, em surt aquesta paraula, no?, perquè per un cantó els necessitem i els fem venir, però alhora, quan venen, doncs no els diem que no els volem.
5: Sí, és que, bueno, jo, per mi és una de les grans paradoxes, no només d'Espanya, sinó de l'Europa occidental moderna, bueno, contemporània, que és que necessiten les migracions claríssimament, necessitem a les persones migrades. O sigui, estem parlant de poblacions molt envellides que pràcticament no estan creixent per naixements, o sigui, de forma natural. Per tant, les migracions, si parlem només des d'un punt de vista instrumental, que tampoc ha de ser sempre el punt de vista que hem de fer servir, però si parlem només des d'un punt de vista instrumental, està claríssim que Europa no sobreviu sense migracions, que necessita les persones migrades. Però a la vegada, paradoxalment, estem en el moment en què més es necessita les persones migrades i més se les rebutja. I jo crec que això té molt a veure també amb una mirada curtplacista que de vegades té, no, la política, que és, al final, jo... el que vull és treure rèdit electoral, que la gent em voti, i per tant el missatge que estic donant és el missatge fàcil, no? El missatge que em pot aconseguir el vot. I no estic donant la mirada més enllà de dir, no, perdona, però és que fins i tot si parlem purament des de la necessitat europea, les migracions són una necessitat. I a mi el que em cridava molt l'atenció també és que quan es parlava d'això, perquè sí que és cert que la Unió Europea s'ha discutit, no?, del tema de la necessitat de les migracions, tot i que el nou pacte de migració i asilo posa el focus en el control de fronteres i no realment i què farà Europa perquè aquestes persones arribin de forma regular, una de les coses que em cridava l'atenció és que sortia sempre el debat aquest de los visados para trabajo temporal, no?, aquests visats per que la gent entri, treballi i se'n torni. Que això el que ens diu una altra vegada és el mateix. Europa està amb aquest plantejament de nosaltres necessitem que els migrants vinguin i treballin, però no volem que visquin aquí. És que realment el drama és aquest. O sigui, són, d'alguna manera són vistos com una força de treball, però no els volem en els nostres barris, no els volem en els nostres hospitals, no els volem a les nostres escoles. I, bueno, això jo crec que diu molt de les societats que estem construint.
4: Ens interroga molt, no, Maria, sobre això, quina mena de ciutats som i les nostres paradoxes, no? La riquesa que volem i, per tant, el nivell de serveis que volem, però la que estem disposats a, cal dir, a renunciar, tampoc té per què ser renunciar, però vaja, quins reptes estem disposats a assumir, per exemple, en termes de diversitat, no?
6: Clar, clar, és que quan parlem de diversitat la cosa es complica, no? I jo crec que quan parlem d'acollida i d'inclusió i de convivència i de diversitat, això implica una societat amb capacitat d'obertura, no? Amb capacitat de modificar i de moure's d'allà on està, no? I això ho treballem molt a Migra Studio, no? Les persones que venen aquí a col·laborar com a voluntàries, per exemple, a l'entitat, han de tenir una motivació, però han de tenir també una actitud oberta, perquè molts tenim... un racisme, no?, de la nostra educació i de la nostra experiència molt, molt ficat a dins. I, per tant, quan vens a Migra Studio i comences a trobar-te en una nova realitat i coneixes la realitat de les persones que han migrat, has de ser capaç de qüestionar-te, no?, de reflexionar, de canviar i moure't de la posició inicial que tenies, no? I sempre parlem d'això, la porta està oberta per tothom a Migra Studio, però has de tenir aquesta actitud, no? I la societat, per treballar aquesta convivència, aquesta, no?, acollida i aquesta diversitat, necessita d'aquestes actituds que no crec que en aquests moments, no?, siguin les que ens caracteritzin més, no?, a Espanya i a Europa, no? El tema identitari, i per tant, aquí tenim un repte molt important, perquè si no... bueno, pues això, no? La mirada instrumental que deia l'Alba, no? Els necessitem que facin el que han de fer, però que no siguin companys meus de feina, que no es casin amb el meu fill, que no convisquin a l'aula amb el meu fill, no? I que no practiquin la seva religió, ni que, no? Clar, perquè tot això bueno, m'interpel·la directament, em fa plantejar-me qui sóc jo, no? I toca temes molt, molt profuns i molt íntims que no estem disposats a... no? A obrir, a replantejar, a reflexionar i a modificar. I, bueno, clar, això ens tanca hermèticament a cadascú en la seva, no?, pròpia identitat i no permet construir la societat present i futura, no?, que hem d'assumir que tindrem.
4: Convidem aquesta conversa que, a partir del que ha passat aquest estiu, com dèiem a Ceuta, doncs hem volgut fer una mica de zoom out i mirar doncs, en quina situació estem realment en relació a la immigració, perquè al final el que estem parlant és del fenomen de la immigració. Moltíssimes gràcies a Alba Tarroc, llicenciada en Sociologia per la UAB i tècnica del Departament de Migracions de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, i Maria Coll, professora de secundària i des de fa un any directora del Centre Migrastudium dels Jesuïtes. Moltes gràcies i fins la propera.
6: Gràcies.
7: Moltes gràcies.
5: Gràcies.
3: Estàs escoltant Valors a l'alça.
0: Una de les coses que més ens agrada fer en aquest programa és sortir a caçar tendències, sempre des de l'òptica dels valors, i qui ens guia en aquesta aventura és la periodista Judit Vives, que és una gran i hàbil caçadora de tendències. Judit, ben tornada, com estàs?
8: Hola, doncs, com sempre, molt contenta d'estar aquí.
0: Igualment. Això anima el dia, sentir la teva veu i sentir que et fa il·lusió ser a Valors a l'alça. Escolta, de què ens parles avui?
8: Doncs mira, parlo d'un tema que suposo que n'haureu sentit a parlar, perquè se'n apareix ja en les xarxes i als anuncis i tot, que és el tema de la menopausa, vale? Que és un tema molt curiós perquè fa 4 dies, com qui diu, no se'n parlava ni una paraula, no? Sí. I de repent hi ha hagut com una gran revolució que ha fet que la menopausa no només es parli obertament, no? I de forma natural, sinó que s'està produint un fenomen que va una mica més enllà, que és el que volia comentar avui, no? Que és aquest fenomen que se li diu el menowashing. Ja sé que sempre acabem caient amb aquestes paraules angleses i és una mica odiós, no? Haver de dependre sempre d'aquests conceptes, però crec que sí que il·lustra molt bé la idea, no? En tot cas, seria... la idea, el menowashing seria com el rentat de cara de la menopausa, no? Traduït així literal, però bueno, en realitat el que fa referència és de com una acció que era interessant, que era que de repent la menopausa es pogués parlar obertament quan era una cosa que semblava un tabú, se'n parla tant i tant que s'està convertint com quasi totes les coses en aquesta societat del consum capitalista, doncs això, no? En un element d'explotació comercial. Vale, llavors, em sembla que és un tema interessant perquè jo crec que està associat a molts valors positius, però també té algunes parts negatives, no?
0: Clar, està molt bé que se'n parli, com tu deies, perquè semblava que no existís fins fa relativament poc, no? Tot i que afecta una bona part.
8: Sí, gent de la meva generació, no?, que ja estem entrant en la perimenopausa i ens hi estem acostant en aquesta època, jo en aquesta etapa estic pensant molt en la meva mare i en la meva àvia, no?, que eren dones que havien passat tot aquest procés sense ni parlar-ne. O sigui, no, jo no recordo casa ni cap comentari de res, ni d'un fogot, ni de, ni de res de tot això, no? I de repent, gràcies a dones, no?, que han entrat en aquesta fase i no han començat a parlar obertament, i algunes actrius, no?, inclús com, em sembla ara, no vull equivocar, pensar que és la Naomi Watts, que va tenir una menopàusia precoç i llavors ella es va convertir com en una veu abanderada, no?, de tot aquest tema i tot això, ha fet que, mica en mica, doncs, socialment se'n pugui parlar obertament i es pugui dir, escolta'm, les dones passen per aquesta etapa i aquesta etapa, doncs, té una sèrie de característiques i té uns efectes a la salut i té una sèrie de canvis i tot això, i s'ha de poder parlar obertament, no? Llavors hi ha hagut tota aquesta part positiva de que s'hagi obert el tema i les dones, doncs, puguem saber què ens podem trobar en aquest moment, no? Però per altra banda, doncs això, no? Aquest fenomen que es produeix sempre de comercialitzar, no? D'explotar comercialment qualsevol cosa que sembla mínimament tendència, ens està donant això, que apareguin, doncs, des del típic influencer, no?, que et dona consells per la menopausa, quins productes t'has de prendre, quins exercicis has de fer...

0: d'aquests, no? I també reflexionaven sobre coses tipus també l'explotació del tema, no? Tant insistir en aquest tema pot acabar revertint també en la creació d'una autoimatge de la dona, no? O sigui, jo no sé si recordeu una pel·lícula, no sé si m'allargo massa, si no em talles, però
1: no, no, ja.
0: Si recordeu una pel·lícula que es diu Tomates Verdes Fritos,
1: sí, i tant.
0: Doncs la protagonista, que era el paper que feia la Kathy Bates, era una dona que passava per la menopausa. I si recordeu, no, la representaven doncs, com una senyora, una gran, una mica queca, poc atractiva, com envellida, no? Amb els fogots, mig histèrica, no? Llavors, aquest estereotip de la menopausa que ara s'està transformant precisament perquè se n'està parlant. Però correm el risc de que de repente et trobis tu que tens allà 50 anys i t'hagis de veure com si fossis la, no sé, no? Una superdona, superespectacular, amb un tipàs i un aspecte fabulós i la pell estirada i tot això, no? Llavors, també corre una mica el risc que aquest fenomen de parlar molt d'això i de com ho pots afrontar t'acabi revertint en que tinguis la pressió estètica sobre, que és el que ens passa a les dones sempre, no? Llavors, penso que és un tema molt interessant perquè té tota una part positiva de valors, de donar a conèixer una realitat i de poder-la afrontar i tractar com toca, i per altra banda té aquesta contrapartida de l'explotació comercial, de l'efecte que pot tenir en la pròpia autoimatge, en fi, una mica tot això.
1: Avui, Menowashing, amb Judit Vives, és la tendència a la qual hem volgut posar el focus. Judit, moltes gràcies. Veurem com continua evolucionant aquesta tendència i com es va equilibrant aquesta balança. Ens retrobem aviat. Una abraçada.
0: A veure. Vinga, moltes gràcies.

0: Aquesta temporada volem parlar de cinema. Ho farem un cop al mes amb Jesús González, que és historiador i divulgador cinematogràfic, en una secció que hem volgut anomenar Zoom i que ens servirà per conversar de temes tan actuals com el que avui posem sobre la taula, que és la intel·ligència artificial, com pot influir en el món de la interpretació, per exemple, quines mesures s'estan prenent per pal·liar uns canvis que, sense saber ben bé com, ja tenim entre nosaltres des de fa més temps potser del que ens imaginem. I, de fet, hi ha qui ja va preveure o qui ja va pronosticar als anys 90. Jesús González, benvingut a Valors a l'Alça. Quin plaer tenir-te aquí.
1: Hola, què tal? Un plaer per mi també participar en aquest programa i em fa super molta il·lusió, molta il·lusió.
0: A mi també, perquè tu fa molts anys que divulgues sobre cinema, en saps un munt, i que li puguem fer aquesta volta, no?, i poder reflexionar sobre temes vinculats amb el cinema i els valors és molt interessant i molt necessari. Avui vols parlar, de fet, d'un concepte que jo desconeixia, però em deies que està a l'ordre del dia.
1: Bé, a l'ordre del dia perquè s'està produint un cas concret que està sent molt sonat i, per tant, se n'està parlant. Però, bueno, és una cosa que està aquí que fa molt de temps. Diem el concepte, que després derivarà més coses, però, mira, avui intentarem parlar d'un tema que es diu Ghostploitation, que vindria a significar alguna cosa així com l'explotació dels fantasmes. Però no parlarem d'una pel·lícula de por, no, encara no ha arribat a...
0: Tot i que podria ser-ho.
1: Podria ser-ho, i ho és, a vegades, segons com... però sinó que parlarem d'una notícia que ha sorgit aquest estiu que és interessant perquè obre moltes portes, però també fa una mica de por, sobretot si ets actor o actriu. Això ja ho deixo dit. Perquè la Ghostploitation consisteix en fer servir imatges o qualsevol tipus de recursos d'un actor o d'una actriu perquè ja ha mort, és important dir això, per reviure'l i fer pel·lícules amb ells. Això no és que es faci cada dia, això no és que es faci cada dia, però sí que s'ha fet es farà en un cas molt sonat, que és en el cas de Val Kilmer, que ja sabeu que va morir l'any passat, i que aquest any, o possiblement al principis del 2027, això no és tan clar, molt clar, estrenarà una pel·lícula nova, però clar, com pot ser que Val Kilmer estreni una pel·lícula nova si està mort? Doncs no la va rodar en vida, sinó que ha consentit, ell quan ja estava en vida ho va consentir, i també els seus familiars, doncs va consentir que s'utilitzessin les seves fotos o plans d'unes altres pel·lícules seves per fer-ne una de nova. Fa una mica de por. La pel·lícula es titularà As Deep as the Grave, que també és un títol curiós, o sigui, tan profund com una tomba.
0: Bé,
1: ja no sé si juguen amb el morbo d'aquesta mort i que el ressuscitaran, però això està suscitant doncs molta polèmica.

0: molt debat a internet i a les xarxes, però també cal dir que ell ja ho havia fet. Val Kilmer va morir de càncer, d'un càncer de faringe, i ja quan estava fent les últimes pel·lícules va fer servir la IA per canviar la seva veu, perquè com que la veu li havia quedat alterada, gràcies a la IA, a la intel·ligència artificial, van poder restaurar la seva veu habitual, no? Per tant, el cas d'aquest actor és un cas específic de persona que hi creia o no sé com dir-ho, no?
1: Em fas pensar molt en una pel·lícula que no recordo gens com es diu, protagonitzada per una dona que se suposa que és actriu i que li proposen signar un contracte per això, perquè sempre es pugui... És que no sé quina pel·lícula
0: The Congress.
1: És. Pot ser.
0: Anava a sortirà més endavant, però sí, sí.
1: Perfecte.
0: És el cas de The Congress, que és una pel·lícula de ciència-ficció en la qual hi ha una actriu que li diuen això, tal qual, pots ser actriu en vida, però quan moris desapareixeràs, o pots escanejar el teu rostre, les teves emocions, i viuràs tota la vida, perquè sempre farem pel·lícules amb aquest escàner que farem en alta qualitat.
1: Però clar, això ja no és ciència-ficció.
0: No,
1: la realitat està veient.
0: La pel·lícula, de fet, ja hi ha una imatge de Val Kilmer generada per IA de la pel·lícula, i la veritat és que fa entre por i com gràcia d'haver-lo recuperat, però també fa por, perquè en el fons és això, és un fantasma, no? El títol aquest, no, Goisploitation, és un bon nom, no? El va inventar Vanity Fair, va sortir per primera vegada en Vanity Fair, i bé, la veritat és que fa una mica de llullut, s'ha de dir, no? Però no només es fa amb els morts. Aquest any, a inicis de l'any, sobre el febrer, va aparèixer un clip molt curtet, molt al·lucinant, en el qual Tom Cruise i Brad Pitt lluitaven, feien una lluita espectacular. Res, el vídeo es va fer viral i al cap de molt poquet va sortir o es va saber que hi havia hagut una empresa xinesa que es diu Sidans 2.0 que va crear un generador d'imatges IA i que per anunciar-lo havien agafat a la cara de Brad Pitt i la de Tom Cruise i el van posar a lluitar. De seguida, des de Hollywood, es va intentar bloquejar, es va demanar que marxés, però ja sabeu que internet amb això és implacable. I a la que tu publiques una cosa, a la pàgina oficial no hi és, però a 30.000 pàgines no oficials sí que hi és. Per tant, si busqueu Brad Pitt, Tom Cruise, IA, us apareixerà. I és al·lucinant. O sigui, una lluita de mamporros i de cops i de salts, al·lucinant, tot generat per ordinador també, per IA, o sigui que al·lucinant.
1: Clar, això és una arma molt potent, Jesús, perquè ens permet això, no? Tu deies, ressuscitar actors i actrius que són morts, això sempre té un component temptador, però també és una amenaça pels intèrprets que continuen vius i que volen seguir treballant.
0: Claríssimament, o sigui, si tu ja ets una productora que tens arxivat, no?, en un disc dur les cares dels actors que tu vols, ja no contractes a gent nova que es queixaran, demanaran descansar, anar al lavabo, no? Vull dir, tu agafaràs l'ordinador i faràs la pel·lícula que vulguis. I ara, això resulta que no és màgia, sinó que hi ha una senyora que es diu Connie Willis, que va escriure un llibre que es titula Remake. Hem de dir, fem un parèntesi, Connie Willis és una de les escriptores més importants de ciència-ficció dels anys 90 i 2000, que ha guanyat tots els premis, el Hugo, el Nebulosa, tots els premis de ciència-ficció dels anys 2000-90 els va aconseguir ella, i concretament va escriure una novel·la molt curteta que es diu Remake. Bé, doncs en aquesta novel·la que titulada Remake, el protagonista és un senyor que treballa en pel·lícules antigues. És un buscador de coses o d'imatges en pel·lícules antigues. Sí. I mira, entre altres coses, per què busca imatges? Doncs busca imatges perquè els estudis li diuen necessitem un pla lateral d'un avió. Doncs en comptes d'agafar un avió i pagar, etcètera, es busca un avió en una pel·lícula. A Casablanca, per exemple, que n'hi ha un, doncs utilitzem l'avió de Casablanca. O sigui, ella va compredir, suposo perquè estava molt al dia de lo que passava ja en els 90, recordo que als 90 ja s'estava fraguant de Matrix, per exemple, per tant, no és una cosa que diguis, la senyora era molt llesta, però el món també ens estava portant cap aquí, no? Aleshores, per exemple, una altra cosa que fa és, pues, junta pel·lícules amb Marilyn Monroe i amb River Phoenix i en fa una altra. És veritat que el llibre s'ha quedat una mica obsolet perquè la gent que surt, pues, són gent dels 90, no? River Phoenix jo ho dic ara i no el coneix tanta gent, Marilyn Monroe sí, no? Però bueno, una de les seves missions és agafar la Marilyn i el River, escanejar-los, treure'ls de la peli i muntar-los en una altra peli. Una altra cosa que fa és escanejar la cara d'un espectador i ficar-la en la peli que ell vol, pagant una morterada de diners, no? Tu vols ser protagonista de Psicosis? Doncs aquest senyor t'escaneja la cara i te la fica a Psicosi. Més coses que feia. Pues eliminar plans que on la gent apareixia fumant o on la gent apareixia tenint sexe, perquè representa que és una societat molt, molt casta, molt reprimida, i per tant s'està eliminant totes les coses prohibides, no? Fumar, el sexe, etc. O, per exemple, paral·lelament, sí que existeixen simuladors de sexe en els quals tu pots tenir pues, una relació amb algú que tu tries, no? Aquí a la peli, pues, al llibre trien Mel Gibson, Michelle Pfeiffer, no? Gent de l'època. Però, bueno, ja us podeu fer la idea que la senyora Connie Willis, amb aquest remake, no? Va idear el món en el que estem vivint ja, pràcticament. El món de mem, un món de memes, no? De cares que substitueixen a altres, no?
1: Doncs un pronòstic que s'ha acabat complint, ja hi som de ple, i avui hem conegut aquest concepte de Ghostploitation, que fa una mica de por i que segurament anirà sortint Jesús González al llarg d'aquesta temporada en aquesta secció on fem zoom precisament a qüestions vinculades amb el cinema que ens han de fer reflexionar. Jesús, un plaer, benvingut i
0: moltes
1: fins la propera.
0: Gràcies per convidar-me.
2: Valors a l'alça. 15 anys llegint l'actualitat a través dels valors.

0: Aquesta setmana volem dedicar el like del programa a Nudo, el Festival de Poesia de Barcelona, que ja està en marxa i que arriba a la desena edició reivindicant que ara més que mai la poesia és necessària. En un moment en què tot sembla anar cada vegada més de pressa, aturar-se i escoltar les paraules pot semblar gairebé un acte de resistència. És per això que avui volem parlar amb la directora d'aquest festival, amb Carmen Berasategui, per conèixer com ha evolucionat aquesta cita i quin paper pot tenir avui dia la poesia en una societat que sembla haver perdut una mica el temps per a les paraules. Carmen Berasategui, com està? Benvinguda.
1: Hola, què tal? Hola, Laura, molt bé. Estic superbé. Estic, bueno, una mica estressada perquè ja estem en ple festival, però contenta d'estar aquí.
0: Enhorabona per aquesta desena edició. Teníem moltes ganes de saber com us sentíeu vosaltres d'entrada, però també com ha evolucionat el festival de la mà de la poesia des que vau començar aquesta iniciativa.
1: Ja, no, és increïble. Jo no m'ho crec. Bueno, el festival Nudo va néixer fa com, sí, 10 anys, celebrem 10 anys, va néixer en 2017, en un espai petit de Poblenou. Tres dies també, i sempre ha estat, Nudo és un festival que sempre ha estat en fusió amb altres disciplines. És per això aquest nom, que és Nudo, perquè jo volia unir la poesia amb altres disciplines, perquè crec que és una fusió molt interessant. Hem estat coquetejant, es diu així en català, coquetejant amb altres disciplines des de fa més de 100 anys. I m'interessa aquest diàleg contemporani de la poesia amb la fotografia, amb la dansa, amb la música, amb el collage, amb, bueno, totes les disciplines que he intentat des del principi invitar al festival. I això a mi mateixa m'ha sorprès, perquè és veritat que la poesia està més viva que mai. I disculpa el meu català.
0: Només faltaria.
1: M'agrada molt fer aquesta entrevista tot en català, perquè per mi és un repte i cada vegada m'agrada més parlar-lo. Però només les meves disculpes, si se m'escapa alguna castellanada. Està més viva que mai, perquè hi ha una comunitat, hi ha tants artistes i poetes nous cada any que descobreixo, que això a mi m'emociona molt. Mm-hmm. Cada vegada hi ha més editorials, més festivals, més espais, més experiments, més jocs, més inclús audiència i públics per a aquestes formes distintes de poesia. I bueno, no sé si contesto amb això.
0: Em contesta perfectament, i de fet molt més que això, perquè d'aquí en surten molts dubtes. No sé si a vegades en moments potser més convulsos o més tensos la poesia pot ser un refugi, i potser per això està més viva que mai.
1: Buah, i tant. Per mi, almenys per mi, que jo vaig fundar aquest festival perquè la poesia és la meva vida, i crec que és el millor antídot quan estàs mal. Jo em refugio molt en la paraula. Trobar idees, paraules, frases, versos. Sí, és aquest coneixement d'emocions que te poden abrigar, no? En algun moment, que te poden dar un bálsamo i respostes. En algun moment que tu et sentis molt feble, més vulnerable, jo crec que és el millor antídot que pot haver. Jo, almenys, és la meva resposta. Però també el que fa la comunitat, perquè cada vegada jo trobo més que la gent es reuneix per escoltar, per escriure, per aprendre com fer la poesia, d'una manera activa i passiva, també. I més en una societat hiperdigitalitzada, com la que estem vivint, i que parece, o sigui, que estem més connectats que mai, però si aprofundim, és tot al contrari. Jo veig més soledat que mai. I no ho sé, jo crec que cada vegada és més important com dir això, abogar per espais on recuperar aquestes coses que són autèntiques, que fem amb les mans, amb els cors, no ho sé, jo és que sóc una analògica, una fan de l'analògic, de l'artesà, i no... Evidentment que obro la porta a la tecnologia, perquè crec que s'està fent moltes coses interessants de poesia electrònica i amb nous formats, però al festival, almenys, a mi m'agrada programar artistes que fan coses amb les mans, perquè jo crec que la poesia resideix molt bé ahí, en tot l'artesà. I aquest any l'exposició, no hem fet una exposició, sinó jo he apostat per una instal·lació artística que es diu Quan les mans oblidin, i hem robotitzat braços, sí, braços i mans, les hem robotitzat per escriure exactament aquest missatge, que és urgeix poesia.
0: En el festival, en el manifest d'enguany, que feu és posar en valor la gana, no? Dieu que és cerca, impuls, curiositat. Abans que parlava de la paraula i de com a vegades sembla que perd valor, creu que amb la quantitat d'informació i de missatges que rebem cada dia en aquesta societat tan hiperdigitalitzada que comentava, ens hem acabat atipant, empatxant de paraules, potser? I per això cal que anem a buscar
1: sí,
0: altres
1: també.
0: Coses?
1: Quan hi ha multitud, quan hi ha una sobredimensió de les paraules, de les imatges, evidentment aquestes perden valor. Però... No sé, no sé com dir-te, perquè hi ha una frase que diu Hermann Hesse, flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, de vegades sento que estem transitant el nostre dia a dia superficialment, no? Sense aprofundir. I amb el festival i amb la programació que fem, jo intento declarar la guerra a aquesta idea, no? De flotar sin pena sobre la superfície de la vida. Que és com, la paraula, evidentment, es pot... gaudir d'aquesta manera, superficialment, però jo defendeixo la hondura de pensament. Jo crec que amb la paraula hi ha com dir-te, nosaltres fem propostes escèniques, m'agrada molt la poesia sobre l'escenari, però també crec, sempre he dit que crec que la potència de la poesia, de la veu i de la paraula, quan és bona, és suficient, no necessita res. I nosaltres defendem això, el petit format per escoltar la paraula, no més.
0: Carmen Berasategui, és un plaer haver pogut compartir aquests minuts i aquestes reflexions amb vostè. Deixi'm recordar que fins al 4 d'octubre la gent que ens escolta encara és a temps de remenar entre les propostes que proposen en aquesta desena edició de Nudo, d'aquest festival de poesia a Barcelona, que trobaran al seu web festivalnudo.com i també a les xarxes socials. Però li volíem agrair que ens hagi acompanyat avui a Valors a l'Alça per poder reflexionar i per poder compartir una mica la importància que clamen de la poesia en un moment com el que vivim. Moltíssimes gràcies.
1: Sí, moltíssimes gràcies per aquest espai i espero que tothom vingui, que encara falta molta programació. El dissabte tenim una fira, tenim les jaranes poètiques... Bueno, està tota la informació detallada a la web. I moltíssimes gràcies, Laura, per aquest espai i aquest moment.
0: Un plaer, Carmen, una abraçada, fins aviat.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí aquest Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, a les aplicacions iBooks i Spotify i també al web laxarxa.cat. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Que vagi molt bé.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta de Tallat, que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
3: Del 16 al 22 de setembre se celebra la Setmana Europea de la Mobilitat, que enguany manté el lema de l'any passat, Mobilitat per a tothom. Però fins a quin punt les nostres ciutats estan pensades perquè tothom s'hi pugui moure amb autonomia? Avui volem mirar Sant Cugat des d'una altra perspectiva, la de les persones que conviuen cada dia amb barreres que sovint passen desapercebudes. Ho farem escoltant tres testimonis que ens ajudaran a entendre què significa de debò una ciutat accessible. Comencem amb Laura Tomàs, ella té 26 anys i conviu amb una paràlisi cerebral i es desplaça amb cadira de rodes.
4: Bon dia, Aura.
5: Bon dia.
4: Com estàs?
5: Bé.
4: Ens pots explicar qui ets i com condiciona la paràlisi cerebral a la teva mobilitat en el dia a dia?
5: Bueno, pues jo sóc Laura, tinc 26 anys i, com bé has dit, tinc paràlisi cerebral i justament fa poc hem descobert que ve d'un origen genètic.
4: Fem aquesta entrevista, en aquest cas, en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat i enguany el lema que han triat és Mobilitat per tothom i de justícia entre generacions. Jo crec que la resposta és òbvia, però jo t'he de preguntar si creus que les ciutats es dissenyen pensant en la diversitat funcional o només per un perfil d'usuari més estàndard.
5: No. Jo crec que no es dissenyen pensant en el tipus de mobilitat, sobretot reduïda, i o els tipus de mobilitat diferent. Perquè està molt pensat per gent normativa i gent que potser pues, pot arribar a tot arreu, però la persona amb mobilitat és molt complicat, perquè una petita cosa et pot significar una cosa molt gran i hi ha barreres potser invisibles i que potser ens les posem nosaltres mateixos o ens les posa la societat i que s'haurien de com canviar i jo crec que es pot fer fàcilment adaptant més les ciutats i que estigui realment una ciutat per tothom.
4: Si tu quedes en un lloc nou on no has anat mai, necessites preparar-te el trajecte amb antelació per saber que hi podràs arribar?
5: Sí, el recurs que és més adient per mi és un assistent personal. Malauradament, aquí a Sant Cugat no existeix la figura i si existeix, te l'has de pagar tu. I de moment jo és un recurs que no he pogut utilitzar molt i són recursos que haurien d'existir perquè tu puguis fer una vida autònoma i real, participar en totes les coses de la ciutat.
4: Hem parlat de barreres, no? Tu parlaves de barreres físiques, de barreres invisibles fins i tot. Quan tu necessites moure't per fer la teva vida quotidiana per Sant Cugat, quines són aquestes barreres que potser als ulls d'una persona que no té diversitat no hi són, però que tu trobes en el teu dia a dia i que fins i tot serien de fàcil solució?
5: Hi ha una cosa molt, molt fàcil que podem canviar tots i és molt fàcil. És que quan, per exemple, tu et trobes amb mi, si jo vaig amb una altra persona, és molt probable que li parlarà abans a l'altra persona que a mi, perquè entenen que jo no entenc. Llavors, és, sobretot, pregunta'm, o sigui, no tinguis vergonya, pregunta'm, si jo no ho sé, et diré, doncs pues mira, prefereixo que li comentis, però que el simple fet de veure'ns acompanyats o de veure'ns amb els nostres amics o amb qui vulguem, no significa que no us puguem entendre.
4: I a nivell de barreres físiques i arquitectòniques, Aura, a Sant Cugat, quines són les que per tu són més urgents de resoldre, que t'impedeixen moure't amb llibertat i amb independència?
5: Pues sobretot diria que els esglaons de les botigues i això, i també pensar que quan fem obres noves, per exemple, ara que estrenaran el Teatre de la Unió, jo l'obra que hem fet no l'he vist. I llavors no sé si estar adaptat. I, per exemple, a mi les arts escèniques és una cosa que em motiva molt, però jo no sé si podré pujar a l'escenari, per exemple. I llavors, què ha de fer? Esperar-me que em diguin, ah, sí, està adaptat, o de cop potser jo entro en aquell espai i de cop se n'adona que no està adaptat. Llavors, és, com ho fem? Llavors, tot això desgasta.
4: I en els teus desplaçaments quotidians, per allò que has de fer en el dia a dia, des d'anar a comprar, anar al metge, a fer un passeig, a prendre un cafè, què és allò que cal solucionar i que tu t'impedeix i t'entorpeix?
5: Pues sobretot, caldria que tot estigués més pla i sobretot que, com veiem aquí, hi ha un forat dels arbres, que a vegades són més grans o més petits. Això impedeix perquè potser les cadires, depèn de com, poden passar o depèn de com se't queda enganxada. I si tu vas sola, pues ja depens de trobar-te algú, per exemple, pel carrer. Però a mi em passa moltes vegades que, si no conec la persona, potser em fa cosa demanar-li, perquè no sé com reaccionarà. I moltes vegades pues, em costa potser entendre les reaccions o demanar-li. I em poso nerviosa.
4: Has parlat de frustració i a mi m'agradaria saber si alguna vegada has deixat de fer algunes coses o anar a alguns llocs a la ciutat perquè no està prou adaptat per la teva mobilitat, que necessites la cadira.
5: Bastantes coses. Moltes vegades jo per anar a fer pràctiques o per moure'm per aquí a Sant Cugat abans agafava el bus, ara ja no l'agafo per una qüestió pràctica i perquè em vaig trobar que moltes vegades les rampes no funcionaven, ja sigui perquè es donaven cops o el que sigui, i llavors estar la rampa bloquejada em gastava més temps esperant el bus i decidint si el podia agafar o no que baixant directament al centre del poble, per exemple.
4: Quins són els impediments i com es poden solucionar perquè tu puguis fer ús d'aquest servei públic de mobilitat? Parlem de l'autobús i, si vols, parlem després també de ferrocarrils i trens, si és que la situació és la mateixa.
5: Pues seria molt fàcil de solucionar amb rampes portàtils d'aquestes que es poden comprar a les ferreteries i així seria fàcilment solucionable. I és només tenir-la al bus i tenir previst que si no et funciona la rampa, pues utilitzes aquella per garantir l'accés. I després que tota la gent que hi ha dins del bus garanteixi que hi ha un espai que tu et puguis posar i el respecti. Perquè moltes vegades vas o moltes vegades ens hem trobat que si jo quedo amb les meves amigues ja som dos cadires i a lo millor l'altra persona no em pot pujar i jo vull anar amb ella a qualsevol lloc i s'ha d'esperar mitja hora més per poder agafar un altre bus, saps? Pues que això estigui més ben pensat i tot això. I sobretot els trens, pues, per exemple, les botoneres, a mi, depèn de quin tren, si són dels trens antics, no em van bé perquè no puc fer pressió per sortir. I a vegades pues, m'he quedat atrapada o coses així. O coses tan simples com avisar les parades que els hi funcionen els ascensors. Per què? Perquè és una putada molt gran que baixis a una parada i trobis que l'ascensor no funciona, perquè tens que donar una volta més gran o solucionar-ho d'alguna forma. I en el cas de persones que poden caminar o que tenen un cert equilibri encara, però jo no em puc desplaçar-la per mi mateixa si no és amb la cadira. Llavors, que estigui garantit que tu puguis saber a quina estació baixaràs i si funciona els ascensors, o si passa alguna cosa que et puguin avisar, o que tu tinguis un servei directe en el qual tu puguis trucar i dir, vale, vaig a agafar això, funciona, no funciona, com ho fem? Pues això estaria bé.
4: Fins a quin punt una bona accessibilitat a tu et dona independència?
5: Ens dona molta independència, i a mi sobretot, que sóc una persona pues, molt viva, que m'agrada molt la cultura, que m'agrada estar present, participar, a mi que els jocs estiguin adaptats em dona molta independència perquè em garanteix l'accés a qualsevol lloc. Que si no, i em garanteix sobretot que pugui anar de forma independent sense pretendre que els meus pares o una persona hagi de venir, que això és un altre tema.
4: Què li diries si tinguessis al davant l'alcalde, els tècnics de mobilitat i alguna persona que planifiqués, no?, aquestes millores a la ciutat?
5: Pues que es plantegin sobretot això del tema dels assistents personals i les figures de suport, perquè realment és molt important i molt necessari, perquè si no, molts joves es queden sense recursos i es veuen tancats a casa seva per no tenir recursos d'accés a la feina, de visibilitat, d'estar amb els amics, de tenir una vida plena, que al final és el que volem, és ens movem diferent, però som persones, al cap i a la fi tenim les nostres necessitats, però volem que estiguin cobertes per poder accedir, com tothom, a qualsevol espai. No pot ser que per una barrera física que jo no he triat, en aquest cas, no pugui accedir a un espai.
4: Aura Tomàs, moltes gràcies per compartir amb nosaltres el teu dia a dia i tots els reptes de la mobilitat que té la ciutat, perquè efectivament sigui una mobilitat per a tothom, que de moment veiem que de deures n'hi ha molts per fer.
5: Gràcies.
3: Laura ens explicava com una rampa que no funciona, un esglaó o la manca de suports poden acabar condicionant tota una jornada. Canviem ara de mirada i ho fem per conèixer una altra realitat de la mobilitat. Parlarem amb la Montserrat Trias i en Llorenç Sabater, dues persones amb ceguesa, que ens expliquen quins obstacles es troben cada dia caminant pels carrers de Sant Cugat o simplement intentant agafar l'autobús.
4: Montserrat i Llorenç, explica-nos una mica la vostra situació visual i com això condiciona els desplaçaments en el vostre dia a dia.
6: Bé, la nostra situació visual és que no hi veiem, o sigui, ceguesa total, i això condiciona, depèn dels espais que per desplaçar-nos per la ciutat, depèn dels espais, ens és molt més fàcil o molt més complicat. Sovint ens trobem que els espais oberts, que són els que tothom percep com més fàcils, per nosaltres són més complicats. També ens trobem en una ciutat que és molt, molt gran i llavors el transport públic de vegades ens ajuda, però de vegades no tant, perquè o no funciona prou com hauria de funcionar, perquè no està prou ben mantingut, per diferents qüestions, no?
7: Jo tampoc hi veig gens, en principi, no, al principi veia el meta de llums, ara només veig si és de dia o de nit, amb miqueta, però l'única de la meva part de moure'm és, pues, seria poder un plat diferent a la Montserrat, perquè jo vaig amb el gos guia, llavors en els llocs així més o menys que el gos ho coneix, no tindrem problema si és més espai, més ample o així, l'únic que sí que depèn molt de que el gos vulgui anar on jo vull anar.
6: Sovint hem d'estar molt a sobre de que es compleixi. Ara hi ha un codi d'accessibilitat, que hi ha unes normatives, però que no sempre agrada complir-les, o per estètica, o perquè poden molestar una mica a vegades el comerç, o per altres raons, eh? I de vegades no s'aplica, o perquè encara no hi ha prou coneixement ni difusió, o perquè no sempre està compartit per les persones que prenen decisions com s'han de fer les coses, no? Llavors sí que intentem les entitats pressionar perquè es faci bé, però això hauria de sortir més com de sèrie, no? I no sempre ho aconseguim.
4: A Sant Cugat, quina és la principal dificultat que us trobeu a l'hora de desplaçar-vos? Heu esmentat els espais oberts, per exemple?
7: En principi, la part més complicada a vegades és, sobretot, orientar-nos, perquè la part aquesta més antiga, la part del centre, la cosa que hi ha és molt peatonal, i llavors han perdut les referències d'una vorera tradicional. Orientar-te per dintre és més complicat, perquè pots creuar-te un carrer i no te'n dones dones compte, perquè com que no s'acaba la vorera, acabes perdent. Aquí faltaria molt aplicar el codi d'accessibilitat per tal de ficar encaminaments i franques de seguretat per tal de que ens puguem orientar molt més fàcilment. A part, també trobem que, com que és una zona que hi ha molta restauració o molt de comerç, llavors hi ha molts obstacles al carrer, a la vorera, al costat de la vorera, de la façana, cosa que fa que haguem de fer ziga-zagues i una persona que va amb bastó, al final, fins que no toca l'obstacle, no pot separar-se de l'obstacle i vas així tot el rato donant cops, com si fos una rumba.
4: Hi ha algun lloc o algun camí que eviteu fer perquè precisament és més complicat o us posa en risc?
6: Sí, evitem bastant anar des del carrer de la Torre, anar cap a l'Avinguda Cerdanyola, perquè hem de travessar Francesc Macià. I s'ha fet una plataforma única en un espai que és immens, que s'haurien pogut fer voreres perfectament ben fetes, amb rampes perfectament ben fetes, i s'ha optat per una plataforma única, que l'únic que fa és augmentar molt la inseguretat. S'ha mirat de minimitzar el problema posant els botons de seguretat i les franges d'encaminament de la façana fins als llocs de pas de vianants, però no dona la mateixa seguretat que la vorera, perquè sovint no es detecten a temps, sovint estan plens d'obstacles que t'ho tapen, dona fins i tot un punt d'angoixa. I per tant, ara que hi ha un bon eix comercial a el que seria l'Avinguda de Cerdanyola, nosaltres tendim a evitar-lo.
4: Clar, justament, a vegades hi ha barreres d'accessibilitat i de mobilitat, que moltes vegades la població que no tenim problemes per desplaçar-nos, les que veiem més evidents són aquelles que afecten les persones amb mobilitat reduïda perquè van en cadira de rodes.
6: Sí.
4: Però hi ha molts altres tipus de restriccions de la mobilitat, com pot ser les persones que teniu ceguesa. Hi ha alguna d'aquestes problemàtiques que potser no són evidents per la majoria, però per una persona que no hi veu, són greus?
7: Un dels problemes que tindríem seria agafar un bus de Sant Cugat, per exemple. Primer de tot, ja tenim un problema per localitzar la parada del bus. Hi ha parades que hi ha marquesina, altres que hi ha un pal. Això és un problema, ja trobar-la, perquè a vegades costa localitzar-la. Després, quan pares, estàs allà, saber si el bus que t'arriba és l'L1 o l'A4. Perquè, clar, fins que no para el bus, li preguntes al conductor, tu no saps si allò et porta cap un cantó o l'altre. Després, una vegada estàs dintre, has aconseguit pujar al bus, és saber on t'has de baixar. Perquè, clar, hi ha parades que para, altres que no, o sigui, no pots anar fent com vas... quan vas amb el ferrocarril, saps que com a si no parlés, tu agafaries i comptant les parades sabries on has de baixar. Un bus se'n pot saltar quatre, si no hi ha ningú que demana la parada. Llavors has d'anar tot el rato pendent de que si el conductor se'n recordarà de dir-te on has de baixar o anar preguntant tot el rato.
4: Fem una radiografia per aquest sistema d'autobusos. Com hauria de ser una parada d'autobús perquè fos accessible?
6: D'entrada, és que les d'aquí Sant Cugat ja trobem que tenen mancances fins i tot per la gent que hi veu, perquè hi ha pantalles informatives que no funcionen sistemàticament. Llavors, sí que hi ha els números de la parada, però només hi són amb escriptura visual. Aquí també caldria, hi hauria d'haver-hi la informació en braille, de quines línies paren allà, en quin sentit. Tampoc funciona el sistema que et digui l'autobús quin número és des de l'exterior, per tant, el mando que ens activa els semàfors.
4: Quines sí. mesures concretes millorarien la vostra autonomia?
7: Bueno, en primer de tot, faltaria el que... per poder trobar la parada que hi haguessin els encaminadors correctes per poder anar des d'un punt de la paret, per exemple, de façana fins a la parada de bus. Que a les parades hi hagués en braille o en veu, d'alguna forma, digués el número de parada, els bus que paren allà i el recorregut que fan. Després faltaria que el bus, quan t'arriba, s'anunciés quin és, com el mateix que fa. Al final, quan si agafeu ferrocarrils, quan arriba un tren, i mira que aquí a Sant Cugat tots van cap a... Bueno, un pot anar cap a Terrassa o Sabadell, si no estigués anunciat, podries anar un cantó a l'altre. El bus hauria de ser igual, i a dintre la megafonia. Encara que sigui amb una app que tu poguessis avisar al conductor d'aquella línia, dient, estic a aquesta parada, vull agafar el L2 quan parem, sobretot perquè estic aquí. I llavors també seria molt més fàcil, no dependria tant de que, perquè també basta més molt empipador que pari un bus, és el L3, No, és que agafo l'altre. I para a la 4, no. També és un rotllo fer parar tots els busos i anar dient que no, fins a que toca el teu, no? Llavors, igual una forma de que tu poguessis avisar al conductor, estic aquí una persona cega, per favor, para'm, ja seria molt més àgil i menys estressant per nosaltres pensar, ai, és això el bus o no? I ara quan siguin elèctrics, que ara els nous seran elèctrics, que a més a més no els sentirem, pot ser que passin tres busos i no ens haguem enterat si el conductor no ha sigut prou amable de dir, ui, hi ha una persona cega, preguntem-li.
4: Què els diríeu als responsables polítics i tècnics de mobilitat de Sant Cugat? Quines demandes els hi faríeu concretes?
6: Exactament aquestes. Que apliquin el codi d'accessibilitat del 2023, que ara ja està plenament en vigor. Ara que han fet licitació per autobusos, confiem que això ho hagin tingut en compte.
7: Clar, l'avantatge que tenim ara en aquest moment, o en teoria l'avantatge, és que teòricament quan fan obres públiques o facin licitacions, hi ha un codi d'accessibilitat aprovat que està molt ben fet, i si l'apliquen, en teoria, moltes que es problemes de tot el que anem dient ara aquí, no hauria d'haver aquest problema, perquè ja està contemplat en el codi de que el bus ha de tenir un avisador intern, que ha de tenir un avisador extern, que la marquesina ha d'haver encaminaments, tot això està recollit en un codi. El problema aquí és que és fàcil poder que ho apliquin en coses noves, però és més complicat arrencar tots els carrers i ficar encaminaments o prancs de seguretat a tots els carrers, és més complicat que no pas quan es fas cosa nova.
6: I també ens trobem que a vegades encara no està com el que et deia, no? El codi no està incorporat en el cap dels que prenen decisions, en els que ofereixen els serveis, i encara ens trobem amb alguna licitació nova que, clar, no acaba d'incorporar-ho.
4: I a la ciutadania, hi ha alguna cosa que us agradaria dir-los que us pugui ajudar a millorar la vostra manera de desplaçar-vos per la ciutat?
7: Sí, que respectin els encaminaments i les franges aquestes de seguretat que hi ha al costat dels carrers. Que no deixin els cotxes aparcats sobre a la zona protegida, doncs que no aparquin el cotxe allà dintre, no deixin les coses allà, perquè llavors quan nosaltres passem, teòricament pensem que allò és segur, que és molt segur, i pataplam contra el cotxe, amb la porta oberta.
6: Bueno, cotxes o altres obstacles, paquets, contenidors d'alguna cosa, d'obres o del que sigui, plantes per fer bonic...
7: O les escombraries de la cosa de la recollida selectiva dels comerços.
4: Montserrat Llorenç, moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres els reptes que encara tenim en clau de mobilitat a la ciutat. Moltes gràcies.
0: Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.

0: Avui a l'espai polític de Cugat Mèdia ens acompanya Helena Vila, portaveu del PSC aquí a Sant Cugat. Benvinguda, Helena.
1: Moltes gràcies, Mireia.
0: Primer de tot, arrencar un nou curs, un curs molt important, perquè d'aquí 9 mesos són les eleccions municipals. Què és el que veurem en el PSC des d'ara a setembre fins al maig?
1: Doncs veureu un PSC amb moltíssima il·lusió, un PSC preparat per donar resposta a les necessitats d'aquesta ciutat i un PSC que aspira a tot i, per tant, aspira a l'alcaldia.
0: Tenia preparada justament la pregunta d'aspirar a tot, perquè fa un any ja ens ho vas dir en l'última entrevista, ens dèieu el PSC aspira a tot. Què vol dir aspirar a tot aquí a Sant Cugat?
1: Aspirar a tot vol dir que nosaltres hem estat preparant durant aquests anys un projecte de ciutat, cosa doncs, que malauradament aquest govern no ha fet, un projecte de ciutat amb mirada llarga, amb horitzó 2030, que doncs, esperem que la ciutadania ens doni suport per fer front doncs, a aquests grans reptes que té la ciutat i, sobretot, pensant doncs, en un equip de ciutat i especialista en els diferents àmbits.
0: El projecte aquest de ciutat no és una novetat, perquè també ens ho havíeu fet saber, que estàveu treballant en ell, però sí que ni s'ha presentat, potser el presentareu pròximament en la presentació que fareu de la candidatura, no? A principis d'octubre, en uns dies, però sí que, a veure si ens podeu donar els trets principals d'aquest projecte de ciutat.
1: Bé, doncs jo crec que, i així també doncs, ho diu la ciutadania, jo crec que tenim el primer gran repte que tenim és l'habitatge, és principalment doncs, fer front a aquesta emergència habitacional que està fent que els nostres fills i filles hagin de marxar de la seva ciutat i, per tant, doncs, això requereix de polítiques valentes, polítiques ambicioses i, sobretot, doncs, amb una mirada llarga i amb col·laboració i aliances amb altres administracions que són absolutament claus per entomar, doncs, com deia, aquest gran repte. Després doncs, hi ha qüestions que tenen que veure amb l'espai públic. Malauradament, doncs, portem molts anys que l'espai públic i el manteniment de la ciutat no està en les condicions que hauria d'estar. Per altra banda, doncs, també doncs, aquells serveis públics, no només que hem perdut aquest mandat, que suposo que també doncs, en parlarem, sinó aquells serveis públics que necessita una gran ciutat de 100.000 habitants i que actualment no estan donant doncs, la resposta que haurien de donar als santcugatencs i a les santcugatenques.
0: Vostè, una de les seves reivindicacions, que també formaven part no, d'aquest projecte de ciutat que sempre ha dit que Sant Cugat necessitava, era el pla d'equipaments. No sé com està aquest pla, si és que se'ls ha presentat, si és que el coneixen, però des del punt de vista del PSC, què hauria d'incloure aquest pla i on s'hauria de començar posant el fil a l'agulla?
1: Bé, aquest pla no el coneixem, malauradament, com molts dels projectes doncs, que es va anunciar, bueno, que veurien la llum aquest mandat. Com deia, doncs, jo crec que la clau està en que no hi ha un full de ruta i, per tant, quan tu no tens un full de ruta pots fer molts estudis, perquè certament s'han fet molts estudis durant aquest mandat, però ni sabem els resultats ni estem veient realitats, que crec que és el que la ciutadania espera. Nosaltres creiem que estudis se n'han fet molts, tots tenim una diagnosi i sabem quines necessitats té la ciutat, necessitem doncs, equipaments esportius, necessitem equipaments culturals i equipaments socials, no? Equipaments de barri. Per tant, doncs, precisament s'ha de posar fil a l'agulla i s'ha de posar fil a l'agulla, insisteixo, amb col·laboració i amb acords amb les altres administracions. Perquè Sant Cugat no és una illa, nosaltres ho hem repetit en múltiples ocasions i, per tant, doncs, per donar resposta a aquestes necessitats hem d'anar de la mà de les altres administracions i hem de col·laborar doncs, amb elles amb bona entesa i amb lleialtat institucional.
0: Parlant de lleialtat de les altres administracions que entenem que ens estem referint a la Diputació, a la Generalitat, que sigui vostè, durant aquest mandat, considera que ha fet un paper important, aviam com ho expliquem, per potser calmar les aigües en moments que l'Ajuntament podria haver creat un conflicte des del seu punt de vista, eh? O el govern podria haver creat un conflicte i gràcies a vostè amb les seves relacions això s'ha frenat o ha pogut intercedir, per exemple, en el cas de Cerdanyola, no? I en altres molts casos. Com s'ha sentit en això?
1: Bé, jo com a servidora pública crec que és la meva obligació, és la nostra obligació, precisament, doncs, donar suport, en aquest cas, al govern municipal i a l'alcalde, doncs, per preservar aquestes bones relacions. Jo ho he fet tant públicament com informalment. De fet, vull dir, hi ha clars exemples, una pot ser als jutjats, no? Des de la meva funció més a Madrid, un altre pot ser amb el conflicte que vam Cerdanyola, on òbviament doncs, jo vaig intentar doncs, mediar doncs, que s'arribés a un acord per no trencar aquestes relacions institucionals, jo crec, tan importants en una ciutat germana com és Cerdanyola. En el cas de la Generalitat, doncs, quan a mi se m'ha demanat suport, així ho he fet, però, sincerament, aquest alcalde i aquest govern ho posa molt difícil. Posa molt difícil doncs, perquè juga més a buscar excuses, juga més a la confrontació que al buscar solucions. I, al final, a l'arribar a un acord, sempre han de cedir les dues parts. El problema està quan una de les parts, en aquest cas doncs, l'alcalde i el govern municipal, no vol cedir. Això no és una negociació, això és una imposició. Per tant, doncs, jo hi continuaré fent-ho aquests 9 mesos, continuo estenent la mà al govern de la meva ciutat, perquè jo, si estic aquí, doncs, per sobre de tot i per sobre de seguir les polítiques, estic per la meva ciutat. I considero que un alcalde i un govern ha d'estar per sobre de les sigles polítiques i ha d'estar doncs, vetllant pels interessos de la seva ciutat. Recentment hem vist una escenificació i crec que és el clar exemple, no? Amb el tema dels jutjats vam veure doncs, una visita, en aquest cas de la Nogueres, a Sant Cugat, on s'acusava doncs, el govern de la Generalitat, no? De no haver, bueno, no haver començat, no? A gestionar el poder disposar a Sant Cugat d'aquests jutjats. Considero que és un error. L'alcalde no ha de sortir com a representant de Junts, ha de sortir com a alcalde de Sant Cugat. I abans que això, crec doncs, que ha de fer tota una feina, no? Que no es veu i no hi ha fotografies d'acord i de treball conjunt, en aquest cas amb la Generalitat. Perquè, doncs, òbviament, els jutjats és una reivindicació històrica que s'ha treballat des de molts àmbits, tots els alcaldes i alcaldesses. Crec doncs, que això és, al final és un premi a tota aquesta feina conjunta que s'ha anat fent, però en un any és impossible doncs, visualitzar aquests jutjats i, per tant, hi ha d'haver tota una feina que no es veu, insisteixo, darrere, que nosaltres, des de, bueno, clar, des de la nostra posició, ja estem fent, però considerem doncs, que l'alcalde l'hauria de fer com a alcalde de Sant Cugat i no com a representant de Junts.
0: Mm-hmm. Agafant un altre cop el fil dels equipaments i d'aquests jutjats, i parlant del pla d'equipament que parlava vostè abans, quins són els 3 equipaments, si ara vostè fos alcaldessa, i li donessin pressupost il·limitat, i estem somiant moltíssim ara mateix, però li diguessin els 3 equipaments que Sant Cugat necessiten urgència, quins són?
1: Doncs jo crec que, per exemple, el gran exemple és Mirasol, no? Aquest equipament doncs, esportiu aquàtic. A nosaltres ens sorprèn que a data d'avui doncs, no tinguem obert aquest equipament. Jo no parlaria de 3, jo crec que equipaments, i més parlant d'equipaments de proximitat, jo crec que nosaltres hem insistit molt. Sant Cugat no és només el centre, Sant Cugat són tots els seus barris. I crec que en aquest sentit doncs, estem oblidant que aquests barris tenen mancances molt importants. Falten equipaments esportius, jo crec que és bueno, claríssim, no? I aquí tenim doncs, entitats esportives que estan fent una tasca, crec, extraordinària, més enllà de l'esport, perquè l'esport no és només activitat física, són valors, són principis, doncs és cohesió de ciutat i per tant, doncs, crec que falten equipaments esportius, cal escoltar i seure amb les entitats, a veure quins equipaments doncs, prioritzem i poden donar resposta doncs, a aquesta emergència que tenen les entitats. Després, jo em centraria en, bueno, en l'únic gran projecte d'aquest govern, que és la biblioteca, Gabriel Ferrater. Doncs jo crec que és el clar exemple, no? En 4 anys, doncs, aquest govern ha estat incapaç d'avançar amb aquest àmbit. Jo crec que és molt preocupant que l'únic gran projecte d'equipament, no, de gran equipament, a part no només era una biblioteca, sinó un equipament social que cal molt a Sant Cugat, doncs no en tenim notícies. No només no en tenim notícies, sinó bueno, que no s'ha fet cap pas endavant. Jo crec doncs, que també demostra una manca de rigor i de compromís i de, bueno, de voler doncs, tirar endavant amb ambició doncs, aquest gran equipament que nosaltres com a PSC vam donar suport i, de fet, jo personalment doncs, em vaig oferir doncs, a treballar també conjuntament per tirar-ho endavant. Doncs aquest crec que és també el clar exemple. I després, en comptes d'obrir equipaments, n'hem tancat. No ens podem oblidar del tancament del Centre d'Art Contemporani de Referència de Catalunya, el Centre Maristany, que és, doncs, es va tancar al principis, el van tancar a principis de mandat. Per tant, jo diria, no només ens urgeixen nous equipaments, sinó que ens urgeix que deixin de tancar els existents.
0: Mm-hmm. Parlant d'això, de no només urgeixen nous equipaments, potser, i sobretot en el cas de l'esport, que també és una bandera que el PSC porta molt per davant i esteu molt, molt involucrats. Potser no calen nous equipaments esportius, que és evident que hi ha una mancança, eh? Potser no està ben repartit, com si diguéssim, el pastís, no? Amb l'ús que fan totes les entitats, que això sabem que genera conflicte. De fet, aquí a Cugat Media hem fet reiterades notícies amb entitats esportives que reivindicaven, no?, un millor repartiment. Com ho veieu, això? No sé si sou conscients d'aquest conflicte o si trobaríeu propostes de millora.
1: Jo començaria pel principi. Jo crec que bueno, potser aquest govern no és conscient de la importància de l'esport. No? Com deia, l'esport va més enllà de l'activitat física. Per mi és una escola de vida, és una escola de valors. Tenim, com deia, un teixit esportiu referent, jo dic bueno, perquè doncs, jo també, amb les meves tasques, no, en l'àmbit esportiu a nivell català, ho veig. Tenim un teixit esportiu referent a nivell català i m'atreviria a dir també espanyol i europeu. I, per tant, jo crec que és un tema molt bàsic. Se l'ha d'escoltar. O sigui, algo tan bàsic com escoltar-lo. Això, malauradament, no s'ha fet. Jo he pogut assistir a alguns consells, doncs, a alguns consells d'esport, on s'ha vist clarament, vull dir, bueno, aquí el govern doncs, explicava una mica les línies a seguir, les entitats expressaven, no?, necessitats i no se n'han tomat aquestes necessitats. Després, i aquí vull ser crítica perquè bueno, a mi em preocupa i molt, s'ha jugat molt a enfrontar les entitats. I crec que aquest és un error gravíssim. És a dir, és l'administració pública la que té la competència i l'obligació de donar resposta al seu teixit esportiu, social o cultural. No es pot passar la responsabilitat a les entitats. I en aquest sentit, a mi em preocupa i molt aquesta actitud que hem vist en els darrers anys. Prioritzar totes les entitats esportives són importants. Val? El que s'ha de fer és ser just i justa. I, per tant, doncs, amb el que disposem, escoltar les entitats, prendre decisions justes i argumentar-les i justificar-les. És algo tan bàsic com el diàleg i l'acord, que jo insisteixo, per mi és el que ha faltat més d'aquest govern. Ja no només cap enfora, sinó també cap endins.
0: Habitatge. En parlàvem també en aquest projecte de ciutat, no? De la importància d'abordar la situació de l'habitatge. Una de les seves crítiques també era que tot el que hi ha ara mateix en marxa o a punt de posar-se en marxa de protecció oficial són promocions que venen del mandat anterior, quan vostès estaven al govern, que el govern actual no ha presentat cap nova promoció. Per què? I sabem que tenim un problema de sòl públic, sabem que també hi ha el projecte de Can Ammaier, però tenim un problema molt greu entre les mans.
1: Tenim un problema molt greu perquè, com deia, no tenim un

0: acord, cal a treballar plegats i plegades amb consens i amb un pacte doncs, on totes les forces polítiques, on tots els representants de la ciutadania ens veiem interpel·lats, i després no és només fer habitatge, nosaltres insistim, cal també fer una previsió de quins serveis tindrà, quins equipaments tindrà, quins espais verds, i òbviament sempre preservant el model de ciutat. Però el model de ciutat no pot ser doncs, que els nostres fills i filles que han crescut en aquesta ciutat no puguin viure a la seva ciutat. Venim doncs, de molts anys on ha estat així, vull dir, la gent de la nostra generació, hi ha un tant per cent molt alt que ha hagut de marxar de la seva ciutat, i crec que aquest hauria de ser el gran repte que tingués el govern entre mans i l'alcalde o alcaldessa que estigués en aquest moment. Insisteixo, és un tema de projecte, de ser rigorós, és un tema d'acord i és un tema de col·laboració i de molta ambició. I malauradament és el que no hem tingut aquest any. No hem tingut ni cap nou projecte, no hem tingut col·laboració, no hem tingut doncs, predisposició a acordar i mirada llarga.
1: Si hagués de resumir el mandat del govern en una frase, quina seria?
0: Si hagués de resumir el mandat del govern en una frase, jo diria que tenim una ciutadania que estima a la seva ciutat, però que el govern no ha estat a l'alçada del que necessita.
1: Si després de les eleccions del 2027 cap força té majoria absoluta, amb qui estaria disposat a pactar, el PSC?
0: La nostra línia vermella és l'extrema dreta.
1: Vale, és el que anava a preguntar després. Aquesta és la línia vermella. Per tant, entenc que amb la resta no tindrien problemes de seure a la taula i parlar.
0: Si jo sóc alcaldessa, conformaré un govern catalanista, progressista i moderat.
1: Perfecte. El PSC és la tercera força de l'Ajuntament. Què creu que ha de fer el partit, aquest curs que acabem d'encetar, perquè els ciutadans el vegin com una alternativa al govern?
0: Jo entomaré un equip de treball professional, rigorós i que representi la ciutat.
1: Què creu que li falta al PSC per convèncer una part de l'electorat que tradicionalment no els vota aquí a Sant Cugat, perquè sí, ja sabem que hi ha una tendència a les eleccions, no?, de votar un partit, potser no el candidat, no sé, poso coses sobre la taula que sempre es diuen i no sabem si són mites o no, eh? Què és el que els hi cal?
0: Doncs nosaltres tenim un projecte de ciutat, presentarem un equip professional i rigorós i sobretot amb mirada llarga, i no només pensant en un mandat.
1: Un barri que creu que necessita més atenció?
0: Molts.
1: Prioritzem tres.
0: Prioritzem tres. Volpelleres, barri Sant Francesc Monestir i Les Planes.
1: Quin és el projecte de govern que hi ha ara mateix en marxa o a punt de posar-se en marxa que si vostè arribés al govern mantindria perquè està bé?
0: Que anant d'allí.
1: Una cosa que canviaria demà mateix.
0: La manera que té aquest govern de tractar la ciutadania.
1: El principal problema de Sant Cugat d'aquí 10 anys.
0: Continuarà sent l'habitatge.
1: Una prioritat d'habitatge, equipaments o espai públic?
0: Canant d'allí.
1: Què li demanaria avui a l'alcalde Josep Maria Vallès?
0: Acord, diàleg i mirada llarga.
1: Molt bé. Doncs Helena Vila, portaveu del Partit Socialista de Catalunya aquí a Sant Cugat, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Espai Polític. El seguirem de prop, aquest curs, que serà molt mogudet, tant per vosaltres com per nosaltres.
0: Moltes gràcies, Mireia.

0: La primera sèrie de televisió de la història és The Queen's Messenger, emesa l'11 de setembre del 1928 als Estats Units per l'estació WGI a Nova York. Aquest drama experimental, produït per General Electric, va ser un esdeveniment pioner a la televisió, quan aquesta encara era una tecnologia incipient amb receptors limitats. La sèrie, basada en una obra de teatre de J. Harley Manners, es va transmetre utilitzant un sistema mecànic de televisió desenvolupat per Ernest Alexanderson. Només uns pocs espectadors, amb receptors experimentals, van poder veure-la. The Queen's Messenger no era una sèrie en sentit modern, amb episodis recurrents, sinó un esdeveniment televisiu únic que va marcar l'inici de la narrativa serialitzada. Va requerir una producció complexa, amb dues càmeres enfocant els actors i una tercera capturant objectes com mans o cartes en primer pla. L'emissió es va complementar amb àudio simultani per ràdio, ja que la televisió no podia transmetre so en aquella època. Aquest experiment va demostrar el potencial de la televisió per a l'entreteniment narratiu, obrint el camí per a futurs programes. Tot i la seva senzillesa tècnica, va establir les bases del mitjà televisiu.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
1: Ja tocava que poemes i cançons tornéssim a parlar de Gloria Fuertes. No hem llegit gaires poemes ni escoltat gaires cançons d'aquesta poetessa, que va néixer a Madrid el 28 de juliol de 1917 i va morir l'any 1998 també a Madrid. Va ser una escriptora, poetessa espanyola i capdalt del segle XX, tot i que és àmpliament recordada com la poeta dels infants, dels nens, per la seva gran popularitat a la televisió. Va ser també una de les veus més lliures i crítiques de la generació dels 50 i de la primera literatura de postguerra. Recordeu Un globo, dos globos, tres globos? Un programa d'Espai? Doncs ella va ser l'autora de la lletra d'aquesta cançó. Primer escoltarem aquest poema recitat de La carta a la luna i després interpretat per la cantant catalana Sílvia Comas. Carta a la luna, luna paliducha, hija de la noche, candil de desvelados, flor de luz, a tu tallo rogamos los nocturnos llorantes, desamados constantes, los hijos de la luz. ¡Oh, diosa odiosa para los nerviosos, adorable camelia para nos! Yo tenía una deuda contigo, luna hermana. Jamás te escribí un verso, nunca reparé en ti. Tenemos otras cosas que cantar los poetas, así en la tierra como en el añil. Pero tú puedes, luna, porque tienes poderes. Lánzanos tu energía, tus rayos de alcanfor. Separa los sufrientes, pastilla de amoníaco. Hechiza los insomnes, lunáticos de amor.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta de Tallat, que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
3: 5 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions. Benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, aquest Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que, com bé sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona, Ràdio Castellà i Ràdio Rubí. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, de qui us parla Carme Reverte. Avui és dimecres 7 d'octubre i comencem sabent com se circula a aquesta hora de la tarda per les carreteres catalanes. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, per una banda, però és ben cert que a aquesta hora ja tenim algunes incidències a repassar. Malauradament parlem d'accidents. Per exemple, a l'autopista AP7, al tram de Sant Cugat del Vallès, hi tenim un accident. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, i ja hi trobarem aturades de més de 3 quilòmetres, com et deia, a l'AP7, a Sant Cugat del Vallès, i en sentit nord, en sentit Girona. A l'extrem sud, dos accidents. Un a l'autopista B23, a zona d'Esplugues de Llobregat. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona, aturades d'uns 2 quilòmetres. I a l'autovia de Castelldefels, un altre accident, a l'Hospitalet de Llobregat, ja arribant a Barcelona. També parlem d'un carril tallat d'entrada a Barcelona. Aquí hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig. Per tant, ja algunes complicacions en aquesta xarxa viària catalana. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger. Bona tarda.

0: Doncs avui al Connectats parlarem d'eines. D'eines per a la gestió dels mòbils dels nostres fills amb Gerard Vilanova de TIC Activa. Continuarem amb esports i amb el podcast que es posa en marxa a Castellà del Vallès sobre l'hoquei patins. Estic en xoc del company Guillem Plans. Acabarem parlant de l'exposició Demà hi haurà lluna nova de Michael Lawton amb Eduard García, responsable de l'espai Betulia. Tot això és el que tenim preparat des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Molt bé, doncs és el moment de saber què destaca en la crònica informativa d'avui en els diferents municipis del Connectats. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Els jutjats de Terrassa han decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts per haver disparat contra dos guàrdies civils a Can Parellada el dijous passat. La causa està oberta per presumptes delictes de temptativa d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van tenir lloc el dia 1 d'octubre sobre 10:45 de la nit. Els agents perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de serveis. Quan es van apropar el vehicle dels sospitosos a l'àrea de servei Porta de Barcelona, a l'AP7, al terme municipal de Castellbisbal, els detinguts van intentar embestir-los amb el cotxe i es van donar la fuga. Més tard, els agents van localitzar el vehicle aparcat al carrer d'Europa, just davant del camp de municipal, al barri de Terrassa de Can Parellada, on els esperaven els presumptes agressors. Va ser allà on es va produir l'intercanvi de trets. Un agent va rebre 4 impactes de bala i l'altre un. Tot i la gravetat de les ferides, els dos es troben fora de perill. Les detencions es van produir la mateixa nit de dijous. La investigació, però, continua oberta.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Pol Peiró, bona tarda.
2: Bona tarda, Carme. Llum verda a la primera fase del pla per climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics que hi ha a Catalunya. El Consell Executiu ha aprovat les actuacions de millora en el centenar d'instituts que han prioritzat. N'hi ha 5 de Sabadell, són el Vallès, les Termes, el Miquel Crusafont, el Ribot i Serra i l'Escola Industrial. La consellera Sílvia Paneque és portaveu del govern.
3: 10 milions d'euros destinats a la climatització d'escoles, el primer paquet del global que ens ha de permetre, com saben vostès, actuar en els 2.530 centres educatius a tot Catalunya ja pel curs 2030-2031.
2: Les intervencions preveuen la instal·lació d'aires condicionats o sistemes d'aerotèrmia, així com ventilació mecànica i energies renovables. Les obres es faran de forma progressiva i la Generalitat assegura que es planificaran perquè no interfereixin en l'activitat lectiva. L'objectiu és que aquesta primera fase de treballs estigui enllestida a final de curs 2027-2028.
0: Gràcies, Pol. I a Badalona, avui que és notícia, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. L'arbre de Nadal de 15 metres d'alçada de la plaça de la Vila s'instal·larà enguany provisionalment a la Plana, un canvi d'ubicació que respon a les obres de pacificació del carrer Francesc Layret i la remodelació integral de la plaça de la Vila, una modificació que implicarà la suspensió de l'espectacle d'encesa que s'havia fet els darrers anys. Ho ha detallat la primera tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Cristina Güera, en una entrevista al Badalona Matí de Ràdio Ciutat.
5: L'arbre de 15 metres anirà a la Plana provisionalment aquest any. L'any que ve, doncs, ja tornarà, evidentment, a plaça La Vila. Creiem que és la millor ubicació dintre del mateix entorn, és una bona fórmula. Aquest any no podrem fer aquest espectacle. També, o sigui, anar a la Plana es fa la fira de Nadal i tot, o sigui, és complicat, no? Llavors l'espectacle quedarà el dissabte, que serà, o sigui, sí que encendrem les llums, doncs, el divendres, i ja el dissabte, doncs, serà l'espectacle d'encesa de l'arbre gegant de Terradelles.
4: Agüera també ha avançat que enguany els carrers de Badalona s'il·luminaran un 20% més que en l'anterior campanya de Nadal.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral, al Prat de Llobregat. Hi tenim a Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Servei de Manteniment i Serveis Urbans estan intensificant durant aquests dies les tasques de revisió dels embornals i la xarxa de clavegueram per garantir l'absorció de molta quantitat d'aigua en poc temps. I és que aquesta ha estat una nova jornada de pluges intenses al territori i que el Prat ha deixat només durant el dia d'ahir 39,9 litres per metre quadrat. Escoltem el director tècnic d'Aigües del Prat, Jordi González.
7: Hi ha hagut unes pluges molt intenses, ha caigut molta aigua en molt poc temps i el municipi ha respost molt bé. Al final tenim una xarxa que en condicions habituals és invisible, però en el moment que ha de funcionar, perquè si no hi ha molts problemes. Bueno, s'ha demostrat clarament que la xarxa ha funcionat. És evident que amb pluges molt i molt intenses, ja només pel propi disseny de la xarxa no és capaç d'absorbir tota l'aigua, però es demostra que en el moment que baixa una mica la intensitat, l'aigua s'absorbeix perfectament.
6: Durant els episodis d'aquests últims dies han arribat a caure 80 litres dimarts passat i 120 litres aquest dissabte, 1:30 d'aquest mateix dilluns.
0: Gràcies, Luis. I de retorn al Vallès, ara ens quedem a Castellà. Oriol Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Esquerra Republicana Castellà homenatjarà el president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. La secció local d'Esquerra Republicana celebrarà el proper dijous 15 d'octubre a les 7 de la tarda a la plaça Lluís Companys la tradicional ofrena floral en homenatge al president, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament al fossar de Santa Eulàlia del Castell de Montjuïc. L'acte, que tindrà lloc davant del monòlit dedicat a la seva memòria, a la plaça que porta el seu nom, vol recordar la figura de Companys com a símbol de dignitat, democràcia i compromís amb el país, diuen els republicans en un comunicat. Com és tradició, l'ofrena reunirà ciutadania, entitats i representants locals en un gest col·lectiu de record i reconeixement. Volem recordar la figura del president Lluís Companys, que va haver de marxar a l'exili després de la Guerra Civil i que va ser afusillat pel règim franquista el 1940 després d'un Consell de Guerra sumaríssim, sense garanties processals. Convidem a acompanyar-nos en aquest acte del record i d'homenatge al president Lluís Companys, diu la presidenta local d'Esquerra Republicana i portaveu del grup municipal, Dolors Ruiz.
0: Gràcies, Oriol. I a Rubí, avui, que és notícia? Mariona Jerez, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. A Rubí, Rubí Forma inicia aquesta setmana el tastet d'oficis dels programes de formació i inserció adreçats a joves d'entre 16 i 21 anys que no hagin superat l'ESO. Encara hi ha dues places disponibles. Aquests programes ofereixen una segona oportunitat formativa, apropen els participants al món professional i els poden facilitar l'accés a un cicle de grau mitjà. Els PFI inclouen diferents itineraris, com el de cuina i serveis informàtics, així com especialitats de perruqueria i comerç. La formació es desenvolupa al Centre d'Educació d'Adults Pau Casals en col·laboració amb instituts. També destaca que cada any se celebra la Setmana d'Ocupació, un espai en què es presenten els tastets d'oficis juntament amb altres opcions professionals. D'aquesta manera, els tastets s'emmarquen en una proposta més àmplia, centrada en donar a conèixer diferents possibilitats relacionades amb el món laboral. El tastet d'oficis ofereix 15 places i en aquest moment encara n'hi queden dues vacants.
0: Gràcies, Mariona. Acabarem amb la crònica de Sant Cugat amb Sara Vella. Bona tarda.
10: Bona tarda. La percepció sobre la neteja de Sant Cugat millora segons l'última onada de l'Observatori Sociològic. Gairebé 4 de cada 10 santcugatencs considera que la ciutat està més neta des de l'entrada en funcionament del nou servei de neteja viària. El tinent d'alcaldia Jordi Puigneró considera que els resultats suposen un punt d'inflexió positiu per al govern municipal i destaca especialment els indicadors de neteja, recollida d'escombraries i seguretat. Sentim-lo.
11: Aquest és un observatori que per nosaltres representa un punt d'inflexió, en positiu en aquest sentit, perquè els principals indicadors dels diferents blocs i també qüestions molt concretes han fet una millora, creiem, important. Podríem dir que Sant Cugat és una ciutat neta, endreçada, o més neta, més endreçada i més segura que abans.
10: Pel que fa al nou servei de recollida d'escombraries, el 75% dels enquestats diu que el coneix i entre aquests un 46% considera que ha millorat.
12: A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: La relació entre els menors i els dispositius mòbils en genera cada vegada més debat entre famílies, educadors i experts. Com posar límits? Com acompanyar els fills en l'ús de la tecnologia? I, sobretot, quines eines tenen els pares per fer-ho? La Mireia Sanz, de Ràdio Sabadell, ha conversat sobre aquesta qüestió amb Gerard Vilanova, del Centre TIC Activa.
1: La nova proposta de reglament europeu que planteja restringir l'accés dels menors a les xarxes socials arriba després de mesos amb iniciatives legislatives dels estats membres que han avançat amb criteris dispars i sense una normativa harmonitzada. Almenys 8 estats, entre els quals hi ha Espanya, tenen propostes de llei en fase parlamentària, algunes de les quals, com les de França o Portugal, en fases avançades. Uns 8 països més tenen propostes d'estudi, en alguns dels quals, com Alemanya o Irlanda, a l'espera de directrius europees de Brussel·les abans de tirar-les endavant. La majoria d'estats que ja han impulsat la proposta plantegen una edat mínima d'accés a les xarxes de 15 o 16 anys, per damunt dels 13 que proposa la Comissió Europea. Avui volem parlar de l'accés a les xarxes socials, de l'accés als mòbils, amb el Gerard Vilanova de TIC Activa. Gerard, bon dia, gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia.
1: Com veus que, per fi, els governs, els estats estiguin plantejant la millor forma de regularitzar aquest accés dels joves a les xarxes socials?
2: A veure, ho has dit molt bé. Per fi s'ho plantegen, i això ja és una passa endavant, perquè vull recordar que portem 20 anys amb els nostres fills totalment desprotegits davant de situacions que ara ja s'han demostrat que són tòxiques i que influeixen negativament en la seva educació. Ara bé, serà això definitiu? No ho sé, a mi em sembla que són tramitacions molt llargues, que fa temps que en parlem, per exemple, a Espanya, com també has explicat, doncs tenim ja un tràmit, una llei per la protecció dels menors en entorns digitals. Després tenim la Unió Europea que, recollint aquesta inquietud de tots aquests 6 o 7 o 8 estats a Europa, però és que recordem que també en altres països com Austràlia doncs ja es va fer una legislació, al final s'han posat mans a l'obra. Això sí, és un camí que sembla no acabar mai, perquè no s'arriba mai a cap conclusió. Aquestes lleis no veuen mai la llum. Recordem que a Espanya doncs, hi ha una aritmètica parlamentària també complicada, és a dir, que s'està tramitant la llei, però finalment s'ha d'aprovar, i per tant, jo el que diria és que endavant, molt bé, tot això feia falta, però els pares hem de seguir atents, hem de seguir posant-nos a treballar amb els nostres fills sobre totes aquestes qüestions.
1: Clar, i aquí suposo la part una mica de l'ou i la gallina, no? Perquè, clar, estem parlant de tot això, però ningú planteja la regulació del mòbil com a tal. És a dir, han sortit moviments, a Sabadell tenim el moviment d'aixecar el cap, no?, que demana que els pares no donin mòbil a les criatures fins que acabin la secundària, fins que acabin l'ESO. Clar, aquí hi ha tot un debat, no?, que al final és un debat que l'estem fent des del punt de vista social i que no s'està regulant, però no sé fins a quin punt cal regular-lo. És a dir, fins a quin punt les famílies necessiten d'aquesta regulació per prendre decisions sobre el futur dels seus fills. Què creus que hauria de passar, Gerard?
2: Home, jo crec que hi ha famílies que ja prenen les seves mesures, però que hi ha un enorme volum de famílies que simplement no hi han pensat o que simplement hi estan en contra. Val? Per tant, jo crec que sí que fa falta aquesta regulació perquè, com deia abans, ja s'han demostrat els efectes tòxics de l'accés lliure a internet, de l'accés lliure a tecnologies mòbils. La llei espanyola, a la qual jo feia referència abans, la llei per a la protecció dels menors en entorns digitals, ja preveu el retard fins a 16 anys de la incorporació del mòbil i amb aplicació de control parental obligatòria. Per això deia que aquesta llei porta ja més d'un any de retard en la seva tramitació. Els que estem interessats en aquest tema l'estem esperant, però sembla no arribar mai. També vull recordar que Catalunya i altres comunitats autònomes ja hi ha vigent des de fa 2 cursos una prohibició del mòbil en l'entorn escolar, val? Amb la qual cosa també l'escola s'ha pronunciat sobre l'adequació, la necessitat de tenir aquest tipus de tecnologies mòbils en la vida dels infants.
1: Mm-hmm. Clar, el mòbil al final va lligat a les xarxes socials, però què entenem per xarxes socials? Perquè aquí segurament hi ha una visió diferent del que entenem alguns adults per xarxes socials al que són xarxes socials pels joves a dia d'avui, no? Que no són les mateixes que potser nosaltres estem pendents, ja sigui un WhatsApp o un Instagram, ells viuen en un món diferent, no? I segurament aquí hi ha el primer gap, no?, entre pares i fills.
2: A veure, les xarxes socials també s'especialitzen, o més ben dit, els usuaris donen una especificitat a cada una d'elles. Facebook, que va ser la primera, doncs sabem que ha quedat per franges... Ep, Estem parlant del nostre entorn, perquè en altres països del món això pot ser diferent. Però Facebook, per exemple, en el nostre entorn ha quedat reduïda al sector d'edat més gran, els que tenen potser una incorporació més tardana. En canvi, TikTok va començar aglutinant joves i ara pot ser que sigui més transversal. És a dir, tot això va evolucionant. WhatsApp és o no és una xarxa social? Home, és un servei de missatgeria, però un grup de WhatsApp certament s'assimila bastant al que és una connexió entre diferents membres. Per tant, una
1: clar,
2: xarxa deia, social.
1: Perquè com a pare pots pensar, no, el meu fill no té accés a les xarxes socials perquè no té ni Twitter, ni TikTok, ni Instagram, però sí que té l'aplicació de WhatsApp. Llavors, el teu fill clar, té accés o no té accés a les xarxes socials?
2: Sí, sí. De fet, WhatsApp entra dintre dels paràmetres de xarxa social, per tant, estarà subjecte també a les lleis que s'aprovin.
1: Per tant, aquí també entenc que el que hi ha d'haver, sobretot, és un acompanyament com a pares a nivell de què es pot fer i què no es pot fer en aquests espais i fins a quin punt pots tu seguir o no seguir el que estan fent els teus fills en aquests espais.
2: Evidentment, la raó, la involucració, la preocupació que tinguin els pares supera qualsevol llei, val? Perquè nosaltres, els pares, som els que tenim l'obligació de l'educació i la protecció dels nostres fills i, per tant, nosaltres decidim què entra i què no. És veritat que després hi ha una pressió social. Aquestes tecnologies existeixen des de fa molt, no només en el món adult, sinó també en el món infantil i juvenil. Per tant, els pares necessitem eines, ajudes, que ens donin raons i convicció per aplicar aquest tipus de restriccions. I, evidentment, què millor que una llei que doni suport a aquesta necessitat que tenim molts pares de frenar una mica l'accés de la tecnologia a mans dels nostres fills. Repeteixo, el cas de l'escola és paradigmàtic. Ja tenim dos cursos d'experiència en això. Si l'escola va fer aquest moviment, és perquè els efectes de la tecnologia havien ja estat demostrats, en aquest cas, els efectes perjudicials.
1: Per tant, al final aquí hi ha un marc, no?, que ha de ser la legislació, que al final ens ha d'establir uns límits i a partir d'aquests límits poder-hi jugar com a població, com a famílies, en el que nosaltres considerem que hem de fer, no? Però aquí, per tant, aquesta educació per la família, per l'entorn, sobre com hem de fer ús del telèfon mòbil i de les xarxes socials, nosaltres i també els nostres fills, entenc que és clau, no?, en tot aquest debat, també.
2: Evidentment, i és que és el principal, i venim d'una barra lliure. Durant 20 anys hem tingut la consciència que això era com obligatori, que tothom ho té, que tothom hi participa, i que no fer-ho significava quedar-nos enrere, també en el cas dels nostres fills. No fa pas gaires anys que les escoles venien els seus projectes tecnològics com una cosa positiva per engrescar les famílies a matricular-s'hi. Ara, molts d'aquests projectes tecnològics estan fent marxa enrere. Dit això, l'escola és important, però la família, l'adult, és el principal. I repeteixo que les lleis que es puguin fer ens hi han d'ajudar, ens ompliran de raons, però els pares que estem a la franja d'edat de secundària, per exemple, o finals de primària, la veritat, ens ha ajudat molt, ens ha carregat de raons el fet que l'escola prengués aquest posicionament en relació al telèfon mòbil, prohibir-lo.
1: I en aquest sentit, també hi ha alguna mena de regulació de cara als adults? Perquè al final, que hi hagi aquesta regulació de cara als joves, jo llegia l'altre dia ara no recordo si era una entrevista o un article, que deia, al final està posant de manifest que hi ha una part de toxicitat al darrere, no? Com quan es començaven a fer les primeres lleis, exageren molt al voltant del tabac, no? Per tant, si realment hi ha aquest problema de toxicitat i aquest problema d'addicció, no només el generen els joves, també l'està generant en els adults, no? També ens està canviant la manera de pensar en els adults. Aquí també hi hauríem de poder anar d'alguna manera?
2: Evidentment, els adults també necessitem aquesta protecció. És més, hi ha molts plans de salut que incorporen l'accés a la tecnologia com una patologia, o més que l'accés al mal ús de la tecnologia com una patologia al nivell de qualsevol altra drogadicció. Repeteixo, no només amb menors, també amb gent gran. Els grans, els adults, home, tenim nosaltres ja l'obligació de cuidar-nos a nosaltres solets, però també necessitem defenses. Per exemple, davant de fets que estan més que demostrats que creen addicció. Estic parlant, per exemple, de l'escrol infinit, És un d'aquests mecanismes que generen addicció i que aquesta llei que està tramitant la Unió Europea ja preveu prohibir en els infants, en els menors de 15 anys. Llavors, escolta'm, els adults també estem subjectes a aquests mecanismes que de vegades s'assemblen més als de les escurabutxaques que no pas els de la informació.
1: Sí, ja et dic, en aquest programa de ràdio crec que ho equiparaven, no?, el que passa amb el tabac o el que passava amb el tabac, no? Fa 40 anys no hi havia aquesta consciència social sobre el que era el tabac, no?, i tothom funcionava com funcionava, no? Doncs ara, el fet que ho posem damunt la taula, que pot tenir un problema d'addicció pels joves, vol dir que també pot tenir pels adults. I aquests dies que estem parlant de l'informe PISA, ho comentàvem l'altre dia amb la gent de la Fundació Equitat, no?, també hem perdut als adults la capacitat de lectura que teníem anys enrere. També ens ha canviat la forma de llegir el fet de tenir un telèfon mòbil a les mans sempre, els whatsapps i la manera com ens arriba la informació, no?
2: Sí, i això no té per què ser dolent. És a dir, el món avança, el món evoluciona, hi ha algunes formes d'accés a la informació, d'accés a la feina, d'accés als estudis, doncs tot això va variant i generalment la tecnologia digital ha fet una aportació molt positiva a les nostres vides. Som capaços de fer millor les coses de manera més simple, de manera més ràpida, i això en principi ho hem de valorar molt positivament. Ara bé, estan els menors d'edat preparats per assumir o per entrar en aquesta espiral abassegadora d'informació, inputs i estímuls? Doncs jo penso que no, que cada cosa té el seu temps i, com bé deies tu, la societat va tardar molts anys a descobrir, o més que descobrir, a manifestar els efectes tòxics del tabac o de l'alcohol. I quan ho va fer, a poc, a un ritme més aviat baix, va començar a legislar i a prohibir fins i tot la publicitat en espectacles esportius, per exemple. Uh-huh. És a dir, aquest grau de consciència va augmentant fins que arriba un punt en què ja el legislador ja ha de posar un ordre. Això és exactament el que ens ha passat els últims 20 anys. El problema, en el cas de les tecnologies digitals, el problema és que això s'hauria pogut fer molt més ràpid. Ara, després de 20 anys, ja tenim estudis que ens ho expliquen molt bé. Quin és l'efecte cerebral, social, físic de les noves tecnologies amb accés lliure en el cas dels nostres fills.
1: I al final el que necessitem també, entenc, és educar-los en un sentit crític, no?, envers tot el que es troba en el telèfon mòbil, que sàpiguen discernir realitat de IA, no?, a dia d'avui.
2: Evidentment, no ens hem d'oblidar que per moltes lleis que surtin, que situïn l'ús del mòbil a partir dels 14, dels 15, dels 16, internet estarà allà esperant. Els nostres fills arribaran a aquestes edats i tindran un accés lliure. Per tant, tot el que es faci abans en l'entorn de l'escola i en l'entorn de les lleis, ha de servir perquè finalment els nostres fills s'incorporin a la societat, una societat que avui dia és digital. Per tant, nosaltres tot això no ho podem amagar. Ara sí que ho podem pautar, sí que podem retardar-ho, sí que podem facilitar l'accés atenent a l'edat i a la situació de cada criatura.
1: Gerard Vilanova, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
2: Gràcies, igualment.
3: Obrim els micròfons i connectem el territori. Connectats.

0: I ara al Connectats descobrim el podcast d'hoquei sobre patins de la xarxa Estic en Xoc, coordinat des de Ràdio Castellà. Allà hi tenim l'Oriol Ferran, que parlarà amb el Guillem Plans, el conductor d'aquest podcast.
1: Castellà agafa protagonisme en el món de l'hoquei patins. Des d'aquesta emissora ha nascut el podcast de l'hoquei patins Estic en Xoc, amb el periodista Guillem Plans. Descobrim aquesta proposta que vol seduir els amants de l'esport amb el conductor del programa. Guillem, bona tarda.
2: Ei, bona tarda.
1: Primer de tot, per què un espai d'hoquei patins?
2: Abans que res, seduir potser és massa. Començarem intentant agradar. I és molt senzill, perquè fa falta. L'hoquei patins, em sembla, si no ho dic malament, és el tercer esport a Catalunya amb fitxes per darrere del futbol i del bàsquet. Hi ha moltíssimes ganes, hi ha molta motivació, però hi ha una comunitat orfa. No està acostumada a consumir productes relacionats amb l'hoquei patins. S'hi està acostumant perquè hi ha cada vegada més propostes i professionals i ben fetes, també des de nivell amateur, però el que fa falta és un pas més endavant. Hi ha ganes de consumir, hi ha ganes de fer-ho, i per tant aquí ens hem de trobar. No volem salvar l'esport, perquè hi ha un clam popular que és que l'hoquei patins, com que no li fa falta encara un pas de gegant per situar-se en primera plana del que seria l'esport en general, però sí que són petits passos, doncs, per acostar-nos a aquest objectiu.
1: Quin és el to del programa?
2: El programa vol ser rigorós, perquè som professionals qui ho fem, volem fer informació de qualitat. El que no renunciem és a l'humor. Per què? Perquè és la millor manera de dir al món que no estem acomplexats. Hi ha aquest complex en el món de l'hoquei patins, de no arribem al futbol, de som el germà petit, de no ens estimen prou. La millor manera de dir no estem acomplexats i volem fer coses és riure'ns de nosaltres mateixos amb esperit crític, amb rigor, amb informació i interessar. Perquè si no fem contingut que interessi, la gent, per bona voluntat, no vindrà cap a nosaltres i ens escoltarà. Per tant, busquem temes en profunditat, protagonistes coneguts des de perspectives desconegudes, personatges anònims, perquè nosaltres volem fer un homenatge a tots els herois que mouen aquest esport, que va des del delegat fins al tio que s'està 6 hores al pavelló en el crono perquè el seu fill ha fet el primer partit i marxa d'allà a les 10 de la nit, fins als que porten al bar per guanyar 4 duros, però perquè volen formar part d'aquesta comunitat. Volem ser polèmics, no ens fa por posar el dit a la nafra, i aquesta és una manera de ser rellevant. Si ens escolten, tenim també nosaltres ganes de parlar de temes, encara que puguin ser espinosos. No tenim por i tenim moltes ganes.
1: Tot això et veig que ho expliques en primera persona. Tu has estat una persona que s'ha estat 6 hores en un pavelló. Quina és la tasca que més t'ha tocat fer d'aquestes que narres tu?
2: Mira, jo vaig ser entrenador d'hoquei patins per 120 euros al mes, però és que per guanyar una mica més vaig agafar un altre equip, que era l'escola, que eren 50 euros. I jo il·lusionadíssim, no m'estic queixant, perquè això és el primer pas en el món professional i, de fet, encara quan reviso l'activitat econòmica que entro a la tesoreria general, encara em surt allò i em fa força il·lusió. He estat jugador durant 20 anys, molt dolent, però amb moltes ganes, això no se'm podrà retreure mai. He estat entrenador d'hoquei base i he arribat a estar de dilluns a diumenge fent pavelló.
1: I tot això, tota aquesta època, t'hagués agradat que hi hagués un podcast com Estic en Xoc per seguir l'actualitat de l'esport?
2: M'hauria encantat que hi fos. Si hi havia propostes com aquestes, no les vaig conèixer. Sí que jo sempre he rastrejat tot el que s'ha fet sobre hoquei patins, les transmissions d'Esport 3, també les de la xarxa després, que per cert hi vaig tenir el plaer de poder-hi col·laborar. I recordo, com a anècdota, tenir gravat un Barça-Liceo que de tant en tant reclamava als pares que me'l posessin a la televisió i m'era igual, saber el resultat. Però sí, neix potser d'aquí neix i no me n'havia donat aquesta necessitat de ara, després d'haver donat tot el que he sabut des de la part esportiva, doncs ara des de la comunicació, que és aquesta intersecció, en el meu cas, que m'agrada l'hoquei, m'agrada el periodisme, anem a fer alguna cosa que uneixi les dues passions.
1: Quants programes porteu?
2: Ara en portem dos, acabem de gravar el tercer. El primer programa vam parlar amb David Cáceres, que és entrenador de l'Espanyol, més culer que l'avi del Barça. Ell va estar en el primer equip del Barça una temporada, va guanyar la Supercopa i una Lliga sense perdre cap partit de la temporada regular. Després, als play-offs, no li va anar tan bé a la Champions ni a la Copa del Rei. Sí, ho estic dient bé, una Supercopa i una Lliga. I el van fer fora. El van fer fora sense haver-lo avisat, ho va saber després, que era un entrenador pont, perquè hi anés el següent. Ell havia deixat la feina i, per tant, va passar-ho molt malament. I ens ho ha explicat sense embuts, sense pèls a la llengua. El segon programa vam entrevistar a Ivan Tibau, mític capità de la selecció catalana de Macau, que abans havia renunciat a jugar a la selecció espanyola perquè va ser expulsat en una concentració. Ell era a Andorra i un mitjà de comunicació local li va preguntar: en igualtat de condicions, on jugaries, amb Catalunya o amb Espanya? I ell, una altra vegada sense embuts, sense pèls a la llengua, són dues coses que ens agraden en aquest programa, va respondre que en igualtat de condicions amb Catalunya. Això ho va dir un dia a la tarda, l'endemà a les 8 li van fer les maletes i patar del cul, per dir-ho d'alguna manera. Ens ho va explicar i és el que volem aconseguir a l'Estic en Xoc, que els protagonistes se sentin lliures de parlar. A tu que t'agrada l'esport, per exemple, segur que has sentit moltes vegades els periodistes esportius que diuen: és que jo als anys 80... viatjava amb l'avió al Barça i accedia als jugadors sense que hi hagués el filtre de premsa. Pel
1: era molt més fàcil, que tot era més de primera persona que no ara que hi ha molts gabinets de premsa entremig, no?
2: Passava el mateix. Doncs ara l'hoquei patins, que tant de bo duri molt temps, estan una mica en aquesta fase en què pots accedir a protagonistes de manera molt fàcil, que pots parlar amb ells, que no tenen por a que es dobleguin les seves declaracions i això se'ls pugui girar en contra, que és una mica el que ha passat amb el futbol, que si parlen, perquè parlen, si no parlen, perquè no parlen, doncs millor la segona opció, que no es foten en problemes. I de moment estan deixant anar doncs tot el que senten i per això resulten els programes tan interessants des de la meva perspectiva.
1: Clar, la teva perspectiva.
2: La meva perspectiva, què t'he de dir? És clar, sí.
1: Quines respostes heu rebut de moment?
2: Mira, de moment, a xarxes és molt bona. Tenim entre els dos vídeos prop de 60.000 visualitzacions dels reels que estem fets. Això ens parla una mica del patró de consum actual. Sí que ens està costant una mica fidelitzar això a Spotify i a la xarxa Més, que encara no ho he dit, però és on es poden trobar aquests programes. Però crec que és una feina de formigueta, de mica en mica, que no només es quedin amb la primera impressió. Ara estem en un moment en què tots tenim l'encefalograma pla i una capacitat d'atenció de hàmster i no passem més enllà del reel, però si fem l'esforç crec que consumir programes com aquest doncs van més enllà dels 15, 20, 30 segons, minut com a molt, perquè ja és molt que pugui durar el contingut d'Instagram.
1: No només es fa des de Ràdio Castellà, bé, el programa sí que es fa a Ràdio Castellà, però us coordineu amb altres ràdios de l'Estat, oi? Com funciona?
2: Mira, ens coordinem amb Ràdio Sant Sadurní, Ràdio 1-1 de Lleida i Ràdio La Nova de Reus. I aquí, amb tres grans capitals,

0: però serà, doncs, per tant, més repartit. I el que sí que és un fenomen que passa i que trobo que està bé és la riquesa lingüística, perquè estic en xoc i ja d'entrada es pronuncia de maneres diferents des d'un punt que des de l'altre.
1: M'encanta el nom. El nom em va agradar moltíssim.
0: Sí, no a tothom, ha agradat. Un cop el vaig plantejar aquí a la redacció i em van mirar amb cara estranya. Després sí, després ha encaixat una mica millor.
1: A mi el semantisme, tot el que sigui humor semàntic, a mi em té el cor robat. Ja per anar acabant, anem amb el nom. Com se t'acudeix?
0: Mira, estic en xoc. Jugo amb l'artilugi, amb l'estic i el xoc, que no és que vulguem deixar commocionats a ningú, el que volem fer és sorprendre amb les nostres històries, deixar en xoc els nostres espectadors. A més, és una picadeta d'ullet al Xoc d'Estics, que és un altre programa en què, doncs, compartirem alguna cosa, no sabem si els continguts, si formarem part d'ells, però sí, és un nom que ha tingut el seu bon encaix i que, per tant, n'estem contents.
1: Ara sí, ja per anar acabant, tu que ets coneixedor del món de l'hoquei, en quina situació es troba actualment?
0: És la pregunta del milió. Abans he parlat d'aquesta mena de complexa. El que m'han comentat, sobretot, és que hi ha un problema d'economia, que és que no es genera prou, que no es juga a prou territori mundial i que mai acabarà de ser olímpic. Ho va dir l'altre dia el president de la Federació Espanyola, el Carmelo Paniagua, que no sé si es vol tenir al capdavant algú que no creu en l'impossible, perquè a vegades és si ha de creure perquè acabi sent possible. En qualsevol cas, sí que és veritat que li falta aquest gran pas com per que sigui un producte mainstream, per dir-ho d'alguna manera. Doncs tota pedra fa paret, i en aquesta lluita ens hi trobareu.
1: Doncs, Carme, ja veus que si voleu escoltar l'Estic en Xoc i ja està al corrent del que passa a l'hoquei patins del nostre país. Cada setmana, quin dia es poden escoltar els programes això, o no hi ha un horari definit?
0: Els divendres i convidar la Carme també, si vol parlar d'hoquei patins, ella del Sant Cugat, però perfecte, ens hi entendrem. Un club que cau molt simpàtic.
1: Doncs gràcies. Estarem atents als nous programes. Que vagi molt bé. Bona tarda.
0: Bona tarda.

0: set ciutats. Set emissores i una manera compartida d'explicar el territori. Des de Sant Cugat, Rubí, Terrassa, Sabadell, Badalona, Castellà i el Prat. Això és Connectats.
1: Hola, bona tarda. Soc Rocío Gómez, periodista de Ràdio Castellà i de l'Actual. Avui us vull recomanar un grup de música que és Catriel i Paco Amoroso, que vaig tenir l'oportunitat de veure'ls fa relativament poc al Palau Sant Jordi. El seu últim disc, Free Spirits, ens convida amb molta alegria i moltíssima ironia a reflexionar sobre els nostres defectes, sobre el dia a dia, però sobretot a veure la vida amb molt d'humor. Ara escoltareu la cançó Hasta Jesús tuvo un mal día, que compta amb la col·laboració de Sting. Perquè sí, perquè pots tenir un mal dia, però al final tot es pot solucionar.

0: L'Espai Betuli arrenca aquest nou curs amb una exposició del tot ambiciosa. Demà hi haurà Lluna Nova, de l'artista britànic però resident a Barcelona, Michael Lawton. Una exposició d'art contemporani i abstracte que suposa un punt d'inflexió a la trajectòria de Lawton. En parlem amb l'Eduard García, que és el responsable de l'Espai Betuli. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Tinc al telèfon a l'Eduard García, responsable de l'Espai Betuli. Què tal, Eduard? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Martí. Què tal?
1: Molt bé, bé. L'exposició que es presenta com un conjunt de més de 30 obres és Demà hi haurà Lluna Nova, de Michael Lawton. Es construeixen mons imaginaris i també cosmos personals. Com hem d'interpretar aquesta exposició? Què hi trobarem?
2: Doncs mira, justament és una exposició que presentem la nova producció artística de Michael Lawton. Michael Lawton és un pintor anglès que porta vivint a Barcelona ja molt de temps i que ens va interessar molt la seva producció artística, per l'Espai Betuli en concret, perquè la seva producció artística, no, la del Michael, la manera que té de treballar és amb la pintura i l'escriptura alhora. No? És que una cosa no es pot separar de l'altra, i això ens va semblar molt interessant a nosaltres, perquè, clar, com a centre de la paraula, una de les coses que busquem és les pràctiques contemporànies que treballen amb la paraula, i és el cas del Michael Lawton. L'exposició ens presenta obra nova, que això sempre és interessant, vull dir que no, que és algo nou, algo fresc, que mai s'ha vist abans, i que ens presenta doncs aquesta nova producció que està fent, que és molt diferent a el que havia estat treballant fins ara, i que és un nou camí que crec que és com molt interessant, no? També una mica per això el títol, no? Demà hi haurà Lluna Nova, parla una mica d'aquest nou camí que està agafant el Michael Lawton i que és nou per ell, però també una mica que fa reflex a aquest nou món que ens ve una mica, no? Perquè estem en un moment realment complicat i molts de canvis, i ell utilitza la pintura, que ell fa pintura abstracta, per parlar una mica d'allò que no podem veure, no? I que no podem expressar en paraules, i ell ho expressa amb la pintura.
1: Precisament sobre el títol també et volia preguntar, perquè tu mateix ho has dit, Demà hi haurà Lluna Nova, pot ser un títol força enigmàtic. Per tant, estem parlant d'un nou inici a la carrera de Michael Lawton i ho volia deixar palès amb aquest títol.
2: Sí, exacte. Ell, des de sempre, la seva producció artística, ell ha exposat a la Capella de Barcelona o a la Fundació Arranz Bravo d'Hospitalet. Ell sempre, la seva producció artística, té una certa connexió amb el que és la ciència-ficció, no? I a ell li agrada molt aquests mons, aquesta imaginar, crear mons nous, que es basa molt en la literatura, i la seva producció artística, les seves pintures i la seva literatura també, perquè com que ell escriu, sempre va molt en aquesta direcció, no? Llavors, li agradava molt la imatge de la Lluna, perquè realment té com a, no? Tu quan parles de la Lluna ja té aquest simbolisme, no? I li agradava molt la idea de la Lluna nova, d'algun nou que inicia i que sigui com que tinguis una idea, no? Però que tampoc t'ho digui directament, no? I la seva exposició, doncs, és això. Ella ha trobat un nou llenguatge, ella estava fent una, com a anècdota, que és molt, molt interessant, quan vam estar parlant per fer la nova exposició, clar, hem estat un any treballant amb aquesta exposició, perquè volia que tingués com tot aquest temps perquè anigués fent producció nova. Ella em va presentar primer una exposició i ja semblava que estava tot molt tancat, i al cap d'un temps em va dir, no, he canviat tot perquè estic anant cap a un nou camí, no? I vull explorar-lo, vull treballar-lo i necessito com buscar allò que tinc a dintre, que veig que tinc ganes de treure, no? I d'expressar amb la pintura, crec que he d'anar cap a aquest camí, no? I és cap on ha anat i és al final l'exposició que hem acabat presentant. I per això una mica aquest Demà hi haurà Lluna Nova és en referència a aquesta nova pràctica seva, no? Aquest nou llenguatge, bueno, aquests nous mons que està creant, que es diferencien molt a lo que ell estava fent. I alhora també ell fa referència, no, que la pintura que veiem és molt simbòlica, no? O sigui, hi ha com símbols. És com si estigués creant un nou abecedari. És com que ell crea nous símbols i no els ha parat de repetir, no? Hi ha, per exemple, doncs, portals, no? Com una mena de portals, de portes. Després hi ha com unes cames que es repeteixen, que també podries veure que és com una N, no? Com una lletra N. Després hi ha com uns símbols així com que semblen un uns núvols, però que realment no ho són. Llavors, ell està com buscant aquest nou llenguatge, aquesta nova llengua més aviat, perquè el llenguatge segueix sent la pintura, però com que sembla que li surti com aquests símbols nous, i ell en parla, no?, que aquests símbols no li paren d'aparèixer, que ell necessita com pintar-los i expressar-los, i que aquests nous símbols parlen d'algú nou. I que ben bé ell no sap del que parlen, però que necessita expressar-los perquè sap que està parlant d'algú futur, no? Com que aquests símbols busquen entendre allò que ell no sap dir en paraules, no? Mm. És com que ell utilitza la pintura abstracta molt per això, perquè més com que ell escriu a l'hora que pinta, ell escriu i té unes idees, però després amb la pintura expressa tot allò que no pot expressar en paraules, no? Llavors, aquí és una mica el que està fent, també.
1: Podríem dir que és una exposició que marca un inici d'una nova manera de sentir seva, d'una nova manera de pintar, de crear, d'això, de crear noves obres, però amb un llenguatge que per ell encara podria ser desconegut, fins i tot.
2: Exacte, sí, és molt interessant perquè... Clar, poques vegades es té la sort, no?, de treballar amb un artista en el que justament no li donguis una sala d'exposicions i ell creï alguna cosa nova, no? O sigui, com algo molt diferent a l'anterior. Que mai saps això cap on pot evolucionar, i és una mica també la gràcia de l'art contemporani, no?, d'una producció d'un artista viu que al final ell va fent i no saps quins camins agafarà, no? I ara ha agafat aquest camí i és la sort de que nosaltres aquí a l'Espai Batulli hem sigut com l'espai que és el primer lloc on ell ha començat a treballar amb aquestes noves figures. Llavors, clar, ell utilitza com aquests símbols que ell diu que són com lletres que estan com poblant tota la seva obra, no? I que abans no hi eren. Llavors, és com, ell ho veu com un nou inici, com una nova manera de començar, que ell creu que, òbviament, la seva producció artística tirarà cap allà, però que tampoc sap ben bé el que és, no? És com que... A mi m'agrada molt perquè... És com que sembla que estigui com... Saps els quaderns d'escriptura, quan ets petit, no?, de cal·ligrafia, sí, que no pares de repetir les lletres. És una mica com aquesta idea, no? És com una mica... La sala d'exposicions s'ha convertit com en la seva taula de proves, no? Una mica com si fos un investigador que està investigant i està provant i està buscant, no? És una mica això el que ell ha volgut representar en aquesta exposició.
1: Fa una estona ens comentaves el procés de gestació d'aquesta exposició, que ell tenia una idea al cap i després va demanar una mica més de temps per poder acabar de reformular-la. Quin paper ha tingut l'Espai Batulli en aquest procés i en aquesta exposició? Entenc que, com deies, el fet que treballi tant en pintura com en paraules és un fet important, no?
2: Mm-hmm. Clar, doncs, home, el nostre paper d'aquí és sempre doncs, donar una mica l'espai als artistes perquè puguin desenvolupar la seva obra. Al final, nosaltres ens dirigim a aquests artistes perquè ens sembla interessant la seva producció artística i els hi donem com aquest espai perquè puguin presentar la seva obra, no? Clar, en aquest cas concret, doncs, ell a l'escriure i dibuixar, doncs, clar, ens semblava molt interessant perquè del que parla en el text és algo que tampoc veus a la pintura, no? És com que està molt bé perquè es complementen una amb l'altra, perquè el que fa és com eixamplar la mirada de l'artista, tant una altra cosa com una altra, no? Llavors, la nostra feina una mica és com acompanyar, al final. És donar totes les facilitats possibles perquè l'artista doncs, pugui desenvolupar aquesta exposició que ell busca. I, òbviament, la nostra feina també és fer-la interessant pel nostre públic, perquè, al final, nosaltres tenim un públic que és molt fidel a nosaltres i que busquem també que hi hagi públics nous. I el que nosaltres també busquem és que sigui una exposició interessant i que parli i que algú pugui sentir-se doncs, connectat amb l'obra del Michael Lawton. No? Llavors, una mica és aquest acompanyament, aquest fer-lo també conjuntament perquè ell senti que també aquest espai és seu durant aquest temps, no una mica, com que senti còmode en aquesta sala d'exposicions, i nosaltres també a veure què podem com treure d'ell, no? També com de, vale, què ens pot aportar l'Espai Batulli i què pot aportar els visitants i els ciutadans de Badalona, no?
1: Ara que parlaves de públic, l'exposició es va estrenar el 26 de setembre, fa un parell de dissabtes. Quina valoració n'ha fet, en fa el públic? Quin és el feedback que heu rebut? I també quina valoració en fa el propi Espai Batulli?
2: Doncs mira, la veritat és que força bona. O sigui, nosaltres, és veritat que la pintura abstracta sabem que és complicada, no? I que no tothom és molt seguidor de la pintura abstracta. Però és veritat que és una pintura molt gran, de grans dimensions, i que realment sorprèn, no? És algo que xoca al veure. Llavors, les persones que han vingut s'han quedat com molt, no?, hipnotitzades per lo que han vist a la sala, perquè realment és veritat que... Jo sempre ho dic, no?, que l'art al final cadascú hi connecta d'alguna manera diferent i l'art a cadascú li parla d'algunes coses o d'unes altres, no? I en el cas de la pintura del Michael Laughton penso que és el clar exemple. És una pintura diferent, que no estem acostumats a veure, que és pintura abstracta també, però que tot i així utilitza aquesta figuració perquè tu veus coses, encara que ben bé no saps identificar què és, però tu hi veus alguna figura, no? I és aquest tipus d'abstracció figurativa amb la que juga el Michael i que em sembla molt interessant. Llavors, les persones que han vingut realment s'han sentit com sorpreses i al principi, lo típic, no?, que potser entres així com amb una mica de recel, però després vas entrant i acabes realment submergint-te i t'acaba agradant l'exposició, no? Llavors, ara per ara, estem tenint com una bona rebuda i nosaltres estem molt contents perquè ha sigut una aposta, no?, també. De dir, teníem ganes de portar art abstracte a Badalona, que molt poques vegades l'hem pogut veure. Llavors, teníem ganes de sortir una mica de la norma i de trencar una mica d'esquemes amb aquest tipus de pintura, no?
1: Doncs una exposició, una nova proposta cultural més que oferim des d'aquí, que ofereix l'Espai Betúlia, que recordem està disponible des del 26 de setembre fins al 18 de desembre. Eduard García, responsable de l'Espai Betúlia, moltíssimes gràcies, com sempre, per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Doncs gràcies al Martí, gràcies a l'Eduard García per aquesta proposta que ens deixen avui al Connectats. Fins aquí arriba la història del programa d'aquest dimecres. Demà més, quan passin 3 minuts de les 5 de la tarda fins aleshores, acabeu de gaudir de la jornada. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Eva Garrido. El proper dia 10 d'octubre és el Dia Mundial de la Salut Mental, una jornada que té l'objectiu de sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. La salut mental està estretament relacionada amb la salut a nivell general i, per tant, és molt important posar-hi atenció per tal d'aconseguir un benestar en el nostre dia a dia. Sergi Salmerón Morales, psiquiatre adjunt de l'Hospital Mutu a Terrassa, explica que tenir uns bons hàbits saludables poden contribuir a prevenir l'aparició de trastorns mentals.
2: Hàbits saludables d'activitat física, d'alimentació, d'horaris de son que siguin regulars, que siguin suficients, relacions socials, d'evitar l'aïllament, de tenir contactes familiars, amics, amb qui ens acompanyem i que compartim les experiències, hem vist que és un factor protector important.
1: Salmerón celebra que s'han fet passos endavant quan en la desestigmatització d'alguns trastorns com la depressió i l'ansietat ara bé. També lamenta que, per desgràcia, aquesta desestigmatització no és igual en tots els àmbits i reivindica que es segueixi parlant obertament del tema, de la feina que es fa als centres de salut mental i que es visqui amb naturalitat. L'edició número 67 de la Marxa Infantil de Sant Cugat se celebrarà el diumenge 18 d'octubre amb un nou recorregut d'aproximadament 5,5 quilòmetres pels Parc Central i del Turó de Can Mates. La principal novetat d'aquesta edició és el canvi d'itinerari, que deixa excepcionalment el recorregut tradicional per Collserola per adaptar-se a les restriccions establertes arran de la pesta porcina africana. La regidora d'Esports, Núria Escamilla, ha definit aquesta edició com una marxa infantil excepcional i ha posat en valor l'esforç del Club Muntanyenc Sant Cugat per mantenir l'activitat. Els aiguats dels darrers dies han estat un dels principals temes del Consell de Barri de la Floresta, celebrat aquest dimarts de manera telemàtica per l'alerta per pluges. L'Ajuntament ha explicat les afectacions que encara pateix el barri i els veïns han aprofitat el torn de preguntes per plantejar diferents problemes relacionats amb l'aigua i el manteniment dels carrers. El president del Consell de Barri, Francesc Duc, ha explicat que les afectacions han estat molt, molt importants, especialment a la Floresta de Tallat, que s'han produït caigudes de terra, pedres i murs, talls de carrers i afectacions en habitatges. Res més per ara. Tota la informació de Sant Cugat del Vallès la trobaran a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Doncs sí, Anna, sí, primer mes de programa ja, eh? Ja ha passat volant, oi? Doncs és difícil triar un preferit de tots els continguts que hem fet, la veritat. Per exemple, les teves entrevistes a peu de carrer m'encanten. Però mira, sí, hi ha una entrevista que em va captivar, la del Joan Pinya, l'expert en escuts que ens van portar la gent d'Ona Malgrat, de la mà de la Laura Espanyol. La manera de transmetre la seva passió pels símbols i els elements heràldics del Joan va ser molt interessant. Però tinc també un parell de mencions especials per destacar. Una pel Miquel García, el nostre pagès de capçalera, que setmanalment ens posa al dia de la realitat del camp. I l'altra pels reptes matemàtics que el mes